0: Els màsters de l'universo.
1: Sí.
0: Bona pel·lícula pel Blai, sí. I la resta, com que no l'heu vista, doncs
2: no
0: a callar. A callar. No, anem amb la següent estrena, que voleu comentar que està sent un èxit als Estats Units, que és del món aquest de...
2: Déu-n'hi-do.
0: De terror. Sí. Amb molta expectativa, que l'ha dirigit un nano, amb 20 anys.
2: 20 anyets.
0: Que és món youtuber.
3: La pel·li més rentable de la història del cine.
0: La
3: pel·li més rentable de la història
0: perquè
3: del cine.
0: Perquè és barat, ha sortit molt barat.
3: En quant al pressupost i el que està guanyant.
4: Crec que no arriba als 10 milions de pressupost.
0: La pel·lícula es diu...
3: No, que collons 10 milions.
4: 8 milions.
1: Sí, sí, diria que són
0: la pel·lícula es diu Back Rooms.
3: Jo diria que és molt bon. Miraré. Vaig a mirar.
0: A veure, qui va explicar la història, però?
4: Hòstia, és...
3: És difícil d'explicar, eh?
4: Primer hem de situar la gent, d'acord?
2: Sí, has de parlar del creepypasta.
4: Sí, és a dir, és un format, el que veureu a la pel·lícula, que ja existia fa uns anys a internet i que era una subcultura d'internet amb molts...
3: A YouTube.
4: Amb molts, sí, a YouTube, amb molts de seguidors, que són els liminal places, que són unes imatges de llocs buits, llocs generalment que són oficines antigues, amb moqueta, amb fosforescents,
2: però...
4: llocs impersonals que, a l'estar buits i al recórrer-los com si fos un laberint, et transmeten una sensació d'inquietud i et pertorben.
2: Però això no només va ser a YouTube, va ser a foros d'internet com 4chan.
4: Això comença a 4chan amb una foto. Algú va posar una foto d'un d'aquests espais, una foto, no un vídeo. Va posar un text i a partir d'aquí es va generar aquesta mitologia. I el que va fer aquest director va ser agafar això, aquesta tendència, i fer uns vídeos a YouTube recorrent aquests espais buits i donant-li una mica de textura, de narrativa, poca, a tota aquesta història.
0: I que tenia 16 anys quan ho va fer.
4: Sí, sí, tenia 16 anys. I a partir d'aquí neix Backrooms, la pel·lícula. És a dir, jo no cal veure aquests vídeos a YouTube abans de veure Backrooms, però jo recomanaria que els veiéssiu no abans, però potser després, per augmentar una mica la riquesa d'aquesta història. Ràpidament, què és? Per mi és una pel·li que canvia el món del cinema de terror, un abans i un després. Ràpidament, tens la sensació d'estar veient una pel·lícula de terror que està utilitzant uns codis que no has vist mai abans, almenys en gran pantalla, potser sí que la cultura de YouTube sí que els has vist, i està utilitzant uns recursos que et deixen completament perplexa de lo bé que funcionen i lo nous que semblen en un context com el terror. He de dir que bravo pel cinema del terror dels últims anys, perquè és un dels gèneres que més està renovant i més propostes interessants està oferint
3: però,
4: a la
3: Blai,
4: gent.
3: Blai fent
0: però, perdona, hi ha una història formal?
4: La història és bàsicament una tenda de mobles, i el propietari de la tenda de mobles, que va al psiquiatre perquè té problemes, d'un dia per l'altre troba una mena de porta imaginària que, sí, quan la travessa, es fica en aquest món laberíntic infinit d'oficines buides.
0: Mm-hmm.
4: I aquestes oficines... hi ha sorollets, passen coses i comencen a aparèixer coses. I a partir d'aquí...
3: És com un món d'aquests, com es diu, un traster en català.
2: Sí, però sí, s'ha de tenir en compte que la idea del Backroom és una idea com que tu entres una dimensió paral·lela que sembla la realitat, però no acaba de ser igual que la realitat. Funcionaria una mica com els mecanismes
3: és
2: de la memòria.
3: Cèl·lans.
2: Tu entres allà, és com un Matrix, però molt distorsionat, i que pot haver-hi elements que et poden fer mal.
3: És
2: llavors,
3: com...
2: a partir d'aquí, tu entres i no saps on vas. I és aquesta idea laberíntica d'una realitat alternativa en la que entres però no saps si sortiràs.
3: Jo insisteixo que té per mi punts de connexió amb Severance, en el sentit de que hi ha molts espais que no saps què hi ha, l'estètica, aquesta idea del laberint, i a mi potser no diria que hi ha un abans i un després en el cinema de terror, perquè em semblaria...
4: Hòstia, per mi sí, eh? Per mi sí.
2: Jo crec que si has begut de la cultura d'internet,
3: és
2: molt reconeixible.
4: Jo, però estem parlant de cinema, eh? Vull dir, pantalla de cinema, eh? Jo una pel·li així al cinema no l'he vist fins ara.
2: Vivim una època en què totes les arts estan barrejades entre si.
3: En qualsevol cas, si vols, no...
2: No, és tal qual això.
0: Tot ha agradat, també.
2: Sí, a nivell cultural jo crec que tot està barrejat, que tot veu de totes les coses. Si tu has crescut amb aquesta cultura d'internet, de Slenderman i totes aquestes llegendes urbanes, quan veus aquesta pel·li tu ho veus reconeixible. Jo crec que hi ha moltes coses aquí ficades, hi ha moltes teories, i a més el propi director ha dit que no vol esclarir res ni sobre el final ni sobre moltes de les coses que veiem. Però jo crec que és una pel·li molt efectiva de terror pel fet de no mostra gaires coses fins a un punt determinat, tirant cap al final, que és més explícit. Jo crec que crea molt bé aquesta sensació d'incomoditat i de terror, perquè no abusa d'aquests cops de terror amb la música ni res d'això. És una incomoditat creixent que tu estàs allà dins amb el personatge i no saps d'on ve la por ni d'on venen els ensurts. I això està molt ben construït. A més, tenint en compte quins són els dos protagonistes, sobretot la Renata Reinsby, que és la que agafa el timó en el tros final,
4: sí,
2: i li dona una qualitat també actoral a la pel·li que està molt bé.
4: I tant.
3: Jo diria que jo li dono 4 estrelles i mitja, 5.
0: Què dius ara?
4: Perquè, 5 estrelles.
3: Perquè a mi em sembla que aconseguir fer una pel·li de terror original és molt difícil. aquesta ho és, sens dubte, però a més et faré, faré una analogia. Tu imagina't, Xavier, que et quedes tancat un diumenge en un edifici d'oficines a l'ascensor.
0: La d'aquí al costat, o sigui, ara baixes d'aquí de la ràdio i vas aquí al de...
3: I penses, bueno, dilluns algú em vindrà a treure, però dilluns no ve ningú, i dimarts no ve ningú, i comences a tenir la impressió que et quedaràs tancat allà dins per sempre. Aquesta és la sensació obsessiva que t'agafa d'angoixa quan veus la pel·li.
2: Sí, és
3: perquè
2: clar, sí.
3: T'arriba a posar en una situació de tensió tan bèstia, pensar com què collons està passant aquí? Perquè és veritat...
4: I la sensació de que a mesura que et mous per aquests passadissos no trobes cap sortida.
2: No hi ha visió de l'espai-temps.
4: No hi ha final.
2: Ho has perdut completament.
3: I la segona reflexió que vull fer és intenteu no llegir res de la pel·li, no saber-ne res, perquè teniu, o sigui, es corre el perill de que es passi l'efecte. Jo vaig veure el projecte de la Bruja de Blair sense saber-ne res i la vaig gaudir moltíssim. Vaig veure Paranormal Activity sense saber-ne res, la vaig gaudir moltíssim.
0: I tant.
3: Però, si tu veus aquestes pel·lis i tothom t'ha explicat que són el millor del món i no sé què, i 5 estrelles, la veus i dius, això és una merda, això és una cosa en blanc i negre d'un gilipolles. Doncs en Backrooms crec que tens el perill de si saps massa del guió, que és un guió també molt sui generis, però si saps massa ja perds la gràcia. Però a mi em sembla un tros de pel·li de terror increïble. A més, rodada de meravella.
0: Sí, tots fascinats.
2: Sí, sí.
0: Però Blai Morell fa cara de no.
1: No, jo no estic tan convençut. Aviam, jo li reconec el seu mèrit a la pel·li. Reconec que el xaval aquest és molt intel·ligent, que sap crear atmosferes, que sap treballar molt bé el so i treballar molt bé amb l'espai. Però a mi, sincerament...
0: No t'ha dit res.
1: Jo crec que li veig massa les costures. Hi ha moltes coses a la pel·li, moltíssimes... El Toni ha parlat de Severance, però és que hi ha mil referències. Bueno, hi ha Lynch...
4: És que és això, és una centrifugadora de referències, la pel·lícula.
1: Sí, però...
4: I dels 90, i dels 80...
1: Però que no és una cosa superoriginal.
3: Blai, però la història de l'art és referencial sempre.
4: Però això...
3: Això no vol dir que tu puguis barrejar que sigui original.
1: A mi la història no m'ha semblat original. La trobo massa llarga, i a més, hosti, jo hi ha coses que no
0: la pel·lícula no hi compreu. És que hem d'anar al butlletí.
3: Expectatives. Quines expectatives?
1: El problema és aquest, Toni, de que m'havien parlat tan bé de la pel·lícula, i tant, que cony, la vaig veure i
4: a mi m'havien parlat molt bé de la pel·li i a mi m'ha deixat completament esturat, o sigui, trencat en... No ho dic en sèrio, és a dir, això, aquest mite d'inflar les coses és possible, però aquesta pel·li és tan original i és tan diferent que per molt que te la inflin, veuràs una cosa original.
3: Hem d'anar al butlletí, jo de vosaltres deixaria que Xavi anés al butlletí.
2: Bueno, només, si el cinema és subjectiu sempre, el cinema de terror ho és més encara, perquè hi ha coses que t'afecten que altres persones no li afecten, i aquí és molt complicat.
3: Però dona-li un cop de punyal.
0: 12 i 4 minuts. No. Va, de seguida continuarem amb els pantalleros.
5: Dia lliure amb Xavi Bundó.
0: 3 minuts i arribarem a un quart d'una del migdia. Per cert, abans que seguim amb pantalles, ja que us han portat les patates per aquí.
4: Boníssimes,
0: home, tinc més coses, Ara que arriben el solet, els vermuts, fins i tot el Mundial de Futbol. Patates i olives l'Espanyol.
3: Avui! La vida una aceituna
4: como ninguna. A celebrar! Vinga, amunt!
0: Hi ha de tot tipus, Hi ha les clàssiques farcides d'anxoves, les de jalapeño, les de saïtó, les noves gildes i les noves farcides d'anxoves de l'Escala.
2: I què ha passat aquí, Blai?
0: Bueno,
2: Blai.
0: Això...
4: Blai. Les olives estan a casa de Blai.
1: No, estan a casa
4: d'algú altre. Casa Mundó.
2: Disculpa'm.
0: I ara... No, deixa'm acabar, a veure si no ens pagaran això. Ara que ve el Mundial, toca compartir també els partits que veureu a la televisió amb la família, els amics, un vermutet i unes olives l'Espanyola. No hi ha aperitiu sense l'Espanyola, perquè és l'Espanyola una aceituna com ningú.
4: Oh, bravo, ahí! Sempre farcida del millor.
3: No, però, escolta,
0: dos minuts i un quart.
3: Blai, t'he vist abans, traient pit.
2: Clar.
3: Aconseguim una bossa de patates.
2: I què ha passat amb les
3: olives? Quan arriba el tema de les olives, ja es fa el boig.
1: No,
3: jo acabo d'arribar.
1: No sabia que havia.
0: Escolta, que ens hem quedat amb una pel·li menys de sales que volíem comentar, perquè al Blai li ha encantat He-Man. Us ha agradat, a bé tots, excepte el Blai, Backrooms.
2: El Blai va al revés d'avui, sí, de tothom, sí.
0: I l'última és, li he vist 4 estrelles que el Blai ha posat a aquesta pel·lícula, que es diu Rebuilding.
6: What am I doing here? Nothing.
0: Come here, baby. Ui. Què és aquestes pel·lícules d'una mica de l'oest?
1: Bueno, una mica, sí, és un neo-western. És la història d'un...
3: És una... Com?
1: Neo-western.
2: Neo-western.
1: Sí. És un pare que s'acaba... que s'ha divorciat i que es veu obligat a començar de nou en un campament d'aquells de caravanes.
0: Ah, anava a dir, té pinta de granja, té pinta de...
1: Una mica, sí. Nomadland... Bueno...
4: Sí.
1: Coses...
4: S'ha d'explicar que ell va al lloc aquest de caravanes perquè hi ha hagut un incendi... Que...
1: A la seva granja, i l'ha arrasat, i llavors se'n va viure allà. Ell, doncs, el que fa és trobar en aquell campament de caravanes doncs una mica una xarxa de suport, no?, entre els veïns.
0: I, bueno, és,
1: i a la vegada intenta recompondre el, això, la seva relació amb la seva filla.
3: Per això es diu rebuilding, que és reconstruir en anglès.
4: Hi ha veïns de Cavión a les caravanes que també han sigut víctimes d'aquest incendi. És la gent que, de fet, el govern els ha donat unes rulots, els donen uns rulots enmig del no-res, i ells intenten doncs, passar el dia a dia allà, com
3: poden. El típic lloc que el Blai no deixaria ni passar.
0: A tu t'ha encantat, Blai.
1: A mi sí. Sí, sí, és una pel·li d'aquestes que jo crec que té una mirada profunda, sensible, que té un protagonista que és el Josh O'Connor, que està esplèndid.
3: Però això, Blai, ja ho hem vist, eh?
1: Bueno, sí, però, sí, no, sí,
2: clar,
1: sí, sí, sí,
2: clar,
1: que l'hem vista.
2: Abans criticàvem.
1: Vista.
2: Clar,
1: però jo, en canvi, jo d'aquesta pel·lícula, no, quan vaig entrar a la sala, no sabia res de res, i quan la vaig veure... Dir,
0: però un moment, que ja l'haguem vist, no pot ser que no, digue, que no estigui bé.
2: Digue-li al Blai.
1: Que Backrooms tampoc dic que sigui una mala pel·lícula.
0: Però perdona un moment.
1: No és una mala pel·lícula, són tres estrelles.
0: Ja me l'he imaginat, és pel·lícula d'un tio amb un barret de cowboy i anar mirant a l'horitzó.
4: Hi ha molt d'això, però...
3: És una història verdadera.
0: Està passant.
3: Una història verdadera, però...
0: A mi m'encanta una història verdadera.
2: No, obra mestra absoluta. Sense omplir la sabata.
3: Sense lins i sense el cortacésped ni res.
0: Vale.
4: Però, a veure, la gent que la vagi a veure, és una pel·li que parla de perdedors, de gent que està al límit.
3: Molt fotuda.
4: Però jo crec que la pel·lícula ho fa d'una manera en la qual no victimitza aquesta gent, sinó que ho fa des d'una perspectiva, diria, tendra, fins i tot. Emocionant. En cap moment hi ha un excés de dramatisme.
3: És Francis McDormand, no?
4: Sí, però és a dir, és una pel·lícula que entra bé, tot i que la història que expliqui els personatges siguin personatges tristos. El que sí, no passa res, és a dir, la pel·lícula no té substància, no hi ha trama, no passen coses. És a dir, tot són imatges bucòliques d'ell, passejant per la campinya nord-americana, converses, moments de silencis mirant el firmament, que està molt bé, està molt ben parit, la fotografia és brutal, la música és meravellosa, però es troba a faltar que passin coses en aquesta pel·lícula.
3: No passa res.
2: O sigui, ja sabem que les coses poden estar, ja les hem vist, això no és un problema. El que passa és que jo he vist Nomadland i això no s'apropa a Nomadland i de bon tros, bàsicament perquè la història que m'està explicant és que no hi ha història.
3: No hi ha història.
2: Sí, m'està parlant d'un pare que vol reconstruir la seva relació amb la seva família, amb la seva dona, però és tot tan eteri, tan... que no passa res, que jo arribo un moment que m'avorreixo molt amb aquesta pel·li.
3: Et dic una cosa, Blai.
1: Jo crec que coses hi passen.
3: Blai, et dic una cosa. Jo, si a mi, el tio aquest entra dintre la rulot, i dintre la rulot hi ha un altre rulot.
2: Hi ha una porta,
3: un altre rulot, jo aquí li poso 5 estrelles.
2: Clar, 5 estrelles.
1: Hi ha un senyor amb un barret pirata, llavors sí.
3: 5 estrelles.
1: Vinga.
3: Ara, la història avorrida d'algú que no... Que està... Ui, no tinc res, però...
0: Però, o sigui, no, a mi m'encanta la pel·li. No ho he empatitzat amb els personatges.
3: Està molt bé, però quan estàs molt fotut, Xavi, jo crec que necessites parlar amb gent, tenir relacions... O sigui, ha d'haver-hi un camí a algun lloc. Ara, estàs fotut, estàs amb una tomboneta mirant el cel i dient...
1: Va, és que és un tio introvertit.
4: És molt introvertit.
3: No estic bé, però mira quins núvols.
1: I ja està molt bé a la pel·li.
4: Sí,
1: per cert, la setmana que ve el veurem a la nova pel·li de...
4: Disclosure.
1: Aquesta protagonista de la nova pel·li de Steven Spielberg.
2: A mi aquest actor m'agrada.
0: La setmana que ve tenim pel·li de Spielberg.
4: La millor pel·li de l'any.
0: Home!
4: No, ja us ho dic. Pel·li de l'any.
2: El Brock està molt engorilat amb aquesta pel·li, eh?
4: Millor que Backrooms. Els aliens perduts a una oficina.
1: Ja tenim una pel·li millor que...
0: Sabem de què va?
4: Els aliens perduts a una oficina.
0: La de Spielberg, sabem de què va la setmana que ve o què?
1: Sí, sí, és això.
4: Home, és... Bàsicament, és parlar de... És que, clar, a la subcultura omni-americana la paraula disclosure, que és la desclassificació, té molt de pes. I es refereix al dia en el qual el govern dels Estats Units per fi admet que existeixen els aliens.
0: És el teu tema, aquest.
2: Sí, exactament. És que li toquen directament a la
4: tecla. Moltes ganes de veure.
0: Que sapigueu, gent, que ara mateix... Ara mateix el Rubén, ara el Broc està dues obsessions, dues, només dues a la seva vida, dues coses importants. Una, les bugaderies, que està obsessionat amb la màquina que vinga a donar voltes,
2: sí.
0: Li ha agafat un mareig, un torticoli, i gràcies a això, ara, l'altra obsessió és els ovnis.
2: Tu t'imagines anar a la bugaderia parlant
3: d'ovnis? Està punt, això, eh? Facis el que facis, ni s'acudeixi a preguntar-li.
2: No ho facis mai.
3: En sèrio, per l'ovni de 8 puntes. No ho facis.
4: Vols que et digui?
3: No li preguntis mai pel vídeo de l'ovni de 8 puntes, perquè pot estar... 2 hores fotent-te una turra.
4: I us diré una cosa més. He vist que a la bugaderia on vaig hi ha una porta misteriosa que no s'obre.
0: Un backroom.
4: Intentaré travessar-la amb la mà.
2: Endavant.
1: La setmana que ve som 3 a pantalles.
2: Exacte. Endavant, Broc, jo t'animo.
0: Mira, tinc una altra opció per tu, que és també d'una altra dimensió, que és...
1: Sí,
0: tu poses els diners a la màquina, vale? Els dinerets. entres amb la roba, ja no cal que et despullis, perdó. Entres a dintre i li demanes a algú que tanqui i apreti el botó.
3: Sí.
0: Escolta, és una altra dimensió.
3: Gràcies, Xavi. Però que ens avisi per poder gravar-ho.
1: Sí, clar.
3: Perquè hi ha tanta gent que em diu, què li passa al Broc amb les bugaderies?
1: I l'estrenem, i ho convertim en peli, l'estrenem, i 5 estrelles.
4: I després m'he de posar la secadora, també, no?
1: No.
4: Rentat i assecadora.
0: On puguis, tu.
4: Val, perquè l'assecadora potser en cremo.
3: Broc rooms.
1: Millor ofegat.
0: Va, anem amb la... Mira, abans de les pel·lícules de plataformes faré una sèrie que tothom estava mirant a veure si venia o no venia. Que hi havia molt de cartell amb això.
1: Sí.
0: Perquè estava... Bueno, hi havia la història anterior de la pel·lícula del Martin Scorsese, que és El Cabo del Miedo.
1: Abocado.
0: Sal ratita.
3: Buf, aquí sí que
0: Blai
3: podem acabar hòsties.
0: I s'ha fet una sèrie del Cabo del Miedo, que es diu Cape Fear, efectivament com la pel·lícula original, amb Javier Bardem de protagonista i Amy Adams. És aquesta. Let me ask you a question. What is your worst fear? A veure, jo només amb els trailers, és veritat que m'ha quedat molt impactat amb el personatge de Javier Bardem. Al Blai li ha encantat i em sembla que la resta no ho suporteu.
2: No. Jo estic més alineada. A mi el primer m'ha agradat.
4: El primer sí, l'altre...
2: Ja n'he vist més, també, és veritat.
0: A veure, Blai.
1: Evidentment, venim de dues pel·lícules, perquè recordem que abans del Cabo del Miedo existia una altra, que era El Cabo del Terror.
3: Gregory Peck i Robert Mitchum.
1: Que era la mateixa.
3: Que surten els dos fent cameos, El Cabo del Miedo.
0: Perquè la història és la mateixa,
2: Sí, és la mateixa, no?
1: Era la mateixa?
3: No és la mateixa,
1: aquí no. Aquí el que
0: hi ha un assassí, hi ha un...
1: Bueno, hi ha... O sigui, la base de la història, que és la història d'una venjança, aquí és, evidentment.
3: Han afegit una quantitat de basura.
1: El que passa que el personatge protagonista que hi havia enfront del Robert De Niro, del personatge de Robert De Niro, que era l'advocat, aquí és una advocada, que és l'Amy Adams. Mm. O sigui, li han canviat...
0: I li diu advocada?
1: De moment encara no.
4: Quina llàstima, perquè podia haver aprofitat no, per fer un abogado.
1: De moment,
0: no, perquè això a la resta del món ningú se'n va assabentar. Només va passar a Espanya, això, amb el Ricard Solans dient allò de abogado.
2: És que això és massa mític.
1: Abogado.
4: Abogado?
1: Abogado.
0: Abogado.
4: Abogado.
1: El Ricard Solans ho deia, clar, imitaven no a Robert De Niro, m'imitaven a mi.
0: Sí, és veritat.
1: Això deia el Ricard Solans. I llavors, clar, això en transformar una sèrie de 10 capítols, evidentment, si no li fots més personatges, això t'enfonsa.
3: 10 hores.
1: Com ho fots?
0: Però t'ha agradat.
1: Sí, no. A mi, com els dos primers capítols que he vist, a mi m'han agradat.
0: Bardem, només amb els trailers vaig pensar, hosti, gran paper de Bardem.
1: No. És una bèstia.
2: No.
1: El que passa és que, clar, t'has d'enfrontar al record del Robert De Niro.
0: No, tu t'ha agradat?
1: Però a mi sí.
2: Jo, veient el primer, a mi sí que m'ha agradat i crec que Bardem està molt bé. Ara bé, si estàs contínuament tenint al cap la pel·lícula...
3: És complicat, no?
2: És complicat. Jo, la veritat és que no... He entrat bastant bé i no estava recordant tota l'estona això. M'he desvinculat bastant del record original de la pel·li.
4: Sí, però
1: amb el segon capítol sí que hi ha coses, especialment de direcció, que sí que sembla que estigui imitant d'alguna manera l'Scorsese.
2: El tema de la música...
1: Bueno, clar, perquè utilitza el tema central de la pel·li, la suite del
4: Peter Herman. És tan difícil treure't el Robert... Jo, almenys, que a mi el personatge de Robert De Niro, quan vaig veure aquella pel·li, em va impactar, i suposo que moltes generacions com la meva, i per mi... Hòstia, estic veient a Bardem, i per molt bé que ho faci, que tampoc que és dubtós,
3: que
4: no
3: puc
4: treure del cap aquell personatge de Niro i la por, com pertorbava aquell personatge.
0: La música hi és, aquesta, o ja no?
4: Al principi
2: la posen.
4: I clar, amb aquest viatge és complicat veure la sèrie. El primer capítol jo crec que està prou bé, molt tens, o sigui, genera una sensació de tensió molt bèstia. No és el millor paper de Bardem, però Bardem està bé. Està correcte, però és que el segon capítol per mi és quan comença la sèrie a caure en barrena, és a dir, comença a ser avorrida, reiterativa, no porta enlloc, els personatges comencen a desvariar, Bardem comença a desvariar d'una manera bestial i penses, hòstia, si al segon ja estem així, què passarà quan arribem a l'últim, no?
3: Tu recordes... Recordes El Cabo del Miedo?
0: Sí.
3: Tens més o menys, però recordes que la introducció del personatge de Robert De Niro és ell com fent flexions i tal, i veus els braços i veus els tatuatges i dius, ai, mare santa.
4: Sí.
0: No? Tindrem problemes.
3: Exacte. O sigui, la pel·lícula d'Scorsese penja de tres grans efectes, diguem-ne, no? Un és la música de Freddie Francis, no? Que és la música d'Albert Bernstein, que és el compositor...
1: El que feia era adaptar la banda sonora de Bernard Herrmann.
3: De Bernard Herrmann, d'acord, que juga amb això, no? Juga amb això de Bernard Herrmann. Freddie Francis, que és el director de fotografia, que feia uns enquadres estranyíssims que et posaven... nerviosíssim, i el muntatge de la Thelma Shoemaker, que és la muntadora habitual de Scorsese. Tot això penjava de Scorsese, però tot estava al servei de Robert De Niro. Robert De Niro, que fa? Construeix un dolent que és impossible d'imitar.
2: A més, tot el tema de l'atenció sexual, sí, amb la Juliette Lewis.
3: Correcte.
2: Està molt ben fet. La manera

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Defensor li tenia tant de bo que va dir aquest tio millor que entre la presó. I el tio surt disposat a matar. Aquí hi ha una advocada embrassada, el fiscal que després...
2: Estem parlant d'una pel·li de 2 hores i d'una sèrie de 10 hores.
1: Perfecte, i aquí vaig. Aquí vaig. Calia fer un remake de 10 hores del Cabo del Miedo? No. Fin.
3: Totalment d'acord.
4: Però en tot cas...
5: Jo els dos primers capítols els compres. Jo de moment sí.
1: Jo primer em sembla lamentable, però és que el segon
4: també pot ser que... Clar, és que partim d'aquesta base que és la comparativa. Clar, si no has vist mai el Cabo del Miedo...
1: Tampoc.
4: Bueno, no ho sé.
2: No ho sabem.
4: És molt difícil de dir.
5: Clar, això està bé, eh?
2: No, tal qual, jo estic d'acord amb això.
1: Sí, està feta... No, tampoc, no...
5: Sí, si jo no l'has vist...
1: Jo crec que la sèrie està feta per gent que no ha vist el Cabo del Miedo. Però és una sèrie que la gent que ha vist el Cabo del Miedo l'ha vist 1000 vegades, aquesta sèrie. S'ha vist 1000 vegades. Sèries de venjances n'hi ha 3.000. Llavors, no és res original. Un dolent molt dolent que mata animals i que persegueix uns advocats. Se me'n coneixen unes quantes.
4: Robert De Niro, que va estar nominat a l'Oscar per el Cabo del Miedo, va perdre contra Anthony Hopkins perquè hi havia El silencio de los corderos.
5: Que vaya dos, eh?
4: I aquell any també estava nominada ella, Juliette Lewis, que va perdre contra Mercedes Ruehl perquè va fer El rei pescador.
6: Per cert, deixa'm comentar, a la pel·lícula, i la Noé ho ha assenyalat molt bé, a la pel·li hi ha una tensió sexual gairebé amoral entre De Niro i la nena. A la sèrie, de moment, jo això no ho he vist. De moment, això no.
1: El Cabo del Miedo. Han afegit un film més.
4: Ah, no he dit on està, si la voleu veure, Apple TV.
2: Apple TV.
4: Va, 3 minuts.
1: Que no la voleu veure, eh?
4: Un moment. Pràcticament 2:15 del migdia. Va, tancarem pantalles amb un parell de qüestions. Amb un parell de...
1: És que parlem.
4: La resta... No, perquè... Si voleu parlar... Bueno, ara de seguida...
1: Recomanem pel·lícules sobre el papa?
4: No, perquè...
1: Podríem ficar un lío gran aquí, eh?
4: Quina pel·li recomanaries al papa? O sèrie?
6: Conclave?
5: Bueno, home,
6: de Young Pope?
2: Les sandàlies del pescador.
4: Les sandàlies del pescador.
1: I de Young Pope.
6: De Young Pope.
4: Uah, Conclave és una gran pel·lícula.
6: Boníssim.
1: Conclave és collonuda.
6: I la sèrie del Sorrentino és meravellosa.
4: Sí, a partir d'aquí teniu coses de papes.
1: Sandàlies del pescador.
2: Me'n recordo que... Els dos papes era la pel·li aquella també... A mi aquesta no em va
5: agradar. Sí, Price, Anthony Hopkins, no?
2: A mi aquesta em va agradar. Estava bé.
6: Sí. El papita.
5: Aquella també del Nani Moretti.
6: Val?
5: Trabemos papam.
2: Ja sí.
1: Això per Trabemos papam. Fins aquí les nostres recomanacions.
2: Les nostres aportacions.
1: Sí, Bundo, gràcies.
4: Després a veure si podem parlar amb el Manyer i amb el... No hi ha cap pel·lícula que estigui Fumata Blanca, no?
6: No, me l'acabo d'inventar.
4: Però potser sí.
6: A casa meva, Fumata Blanca.
1: Fumata Blanca és el que hi ha a casa teva dissabte a la tarda.
4: Aquest és un altre tema que també podríem debatre un dia, que és quan s'acaben els noms.
1: La gent que consumeix massa marihuana.
4: Perquè hi ha massa noms repetits, hi ha pel·lícules i sèries, perquè ja no hi ha més noms. S'ha acabat el tema ja.
5: Sí.
4: Fumata Blanc, vaig a buscar a veure si hi ha alguna pel·lícula
5: que
4: Fumata Blanc.
5: Diria que sí, eh?
4: Ah,
1: vigila que no sigui una pel·lícula
5: no
1: per adults. Vigila que no sigui una pel·lícula per adults.
5: I
4: Fumata Blanc. José Sacristán.
5: Veus?
4: Cayetana.
5: Veus? Espanyola.
4: I Cayetana Guillén Cuervo. De pel·lícula de Miquel García Borda.
6: Boníssima. Obra mestra.
4: Nominada a...
5: A què?
4: A Màlaga.
1: Res.
4: A Vindaga.
1: Nominada què?
5: Vindaga de
1: ciutat de
4: Màlaga. No la recordeu, suposo, no?
2: No sabia ni que existia aquesta pel·li.
5: Se'ns ha oblidat.
6: Se'ns ha oblidat.
4: Fumata Blanca. No anava del papa, em sembla.
5: No.
4: Bueno.
6: Quina pena, no?
4: Calla, que potser
5: havia algun religiós.
6: Ai, papa.
4: Bueno, va, molt ràpidament, com que estem en setmana de Mundial, com que tothom està estrenant sèries i pel·lis i tot això del tema futbol,
1: n'hi ha una
4: a Movistar Plus de la selecció anglesa d'una figura de qui va ser el seleccionador, que és Gareth Southgate, que es diu Dear England.
7: Dear England.
1: Dear England.
4: Que a la resta em sembla que no us ha tornat locos, al Blai li sembla que correcte.
5: Sí, és correcte, una sèrie correcta. A més, està basada en una obra de teatre que va protagonitzar el Joseph Fiennes, que a més també és el protagonista de la sèrie, que és un actor que a mi realment em sembla bastant dolent.
1: I que aquí,
5: mira... Jo crec que, més que res per la semblança física amb el Gareth Southgate, que s'assembla bastant...
1: S'assembla molt.
5: Mira, encara me'l crec. Encara me'l crec.
1: A veure, perdona. L'han tocat una mica.
5: Una mica, sí, el nas i les dents.
1: Una mica bastant.
5: Però la cara, no sé.
6: Però sí que es nota, perdona, que li han posat dents noves, perquè quan somriu fa una cara com de...
2: Se
6: surten les dents així.
5: Llavors, el que explica és, en el moment que ell agafa la selecció anglesa, que està en un dels punts més baixos de la història de la selecció anglesa, fa, a més...

0: com 50 anys que no arriba ni al Mundial, que no arriba ni no arriba al Mundial, que no arriba ni a semifinals.
1: És aquell moment que perd contra Islàndia un partit i diuen, fins aquí hem arribat, hem de canviar la selecció anglesa.
0: I llavors ell canvia una mica la mentalitat de la selecció, introdueix fins i tot la figura d'una psicòloga dins de l'equip, i llavors la cosa comença a rotllar. Jo he vist dos capítols i de moment m'ha semblat una sèrie correcta.
2: Jo puc explicar per acabar una anècdota de Joseph Fiennes que us agradarà.
0: A veure.
2: No parlaré de la pel·lícula, que em sembla, sí, de la sèrie, que em sembla una merdeta, però
1: recordo crítica profunda,
2: una entrevista, no, em sembla recordar que era a Polònia, a Varsovia, si no recordo malament. Érem tres periodistes, un d'ells, no recordo la seva nacionalitat, va començar a parlar de que el dia abans de l'entrevista de Joseph Fiennes havia sortit publicat que havien agafat a Ray Fiennes, que és el germà bo, no?, fent l'amor amb una hostessa a un avió, no?, en el quarto de bany d'un avió.
3: Carai, okay.
2: I aquest periodista va tenir a bé començar a parlar d'això. Dient.
1: Ai, ja què dius?
2: Dient. Ah. Ja és mala sort que el dia que vens a promocionar la teva pel·li hagin agafat el teu germà, donar-li una safata a l'avió, sense donar-se compte de que Joseph Fiennes estava a la porta.
3: No. Què dius? El germà estava allà?
2: Estava allà. I llavors comença a fer... I Joseph Fiennes va començar a fer...
4: Ai, no!
2: Com si tingués...
1: Tos.
2: Va estar fent un rato fins que li vaig dir al tio, Joseph Fiennes is here. He's watching us. I el pavo aquest, el periodista aquest, es va quedar tan panxo quan es va sentar i va dir, escolta, com t'has sentat a tu? El teu germà i a l'avió. I Joseph Fiennes va agafar, va aixecar i se'n va. I fins aquí la meva entrevista amb Joseph Fiennes. Gràcies, Joseph Fiennes.
3: Molt bé. Que fort.
4: Déu meu.
1: Coses del cinema, Xavi. Sí.
3: Coses dels periodistes una mica imbècils.
1: I dels periodistes,
0: bueno,
1: sí, exacte.
0: N'hi ha.
1: Que
0: n'hi ha
1: uns quants. Aquest periodista ja. Que no ha explicat era Blai Morell.
0: Que cabron.
3: Bueno, escolta, ho tancarem aquí, perquè és que la resta no val tant la pena. No. La setmana que ve, per tant...
4: Disclosure.
1: Aliens. Ja són aquí. Xavi, vés en compte, perquè tu tens molts números per ser abduït. Tens molts números per ser abduït. Bueno, tens el perfil de la persona abduïda.
3: Quin és el perfil?
1: A veure
3: fins a on arribem. A veure, un moment, tanca'm la música un moment, sisplau.
4: Tanca.
3: Tots en 35 minuts. Ara fem el dibuix, el perfil retrat robot, segons Òscar Broc, de persona que és habitualment...
1: Abduïda.
2: Vegeu la ràdio, amics.
4: Silenci!
1: Retrat robot. És un perfil d'home blanc, classe mitjana, amb un coeficient intel·lectual superior a la mitjana, una bellesa i una estètica impecables.
4: No puc amb
1: i és
4: moment,
1: sobretot un perfil d'una persona que està disposada sempre a pagar-li més als seus col·laboradors. Aquest és el perfil dels abduïts.
3: Doncs mira, sobretot...
2: Tu el que vols...
3: Però l'última ja em descarta. No. Em descarta l'última.
2: Tu el que vols és que pugin a Bundó a la nau i li fiquin la sonda aquella.
1: El microchip.
3: Quina obsessió tenen amb l'anus, els...
2: Sí,
3: no?
2: És veritat.
3: No,
2: sí.
3: Sonda anal,
1: això de la sonda anal és un mite, realment. No. Jo he estat a un omni i a mi no m'han tocat.
2: És un mite, dins la mentidera.
3: A veure, és que per tocar-te primer han de voler-ho. 12 i 36 minuts, apa, pantallero.
2: Tu has de mereixer que et toquin, Broc.
5: Esteu escoltant
6: els millors moments del Via Lliure.
7: Mira, turra.
3: Bueno, però perdona... Qui m'ha enviat un missatge dient que la reina pot vestir de blanc? Aquesta, i...
7: us veia perduts.
3: No, el bany us diu que ho ha dit de seguida.
7: Sí, perquè... Només...
3: Hola, Santi Jiménez.
7: Hola, què tal?
3: Hola, Malcom Otero.
8: Hola, escolta, el papa ha guanyat una lliga o alguna cosa, no? Perquè estan fent tantes rues.
7: Però no. A mi m'ha encantat la retransmissió de l'aterratge de les Mentres, que jo crec... Que jo no sabia si arribava el papa amb un vol comercial normal i corrent dels que aterren 2.000 cada dia, o... Era Charles Lindbergh després de creuar l'Atlàntic el primer vol del Jazz Man's Ride.
3: Que ha dit el Mañé que el papa és del Madrid, eh?
7: Pues claro. Dios, és del Madrid.
9: Lletera Campllong, la llet de casa, t'ofereix il·lustres execrables.
3: La Lletera Campllong.
7: La Lletera Campllong.
3: És blanca, també.
7: Com el papa
3: i com el Madrid.
8: Però no és del Madrid.
7: No. Que igual vota, no?
3: Eh?
7: Igual vota.
3: Home, no crec que et sigui soci.
7: Imagina't, home,
3: perquè...
7: xepatissant i que parli a favor de Riquelme.
3: Sí, vés a saber. Vés a saber.
8: No, hem fet poca campanya a favor de Florentino. Els culers, eh? Els culers en general. Ens convé molt Florentino.
7: Molt.
8: Ens convé molt més que aquest altre i hem fet poca campanya. Però és veritat que tenim la sort que a Madrid aquesta gent molt gran que té poca veu li costa treure-la. Mira, sí. Del Pardo, del Bernabéu, sempre es queda.
7: Sempre es queda. La lucecita del el vigia d'Occidente. Sí.
3: Avui què?
7: Avui bueno, ja que ens posem a la turra aquesta infecta...
3: Tabarra.
7: La turra. Del papa, pues, parlarem de...
3: De papes.
7: De papes, sí. Vale. Parlarem de papes. Mm-hmm. I, però...
3: A la que he dit això, els tertulians han dit, home, pues hi ha un munt.
7: Sí. Però havíem fet alguns, eh?
8: Hem fet uns quants, eh?
7: Sí, havíem fet a Francisco.
3: El que feia. A Joan Pau, també.
7: Sí, que tot el mundo. Sí.
3: Benet el vam arribar a fer.
7: No, sí, a Benet 16 també. I a Rodrigo Borgia.
3: Borgia.
7: Borgia, que era català.
3: Català.
7: Sí, avui sortirà Roderic Borgia. Però avui parlarem dels papes que ens agraden, de veritat. Els papes de sempre.
3: Els de veritat.
7: El que hem pensat que ha de ser un papa, un cabronàs. Sí, un papa que sigui un miserable. Una mala persona. Bueno, clar, és que, de fet, això ho hem dit cada cop que hem fet un papa. Ningú arriba a papa sent bona persona.
3: Ai.
8: No és el camí.
3: No comenceu a criticar.
7: No, home... Això, el Vicenç, que acabes de tenir aquí, tu diràs... O sigui, això és una cosa de conxorxes de punyalades per l'esquena i el conclave i tot això.
3: Però mai sap, potser apunyalen massa gent i llavors et quedes sol. Vull dir, saps?
7: Sí, clar. Si no... Aquest pop, el que parlarem avui, va apunyalar bastant. Clar, el que passa és que alguns papes ho dissimulen més que altres, com aquest Bienvenido, Mr. Prevost, però el que parlarem avui no tenia cap ganes de dissimular i li portava fluixa el que pensessin d'ell. Personalment, aquests hem dit que són els papes que ens molen, els dolents de pel·li Marvel o de James Bond. I aquest és un papa premium, eh? Dels que va fer coses.
3: Ah, sí, eh?
7: Aquest sí que va fer coses.
3: Sí, eh?
7: Els papes hacen coses. És un dels fundadors dels Estats Pontificis.
3: Ole.
7: El tio és el mecenes que va contractar a Bramante, a Miquel Àngel i a Rafael, l'home que va deixar Roma preparada pels turistes, enorme constructor, administrador i propagandista...
8: No existiria la grande bellezza sense aquest papa.
3: Home.
7: Exacte. Parlem d'una època en la que els papes no... eren de boquilla, delegats de Metges Sense Fronteres o col·laboradors de boquilles d'Open Arms. No. El que es creien eren hereus dels Cèsars de Roma. I si algun papa va tenir clar que s'aconsegueixen més coses durant hòsties, no l'Eucaristia, eh? Per les armes, volem dir. Que amb les encícliques aquest va ser el nostre protagonista d'avui. Es va ocupar molt poc dels assumptes de la fe i molt més d'estendre el poder temporal del papat. Era un cínic que no tenia problemes a canviar d'amics per enemics i viceversa. França va ser la seva aliada contra Venècia, com després Venècia ho va ser contra França. Tampoc tenia problema a dirigir ell mateix les campanyes, les batalles, en lloc de confiar-los a un militar de carrera.
3: Ah, papa guerrer.
7: Sí. Papa Garré. De fet, li deien el Papa Garré.
3: Ah, veus?
7: Maquiavel, a la seva època, el va jugar com el model d'un príncep afortunat. Luther el va utilitzar com a exemple de la corrupció moral de l'Església i tots dos tenien bastanta raó. Erasme de Rotterdam li va dedicar un escrit satíric... Erasme de Rotterdam, pels que estan al col·legi, és aquest el que us paga les vacances i les borratxeres.
3: Sí, sí. Busqueu una mica per què aneu a un programa que es diu Erasmus, doncs, per aquest senyor.
7: Per aquest senyor, per Erasmo de Rotterdam. Erasme de Rotterdam...
3: L'hem fet, Erasmo? Deu tenir alguna cosa.
8: No, però l'hauríem de fer.
3: Hauríem de buscar-ho, doncs ja encara que sigui per el que ha quedat darrere.
7: Sí, li va ser...
3: Que s'estudia poc.
7: Sí. Li va dedicar un escrit satíric titulat Juli, exclòs del cel, en el qual el sant pare li negaven l'accés al paradís. Parlem d'un crac absolut. Es deia Giuliano della Rovere, també conegut, com hem dit, com el papa guerrer o el papa terrible.
3: Oh.
7: No com aquest que predica la pau. Més conegut per la història com Juli II.
10: Soy de aquellos que sueñan con la libertad.
3: Julio i Iglesia, a la vegada, no?
8: Clar, no, perquè es va posar Juli II, perquè ja sabia que la història tenia reservat el Juli primer per Iglesias.
3: Sí.
7: Ella sabia.
3: I lo sabes.
8: I lo sabes. Després el tercer, que és Juli, el del Barça, i el quart, i el Juli. A veure, aquest li van posar fàcil. Aquest és nascut a Bisola, que pertany a la República de Gènova, i es deia Giuliano della Rovere, i era nebot del papa Sixt quart, que això si ho dius en anglès és sixth fourth, que és molt complicat, que és promotor de la Capella Sixtina, com tots sabeu.
7: Perquè es diu Capella Sixtina?
8: Sixtina ah, és per ell. Ah.
7: Perquè el papa Sixta, ah. Sixta li va fer la Capella Sixtina.
3: Ja, clar. Li va posar el seu nom. Bueno,
8: I era
3: Florentino.
8: Florentino. I era cosí del cardenal Riario. I vostè com va arribar a papa? Doncs sent nebot del papa i cosí de cardenal. És molt fàcil, això, molt fàcil. El seu oncle va...
3: De quan els papes eren italians.
8: Quan els papes eren italians,
3: això
8: no com
3: és
8: ara.
3: Altra cosa.
7: Sí, bueno, clar, no com ara.
3: Clar, ara es permet qualsevol cosa.
8: El seu oncle el va prendre sota la seva protecció i més tard el va enviar a un convent on faria els seus estudis superiors.
7: Sí, clar, ser nebot del papa facilita les coses.
8: Molt!
7: Penseu que amb 28 anys... Poc després de que el seu oncle, Sixta, es convertís en papa, és nomenat bisbe de Carpentres, França. En aquest any va ser elevat a la dignitat de cardenal prevere, responsable de Sant Pere, de l'església Sant Pere Advíncula, que és on està l'estàtua del Moisès de Miquel Àngel, com sabeu. Després rep fins a 8 bisbats més a distància, abans de complir 30 anys, a més, a la mort del seu cosí, accedeix a la vida política sent nomenat bisbe també d'Avinyó i llegat papal en aquesta ciutat, que era un càrrec molt important a l'època. El 1480 és enviat a França en qualitat de llegat pontifici, tornant a Roma al començament de l'any 1482. No tenia ni 50 anys i tenia més càrrecs que ningú.
3: Mare de Déu, senyor. Sí.
7: Te apuntava papa.
8: Apuntava papa. Aquest bisbe de Carpentres o de Carpantes a mi m'aniria bé. Però bueno, òbviament, això del celibat s'ho passava per l'art del tronc.
3: Què dius ara?
8: Diguem-ne que...
7: Abans els papes pujaven.
8: Literalment...
7: Bueno, ara també...
3: No.
7: Però li suava que ho sabés la gent.
8: Literalment li suava...
3: Prou!
8: Com es dona però sense dissimular, com diu el Santi? Va tenir diversos, no sabem quants, fills il·legítims, però l'única que va aconseguir arribar a l'edat adulta va ser Felice de la Rovere, nascuda l'any...
7: A més, li va posar el seu...
3: Això és el que anava a dir, però li va posar el cognom.
7: Home, clar!
3: No era un expósito qualsevol.
7: No.
3: Del meu cognom.
8: Xulomi Pirulo.
7: La lete meva.
8: I va néixer el 1483, fruit de la seva relació amb l'aristòcrata romana Lucrezia Normandini. Poc després del naixement de Felice, Giuliano arregla el matrimoni de Lucrezia amb Bernardino de Cuspis, que era secretari del cosí de Giuliano.
7: Va, t'he fet un bombo, però et caso amb el secretari del meu cosí. T'ho deixo arreglar.
3: Que siguis casada encara.
8: Que era el cardenal Girolamo Basso de la Rovere. Però la filla, finalment, va contraure matrimoni el 1506 amb Gian Giordano Orsini. Amb quin objectiu? En aconseguir l'amistat de la poderosíssima família Orsini.
7: Sí, ell hem vist que ell, el seu objectiu era...
8: L'amistat.
7: Era ser papa, i, però amb el lema de... ¿Qué es el papado? El que tengo aquí colgado. Tot i així, li va costar arribar, perquè tenia un enemic molt poderós. El gran rival de Giuliano de la Rovere al col·legi cardenalici era el cardenal Roderic Borja, més tard triat papa Alexandre VI a la mort d'Innocenci VIII. De la Rovere, que també aspirava a ser papa, acusa a Borja d'haver estat triat mitjançant la simonia, això ja ho vam explicar.
3: Simonia, no me'n recordo.
7: Suborns. Va, és a dir, tu pagaves
3: els cardenals.
7: O sigui, el conclave era que hi de lo mío.
3: Sí.
8: Però a més d'un xoc de caràcters similars, molt semblants, perquè Borja i de la Rovere eren calcats, eren com la mateixa persona.
3: Però físicament?
8: No,
7: caràcter.
8: De caràcter.
7: Els dos eren desgraciats.
8: Sí. Es tractava d'un enfrontament polític. De la Rovere representava els interessos de la facció italiana del col·legi cardenalici, mentre que Borja era considerat un estranger pel seu origen valencià.
3: Català!
8: Giuliano el despreciava no només, obro cita, pel seu caràcter superb i deslleial, una cosa a la qual ell mateix pecava...
7: O sigui, els papes abans es deien un a l'altre, tot superb i deslleial. Així eren papes, home.
8: I també... obro també de cita, més encara per ser estranger, un dels catalans als quals s'avorria. Però per la seva primera batalla, per ser papa, ja ha de retirar-se de l'escena pública. Però tornarà per la porta gran.
3: Oh! Un papa que cantés això quan aconsegueix el papat.
7: Home, li va costar. Imagines sortint
3: al balcó
7: en lloc de la Vemus Papa amb el guiar de xar. L'església s'ha de modernitzar.
3: No,
7: que haurien de cantar.
3: Ens caurà un llamp qualsevol moment, de veritat, t'ho dic.
7: Li va costar, perquè va estar exiliat a Òstia, va intentar conspirar contra el papa Borja des de París per envair el Vaticà per la via militar,
3: sí.
7: Va fracassar, anant ell al capdavant de les tropes...
3: Ah, clar, que, com que era guerrer.
7: Sí, aquí no em tallo de res. Però Alexandre VI, al final, mor el 1503, degut probablement a la malària, encara que s'especula que va poder ser enverinat.
3: Ui.
7: Vaja, bueno.
3: Ai...
7: El següent papa no és el nostre home, és el cardenal Piccolomini, del cardenal de Siena, que és triat nou papa sota el nom de Pius III.
3: Mm-hmm.
7: Tot i que de la Roverini no donava suport a aquesta candidatura, i què va passar? L'ancià Piccolomini mor poc després. Casualitats de la vida.
3: Sí, perquè normalment algú que vol ser papa, quan veu que hi han triat un altre, normalment és, ostres, ja se m'ha passat el tren perquè si està la mateixa edat. Però es mor l'altre i encara el següent encara es mor.
7: Pius III va durar poquet, molt poquet.
3: Tres segons.
7: Casualitats. I de la Rovere finalment és triat papa sota el nom de Juli II, l'1 de novembre, dia dels innocents, de 1503. En el conclave més breu de la història del papat. De tan sols poques hores de durar. De fet, a les normes del conclave deien que havia de durar com a mínim 10 hores.
3: Uh-huh.
7: Després poden durar dies i poden durar setmanes i tal. Es veu que en una hora ho tenia arreglat,
3: Però
7: van aguantar-se allò prenent uns petits sangus i unes cerveses per això. Va obtenir 35 dels 38 vots possibles.
3: Però això és una victòria a la búlgara.
7: Home, inclosos el dels 11 cardenals espanyols afins als Borja, els qui va assegurar que contra els que no prendria cap represàlia. Promesa que no va mantenir, òbviament. Juli II va fer el que criticava del seu predecessor Borja, les simonies, que havia criticat. Amb aquestes simonies va omplir d'or 35 mans obertes de 38 membres del col·legi cardenalici.
11: Sí, quan el 1503 va senyir la tiara papal i va prendre el nom de Juli II, ell tenia gairebé 60 anys, no era molt gran.
3: Mm-hmm.
11: Va triar el nom de Julio, un diminutiu del seu propi nom, i en referència a Juli César.
3: Que això normalment no ho fan, no? Els papes no trien el seu propi nom per ser papa.
7: Ei, Patrick.
3: Jo em dic Julio, doncs em diré Juli.
7: Sí, ja està. I a més coincideix amb Juli César.
11: Clar, ja sabeu, Gaius Julius, César. Aleshores, va celebrar la seva elecció amb una desfilada en la qual va passar sota 7 arcs del triomf respecte a Roma.
7: Aquest sí que va fer una rua.
11: Sí, això sí que és una rua, de veritat. Això, van tallar carrers, també.
7: I carrers i caps.
11: L'adversari més perillós del nou papa era el fill natural de Rodrigo Borja, César, que s'havia fet un ducat propi a la Romagna.
3: Juli contra César.
11: a la Romagna a costa de l'estat pontifici. Juli II el va fer arrestar i el va fer portar al Vaticà, i encara que el va tractar com un convidat a la força...
3: És un oxímoron, no?
11: Un oxímoron.
7: De fet, el va tenir a les estances vaticanes en lloc de posar-lo a les masmorres del castell de Sant Àngelo.
3: Sí, això és molt simpàtic per part seva.
7: I feia 3 dinars al dia,
11: Fins que César va acceptar enviar instruccions a la ciutat sota el seu domini perquè se sometessin de nou al papat.
7: Què va fer Juli II, a part d'una vegada carregar-se la branca Borja que era l'oposició? Pues va continuar la tradicional pràctica del nepotisme papal garantint l'ascens social de la seva família. Els seus familiars, i passo a recitar, Clemente Rosso de la Rovere, Galeotto Anciotti de la Rovere, Leonardo Grosso de la Rovere, Sisto Gara de la Rovere, van acabar sent cardenals.
3: Home! Tots,
11: casualitat!
3: Tots família!
7: El seu nebot, Francesco Maria de la Rovere, va rebre la senyoria de Pésaro. Ole tu, xaval! Però clar, ell havia de protegir-se dels seus enemics, perquè seguia tenint molts enemics.
3: Clar.
7: I va anar a buscar perquè el protegissin els més malotes d'Europa. Right into this world, all alone,
3: God takes your soul. Que anava amb un Land Rover, també.
11: Clar, no, aquests eren els Hells Angels de l'època, del segle XVI, eren els mercenaris suïssos.
3: Mm.
11: Eren els Sons of Anarchy,
3: sí.
11: Però anant a missa.
3: I a dalt d'un cavall, suposo.
11: I a dalt d'un cavall, exacte, no una moto. Durant el seu pontificat es va crear la Guàrdia Suïssa Pontifícia.
3: Ah, la crea ell, la Guàrdia Suïssa? Ah, sota... perquè ja veu que cal una mica de gent armada.
11: Sota el...
12: Sí, i professional.
3: Ara.
11: I professional. Sota el lema Acriter et Fideliter, que vol dir amb valor i fidelitat. La reputació dels suïssos com a soldats funcionaris era immensa. La seva destresa amb la pica, l'arcabús, ja sabeu què és l'arcabús per les de l'informe de Pisa, és abans del mosquet i del fusell, es carregava per la boca del canó.
3: Ah, però llavors era arma de foc.
11: Arma de arcabús. Foc,
12: sí.
11: I la seva disciplina professional els van convertir en els preferits dels reis per les batalles i també per assegurar la seva pròpia protecció personal. Per ingressar a la Guàrdia, els requisits continuen sent estrictes. Només poden postular-se homes catòlics entre 19 i 30 anys, amb experiència militar prèvia i disposats a signar un contracte de 2 anys, mesurar almenys 1,74... Home, suposem... Si aleshores era 1,74, era l'equivalent a 1,90 d'ara.
12: Sí, sí.
11: I comptar amb una biografia irreprotxable, confirmada pel seu rector i bisbe del seu lloc de naixement. No cal tenir una Harley. Un cop assegurat, el nostre Juli, Pijuli, volia passar a la posteritat per altres temes.
12: Sí, aquest tema l'hem dedicat al tio, va fer bé. Durant tota l'edat mitjana, Roma havia anat decaient lentament. Des de principis del segle XIV ja no podia competir amb Florència i Urbino en l'art, amb Milà i Venècia en el comerç, amb Bolònia i Pisa com universitats, i al sud estava la ciutat de Nàpols, el regne de Nàpols, el regne més potent de la península en força militar. Ell va decidir emprendre un ambiciós programa d'obres públiques i mecenatge artístic que retornés a Roma a la seva antiga esplendor. Va convidar i va patrocinar alguns dels millors artistes del moment. Si l'emperador August va dir «Vaig trobar una ciutat de maons i la vaig deixar de marbre», Juli podria presumir d'això 15 segles després. A Rafael Sanzio, el pintor, li va confiar la decoració, no el cantant, que
3: no, també
12: devia estar per aquella època.
3: Sí.
12: Igual vivia.
3: Ja ho petava, ja.
12: Parlo de Rafael Sanzio. Li va confiar la decoració de les seves estades privades perquè es negava a dormir a les mateixes que havia dormit Roderic Borges.
3: Ah, jo no en aquest llit, no.
12: En aquesta
3: habitació.
11: Jo no creia que hi havia puces.
3: Ah, clar.
12: Va quedar tan impressionat pels primers traços que va decidir acomiadar a la resta d'artistes i va fer que Rafael s'encarregués de tota la decoració del Palau Episcopal, del Palau Papal, perdó, nomenant-lo, a més, Inspector General de Belles Arts.
11: Sí, el retrat més famós de Juli II el va fer precisament Rafael, i en ell és molt diferent de la resta, perquè els renaixentistes posaven tot el seu talent en representar homes i dones de cossos esculturals perfectament modelats i d'una bellesa ideal. Mm. El retrat de Rafael el pinta no com un enèrgic guerrer o un governant, sinó com un ancià decrèpit i malalt, amb una melancolia impròpia del seu caràcter. Busqueu-lo. Té la mirada com perduda, i és el contrari del que era l'Armenteres, que semblava feliç.
3: Sí.
11: El papa, doncs aquest no sembla feliç. Hi ha una cosa que sí que...
12: Això és molt raro quan et feien aquests retrats,
3: Clar, perquè t'havien de fer guapo, no? I aquí, en canvi...
11: Però hi ha una cosa que fa Rafael, que és l'enganyifa d'aquest quadre, que sembla bona persona.
3: Això sí.
11: Tu mires aquest
3: quadre... Ara l'estic veient i, efectivament, clar, bueno, és un senyor indefens, aparentment, no?
12: Sí, un senyor gran, descuidat...
11: Sí, sembla que està desorientat, no?
12: Per això, si surts Rafael a la selectivitat, ja de res.
11: Bueno, un dels aspectes més cridaners d'aquest retrat és la barba descuidada. Mm-hmm. Això per què és? Es diu el fet de que Juli II va decidir deixar-se-la créixer, la barba, durant un any i mig, com a mostra del dol per la pèrdua de la ciutat de Bolonya. El papa va jurar no afaitar-se fins que els francesos fossin expulsats d'Itàlia. Així era el nostre home.
12: Tenia una altra particularitat bastant curiosa per ser un papa i el representant de Déu a la Terra. Clar, creia en l'astrologia.
3: No fotis.
12: I no sembla molt lògic que
3: home, ja,
12: des de tirar-se les cartes
11: si creus al tarot... Si creus en coses sobrenaturals...
12: Bueno, ja no venia d'aquí. Si parles amb ninos de fusta, també pots...
3: Va, creure. Home!
12: La construcció de l'actual basílica de Sant Pere, que la va promoure ell, la va fer iniciar...
3: Si ell comença la basílica de Sant Pere actual.
12: La basílica de Sant Pere comença que la fa Bramante, com també sabeu, de res per les de la selectivitat, es va iniciar el 18 d'abril de 1506 sota el seu impuls. I per què va triar aquest dia? I fins i tot l'hora de la col·locació de la primera pedra? Per consell dels seus astròlegs.
3: Hosti, noia.
12: Que li van dir, això funcionarà. Bueno...
3: S'ha de dir
12: que ha funcionat com un tiro,
3: Sí, això sí.
12: Això sí. I el gran pollastre, però, el va tenir... O sigui, tenim el Bramante fent la basílica de Sant Pere, Rafael pintant les estances, i qui queda? Miquel Àngel. que aquí tenim un pollastre impressionant.
11: Sí, Miquel Àngel tenia un caràcter tan temperamental i orgullós com el propi papa. Després de que Juli II decidís suspendre el projecte de la seva tomba, i en el que havia estat durant mesos Miquel Àngel supervisant les pedreres de marbre, el Buonarroti va marxar emprenyat a Florència ignorant les amenaces del pontífex.
12: La tomba de...
3: Com surtis per la porta no tornes, eh?
12: La tia va dir, a prendre pel sac. Sí. Perquè el tio li havia promès que li pagaria 10.000 ducats per fer el seu mausoleu, que serien, no sé, 14, 15 estàtues, i només va acabar una. Ara, la que va acabar... li va quedar bé, eh? Que és el Moisès.
11: Però que Miquel Àngel marxa a Florència, clar, però ignorant les amenaces del pontífic, perquè el pontífic es plegaven els líders de les majors potències d'Itàlia. Aquesta va ser l'única ocasió, l'única, en la qual Giuliano della Rovere va cedir. I com a reparació li van carregar la decoració de la Capella Sixtina. La batalla amb Miquel Àngel va ser de les poques, si no l'única, que va perdre. Perquè fer la guerra li encantava molt més que anar a missa al nostre pontífex.
3: Era un fan d'anar a la guerra.
12: Era un fan d'anar a la guerra.
11: I d'Hombres G, sí.
12: I sobretot, li agafava mania a diverses repúbliques i a diverses regnes. La primera que li agafa
3: Venècia.
12: És Venècia. Venècia.
3: No, se li posa entre celles,
12: no podia amb els venecians. Venècia era una gran potència comercial i militar, aleshores. Clar. I quan va venir l'intercanvi de papes, Venècia va aprofitar per prendre alguns estats de la Romanya, molt a prop de Roma, clar, òbviament, per ser un nom ho diu, i es presentava el risc que un estat autònom i desvinculat de l'Església existís molt a prop del Vaticà. Demostrant la seva habilitat diplomàtica, Juli II, que sabia que ell sol, amb les forces vaticanes, no podria ni de bon tros amb els venecians, què fa? Monta la Superliga, una aliança internacional.
11: Hosti. Sí, sí, no l'anuncia el Chiringuito, però bueno. França acabava de perdre...
12: Era un home molt més seriós, aquest.
11: Molt més seriós, home. França acabava de perdre en favor d'Espanya totes les seves opcions en el regne de Nàpols. El rei Lluís XII de França desitjava rescabalar-se de la seva derrota i va sucumbir molt fàcilment a les propostes del pontífex. També, per convèncer l'emperador del Sacre Imperi Romano-Germànic, Maximilià I d'Àustria, va emprar el cuento de que Pàdua, Treviso i altres ciutats del Vènet havien estat durant llarg temps de l'imperi. També va aconseguir, havia aconseguit França, que era enemiga d'Espanya, va aconseguir comprometre Espanya, el regne d'Hongria, el ducat de Savoia, Florència i Màntua, i amb tots aquests estats va formar la Lliga de Cambrai amb l'únic objectiu, desintegrar la República de Venècia.
12: Home, i després de forjar els Avengers, pues, perquè això era els Avengers, això va juntar la massa, Iron Man, el Capitán América i tot, Venècia se'n va al carajo. La Sereníssima, que és com es deia la República de Venècia, no va poder resistir l'embat dels exèrcits aliats, dels Avengers, i va ser derrotada a la batalla d'Agnadello l'any maig de 1509. Satisfet amb això, Juli II va dir que, com soc papa, va signar la pau amb els venecians, es va aixecar les penes divines, l'excomunió que els havia fet, i es va retirar de la lliga que ell mateix havia coordinat, disposat a trair els que l'havien ajudat, especialment a França. Ara tampoc li queien bé els francesos.
11: No, Juli II volia expulsar els francesos de Gènova i Milà, després d'haver-los utilitzat en l'enfrontament amb Venècia. La seva consigna era fora els bàrbars. I aquesta consigna va penetrar profundament en el sàmit dels italians, això de, com es diu, prioritat nacional. El conflicte entre França i el papa va desembocar en una guerra oberta. I què va fer per guanyar-la? Doncs muntar una altra aliança, aquest cop contra França. I aquí va convèncer per liderar-la els venecians! Els venecians!
12: El tio era un geni absolut, eh? Organitza, com no li podia dir d'Avengers, com la Lliga Cambrer, diu la Lliga Santa, en la qual s'integraven estats pontificis, Venècia i Espanya. Un mes després es va adherir a ella Enric VIII d'Anglaterra, que encara no s'havia separat de l'Església Catòlica, i una mica més tard l'emperador Maximilià i els suïssos. El propi papa, al capdavant de les tropes, va conquerir la ciutat de Mirandola, aliada dels francesos, i a més de Venècia, el paper d'Espanya va ser fonamental en la victòria. I el papa va demostrar, com ara estem veient el papa, ara que veiem el papa amb el rei d'Espanya, aquesta relació ve de lluny. El papa va ser molt agraït amb el rei d'Espanya.
3: Ah, sí?
11: Sí, sí, sí. Perquè Juli II va tenir l'oportunitat d'agrair al rei Ferran el Catòlic l'ajuda prestada per expulsar d'Itàlia els francesos. La corona de Navarra estava, el 1512, en possessió de Catalina de Foix. Ferran, que era el regent de Castella, amb el pretext de que els monarques navarresos fomentaven les doctrines albigeses, que això és una cosa de dos segles abans, però
12: és,
11: abans,
12: és un cuento que s'ho van inventar, eh?
11: És una mica la conspiració judeocristiana.
12: No, és com els pagos a Negreira, ara, que vienen de hace mucho.
3: Ja eren.
11: Aleshores, què va? Va obtenir un del papa, una butlla papal, la Pastor Ile Celestis. En aquesta butlla s'excomunicava de manera genèrica...
12: Així, a general, als
11: aliats del rei francès. I s'alliberava els súbdits navarresos del jurament de fidelitat als seus reis, quedant el regne, doncs, diguem-ne, a mercè del que pringués, el que pringués primer.
3: O sigui, el primer que hi vagi és el que...
11: El primer que s'alcada...
3: El primer que arriba, el primer que seu.
11: Exacte.
12: I el primer que va arribar a ser Ferran el Catòlic.
11: No es podia saber... No, Juli II, mitjançant aquesta butlla, va tractar de legítima la conquesta realitzada pel rei catòlic. En 1515, per acord de les Cortes de Burgos, sense navarresos presents, va quedar Navarra incorporada a Castella.
3: Se l'estimen molt els navarresos, no, Juli II?
11: Por la gràcia de Dios.
12: Sí. També va coincidir una altra cosa, ara que el papa ve de, que ha sigut bisbe de Perú, sí, havia sigut súbdit del rei d'Espanya, perquè Juli, gràcies a Juli II, perquè Juli II va concedir als reis catòlics el real patronat sobre totes les esglésies de les Índies Occidentals, és a dir, totes les Índies de, totes les
3: esglésies
12: d'Amèrica. Ha neutralitzat el poder militar de... Aleshores, què fa? Neutralitzat el poder militar de Lluís XII de França, quedaven per contrarrestar les possibles seqüències del concili de Pisa contrari a ell. Ho va fer fàcil. Va excomulgar tots els cardenals que van anar a un concili contra ell i va convocar el concili de Letran.
3: Iau,
12: però li anava més la marxa. I ara els que no li queien bé eren els espanyols. Ah, el que volia era...
3: Però s'havia pactat amb els espanyols.
12: Pues ara volia trair els espanyols. Els volia fer fora d'Itàlia perquè estaven a Nàpolis, estaven convertint en els amos de la península. I no obstant, abans de muntar una altra aliança, no li va donar temps, aquesta, la tercera ja no va arribar, perquè va morir el 21 de febrer de 1513 sense haver pogut solucionar aquest problema. Això era un papa, i no els que parlen de la intel·ligència artificial o de Gaudí.
11: I contra la polarització. Oh, no, home, no.
3: Juli,
11: no.
3: Segon, el papa guerrer, un tio que es posa l'armadura, que puja dalt del cavall i venga home, a repartir galetes.
12: Que traeix a totes les seus aliats.
3: Que no fa salivat, bueno, no, un papa dels dantes.
12: Amb fills, dels dantes, i fills,
3: el que sigui.
12: Que els hi posa el seu... Però els hi posa el seu cognom,
3: amb reconeixement, és igual. Dos minuts i arribarem a tres quarts... Tres minuts i arribarem a tres quarts de 12 del matí. Doncs avui un papa, Juli Segon, els il·lustres exagrables. Santi Jiménez, Malco Botero, gràcies. Adéu-siau.
13: Viendrà me voir pendu, sauf les aveugles, bien entendu.
14: Esteu escoltant
15: els millors moments del Via Lliure.

0: amb una mica de música, amb una banda que ens els estimem molt, que ja han vingut en diverses ocasions i, en fi, que els coneixem de fa anys i que, en fi, en aquest temps que fa que han vingut aquí en diverses ocasions i han omplert fins i tot la Sala Apolo de Barcelona, els hem convidat a venir una estona al programa perquè fa poquet han estrenat disc, que es diu King Goig, del segell Montgrí, i de Goig, la veritat, en fa molt. Deixeu-me que saludi el Dan Peralbo. Com estàs, Dan?
1: Bé, molt bé.
0: El Red, com estàs, Red? Bon dia.
2: Molt bon dia.
0: Albert Rams i el Pol Villegas. Com estàs, Pol?
3: Bon dia, bon dia.
0: Bueno, jo content perquè m'heu portat aquí un regal. Que això no és la resistència, però bueno.
3: No ho frena.
0: A favor. És una ofrena amb el papa, no?
3: Hem portat Ratafia de Dan Peralbo i el Comboi.
0: És molt fort.
3: En honor que hagi sortit aquest disco i que hagi anat bé.
0: Però ara tens Ratafia, Dan, o què? Pròpia.
3: Bueno, és de Ratafia Bosch, que hem fet una col·laboració.
0: Una col·laboració, sí, de marques.
3: I sempre el que diem és que ha passat tots els controls sanitaris i vull dir que és...
0: és una advertència, és que ara m'han dit, aquesta escena que s'està reproduint en antena, s'acaba de produir fa uns instants. M'han dit, això, aquesta mateixa frase, ha passat tots els controls, i el David Martos, que estava marxant, diu, hòstia, genera molta inquietud que algú et porti un alcohol i et digui, ha passat tots els controls.
3: I està precintada.
0: Perquè sense voler penses al contrari.
3: Bueno, perquè penses, hòstia, vosaltres Ratafia que han fet a la banyera de casa seu.
0: Exacte.
3: I que també n'han fet alguna.
0: T'ha fet Ratafia a la banyera de casa?
2: El Jimmy fa Ratafia a casa seva.
0: Què dius, ara?
3: I tant. Falta.
0: Hosti, sí. Noi.
2: Clar, clar.
0: Està bé, està bé. Bueno, com esteu?
3: Bé.
0: Com ho porteu?
3: Bé, molt contents, molt contents.
0: Bueno, m'han dit que ahir vau allargar la nit, això sí, no?
3: Bueno, perquè un cop al mes fem de DJs la Jascava i...
0: També?
3: Sí, també, sí, sí. Estem obrint el mercat, estem fent Ratafia, estem fent de DJs.
0: Ratafia, DJs.
3: Sí, sí, una mica
0: sí, sí.
3: De tot.
0: Lo següent, bueno, ja ens ho trobarem.
4: Tinc un bitllet per tot.
0: Són una banda que ens encanten, Dan Peralbo i el Comboi, amb aquest disc que, com dèiem, es diu King Goig, que va sortir a finals d'abril, per tant ara ja farà, doncs això, un mes i una mica més. Com està la rebuda? Com està funcionant?
3: Pues no ho sé.
0: Per què?
3: Perquè encara no hem pogut palpar-lo. Només hem fet dos concerts, i el primer va ser la presentació,
0: sí.
3: I encara no l'hem pogut rodar. Aviam, joder, estic content.
2: Sí, aviam, la percepció és bona, el que passa que des de dins nosaltres portem tant de temps treballant amb aquest disc que és, un cop sortit és com, ostres, no ho sé, ho hem de pair encara, saps?
0: Mm. Per cert, hi ha una cosa del... ara que citeu el Jimmy, no? Que diu que a casa feu, fa, o ha fet, no sé si encara en fa.
2: Cada any en fa.
0: Sí. I us en regala, o no? Se la queda tot
2: ens en deixa veure.
3: Bueno, si ens en deixa veure, perquè dura de Nadal a Sant Esteve, però...
2: No sé. Sí, dura molt poc.
0: És que m'ha cridat l'atenció que al disco hi ha una dedicatòria, sí. No sé si és aquest Jimmy, deu ser aquest Jimmy,
2: és aquest Jimmy,
0: no?
2: És aquest Jimmy.
0: Jimmy is the only one.

0: Jimmy's the only one. Però escolta, això de dedicar-li una cançó al, a un membre del grup...
1: S'ho mereix, eh?
0: Perquè s'ho mereix, perquè s'ho mereix.
2: La història molt divertida, perquè en Jimmy ara està en una etapa de la vida que està, bueno, viu
0: platònic.
2: Molt... Platònic.
0: Sí, està platònic.
2: Està platònic. I un dia ens explicava una historieta que va tenir per Barcelona, estàvem els quatre al metro, i en Jimmy és d'aquestes persones que xerra molt alt. I que estàvem al metro i tothom s'enterava de les vivències que havia tingut la nit anterior. I de sobte un senyor trajat amb un bastó que anava, baixa del metro, li toca l'esquena i li diu... De gran vull ser com tu. I va ser, vale, o sigui...
0: I el Jimmy quina edat té, per comparar-ho, eh?
2: 28 anys.
0: 28. Sí, sí. I el senyor gran li va dir, jo, com tu.
2: Sí, sí.
0: Està bé.
2: I llavors també això, perquè ha estat fent una gira i un disco amb una mà.
0: Què vols dir amb una mà?
2: Que està cardat d'una mà, que van haver d'operar, se li estava com una malaltia molt rara que se li podria un os de la munyeca.
0: No fotis.
2: Sí, sí, i va fer una gira sencera i el disco amb una mà, i llavors com entre això i l'avi que dient de gran vull ser com tu, pam.
1: És un heroi, el Jim és un heroi.
0: I com es toca la bateria amb una mà?
1: Doncs hi ha vídeos, mira, mira,
2: el
1: tio va així, quin era, l'esquerra, anava feia així...
0: I arriba, eh?
1: Sí, sí, sí, sí, sí.
0: És molt fort, això.
2: És molt guai.
3: Si nosaltres com a músics no ho notàvem en directe.
1: No, no, no.
0: M'ho esteu dient en sèrio, això, eh?
1: Ell, o sigui, era com ell notava si fes... coses que ningú més sent, com que el Charles no el tocava just quan tocava la caixa i això li feia ràbia, llavors va aprendre a fer-ho amb el peu. Sí. És un crac, és un crac.
0: Hòstia, però té un mèrit tremendo, això, eh?
1: Molt, sí, molt, sí, molt.
0: A més, amb una banda de rock
2: clar,
0: i tot això.
2: Claro, claro.
0: Per això és Jimmy the Only One.
1: Ah, home.
3: Ara ho has entès, eh?
0: Va, posa't més cançons. Què farem? Sempre m'alegren, perquè entre altres coses trobo falta el rock, i és una cosa que no n'hi ha gaire últimament a casa nostra. No ha desaparegut mai, però està bé que el reivindiquem. I després, perquè aquest disc tinc la sensació, no sé si esteu d'acord, que és alegre. I és una mica això, joia de viure, alegria, amistat, no? Hi ha molta amistat, potser.
2: T'estic com a grup de música?
0: No,
2: vale.
0: Però m'encantaria. No tinc el talent.
2: No, és que estàs dient això i deia, hòstia, no sé si de dir...
0: No, no, m'hagués agradat, però...
2: Què tocaries?
0: Hòstia, no sé.
2: Estic fent l'entrevistaria jo, eh?
0: No, sí, que és una bona tècnica.
1: Jo el veig o baixista o bateria.
0: Baixista o bateria.
2: Jo anava a dir baixista, també.
0: Baixista, perquè són els frics, no? Normalment, o no?
2: Sí, bueno, jo soc el baixista. Jo, bueno, de fet, en Pol...
3: He vist
2: empatia als teus ulls.
0: Hi ha aquesta càrrega que els baixistes són els diferents de la banda,
2: sí,
0: o no?
2: Sí, mai, i tant. En Pol toca el baix perquè no sabia tocar prou bé la guitarra.
0: Oh!
2: Va ser així. I, de fet, o sigui, quan vam muntar el grup, ja amb uns anys que teníem, en Pol va venir a fer coros. I teníem dos guitarres, un coros, que ell sol amb un micro allà pel plantat, i dèiem, hòstia, Pol, potser que toques una mica el baix, que faria falta. Però clar, vull dir, el baix sempre és una mica...
3: Som els rarillos.
1: Però n'ha après, ho fa molt
3: si
1: bé.
3: Si no tens instrument, és un molt bon instrument per aprendre a tocar, perquè només ha fet notes. No.
0: Ja, però... pues com tots els instruments han de fer notes.
3: No, no? Però aquest és encara una mica més fàcil.
0: Jo sempre el trobo difícil, el baix, que vols que...
3: No, ja veuràs que no.
1: Has de tenir ritme.
2: Però tocar el baix a casa també ha de ser avorrit, eh? O anar a la platja, visita anar a la platja. A la baix,
3: els col·legues.
2: Veniu,
3: que t'ho portat al baix.
0: Què vols dir, que per lligar no funciona tan bé el baix?
3: No, lligar el cantant i la bateria.
0: I ja està.
3: El cantant, perquè està allà, posa la cara.
0: Vale, el baixista
3: i
0: el
3: bateria,
0: no.
3: Perquè és molt espectacular.
0: No lligueu.
3: Però si jo estic mig d'esquenes, en directe... Em
1: no estàs d'esquenes.
0: Si et passa com els shoegazers aquests, que es miren les sabates.
3: No, jo intento mirar el públic, però igualment...
0: Quan poses d'esquena per mirar el públic és difícil, eh?
3: És que és actitud de baixista, això, de veritat.
0: Ah, vale. S'ha de ser així, no?
3: No ho sé, jo no ho manaré, però sol ser. Un, dos, tres, i pica la paret. Tot el que hi ha fora, aquí no va per res.
0: Saps que sempre m'agrada preguntar als músics que, i jo crec que en els que feu música així moguda, tensa, no? Perdó, tensa, que la gent ha de ballar, tu, i s'ha de moure. És, què passa quan hi ha algú del públic, un dels tots, que no balla?
2: Pues que jo em fixo tota l'estona amb
0: aquest. Sí, Això us passa, és que us passa a tots, és increïble.
2: Sí, sí, i és veritat, no, si no és cap
0: tòpic. O sigui, pots tenir 3.000 tios ballant, i si n'hi ha un que no ho fa...
2: Sí,
0: aquest tio l'he de guanyar.
2: Sí, sí. Però crec que és molt guai guanyar-se al públic. És molt guai. O sigui, ara els concerts que hem fet fins ara sí que la gent ja ens venia a veure, però hem estat picant molta pedra. L'any passat vam fer 40 concerts que ningú ens coneixia i era com, vale, guai, us venim a convèncer i esperem que us endinseu amb el comboi. I, joder, pues prou bé.
1: Sí, però tampoc passa res, perquè la gent és com és. Sempre hi ha, sempre hi ha el típic.
0: Totalment.
1: O sigui, però ratllaràs perquè hi ha un que no li dona la gana.
2: No, però crida l'atenció, eh?
1: Crida l'atenció, però escolta'm, potser és soso i ja està. El problema és seu.
2: I saps que ratlla molt, també?
1: Què ratlla?
2: Quan no hi ha ningú de públic.
0: Home, bueno, clar. Està complicat, llavors, sí.
2: I això ens ha passat.
0: Tu que sols?
2: A Caldes de Montbui.
0: Sí, eh?
2: Fa com 4 anys.
0: Què dius,
2: ara? Vam començar el concert, que era l'hora del vermut, i hi havia una taula que ens feia mig cas, i llavors ens van fer així perquè s'anaven a dinar. I ens van dir, tu, que anem a dinar! I ens van quedar sols sense ningú.
0: I? Veus seguir?
2: Bueno, sí,
1: sí, vam fer versions dels Beatles, vam tocar Satisfaction...
3: Vam fer un setlist que mai a la vida ningú haurà escoltat.
0: Però, perdona, i després no va aparèixer ningú més?
2: No, ningú, ningú. Teníem una persona fent calçots a darrere l'escenari i el tio anava aplaudint i deia el millor concert de la meva vida. I dic, ja caurà.
3: Només per mi, no?
2: Sí, només per tu. I estava darrere nostre i ens anàvem girant cada cop i llavors ens va donar uns calçots i va dir, ho heu fet molt bé, tio, i moltes gràcies.
0: No, no, si sou bons, el tema és aquest, no? I no... Però això és una cosa molt interessant de les bandes, perquè per arribar a un determinat moment passa totes per aquí, no? I llavors l'hòstia emocional que pot ser tocar sense cap tipus d'èxit, però per aconseguir arribar a un altre lloc després, és intensa, vull dir, s'ha de saber suportar això.
2: No, estem molt agraïts, i de fet ara ho parlàvem amb Pol al cotxe, que joder, que és molt bonic que aquest disco que m'està anant, i l'altre dia a Girona a les Escales, veure 1.000 persones cantant totes les cançons, quan el disco portava només una setmana a l'aire, ja se les sabien, i dic, joder, és molt d'agrair, i passen tantes coses que a vegades no te n'enteres, i és important també parar-se i dir, hòstia, que guai i que bonic.
1: Sí. Quin goig!
0: Exacte,
2: ara m'he fotut sèrio, ara.
1: Sí, no, no. Estava pensant, què bé que parla el Dan, eh? Ha madurat.
0: Va, posa'm en un altre.
1: Que

0: Les cançons són teves, Dan, o no? O són col·lectives? Això?
1: Són de tots, sí, sí. Sí que cadascú porta un embrió, però llavors a l'hora de gravar-les i de composar-les estem tots allà. Mm. Tots, sí, sí, sí.
0: T'hauré de demanar per aquesta en concret. Mm. Què és aquesta cançó?
1: Què vols dir que és?
0: No, de què parla? Quina és la història?
1: Aquesta cançó és una mica... Tenia moltes ganes de fer-la i crec que ha arribat el moment i l'he feta conscientment i parla d'un abús que vaig patir quan he petit i d'un personatge que va quedar a les fosques molt temps i que la gent li va girar l'esquena.
0: A Osona.
1: A Osona, i que ningú acaba de saber la veritat del que va passar. I he decidit fer la cançó, explicar-ho, no tenir por i que a poc es vagi descobrint la veritat, que ja estava a presó aquest tio, vull dir... No?
0: Estava a presó per sí, això, per abusos, sí, sí. Eh?
1: Però vull dir, com aquí a Osona es va amagar molt ràpid, això. I no em donava gana de...
0: Quina edat tenies tu?
1: 12-13.
0: 12-13. Sí, sí. I li va passar molts nens a la comarca.
1: Sí, i de fet, després de fer la cançó, m'ha obert i m'ha trucat molta canalla, que ja no són canalla, ja tenim 28-30 anys, que mil gràcies per dir-ho, per fer-ho públic, i que, no ho sé, vull dir, no sé si he fet bé d'explicar-ho, si no, però crec que em feia falta per curar-me, per tancar un cercle, i també per prevenir. Perquè estic veient que també això pot servir en un futur perquè hi hagi més consciència i que entre tots, a les escoles o on sigui, puguem estar més al cas d'aquests temes i que no sigui un tabú.
0: Per què estava en contacte amb nanos, aquest senyor?
1: Perquè ell, bueno, ell tenia, muntava grups de música, anava als escoltes i com sempre estava rodejat i, bueno, anava, sí.
2: El seu mètode.
1: Mm-hmm. Era el seu mètode.
0: I llavors no sabeu quanta gent són víctimes seves?
1: No, perquè a més també quan és un abús infantil no n'ets conscient fins al cap d'uns anys.
0: Ja.
1: Perquè t'ho camuflen amb un joc, t'ho camuflen amb un divertimento, i llavors te n'adones que allò és més xungo del que semblava, i quan ets gran, en el meu cas, amb 22 anys, vaig adonar-me en compte de què havia passat.
0: Ah, sí, cop, sí. O sigui, tu tens un tall de 10 anys que no ets ben bé conscient de res, sí. Fins que passa alguna cosa.
1: Fins que passa alguna cosa i tu n'ets conscient, i llavors intentes tractar-te i dius, hòstia, que allò no va ser un joc, sinó que allò va ser més greu, llavors ho fas públic, primer amb la teva família, amb el teu psicòleg, i vas fent, i va arribar un punt que no em bastava, que volia fer-ho públic en general, perquè crec que puc ajudar. I en el meu cas, pues, que hi hagi hagut referents com en Joan Reig, m'han anat molt bé.
0: Joan Reig va treure una cançó, sí, en el seu dia, sí, no, sobre aquesta qüestió.
1: Sí, i vull pensar que fent això també puc ajudar altra gent. Mm. I ho faig per aquesta intenció i després, vull dir, molta gent m'ha trucat i m'ha obert que també va, aquesta persona malauradament va passar per les seves vides i que no ho havien fet públic mai, no ho havien dit mai i que m'han agraït, i crec que si serveix per alguna cosa és això i estic content. Perfecte.
0: No te l'has tornat a creuar?
1: No, està a Saragossa, està a presó ara mateix.
3: O... Per tu mateix també, no? En realitat, vull dir, no només és com per donar un exemple, sinó per un mateix també, com per al final les cançons són una teràpia, no? També ens expliquem el que ens afecta a la nostra vida, les nostres vivències, el que ens senta bé i el que ens senta malament, no? I d'això en surten les cançons.
0: Exacte. No, i després fugir d'una cosa que en el cas dels abusos està comprovat que sempre passa, que és la vergonya. No?
1: Sí.
0: Una mena d'autoculpa durant un temps d'una cosa de la qual, evidentment, no has tingut tu la culpa.
1: Inclús ara, en plan, per això abans he dit que no estic segur si he fet del tot bé.
0: Ja.
1: Perquè sempre hi ha aquest sentiment de dir, hòstia, m'estic mostrant molt vulnerable, quan, de fet, jo amb Dan Brau Convoy mai tampoc havíem parlat massa de coses íntimes, i ara de sobte pues, he obert la porta a lo grande i dic, pues sí.
0: Què va ser, un dia que vas portar la cançó i vas dir...
1: Sí.
0: Nois, mira, us ho explico. O no, sí. Sabien alguna cosa ells de la història?
1: Sí, ja fa molts anys que n'hem parlat. I bueno, vaig composar la cançó i vam decidir gravar-la, tampoc sense saber gaire si entraria al disco. I al final ha acabat entrant perquè la cançó també valia la pena. I també venia de gust, pues, per això.
0: La cançó es diu La Volta al Món i és estupenda, la veritat.
3: És la meva preferida.
0: Sí, directament, Red.
3: Sí. És la que més m'agrada de tot el disco.
0: Per la cançó en si, pel que significa.
3: Tot. M'agrada musicalment, m'agrada la lletra... Si tinc alguna cançó preferida, és aquesta.
0: Parlaves del Joan Reig, mira,

0: profundament difícil d'explicar i a través d'una cançó, és que clar, els que es dediqueu a la música teniu aquesta, diguem-ne, fortalesa que podeu explicar i treure fantasmes a través de la música, no? Exorcitzar-los i... el fet de que fos algú com el Reig i els Pets, no?, que es llancessin a fer una cançó així, perquè són una referència total, no? Suposo que també deu curar una mica.
1: Sí, sí, sí. I quan va entrar la cançó, jo era petit i no n'era conscient de que jo també havia estat víctima. Clar, jo vaig escoltar la cançó i recordo que va sortir la notícia i vaig pensar, hòstia, quina putada. Però no n'era conscient. I llavors, un cop ho he treballat i n'he estat conscient i he escoltat la cançó aquesta i dius, hòstia, que guai, gràcies.
0: Per tu els Pets que són, o per vosaltres els Pets?
2: Home, per nosaltres és un grup molt referent.
3: Sí.
2: Sí, sí. És un dels grups que han sabut evolucionar de manera més interessant, s'han mantingut al peu del canyó. Un exemple. Mm. I són molt fans, ens agrada molt.
0: Són boníssims, és així.

0: És el nou disc d'en Pere Albo i el Comboi. Es diu King Goig, fan ratafia, fan rock, begudes refrigerades, que diu el mossèn Nina a vegades, i ball, i festa, i alegria, i guitarres, que les trobem a faltar.
1: Sí, senyor.
0: Espero que...
2: Però hi ha molts grups de guitarres, eh?
0: Sí, eh?
2: Sí, que sempre anem amb la cantarella de No hi ha grups. Hi ha un munt de grups.
0: Val. Sí, que això és una hostieta que m'has fotut. Està molt bé.
2: No, vull dir...
0: No, està molt bé.
2: És com per reivindicar.
0: Perquè a vegades vaig amb aquest discurs a la ràdio, a mi que m'agrada el rock, i estaria molt bé que em convides
1: més. A part que fins que no ja ho has normalitzat,
0: sí.
1: Sembla que no, encara ja queda que vinguin grups de guitarres. No, ja hi són.
2: Se'ls he de fer cas i punt.
0: Val, ens hi hem de fixar una mica més. On us podran sentir la gent les pròximes setmanes, els pròxims temps?
3: Hòstia, això són molt dolent, jo amb les dates...
0: Pere, ja t'ajuto. Festival Ítaca, 19 de juny, 20 de juny a Reus, a les Barraques, 26 de juny al Festival a Cel Obert a les Masies de Voltregà, el 27 de juny al Música en Viu de Granollers, 2 de juliol al Vida, a Vilanova, el 10 de juliol al Cruïlla, a Barcelona, al TBA el 16 de juliol, a la Festa Major de Palafrugell el 18 de juliol. El Movofest a Mallorca el 25 de juliol. Bueno, no parareu, nois. Hòstia,
1: hem de fer tot això.
0: Sí, és una feinada.
2: I més per anunciar.
0: Sí, espera't, ja us
2: ho anuncio. Perquè n'hi ha que no ens han deixat anunciar.
1: Com ho farem, tot això?
0: No ho sé. Jo ja bueno, una mica de ratafia sempre ajuda.
2: Allò, això segur.
0: Nois, un plaer, com sempre. Moltíssimes gràcies. Quin goig tenir-vos també aquí al Via Lliure.
1: Gràcies.
0: Va, 4 minuts i arribarem a les 2 del migdia. Fem pausa i tanquem.
4: Esteu escoltant...
5: Els millors moments del Via Lliure.
0: Com dèiem, que d'aquí molts pocs dies la Sagrada Família serà el centre de totes les mirades, més que ahir per l'esperada visita del Papa Lleó XIV, que avui ha aterrat a Madrid, ja us ho hem anat explicant al llarg del matí. En les últimes setmanes, com sabeu, la Basílica, la vam anar a visitar fa un mes, la Basílica s'ha anat preparant per aquest esdeveniment, enllestint els últims preparatius, i avui al Via Lliure hem convidat un treballador de les obres de la Sagrada Família, però que és algú que té un ofici molt, molt especial. Ens acompanya un escalador. No sé si ho sabíeu, que hi havia escaladors a la Sagrada Família. Normalment a les muntanyes sí, en podem veure, però a la Sagrada Família potser no ho sabíeu, que forma part de l'equip de treballs verticals. Per tant, són els que, entre altres coses, assisteixen a la col·locació de vigues, vidres, pedres, columnes... En fi, fan tota mena d'operacions en moltíssima alçada, perquè no oblidem que és la catedral més alta del món. Martí Jiménez Novell, com estàs? Molt bon dia.
6: Hola, bon dia.
0: Què tal? Tu ets escalador de la Sagrada Família.
6: Això mateix.
0: Des de quan fa?
6: Deu fer cosa de 3 anys.
0: 3 anys.
6: Hi ha una parada entre un temps i un altre, però sí, uns 3-4 anys que estic allà íntegre.
0: He de dir que quan vam anar a fer la visita i vam pujar a la planta 54, em sembla que és, de la Sagrada Família, amb un... no era un ascensor, no sé com es diu això, una...
6: Montacàrregues.
0: Amb montacàrregues, exacte. Vam pujar fins a la planta 54 i quan anàvem a baixar ens vam creuar amb un grup d'escaladors. I ens vam dir, ah, sí, són els escaladors. I em vaig quedar, com que escaladors de la Sagrada Família? Hi ha escaladors? Quanta gent sou fent d'escaladors a la Sagrada Família?
6: Doncs som dues empreses... amb un total d'uns 9 operaris per cada empresa. Hem de ser entre 15 i 20, depèn del moment i depèn de la feina que hi hagi.
0: Val. I què feu, els escaladors? Bueno, em puc dir d'escaladors? Sou escaladors?
6: Sí. Oficialment som verticalers.
0: Verticalers?
6: Sí, bé, són treballs verticals el que fem.
0: Ah, que bo. Val.
6: Però localment i popularment ens coneixen com escaladors.
0: D'acord.
6: Llavors la nostra feina, a part de grup de rescat, per si hi hagués qualsevol incident
0: sí,
6: que s'hagués d'anar a buscar algú en un lloc més concret o més difícil d'arribar, sobretot el que fem és assistir a l'obra. Des de muntatge d'estructures sobredimensionades, col·locacions de pedres, soldadura, neteja de vidres, instal·lació de finestres... Tot allò que no es pugui fer des d'una bastida o des de peu pla.
0: Ni d'una grua.
6: Ni d'una grua.
0: Clar, és el lloc on no accedeix ningú més i accediu vosaltres.
6: Exacte, nosaltres treballem amb cordes. Sempre estem penjats i des de la corda.
0: Però, perdona, cordes que deuen estar clavades a alguna paret... que s'ha d'haver, jo m'imagino, les escalades diguem-ne de muntanya, que hi ha hagut d'algú que ha fet una via, no?, i ha clavat allà, no sé com es diuen, piolets, no sé com es diu, perdona'm, però algú ha fet una via, ha construït un espai. O sigui, la Sagrada Família està plena de llocs on enganxar les cordes?
6: Sagrada Família, sobretot en els últims anys, s'ha anat pensant en, sobretot en el manteniment que hi haurà un cop s'acabi l'obra,
0: sí,
6: i s'han anat introduint punts d'anclatge on nosaltres podem muntar les cordes. Ara mateix, com que també hi ha bastides i estructures que aguanten moltes tonelades de pes, nosaltres ens podem penjar allà, des de les bastides, des de les vigues, des de l'interior de la Sagrada Família amb columnes, tots aquests elements estructurals que aguanten el que ve a ser l'estructura, nosaltres ens hi podem penjar. Però sobretot també està pensant molt en el manteniment futur,
0: sí,
6: que ja comencen a haver-hi enclatges i punts on nosaltres podrem treballar i instal·lar les cordes.
0: Clar, però per exemple, jo vaig veure una imatge el dia que pujaven la... Bueno, muntaven, de fet, la creu, no?, de la Torre de Jesucrist, i no m'havia fixat, perquè hi havia unes imatges aèries precioses i tal, amb els braços de la creu, i de cop m'hi fixo més i veig un tio allà sobre, dret, d'una de... i penjat allà dalt, i pensava, però quin animal, qui és aquest, no? Això no sé si tu vas formar part d'aquesta construcció, de l'ensamblatge de les creus, però, companys teus, sí?
6: Sí, per l'ensamblatge... va venir un equip en concret, perquè nosaltres ja tenim molta feina en tot el que ve a ser l'obra general,
0: sí,
6: però els hem anat assistint. Com que estem allà de dilluns a divendres, coneixem molt bé tot l'espai i tota la zona de treball, per tant, quan tenien pics de feina, anàvem a ajudar-los. I ara que ja està acabada i ja està construïda, som nosaltres que estem fent el manteniment que queda.
0: És que estic pensant que per fer aquesta feina, i torno a dir, per l'ensamblatge aquest, clar, hi havia una grua tibant per una d'aquestes... tibant amb un d'aquests braços de la creu, per tant, penjat a l'aire, i un senyor dret allà sobre, suposo que lligat amb cordes i amb arnesos i de tot, però que des de la distància semblava un tio dret allà penjat al mig del no-res, perquè són 170 metres allà.
6: Quan l'estructura estava a peu pla, prèviament nosaltres vam instal·lar unes cordes perquè quan la grua la pugés a dalt,
0: sí,
6: ens hi poguéssim enfilar des de la bastida i acabar de fer els requisits o elements previs per poder desenganxar la grua.
0: Tu quina alçada has estat?
6: Doncs pues ahir mateix a 172, a dalt de tot, ben bé. Sí, sí.
0: Allà a la creu?
6: Allà a la creu.
0: I què feies allà a la creu?
6: Estàvem acabant de fer tots els ultimatus de preparació, perquè van quedar unes cordes instal·lades per poder fer tot el desmuntatge i deixar, sí, la creu polida, doncs pues vam haver d'anar a desmuntar aquestes cordes.
0: Però on van treure cordes ahir?
6: Això mateix.
0: I et sembla normal pujar 170 metres a la Sagrada Família?
6: Ho acabes normalitzant.
0: Oh, clar,
6: o sigui, et passa que com que estàs allà de dilluns a divendres, no te n'adones de l'alçada. Si estiguéssim pendents de l'alçada, no podríem fer la nostra feina, perquè, evidentment, estem preparats per treballar a peu pla. Aleshores, si estiguéssim tot el rato pendents d'aquesta alçada, no podríem estar concentrats en la feina que estem fent.
0: O sigui, dit d'una altra manera, tu mires avall?
6: Miro avall quan tinc el moment de hem acabat i hem fet, perquè, evidentment, les vistes són espectaculars, el lloc és privilegiat, i quan pares un moment i te n'adones d'on ets, mires avall. No t'impressiona perquè ja estàs acostumat, però...

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Clar. Sobretot a 40 km per hora... Parem de tallar.
2: A partir de 40 baixeu?
1: A partir de 40 és obligatori baixar.
2: I qui controla això dels...
1: Des de la grua tenen allà uns anemòmetres que veuen el vent, llavors la grua tampoc funciona en aquesta velocitat del vent.
2: I com us avisen?
1: Des de ràdio, anem tots connectats amb ràdio.
2: Tots anem amb una ràdio?
1: Sí, per poder comunicar-nos amb la grua, amb els operaris que hi ha al terra...
2: I quina és la frase? Vent! Avall! O què?
1: No, ja ho vas veient també, durant tot el dia es va sentir, ostres, ara fa molt vent, ara ve una ràfaga més forta. Llavors, sobretot, el problema és, si és un vent constant, pots estar tranquil i pots anar fent. Però les ràfegues és el que fa que sigui també més delicat, perquè de cop et ve una bufarada molt forta i se t'emporta les cordes, o totes les eines que portem han d'estar totes lligades.
2: Ah, clar, que porteu moltes eines. Com un Batman, no? Que allà, vinga, ara trec un no sé què i tal.
1: Això mateix, la paleta, la serra, el martell...
2: I això ho heu de tenir fixadíssim.
1: Tot això ho portem lligat perquè... se'ns podria caure de les mans com a qualsevol persona. Que li pot, se li escapa el bol i se li escapa qualsevol cosa, doncs ho hem de portar lligat perquè no vagi avall i no danyi res ni a ningú.
2: Has arribat a passar por allà dalt o no?
1: Por no, però respecte sí. Evidentment has de tenir respecte cada dia que estàs allà, perquè qui no passa por és quan té accidents, o qui no té respecte és quan hi ha els accidents. Clar. Quan normalitzes i vas sense consciència del que estàs fent... és quan hi ha els incidents i accidents. Mm. Llavors, aquest respecte i coneixement del que estàs fent i on ets, doncs sempre ha de ser-hi.
2: Tu què eres abans de ser... Com jo has dit això? Verticalista, no? Verticalista és?
1: Verticaler. Jo era mecànic
2: d'helicòpter. Hòstia, perdona. Ara sí que m'has fotut, eh?
1: Sí, és
2: mecànic d'helicòpters, concretament,
1: sí.
2: Eh?
1: Sí, llavors vaig estar...
2: O sigui, tu les altures ja et molaven, però vaja, en aquest cas era arreglant...
1: Sí, vaig estar un parell d'anys treballant al sector i amb les pressions que té i el compromís que et demana, doncs, no fallar, no acabava d'estar còmode tant amb l'entorn laboral com amb la pressió de la feina i com que escalava, vaig dir...
2: De hobby?
1: De hobby escalava. Dic que escalava perquè ara, com que estem 100% amb cordes tota la setmana, arriba cap de setmana i no tinc ganes de penjar-me.
2: Imagina, t'han fotut el hobby ara en l'aire.
1: Exacte, m'han fotut el hobby en l'aire, però disfruto molt de la feina.
2: Què t'ha donat la Sagrada Família, el fet de treballar-hi?
1: A mi el que més m'agrada de treballar a la Sagrada Família, el que m'aporta és pensar que és una obra que perdurarà segles i segles. Mm-hmm. Quan estem treballant a qualsevol espai, com ara un pati de llums, o quan estem en una façana d'algun edifici... Ara ja no, perquè estic íntegrament a Sagrada Família des de fa aquests 3 anys. Però prèviament havia treballat molt en finques privades o en edificis normals. Bé, tot és normal, però... I, clar, allà què passa? Que tu vas a fer una façana i et demanen que la pintis de blau, però d'aquí 5 anys vindrà un altre client o propietari i et dirà pinta-me-la de vermell. En canvi, Sagrada Família, cada cosa que col·loquem, cada peça que instal·lem...
2: És històrica.
1: Exacte, d'aquí 200 anys seguirà allà i d'aquí 500, si tot va bé, doncs també. Mm. I això és el que més m'aporta, aquesta prosperitat que tindrà la nostra feina.
2: El Martí Jiménez Novell és verticaler, com deia al principi, escalador, per tant, de la Sagrada Família, de totes aquestes tasques que dèiem, però ha vingut acompanyat, perquè la seva història no és només la de, que ja és prou sorprenent, aquesta professió que potser molta gent que ens està escoltant de com no sabia que existia, tota aquesta gent que es penja en llocs de difícil accés per treballar en obres, però és que a sobre la Sagrada Família, a banda de donar-te la possibilitat de treballar en una obra magna, t'ha donat una altra cosa.
1: Sí, vaig conèixer la meva parella.
2: Oh, això ja és l'últim. A la Sagrada Família vas conèixer la teva parella?
1: A la Sagrada Família mateix.
2: Que es diu?
1: Berta Vilarrasa.
2: Hola, Berta Vilarrasa, bon dia.
3: Hola, bon dia.
2: Però perdona, aquesta història d'amor a la Sagrada Família.
1: Això mateix.
2: Tu des de dalt i la Berta, tu també et penjaves?
3: No, jo no.
2: Ah, no.
3: Jo, peus a terra, sempre
2: peus a terra.
3: Mirant cap a dalt.
2: Ah, sí, eh? Tu què et dediques a la Sagrada... o què feies a la Sagrada Família?
3: Jo sóc guia oficial de turisme i
2: ja
3: feia les visites guiades.
2: O sigui, tu eres guia, o no sé si encara ets.
3: No, ara mateix no.
2: Ara no, eh? Mm. Eres guia de la Sagrada Família i ell anar pujant i baixant.
3: Sí, ell anar pujant i baixant i un dia que va posar els peus a terra...
2: Però tu l'anaves veient. El tenies controlat o no?
3: No, va ser com... Ens vam creuar una vegada.
1: Sí, nosaltres per anar a la zona de vestuaris, de menjador, hem de creuar des de l'obra per guanyar el turisme.
2: Sí.
1: Llavors, doncs, bueno, hi ha tanta gent treballant per allà que vas fent amistats, coneixes altres persones, altres sectors, i en una d'aquestes, doncs, ens hem anat creuant amb la Berta fins
2: diversos dies.
1: Diversos dies ens anàvem creuant, ens anàvem mirant,

0: fins que la Berta es va atrevir a apropar-se.
1: Va ser ella, a sobre.
0: Sí, sí, sí, nosaltres estem penjats, però un cop posem a pas a terra ens encongeix tot.
1: Clar, que, home, a l'aire sou molt gallitos. Ara, tocant a terra ja no tant, eh?
0: Exacte.
1: Berta, recordes que vas pensar, perquè m'imagino que a veure'l van com bombers, no? Van així, sí, tot amb cascos, cas, no sé què i tal. Sí. Què vas pensar quan es vas veure baixar? Perquè no devia baixar sol, ell.
2: No, anaven sols 10 per allà.
1: Per home, clar, per allà al mig.
2: 4 o 5 de vermell,
1: uns tios allà amb sí, cordes sí, i casco pel mig de la Sagrada Família, sí, i penses, sí, aquests què fan ara? Què vas pensar?
2: Jo la primera vegada que el vaig veure que sí, se'm va quedar mirant.
1: Home, llavors és... clar, és que...
2: Vaig pensar, jolín, a les obres sempre hi ha algun paleta que es queda mirant les noies.
1: No et va dir res, ell? Ni un comentari, no, no,
2: no
1: sí, sé què.
2: No, estava fent una visita.
1: Ja.
2: Sí, sí. I...
1: Però, et mira, vas perdre mentre estaves mirant fent la visita? Estaves a mig dir
2: no,
1: alguna
2: jo,
1: cosa?
2: No, jo de veritat tinc la capacitat d'estar veient moltes coses i seguir allà fent la visita, perquè crec que allà a la Sagrada Família, si no tens aquesta capacitat...
1: A qui li ensenyaves? Eren turistes de fora?
2: Allà, sí, sí, sí. Mm. Allà tenim com... Bueno, teníem així com grups cada 15 minuts amb gent de tot arreu. I deuria ser en anglès...
1: Sí. I pugeu amb les visites? Perquè jo recordo que havia vist, mira, l'altre dia quan vam pujar a la 54, hi havia gent per les torres. O sigui, sí, és una part de la visita, no sé si turística o no, sí, o amb guia o no.
2: No, allà els guies no pugem quan fem les... o sigui, la gent pot visitar les torres després de la visita guiada. Uh-huh. Perquè allà són espais molt estrets, si van amb un guia pots col·lapsar l'espai i no permetre la circulació de la gent.
1: Val.
2: Llavors, normalment, la gent el que fa és fer primer la visita guiada amb nosaltres i després pujar a les torres. Mm-hmm. I allà, si volen, poden escoltar l'audioguia.
1: Et va dir alguna cosa de... Bueno, el pròxim dia mira'm amunt i ja em veuràs, o alguna cosa. Alguna sobrada d'aquestes, no va dir res?
2: No, no, no.
1: Quan, home, t'havies preguntat, però tu, no sé quan et vas dirigir a ell, què li vas dir, però en tot cas li devies preguntar que quina feina feia.
2: Sí, sí,
1: I et va dir que era verticaler, això.
2: Va dir això, em penjo i...
1: I el vas veure alguna vegada allà dalt, o no?
2: Sí, sí, sí, sí.
1: Ah, t'hi vas fixar, llavors, ja?
2: Sí, clar, de fet, una vegada ja el vaig començar...
1: A tenir controlat?
2: Ja vaig començar a parlar amb ell.
1: Sí.
2: Ja, doncs, sempre a l'arribar i així, sempre un cop d'ull ràpid a veure...
1: Però si està molt amunt, si es veuen com formiguetes.
2: Sí, normalment no es veuen molt en les hores en què està el turista.
1: Sí.
2: O el turisme. Però sí que a vegades els veus aparèixer per allà, no? I també a mi com a guia m'agradava molt també ensenyar a la gent de, ei, mireu, veieu aquella gent allà pujada?
1: Mm-hmm. Un és amic meu.
0: A nosaltres ens passa que a les zones de turisme no hi podem treballar mentre hi ha turisme.
1: Clar.
0: Per qualsevol tema de risc d'aquest de que pugui desprendre qualsevol cosa. Llavors sí que quan hem d'intervenir en zones on hi ha turisme, mm-hmm, o hi anem de nit, o entrem ben d'hora al matí a les 6, perquè fins a les 9 no entret tota la zona de turisme, llavors fem les intervencions en aquests espais en moments en què no hi ha turisme. Mm-hmm. Anem de vermell, llavors és veritat que se'ns identifica molt ràpid i se'ns veu.
1: Què veu fer? Veu quedar després?
0: Sí, vam intercanviar els telèfons i allò que passa, bueno, vas xerratxatejant, sí, doncs un dia quedes i sí, vas fent.
1: I va anar bé. Va anar. Quan sí, fa, d'això?
0: Per ell, 3 anys?
1: 3 anys? Però si tu portes 3 anys a la Sagrada Família,
2: sí,
1: que va ser al principi,
2: mig,
1: això.
2: 2 anys i mig. Sí, sí,
1: va ser al principi que tu estiguessis allà?
0: Sí, ho portava 6 o 7 mesos. Sí.
1: I tu quan feia que estaves allà?
2: Jo he fet també 2 temporades a la Sagrada Família, sí, una sí, primera del 17 al 2020, quan amb el confinament i tot, mm-hmm, ja... I després hi vaig tornar el 23 i aquella primera setmana, cling!
1: Ja hi era.
2: Ja hi era.
1: Us anava a fer una pregunta, no volia ficar-me més en la vida privada. No sé si teniu plans d'anar més enllà i casaments, però clar, és que teniu una basílica a mà i trobo que la setmana que ve el papa és gairebé com que, a veure, si ens poguessin casar, no?
0: Home...
2: No sé si hi ha molta llista d'espera, tampoc.
1: No sé si la gent es casa a la Sagrada Família, ara que penso.
2: Sí.
1: Sí, eh?
2: Sí, sí, sí.
1: A vosaltres ho veieu?
2: A la cripta.
1: A la cripta, clar. Mm. Ah, bueno, ens ho van explicar, que la cripta
2: sí,
1: és com, diguem-ne, la parròquia del barri. Barri. No?
2: Sí, sí.
1: I allà s'hi veuen casaments habitualment.
2: Allà, sí. Sí, mm-hmm, sí. Ara ve ser l'època.
1: Mm. Us hi heu plantejat o no? No,
0: de moment no. No, i si ens caséssim mai, jo crec que seria més aviat pel civil.
1: Pel civil? Home, tenint a mà la basílica de la Sagrada Família, que aprofiteu, no sé. Igual els dos fan un descompte per haver treballat allà els dos. Doncs aquesta és la història de la Berta i del Martí. Ell verticalista, ella guia turística. No sé a què et dediques ara, per això. Vas deixar el tema?
2: Bé, jo també soc ballarina.
1: Ets ballarina.
2: Llavors sempre he anat combinant tot el món de la dansa amb visites guiades, perquè això, vaig estudiar Història de l'Art, soc guia oficial de turisme.
1: Sí.
2: I llavors ara, bé, estic donant una mica més d'espai a la dansa i també faig visites, però menys, i ara estic sobretot al Parc Güell.
1: Al Parc Güell. Bueno, no deixes a...
2: No, gaudir sempre.
1: Gaudir a tope, no? No tens alguna feina al Parc Güell per pujar allà a fer alguna cosa? No hi ha gaires alçades, tampoc.
0: No hi ha gaires alçades.
1: Això, l'altre problema serà el dia que s'acabi la construcció de la Sagrada Família, tu tindràs un buit existencial de la punyeta, perquè, clar, més amunt que una Sagrada Família o més intens, no sé si hi ha.
0: Aquí, a Catalunya o a Espanya, no. Mm-hmm. Hi ha els Molins de Vent, que també m'hi he dedicat durant un temps. Vaig
1: allò
0: estar
1: també
0: una temporada a Noruega i allà hi ha molins des de 150 fins a 250 metres d'alçada.
1: Mare Déu, senyor.
0: Llavors, per alçada no ens en falta.
1: No has tingut mai problemes d'alçada, tu, no?
0: I també la Torre de Collserola. Allà també fem algunes coses de manteniment i allò també puja molt alt.
1: La família li agrada la feina?
0: Sí, tenen respecte, evidentment, però com que veuen que m'agrada, que disfruto, que està tot segur, doncs endavant.
1: Oh, no, a la família sempre, si et veuen tranquil, endavant. Martí Jiménez Novell, Martí Calé, escalador de la Sagrada Família, Berta Vilarrasa, l'amor que va néixer a la Sagrada Família, escolta, que continuï. Berta, Martí, un plaer, moltes gràcies.
2: Igualment.
1: Va, fem una petita pausa i de seguida actualitzem la informació.
3: Esteu escoltant els millors moments del Via Lliure.
1: Júlia Cot, bon dia.
4: Hola, bon dia.
1: David Martos, bon dia.
5: Bon dia, no sé per què, perquè al Bernabéu podem venir aquí al Papa a veure com aplaudim. No?
1: Exacte, amb l'espectacle som nosaltres.
5: Sí, sí, sí.
1: Però bueno, en fi.
5: No sé per què no em sorprèn que sigui del Madrid. No és allò que m'hagi agafat.
1: El poder?
5: Ostres, exacte. Així, amb el peu canviat.
1: El que es podria fer és, quan vingui a Catalunya, regalar-li un vermut Miró.
5: Ara.
1: Vermut fresc, amb caràcter genuí, elaborat amb ingredients naturals i de procedència de l'agricultura ecològica. Avui que, com sempre, tenim una ampolla de 3 litres de vermuts Miró. Reserva amb estoig per regalar als nostres oients i una ampolla del nou aperitiu sense alcohol Miró 0. Tot això, si responeu, potser, a una pregunta que acabem de publicar a les xarxes socials, a Instagram. Avui que el Papa Lleó ha aterrat a l'aeroport de Barajas, la pregunta és: què creieu que deu portar el Papa a la maleta demà?
5: Oh, boníssim, boníssim.
1: Què porta? Diverses mudes, això està clar?
5: Sí.
1: No? Un sudokus?
4: Home?
1: Una bufanda del Madrid?
5: Clar. Sí, sí.
1: No sé. I
4: unes pipes.
1: Ara.
4: I no sé.
5: També m'interessa el que no porta, pensant, això ja n'hi haurà a l'hotel.
1: Ja ho agafarem allà.
5: Sí, exacte.
1: Sí. Què s'ha deixat el Papa? També seria una pregunta.
5: Home.
1: A la maleta. Doncs si ho consta...
5: Clar, si ets el Papa, vas amb DNI.
1: Home, deu haver-hi DNI. Clar, saps que no? Ens va ensenyar l'Arnau Manyà la fotografia de l'acreditació. El Papa està acreditat pels seus propis actes.
5: Ah,
1: acreditació no. 0001.
5: No, home.
1: Accés a tot arreu.
5: Pulsera VIP.
4: Bueno, és que és veritat que una mica el Papa, els papes en general de cara, s'assemblen a qualsevol home random.
5: Sí.
4: Jo segurament em trobés el Papa pel carrer i no el reconeixeria.
1: Sí. Només té un petit detall, que és que va tot de blanc.
4: Però si va informal. Si va amb xàndal.
1: Però no pot anar amb xanda, o sigui, no se'l pot deixar veure sense la vestimenta.
4: Però per entrar a l'hotel va donar una volta i torna, i vostè qui és? No, sóc el Papa, oh, el Papa.
5: A la persona de seguretat, clar, li ha de fer cosa també demanar-li acreditació, no?
1: És una mica com quan Leo Messi va voler entrar al Camp Nou,
5: sí,
1: que el de seguretat que li ha de dir?
5: No? Hòstia,
1: és Messi, Messi, home, bueno, doncs pues ni Messi ni Messa. Bueno, clar, no.
5: Sí. No? Clar, què fas?
1: Trobes el Papa, o un que s'assembla al Papa, doncs què fem? Ara què fem?
5: Bueno, clar, jo la meva feina és demanar-li l'acreditació. Jo...
1: Acreditació, sisplau?
5: Sí.
1: I a partir d'aquí, anar fent.
5: Papa. La frase, ni que vingui el Papa de Roma. I efectivament.
1: Això n'hi ha el Papa.
5: Això n'hi ha el Papa.
1: Bueno, escolta, avui tècnicament hauríem d'estar en jornada de reflexió perquè demà hi ha eleccions. Eleccions al Real Madrid, concretament.
5: Clar.
1: Però jo no ho recordava, m'ho ha explicat aquest matí el Pau Unastre, no hi ha jornada de reflexió al Madrid. Es pot seguir fent campanya. Ah, i clar, seguir amb el xou.
5: Per què seguir ells? Podem fer el que volen.
1: Ja està. Per tant, la jornada de reflexió l'haurem de fer nosaltres. De què hem de reflexionar avui, Júlia Cot?
4: Em pensava que no has de que reflexionés del Madrid.
1: No.
4: Anava a penjar i a fugir corrents, eh?
1: No.
4: Vau llegir la notícia aquella d'aquell grup d'estudiants als Estats Units que van quedar aturats dalt d'una muntanya russa?
5: Sí. Moltes hores.
4: Tres hores. No de cap per avall, per sort, d'esquena, saps? Mm. Just quan... A la pujada.
5: Ah, bueno.
4: Això... No. Com que... Ah, bueno.
5: No, és terrible, és terrible.
4: Ah, perdona, és la meva por més gran. Mm. O sigui, tinc pànic que em passi això, perquè era un parc d'atraccions... Sí. Homologat, saps? Vull dir, tipus PortAventura, que tu hi confies. No era un d'aquells de festa major que falquen les atraccions amb fusta gegants, que això ho he vist. I clar, jo ara tinc una crisi, perquè jo només pujava atraccions de parcs que m'inspiraven confiança, perquè vaig tenir una molt mala experiència, precisament a la fira de la festa major d'Igualada.
1: Què dius ara?
4: Home...
1: Amb el pop?
4: Okay. Sí, bueno, aquell era la Granota, que és el mateix, però era la Granota. Ai. I fa 3 anys hi vaig pujar amb la meva filla gran, que en tenia 9. Bueno, saps, aquells braços, exacte, que van amunt i avall, sabeu, no, quins són? Que si un dia surt disparat, doncs t'han d'anar a buscar el matarall.
1: Bueno, és una mica el còmic, no?, aquesta imatge còmica d'una fira que el braç del pop o del que sigui surt volant.
4: Exacte.
1: A tu et va passar això?
4: Que molà, hi, jaja, però pot passar. Total. Pugem, seiem... I ja per començar, quan el noi aquell tan amable acaba de recollir les fitxes, veig que agafa un fosquito que duia a la butxaca, s'asseu al braç de davant nostre, baixa la brana de seguretat i decideix que, quan l'atracció comenci a funcionar, ell berenarà allà.
5: Oh!
4: Aquí ja no t'inspira gaire confiança, però clar, tu ja estàs assegut amb allò baixat, bueno, sona la campana, comença l'atracció, i quan comença a girar, el nostre braç no s'aixeca. Tots van botant amunt i avall i l'Arena i jo girant arran de terra com si estiguéssim en el programa de centrifugat. Aleshores veia que allò no pujava per als únics. Aleshores crido al noi del Fosquito, el responsable de l'atracció.
1: Tu, Fosquitos!
4: Exacte, el que tenia davant, dic, El noi es gira amb el Fosquito, I dic, no puja! I em diu, mira si està ben cerrado.
5: Home, apaga i torna a encendre.
4: Moment de pànic absolut. Pot ser que no estigui ben tancat. Agafo la nena fort, comprovo que sí, que està ben tancat, i aleshores el tio que s'ho mira diu, bueno, diu, espera y luego te regalo otra vuelta. I dic, sí, clar. Dic, això és el que vull, pujar un altre cop a una atracció que em pot turbopropulsionar. Bueno, total, la meva filla i jo, allà, els 3 minuts que dura l'atracció, donant voltes, simplement l'atracció més tonta de la història, tothom hi-hi-ha-ha, i efectivament quan vam marxar per pota i el noi, després vaig veure que agafava una eina tipus Clau Allen, no et pensis que era molt més sofisticada, anava a la punta del braç, feia un parell de voltes i allà que hi va tornar a pujar gent.
1: I
4: tu el dia farà un any i 5 euros que t'he cobrat.
1: No són baratos,
5: No.
1: Les de fira és una cosa tremenda. 5 euros ja ho trobo barato, últimament. Aquelles fitxes,
4: Aquelles fitxes que han viscut...
1: Si en compres 100, et val 3 euros i mig cada una.
4: I a més, clar, quan els nanos són petits i has de pujar amb ells. Que aleshores és doble. Que mira, si tens la sort de pujar la Granota, vale, però clar, quan has de pujar el tren de la Bruixa amb els teus 40 anys, que a mi ja no m'hi cap al cul, que jo penso, bueno, jo hi pujo, però potser el tren no arrenca. Saps allò que és tan ridícul? I a lo millor després fas comptes... Ah, pues mira, m'he gastat 100 euros.
1: Ara, tremendo.
5: Creieu que els del parc d'atraccions, quan van callar durant hores, en el moment en el que queda completament aturat, se sent algú que diu, ho sabia. T'ho havia dit més gustós de la història, o no?
1: Després hi havia aquells tios dels parcs d'atraccions que feien veure que s'espatllava per llavors deixar de caure.
5: Ah, sí?
1: Sí. Hi ha algunes d'aquestes atraccions així de caiguda lliure, no? Que va... No veus vídeos d'aquests? Del tio et deixa a la cabina i quan hauries de caure et diu, ai, espera, que no sé si... Hem tingut un petit problema i ara ho arreglem i llavors... ¡Pam!
4: Mentre t'està dient... Això ha de ser il·legal. Perquè jo moro en el moment que rebo la informació.
1: Mentre t'està dient, hem tingut un petit problema, ara ho arreglem, ja estàs caient.
5: Ja estàs caient.
1: I dius, estic mort.
4: Això és una broma de cunyat.
1: És tremendo.
5: L'experiència premium.
1: Tremendo. Bueno, Martos, de què hem de reflexionar avui?
5: Vinga, hi ha moltes mirades amb el Papa, però jo estic especialment interessat en el que passa a Vitòria.
1: Què ha passat a Vitòria?
5: És que a Vitòria s'estan trobant amb un tema meravellós, que és que fa uns mesos l'Ajuntament es va gastar 440.000 euros en un laberint.
1: En un laberint d'aquest tipus...
5: En un laberint vegetal, sí. Que jo crec que és el que demanava la gent. Voleu un laberint?
1: 440.000
5: euros. 440.000
1: euros
5: en un laberint. Uh-huh. Llavors, quan el van inaugurar l'octubre, en van parlar a Futuro Imperfecto, perquè l'Ajuntament va fer una recreació de com s'imaginaven...
1: Un render
5: de com s'imaginaven el laberint, que és concretament aquesta. Mira, t'he portat una foto perquè la vegis.
1: Sí, molt bonic.
4: Versalles,
1: completament. Sí,
5: frondós, alfa, fagot.
1: Sí.
5: I aquesta...
1: És un laberint, sí. Vull dir, que no veus què hi ha.
5: No, exacte, tu t'hi pots perdre. Aquesta és la versió que ells s'imaginaven.
1: Sí, sí.
5: I aquesta...
1: I un arbre al centre molt formós, com per dir... Sí. Aquest és el final.
5: Aquí, no? aquí arriba, és la torre de Mario.
1: Oh, aquí es comença, sí. Exacte, la torre de Mario.
5: I aquesta és la versió real, si pots girar el full.
1: Ah, sí. Giro. Ai, no! Però si són plantetes.
5: Sí,
4: sembla després d'un incendi forestal.
1: Sí, sí,
4: no?
1: Sí, sí.
5: Per descriure-ho seria com jo he vist els monegros més florits.
1: Sí, sí, sí.
5: Això és, si et perds aquí és que tu tens un problema.
1: Oh.
5: El problema és teu.
1: Oh.
5: Sí. És increïble. Què passa?
1: Que això està així ara.
5: Van inaugurar el laberint així.
1: No.
5: Van inaugurar el laberint així. Per què? Doncs això és brillant.
1: Quina roda de premsa, ella.
5: Sí, sí, t'he imaginat. Bueno, hi havia l'atril i quatre plantes al voltant. Saps per què?
1: Què?
5: I això és brillant. Perquè els arbres que van plantar pel laberint són de fulla caduca.
1: Oh, no!
5: I a la tardor no en tenien.
1: No!
5: És un laberint de temporada. Només funciona a la primavera.
1: Que fort, no
5: ho puc creure. I si tu vols un laberint a l'hivern, a l'IKEA.
1: A l'IKEA, te'l compres allà.
5: Que és interior.
1: Que fort.
5: Però l'Ajuntament va dir, no patiu, que això a l'abril-maig... Bueno, entrareu aquí i no podreu sortir. Ja us ho dic ara. Llavors, jo he estat esperant pacientment que arribés la primavera.
1: Arribés el moment.
5: I des de fa unes setmanes estic refrescant els mitjans bascos, buscant una actualització, i per fi ha arribat.
1: Ha arribat, ja.
5: Tenim actualització i actualment, segons el Gasteiz Oi, ara mateix el laberint està així.
1: Oh! Però si són patateres, si sembla un... Com es diu? Són tomaqueres mal fotudes.
5: És un camp de patates.
1: És un camp de patates,
5: no,
1: això.
5: No li estàs... A veure, hòstia, jo crec...
1: Fort, això.
5: Jo crec que si vas gatejant, potser t'hi perds.
1: Hola, però...
5: Sí,
1: i no, això val valdre, quan has dit?
5: 440.000
1: euros. 440.000
5: euros,
1: eh?
5: Sí, home, aquí t'has de posar una mica de la teva part. No t'ho poden donar tot fet, també.
1: Jo, perquè la gent sigui conscient, ja no és només que puguis veure què hi ha al costat, o sigui, que tu, si tu, per exemple, passessis per un cantó i jo per l'altre,
5: sí.
1: No només ens veuríem,
5: bueno,
1: sinó que podem creuar.
5: Podem xocar la mà.
1: Podem xocar la mà i sí. Podem passar la cama, el braç, ficar-nos sí, cap a dintre, perquè és que no hi ha res. Hi ha una planteta aquí, una planteta allà, bueno...
5: Si t'hi fixes, hi ha un detall meravellós, que és que hi han posat una porta d'emergència per si algú s'angoixa entre tanta espessor que
1: botó
5: diu...
1: Botó del pànic.
5: Com surto? És a dir, calma, que estem amb tot, eh? Estem
1: brillantíssim,
5: amb tot.
1: Brillantíssim.
5: Llavors,
1: com es diu això?
5: Això és el jardí de... Ai, el laberint de Vitoria.
1: De Vitoria,
5: Vitoria sí.
1: Vale.
5: O l'Arizu, crec que es diu.
1: O l'Arizu.
5: Laberint d'Olarizu. Llavors, avui la meva reflexió no és meva.
1: Sí.
5: Avui vull quedar-me amb les paraules de l'alcaldessa de Vitoria, que va fer un tuit sobre el laberint pelat de 440.000 euros, dient... Perderse también puede ser encontrarse. Bravo.
1: Brillantíssim.
5: Em sembla increïble.
1: Aquí, alcaldessa, increïble. La millor.
5: Ni un pero. Menys peros que fulles té el laberint.
1: David Bartos, Julià Cot, gràcies, eh?
5: A vosaltres.
1: A perdre's.
5: Que hi vagi el papa, eh?
1: Sí, que vagi el papa.
5: Home,
1: ja
5: mira,
1: ja
5: que
1: està.
5: Tenim un laberint de puta mare aquí.
4: Sí, sí.
1: Ara tornem, va.
3: Fins aquí els millors moments
6: del Via Lliure.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Onze i cinc, aquí seguim amb els esports fins la una de la matinada, de seguida l'última hora de les eleccions del Real Madrid, però compte perquè el Barça de bàsquet s'ha classificat per les semifinals de l'ACB, jugarà contra el Tenerife i tindrà el factor pista a favor, tot plegat després d'haver guanyat al Palacio de los Deportes de Múrcia, on encara hi ha el Dani Aguilar. Hola, Dani, bona nit.
2: Hola, Oriol Jové, com estàs? Bona nit.
1: Pendent de protagonistes, no? Aquí als budells del pavelló murcià, després d'aquesta victòria del Barça.
2: Sí, amb la cobertura que podem tenir per aquí, però ara hem sortit un moment per retendre-nos i ara de seguida intentarem apropar-vos les impressions dels protagonistes. Després d'aquest tros de victòria, ho escoltàvem ara al Superesports, una victòria que no sé si molts esperaven, però el que no s'esperava és que ara mateix estiguessin dient que el Barça jugarà a les semifinals amb factor pista a favor i contra el Tenerife, que de la seva banda ha protagonitzat la gran sorpresa de la jornada. De fet, ara mateix hi ha un terrabastall absolut en el món del bàsquet perquè el Madrid ha perdut a casa i el projecte Escariolo penja d'un fil, però el Barça també ha guanyat, de manera que tindrem aquestes semifinals arrencant dimarts que ve entre el Barça i el UCAM Múrcia, un Múrcia que ha acabat celebrant aquesta temporada que no ha estat dolenta per ells, i ara de seguida intentarem apropar-vos les declaracions d'algun protagonista al Barça.
1: De seguida, doncs, protagonistes al micròfon del Dani Aguilar. Hola, Xavi Ballesteros, bona nit.
3: Bona nit.
1: Déu-n'hi-do, el Barça, ho dèiem abans, capaç del millor i del pitjor, ha guanyat el tercer partit de la sèrie contra l'UCAM, i en circumstàncies normals s'hauria hagut de trobar el Madrid a les semifinals, però el Tenerife, el vuitè classificat de la fase regular, s'ha carregat el primer, ha saltat el Movistar Arena, l'equip de Chus Vidorreta, i per tant tindrem un Barça-Tenerife que arrencarà dimarts a les 8 al Palau Blaugrana.
3: Oriol, com són les coses al món del bàsquet, al món de l'esport, que passem de que el Barça, després de perdre a casa contra el Múrcia, després de la roda de premsa de Xavi Pascual, aquí, drama absolut i xiulada i mocadurada contra València, de cop i volta dir, bueno, és que el Barça es pot plantar a la final i hauria de ser així, no? Perquè sé que el Tenerife ha jugat molt bé, però jo crec que també aquí hem de posar en context dues coses. La primera, el tema dels vasos comunicants. Parlem del Barça, però hem de parlar de Madrid. O sigui, és una temporada en blanc, amb una aposta de 39 milions d'euros a Escariolo i companyia, i és un fracàs absolut. Absolut perquè les formes també han sigut increïbles, no? La forma com han perdut. I aquí també ho hem de posar a favor del Barça, que el Barça, quan hi ha hagut lesionats, no ha pogut fitxar ningú, i el Madrid, si és veritat que s'ha lesionat Tavares, que s'ha lesionat Garuba, però ha anat fitxant jugadors, o sigui que això no, és inqüestionable, no? Per tant, crec que el tema del Madrid és per sucar una mica de pa, perquè crec que és un fracàs en majúscules, i a partir d'aquí destacar, doncs, que el Barça és cert que en algun moment ha tingut el factor sort, s'ha lesionat de Julius i Ennis, que són dos jugadors capdals per al Múrcia, que Múrcia no està acostumat a jugar dos partits per setmana a ritme d'Eurolliga, i això crec que s'ha notat també, i que per tant, doncs, ara a partir d'aquí a gaudir. També crec que hauríem de ser una miqueta realistes, crec que València té l'oportunitat d'or per guanyar la Lliga,
1: Sí, perquè, vaja, a falta de saber qui serà el seu rival a les semifinals, si el Baskonia o la Penya, que ara en parlarem, demà resol aquesta última eliminatòria de quarts de final, home, no serien el Tenerife i el Barça més competitius els que es podria trobar el València a la final?
3: No, jo crec que València és el clar favorit, no? Estem parlant d'un equip que tindrà el factor pista, que a més crec que té una plantilla llarga, que té un joc físic increïble, que ja ha demostrat a l'Eurolliga i al camp de Panathinaikos del que és capaç. Per tant, veurem el que passa. Comença aquesta sèrie el dimecres que ve, i també és cert que tot això és molt llarg, no? Però ara mateix crec que el València té una molt bona situació, i esperem i desitgem que si arribés el Barça al final contra el València, doncs que després no haguem de dir aquelles coses que a vegades passen, no? Com el temps perdem la perspectiva de que a priori el Barça de València, el València hauria de ser favorit, de dir, home, però si per haver arribat aquí i perdre, potser millor no haver arribat. Jo crec que el pas que ha fet el Barça de Xavi Pascual passant aquests quarts crec que és un pas important per, com a mínim, la sensació que no acabis amb aquell mal regust de tot el que ha passat aquests últims dies, no?
1: Sí, perquè jo crec que tots teníem la sensació fa uns dies que després de precipitar-se l'adeu de Xavi Pascual i totes les notícies, diguéssim, extraesportives que van aparèixer fa qüestió de dies, que potser la temporada es podia fer una mica llarga. I mira, al final, doncs, ho allargarà una mica més l'equip de Xavi Pascual i s'allargarà una mica més aquesta segona etapa del Gavanenc a la banqueta del Barça.
3: Sí, jo crec que a més crec que pel que representa Xavi també per... Allà, tampoc no ens hem d'amagar, vull dir, la plantilla del Barça té tios del nivell, ho hem vist en aquesta eliminatòria, quan, clar, Clyburn, Panther, Schengelia, sí, vull dir, és que estem parlant de jugadors que estaran, si estan en bona dinàmica, són capaços de fer grans coses, no? Però el que també hem de veure és quan es troba un equip amb el nivell d'igual, de tu a tu, per competir pel títol, no?
1: Uh-huh. T'esperaves un 76-100 que el Barça fos superior avui?
3: No m'esperava en el primer partit. En aquest partit sí que m'esperava que el Barça guanyaria, perquè tocant de peus a terra el que comentàvem, no? El Múrcia, home, Ennis és el jugador que crec que en moments complicats, Ennis, més enllà dels punts que pugui fer, és aquell jugador que el lidera anímicament al pavelló, que t'aixeca els companys, no? Sense Ennis es va perdre un referent i llavors tenies de Julius. Amb de Julius crec que Xavi Pascual va fer un plantejament espectacular posant a Clyburn, que és un jugador més gros, més alt, més físic per tapar-lo, que és més petitet de Julius, i es va lesionar, no? A partir d'aquí, home, si el Barça jugava al seu nivell com ho ha fet avui... És que jo crec que s'ha de dir clarament, no hi ha hagut partit, no? No hi ha hagut història. Hi ha hagut un moment que s'han acostat, però és que el parcial ha estat de 2-16 per trencar el partit. Per tant, avui ha estat un cop de puny sobre la taula de dir, escolta'm, sí, estem malament, però no estem tan malament, no?
1: I de cara a les semifinals, s'ha de patir... Clar, amb el Barça mai el pots donar per favorit perquè doncs, és capaç del millor, és capaç del pitjor, és capaç de perdre l'altre dia, és capaç d'estimbar-se contra el València, és capaç avui de saltar el pavelló, el Palacio de los Deportes de Múrcia per segona vegada en qüestió de dies. Què hem d'esperar d'aquestes semifinals contra el Tenerife? Amb factor pista a favor, que poc ens ho pensàvem, trobar-nos en aquestes circumstàncies.
3: Clar, jo aquí torno a anar una miqueta al mateix que parlava abans, no? Oriol, mira, si mirem la plantilla del Tenerife, primer que Marcelinho Huertas 43 anys, 43, Scrap 34, Sastre 34, Abromaitis 36, Xermadini 37, tot i que està lesionat, Frank Guerra 33, Dornegam 40, Paddy Mills 37. Clar, jugar cada dos dies ara una sèrie a 5 partits, no a 3, a 5, ostres, físicament és un desgast molt gran. El Barça estem d'acord que no ha estat en el seu millor moment, però en cap moment hem dubtat del nivell físic, no? Més enllà del dia que van jugar contra València, que et trobes també contra un equip molt físic i amb moltes rotacions, no? Per tant, a priori, ja no és pel factor pista només, sinó pel fet de tenir una plantilla molt més llarga, molt més física, i que aguanta doncs, poder jugar cada dos dies a aquest nivell, no?
1: Mira, aguanta'm un moment, que tenim el Dani en protagonista, el vestidor del Barça.
4: Doncs sí, amb el Toko Şengelia, que el veiem sonrient del Toko. Què partidazo, Toko, i com estàs?
5: Estamos bien. Como ha dicho, un muy buen partido de equipo. Hemos reaccionado muy bien desde el último partido que hemos perdido en casa. Y nada, buen partido de los chicos, como en defensa, así en ataque. Y nada, contentos, pero no satisfechos. Ahora nos toca cada vez más importante.
4: Era una situación, yo creo que un poco, no sé si complicada, compleja, pero la mentalidad del equipo a mí me ha parecido espectacular. Toco todos los jugadores del equipo.
5: Sí, teníamos muy claro que hoy teníamos que ganar porque, bueno, es ganar o ir a casa y nadie de nosotros hemos demostrado que no queríamos ir a casa y queremos ir hasta el final. Y nada, es lo que habéis visto hoy.
4: No sé si hay sensación, ¿hay tiempo de tener sensación de alegrarse o ya pensáis directamente en la próxima, que encima en la próxima ronda contra Tenerife con factor pista en cancha, que esto acabando quintos no sé si era muy factible?
5: Sí, a ver, no tenemos que meternos en posición de celebración porque todavía no hemos conseguido nuestro objetivo y como he dicho, estamos contentos, pero no satisfechos, hay que seguir.
4: El plan de partido ha salido perfecto, de Xavi, digo.
5: Sí, sí, sí, ha hecho, he dicho también en press conference que ha hecho un plan muy bueno y hemos seguido a este plan sabiendo que teníamos que confiar en el plan y da igual si vamos arriba o abajo, teníamos que seguir y bueno, luego ya saldrá todo bien.
4: Gracias y felicidades.
5: Gracias.
4: Doncs el Toko Shengelia en directe, el tu diràs, Oriol, després d'aquesta victòria, satisfet, evidentment.
1: I no n'hi ha per menys que estigui satisfet el Toko Shengelia. A veure demà la penya, Valles, hi confies o què?
3: Sí, confio perquè la mentalitat que em va agradar del segon partit en el Joventut, on tenia molt clar en el segon partit, Oriol, que el Joventut no podia tancar la temporada d'aquesta manera, no? L'any de Ricky Rubio no podia tancar Badalona amb una eliminació, sense haver complert amb l'il·lusió de la competició europea, on no va arribar ni al Final Four, sense haver pogut competir en els quarts de final de la Copa, i per tant hi havia aquesta sensació de no, a Badalona no serà. Ara el dubte que tinc, l'únic és tindrà el Joventut el caràcter, no parlo del talent, perquè el talent el té i ho ha demostrat, no? També el té el Baskonia. Tindrà el caràcter de poder aguantar un nivell de pressió que estarà absolut. Baskonia, les coses no les veuen clares. Oriol, han posat entrades a 10 euros.
1: Epa.
3: A 10 euros per intentar omplir. En l'últim partit van haver-hi 9.000 de les 15.500 localitats que hi ha. Estan intentant, sigui com sigui, omplir el Fernando Buesanena. A 10 euros un partit de play-off contra la Joventut. Escolta, et surt molt més a compte que anar al cinema. Vull dir que, imagina't, eh? Jo crec que si la penya és capaç d'aguantar, té jugadors amb experiència suficient i, evidentment, amb la qualitat, perquè si no, no guanyes, com per poder generar dubtes i fer saltar la sorpresa.
1: Tenim Xavi Pasqual a la sala de premsa. Aviam si podem sentir alguna resposta del tècnic gabanenc.
6: Tenerife es un equipo extraordinario que si lo ha conseguido es por méritos propios. Juega uno de los mejores baloncestos de la competición. Se reinventa. Con las lesiones ha fichado rapidísimo tres jugadores que les ha cambiado otra vez la cara del equipo. Chus ha encontrado la tecla para hacerles competir. Un equipo con un espíritu competitivo y con un gen especial, y por eso llevan tantos años haciéndolo tan bien, ¿no? Eso es lo que puedo decir de Tenerife. Y a la primera pregunta, vamos a recuperarnos lo mejor posible. También Tenerife se tiene que recuperar de su partido. Más o menos, digamos que estamos en igualdad de condiciones. Los dos equipos vamos a viajar más o menos en una situación muy pareja y vamos a ver quién consigue llevarse esta eliminatoria.
1: Doncs les impressions de Xavi Pasqual, ara que s'ha sabut que el Barça serà a les semifinals i que el rival serà el Tenerife. De seguida tindrem el tècnic del Barça amb el Dani Aguilar, però t'acomiado ja, Valles, res, amb aquesta notícia, el Barça a semifinals, el Real Madrid eliminat i el Real Madrid que es queda en blanc aquesta temporada, tant pel que fa al bàsquet com pel que fa al futbol masculí com pel que fa al futbol femení. Déu-n'hi-do, eh?
4: Sí, estic perdent la cobertura.
1: Aviam.
4: Hola,
1: Dani Aguilar. Sí,
4: ara estem tenint alguns tècnics, però
1: s'han colat les proves. et sentim.
4: Em sentiu bé? Jo crec que és un dia important per tenir en directe el tu diràs l'entrenador del Barça, que acaba de classificar-se per les semifinals després d'un partit espectacular contra el Murcia. Xavi Pasqual, molt bona nit.
6: Bona nit.
4: I moltes felicitats. Deixa'm primer que et pregunti, on guardaràs el partit que acabem de viure? Perquè era un partit molt difícil i en la teva memòria, després del que acabem de viure, no ho guardaràs, això, Xavi, perquè el compromís dels jugadors ha estat espectacular.
6: Sí, seguim en molt bona línia i és un partit que em fa molt content, sobretot pels jugadors i també per la concentració que hem tingut durant tot el partit. Murcia és un equip que t'exigeix molt, que té molts canvis defensius, que té moltes possibilitats. Hem controlat molt bé el temps del partit des del nostre atac, hem estat intel·ligents sempre atacant el que volíem i com volíem, i hem fet una eliminatòria molt bona, no? El que passa que amb això del bàsquet el rival també juga, i en el segon partit ells van estar extraordinaris, no? Nosaltres no vam estar malament, però ells van fer 16 triples,
7: van ficar finals de possessió, bàsquets a finals de possessió increïbles i se'ns va escapar en el Palau, no? Però nosaltres hem fet una eliminatòria molt bona i estem amb una bona línia i hem de seguir creixent.
8: No només per això, però ha tornat la Provítola, cada vegada està millor, i avui ja és el primer partit que veiem que pot ser important.
7: Sí, sens dubte és un dels petits amb més talent que té aquest equip, però sempre costa molt després de 3 mesos, no? Hem d'anar a poc a poc, llegim molt bé quina és la seva situació en cada moment, i tampoc en pocs dies d'entrenament també és difícil calibrar com està, no? Avui, en un moment molt important del partit, s'ha tirat l'equip a l'esquena, ha dirigit molt bé, ha atacat amb molta calma, pràcticament sense pèrdues de pilota, i ha jugat extraordinari. Estic molt content per ell, perquè és un jugador molt important de cara al futur.
9: En termes de pla de partit, allò que tant us agrada als entrenadors del que treballeu, ha sortit pràcticament tot el que t'esperaves, Xavi?
7: Sí, tant aquest partit com el primer que vam jugar aquí, ens ha sortit tot molt bé, defensiu i ofensiu. Lògicament ells tenen la seva qualitat i no podem tapar-ho tot, però la veritat que hem estat molt bé i no vam estar gens malament en el segon partit, com deia abans, no? Crec que portem una bona dinàmica. Només el partit de València va ser un desastre, però portem aquests partits amb molt bona dinàmica, amb bon joc, més enllà de guanyar o perdre, i ara ens hem de recuperar bé per començar aquesta semifinal.
8: El perill ara podria ser, després d'aquest bon partit, no diré l'autocomplaença, però dir, bé, no és el Madrid a semis, venim de fer una partida 76-100 amb el Múrcia, això és un enemic de vegades d'aquest perfil d'equip?
7: No ho serà en absolut. Tenim molt de respecte pel Tenerife, és un equip increïble que porta molts anys jugant molt bé a bàsquet i aquest any està jugant impressionant, i sabem que ens hem de preparar molt bé per jugar contra ells, un equip que no ens va bé amb moltes coses, a més que ha fitxat molt ràpid amb les lesions, no? Té 3-4 incorporacions al tram final, em sembla que 3, i això els ha canviat totalment la cara de l'equip i els ha aconseguit el mateix nivell que ja tenien, no? Per tant, o millor. Per tant, serà una eliminatòria molt complicada.
9: I una més per part meva. Entén-me la pregunta en termes de vasos comunicants. Perquè avui el Madrid l'han eliminat a quarts de final. És molt difícil realment accedir a eliminatòries, abans a eliminatòries a la CB.
7: Tot costa molt. Aquestes eliminatòries molt perilloses. I tots els equips són molt bons. Ho hem vist al Múrcia, que és un equip que ha jugat una temporada extraordinària. Aquí em sembla que havia perdut 2 partits en tota la temporada i ara amb aquests 2 són 4, si no m'equivoco. I costa molt. Tenerife és un equip molt difícil i ho demostrarà també contra nosaltres, on els 2 partits que hem jugat, allà vam guanyar una mica més fàcil, però a casa se'ns va escapar, per exemple, no? Per tant, és molt important guanyar aquest primer partit al Palau i recuperar aquesta sensació bona al Palau i tirar endavant.
8: Tenim una idea de comparar un jugador de 43 anys que sempre se surt amb la seva?
7: No el para ningú, per tant farem el que puguem, perquè quan el vols parar fa millors a tots els altres, per tant hem de veure una miqueta cap on anem amb ell.
9: Gràcies, Xavi.
7: Gràcies.
9: Doncs en directe, el tu diràs, Oriol, no sé si ha arribat bé el so,
1: sí,
9: però
1: sí.
9: En directe, en aquest pavelló murcià, en aquest Palacio de Deportes de Múrcia, l'entrenador del Barça explicant les seves sensacions, rostre seriós, després de la feina feta. Com deia també Toko Shengelia, això tot just no acaba de començar, però jo veig fam, jo detecto que és un pas més en aquest últim ball, no?, que es va projectar abans del partit contra València. Contra València ja sabem com van anar les coses, però això és aigua passada. I ara, malgrat que, com diu Xavi Pasqual, no es pot aturar un tio de 43 anys, 42, 43 anys com Marcelinho Huertas, el Tenerife amb 2 partits a casa, amb el públic, doncs el Barça té un camí més optimista de cara. Sí, ho estem dient bé, Oriol, em sembla increïble, sí, que estigui dient això, però de cara a arribar a la final de la CB.
1: Doncs dimarts, a partir de les 8, no?, al Palau,
9: sí, senyor,
1: ho començarem a explicar. Aviam si el Barça s'acaba classificant per aquesta final pel títol de la CB. Gràcies, Dani, bona nit.
9: Bona nit.
1: Valles, també gràcies.
10: Només deia una cosa, tots, sí, els partits de semifinals tots són a les 8, per tant horari unificat, i dos, que el Barça es pot classificar per la Supercopa CB, que serà a Badalona, on hi ha el Baskonia, València i Joventut. Per tant, el Madrid queda fora, veurem si el Barça és el quart passatger, 19 i 20 de setembre.
1: I a veure demà la penya.
10: Doncs veurem a veure si demà també puc venir a saludar.
1: Tant de bo, tinguem dos semifinalistes catalans en aquesta Lliga ACB, poc que ens ho pensàvem. Gràcies, Valles, bona nit.
10: A vosaltres, adéu-hi.
1: Insistim, el Barça és a les semifinals de l'ACB després d'haver guanyat el tercer partit a Múrcia, 76-100, i no s'enfrontarà al Madrid perquè se l'ha carregat el Tenerife, i ara ho deia, el Madrid, que acaba en blanc la temporada amb tots els seus equips professionals, el futbol masculí, el futbol femení i el bàsquet. Això no passava des del 2010. Feia més de 15 anys que el Madrid no acabava una temporada en blanc amb tots els seus equips professionals. Ho ha sabut avui, justament, que s'acaba la campanya de les eleccions. A la presidència del club, demà a les 9 del matí, els socis del club blanc que puguin, perquè Madrid entre el Papa i Bad Bunny està potes en l'aire, doncs podran escollir entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Podran escollir entre continuar presidits per Florentino Pérez i, per extensió, doncs, amb Mourinho com a entrenador, amb els fitxatges de Dumfries i Konaté i amb una oferta multimilionària per un galàctic que ara mateix no té nom, però també amb els dubtes no resolts sobre la venda d'una part del club. Això en cas que escollin Florentino Pérez o, si ho fan, escollint en aquest cas Riquelme, que és la figura que li ha plantejat oposició a l'actual president del Real Madrid, doncs apostant per l'arribada de Haaland i de Rodri, doncs amb aquesta intenció de convèncer Jürgen Klopp i doncs amb la promesa que el Madrid seguirà sent sempre part dels seus socis. Tot apunta a una victòria de Florentino, però estarà per veure amb quin percentatge, i a poc que sigui serà un èxit per un Riquelme que fa poc més de 15 dies era un autèntic desconegut per molts en l'òrbita del Madrid. Un Riquelme que ha hagut de fer una campanya a contrapeu i en un temps rècord i que ha posat en dubte la supremacia absoluta que sempre havia després la figura de Florentino. Aquell solet convocant aquestes eleccions s'ha creat un opositor que, si sap jugar les seves cartes, podrà fiscalitzar la legislatura, podrà fer oposició i, sobretot, podrà treballar per arribar amb força a les següents eleccions, al 2030, a les quals Florentino arribarà amb 83 anys. Avui Florentino ha tornat a carregar amb duresa contra el seu rival a les urnes per les promeses de fitxar Haaland i de negociar amb Klopp.
11: Esto es algo que a ellos seguramente no les provoca ningún rubor, pero a todos los socios del Real Madrid y a mí en particular nos provoca mucha vergüenza. Y ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él, y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
1: I Riquelme s'ha reafirmat, ha tancat la campanya convençut que si guanya sabrà convèncer Klopp i que li hagués agradat un Florentino de més nivell.
12: Me hubiese gustado poder enfrentarme a un gran Florentino Pérez de años atrás, un gran presidente, y la realidad que me he encontrado es con una candidatura sin ningún tipo de propuesta social, con ahora lo vendo, no lo vendo, fichajes del próximo martes. Yo esperaba un debate, yo esperaba realmente poder poner al socio en el centro, poder debatir, y cualquier diferencia que pueda tener conmigo, con mi candidatura, haberla podido hablar en un debate, si quería, en cualquiera de vuestros medios o en el propio Real Madrid Televisión.
1: De seguida anem cap a Madrid, on aquest diumenge farem un seguiment de la jornada electoral, també, evidentment, de la visita del Papa Lleó XIV en els diferents programes de la casa, i d'aquí una estona trucarem a Lluís Carrasco perquè ens analitzi com ha estat la campanya d'un candidat i de l'altre, com ha estat la campanya de Florentino, com ha estat la campanya de Riquelme, que, vaja, entre l'un i l'altre ha tingut moments surrealistes, moments histriònics, i que fan que, des de la distància, ens preguntem com hem pogut estar 20 anys sense unes eleccions al Madrid. Això en un dia que, més enllà del Madrid, hem sentit Pep Guardiola assegurant que tant Julián Álvarez com Bernardo Silva encaixarien al Barça. S'ha declarat un enamorat del Barça de Flick i ha donat un consell Guardiola: que l'equip no s'obsessioni amb guanyar la Champions.
13: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas, que no, que el fet de no guanyar-la tot sigui pensat que tot anés molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència, la Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent, i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions o no guanyar la temporada és dolenta.
1: Després acabem de sentir Guardiola, també Dani Olmo, justament parlant de les ganes que té el Barça després d'aquestes dues últimes temporades de guanyar la sisena Champions. Un Olmo que és un dels vuit blaugranes que des d'ahir ja són als Estats Units, concentrats amb la selecció espanyola a poc més d'una setmana del debut al Mundial que arrenca dijous amb el Mèxic-Sud-Àfrica. Avui seguirem fent el compte enrere amb històries curioses vinculades als Mundials de la mà del Jaume Naveira. Dels amistosos previs a aquest Mundial s'ha acabat fa poca estona el partit d'Anglaterra, de l'Anglaterra de Rashford i de Gordon. Pau Bombardó, bona nit.
14: Bona nit, el tenim en joc al minut 67 de partit. De moment amb Anglaterra 1, Nova Zelanda 0, ha marcat Harry Kane al límit de la primera meitat amb un Rashford titular. Això sí, a la mitja part s'han canviat els 11 futbolistes d'Anglaterra i per tant Gordon, que havia començat suplent, ara mateix està jugant. Això pel que fa al partit d'Anglaterra, però també hem tingut un Portugal-Xile, un Portugal amb una selecció amb Cancelo que ha jugat els 90 minuts de partit, ha guanyat finalment Portugal per 2-1 contra Xile, on hem tingut un partit, això sí, una mica emboirat. Al final de la primera meitat hem tingut una tangana que ha acabat amb expulsió per Rafael Leao i Ivan Román, una imatge doncs, que ha tancat una mica el que és un partit amistós preparatori pel Mundial.
1: Cancelo, que ha jugat tot el partit amb Portugal, Bernardo Silva la primera part, i compte perquè després del partit ha parlat sobre el seu possible futur vinculat al Barça. Ha dit Bernardo Silva que és una opció que té ara mateix, però que no ha pres cap decisió. Evidentment és una operació que es dilatarà més enllà del Mundial, també perquè el Barça necessita fer espai dins la plantilla. Ha dit Bernardo Silva també que té respecte per tots els equips i que en buscarà un on el vulguin. Això és el que ha dit Bernardo Silva. D'aquí a una estona, a la mitjanit, Brasil-Egipte, Brasil amb el blaugrana Rafinha i amb Neymar insinuant, ho ha fet avui, que es retirarà quan acabi el Mundial. Brasil contra Egipte. Egipte amb Hamza Abdelkarim, juvenil blaugrana convocat també pel Mundial. I a les dues, Argentina contra Hondures. L'Argentina de Messi i de Julián Álvarez. A banda d'això, Castelló i Almeria han empatat a un en l'anada de les semifinals del play-off per pujar a primera, i al play-off d'ascens a segona, la Ponferradina s'ha classificat per la final i serà el rival per l'ascens de l'Europa si demà elimina el filial del Celta a Balaídos. Demà sabrem també qui és el rival del Sabadell en l'altra final, si el Zamora o el Villarreal B. Fora del futbol, ho dèiem abans amb el Puig, no està gens malament el dissabte. Més enllà de la classificació del Barça de bàsquet per les semifinals de l'ACB, el Barça de futbol sala ha guanyat el primer partit de les semifinals del títol de Lliga contra el Movistar Inter per 4-3. Marcel Granollers ha guanyat el torneig de dobles de Roland Garros, fent parella amb Horacio Ceballos. Als 40 anys ha guanyat el seu tercer gran slam tots en l'últim any. Després el trucarem per felicitar-lo. Avui que la final femenina se l'ha endut la russa Mirra Andreieva. A banda de Granollers, Marc Márquez ha guanyat també l'esprint del Gran Premi d'Hongria, tercer esprint aquesta temporada pel Cerverí, que demà sortirà també des de la pole a la cursa a partir de les dues. A les tres, la cursa de Fórmula 1, en aquest cas a Mònaco, amb Kimi Antonelli a la pole. A més, el Barça d'handbol s'ha classificat per la final de la Copa del Rei després de superar el Nava, i demà a les 5 jugarà la final contra el Bidasoa. I el Vilassana ha guanyat el primer partit de la final de l'Hockey Lliga Femenina contra el Fraga 3-2. Madrid, Miquel Agut, bona nit.
15: Bona nit, Oriol Jové.
1: Tot a punt aquí a la capital espanyola per aquestes eleccions a la presidència del Real Madrid. Obren urnes a les 9, oi?
15: Sí, tot a punt, suposo que sí, tot a punt per la visita del Papa, això és evident, amb molts carrers tallats, amb pantalles instal·lades en alguns racons de la ciutat perquè es pugui seguir tot el recorregut, i a Valdebebas és on s'ha d'anar a votar i serà on els socis decidiran amb qui es queden, si amb Florentino, de 79 anys i amb 23 anys acumulats a la presidència en dos mandats, o amb Enrique Riquelme, que en té 37 i que es presenta per primera vegada al pavelló de la Ciutat Deportiva. És on s'hauran de dirigir a votar, i ho hauran de fer d'alguna manera com una gincama, Oriol, perquè clar, amb la visita del Papa i els concerts de Bad Bunny i el Metropolitano, etcètera, etcètera, doncs hi ha molt moviment a la capital espanyola, i el club ja ha posat autobusos que des de diversos punts de la ciutat, des de Barajas, des de Chamartín, i des del barri de Salamanca aniran a la ciutat esportiva de Valdebebas a portar els socis a exercir el dret a vot. N'hi ha 70.000 que tenen dret a vot, aproximadament. Són els que són majors d'edat i tenen mínim un any d'antiguitat, i ells decidiran qui és el nou president, només perquè tinguem uns paràmetres als quals agafar-nos. Tot i que queden molt lluny, les últimes dues eleccions del Madrid, de 2004 i de 2006, no van arribar al 33%, o sigui, una tercera part en la primera d'elles de votació, hi ha un 43 en les segones, les de 2006, per tant, a veure demà què és el que passa. Se suposa que tot ha d'estar a punt perquè els socis vagin a votar.
1: Sí, aquesta participació, que sospito que tampoc no serà gaire alta demà, tenint en compte les circumstàncies de ser, doncs, el primer cap de setmana de juny i de les circumstàncies en les quals es troba Madrid. Àngel Pérez, bona nit.
10: Molt bona nit.
1: Marc Marvà, què tal, bona nit.
16: Què tal, Oriol, bona nit.
1: Frederic Porta, bona nit.
17: Bona nit.
1: Amb ganes de saber què passa demà.
18: Bueno, el que passarà ja ho sabem.
1: Sí, però compte els percentatges. És que tenim molt clar que guanyarà Florentino, però... Sí, sí.
18: Jo crec que haurien d'aprofitar els carrers.
1: Segons quin sigui el percentatge... Jo crec que tindrem una legislatura, un mandat de Florentino,
18: sí,
1: animat en algunes coses.
18: Florentino va de baixada, això ho estem veient. I passi el que passi demà, seguiran en de baixada. El que passa que demà, jo aprofitaria que tallen els carrers i passejaria Florentino amb el papamòbil. És a dir, ja que està tota la infraestructura muntada, l'últim que falta... O sigui, l'últim que li ha faltat a Florentino moure els fils és per passejar-se i rebre l'ovació de tot Madrid per la castellana en el papamòbil, perquè estem parlant d'eleccions, estem sent molt, molt generosos, sí, dient-li això a eleccions. És a dir, això és una cosa que Florentino s'ha muntat històricament, s'han anat preparant uns estatuts, per dir-li també molt generosament estatuts, a el que té el Real Madrid, i el que hem viscut aquestes... No, ja no setmanes, perquè és que han sigut 10 dies, no és una campanya electoral sana, no és una campanya electoral justa, no és una campanya electoral amb igualtat de condicions. El candidat Riquelme no ha tingut les oportunitats... Si tu fas això ara, quan passi tot això, un dia hem de fer un exercici d'una comparativa al detall del procés electoral del Barça i del Real Madrid, perquè són el blanc i el negre. O sigui, el Barça, amb tots els respectes per tothom, però el tipus més desconegut, que diu, jo vull ser candidat al Barça, té 18 entrevistes a tots els mitjans, té una presència mediàtica gratuïta, inacabable, a vegades per dir tonteries, alguns, i en canvi, el senyor Riquelme aquest, se l'has vist i desitjat, fins a l'últim minut, quan va anar amb el Trancas i el Potrancas, o com es diguin aquells,
1: Trancas i Barrancas.
18: El Florentino va estar apretant perquè no hi anés. I llavors, jo crec que, estic d'acord amb tu, Oriol, que els percentatges poden ser molt determinants, però si hagués sigut un procés electoral net i just, potser hauria hagut partit.
1: No, i una mica més democràtic, valgui la redundància, perquè vull dir que hagis de ser un multimilionari per Clar. Poder presentar-te a les eleccions, doncs també és una criba important i que també acaba convertint la qüestió de la presidència del Madrid en una cosa molt elitista. I després altres qüestions, és a dir, que el vot per correu a les eleccions del Madrid sigui tantíssim més complicat que votar per correu a qualsevol tipus d'elecció, d'elecció general, d'elecció municipal, del tipus que sigui, per dir-ne algunes, eh?
18: No, perquè... i tant.
15: No, però és que a més
1: hi ha una... I convocar d'una manera tan sobtada, sense...
16: I és molt
15: la
16: decisiu,
15: roda de premsa de convocatòria de Florentino, aquella roda de premsa surrealista, és del 12 de maig.
1: Clar, és que estem a 6 de juny.
15: I ha tingut 15 dies de campanya Riquelme, que quan va anar a buscar l'aval els principals bancs espanyols li van dir que no, casualment que no, i això que és un multimilionari, i va haver d'anar a Andorra a trobar l'aval bancari. I una altra cosa, perquè al final, formalment, tu veus avui Florentino a la llotja del pavelló de bàsquet i veus Riquelme a la graderia. O sigui, són els dos candidats, però n'hi ha un que, diguem-ne, com que no ha dimitit...
18: Clar, és que no doncs ha dimitit.
15: No hi ha president... No hi ha Rafa Juste a Madrid. A Madrid, doncs, Florentino continua exercint de president permanentment.
1: I el Barça, Joan Laporta, ha guanyat les eleccions de fa 3 mesos, pràcticament, i... no exerceix, de facto potser sí, però no exerceix de cara a la galeria com a president, però està clar que la higiene democràtica d'un grup i de l'altre estan a anys llum. El tema de l'acreditació el tenim resolt, Agut?
15: No, en això el Barça també va per davant del Madrid, perquè ja no és només que RAC1 no els agradi, sinó que també avui hem sabut que diversos mitjans que segueixen al Madrid habitualment han rebut avui la confirmació de l'acreditació per assistir demà a aquesta contesa electoral. Per tant, van tard, fa molts dies que els anem al darrere, altres mitjans també, i qui més qui menys estava amb la mosca darrere l'orella esperant que el Madrid fes algú un pas. De moment, ni tan sols han contestat les sol·licituds que hem fet. Veurem demà en què ens trobem i fins on podem accedir i si hi ha altres mitjans que es trobin en la mateixa situació. Però celeritat, transparència, diligència, tot això, nosaltres, des de la nostra òptica, ho hem trobat a faltar aquests dies, a veure si potser demà ens llevem. Avui tenen molta feina, treballen fins la matinada, i allò que et lleves, no?, i venen els Reis a casa i et deixen alguna cosa al menjador, doncs mira, potser el correu et deixen una acreditació, tu.
18: Posa't Miguelito Agudo, al formulari.
15: Per aquí
18: si cola. Passo.
15: Aquí, mira, prefereixo que no em donin l'acreditació que fes servir aquesta nomenclatura.
1: Molt bé. Escolta, de seguida sentim què s'ha dit en l'últim dia de campanya, tant des de la candidatura de Florentino Pérez com d'Enrique Riquelme, però vull sentir primer l'opinió del Marc Bà, del Frederic Porta, sobre el que ha estat aquests 15 dies de campanya express al Real Madrid.
17: Això que deia l'Àngel, no sé si sóc una mica més ingenu o no, però a mi m'ha sorprès positivament.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Ostres, doncs hi ha gent allà al voltant, quan parlen... No sé, Riquelme ha parlat de molts temes socials del Madrid que desconeixia que existien, molts socis enfadats amb el nou Bernabéu per les reubicacions. Vull dir, que hi ha coses que he pensat, ostres, fins i tot a Madrid es parla de temes que aquí amb el nou Camp Nou també es parlen. A partir d'aquí crec que és molt difícil, però si acaba traient Riquelme un 35%, per exemple... Ho trobo un èxit.
2: Un èxit rotund.
1: Per mi.
2: Sí, sí,
1: així
2: sí.
1: Que veurem què acaba sortint.
2: I tindrem, ara ho dèiem, Frederic, una situació que com a mínim fa anys que amb el Madrid no es donava, que és que hi hagi una oposició real, no? Perquè si jo Riquelme sap aprofitar i treure rèdit d'aquest resultat electoral, encara que sigui una derrota, doncs és algú que identifiques amb noms i cognoms, que ha plantat cara a un Florentino Pérez que semblava que era intocable, i que suposo que seguirà preparant el terreny per les eleccions del 2030 i que, per tant, doncs anirà fiscalitzant una mica el que faci Florentino, sobretot amb el que ha posat més èmfasi ell, que és en la venda del club, en aquest famós 5% que sembla que Florentino es vol treure del damunt.
3: Tant de bo, sempre des d'aquí llegim tot plegat en clau barcelonista, no? I al llegir-ho en clau barcelonista, te n'adones que hi ha molts signes de final d'imperi. De final d'imperi. O sigui, Florentino no s'ha sabut retirar a temps, i quan no saps retirar a temps, i en el seu cas és quan no va fer la transició del gran mig del camp cap a un equip nou, han començat els signes de feblesa. Aviam, tot i que el Madrid, no ho oblidem mai, és el club estat d'Espanya, és una representació simbòlica importantíssima d'una certa idea d'Espanya. Bé, dit això, aquesta campanya l'únic que ha servit ha sigut per demostrar l'extrema feblesa de la institució, per mi. No solament perquè sempre es mou en paràmetres de capdillisme i no d'una cultura democràtica, diguéssim, tan intensa com a vegades té el Barça, perquè el Barça, els ismes, doncs a vegades són criticats des d'aquí, però són signe de democràcia, de les més diverses sensibilitats, que ja no, ja és monolític, diguéssim, però s'ha trencat això. O sigui, des de la roda de premsa de Florentino ja veníem avisats de que el camp no els hi ha quedat bé, de que ha hagut contestació al camp, de que els concerts no podran treure calés com esperaven, que els pàrquings no es podran fer. Hosti, tot això no passava abans amb Florentino, quan tot un estat darrere empenya a favor, val? I et trobes ara un Florentino francament envellit. Envellit.
2: Acabarà la legislatura amb 83 anys.
3: No, però vull dir... La
2: que a més
3: ho
2: evidencia,
3: premsa...
2: ho evidencia.
3: Sí, la roda de premsa,
4: sí,
3: la mania de la subscripció per RAC1, home, quasi que eren signes d'una certa senilitat, per dir-ho així. Això va a favor del Barça, en el sentit de que des de Madrid, que com el Barça i el Madrid són vasos comunicants perquè representen quasi l'antítesi d'entendre el futbol i la vida, no? Et trobes que després de Messi, quan veien el seu contrincant més espatllat, fotut i tocat, surt Lamine Yamal i arriba Flick i torna a sortir al famós jardí de la porta, no? I tiren de Masia. Hosti, hi ha hagut un cop molt fort també, que des d'aquí no hem volgut fer sang, perquè també tenim una altra manera de referir-nos a la informació de Madrid, que és que a la sacrosanta selecció espanyola no hi ha cap representant blanc. Això és un cop duríssim per ells.
2: Per primera vegada a la història.
3: Per primera vegada. I han anat encadenant una sèrie de coses que és que no funciona res. És que no funciona res. I a més, Florentino anant a programes completament parlant de bolígrafs de la Guàrdia Civil.
1: Miquel Jiménez,
3: que és un personatge...
2: Aquest document és una mostra del que deies ara, Frederic, que no és el Florentino de fa uns anys.
3: No, i que l'altre va a tranques i barranques, i que comences a tirar-te farols en els fitxatges i et desmenteixes, i l'altre comença a moure el seu poder

0: perquè no et donin els avals, i l'altre de recórrer Andorra, i després Negreira pel mig tota l'estona, després el Riquelme en un mal to, pèssim, de mal esportista, de molt poc cavaller, dient que el Madrid li ha donat 400 milions al Barça com un aval. Bueno, tot ha sigut una embolica que fa fort. D'un baixó, d'un baixó, que dius, bueno, tant de bo. Ara, i acabo, demà guanya Florentino una altra vegada, i serà fantàstic, des d'un punt de vista barcelonista, tenir... Quan veus el contrincant màxim, esportivament parlant, afablit, no li donis de menjar. Ja s'afablirà completament. I si a sobre Riquelme treu un percentatge més o menys decent que li permeti ser oposició durant 4 anys, llavors Florentino tindrà una pedra a la sabata que a sobre accelerarà aquest procés de desgast. O sigui que el panorama, per mi, és molt fotut per ells.
1: Sí, sí, totalment. Aviam, comencem a desgranar una mica el que ha estat l'últim dia de campanya. De seguida, Lluís Carrasco ens ajuda a fer una mica de balanç, ell que de campanyes en sap moltíssim. Però avui ha començat el dia una mica com va acabar ahir, amb aquest anunci d'Enrique Riquelme, no que tingui lligat o pactada l'arribada de Jürgen Klopp a la banqueta, només dient que és l'entrenador que han decidit que volen que entreni al Madrid en cas de guanyar les eleccions, i que en tot cas a partir de dilluns hi contactaran. S'ha reafirmat, tot i el desmentit que va sortir posteriorment i que va arribar des d'Alemanya, que Klopp en cap cas té intenció de venir cap al Madrid. Riquelme avui s'ha reafirmat en sí, que la seva intenció és intentar portar Jürgen Klopp.
2: D'alguna manera, el que ha fet és posar veu al comunicat, però és que el comunicat d'ahir és molt tebi, perquè no diu que fitxaran Klopp, sinó que, tot i que saben que no vol entrenar cap club, doncs hi aniran per veure si el convencen, perquè, esclar, el Real Madrid és un desafío, hi ha muchos clubes muy buenos de futbol, però solo un Real Madrid, i amb això, doncs, volen anar a convèncer Klopp. I avui, més o menys, ho ha dit dues vegades, això, Riquelme. La primera al migdia, i la segona en una trobada amb els mitjans com a acte final de campanya. Ha reiterat que si ell és president, punt número 1, Rodri i Haaland seran jugadors del Madrid, tot i que en el cas del noruec, el City va amenaçar amb accions legals si es mantenia aquesta línia editorial des de la candidatura de Riquelme, i que Klopp serà el seu entrenador, o com a mínim que l'aniran a buscar si demà els socis li fan confiança.
3: Que Jürgen Klopp serà el pròxim entrenador del Real Madrid la próxima temporada. Y al igual que he dicho con rotundidad la parte de los jugadores, digo que haremos todo lo posible, y a día de hoy es nuestro único candidato, para que Jürgen Klopp sea el próximo entrenador del Real Madrid. No puede ser que un presidente del Real Madrid se meta a tomar las decisiones de vestuario. Probablemente por eso Jürgen Klopp no ha querido entrenar hasta ahora al Real Madrid.
2: Clar, aquí acusa Florentino de treure el nas al vestidor, i que algun entrenador que el que vol és blindar-lo i tenir la paella pel mànec amb els futbolistes, com Jürgen Klopp, per exemple, ha rebutjat anar al Madrid per culpa de Florentino, i que això amb ell, amb Riquelme, seria diferent. Florentino només ha parlat una vegada, avui, al migdia, en l'acte final de campanya, i evidentment ha aprofitat per socapar en els desmentiments que arriben posteriors als anuncis que fa Riquelme.
4: Esto es algo que a ellos seguramente no les provoca ningún rubor, pero a todos los socios del Real Madrid y a mí en particular nos provoca mucha vergüenza. Y ese ridículo parece que no tiene fin. Anoche avanzan el nombre de un entrenador para ir a hablar con él, y este entrenador le responde a los pocos minutos diciendo que ni se molesten. Pero no tenían un entrenador que estaba en activo cerrado al inicio de la campaña.
1: Doncs una mica Florentino amb el que dèiem, anant també una mica a contrapeu de les qüestions que ha anat posant damunt la taula Riquelme, i amb aquestes relliscades, parlant de Manchester United, amb aquest to erràtic moltes vegades. Lluís Carrasco, bona nit.
5: Què tal? Bona nit, com esteu?
1: Bé, t'agraeixo moltíssim que m'hagis entrat al Tu diràs, perquè, vaja... Tot apunta que demà Florentino Pérez serà escollit com a president del Real Madrid. Com has vist tu la campanya? Qui creus que l'ha guanyat, Florentino o Riquelme?
5: No, ha estat una campanya molt interessant. El que passa és que amb joc brut, perquè a diferència del Barça, que des de que es convoquen unes eleccions fins que es fan poden passar 4 mesos i mig aproximadament, en el Madrid, i per la normativa i el reglament intern que tenen, en 3 setmanes pot anar de l'anunci a les urnes. Amb la cosa, si com és el cas, l'oposició no té armada una candidatura i no la tenia en el moment que Florentino sorprenentment va anunciar eleccions, aleshores, clar, en 3 setmanes no et dona temps, però no et dona temps material, de dates i físic i mental, de crear una candidatura, de poder mostrar un programa, etc. Aleshores, així és molt complicat. Però s'ha de dir que Enrique Riquelme ha fet, per mi, una excel·lent campanya.
1: Per tant, molt mèrit, el que dèiem, que hagi pogut d'alguna manera doncs fer aquesta campanya amb tan poca antelació, agafant-lo segurament a contrapeu. Com has anat veient l'evolució del propi Riquelme? No sé si parlar de Klopp l'ha perjudicat potser en aquest tram final.
5: No, però és que jo tampoc crec que la gent estigui tan pendent de si serà Klopp, si serà Haaland, si vindrà Rodri, si vindrà el Michel Olís. És que jo crec que al final tot això, el que mostra és la fortalesa o no d'un projecte, després tant en surts o no tant en surts per convèncer-los, però aleshores al final el soci el que percep és que Enrique Riquelme en aquest cas va por todas, val? I que és un tio ambiciós, que vol aconseguir-ho i que vol intentar-ho i que posarà tota la carn a la graella més enllà de si ho aconsegueix o no. Hi ha 3 tipus de campanya. Pots fer una campanya en serra, que vas pujant al baixes, el tornes a pujar al baixes, per això és com una serra, en colina o en escala. Ell ha fet una escala claríssima. Va començar d'una forma quasi, et diré que parla bé de Florentino, amb moltíssim respecte, amb moltíssima prudència, una miqueta tenint en compte com és el soci del Madrid, crec que era l'adequat, per anar pujant paulativament al to més i més, i arribar a les urnes en el prime del seu discurs, i per tant en el to més alt en aquest moment. Crec que ho ha fet bé, i ha aconseguit una cosa estranya, i crec que aquí la candidatura de Florentino, les persones que l'assessoren, crec que s'han equivocat, i és que a diferència, per exemple, que en el Barça, on Laporta sempre va ser el candidat proactiu i Víctor Font va ser el reactiu, és a dir, un feia coses i l'altre anava comentant el que feia Laporta, si Laporta remenava macarrons, si agafava un toro mecànic, si pujava a Montserrat, el que sigui, i l'altre anava comentant, no? En el cas del Madrid...
1: Sí, sí.
5: Exactament, és del tot al revés. El Riquelme no ha fet pràcticament referències a Florentino, excepte avui i el tema de la venda del Santiago Bernabéu i la venda del club i la venda de tot, però més enllà d'això, la veritat és que ell tenia un full de ruta, l'ha complert, jo diria, que fil per randa, i és Florentino el que, mostrant debilitat, anava comentant, amb la qual cosa, sense voler, li anava donant índex de notorietat. I això és fonamental per guanyar les eleccions. L'índex de notorietat és quantes persones em coneixen. Una cosa tan senzilla. Avui estic segur que els oients deuen pensar que el 100% dels socis del Madrid saben perfectament qui és Florentino Pérez i qui és Enrique Riquelme. I us quedaríeu parats de comprovar que no el 100% dels socis del Madrid sap qui és Florentino Pérez. Hi ha persones que són socis pues, per lo que sigui i no els agrada el futbol i no tenen ni idea qui és Florentino Pérez. Pocs. Segurament l'índex de notorietat de Pérez deu ser d'un 97-98%, i de Riquelme no crec que superi el 70%. Aleshores, clar, si només jugues amb el 70% dels cens que et pot votar, perquè hi ha un 25, un 30% dels cens que directament no sap qui ets, així és molt complicat guanyar les eleccions. Per això et dic que en 3 setmanes ell no ha tingut temps de fer una campanya mediàtica, de mitjans, d'intervencions, de discursos, de conferències, etc., com per donar-se a conèixer i posar-se més o menys amb l'índex de notorietat de Florentino. I d'aquesta manera és molt complicat guanyar.
1: I tot i així, com deies, ha tingut el paper actiu i deixant per Florentino el paper reactiu, que d'alguna manera podries pensar, ostres, Florentino ha agafat Riquelme a contrapeu amb la convocatòria d'eleccions, però potser Riquelme ha agafat a contrapeu Florentino doncs complint els requisits per presentar-s'hi, presentant efectivament la candidatura, i l'ha portat una mica... cap a on ha volgut. No l'ha forçat una mica, potser, a treure també alguns cromos, l'ha forçat a pronunciar-se sobre aquesta venda del club, que pot ser la seva carta perdedora. No sé si tu creus que se n'ha sortit una mica esquivant aquest tema de la venda del club.
5: No, fas una bona lectura. En realitat, Riquelme ha aconseguit que Florentino Pérez deixés la seva zona de confort. I a mi m'ha sorprès que ho fes. I això vol dir tenir mals assessors o ser molt indisciplinat, és a dir, que li aconseguissin el contrari i Florentino hagi tirat pel dret, cosa que m'estranyaria. Però, en tot cas, ha fet tot el que no havia de fer, en realitat. Ell s'hauria d'haver mantingut com el líder indiscutible d'aquestes eleccions, com el guanyador abans d'arribar a les urnes, i no fer ni referències a Enrique perquè no pugui augmentar el seu índex de notorietat. I sembla que s'ha obstinat en donar-li més i més canxa al seu rival, amb la qual cosa jo crec, ara hi ha un escenari molt, molt, molt interessant demà, i de travessa, no? Ahir sentia el meu amic Joaquim Maroto, que som amics de veritat, que no creu que Riquelme superi el 15% dels vots, i em vaig sorprendre molt que la lectura del Joaquim fos aquesta. Altres diuen que estan frec a frec, jo tampoc ho crec, però en tot cas anem a veure. La meva travessa és que no arribaran a votar el 40% dels socis, hi haurà més d'un 60% d'abstenció. Aquesta, com a mínim, és la meva travessa si juguen net. Crec que, penseu que en el Barça hi va haver un 58% d'abstenció,
1: sí.
5: I un 42% de participació. Enviant la gent a Valdebebas, com ha fet Florentino,
1: un dissabte de juny amb Madrid col·lapsada, sí.
5: No, i per dificultar el soci anar a Valdebebas, has d'anar-hi, etc. La veritat és que és una complicació. Jo no crec que voti més enllà del 35-40%, com et deia, i auguro més o menys un 35-65. Jo crec que aquesta serà la proporció. Amb la qual cosa, Enrique Riquelme quedarà en una molt bona posició per poder començar, ara sí, a fer una campanya de goteig continu, una gota malaia, ser cap de l'oposició i començar a erosionar des de l'endemà la figura de Florentino Pérez per qui sap si fer-lo caure inclús abans d'acabar el termini del seu mandat.
1: Doncs demà ho començarem a veure. Ara farem també la travessa aquí a la taula de com creiem que acabarà demà aquesta votació a les eleccions a la presidència del Real Madrid.
6: Pancarta, Riquelme.
1: Sí, mira, sí. Lluís, et copien els mètodes electorals de campanya.
5: No, n'han fet moltes. A veure, les lones, a mi no m'agrada parlar de pancartes, prefereixo parlar de lones. Però les lones urbanes, no és un invent de Lluís Carrasco primer, perquè tothom fa aquesta referència, això ja existia.
1: Les has posat de moda.
5: Sí, no, vaig posar, si de cas ho vam posar de moda amb el Joan Laporta, en clau futbol. En clau futbol sí que no s'havien utilitzat, i menys en territori contrari. És que jo crec que l'interessant de la luna que vam fer és que no la vam fer a Barcelona. Avui es votava, lògicament, massivament a Catalunya i molt poc fora de Catalunya, i en canvi vam tenir la gosadia disruptiva i transgressora d'anar a posar la lona a 150 metres del Bernabéu. I m'ha estranyat que no ho fes cap dels dos candidats, perquè tenen, que sé jo, a l'Hotel Hyatt, aquí a tocar del Camp Nou, o altres edificis en la zona universitària, a la mateixa plaça Francesc Macià, mira, a l'edifici del Grup Godó, que és ben gran. No, però m'ha estranyat que...
7: Jo tallo les cordes.
1: Surt l'Àngel per la finestra.
7: Jo tallo les cordes.
1: Escolta, ho tenim arreglat ràpid, això. Sí. Van anar pues a Budapest, que és veritat, a la final de la Champions.
5: És el millor que et pot passar, que posis una lona i te la boicotegin, perquè aleshores ets notori dos vegades, quan la col·loques i quan te la treuen. Amb la qual cosa, jo crec que m'estranya que ningú fes una lona a Barcelona, francament.
1: Sí. Lluís, gràcies, A veure com acaba tot plegat demà. T'agraeixo moltíssim que ens hagis acompanyat aquesta estoneta.
5: Gràcies a vosaltres, us estimo, companys.
1: Igualment, que vagi bé. La mitjanit, una pausa i seguim repassant com ha estat l'últim dia de campanya al Real Madrid amb el Miquel Agut des de la capital espanyola.
8: RAC 1. 4 anys després ha arribat el moment.
9: Let's play football.
10: La rematada, Messi! Gol!
8: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
10: Contra França, centrada, gol!
8: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
11: És dins l'àrea, Havertz, el seu gol!
8: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
10: Final!
6: història de la Copa del Món.
8: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió. RAC 1 ara és molt més. A l'app i al web.
7: Tot allò que t'agrada, molt més fàcil de trobar.
9: El que encara no has escoltat i segur que t'agradarà.
7: Un nou aparador d'àudios i podcast. Endreçats i a un sol clic.
12: Per triar i remenar.
9: Amb tot el contingut dels programes.
7: I també els podcasts originals de RAC 1.
13: I un cercador per accedir a l'instant als temes i a les veus que més t'interessen.
7: I som tots.
9: Més fàcil.
7: Més directe.
9: Més intuïtiu.
8: Més RAC 1. Tots som un milió. Tu diràs, amb Oriol Jové.
1: Cinc minuts per sobre de la mitjanit. Recordar a aquesta hora que un any més torna al campus d'estiu de l'escola Dani Jarque a la Ciutat Esportiva de l'Espanyol. Si vols viure una setmana com un jugador de l'Espanyol, del 22 de juny al 31 de juliol, amb entrenaments impartits per entrenadors del club, pots viure aquest campus d'estiu. Si vols gaudir del futbol i aprendre, és, sens dubte, la millor opció. Tota la informació a rcdespanyol.com. Aviam, tornem cap a Madrid, que hem deixat a mitges una mica el resum del que ha estat l'últim dia de campanya, que hauria d'haver estat, mira, al fil del que deies, Àngel, aquesta, aquest procés electoral tan sui generis, no hi ha jornada de reflexió.
14: No,
1: avui dissabte s'ha fet campanya. Ho havíem deixat amb Klopp, Gut i amb Florentino, d'alguna manera, doncs, atacant un dia més el seu candidat opositor, que també ha posat de manifest una situació que el preocupa i molt, que és la situació financera del Madrid.
2: Sí, de fet, avui a Madrid s'han llevat, bé, i a tot arreu, on vulguin consumir el Mundo i l'Economista, amb la informació que hi ha un deute galopant al club que el podria fer inviable, tal com el coneixem ara mateix, en propietat dels socis, i aquí, evidentment, s'hi ha agafat Riquelme. Ara l'escoltarem. Abans, deixa'm dir que en el discurs de vora un quart d'hora que ha fet Florentino Pérez en un hotel de Madrid avui com a tancament de campanya, referint-se de manera indirecta a aquests mitjans, ha dit que hi ha mitjans de comunicació que ja s'ha vist de quin peu calcen en aquesta campanya i que les han fetes i les han dites de l'alçada d'un campanar.
1: Per tant, com acaba la campanya, com la va començar?
2: Ah, exacte, sí, evidentment, Florentino Pérez carregant, tot i que avui de manera implícita, perquè no ha posat noms ni s'ha encarat amb cap periodista, com s'hi va fer, per exemple, amb Rubén Cañizares de l'ABC el dia de la convocatòria de les eleccions, doncs ha acabat carregant contra la premsa. I Riquelme, aprofitant aquesta informació i el debat que ja fa dies que s'arrossega de la venda del 5% o no del Madrid que vol Florentino, etcètera, etcètera, avui ha anat cap al capítol econòmic més enllà del futbolístic.
15: El Real Madrid ha fulminado en muy poco tiempo más de 770 millones de euros de liquidez, que la caja se ha reducido un 99% y que la tesorería ha caído a apenas unos millones. Sabemos también que la deuda vinculada a la remodelación del Bernabéu y a otras operaciones financieras ha alcanzado niveles sin precedentes, hasta el punto de que algunos análisis advierten de un riesgo real para la viabilidad económica futura si no se corrige pronto. Ahora entendemos la necesidad y urgencia por vender. El Madrid está en una grave crisis financiera.
1: També et dic, i potser es fa una mica d'edat del diable, que si d'alguna manera per un costat poses de manifest que el Madrid té una crisi financera galopant i de l'altre dius que si ets president aniràs a per Haaland i aniràs a per Rodri, no sé si és el discurs més coherent que pots fer en una campanya.
14: No és molt coherent. Enrique Riquelme ha fet bona campanya, però ha tingut patinades. Ha fet bona campanya perquè, entre altres coses, portem una bona estona comparant les eleccions del Barça i del Madrid. I jo crec que al Madrid, si una cosa poden estar contents, és que tenen un bon candidat opositor que presenta un projecte. T'agradarà més o menys, però demà Enrique Riquelme va a les urnes amb noms. Te'l creuràs més o menys, però Enrique Riquelme demà va a les urnes amb noms. Va amb Rodri, va amb Haaland, va amb Jürgen Klopp, va amb Raúl, va amb Casillas, va amb Del Bosque, va amb Hierro, va amb noms. El Barça, jo no recordo que l'oposició a la Porta anés a les urnes amb noms de la talla dels que va a nivell de madridisme Enrique Riquelme.
1: És una campanya que es pot ser molt de cromos, és a dir, que potser el Barça en el context actual, també per la situació econòmica del Barça, pots plantejar-te una campanya electoral sense anar només amb els cromos, és a dir, posant altres arguments damunt la taula.
14: Sí, però les eleccions, per bé o per malament, no estic dient que estigui d'acord, les eleccions les decideixen els noms i els cromos, ja siguin a la gespa, ja siguin les llegendes de l'equip. Dit això, aquesta era la part bona de Riquelme. La part dolenta és que a mi em sembla molt bé que tu prometis a Haaland, però jo crec que jo he vist un Florentino 40 anys més jove, perquè ha utilitzat el truco de Florentino amb Figo de si Haaland...
1: Sí, és el mateix. És exactament el mateix.
14: Però és que ha fet trampes.
1: Fins i tot prometent pagar les quotes dels socis.
14: Sí, però és que ha fet trampes perquè jo avui us porto una dada.
16: No és la de Jové?
14: No.
1: És la de l'Àngel.
14: Jo he fet uns càlculs, perquè l'audiència entengui que la promesa que fa Enrique Riquelme de pagar la quota de soci si no ve Haaland és una promesa totalment irrisòria. Perquè el grup Cox, del qual és propietat Enrique Riquelme, va facturar l'any 2025 1.140 milions d'euros.
1: Clar, 18
14: si
1: milions...
14: Si hagués de complir la promesa, són 18,5 milions d'euros. El que seria proporcionalment per una persona que cobra el salari mínim interprofessional, que ara està al voltant dels 17.000 euros, serien 270 euros.
1: També et dic...
14: Perquè entenguem la proporció
1: del que li costaria.
14: Que també et dic que una gran despesa.
1: Més enllà del... O sigui, que estic amb tu que és simbòlic, perquè crec que més...
14: És simbòlic.
1: El que més pot perdre aquí no són 18 milions, sinó és la credibilitat, sobretot pensant en unes eleccions a futur. És a dir, ell ho ha dit diverses vegades, i fins i tot avui ho ha repetit, que ell, amb 37 anys i amb 100 anys jove i aspirant, diguéssim, a ser president del Real Madrid algun dia, ell no es pot jugar a la credibilitat, no es pot...
14: Però ell s'ho juga tota una carta perquè ell, si guanya les eleccions...
1: Però no es pot cremar.
14: Però si ell guanya les eleccions prometent Haaland i prometent Rodri, prometent tot... i després no els porta, ell ja ha guanyat les eleccions, per molt que tingui que pagar el que no tingui que pagar. A mi em donaria la credibilitat a aquest senyor, Riquelme, si digués, senyors socis del Real Madrid, si jo guanyo les eleccions, Klopp serà l'entrenador, Rodri i Haaland jugaran al Real Madrid, i si no l'1 de setembre no estan aquí, jo dimiteixo i convoco unes noves eleccions. I això ho firmo davant d'un notari. Si tu dius això a la teva massa social, els estàs donant credibilitat, perquè no hi ha res més que et pugui donar credibilitat que tu
1: pues
14: prometis el teu càrrec a disposició. Sí, sí. El que passa que no ho farà mai.
16: Jo la part dels noms l'entenc, perquè esportivament el Madrid, o sigui, és un desastre. O sigui, no ens oblidem que aquest vestidor es va quadrar a cops de puny, vull dir, fa un mes. Aleshores, com que esportivament fa 2 anys que no guanyen res... doncs té lògica que presentis noms per mi perquè intentar il·lusionar la teva gent en comparació amb el Barça, que venies de guanyar la Lliga, de fer unes semis de Champions i tot, si tu presentes a Haaland, potser en el vestidor el màxim golejador de l'equip, que havia sigut Lewandowski, se t'encabrita una mica, no? I Flick l'havies de mantenir. Aleshores, quan les eleccions del Barça les guanya... la porta, no? L'any 2003 també hi ha els noms de Beckham, recordo Bassat també traient noms. Aleshores, jo crec que aquí i és a dir, se li cau l'invent a Florentino en el moment en què esportivament no ha guanyat títols, en el moment en què porta 2 anys seguits en blanc, doncs se li han començat a veure totes les costures de tota la part seva de club, el que deia abans el Fede de l'estadi, el que es parla també ara dels problemes econòmics, però tot això ja existia, vull dir, fa 7, 8, 9 anys que el Madrid jo crec que camina cap aquí, però com que esportivament funcionava, doncs no se li havia plantejat tot això. Ara no funciona i ja és el moment també de treure aquests noms. Que aquests noms després siguin per guanyar unes eleccions o siguin per refer esportivament l'equip, jo de tots aquests el que més m'impressiona és Klopp, sincerament, ni Rodri ni Haaland, perquè ho hem vist en Flick aquí, que és que un entrenador et pot fer amb els mateixos jugadors un equip totalment nou. Això ho hem vist en Flick, i Klopp és el que a mi Em fa una mica més de por si ve amb
0: Riquelme. Però
1: és una quimera, eh? I fins i tot jo crec que l'ha perjudicat dir que el tenia, però que no,
16: Mourinho,
1: o sigui, que volia anar per ell, però que no el té. Ja, és veritat, és veritat.
0: Hi ha una cosa que silencia la pròpia premsa de Madrid, que és la veu del seu amo, i no ens enganyem. Vull dir, en el seu moment Florentino ja va anar per Klopp, i es van portar carabasses, perquè Klopp sap el pa que s'hi dona a Madrid. I acaba de viure l'experiència de Xavi Alonso. Klopp no és ruc i no és un personatge que pensi per boca d'altre. I al final, qui tria d'entrenador per engrescar la gent? Una segona època de Mourinho? Un Mourinho que en els últims 10-15 anys el que ha fet aquí està, que no és una qüestió de filies o fòbies, sinó aquí està, que la seva carrera ha anat en declivi constant. Què et denota això? Et denota, primera, una falta de projecte, evidentment, però segona, que està la institució i el seu lideratge en una crisi evident. I la crisi es farà encara més patent aquesta temporada.
16: És que allò de Florentino és increïble.
0: És que es farà més patent aquesta temporada. Sí, sí. I, a més, el temps no perdona ningú. I sempre el problema de qualsevol persona que estigui en el poder, en tots els àmbits de la vida, és saber quan t'has de retirar. I el moment de Florentino per saber-se quan s'ha de retirar, que li haguessin posat un monument, perquè el que ell volia, que era ser millor president del Bernabéu, dintre dels paràmetres del madridisme, és: jo he guanyat 7 copes d'Europa.
1: De fet, ell ho ha repetit bastant.
0: I Bernabéu 6, per tant, jo me'n vaig a collibir de tota l'afició, sí, sí. I ja està, i ja és que Déu.
2: Sí, sí. Clar, però ell ha volgut convocar eleccions perquè ell no escolta ningú, perquè si tingués algun assessor que li digués les coses com li ha de dir i l'aconsellés, diguem-ne que encara que li portés la contrària i per greu que li sabés, Florentino hauria fet un pas al costat, però evidentment ell fa el que vol, i les debilitats que mostra en tots els sentits de discurs, d'atenció i de tantes altres coses. En aquella roda de premsa del 12 de maig, en què jo crec que fins i tot alguns florentinistes van començar a pensar que potser no tocava tornar-lo a votar, perquè a mi em fa l'efecte que algú que tingui ulls a la cara i que tingui les oïdes destapades devia tenir la sensació, si no la certesa, que Florentino se li està passant l'arròs, doncs des d'aquell dia ell fa el que vol i a partir d'aquí el club és seu. I més enllà d'això, jo crec que ell no hi veu més d'enllà del seu nas, i això és evident, i a partir d'aquí, doncs, si està ben aconsellat o no, és que segurament hi deu haver qui el pugui aconsellar, i per cert, havent-hi un Mundial a la vista, a mi em sorprendria molt que Klopp es comprometés amb algun club, perquè si a Alemanya li va bé, doncs mira, s'haurà d'esperar, però si a Alemanya no li va bé, és perfectament un gran candidat a agafar les regnes de la selecció d'Alemanya.
1: Sí, sí. Jo crec que es veu més en molt... aquest paper que no pas clar, tornant a un club.
2: Clar, no, vull dir, si això em diguessis, no, és un altre context, o falta, mira, ara falta un any per una Eurocopa, i seria una altra cosa, però en aquest context potser resulta que l'1 d'agost la selecció alemanya canvia d'entrenador.
1: Sí, sí. Sobre això que comentaves, que comentàveu, vaja, també el Frederic de Florentino Pérez, justament se n'ha queixat, no?, Riquelme, que li hagués agradat poder competir amb un Florentino, amb el Florentino de fa uns anys.
2: Sí, perquè, esclar, s'ha trobat amb un Florentino que no ha acceptat debats, que no ha acceptat cap cara a cara, que s'ha trinxerat en una seu social o en alguns espais des dels quals, o les xarxes mateix, ha llançat els seus missatges i enviat els continguts que li ha semblat, i s'ha dedicat a contestar el que proposava Riquelme, que evidentment havia de ser qui proposés continguts en tant que aspirant en aquestes eleccions. Avui, Riquelme diu que li hauria agradat que la campanya hagués estat diferent.
3: Me hubiese gustado poder enfrentarme a un gran Florentino Pérez de años atrás, un gran presidente, y la realidad que me he encontrado es con una candidatura sin ningún tipo de propuesta social, con ahora lo vendo, no lo vendo, fichajes del próximo martes. Yo esperaba un debate, yo esperaba realmente poder poner al socio en el centro, poder debatir, y cualquier diferencia que pueda tener conmigo, con mi candidatura, haberla podido hablar en un debate, si quería en cualquiera de vuestros medios o en el propio Real Madrid Televisión.
2: Això és el que deia Riquelme, que també ha fet una valoració general de la campanya. Sembla com si o hagués perdut les eleccions, o més enllà d'aspirar a guanyar aquestes eleccions, ell entengués que el que està fent ara és plantar una llavor de cara al futur.
3: Estas elecciones ya han valido la pena. Han servido para algo muy sencillo y muy importante. Demostrar por qué la democracia en el Real Madrid era necesaria. ¿Y qué pasa cuando se intentan gobernar un club sin dar explicaciones a sus socios? Gracias a las informaciones publicadas por distintos medios, los socios supimos que Florentino quiere vender el Real Madrid.
1: Aquí m'ha semblat un discurs de derrota, una mica. És a dir, el discurs que tu surts a fer un cop tens els resultats i has perdut les eleccions, perquè diu, si amb això ja ha valgut la pena, si la campanya ja ha valgut la pena, ostres, bé, ja ho sabrem demà, no?, si ha valgut la pena del tot o no, però es conformava amb aquesta... amb el que hem tingut fins ara Enrique Riquelme, que és veritat, no em sembla poc.
14: No, és que jo crec que Riquelme se sap perdedor i Florentino se sap guanyador. És a dir, al final, hi ha per mi una cosa molt interessant, que és que analitzem a Florentino com si Florentino estigués al cas de tot el que està passant. I jo estic convençut que Florentino viu en una bombolla, ho hem comentat, crec que ho has dit tu, Marc, viu en una bombolla on el seu cercle més íntim de confiança li diu que tot ho fa bé, que tot està perfecte, i a nivell d'eleccions jo crec que a Florentino hi ha un equip molt tancat que li passa coses que diu Riquelme i que li diu com ha de reaccionar. Però jo crec que Florentino a dia d'avui, a aquesta hora de la nit, és totalment aliè a tot el debat que es porta fent als mitjans, a tot el que estem parlant aquí. Florentino, quan convoca eleccions, les convoca perquè sap que les guanyarà. Florentino està gran, Florentino ja patina i tot el que vulguis, però Florentino no és tonto. I Florentino no ha fet el que ha fet a nivell empresarial sent un tio tonto. I Florentino no va trincar el que ha trincat del castor a les butxaques de tots sent un tio tonto. Florentino, jo crec que tots els passos que ha fet estan mesurats, calculats, i Florentino no convoca eleccions posant en risc i patint un mínim risc de no guanyar-les. Florentino, quan convoca eleccions, sap que les guanyarà, sap tot el que farà en aquest procés, sap que les convocarà en pocs dies i que si hi ha algun candidat que aconsegueix l'aval ho tindrà molt difícil, i per tant ho fa així. Si Florentino hagués tingut un 1% de possibilitats en els seus estudis i en el seu cercle íntim de dir, presidente, hay esta posibilidad de que no ganemos, jo estic segur que no les convoca.
0: Hi ha una cosa, també, que aquí, allà i a Cullà, a tot arreu, el seguidor de futbol i el soci és conservador. I perquè et coneguin, necessites anys de presència mediàtica que et coneguin. I en això Riquelme te l'has de guanyar, perquè s'ha presentat contra tota corrent, per dir-ho així, ho tenia molt fotut amb els avals, etc. El que fa Florentino, que no n'hem parlat prou al convocar aquestes eleccions, és que vol legitimitat democràtica per vendre aquest percentatge del club. I estic convençut de que aquest percentatge del club estarà vinculat a l'IBEX 35, a la llotja del Bernabéu. O sigui, no vindrà capital estranger. O sigui, l'Espanya econòmica, financera, potent, poderosa, que té poder, no voldrà vendre el Real Madrid, perquè vendre el Real Madrid és vendre Espanya.
14: Serà més club estat encara, no?
0: Serà més club estat. Però en una manera de sortir d'aquesta crisi econòmica venent, que al final és possible que segons com ho acabem pagant nosaltres.
14: Sí.
0: Que aquestes jugades... No, és que Marc va
17: així.
0: Aquestes jugades van així, i en el relat que tenen resulta que el Florentino és capaç de dir-te que el cas Negreira, que tots sabem com ha anat i com va, i que no ha alterat en absolut la competició, és el cas més gran de corrupció, diu ell, de la història del futbol mundial. I ho diu ell, el president d'un poder fàctic que porta 73 anys dictant qui ha de manar i qui ha de xiular els partits.
1: Sí.
0: És increïble.
1: Mira, avui m'he capbussat en la fabulosa menoteca de Mundo Deportivo, que és un dels meus grans passatemps.
14: És un tresor.
1: I he anat a buscar l'edició del diumenge 2 de juliol de 2006.
14: Per ser, ara estem digitalitzant amb vídeos i tal, i amb la intel·ligència artificial, espectacular.
1: Ostres, brutal.
14: Espectacular.
1: Doncs jo tinc aquí la pàgina 30 de l'exemplar del 2 de juliol de 2006, el dia que l'últim dia, fins demà, que avui ja passem de la mitjanit, que els socis del Real Madrid van anar a les urnes. Està molt bé perquè Mundo Deportivo va fer una infografia amb tots els cromos que havien promès els cinc candidats, que hi havia cinc candidats en aquelles últimes eleccions. Hi havia Ramon Calderón, que és qui les va guanyar, hi havia Villarmir, que era d'alguna manera el candidat continuista de Florentino, sí. Juan Palacios, Lorenzo Sanz i Arturo Baldassano. Un minut i us dic quins cromos portaven els candidats a les últimes eleccions del Real Madrid. Estic segur que algun us sorprendrà.
17: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Tres minuts i seran dos quarts d'una. Recordeu algun dels cromos del 2006?
14: Va, ara m'has deixat. O sigui, porto tota la pausa esperant, eh?
1: Algú...
16: Jo crec que Cristiano...
1: Cristiano va aparèixer. Sí, ja. sí. El candidat continuista de Florentino, Villarmir, sí, va posar damunt la taula Cristiano Ronaldo. Hi ha un jugador...
14: Iniesta?
16: Algun del Barça?
1: Iniesta.
14: Ah, mira, Iniesta, no, ara m'ha vingut al cap.
1: Juan Palacios.
14: Iniesta m'ha vingut al cap.
1: Iniesta. Hi ha un jugador que el van utilitzar com a reclam quatre dels cinc candidats.
16: 2006. Cannavaro?
1: No, és un jugador que no us espereu i que ha sonat també en aquesta campanya, però com a entrenador.
2: Sex.
1: Sí, senyor. Cesc Fàbregas. Ostres. Va sortir de la boca de quatre dels cinc candidats.
16: Beleza. Beleza de com.
1: Quatre dels cinc candidats al 2006.
14: Que aleshores era Cex,
1: sí.
14: No? Quan l'oferien ells era Cex.
1: Sí, sí. Mira, Juan Palacios portava de reclam, no vol dir que els tingués tancats, senzillament que va dir jo vull fitxar aquest i aquest. Doncs mira, Juan Palacios, Iniesta, Pablo Ibáñez, Joaquín, Reyes, Cesc, Ibrahimovic i Rooney.
0: Bueno, ja...
2: Pablo Ibáñez?
14: La carta als Reis,
0: és això, un brindis al sol absurd.
1: Mira, Villarmir, Cristiano Ronaldo, Cesc, José Antonio Reyes, Ricardo Carballo, Xavi Alonso i Wayne Rooney. Val?
16: Bastant semblant, no?
1: Sí, sí.
16: Cesc, Rooney i Reyes.
1: Lorenzo Sanz, crec que és qui tenia la cartera més gran. Ribery, Emerson, Zambrota, Gago, Carrick, Bularús, Reyes i Adriano Leite. I Arturo Baldassano, després em guardo pel final Ramon Calderón, que és qui va guanyar. Arturo Baldassano portava Joaquín, Reyes, Cesc, Diarra i Lucio.
2: Reyes havia parlat amb tots, no?
1: Sí, Reyes també, sí. Pensava Cesc, però Reyes amb tots, sí. Reyes amb tots. I Ramon Calderón, que és qui va guanyar, havia promès Kaká, que després el va acabar presentant Florentino.
16: Florentino.
1: No sé qui va tancar el fitxatge, però el va presentar Florentino.
2: El 2009 el fitxa Florentino juntament amb Cristiano...
1: I Benzema.
2: I Benzema, crec que són els... I no sé si n'hi ha algun altre. Potser Xavi Alonso també és d'aquell any, ara no ho recordo, però...
1: No me'n recordo jo tampoc.
2: Però jo diria, vaja, aquests tres altres segur.
1: Sí, sí. Portava Calderón, Kaká, Arjen Robben, Cesc, Reyes, Mamadou Diarra, Ricardo Carballo i Abidal. Portava Ramon Calderón, que un any després va acabar fitxant pel Barça al lateral francès. Sí.
16: Va guanyar Calderón, en aquestes que... O sigui, en aquestes guanya Calderón perquè Florentino no...
1: No es presenta.
16: No es presenta. I, per cert, per mi el detall important d'aquestes eleccions és que no hi ha vot per correu en aquestes eleccions perquè Ramon Calderón acredita d'alguna manera... I de
1: fet, ho ha recordat Florentino, aquesta campanya, això.
16: Ho ha explicat,
1: sí,
16: no?
1: Sí.
16: O sigui, d'alguna manera, en aquella època, el vot, si tu anaves presencialment a votar i ja s'havia fet el vot per correu, el vot s'anul·lava. Llavors, a partir d'aquí, Calderón acredita que hi ha moltíssims vots que anul·len el vot per correu, canvia, el vot per correu deixa de funcionar, i ara en aquestes eleccions doncs ha canviat aquesta manera de fer.
1: Sí, sí. Avui hem vist Madrid és cap de setmana d'eleccions, és cap de setmana de Papa, de Roma, és cap de setmana de Batdani, però avui, clar, derrata el Papa a Madrid. I Miquel Agut, un quatre noms curiosos, de curiosa combinació.
2: I Albert Pedrol demà.
1: I Albert Pedrol demà, sí, sí.
14: Què ets més, de Batdani o del Papa, Miquel, aquesta nit?
2: Jo de Batdani. Sí.
18: Coneixes Munt? La marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia. I avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: S'ha difós el vídeo a través de les xarxes socials i ha dit el papes de tots els equips, però...
2: Sí.
1: Robert Prevost, que és el seu nom real, és més del Madrid, ha dit el Papa Gut.
2: Sí, Lleó 14 és de tots, sí, sí. I Prevost és del Madrid.
16: És el que té tenir... fet, una mica.
2: Sí, és el que té tenir doble personalitat i poder-s'ho permetre. Doncs és així. Clar, llavors, avui, com que Florentino ja dona per fet que guanyarà i està comptant només les hores per aixecar el trofeu de la victòria electoral, s'ha dedicat, més enllà de fer broma, com sentíem abans, sobre els desmentiments dels pactes als

0: quals arriba Riquelme, també esmentar la carta guanyadora de 60 edat en l'acte de tancament de campanya avui en un hotel amb un públic agraït.
1: Y quiero dar la bienvenida también a Madrid, al Papa León XIV, que hoy, en el avión que le trasladaba a Madrid, ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid. Y eso para nosotros es un orgullo y un honor. Bienvenido a Madrid, su santidad, León XIV.
2: Doncs se l'ha fet seu, sí. El Papa Florentino Pérez. Per cert, que explica Mundo Deportivo que Laporta i Juste estaran amb el Papa quan vingui a Barcelona, a la Sagrada Família, a la missa de benedicció de la Torre de Jesús, i també a Montserrat, al migdia representant el Barça. Algun document més de l'últim dia de campanya ha hagut que anirem deixant al Madrid per sí. Parlar una mica del Barça?
0: No, és curiós que parli del Papa algú amb un to tan capellanesc, no? Al final una mica tot queda al mateix lloc, només li falta una mica de reverberació a Florentino i ja ho tindríem, podria fer-ho des de l'Almudena, tot plegat. Sí, sí. Per acabar, clar, ell se'n riu de tot el que proposa a nivell de fitxatges el seu rival, Enrique Riquelme, però ja no és només que carregui contra Riquelme, sinó també carrega contra els llocs on va a parlar i sobre com anuncia fitxatges. No li va agradar el que va veure de Riquelme a l'Hormiguero.
1: Es tener respeto a nuestro escudo y a nuestros símbolos y no reírse con un presentador que nos insulta, con mascotas elegidas por los antimadridistas que pretenden burlarse del club más importante del mundo.
0: Fins i tot les formigues aquelles que,
2: sí,
0: que hi ha perquè, a l'Hormiguero són antimadridistes, és l'hòstia.
2: I perquè va dir... li van fer triar, no?, a Riquelme,
3: sí,
2: una mascota...
3: Li van fer triar entre una mascota que era el Real... O sigui, eren diferents animals i un era el Real Mandril.
2: Sí, per I, possible mascota del Madrid, sí, i ell va triar el Mandril.
3: I ell es va quedar... Ell va escollir el Real Mandril.
0: Sí, imagina't. Sí. Imagina't.
4: Estic estupefacte. Estic garratibat. Realment és d'un baix tot plegat.
5: Sí, o sigui, però per les formigues de l'Hormiguero o per...
4: No,
5: per
4: la Sandala. A l'Iker Jiménez, a Pablo Motos.
2: Fins d'aquí 20 anys no...
4: Però sabeu a qui representa tota aquesta gent i tots aquests programes? Sí, no cal dir-ho, no cal posar el dit a l'ull, no? Però és que és una cosa absolutament d'un baix tot. Que dius, mare de Déu, però...
0: Escolta, només hauria faltat un camió Torrente i ja està.
4: Home, ja està. Però és que Torrente té disculpa perquè és de l'Atlético de Madrid. Llavors, aviam, algú li haurà dit al Papa, a hores d'ara, que s'ha fotut en un jardí, pobre home, que a part de que han augmentat els agnòstics seguidors culers, aviam, ell no és de Chicago... Doncs digues Chicago White Sox i acabes a la pel·lícula. I dius, no, jo del futbol no en sé, o qualsevol cosa, perquè resulta que si viu ara a Itàlia, no se li acudirà dir que és del Milan en detriment de l'Inter o que és de la Juve en detriment del Nàpols. I resulta que aquí aquestes coses sí que tenen una certa sensibilitat per la gent. Perquè d'això tothom en parlarà demà fent el tallat. No, o ja se'n parla avui. Llavors, quines ganes.
3: Jo confio en Rafa Juste. Jo confio en Rafa Juste, que sabrà convertir el Papa d'aquí uns dies i que l'agafarà per banda en aquesta trobada i li explicarà lo bo del barcelonisme. I...
0: Se l'emportarà el Via Veneto, una mica,
3: Després de 10 minuts de conversa amb Juste, jo crec que Prevost acabarà sent més culer que...
4: Jo crec que més que Via Veneto, i que em perdonin, a Botafumeiri, no? Que
3: home,
4: té un ambient
3: ara,
4: més religiós,
3: ara,
4: no?
0: Clar.
2: Sí, sí. No, a més estaria bé, perquè crec que quan el Barça es va fundar, el Papa era Lleó XIII, estaria bé que ara el seu successor, pel que fa al nom, Lleó XIV, doncs també fos del Barça.
3: Estan els papes inclosos a les teves dades? O...
2: Sí.
3: També, eh?
2: Sí,
3: també tenim
2: sí,
3: papes,
2: sí,
3: eh?
2: Sí, per suposat. Per suposat. Sí. Agut, demà més, eh? Demà serà un dia llarg aquí a Madrid.
0: Sí, no, per si avui no ho ha estat, doncs demà una mica... demà una mica més. I res, està previst, que no sé si ho hem dit, que voti Riquelme a 11:15, Florentino a 11:45, més o menys, i després ja Riquelme cap al dia del madridismo, celebrar amb els socis que hi vulguin anar la jornada electoral, i Florentino cap a la seu, a la qual seguirà la jornada i s'espera que, si és proclamat guanyador, des d'aquesta mateixa seu, que és un hotel proper al Bernabéu, faci el discurs de valoració dels resultats.
2: Doncs demà eleccions, demà sabrem qui guanya i qui és president del Real Madrid, i a partir de dilluns, doncs, com es van complint totes aquestes promeses electorals. Dilluns ja hauríem de tenir Mourinho, si guanya Florentino, doncs, com a entrenador del Madrid, previ pagament dels 15 milions d'euros de la clàusula. Serà el segon estiu que el Madrid paga clàusules per un entrenador, i a partir d'aquí els jugadors que ja han anat anunciant, si és Florentino, insisteixo, Dumfries, Konaté, ho anirem veient. Gràcies, Agut, eh?
0: A disposar, ja ho saps.
2: Que vagi bé, bona nit. Doncs això, pendents també les properes setmanes, que s'anirà configurant el Madrid de la propera temporada. El Barça ja té Gordon, el Barça s'ha reforçat amb Gordon i té per davant un mercat llarg i il·lusionant, amb la possibilitat d'incorporar noms com Julián Álvarez o Bernardo Silva, que després del partit de la selecció portuguesa ha parlat sobre aquest interès del Barça. Ho dèiem al principi del Tu diràs, podem sentir exactament què és el que ha dit el jugador portuguès.
6: Bueno, tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad. Eso es muy importante. Y el día que tome mi decisión la vas a saber.
2: Doncs deixant evidentment encara tots els interrogants sobre la seva situació, sobre el seu possible fitxatge pel Barça, també obligat segurament a dilatar-ho, perquè el Barça ha de fer una mica de neteja de plantilla abans d'afrontar una operació d'aquesta mena.
5: Sí, jo, Bernardo, ell vol venir aquí, i el Barça també. L'altre és l'Atlètic de Madrid, pel que t'expliquen. Mm-hmm. I hi ha una part també en la que entenc que Bernardo Silva no voldrà perdre diners davant de l'oferta de l'Atlètic de Madrid o la que tingui el Barça. Recordem també un detall per mi no menor, que és que la fiscalitat de Madrid és més beneficiosa que la fiscalitat a Catalunya. Per tant, una oferta davant de la mateixa entre l'Atlètic de Madrid i el Barça, Bernardo Silva guanyaria més diners a l'Atlètic de Madrid. Per tant, el Barça és curiós que li hauria d'oferir més diners, hauria de pagar més diners que el que paga l'Atlètic de Madrid perquè Bernardo vulgui percebre els mateixos calés. Llavors, a partir d'aquí, jo crec que futbolísticament és que jo no tinc cap dubte. Vull dir,
3: compte, perquè Madrid, ara, fa una estona, col·loquen el Madrid també a l'equació.
2: Per Bernardo.
3: Publica el diari AS que Mourinho ha demanat, una de les peticions que ha fet és
2: el seu compatriota,
3: Bernardo Silva. O sigui, s'afegeix un altre pretendent al futbolista. No em sembla mal opció, però jo em vaig marcar a foc una frase que va dir Gavi a l'entrevista que li van fer a Mundo Deportivo, que a més ho va dir amb tota la naturalitat del món, però que per mi representa el que necessita el Barça ara. I crec que Gordon és un exemple, i és el que venga, que no venga d'estrellita, que aquí som un grup, que aquí som tots iguals, i que aquí som un grup molt cohesionat i que tots hem de remar. Jo crec que Bernardo Silva és un tio experimentat, jo crec que Bernardo Silva és un tio de vestidor, però és un tio que és una estrella. És una estrella. I si ve al Barça, haurem de veure amb quin to i amb quin tarannà ve. Jo espero que vingui amb el bo, però pot ser que ell vulgui venir a jugar i que la que estigui 3 o 4 partits sense jugar se surti una mica de la línia. Vingui qui vingui, paraula de Gavi, que no venguen d'estrellites.
2: Avui hem sentit Guardiola dient sí, Bernardo Silva encaixaria amb el Barça.
7: Bernardo s'adapta a qualsevol equip, s'adaptaria a qualsevol equip, és massa bo.
2: I el Julián?
7: També és molt bo.
2: Doncs Bernardo és bo i Julián també és molt bo. Són dos jugadors que han passat per les mans de Pep Guardiola i, evidentment, doncs, els veuria com a jugadors del Barça la propera temporada. Què volies dir, Frederic?
4: No, que vam començar amb unes expectatives de mercat i em sembla que ens trobarem en un mercat absolutament diferent pel que fa al Barça, naturalment. Aquest és el mercat de fitxar, perquè l'any que ve no es podrà fitxar.
2: Sí, sí.
4: Val.
2: Més per primera vegada no tens les penalitats del fair play, vull dir que...
4: L'any que ve torna el Barça a Montjuïc, la coberta, etc etc. Enguany entra en calés, torna l'1 per 1 i tot plegat, i allò que pensàvem al començament, bueno, serà un central, un davanter centre golejador i potser un extrem, val? Ara es poden obrir moltes, moltes coses. I a més, amb l'agreujant del Mundial, que sempre és un mercat persa, sempre, que pot embogir qualsevol equip amb calés i oferir-te no sé quan per qualsevol jugador teu i fer-te entrar en una operació que no havies ni calculat ni esperat.
5: Un bon Mundial d'Araujo.
4: Per exemple, o tant de bo si fos de De Jong, particularment, no? Però vull dir-te que ens trobarem algunes sorpreses i que segurament trobarem més operacions de les que esperàvem. I una altra cosa, quan el Gavi diu això de les estrellites, és que a vegades ens oblidem que el Barça, les estrelles, ara ja les té formades. I són totes de casa. Hi ha unes quantes. Hi ha Joan Garcia, hi ha Cubarsí, hi ha Pedri, hi ha Gavi, hi ha Fermín i hi ha Lamín, per exemple. I el que busques és gent amb una experiència i que et faci pujar aquest grau més. I no cal necessàriament que et gastis una pasta enorme. T'ho dic perquè amb la fixació que fins ara havia amb Julián Álvarez, que era ell o ningú, potser ens trobem en un altre escenari. Perquè si has de negociar en un Atleti de Madrid que et fot el pèl una altra vegada, com ha passat històricament, potser que vagis a buscar altres peces al mercat.
2: Sí, avui, de fet, ets tu, Àngel, que li preguntaves a Guardiola Manresa sobre el protagonisme de la Masia a l'equip de Hansi Flick. Ell ha dit que és un... Vaja, que està enamorat del Barça de Flick.
3: Ha dit que, bueno, que li agrada com juga, que és un gust veure'l jugar i que està enamorat del Barça de Flick. Sí, ha fet tot un elogi.
2: Mira, sentim el document.
8: Han fet dos anys extraordinaris, més allà dels resultats, de lo bé que han fet, l'atractiu que és veure'l jugar. Vic, soc molt fan del Hansi, de com ho fan, i per molts anys.
2: Mira, i un altre document que em sembla interessant de Guardiola, que ha parlat des de Manresa en la inauguració de la Cruyff Court, que portarà el seu nom a la Salle Manresa, que és on va estudiar abans d'entrar a formar part de la Masia, és el consell que li ha deixat justament al Barça de Flick, que és no obsessionar-se amb guanyar la sisena Champions.
8: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas, que no, que pel fet de no guanyar-la tot sigui pensat que tot no és molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència, la Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició, important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent i... No pensin que no només per no arribar a la final de Champions o no guanyar la temporada és dolenta. El que marca la base d'una temporada és bona dona és les lligues.
2: Va una mica en la línia del que li havíem sentit dir alguna vegada amb el Manchester City, amb alguna zona mixta, posant molt en valor la Lliga.
5: Sí, sí, i jo recordo, per mi els dos entrenadors que han sigut més contundents en això sempre han sigut Guardiola i Zidane. O sigui, jo recordo a Zidane també ser molt contundent en això i és que, a veure, des de fora té tot el sentit del món, o sigui, des de l'òptica Guardiola té tot el sentit del món quan ell és l'entrenador que ha guanyat més lligues en el percentatge de temporades que ha jugat en un equip, però a més, jo crec que pels jugadors té tot el sentit del món. O sigui, si tu li fas creure en un vestidor que el dia a dia és el que et donarà els resultats, després et pot arribar a donar resultats a la Champions, però és, per mi, totalment impossible poder plantejar una temporada a nivell futbolístic sent un jugador per aconseguir un títol en el que tu estàs jugant tot en eliminatòries de 180 minuts. No es pot. Llavors, un entrenador ho ha de creure així, perquè ho ha de convèncer en els seus jugadors. Si tu no li convences en els teus jugadors que el més important és la Lliga t'aproparà a guanyar la Champions. Al revés, jo ho trobo impossible.
4: És que són paraules com per tatuar-se-les. Vull dir, que tatuar-se-les a la memòria col·lectiva del barcelonisme, per exemple, que hi ha, i és comprensible, que hi hagi molta falera per tornar a guanyar una Champions 11 anys després, però és que depèn de tants factors a la Champions. És que la Lliga és la regularitat, i sembla un tòpic, sí, però ho és. En canvi, la Champions, i ho hem vist aquesta temporada en eliminatòries, i tenim molts exemples de molts equips Jensen guanya un i no sap ni com ha guanyat, o perquè l'han ajudat en una jugada puntual, o perquè aquell detall li ha jugat a favor, etc etc. I sí que et pot destrossar un projecte, perquè tu el que vols és l'ambició de la Champions, i és a un partit, o vés de saber què passa en aquell partit, vés de saber si tenen les figures lesionades o no. Té tot el sentit el que diu el Pep.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Cruyff Court serà a Terrassa, apadrinada per Dani Olmo, ho han explicat avui, i això de l'entrevista que hem escoltat del Ferran, que deia el Dani Olmo, jo crec que hem de diferenciar molt la valoració que fan els professionals, és a dir, els jugadors, els entrenadors, la gent que està en el dia a dia, que valora molt la dificultat de guanyar lligues, de que els detalls que els deixen fora d'arribar lluny a la Champions o de guanyar-la afecta molt, i de la valoració que es fa des de fora, sobretot des de l'entorn més d'aficionat. És a dir, perquè al final guanyar una lliga és molt difícil.
2: Sí, sí.
1: Molt difícil. Però per l'aficionat culer, i jo quan em poso la pell, em trec la samarreta de periodista, em poso la samarreta d'aficionat, quan ja portes dos lligues seguides, el primer que et surt és, ostres, està molt bé, però jo vull la Champions d'una vegada perquè no la guanyem des del 2015. I és una reflexió que és molt injusta pel professional, perquè el professional t'agafaria i et diria vine amb mi, que t'ensenyaré lo difícil que és la feina del dia a dia, i això que m'estàs demanant tu, que és que guanyi la Champions d'una vegada per totes, que per tu, entre cometes, no és que sigui tan fàcil, però és tan exigible i que m'ho demanes cada temporada perquè ja fa més de 10 anys que no la guanyo, vine que veuràs que no és tan senzill. Però, clar, aquesta òptica només te la pot donar el professional que ho veu dia a dia.
3: I amb això, però, el que més m'agrada de les declaracions d'Olmo és que ell diu que no els hi falta res i que ells s'ho creuen que la poden guanyar. Llavors, a partir d'aquí sí que la pots guanyar. Jo crec que això és un canvi de mentalitat increïble en dues temporades. O amb una. O sigui, fa un any i mig, jo no crec que tot el vestidor del Barça pogués transmetre amb les paraules de Dani Olmo, de dir,
2: mare meva,
3: sí, sí, és que la podem guanyar, és que no ens falta res per poder-la guanyar, és que són centímetres, ha dit, és un gol. Llavors, si tu ja ho sents així, a dins del vestidor, això que diu l'Àngel, de si el professional ja sent que la pot guanyar, ja està bastant a prop de poder-la guanyar, perquè després, òbviament, ho haurà de fer, no? Però jo crec que és el primer pas, o sigui, està dintre de la teva mentalitat, que has estat ja en semifinals, has estat en uns quarts de final contra un equip que sents que eres millor que ell, i dius, ostres, que estic molt a prop. I si tot el col·lectiu ho sent així, estàs bastant a prop.
2: És el gran mèrit del Barça de Flick en aquests dos anys, no? Tornar, d'alguna manera, a sentir-se guanyador, a sentir-se que, ostres, que Europa doncs pot tornar a ser competitiu,
4: sí, sí.
2: I respectat, evidentment, arribant lluny i amb opcions de perquè no estan entre els candidats a guanyar la Champions. Veurem si aquesta tercera temporada aquests detalls, no?
1: Bueno, però mira que ha dit Guardiola una cosa molt important, que per cert l'estan hostiant, però té tota la raó: els àrbitres.
2: Perquè aquest any
1: ens foten fora els àrbitres, ho sento molt.
4: Jo volia dir, la meva percepció personal de la Champions canvia quan pensava que la generació Messi la guanyaria 4 o 5 vegades més, i després veig la generació Madrid que segueix...
1: Sí, que Carvajal tingui 6 Champions.
4: Que guanya tantes consecutives. Llavors em va fallar alguna cosa. Sí, i va en la línia del que hem parlat.
2: Com que te'n miralles amb el Madrid, sembla que n'has guanyat però poques, però si mires els equips europeus top els últims 20 anys, tampoc n'han guanyat més que el Barça. Vull dir que...
1: No, però jo estic convençut que aquesta generació del Barça guanyarà com a mínim una Champions.
2: Més tard o més d'hora estem tots convençuts, jo crec que sí. Caurà. Veurem si és d'aquí un any. 8 minuts per la una, ho hem de deixar aquí, que se'ns ha fet molt tard, sembla que no tingueu son.
1: No.
2: I mira que ens fa un diumenge llarg per endavant. Que vagi molt bé, Àngel, Frederic, Marc,
3: gràcies.
2: Molt. Parlem del Mundial, una pausa, i de seguida som amb el Jaume Navera per seguir descomptant dies per la inauguració d'aquest Mundial amb el Mèxic-Sud-Àfrica a partir de dijous, i evidentment aquí a RAC1 amb un seguiment dia a dia.
5: L'aplicació de RAC1 ara actualitzada.
6: Amb totes les notícies de RAC1.cat.
5: Escolta'ns al cotxe amb l'aplicació connectada
6: a Android Auto
5: i a Apple CarPlay.
6: Tots els podcasts de RAC1.
5: Desa i endreça les teves preferències i escolta el que vols quan ho vols.
6: Noves funcionalitats Premium.
5: Juga i posa't a prova amb els jocs de RAC1.cat.
6: Fàcil, intuïtiva i renovada.
5: Tot l'univers de RAC1 és... a l'aplicació. RAC1.

0: Hola, què passa? Que sou de Polinyà o què?
1: Què tal? Jo conec.
0: Ah, sí? Què tal? Com estàs, Cuqui?
1: De RAC1.
0: Sí, som de RAC1.
1: Els taloners.
0: Sí, els taloners.
1: Què tal, maco?
0: Però d'on sou? Què foteu aquí, Polinyà?
2: Venim de Dublín.
0: Veniu de Dublín?
3: Què diu?
2: Què sembla?
0: O sigui, viviu a Dublín i heu vingut a dinar a Polinyà.
2: Exacte.
0: Hòstia, per tant, you speak English?
1: A little bit.
0: A little bit in the morning. How are you, Dublin?
1: Jo s'escolto cada dia.
3: Ai, molt que bé.
1: Ara sóc conductor d'autobús.
0: Condueixes un autobús a Dublín?
3: A Dublin?
1: Els públics, autobús públic.
0: Què m'estàs dient, tio? Com mola, no? Quina línia?
1: Us escolto.
0: A l'autobús... Perdona un moment. Això és boníssim.
3: No pot ser.
0: Tu, mentre condueixes un autobús de línia a Dublín, a Dublin...
1: Vosaltres.
0: Escolta, RAC1.
1: Sí.
4: Els taloners, el programa més escoltat de Dublín a Polinyà. Cada dia, de dilluns a divendres, de 3 a 4 de la tarda, amb Marc Bala, Guillem Estadella i Alba Segarra.
1: Ok, lads. See you soon.
5: RAC1. Tots som un milió.
6: Notícies, jocs i noves funcionalitats Premium.
5: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC1. Camí cap al Mundial amb RAC1. Falten 5 dies.
7: Continuem fent el compte enrere cap al Mundial, que arrenca dijous amb el Mèxic-Sud-àfrica, i continuarem fent-lo cada dia aquí al Tu Diràs amb el Jaume Naveira. Hola, Jaume, bona nit.
8: Què tal, Oriol? Bona nit.
7: Tercera entrega d'aquest camí cap al Mundial que ens està acompanyant la setmana prèvia a l'inici de la competició. Quina història ens portes avui?
8: Doncs avui tenim un recull d'estadístiques prèvies al Mundial, moltes categories, algunes d'elles curioses, doncs de jugadors o seleccions que mereixen ser explicades. Així que anem amb el repàs, perquè crec que hi ha una sèrie de qüestions que jo crec que està bé que la gent sàpiga.
7: Aviam, vinga, doncs jugadors, seleccions i altres qüestions. Jo crec que ens en donem més d'una sorpresa. Quin és el jugador més jove del Mundial, Naveira?
8: Gilberto Mora, jugador de Mèxic i que, per cert, té moltes opcions de ser titular. És la gran esperança de la selecció mexicana i del futbol mexicà en els propers anys. Un interior de molta qualitat i un futbolista que ara mateix juga als Cholos de Tijuana. Així que pot ser, sens dubte, un dels jugadors joves a observar i que tinguin un millor rendiment en aquest Mundial. El segueix molt de prop, per cert, Hugo Sojurek, jugador de República Txeca convocat, jo crec que per sorpresa, realment, perquè no havia estat a les convocatòries prèvies i també és molt jove. Ibrahim Mbaye, jugador del Paris Saint-Germain també de l'any 2008, igual que Gilberto Mora, que ja té 10 partits amb la selecció, i el jugador ara del Barça, Hamza Abdelkarim, que està convocat amb la selecció d'Egipte, tot i haver jugat per ara només amb el juvenil del conjunt blaugrana.
7: Amb quants anys, Gilberto Mora, amb quina edat és el més jove del Mundial?
8: Doncs ara mateix en té 17 encara. 17 anys té Gilberto Mora, és del 14 d'octubre del 2008, o sigui que sense haver fet encara els 18 anys és el jugador més jove de tota la Copa del Món.
7: El jugador més veterà, on el trobem? En quina selecció el tenim?
8: Doncs el tenim a la selecció d'Escòcia, Craig Gordon, 43 anys, té Craig Gordon, porter. De fet, aquest any ha estat subcampió d'Escòcia amb el Hearts, i amb els seus 43 anys supera els 41 de Luka Modric, de Guillermo Ochoa o de Cristiano Ronaldo.
7: Ara, de Mèxic cap a Escòcia. I saltem a les banquetes. Quin és el seleccionador més jove i quin és el més veterà? Comencem pel més jove.
8: El més jove és Julian Nagelsmann, amb 39, el seleccionador d'Alemanya, que estarà dirigint el seu primer Mundial. Per la seva banda, Dick Advocaat, del qual ja vam parlar en el primer dia que vam fer aquesta secció, doncs dirigirà a la selecció de Curaçao.
7: Hosti, Nagelsmann, És veritat que com que porta tants anys, no tens la sensació que pugui ser el més jove del Mundial, sobretot a venir tantes seleccions, però Julian Nagelsmann, el seleccionador més jove, uns quants anys de diferència sobre Dick Advocaat, que és el més veterà.
8: Li dobla l'edat, de fet. Dick Advocaat a Nagelsmann.
7: Sí, passa una mica com amb Enrique Riquelme i Florentino Pérez.
8: Sí.
7: Selecció més veterana.
8: Iran i Panamà, totes dues amb 30,4 anys.
7: De mitjana, caram. I la més jove? Sí.
8: Costa d'Ivori, amb 25,9 anys. Costa d'Ivori jo crec que pot fer un Mundial interessant, i seguida d'Equador, que per 0,2 anys de diferència, doncs està per sota, 26,1, la selecció equatoriana.
7: Saltem als clubs. Va, quin és el club, l'equip que té més jugadors en aquest Mundial? Això ha anat sortint, però perquè quedi clar del tot.
8: El Manchester City, amb 19 futbolistes, el segueixen el Bayern, que té 17 jugadors al Mundial, l'Arsenal i el Paris Saint-Germain en tenen 16, i després, doncs, en els 5 primers, hi és el Barça, amb 15. I cal destacar que fora de les 5 grans lligues europees, doncs, hi ha també equips amb molta representació, el Hilal d'Aràbia Saudita, com no, amb tots els grans traspassos que s'han signat en aquesta lliga en els últims anys, el Galatasaray, que té 11 jugadors al Mundial, l'Eslàvia de Praga també està en aquesta llista amb 10, igual que el PSV Eindhoven i el Fenerbahçe, que tots tres, com dic, tenen 10 futbolistes.
7: I quina és l'equip de fora de primera divisió més representat en aquest Mundial?
8: Aquí tindríem dos asteriscos, perquè, clar, moltes vegades quan parlem de les dades del Mundial ho fem pensant en la temporada que acaba d'acabar-se, no? Però és cert que el Wolfsburg i el Burnley, que tots dos han baixat a la Championship i a la Zweite Bundesliga, doncs tenen 5 futbolistes, o sigui que podria ser aquest el cas. Ara, d'equips que estaven ja aquest any a segona divisió, seria el Norwich City, l'equip que més futbolistes té al Mundial sense estar en una primera divisió, en aquest cas a la segona divisió del futbol anglès.
7: Caram, i quin és l'equip de divisió més baixa, que estigui en una categoria més baixa, que està representat?
8: Doncs són dos els equips que tenen representació de categories molt, molt baixes. Un és el Cosmos Koblenz, equip de la cinquena Alemanya, que té un futbolista d'Haití, Josué Duverger. Estarà jugant al Mundial, jugant a cinquena Alemanya, però és que compta perquè Tommy Smith, de Nova Zelanda, ha jugat aquest any a cinquena anglesa i ha baixat a sisena divisió amb el Braintree Town, o sigui que una altra dada increïble que podem parlar aquí. Un jugador de sisena divisió, dues ja per sota del futbol professional anglès, estarà al Mundial.
7: Clar, cinquena i sisena divisió jugant al Mundial. Clar, és veritat, hi ha el cas de Hamza Abdelkarim amb el Barça, justament, que és juvenil, sí, però clar, dels futbolistes amateurs professionals, déu-n'hi-do, està competint a la cinquena o sisena categoria d'un país i ser mundialista. Ara, aviam si em saps dir la selecció que té més jugadors de la seva lliga, de la lliga local. Quina és la selecció que té més jugadors de la seva pròpia lliga?
8: Doncs cal dir que en aquest Mundial no n'hi ha cap on els 26 jugadors d'una selecció siguin tots de la lliga local, però n'hi ha dos que s'apropen moltíssim. Una és Aràbia Saudita i l'altra és Qatar. L'explicació jo crec que és prou senzilla. Al final són jugadors que, tot i tenir alguns d'ells, sobretot els saudites, nivell com per jugar fora, al final als seus països hi ha molts diners, els paguen molt bé, i crec que és un argument important, doncs, perquè es quedin a les seves lligues. Aràbia Saudita només té un jugador, com dic, fora de la seva lliga, que és Saud Abdulhamid, i que està a França, i en el cas de Qatar, doncs és un futbolista que està a la Cultural Leonesa, perquè fa anys que la Cultural, doncs, té aquesta relació amb l'Acadèmia Spire, o sigui, és curiós.
7: Sí, sí. Anem al cas contrari. Quina és la selecció que té menys jugadors de la pròpia lliga i que, per tant, ha hagut d'anar a buscar els seus integrants, els seus futbolistes, en lligues estrangeres?
8: Doncs mira, hi ha unes quantes seleccions amb zero: Curaçao, Costa d'Ivori, Cap Verd, Uruguai, Senegal, República Democràtica del Congo o Ghana. Però després hi ha dos casos que a mi m'agrada molt explicar, que són els de Canadà i els de Nova Zelanda. És cert que Canadà i Nova Zelanda tenen les seves pròpies lligues, però és cert que, com que són països que estan a prop d'altres potències majors que ells, en el cas de Canadà, molt a prop dels Estats Units, i en el cas de Nova Zelanda, molt a prop d'Austràlia, doncs clar, aquests dos països tenen els seus millors equips jugant, en aquest cas, a la MLS i a la A-League. Això fa no és la lliga del país, però és la lliga on juguen alguns equips del seu país. Llavors tenim dos jugadors de Canadà jugant als equips canadencs de la MLS, i en el cas de Nova Zelanda tenim 8 jugadors als equips neozelandesos de la lliga australiana.
7: Anem amb la selecció amb més jugadors d'un país que faci frontera, que va una mica en la línia del que comentaves ara.
8: Sí, aquí és una categoria que l'he creat única i exclusivament per parlar d'Àustria, perquè em semblava molt clar que serien ells els millors, però compte, perquè tenen una perseguidora a prop. Àustria té 13 jugadors a la Bundesliga, evidentment. A Alemanya, al final, doncs, són una cultura comú, per dir-ho així, parlen el mateix idioma, i al final, doncs, Alemanya és molt més gran que Àustria futbolísticament, o sigui que és normal aquest moviment. I en el cas de la segona selecció, doncs, també és un cas molt clar, no? Escòcia té 12 jugadors jugant a Anglaterra.
7: Déu-n'hi-do. Aviam, quina és la selecció més jugadors nascuts a territori propi? Això sobretot és interessant perquè hi ha moltes seleccions que tenen jugadors nascuts fora de les seves fronteres, però anem primer amb les que tenen, tenen jugadors, diguéssim, que han nascut en el seu país.
8: Sí, doncs hi ha 8 seleccions que tenen tots els jugadors...
7: 8, de les 48? Jo crec que,
8: són poques. La sisena part, Aràbia Saudita, Àustria, Brasil, Colòmbia, Panamà, República Txeca, Sud-àfrica i Suècia. Són les que tenen tots els jugadors nascuts al, al territori del seu propi país.
7: I les que en tenen més que han nascut fora?
8: Aquí hi ha un cas que és interessant perquè Curaçao és la selecció que té més jugadors nascuts fora de Curaçao, però és cert que Curaçao forma part dels Països Baixos. Per tant, no sé si parlant a nivell d'estats independents...
7: Clar.
8: Podríem dir que és la que més, perquè hi ha un cas, que és el de la República Democràtica del Congo, que té 20 de 26 jugadors que sí que són nascuts fora de les seves fronteres, i en aquest cas, doncs, Congo, República Democràtica del Congo, sí que és un país plenament independent, a diferència del que passa amb Curaçao. És, això sí, com diem, 25 de 26 jugadors doncs, no han nascut a Curaçao, a l'illa que es troba doncs, al continent americà.
7: Sí, en el cas del Congo tenim Charles Pickel, de l'Espanyol sense anar més lluny, sí. Que va néixer a Suïssa, si no m'equivoco, i representarà el Congo en aquest Mundial. Mm-hmm. Aviam, què més? Selecció que més jugadors repeteix a la convocatòria respecte al Mundial anterior, respecte al Mundial de Qatar, quina és la selecció més continuista?
8: Argentina, com no, és la campiona del món, repeteix 15 dels 26 jugadors que van ser-hi, i compte, hi ha una dada aquí molt interessant, que veurem si es compleix. Crec que és més difícil amb aquest format de 48 equips, però el periodista Jaime Macías, que ha deixat algunes dades molt interessants sobre el Mundial, diu que les altres dues seleccions al segle XX que més jugadors van repetir d'un Mundial a un altre eren vigents campiones que es van quedar fora a la fase de grups. Parlem de França 2002, que va repetir 13 dels 23 jugadors, i Espanya 2014, que va repetir-ne 14 de 23. O sigui que veurem si pot venir un mal Mundial d'Argentina, o sí, escolta, en aquest cas, doncs l'estadística no repeteix.
7: Ostres, agafant aquests dos precedents, jo si fos argentí, que a més són tan de les càbales que diuen càbala, ells,
8: no sé si
7: estaria gaire tranquil, però bé, esperem que no ho hagin sentit. I aviam, sobre jugadors, quin és el que té millor promig golejador ara mateix amb la seva selecció de tots els equips que estaran al Mundial?
8: Doncs jo crec que aquesta la podríem intuir, és Erling Haaland, 55 gols en 49 partits amb la seva selecció, però et vull explicar el top 5 ràpidament, Oriol, perquè jo sabia que quan fes aquesta estadística em trobaria amb aquest jugador aquí. Romelu Lukaku té 90 gols en 125 partits, 0,72 de mitjana, Harry Kane té 78 en 112 partits, 0,69, Cristiano Ronaldo té 143 gols en 226 partits, un 0,63, i entre Harry Kane i Cristiano Ronaldo s'ha escola el davanter de la selecció d'Haití, Franz Di Pierro, que té 34 gols en 50 partits, i amb aquestes xifres, doncs, escola entre Haaland, Lukaku, Kane i Cristiano com el jugador present al Mundial, o el quart jugador present al Mundial, que té un millor promig de gols amb la seva selecció. O sigui que Franz Di Pierro l'haurem d'observar, tot i que veurem si té tots els minuts com a titular desitjats, perquè Wilson Isidor ha estat nacionalitzat de cara a aquest Mundial, jugador del Sunderland, i no sé si li podria treure una mica de terreny.
7: Va, acabarem amb les meves preferides. Jugador més alt i jugador més baix.
8: Mira, et dic top 5 de menys a més, vale? Sasha Kalajdzic, 2 metres, jugador d'Àustria.
7: Val, estem amb els alts, 2 metres.
8: Sí. 2 metres justos. Mike Penders, porter de Bèlgica, que aquest any ha estat amb l'Estrasburg i que és propietat del Chelsea, 2 metres justos. Stjepan Radeljic, 2-0-1, central de Bòsnia-Herzegovina. Jugador que coneixem molt bé perquè el Barça ha jugat aquest any a la Champions contra ell, Dan Barn del Newcastle, 2-0-1, i ens hem de quedar com a sostre del Mundial amb el porter, un dels porters de la selecció austríaca, Florian Wiegele, que s'alça fins als 2 metres i 5 centímetres.
7: Uf, caram. I els més baixets, on els trobarem?
8: Doncs els trobem a Portugal, Francisco Conceição, 1,66, empatat amb Jamington Campaz, mitja punta colombià que també fa 1,66, i després doncs, tenim empatats a 1,65 els jugadors més baixets de la Copa del Món: Parfé Guiagón, jugador de Costa d'Ivori, Alejandro Romero Gamarra, jugador de Paraguai, i Noah Sadiki, futbolista de la República Democràtica del Congo. Així que aquests són els més baixets de la Copa del Món.
7: Déu-n'hi-do amb el repàs estadístic. He gaudit moltíssim sentint-te...
8: Dels que t'agraden.
7: Sentint-te explicar quines són, no, les curiositats dels jugadors, de les seleccions, dels clubs, dels tècnics que formaran part d'aquest Mundial i que destaquen doncs, per alguna curiositat. Naveira, demà més. Gràcies.
8: I tant. Gràcies. Que vagi molt bé. Bona nit.
7: I del futbol cap al tennis, per encarar aquesta recta final ja de tu diràs, perquè avui hem tingut un guanyador de Gran Slam català, Marcel Granollers, ha guanyat el torneig de dobles de Roland Garros. Ara fa un any, quan en tenia 39, no n'havia guanyat mai cap de Gran Slam, havia perdut 5 finals de Gran Slam, però fent parella, com sempre, amb Horacio Ceballos, ara fa un any va guanyar Roland Garros, insistim, amb 39 anys, poc després va guanyar l'Open dels Estats Units, i avui ha tornat a guanyar Roland Garros.
2: There it is.
3: Set the match.
9: Thank you to my partner Horacio for fighting with me for I think 7 years.
7: Aquest era el moment a la pista Philippe Chatrier, Marcel Granollers, que als 40 anys avui ha tancat segurament l'any més exitós de la seva carrera. Marcel Granollers, bona nit.
10: Què tal? Bona nit, com estem?
7: Escolta'm, enhorabona, campió de Roland Garros per segon any consecutiu. No sé si fa un temps t'haguessin dit això, t'ho haguessis cregut. Vau guanyar Roland Garros, el teu primer Roland Garros, el teu primer Gran Slam l'any passat. Aquest any revalideu títol.
10: Sí, moltes gràcies. Bueno, al final, abans d'haver guanyat el primer... realment ens havíem quedat moltes vegades molt a prop i bueno, havien sigut moments difícils que en algun moment doncs que tenia la dubte de que igual pues, tenia que acabar la meva carrera sense guanyar cap gran slam i bueno, com és la vida, no? Que al final ben passant i després d'un any en tenim tres.
7: Sí, sí. Clar, vull dir, ara que amb 40 anys t'han arribat dos grans slams a París i un altre als Estats Units, que t'han arribat en aquest últim any, ara qualsevol es planteja plegar, no? Malgrat tenir 40 anys.
10: Bueno, al final també són decisions personals, no? Jo, bueno, quan parlo d'això dic que no, la meva decisió no serà si perquè estigui guanyant més o menys, serà una decisió personal i bueno, així ho faré.
7: Mm-hmm. Sobre el partit d'avui, heu anat per la via ràpida, 6-4, 6-2, però és que, clar, veient el torneig, no heu perdut cap set. És que és molt gros el que heu aconseguit amb l'Horacio, Marcel.
10: Sí. Però un set realment és bastant improbable, no? Sí que és veritat que les dues parelles hem arribat sense haver perdut un set, ells tampoc havien perdut cap, i bueno, avui hem fet el millor partit de tot el torneig. Realment, guanyar un torneig amb tenir aquest nivell a una final realment és important, és increïble i és el que desitges, no? Una vegada estàs a la final.
7: T'he preguntat abans si de jove doncs, t'haguessis imaginat potser que els millors moments de la teva carrera arribarien als 39 anys, als 40 anys. Tu quin valor li dones? Perquè clar, és que ha costat molt arribar fins aquí.
10: Sí, però bueno, jo és que dividiria una mica la meva carrera en dos, perquè bueno, vaig estar molts anys jugant individual, que realment allò era el meu somni de quan era petit, que era ser jugador de tenis, jugador d'individual, i realment vaig passar moments molt, molt feliços, vaig sentir-me molt realitzat i vaig complir els somnis que jo tenia de quan era petit. I després la segona etapa quan m'he dedicat només a jugar al doble que bueno, mentre jugava individual ho combinava i tenia bons resultats, Llavors va haver un moment que vaig decidir apostar-ho tot pel doble, creient que podia aconseguir coses més importants de les que jo aspirava com a jugador individual.
7: Doncs tant de bo puguem explicar alguna alegria més del Marcel Granollers, que, insistim, avui ha aconseguit el tercer gran slam de la seva carrera amb aquest títol a Roland Garros, revalidat després d'haver-lo aconseguit l'any passat. Aquest any ja tornat. Marcel, enhorabona, gaudir-ho i moltíssimes gràcies per atendre la trucada del Tu Diràs.
10: Molt bé, moltes gràcies.
7: Doncs Marcel Granollers, avui que també hem tingut un català, Marc Márquez, guanyant a les motos.
2: GT RAC 1.
7: Avui amb bones notícies des del Gran Premi d'Hongria, perquè Marc Márquez ha guanyat l'esprint. Quim Salvador, bona nit.
3: Hola, Oriol, molt bona nit. Una victòria important. Tot just la setmana passada va tornar a la pista Mugello després d'aquell accident a Le Mans i de la posterior operació al peu i l'espatlla dretes. I avui, que fa exactament 27 dies que va passar pel quiròfan,
7: sí,
3: Marc Márquez ja ha tornat a guanyar. És la tercera victòria d'enguany, totes a l'esprint, i ho ha fet, a més, aconseguint la pole al matí, tot i que ja ha posat una mica de suspens, amb una caiguda a l'inici de la Q2, que no li ha impedit al final adjudicar-se la posició preferent, i això li ha facilitat també la feina en un circuit Balaton Park que és estret i amb revolts tancats i on costa molt avançar. Marc Márquez ha explicat així a DAZN que tenia clara l'estratègia per l'esprint.
11: L'estratègia era clara. Si llegava primer a la primera curva, a fer tres vueltes de quali, i a partir d'allí, si aconseguia abrir hueco, gestionar, i així lo he hecho. He hecho tres vueltas empujando como si fuera un quali, sin guardar neumático ni nada, y a partir d'allí, cuando he visto que tenía ya segundo y medio, dos, he intentado dosificar y guardar para mañana, que será un poco más larga.
3: Evidentment, la victòria és un molt bon senyal i amb el temps i els resultats que vinguin ja veurem fins a quin punt és transcendent. Avui li ha retallat 5 punts al líder Marco Bezzecchi, que ha estat tercer. Se situa encara 97 de l'italià d'Aprilia al Mundial, per tant són molts punts. Però Marc Márquez ha explicat que, després que li traguessin, encara no fa un mes, aquell cargol que li feia la guitza en un nervi de l'espatlla, ja ha notat una millora física al pilota.
11: Estoy contento porque hemos dado un saltito al lado izquierdo, que a principio de temporada ni curvas de izquierda había bien. Así que esta vez ya lo sentí un poquito en Mugello, al menos curvas de izquierda, me empiezo a jugar bien con el cuerpo, ahora falta mejorar las de derecha, pero eso ya vendrá.
3: Important de cara a recuperar el nivell de pilotatge que el va fer campió l'any passat, però Márquez també ha explicat que, a més d'aquesta millora física, la gran diferència respecte a la setmana passada a Mugello és la pista.
11: Este resultado no significa que en tres días haya cambiado mi físico, sino que en tres días simplemente hemos cambiado de circuito y hay solo tres curvas a derechas que tienes que empujar fuerte en este circuito, así que aún me queda mucho en ese aspecto, pero hay que disfrutar todos los buenos momentos porque esto te da la gasolina para seguir insistiendo.
3: I a veure què passa demà. Ben guanyat l'esprint i arrencant des de la pole, és evident que Marc Márquez és el gran favorit per guanyar la cursa de Gran Premi. L'any passat, a més, va fer ple de punts a Hongria, 37. És veritat que ho va fer en molts altres circuits, però enguany encara no ha pujat al podi un diumenge. Per tant, també demà una mica prova important per veure si això d'avui doncs és foc d'encenalls o pot marcar ja l'inici de la remuntada que necessita per poder lluitar pel Mundial.
7: Mm-hmm.
3: Per cert, Oriol, avui fa 16 anys de la primera victòria de Marc Márquez al Mundial. Va ser el Gran Premi d'Itàlia del 2010 a la categoria de 125.
7: Caram, 16 anys, déu-n'hi-do. Marc Márquez, favorit per guanyar demà el Gran Premi d'Hongria. Qui sembla que pot ser el seu rival més dur és Pedro Acosta.
3: Sí, segon a la graella i també a l'esprint, però això sí, sense haver pogut inquietar en cap moment Marc Márquez, que s'ha escapat de seguida. Acosta ha dit després a DAZN que és que la seva KTM encara està massa lluny del nivell de Ducati.
12: Al momento no estamos al nivel de Ducati, ¿no? Y sobre todo en distancias cortas, ¿no? Ha salido ya de la 4 la primera vuelta lanzada y ya ahí me da cuenta, digo, hoy va a ser muy difícil luchar esto, ¿no? Entonces, bueno, tenemos que estar contentos otra vez en el podio de la sprint, hemos hecho un qualifying que de normal es sobre todo mi punto débil, entonces estamos dando pasitos.
3: Acosta considera que demà la cursa llarga pot tenir més opcions.
12: Creo que ahí nos vemos un poco más competitivos, ¿no? Al final sabemos que la degradación de la goma no va a ser muy, muy grande, pero algo habrá, ¿no? Entonces creo que ahí es donde tenemos que jugar esa baza.
3: El tercer a la graella és Fermín Aldeguer i a la segona fila hi seran Fabio Di Gian Antonio quart, Pecco Bagnaia cinquè i el líder Marco Bezzecchi sisè. Paper discret aquest dissabte dels altres dos catalans de MotoGP. Recordem que Àlex Márquez està de baixa per lesió. Maverick Viñales ha estat 19è a l'esprint i té la 21a posició de graella. I Àlex Rins, 21è a l'esprint i 20è a la graella.
7: La cursa de MotoGP serà a les dues. La seguirem en directe, evidentment, al 14:15. I abans tindrem les de Moto3 i Moto2. Amb quines graelles, Quim?
3: Moto3 a les 11 del matí, amb Pol de David Almansa, Máximo Quiles, el líder segon, i Brian Uriarte, el tercer. Els catalans, quart Valentín Perrone, segona fila, setè Marco Morelli, tercera, i Joel Esteban, 19è a la setena. I la cursa de Moto2 a un quart d'una del migdia, amb Pol del mallorquí Izan Guevara, amb Philippe Salaig segon i Senna Ajus tercer, i el líder, que és el madrileny Manu González, arrencant quart des de la segona fila.
7: Tot això pel que fa a les motos, quan s'acabi, però, a les 3 Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1 amb Kimi Antonelli, arrencant des de la primera posició. Gràcies, Quim. Bona nit.
3: Bona nit.
7: Vinga, i moment d'anar marxant, perquè és tardíssim, repassant el que ens falta per saber a aquesta hora. Pau Bombardó, què és el que hem de saber abans d'anar a dormir?
13: Doncs mira, hem parlat dels partits d'Anglaterra i Portugal, però ara mateix tenim en joc un Brasil-Egipte. Ara mateix, a minut 51 de partit, Brasil 1, Egipte 1. I al minut 62 de partit també tenim el Venezuela-Turquia, amb victòria de moment pels turcs, per 1-2. Aquesta matinada a les dues també comença un Argentina-Honduras. Seguim en futbol perquè aquest diumenge l'Europa s'enfronta al Celta Fortuna en la tornada de les semifinals de la promoció d'ascens. A l'anada el resultat va ser d'empat a un, així que els escapulats hauran de guanyar per un gol de diferència. Encara en play-off, però en aquest cas d'ascens a primera divisió, a partir de les 9 es juga l'altra semifinal entre Les Palmes i Màlaga. I també aquest diumenge, a partir de les 3 de la tarda, en tennis tindrem la gran final de Roland Garros amb un Zverev favorit, que s'enfronta a l'italià Cobolli. I acabem amb hoquei patins. Si el Barça guanya contra l'Igualada, accedirà a la final de Lliga. En canvi, a l'altra banda del quadre, el Calafell quedarà eliminat si perd el seu partit contra el Liceu. Tot això serà aquest diumenge a la tarda.
7: Per cert, parlava el Pau ara de partits del Mundial. La selecció espanyola ha acabat fa poca estona el segon entrenament des de la concentració ja dels Estats Units, preparant aquest debut de dilluns, dia 15, contra Cap Verd en aquest Mundial. És un quart de vuit del vespre a Chattanooga, que és la seu, diguéssim, on té el quarter general l'equip de Luis de la Fuente, i està parlant ara mateix en roda de premsa Àlex Baena, el jugador de l'Atlètic de Madrid, a veure si deixen alguna cosa sobre Julián Álvarez. Demà ho sentirem, aquí el Tu Diràs. Gràcies, Pau, bona nit.
13: Bona nit.
7: La 1 i 24 de la nit, fins aquí el Tu Diràs, un Tu Diràs que ha estat possible, com sempre, gràcies a la redacció d'Esports de RAC1 i al Dani Manzanera i al Víctor Valero, que han estat al control tècnic. Demà més, demà dia d'eleccions al Madrid, dia que seguirem des de bon matí al Via Lliure, al 14:15 després al Superesports, i que tancarem, com sempre, aquí al Tu Diràs a partir de les 11. Que vagi bé, fins demà, bona nit.
14: Tu diràs.

0: Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
0: Aquest proper dissabte, 13 de juny, al vespre, tindrà lloc la segona cursa antiracista de Barcelona, una iniciativa organitzada per Top Manta. L'any passat, de fet, va ser la primera edició de la cursa i ja va ser un èxit, amb les inscripcions esgotades en temps rècord i una assistència a les activitats paral·leles que van superar les 10.000 persones i va convertir l'esdeveniment en una mobilització històrica a la ciutat. Avui volem parlar d'aquesta cursa amb Lamine Sarr, que ell és portaveu de Top Manta. Lamine, bon dia.
2: Hola, bon dia.
0: Primer comencem explicant quina intenció té aquesta cursa antiracista que es fa a Barcelona.
2: Bueno, esta cursa es, no és una competició, és un pretexto de luchar contra el antiracismo, como vemos que se está subiendo mucho los discursos de odio, discursos de antimigración, y por eso que hemos organizado esta cursa como una forma de reivindicar una concentración que invitamos a todos también los colectivos antiracistas para hacer frente al auge de la extrema derecha.
0: Uh-huh. De fet, l'any passat ja va ser un èxit. Quin recorregut és aquesta cursa?
2: Bueno, l'any passat lo hemos hecho en el barrio de Sants, pero este año lo vamos a hacer en Montjuïc.
0: En Montjuïc. Es fan, a més, activitats paral·leles. Quines activitats es faran?
2: Bueno, habrá muchísimas actividades, habrá comida senegales, bueno, habrá también música y también habrá más sorpresas de músicas famosas que van actuar en este día.
0: Uh-huh. Per tant, hi haurà actuacions en directe, eh?
2: Sí, sí, actuacions en directe.
0: Uh-huh. A més, suposo que la gent s'haurà d'apuntar. Què és el que ha de fer qui vulgui participar de la cursa? I no sé si hi ha altres maneres de participar d'alguna manera, a part de córrer. Qui no vulgui córrer, què pot fer?
2: Bueno, ahora mismo que se han agotado todas las inscripciones y que eran 1.500 inscripciones, pero la gente que también quieren sumarse, quieren manifestar, ¿no?, su apoyo, su lucha, y pueden sumarse y correr junto con los que están con los dorsales.
0: Ajá,
2: porque no es una competició, és una concentració.
0: I a part, també hi hauran espectacles que suposo que la gent pot assistir-hi, no? Vull dir que són oberts per tothom.
2: Sí, sí, está abierto a todo el mundo porque el año pasado han participado más de 10.000 personas. Uh-huh. Y creo que también este año vendrán mucha más gente y habrá mucho espectáculo porque, bueno, la gente va a correr con pancartas, cantando y haciendo música y todo. Y también habrá un espectáculo después de la cursa, después de la entrega de los premios. También habrá DJs que van a hacer música. Hasta la 11 de la mañana, de la noche.
0: Exacte, això és el que anava a dir. L'horari, quin és? ¿Cuándo comienza todo?
2: Va a empezar de 6 hasta la 11. Pero y también estaremos todo el día, desde la mañana, a repartir los dorsales y las camisetas de la cursa.
0: La cita, com dèiem, és aquest dissabte, 13 de juny, al vespre, serà a Montjuïc, aquesta segona cursa antiracista de Barcelona, que és una iniciativa organitzada per Top Manta. L'any passat ja va ser un èxit i aquest any es preveu que sí, perquè ja estan tots els dorsals repartits, però encara es pot anar a qui vulgui sumar-se en aquesta segona cursa antiracista. Lamine Sarr, moltíssimes gràcies i que sigui un èxit també.
2: Vale, gràcies. Invitamos a todos.
1: La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí. Amb Noemí Polls.
0: Marc Balcells, molt bon dia.
3: Molt bon dia, presente, digue-me.
0: Què tal? Com anem?
3: Mira, perdut.
0: Perdut.
3: Perquè, escolta, portem diversos dies fent que si la temporada vinent, que si les noces de Figaro, i ja he perdut el nord de què fèiem aquesta secció.
0: Doncs, escolta'm...
3: Cantants d'òpera.
0: Exacte.
3: Biografies de grans cantants d'òpera.
0: De grans. Avui quin gran? Quin
3: home,
0: gran.
3: Clar, avui m'he vist obligat a fer un cop de puny a la taula, i com que portem ja com 3 o 4 setmanes sense parlar de cantants d'òpera, avui parlem d'una de les més grans. Però et parlo d'una... Estrella de la muerte operística. Preparada?
0: Preparada.
3: Preparats tothom?
0: Vinga.
3: Que entri Mirella Freni.

0: Bueno, és que no avanço res, perquè és absolutament meravellós. Avui tenim uns fragments i unes coses molt precioses i meravelloses, però comencem pel començament, com fem sempre. Mirella Frenica, de cognom original. Això jo no ho sabia, era Frenyi.
1: Frenyi.
0: Amb G-N, però no, no, ella va posar Frenyi, de nom artístic. Una soprano, 27 de febrer 1935, nascuda a Mòdena, que, bé, doncs, a casa seva, ara en parlarem, però a dos carrers de casa seva vivia un altre amiguet que es deia Luciano, de cognom Pavarotti. I llavors, doncs, imagina't, ja de per si la coincidència és prou extraordinària, eh? Les mares de tots dos treballaven juntes a la mateixa fàbrica de cigarretes. I, clar, van compartir vida. És a dir, que van mamar de la mateixa dona. I quan molts anys després li preguntaven a la Frenyi per aquesta anècdota, ella deia allò de... Bueno, ella feia broma i deia, ja es veu qui dels dos va beure més llet, no? En fi, aquesta anècdota avui en dia no volaria gaire, però jo estic obligat a dir les veritats, eh? I bé, el seu millor amic, Luciano Pavarotti, doncs la definia com un artista colossal i una persona absolutament meravellosa. Per cert, la mare... La Gianna Frenyi tenia veu, però no va poder estudiar perquè la família no tenia diners. És a dir, que aquí també hem de parlar d'una de les grans injustícies de les dones aquella època, no? I llavors, com que la filla va demostrar condicions aptes pel cant, la mare va dir, no, el que sigui, però aquesta nena estudiarà i tindrà el mestre que jo no vaig tenir, no? I llavors guanya un concurs de cant infantil a Mòdena interpretant el Sempre Libre de la Traviata. És a dir, amb 10 anys, la tia ja guanya un concurs de cant infantil cantant Verdi. I llavors, un tenor de l'època, el Beniamino Ghigli, doncs, la va escoltar i va fer una profecia i va dir, escolta, si aquesta noia protegeix la veu, serà una gran cantant. I es veu que això la va marcar molt, eh? Perquè fins i tot va arribar a rebutjar el Karajan a cantar la Turandot, que és un gran cavall de batalla, però va dir, no, això m'arruïnaria la veu i, per tant, jo això no ho canto.
1: Està molt bé.
0: I per això els italians l'anomenaven la prudentíssima.
1: Clar, està bé, perquè és una manera també de protegir la teva veu.
0: Totalment,
1: no?
0: Caramba, i amb això es guanya la vida. Per tant. Escolta, poca broma. Escoltem-la cantar, no quan tenia 10 anys, sinó ja més madureta, quan en tenia 30, el Sempre Libre.

0: cantar això amb 10 anys, eh? Quina meravella.
1: Sí, sí.
0: O sigui, xavala, bravo.
1: Bravo, bravo.
0: Tal qual. Anem avançant perquè hi ha molta teca. El debut professional li arriba l'any 55, amb 20 anys, al Comunale de la seva Mòdena natal, on canta un rol que a mi m'agrada més, que bueno, que és la Micaela de la Carmen de Bizet. I clar, evidentment, allò que dèiem de prudentíssima, no? És una elecció perfecta, perquè és un paper líric, és un paper noble, no li obliga a forçar la veu, no és un paper protagonista, per tant... A veure, l'òpera és Carmen, per tant, ja el protagonisme ja se l'endú l'altre, la mezzo. Per tant, ja sabia molt bé el que feia. I clar, com que fa un tan bon debut, doncs li van arribant següents papers, la Susana de les Noces de Fígaro, la Dina de l'Elixir d'Amore... Són papers d'una soprano lírica que li van perfectament, no? I anem a escoltar una mica aquesta Micaela cantada per ella.

0: que és maca la Micaela, és genial. Però, compte, ara arriba el moment.
1: A veure.
0: E majúscula, M majúscula. Ara estem al 1963 i Herbert von Karajan, director d'orquestra, i Franco Zeffirelli, director d'escena, han de muntar una producció de la Bohème per la Scala de Milà. I Karajan el que vol és una Mimì, que no sigui només una veu esplèndida, sinó una presència creïble, que sigui, per tant, una noia jove, veritable, i aquí es cull a Mirella Freni. La nit de l'estrena diuen que va ser absolutament apoteòsica. Els crítics perden el cap en elogis. I bé, es diu que no s'havia vist mai una Mimì tan completa, tan humana, amb aquella mort final tan devastadorament emotiva. I Karajan diu que és la seva soprano preferida per repertori italià.
1: Home.
0: 2 anys més tard, i d'això ens ha quedat evidències, perquè hi ha gravació en CD i perquè la producció es va filmar, la Freni debuta, 2 anys més tard, la Mimì de la Bohème de Puccini, al Metropolitan Opera de Nova York, i, per tant, fa que hagi passat de l'estrena de Mòdena de la Carmen a l'estrena al Met en només 10 anys. Sin prisa, però sin pausa,
1: no? Ja ha recorregut ella, eh?
0: I escolteu, la gravació que va fer amb el seu millor amic Pavarotti i encara ja en el 72 és una de les bohèmes de referència i, per tant, escoltarem aquest fragment tan meravellós.

0: Ai, estic super emocionat. És que és una història tan maca, la d'aquesta senyora. A més, ella era bueno, la de la Bohème també, però bueno, no ens posarem ara aquí melindrosos.
1: No,
0: la de la Freni em referia. I escolta, li passa una cosa a la Freni que és normal en totes les sopranos i en totes les persones humanes, perquè tenim un instrument que es diu veu, que evoluciona, que cap als 40 anys, doncs, ella pren una decisió valenta, que és començar un repertori un pèl més pesant per ella. La Ida de Verdi, la Desdémona de l'Otelo de Verdi, l'Elisabetta del Don Carlos de Verdi, i llavors ho fa superbé, i tots els directors li comencen a oferir rols, per exemple, l'estrena de la temporada de l'Escala al 76, amb el Carlos Kleiber dirigint l'Otelo, després el Claudio Abbado per escollir el Simón Boccanegra, ho escoltarem. De nou, torna a pesar molt aquesta idea de la prudentíssima. A més, ella ho deia molt, no?, que ella, un dia abans de funció, bueno, ella es cuidava molt sempre, però que els dies anant acostant-se a la funció ja era menjar extremadament bé, dormir moltíssim, evitar els aires acondicionats, etc etc. I mentre altres cantaven fins a escutar-se, doncs ella preservava moltíssim el capital i això va fer que durés tant. Ara l'escoltarem cantant l'ària del Don Carlo de Verdi.

0: La cara de satisfacció del Marc ho diu tot.
1: És que aquesta ària és absolutament meravellosa. Cantada per ella és de bogeria. Una mica de cotilleo, si us plau, mentre ella us va cantant. Primera relació
0: amorosa,
1: sentimental. Bueno, no sé si la primera, amb qui es va casar. El mateix any del debut es va casar amb Leone Maggiera, que era el seu professor de cant i que acabaria siguent el seu director musical de confiança. I van tenir una filla, i saps quin nom li van posar?
0: Com?
1: Micaela, com el rol de l'estrena. Es van separar el 81 i llavors es va casar amb un gran baix, en Nikolai Giaurov, l'hem tractat en aquesta temporada, i, bueno, va ser una cosa... Es van casar el 82 i fins que Giaurov va morir el 2004, doncs eren dos persones que van gravar molt, van treballar molt junts, perquè com que tota òpera italiana tens un baix, doncs ja els hi anava molt bé. Així que, escolta, alegries, alegries, alegries, escoltem una mica un altre rol, aquesta Ave Maria de l'Otelo. Prepareu-vos, perquè això també és glòria.

0: Escolta, estava pensant ara que ve el papa, que bé que
1: l'hem fet posat molt,
0: un Ave Maria. No estava pensat,
1: no estava pensat,
0: no estava pensat, ja
1: però podria,
0: ara.
1: Podria.
0: Però, en fi, mira, ha quedat molt bé. I escolta, una última cosa, comiat. Mira si es va fer de manera... La tia es va marcar un Batman, una bomba de humo. Al maig del 2005, al Met, a Nova York, li organitza un gran concert per celebrar el seu 70è aniversari. Però ja està, és això, el concert dels seus 70 anys, on se celebra els 50 anys de carrera i que feia 40 anys que havia debutat a l'òpera de Nova York. Total, que sense anunciar-ho ella ni de res més, allò va ser la darrera actuació. Per tant,
1: mai
0: sí,
1: més,
0: ho hem de fer amb xifres, 50 anys de carrera, 34 rols cantats en 3 idiomes i veu intacta fins la darrera actuació. Mor el 2020, mor el 9 de febrer a Mòdena, la mateixa ciutat on havia nascut, on havia debutat, tenia 84 anys i el New York Times, en la seva obituària, la va descriure com la prima dona italiana sense rival.
1: Doncs mira.
0: Home, a veure... Rivals en va tenir moltes, perquè Itàlia en aquella època s'hi va donar una cosa al món, a part de la pasta i dels fiats i del tal i del qual, va ser sopranos i tenors i barítons i baixos. Però, en tot cas, digue'm tu si no hem tornat els cantants per la porta gran. A veure,
1: home,
0: qui porto jo la setmana que ve. Menudo lío.
1: Anem tant al top, al top, al top.
0: Menudo lío, Noemí. En fi, t'agrada, carinyo.
1: Molt, ens ha agradat molt.
0: Doncs espero que l'audiència també els hagi agradat molt i la setmana que ve, més.
1: Exacte. Amb què tanquem?
0: Oh, tanquem.
1: A veure.
0: Tanquem amb la seva gravació amb l'Abado del Simón Bocanegra.
1: Fantàstic.
0: Gaudiu-la.
1: Que vagi molt bé.
0: Adéu, adéu.

0: I descobrim quins records ens porta en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
1: Bon dia, Noé. El 7 de juny de 1958 neix a Minneapolis Prince Roger Nelson, conegut per Prince, l'eterna pluja porpra. Prince, cantant, compositor de rock, soul, funk i new wave, sempre competint amb Michael Jackson, com a record del biopic recent d'aquest últim. Aquell juny de 1958 era el moment del Buonasera Signorina de Louis

Aquest bona nit, senyoreta, coincidia amb el moment del Volare de Modugno. I si el 1958 entràvem al cinema, ens trobàvem amb Gregory Peck i Charlton Heston competint en protagonisme.

0: The Big Country, coneguda aquí per Horizontes Lejanos, ens mostra les diferències entre les maneres de ser de la gent de l'est nord-americà i les del cowboy de Texas. James McKay, moderat i culte, es vol casar amb la filla d'un ranxer texà. Allà es troba amb el caràcter violent i gruller dels vaquers.
1: Gonna run red with blood till they hit one of us left. Now I don't hold mine so precious, so if you want to start, here. Start now.
2: Mr. Leach, I knew exactly where I was all the time.
3: You're a damn liar.
2: If it's a fight you're looking for, you picked the right time for it.
4: Don't you care what people think?
2: No.
0: Horizontes Lejanos és un dels millors exemples del western i aconseguia un Oscar a l'actor secundari Bol Ives. Amb una música inoblidable, la consideren una cinta del tot imprescindible. I què sentíem a la ràdio de 1958? Aquell any escollien un nou papa, Joan XXIII, i Ràdio Nacional connectava per primera vegada des del Vaticà amb el suport de Ràdio Vaticana. Explicaven el desplegament de mitjans.
5: La televisió italiana ha preparado una transmisión sin antecedentes del solemne rito. Nada menos que 14 telecámaras o 5 autocares para la situación externa.
0: I en directe, l'esperat moment del cardenal protodiaca anunciant el nom amb un to sempre especial.
6: Habemus papam eminentissimum ac reverendissimum dominum sante romane ecclesiae cardinale Meroncalli qui sibi nomen imposuit Ioannis vigesimi terzi.
0: Joan XXIII, un dels papes més progressistes que convocaria el Concili Vaticà II, de gran repercussió en la vida diària de l'Església Catòlica.

0: parlem de psicologia, i si parlem de psicologia, cada vegada més la paraula estrès va lligada a l'ansietat, i l'ansietat és un dels grans mals que ens persegueix com a societat. Avui volem parlar justament d'això, de la ansietat, però sobretot del mecanisme evitatiu. En volem parlar amb l'Helena Puig, ella està al capdavant de... La podeu seguir a les xarxes com la teva psicòloga. Helena, molt bon dia.
1: Bon dia, Noé.
0: I primer potser definim l'ansietat, ho sabem què és. La sentim, a més, moltes vegades.
1: Sí.
0: Però i com la definim?
1: Tot això ho expliquem, com sempre, molt aterrat. Molt, sí. Deixem-nos de definicions molt, molt tècniques.
0: Com la detectem? Com sabem que tenim ansietat?
1: Va, d'acord. El primer és aquesta ansietat, és aquesta por anticipatòria davant de perills que nosaltres percebem com a reals. Per tant, és una resposta fisiològica del cos. És una percepció de por interna, de malestar intern, de neguit intern. Li pots dir una mica com vulguis. Però al darrere hi ha un sistema nerviós que està actuant davant d'un perill. Quan el perill és real, tot això té molt de sentit. És a dir, si jo tinc por perquè tinc un os, doncs tot el que se m'activa, que és tot el simpàtic del sistema nerviós autònom, que és el que em permet enviar molt d'oxigen als músculs, tot el sistema cardiovascular es posa en marxa per preparar-me per fugir, per lluitar, o fins i tot hi ha una de les respostes que és la congelació. Saps els estruços que posen el cap allà dintre? Doncs les persones també podem quedar-nos congelats. De fet, és un dels efectes, per exemple, moltes vegades de coses molt traumàtiques. I aleshores, tot això ens prepara per tota aquesta resposta que té un sentit. Què passa amb aquesta ansietat quan se'ns torna en contra i aquesta epidèmia de l'ansietat ara mateix? Que responem a perills que percebem com a reals, però que objectivament allà fora no hi són.
0: I per tant, davant d'aquests perills que no hi són, tu també parles d'ansietat com un fum d'un foc.
1: Exacte.
0: És a dir, és allò que està a punt d'ensenyar el que hi ha realment a sota.
1: Sí. Jo el que dic és això, que l'ansietat és el fum, Noé. Però en realitat hi ha un foc, hi ha alguna cosa que està cremant, hi ha alguna cosa que potser no es veu. Quan nosaltres de lluny veiem fum, què diem tu i jo? Hi ha foc,
0: sí, sí.
1: I avisem els bombers, no? Però el foc en realitat no el veiem, veiem la conseqüència. L'ansietat seria també una mica el mateix, és com aquest fum, és la conseqüència d'alguna cosa que està passant. I lo interessant és explorar què passa. Ja no només a nivell individual, sinó també a nivell social, perquè hi ha molta epidèmia aquesta de l'ansietat que diem ara, és degut a que les condicions en les que vivim socialment són complicades, i aquest estrès continuat, moltes vegades deriva amb ansietat.
0: Exacte, ara estàvem parlant d'això, de que moltíssima gent pateix ansietat, aquesta ansietat ens va estar alerta de perills que segurament no hi són. I en aquí és on sorgeix aquest mecanisme evitatiu. És a dir, si jo tinc por, què faig? Intento esquivar el perill. I llavors això és el que ens fa aquest mecanisme, que em retiro, per tant, si em fa por pujar al metro, no hi pujo, i acaba afectant-nos a la nostra quotidianitat.
1: I perquè ho entenguem, perquè sigui fàcil entendre-ho, el que hem de pensar és que el mecanisme evitatiu, d'evitar, és un mecanisme que és adaptatiu, que significa que ens serveix per la supervivència. Tornem a l'os. O si hi ha un foc a casa meva, què faig? Escapar-me, tant de l'os com del foc, de qualsevol perill. Per tant, això està bé. Quan hi ha ansietat, i aquesta ansietat s'ha convertit en un problema d'ordre de salut meu perquè no tinc una cosa puntual de la que hagi de fugir, el mecanisme evitatiu, has posat l'exemple del metro, el que provoca és que si jo tinc por perquè penso que el metro xocarà, perquè hi haurà un accident, sigui el que sigui, quan jo estic a l'andana del metro i estic esperant, què està fent la meva ansietat? Va escalant, escalant, escalant, cada vegada estic més nerviosa, d'acord? Llavors arriba un moment que és tan insostenible que què dic? Me'n vaig. Val? Saps què? Ja hi aniré a peu o agafaré un autobús. I en aquell moment l'ansietat què fa? Baixa en picat, perquè acabo de fugir d'aquell pensament, d'aquella realitat que jo percebeixo com a perillosa. Petit problema que tenim aquí, que acabem de reforçar a nivell de cervell que l'escapatòria és el que ens relaxa. Per tant, és com que ens hi tornem addictes. D'acord? Perquè, clar, pel nostre cervell és l'Helena ha marxat de l'andana del metro i l'Helena s'ha sentit bé. Doncs cada vegada que l'Helena estigui nerviosa, que marxi i m'empeny d'una manera inconscient a marxar. Clar, alimenta l'ansietat, perquè jo no estic posant recursos meus interns per fer front a aquestes pors, que seria el que treballem en teràpia amb tema d'ansietat, que és aquell afrontament, que és realment el que hem de treballar. I un afrontament gradual, és a dir, no agafarem un tren o un metro i farem dues hores si jo tinc molta por, però el que sí que puc fer és agafar una parada de metro acompanyada de dues amigues, o de ma mare, o del meu pare, o del meu germà, i així a poc anar augmentant aquesta exposició, perquè jo cada vegada em vagi sentint més segura, però afrontant amb recursos interns, no escapant-me.
0: I no sempre aquest mecanisme evitatiu surt de l'ansietat, o sí? Sempre va de la mà de l'ansietat.
1: Sí, l'ansietat, quan es converteix en ansietat, quan estem parlant d'aquesta cosa que va passar ara, que és que tenim por de coses que realment, en un percentatge altíssim, no passaran, no? Jo m'ho puc passar molt malament. Ahir o abans d'ahir tenia una pacient que em deia vaig pujar als ferrocarrils i estava amb moltíssima ansietat. Què treballem? Treballem tots aquells recursos. Per exemple, no he comptat de 100 a 0 restant 3. En aquest cas, ella em deia fer uns mots encreuats perquè la distreu. Jo sempre dic que és anomenar, d'acord, hi ha l'ansietat, estàs aquí, no m'hi barallo, perquè com més em barallo, m'està venint un atac d'ansietat, més puja l'activació del cos. Per tant, al revés, és com, val, d'acord, està venint l'ansietat. L'ansietat, amb psicoeducació, el que fem és, ningú es mor d'un atac d'ansietat, no? Però pot durar 10 minuts, 15 minuts, 20 minuts, 5 minuts, però em passarà. Aleshores, és com acceptar aquest estat, perquè així es redueix la lluita, i a partir d'aquí, després d'anomenar-la, dedicar-nos a alguna cosa que ens distregui, d'acord? L'ansietat, quan tu dius, el mecanisme evitatiu no es dona només amb l'ansietat, es dona davant de perills, sí, però perills que no és que provoquin una ansietat, provoquen un estat d'alerta que és adaptativa, que és bona per la supervivència.
0: Clar, clar, si veiéssim un foc, és evident que serà bo marxar i no anar en direcció cap al foc.
1: Exacte.
0: Evidentment. Doncs avui hem volgut parlar d'aquest mecanisme evitatiu que ens porta l'ansietat i que és un dels grans mals de la societat d'avui dia, que ens acompanya pràcticament, jo diria, que tothom.
1: Perquè reforça, és el que hem de dir, el missatge. L'evitació el que fa és reforçar l'ansietat.
0: Exacte. Doncs n'hem volgut parlar avui amb l'Helena Puig-Guitart. Helena, moltes gràcies.
1: Gràcies a tu, noi, com sempre.

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: Perquè és una mica més resistent a la sequera i sol funcionar millor en recipients que la llessamina típica.
2: Mm-hmm, per tant,
1: és una mica enfiladissa i la podem enredar per la barana, que queda molt xulo. I a més fa molt bona olor, fa la mateixa olor que el gessamí típic i és molt, molt florida aquesta flor.
2: Perfecte,
1: aquesta planta.
2: Doncs hem de buscar l'estrella, concretament l'estrella.
1: Mm-hmm.
2: Quina altra?
1: Sí. Després tenim el jacint, que és un bulb que fa una olor molt intensa i que floreix a primavera. I que l'avantatge que té és que és molt petitó i el podem combinar en recipients amb altres plantes. I quan està en flor és impressionant la bona olor que fa.
2: Quin altre posem?
1: Els pèsols d'olor, que són molt famosos al nord d'Europa, el que diu que ja, o sigui, és millor per a un balcó amb una miqueta de semiombra. Sí, també és enfiladissa, li podem posar un tutó, una barana. I és un perfum, la veritat, molt agradable, molt suau i molt fresc.
2: Fàcil de cuidar, també?
1: Fàcil de cuidar, sí.
2: Val. Diguem que totes són fàcils de cuidar, no? Partim d'aquesta
1: manca.
2: Sí, he deixat
1: per a l'última... Sí, he deixat per a l'última una... Bueno, la dic ara, la gardènia,
2: sí,
1: que és una mica més delicadeta perquè necessita que el substrat estigui humit de forma constant. Aleshores és algo que hem d'estar o hem de posar rec automàtic o hem d'estar molt pendents de que no se'ns sequi.
2: I aquesta és la gardènia que he de dir que té un perfum fantàstic.
1: Sí,
2: boníssim.
1: Sí. I una cosa important d'ella també és que necessita que li posem un substrat àcid.
2: Vale.
1: Perquè és és com les hortènsies i aquestes plantes que necessiten un substrat específic.
2: Perfecte. I ens en deixàvem una, quina és?
1: Ens hem deixat una, que és la dama de nit.
2: Oh.
1: Vale? Que aquesta, la particularitat que té és que fa molt bona olor quan cau el dia.
2: Sí.
1: Sí? I aquesta és grandota, així que necessitem un balcó gran o una terrasseta per poder enfilar-la en una paret.
2: Uh-huh. Doncs aquesta també ens encantarà tenir-la. De fet, seria fantàstic ja tenir un jardí, terrassa o balcó o finestra que tingués olor tot el dia, anar posant aquestes varietats i anar seguint perquè tot el dia tinguéssim la casa perfumada. Marta Rosique, moltíssimes gràcies.
1: A vosaltres.
2: Ja no tenim excusa per tenir les plantes al dia. Gràcies.
1: I tant. Gràcies. Adéu.
3: La primera pedra, dissabtes i diumenges amb Noemí Polls.

0: Avui farem un d'aquells treu-la-llengua pràctics, un apunt lingüístic per als nostres oients que, en la majoria de casos, ja saben com va tot això, però mai fa nosa aclarir conceptes. I ens donarà un cop de mà un dels lingüistes d'aquí de la ràdio, l'Abel Espinosa. Abel, bon dia.
1: Bon dia, Noé.
0: Parlem de...
1: Avui fem fitxa lingüística.
0: Fitxa lingüística.
1: Saps aquells apunts de, ostres, necessito ajuda? Doncs recupereu el treu-la-llengua d'avui, perquè parlarem de les parelles lingüístiques que ens fan una mica la guitza. Parelles lingüístiques de verbs. En el cas de pujar i a pujar, i baixar i a baixar, i ho acabarem de rubricar amb una tercera parella trio lingüístic de verbs que també ens embolicarà una mica la troca.
0: Val, doncs a veure, comencem, deixem l'incògnita pel final.
1: Sí.
0: Comencem per pujar i a pujar.
1: Sí, mira, el que farem serà parlar del verb, de la parella lingüística pujar i a pujar, perquè genera molts dubtes i molta gent doncs, no sap com utilitzar-los. De fet, el verb pujar i a pujar funciona igual que el verb baixar i a baixar. Llavors, matarem tot el tema, si et sembla, donant els exemples de pujar i a pujar, i s'hauran d'aplicar a l'altra parella, que seria baixar i a baixar.
0: A veure.
1: Pujar és un verb que pot ser transitiu i intransitiu. Es complica les coses. No, és molt fàcil. Un verb transitiu és un verb que té complement directe i un verb intransitiu és un verb que no té complement directe. Això ho hem dit mil cops i és molt fàcil des de primer de primària i tothom ho sap.
0: Val.
1: D'acord?
0: Sí.
1: Quan el verb pujar té sentit intransitiu, vol dir que les coses van de dalt a baix. És a dir, per exemple, puja a la cadira, puja dalt d'un cim.

0: d'acord? En aquest cas, el verb pujar, el subjecte del verb és qui puja. Mm-hmm. Tu puja a la cadira.
1: Sí. D'acord?
0: Puja dalt d'un cim. Però el matís és que quan el verb és transitiu, és a dir, quan té complement directe, el que puja és el compliment directe.
1: Compliment directe.
0: El compliment que et fareix a tu, el complement directe. Per exemple, et dic, puja el nen al cotxe. El nen és qui puja amb el cotxe. Jo pujo el nen al cotxe. Mm-hmm. D'acord? Llavors, la diferència entre el verb transitiu o l'intransitiu és que l'intransitiu és el verb té el sentit d'anar de dalt a baix, mentre que el transitiu és el sentit és portem alguna cosa de dalt, de baix a dalt, en aquest cas, perdó, pujar. Pel que fa al verb, ha quedat clar o no?
1: Sí, però uns exemples no podies posar.
0: Sí, perquè, per exemple, et dic pujar a la cadira, sí. És un verb, fem un ús del verb transitiu, pujar a la cadira, tu pujar a la cadira. En canvi, sí. un ús del verb pujar amb transitiu seria pujar el nen al cotxe. Uh-huh. D'acord?
1: Val.
0: En el cas del verb a pujar, direm, ostres, quina diferència hi ha, és punyatero aquest verb, perquè és sempre transitiu. I llavors, en aquest cas, el significat que tenim és fem pujar una cosa a un nivell superior.
1: No?
0: La fem anar d'un nivell més baix a un nivell més alt. Per exemple, aquí utilitzem, normalment, ho podríem utilitzar com... a veure com ho diríem, apuja el volum de la ràdio, no? Mm-hmm. Que no la sento bé. Apuja el volum de la ràdio, fer més intens el volum de la ràdio, no? O, per exemple, s'ha pujat el preu de la benzina, que és una cosa que utilitzem molt a la ràdio. Ara, amb la crisi de l'Estret d'Hormuz, s'ha pujat el preu de la benzina perquè fem que el preu de la benzina s'apugi, guanyin intensitat.
1: Mm-hmm.
0: Com podem veure, un altre cop, el que puja és l'objecte directe, que s'ha pujat el preu de la gasolina. Quina diferència hi ha, llavors, entre pujar transitiu i apujar? És molt subtil, no? Però podríem dir que en el verb pujar intransitiu, allò que puja és el subjecte, i en el verb pujar transitiu i en el verb apujar, qui puja és l'objecte directe.
1: Molt bé, doncs...
0: Estic patint aquí perquè
1: no,
0: penso...
1: No, és que és difícil.
0: La gent no ens entendrà, però sí que ens entendrà.
1: Segur.
0: Hem de pensar què puja. Quan puja l'objecte directe, hem de fer servir el verb apujar o pujar en transitiu, o el verb pujar en intransitiu, quan qui puja és el subjecte.
1: Uh-huh. En el cas de
0: baixar,
1: parelles...
0: O sigui, el que dèiem anteriorment, en el cas de baixar és el mateix, però...
1: Sí, a l'invers.
0: En el sentit invers, cap a baix. Sí,
1: cap
0: sí.
1: A baix. I deies que hi havia altres parelles de
0: sí,
1: verbs.
0: Sí, perquè com he vist, com veig que hem embolicat però la troca, doncs ara encara ho liarem més. Encara. Sí, perquè la gent tingui un bon matí de diumenge i pensi, vull morir. No, és molt fàcil.
1: A veure.
0: En el cas del trio que et porto és els verbs seure, asseure i asseure's.
1: Sí.
0: Que dius, no hi ha prou amb un verb. No, doncs no. Nosaltres ens volem embolicar i posem tres verbs. Però en aquest cas és molt fàcil, perquè el verb seure és un verb intransitiu que significa deixar caure el culet a sobre d'una superfície. Va. Seure a terra.
1: Sec a terra.
0: No hi havia lloc, hi ha hagut de seure a terra.
1: Val.
0: D'acord? El verb asseure és transitiu. I significa fer seure algú altre.
1: Clar.
0: Van a seure...
1: El nen
0: a la llitera. Van a seure el malalt a la llitera quan va anar a l'hospital. Que fàcil, no?
1: Aquest
0: doncs
1: sí.
0: No, farem un tercer, que és a les seures, que és intransitiu pronominal. Que significa que és pronominal? Que és un verb que sempre porta enganxat un pronom, no? Uh-huh. A seures, aquesta S és el pronom. I en aquest cas es fa servir en un sentit imperatiu. Asseieu-vos i calleu.
1: Ah.
0: O, si no t'asseus, la gent que hi ha al darrere no veurà la pantalla, no?
1: Clar.
0: En aquest cas és un verb.
1: I amenaçador, amenaçador també.
0: Asseu-te, fotré un calbot que... Doncs sí, sí.
1: Doncs escolta'm, Déu-n'hi-do. Després qui digui que el català no és difícil a vegades, ens haurem de tregar la llengua.
0: No, potser el que és difícil és explicar-ho. És molt fàcil, però és més difícil d'explicar-ho. I aquí l'error o la culpa me l'atribuïu a mi.
1: Clar, dels lingüistes, sí senyor.
0: Sí, mea culpa, mea culpa.
1: Culpa vostra. Doncs, Abel, moltes gràcies.
0: A vosaltres.
2: La primera pedra @raco.cat

0: The Good Father, aquí la vam conèixer com El Padrino, és una pel·lícula considerada obra mestra, estrenada el 1972, i com tantes, inspirada en un llibre. Estem parlant, va ser un clàssic, The Good Father, però potser molta gent no ho sabia, basada en una novel·la de Mario Puzo publicada el 1969. Es va convertir en un fenomen mundial i va donar lloc a una de les pel·lícules més influents de la història del cinema. Per tant, si parlem de pel·lícula i parlem de llibres, Blanca Pujals, Pep Prieto, bon dia, benvingut.
1: Bon dia.
0: És evident que podríem dir que és una pel·lícula referent, la pel·lícula referent gairebé d'aquest món i del món de la màfia i d'Itàlia i d'una nova manera d'entendre el cinema, no? Qui comença dels dos?
2: Comença pel llibre.
0: Va, comença. Llibre.
2: Sí. Comencem amb el Mario Puzo, que era un escriptor que havia fet bastants llibres i que era bastant reconegut per la crítica, però venia molt poquet. A més, tenia 5 fills, era d'ascendència italiana, i li agradava bastant el joc. Per tant, ell, tot i que havia crescut a Nova York, no havia conegut la màfia pel seu entorn familiar, sinó més per temes de joc, i els seus llibres, això, no gaudien gens d'èxit comercial, i el seu editor li va dir, per què no escrius sobre la màfia? I ell, no, al final s'acumulaven els deutes, 5 fills, tal, i va dir, vinga, va, doncs escric.
0: Que devia tenir el seu risc, no?, també, escriure sobre la màfia.
1: Sempre s'ha desaconsellat.
2: Sempre s'ha desaconsellat, perquè realment és molt perillós, i de fet, bueno, això ja arribarem en el rodatge, perquè la màfia té una intervenció real en aquest film. Llavors ell va escriure el llibre, i va pensar que aquest llibre el va escriure com un best-seller. Ell era tan un bon escriptor, sap fer un bon llibre i també sap fer un bon best-seller. I el va deixar l'editor i se'n va anar a Europa, en plan, bueno, no vull saber-ne res, això ja, bueno, quan torni ja em direu, però no estic convençut. Se'n va anar unes setmanes a Europa i quan torna descobreix que havia estat, bueno, que era un èxit de vendes total i que de cop era ric. Llavors va decidir adaptar el guió, també va decidir adaptar-ho en un guió. I clar, ell era escriptor, i una anècdota que em fa molta gràcia, que és que ell, després d'haver escrit el guió per El Padrí 1 i El Padrí 2, després va voler comprar-se un llibre sobre com fer guions, perquè ell considerava que no sabia fer guions, i la primera pàgina posava, si vols fer un bon guió, mira El Padrí 1, i va dir, bueno, doncs potser ja hem arribat bé.
1: Hem fet la feina.
2: Però més enllà, es basen bastantes coses reals, entre d'altres, per exemple, bueno, hi ha un personatge basat en el Frank Sinatra, i en aquest cantant al Fontana, i en una anècdota que és quan es deia que quan volia aconseguir un paper a Hollywood va, per coaccionar els productors, li va deixar un cap de cavall al llit. Llavors hi ha bastantes anècdotes que sí que són reals, però a més ell va recuperar coses que la màfia italiana a Estats Units havia deixat de fer, com els dos petons, certes paraules així com que ja no es deien. Llavors va aconseguir un efecte molt curiós, que és que els propis gàngsters van començar a imitar el que feien els personatges del Padrí. Però bueno, podem dir que l'èxit total va venir amb la pel·lícula,
0: la pel·lícula,
2: que també
0: no?
2: va tenir un rodatge divertidíssim.
1: Absolutament. Convé recordar que, a més, Francis Ford Coppola en aquell moment no era el superdirector que es va acabar convertint, megalòman.
2: I passava una mica el mateix, no? que havia fet coses molt acceptades per la crítica, però que el públic no el coneixia gaire.
1: Exactament, i que va ser una pel·lícula força atípica en el seu moment, perquè si tu la mires des de la distància i penses en el moment que està realitzada, tant per ritme, per narrativa, fins i tot per tractament de personatges, perquè és una pel·lícula que dedica molt i molt temps a personatges secundaris que en el gènere eren simples clichés i en canvi aquí estan desenvolupats, penso en el personatge de Diane Keaton, per exemple, no? I realment va ser...
0: I a més amb grans actors.
1: Sí, alguns dels quals ja venien d'estar consolidats, però d'altres que es van disparar, propi Pacino.
2: Que va ser el propi director que es va empenyar que fos el Pacino, perquè ningú volia que fos ell, però ja el va veure en una obra de teatre i va dir ha de ser ell, i en canvi els
1: productors... Sí, perquè Pacino no oblidem que és un tio de 1,5 metres amb una aparença que semblava que l'arrossegava com un tipus de personatge molt convencional, molt concret, i en canvi qui va demostrar que era un actor total, no? I és una mística la de Pacino, però de la pròpia pel·lícula. Jo crec que hi ha poques pel·lícules que tinguin aquesta capacitat d'estar... És a dir, el Padrino... Fins i tot sembla que l'hagi vist la gent que no l'ha vist.
2: Sí,
1: m'explico?
2: Sí, sí. Però tothom diu que l'ha vist, tot i que no...
1: Potser n'ha vist 4 escenes, però és igual, és part de l'imaginari col·lectiu, no? I tothom sap més o menys quin paper tenen les taronges en aquesta pel·lícula, sap com mor Vito Corleone, sap moltes coses.
2: Llavors, o diuen frases de...
1: Alfredo, de... Sí. Llavors jo crec que aquí és la gran victòria del Coppola, que és la que converteix. A més, totes les pel·lícules de gàngsters posteriors, Scorsese inclòs, semblen.
2: Sí, veuen directament del Padrí. I a més hi ha coses que es van donar en el rodatge que van fer que encara fos més divertit, perquè, per exemple, la mirada de Marlon Brando, que sempre mira uns moments com per buscar les frases i parlar, era perquè ella es va negar a memoritzar els guions, i llavors els personatges portaven cartells amb les frases escrites, i llavors ell quan parava no estava reflexionant el Vito Corleone, estava llegint el guion directe.
1: Que això ho va fer també la les primeres escenes de Superman,
0: sí,
1: la pel·lícula de Christopher Reeve, que per això va mirant tota l'estona amunt, si us hi fixeu, les escenes estan rodades amb un lleuger contrapicat perquè està mirant amunt i està llegint, i sabeu qui va escriure part del guió de Superman? Mario Puzo.
0: O
1: sigui que, no sabia. És que és un link que hi ha entre el Padrino i Superman, no a part de Marlon Brando.
0: No va fer gaires coses més després, Puzo.
1: No, és a dir, no aquest nivell, el 70 va regnar el 70, sí, però jo crec que ha viscut sempre, no? Ho sabrà millor, però de les rendes del Padrino, perquè a més no volíem que el Padrino no es va acabar el 72.
2: No.
1: Va haver-hi una segona entrega, que és la primera.
0: Sí, per què ho fan, això? Igual que la Guerra de les Galàxies, no? Vull dir, desendrecen tot l'argumentari, no sé
1: no,
0: per què.
1: No, però en el cas de... Sabeu que... mira, la Guerra de les Galàxies és un bon exemple, perquè fins l'Imperi Contraataca, el Padrino 2 es considerava única seqüela que igualava o millorava l'original, perquè realment el Padrino 2 és, a mi m'encanta.
0: I aquí diu que és millor, fins i tot,
1: a veure,
0: no?
1: Però sobre la frase de que és millor, que està molt estesa, jo el que crec que passa és que trobes més i millor, però no vol dir que sigui millor pel·lícula.
2: Jo, un popular opinion... A mi és la que menys m'agrada. A mi m'agrada molt la tercera.
1: A mi també m'agrada molt la tercera.
2: M'agrada molt la tercera i vull reivindicar la tercera perquè em va semblar absolutament meravellosa i no l'havia vista fins fa poc perquè tothom diu que és tan dolenta.
1: Però has vist la versió ja muntada pel Coppola, que sí?
2: Ah, pot ser.
1: Pot ser. És que el Padrino 3 té dos coses que la van com castigant el seu dia. Primera, que no va ser l'èxit que se n'esperava l'any 90 quan es va estrenar. Segona, que Sofia Coppola, la filla de Coppola, i ara directora il·lustre...
0: Que fa un paper bastant...
1: Perquè va tenir un altre problema. Va substituir Winona Ryder a l'últim moment, que Winona Ryder per esgotament va acabar marxant del rodatge, malgrat ja estar a Roma per rodar-la. És a dir, aquesta decisió última de Coppola...
2: Jo trencaré una llança. A mi m'ha encantat la Sofia Coppola. O sigui,
1: sí, jo també trenco una llança.
2: Em sap molt de greu que la deixessin de... O sigui, que acabés la seva carrera d'actriu perquè la trobo extraordinària. A més, és exactament el paper que ha fet, però passa una cosa moltes vegades que la gent no sap separar el paper de l'actor, i els hi cau malament la noia, però és que t'ha de caure malament aquella noia.
1: Sí, també hi fa, en el seu dia, jo crec que...
0: Jo la vaig trobar poc expressiva.
1: Sí, però el personatge, com deia la Blanca, jo crec que li escau. El tema és, l'any 90, jo que era un adolescent, recordo molt vivament que la crítica deia, tant de bo Winona Ryder, no? Jo crec que també hi va jugar en contra. Saber imaginar-se aquell personatge amb una altra cara molt coneguda.
2: Però també és cara d'italiana i de filla de mafiós és més creïble que no la Winona. Jo adoro la Winona, però aquí no pegava res, la Winona,
1: no pegava,
2: la filla de...
1: Sí. I l'altre problema que va tenir el Padrino 3, tot i que té una mitja hora final extraordinària, que no sé, o sigui, a mi em posa els pèls de punta només pensar-hi, és que és veritat que el muntatge estrenat en cinemes, el Coppola no l'aprovava, perquè era una versió massa comprimida al seu entendre, i ara, si us hi fixeu, si aneu a Filmin, per exemple, les plataformes que hi és, posa el Padrino 3, la mort de Michael Corleone, no?
2: És veritat.
1: És el subtítol que li han donat per explicar que és el muntatge de Coppola, que canvia forces coses, he de dir, i sobretot el final, que crec que el final és molt millor, o de la versió remuntada, que no pas la versió de cinema.
0: Per tant, qui la miri ara a Filmin trobarà
1: la versió definitiva, i trenco una llança també de veure les seguides.
0: Això és el que anava a dir, que potser és una de les de la trilogia que més fàcil es fa veure les seguides.
1: Són 9 hores, compte, però vaja, segur que esteu 9 hores mirant rius a Instagram. Llavors, i s'ha de dir que és un viatge, és una...
2: Un viatge que us recomano físic és el d'anar als pobles de Sicília on es va rodar, que jo ho vaig fer i va ser extraordinari, que no es va poder rodar a Corleone, que estava a les afores de Palerm, perquè, clar, el 70 ja havia canviat moltíssim, perquè ha estat tan a prop d'un nucli gran, doncs ja no era aquest poblet sicilià, estan més en el nord, en dos poblets, i jo vaig anar a la cafeteria, a la que passa tot, i encara en el sucrest tenen posat l'If de Gantic de Canoli, i és un lloc que està, bueno, exactament igual, preciós, i us recomano molt l'experiència d'anar amb cotxe per aquelles carreteres, parar-te a menjar als llocs locals, bueno, a mi em va encantar, i és autèntic, 100%.
0: No sé si penseu que va ser una pel·lícula que va marcar un abans i un després també en el món del cinema, segur, estètica...
1: Absolutament. I no només del seu gènere, perquè és un estil de pel·lícula tan arriscat... clar, hem de pensar una cosa, quan tu veus una pel·lícula com El Padrino i penses en pel·lícules com Uno de los Nuestros, aquestes pel·lícules no busquen una empatia o identificació de l'espectador. Home, si t'identifiques amb Michael Corleone, potser tens un problema. No?
0: Clar.
1: És a dir, són personatges que els percebem com que estan a l'altre costat del carrer, diguéssim, no? Són els que passaríem ràpid, no?, si ens els trobéssim. Llavors, jo crec que és part del joc. O sigui, és un imaginari que et fascina i t'aterroritza en idèntica proporció.
0: Sí.
1: Llavors, aquesta combinació és la que la converteix en una pel·lícula molt única i la que s'ha acabat convertint en un motllo per desenvolupament de personatges en una pantalla. Jo crec que el mateix Coppola ho va aconseguir fer en moltes pel·lícules posteriors, Apocalypse Now, per exemple, que és d'uns anys després, I, però, clar, és que el nivell de perfecció que té això, abans a Blanca en parlava, sí. No? Fins i tot les pauses del Brando... Marlon Brando, en aquesta pel·lícula, com en gairebé el 90% de les coses que va fer, està excessiu.
2: Ell és excessiu.
1: Ell és excessiu, però, en canvi, cada cop que apareix en pantalla, se't posa un nus a la gola.
2: Es menja la pantalla, té una presència...
1: I ets conscient d'estar davant d'algú que t'intimida, allò que dèiem, no? La barreja de fascinació i terror.
2: Que està acariciant un gatet i dius, ha estat molt mala persona, que això també...
1: Exacte.
2: Que penses, pobre gatet, que ha fet això també va ser improvisat, que va ser el Coppola, no?, qui va trobar el gatet i es va començar a pujar per la falta del Vito i va començar a acariciar-lo, però mira, estava allí.
0: Sí, sí, sí. Que parla de família, parla de poder, parla de lleialtat, parla de corrupció, parla de venjança...
1: I parla d'un temps i d'un país.
0: I d'un temps i d'un país, exacte.
1: Per això és tan gran, no, la basca
0: té. I molt d'instints molt bàsics, molt comuns en tots.
1: I per això em sembla una pel·lícula sense època. És a dir, la veus ara, i el teu cap, malgrat pel que veus a la posada en escena, saps que apel·la a un altre temps, però et sembla una història molt moderna. No ha envellit ni un dia, el Padrí. Jo crec que és aquest el secret del seu
2: èxit. És una història temporal, perquè al final és una història d'enveges, d'amor, de família. I una cosa que em va també fer molta gràcia és com va estar implicada la màfia en la producció d'aquesta pel·lícula, perquè al principi i clar, tots els italoamericans ja tenien sobretot en els 70, tenien aquesta... la gent tenia aquest prejudici de que eren mafiosos i no volien... La lliga italoamericana estava molt en contra de la producció d'aquesta pel·li perquè no els titllessin encara més de mafiosos. Però, bueno, van arribar a una mena d'acords, un dels quals és que no podien dir ni la paraula màfia ni la paraula cosa nostra, que de fet que jo crec que per culpa del Padrino ha caigut molt en desús la paraula cosa nostra. Ara, quan pensem en la màfia, no diia, i abans es deia la cosa nostra i punt. I els van ensenyar la pel·lícula i els hi va encantar. Ara, posar alguna
0: és que és una mica de blanqueig de la màfia.
2: Sí, és un blanqueig absolut. Jo per això no volia... m'he sentit incòmode amb la pel·lícula.
0: Sí. Perquè té aquest punt una mica de que aquí no voldria ser Vito Corleone, no?
1: No, pot ser-ho, si vols, el que passa. Clar, falta que et surti bé. També és veritat que Catalunya no és Sicília.
0: No.
1: Però vaja, però una cosa que deia abans la Blanca dels escenaris de la pel·lícula, és que també, que això ha contribuït molt a la mística. Tu vas als llocs del rodatge de la pel·lícula i et sembla que han passat 50 i pico anys, sembla que estiguis al mateix lloc. Jo crec que aquí,
0: moltes
1: això és evidentment una casualitat, però això crec que no para de donar aquesta sensació a l'espectador, no?, quan visita els llocs, que dius, ostres, jo també he fet aquesta ruta, i dius, esclar, és que no ha passat el temps aquí. No,
0: ningú ha gosat fer una segona versió del Padrino, ni...
1: No, hi ha una versió... fet amb el mateix Coppola de la pel·lícula original en format de minissèrie, que es va emetre a Telecinco als anys 90 i que s'ha perdut en els abismes del temps. Fa temps que corre la brama d'una quarta entrega que no acaba de cristal·litzar. Hi ha una gran sèrie sobre el rodatge que es diu The Offer.
2: Us la reconem moltíssim. O sigui, de les millors que s'ha fet mai. Brutal.
1: Però brutal, eh? Està a Sky Showtime. Mireu-la.
2: Dóna ganes de tornar a veure totes les pel·lis, però també dóna ganes d'estar aquest Nova York i estar en un rodatge, perquè és divertidíssim.
1: I et canvia la percepció de la pel·lícula.
2: A mi m'agrada més la pel·lícula des que he vist la...
1: Sí,
2: perquè jo tenia aquest punt de que em posava una mica moralment incòmode el blanqueig de la màfia, i quan vaig veure la sèrie em va agradar més la pel·li, perquè veus tot el procés de darrere... No sé, em va encantar.
1: Ha tingut el problema de la plataforma, que és de les menys seguides a casa nostra... Però això s'arriba a estrenar a Netflix.
2: L'hagués vist tothom. És que hi ha el Miles Teller, hi ha tots els actors boníssims tots. I la sèrie que també fa un petit moment del Padrí és White Lotus, la segona temporada, la que passa a Sicília.
0: Clar.
2: Sobretot en la família italoamericans que van als llocs del rodatge, com han idealitzat aquest retorn a Sicília. També, clar, també hi ha aquest punt de la immigració europea, o d'on sigui a Amèrica, que hi ha aquest punt de la casa del retorn, que això també ho reflexa molt el Padrí, que tots es senten... I el Soprano també en parlen molt.
0: Sí, que no va dir Goodfellas, Sopranos...
1: Hi ha una paròdia que, bé, una paròdia d'això i d'Scorsese, que és una teràpia molt perillosa amb el Robert De Niro i el Billy Crystal, que hi ha moltes referències explícites al Padrí i fa molt riure.
0: Qui pensi en el món de la màfia, és evidentment que el referent es treu del Padrí, no pas de fets històrics,
2: totalment.
0: Gairebé, no?
2: Totalment. La gent es pensa que són fets històrics, coses que passen al Padrí, no han passat a l'imaginari comú.
1: Exacte.
0: I a més, la van reconèixer molts Oscars, no?
1: Molts Oscars.
0: Sí, millor pel·lícula, millor actor, el Marlon Brando també el va treure, millor guió adaptat...
1: Sí, que no el van a recollir, és l'any famós que no el van a recollir.
2: I
1: una generació absolutament enlluernadora d'actors i actrius, James Caan, Diane Keaton, John Cazales... Clar, és que la llista és llarguíssima, i a més alguns personatges han creat...
2: Robert De Niro també va començar a la segona.
1: A la segona part, la part del De Niro és increïble.
2: És la millor part de la pel·lícula, per mi.
1: Però increïble.
0: Sí.
1: Cada cop, a més, són unes escenes que tenen una cosa, que transmeten una veritat que queda
0: hipnotitzada. Una necessitat de lluitar, de tirar endavant, sigui com sigui, no?
2: I la història real de la Diane Keaton i d'ell, que va molt paral·lel al que va passant a la pel·lícula, perquè ells tenen aquesta relació que sí, que no, que sí, que no, i cada cop que tornen a estar junts és perquè tornen a rodar la pel·lícula, que dius, home, Pacino, bueno, que al final no va posar l'anell, que és curiós, però clar, van estar als 70 i es tornen a trobar als 90 amb el rodatge de la tercera i tornen a començar, clar, llavors també hi ha aquesta màgia darrere que veus que hi ha un sentiment
0: de la vida real i de la pel·lícula,
2: que
0: no?
2: Que recordant gran actriu que va morir aquest any passat, la Diane Keaton, però que en aquestes pel·lícules està meravellosa.
1: I que demostrava que era una gran actriu dramàtica, que sovint,
0: s'esmentava
1: molt la comèdia, però a mi se m'en va semblar una gran actriu dramàtica.
0: Tots estan brillants.
1: Vam perdre d'ella.
0: Sí. El Padrino va saber treure el millor de tots ells.
1: Sí. Exactament. Sí.
0: Doncs avui la recomanem, no? La tornem a recomanar a la gent jove que no l'hagi vist, si us plau que la vegi.
1: Mireu,
0: sí. Totes tres.
2: The Offer i també White Lotus, segona temporada.
1: Exactament.
0: Doncs vinga. Blanca, Pep, moltíssimes gràcies.
1: A tu, com sempre.

0: Recte final, Isabel Vinaixa, molt bon dia.
1: Com estem, Noé?
0: Molt bé.
1: Que bé.
0: Sí, amb ganes d'aquestes propostes musicals. Mm-hmm. Que ens portes novetat i clàssic.
1: Digues.
0: A veure, la novetat.
1: La novetat, què? Què?
0: Digue-m'ho tu.
1: Ah, no ho sé. Sí?
0: No saps tu? Ah, ja podem plegar.
1: T'imagines que et dic que no ho sé? Que no... doncs... Ostres, noi, que no m'he recordat i no n'he buscat cap.
0: Doncs molt malament.
1: Doncs pues no, no, però
0: suspesa.
1: Va, vinga, va.
0: Què?
1: Fem play amb la nova, va. Endavant.
0: A veure.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: De Sousa és un quintet mallorquí que es van fundar l'any 2013... i van desaparèixer, diguem, el 2023, tot i que el 2024 van fer un concert a la Sala Apolo com un fent un remember, val? El tema es diu En metres per segon. És maca.
2: Molt.
1: Oi que sí? Que és bonica la lletra?
2: Sí,
1: fa com estiu, oi?
2: Molt.
1: Escoltem-la una miqueta més.
2: Va, vinga, sí.

0: oi?
1: Molt bé. El clàssic també serà tan mediterrani, tan...
0: No. Bueno...
1: Una mica.
0: No, mediterrani...
1: No, no sé.
0: Sí.
1: A veure,
0: bueno, una mica, mira, una mica potser sí, perquè també fa estiu. Sí, jo crec que sí. Vull veure la teva cara, perquè és un tema que porta cua, aquest tema.
1: Molt bé, vinga, si ja es veuran, per tu sí.
0: Sí, exacte, jo vull veure tu. Vull, ens us estimo molt a tots, però jo tinc a la Noe aquí davant,
1: clar,
0: I és la jefa, no? I és ella, eh? Va, no t'enrotllis més, Isabel, fem canvi.

0: Para, para, jo ho diré directament. Encara no sona. Sonarà. És Lady, Hear Me Tonight, de Mojo.
1: Molt bé.
0: Mojo és el grup. Llavors, això et deia, tinc temps, abans ho digui, Lady, com que fa estiu o no fa estiu?
2: Sí.
0: Fa terrassa.
2: Sí, sí.
0: Fa solet. Fa bona...

0: aquesta... No sé què dir-te, aquest duet francès a mi em va enamorar i no puc deixar d'escoltar-la, i sempre sona a la meva vida.
1: Doncs mira, avui també. Bona manera d'acabar el programa. Així
0: gràcies.
1: Isabel, moltíssimes gràcies.
0: Adéu, lady.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 7 de juny del 2026. Va que ja fa 50 minuts que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués, d'un dia que no s'ha de pondre fins pràcticament dos quarts de 10 de la nit al canal, a l'altra punta de Catalunya. De seguida, la previsió del temps amb l'Abel Caral d'un diumenge que ens hem llevat ara amb temperatures, en la majoria de casos, una mica més altes que no pas ahir, amb ambient, igualment, que convida a abrigar-se una mica aquesta hora, sobretot a l'interior, però al centre del dia ja sabeu que guanyarem alguns graus. La calor, en principi, no es dispara, com sí que ha passat en algun dia d'aquesta setmana, però ens mourem entre 25-30 graus de màxima. De seguida l'Abel Caral ens ho explica. Va, que immediatament us posem al dia de l'actualitat, entre altres coses, amb l'actualització de les protestes educatives de la setmana que ve, que coincidiran, com sabeu, amb la visita del Papa a Catalunya i amb la selectivitat, dimarts especialment. Els sindicats educatius ja han convocat la protesta per dimarts, com dic, però ja han advertit que les accions no han d'arrencar abans de les 9 del matí, per precisament no afectar els estudiants que estan fent les proves. De totes maneres, el govern ja fa dies que avisa que la mobilitat serà complicada tot el dia i fins i tot ha rectificat la seva posició respecte als treballadors de l'àrea de Barcelona i ha recomanat des d'ahir el teletreball a les empreses, dimarts i dimecres. En parlarem en un dia que el Papa, recordeu que continua a Madrid després d'aterrar ahir mateix a Barajas, ho explicam en directe, aquest matí farà una missa que es preveu multitudinària a la plaça Cibeles, en el mateix dia que la capital de l'Estat viu unes eleccions gens habituals perquè els socis del Real Madrid votaran el seu nou president més de 20 anys després dels últims comicis. Florentino Pérez continua sent el gran favorit, però per primer cop té un opositor en la figura d'Enrique Riquelme, un home 41 anys més jove que no pas ell. En parlarem en un dia que, com cada diumenge, tenim Basar de les Sorpreses, l'embalat de mossèn Nin, Llucier Ramis, Carlos Tanón i una pila de coses més des d'ara fins a les dues en punt del migdia. Vinga, va, que passen dos minuts de les set. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: I a aquesta hora del matí, 7 i 3, temps d'actualitzar tota la informació del dia al costat dels serveis informatius dels esports i del temps. Bernat González, Nilsen Martí, Jordi Claret, Pau Bonastre, Abel Caral, bon dia.
1: Bon dia.
0: Aquesta nit els sindicats d'educació ja han acordat mantenir el pols amb el govern i, per tant, tirar endavant la vaga de dimarts que ve, que coincidirà, com sabeu, amb l'arribada del Papa i amb Barcelona, en aquest cas, i amb el primer dia de la selectivitat. Ara bé, no donen detalls dels actes que faran ni de què implicaran. El pontífex no aterra fins a 2:15 del migdia i després passarà per la catedral de Barcelona. Al vespre és quan hi ha programada la vigília d'oració de l'estadi olímpic. Per tant, amb tot aquest calendari haurem d'estar pendents de quines accions de protesta acabin fent els docents. En tot cas, s'espera un col·lapse important al centre de la capital catalana que ha obligat el govern a rectificar i, per tant, recomanar ara el teletreball a tothom que viu i que treballa a la demarcació de Barcelona. Per tant, això serà així tant dimarts com dimecres que ve.
2: El professorat vol aprofitar l'oportunitat de la visita de Lleó 14 per enviar un missatge al govern i instar la consellera Niubó a negociar els sindicats, però han assegurat que per tal de no afectar la mobilitat i facilitar que l'alumnat que fa la selectivitat pugui arribar puntual a les proves, les protestes de dimarts començaran a partir de les 9 del matí. Ho explica RAC1 la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
3: Tenint en compte que ja l'alumnat que ha de fer les paus, totes les accions i mobilitzacions s'iniciaran passades les 9 perquè l'alumnat pugui anar a les seus a fer les proves.
2: Els sindicats que s'han reunit d'urgència aquesta nit també han anunciat una manifestació a Barcelona diumenge que ve sota el lema Aturem l'emergència social i educativa. Fan una crida a bloquejar el país juntament amb entitats d'altres sectors com l'habitatge. I amb tot això asseguren que ja no afegiran cap més dia de vaga. De fet, la intersindical ha desconvocat la que va anunciar per dimecres que ve.
0: Doncs efectivament, dimarts el dia més complicat segurament, amb l'arribada del Papa, amb les protestes dels docents i amb les proves de la selectivitat. L'altra incògnita que queda sobre la visita a Catalunya és la presència del català als actes del Papa. Ahir, però, Lleó 14 ja va confirmar de viva veu que el parlarà. Ho va dir en el trajecte d'avió de Roma a Madrid, on va ser-hi RAC1. Això sí, no va concretar si ho farà a tots els actes o en quina dimensió. Responia així durant el vol a la polèmica lingüística d'aquests dies.
4: Solo bon dia. Però habrá, si puede entender o no, veremos ahí. Saludo.
0: El so se sent una mica mitges perquè era dins l'avió, però se'l sent dir que per ara ha après a dir bon dia i que el català serà present en d'altres moments. De fet, el periodista expert en el Vaticà, Vicenç Lozano, explicava ahir al Via Lliure que la Santa Seu ha demanat traduccions al català de part dels discursos previstos del Papa a la Sagrada Família i de Montserrat.
5: Es va encarregar a un dels poquíssims catalans que hi ha al Vaticà que fes doncs, les traduccions, òbviament, de parts que estaven previstes absolutament en castellà, i se li va encarregar a aquesta persona també que fes uns àudios per captar la fonètica.
0: En espera del que passi, per tant, a Catalunya, a partir de dimarts, la ciutat avui de Madrid continua sent la protagonista del viatge papal d'aquest cap de setmana.
6: Sí, Lleó 14 i aterrava ahir a 11:15 del matí, ho seguia amb el Via Lliure, feia el seu primer discurs al migdia amb un to marcadament polític, apel·lant a la responsabilitat dels partits per posar fi, deia, a la polarització que hi ha a la societat espanyola.
7: Pues la tentación de ganar popularidad, avivando el fuego de las polarizaciones, parece crecer en lugar de disminuir. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad. Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.
6: L'important no només les paraules, sinó davant de qui les deia. Hi havia Pedro Sánchez, Alberto Núñez Feijóo o Santiago Abascal, protagonistes, entre d'altres, d'aquesta polarització.
0: Aquestes eren les primeres paraules del Papa al Palau Reial, a Madrid. Hores després s'hi van afegir els primers actes amb centenars de milers de fidels. El més destacat va ser ahir a la nit, és la vigília d'oració a la plaça de Lima, tocada a l'estadi Santiago Bernabéu, que va congregar vora 500.000 persones. Avui la missa solemne serà a la Cibeles, missa de Corpus. L'organització calcula que arribarà al centre de Madrid una riuada de gent que podria superar el milió d'assistents. I el que de moment no té data a l'agenda del viatge és la trobada del Papa amb víctimes d'abusos sexuals de la mateixa església.
8: El Vaticà no concreta ni tan sols si serà a Madrid, a Catalunya o a les Canàries, l'última escala del viatge. Ahir, en l'acte de rebuda del Papa amb totes les autoritats, Felip VI aplaudia la fermesa del pontífex per reparar danys de les víctimes, però el missatge també incluïa un cert toc d'atenció.
9: No puede haber mayor contraste que el dolor causado por los casos de abuso, que ni son ni pueden ser representativos de la inmensa comunidad eclesial. Vuestra claridad y firmeza son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
8: Un contingut molt poc habitual amb actes com aquest d'aquest caire tan institucional i diplomàtic.
0: Per cert, encara vinculat al viatge del Papa, avui fa tot just 100 anys de l'atropellament que va acabar causant la mort a Antoni Gaudí.
6: Sí, l'Ajuntament de Barcelona l'homenatjarà amb una placa al punt exacte on va morir atropellat per un tramvia, concretament a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, davant del número 665. L'acte serà avui a les 6 de la tarda, 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que ell va projectar. Un acte prevista per aquest dimecres, recordem-ho, precisament amb la presència de Lleó XIV i que coincidirà pràcticament amb la data, amb el centenari de la mort de l'arquitecte.
0: A banda de tota l'actualitat lligada al viatge del Papa, el cas Leire Díaz aporta avui una nova informació i molt rellevant sobre el compte fals de Xavier Trias, el famós compte que es va publicar en vigílies d'unes eleccions. El diari Oponesa publica un àudio que demostra que darrere aquesta maniobra per empastifar el llavors alcalde de Barcelona hi va haver-hi el govern espanyol de Mariano Rajoy i concretament el que llavors era ministre d'Interior, Jorge Fernández Díaz. Qui li explica a Leire Díaz en una conversa, en una gravació, és el que va ser mà dreta del ministre Francisco Martínez. Compte que l'àudio se sent justet, ara us explicarem ben bé què diu.
1: Todo era falso. Claro, que era nosotros un abogado que es un policía. Entonces, ¿cómo va a dar una información? La cosa es que luego se filtra.
0: La cosa és que luego se filtra i el gran filtrador, diu, és Jorge Fernández Díaz, la refereix. Martínez, que era el número 2 en aquell moment, diu que tota la informació que va publicar El Mundo era falsa, que la reben d'un policia, que el filtrador número 1, com dic, ja et pots imaginar qui és. A Jorge, me refereix a Fernández Díaz, això de filtrar és el que el posava. Això, tot i que fa 2 anys, Francisco Martínez va dir a RAC1, al món a RAC1, que no tenia constància que la filtració l'hagués fet el ministre. I dos apunts més sobre dos dels esdeveniments més grans d'aquests dies al país, que avui acaben, el primer a Berga amb la Patum. La plaça de Sant Pere viurava avui el punt final a les festes de Corpus amb els tradicionals balls de comparses i els dos últims salts de plens. L'organització, que espera poder tancar la festa sense incidents i avui que les previsions acompanyen també sense pluja. I el segon escenari és Barcelona amb el Primavera Sound, que ja ha baixat la persiana després d'una nit en què Olivia Rodrigo ha fet embogir el Parc del Fòrum. Olivia Rodrigo era, de fet, el nom que l'organització del festival havia mantingut en secret, tot i que ja hi havia qui s'ho ensumava després que divendres a la nit la cantant nord-americana pengés una fotografia des del concert de The Cure, també a Barcelona. El Primavera tanca avui amb una edició marcada pels ruixats de dijous que van fer anul·lar els concerts d'alguns dels grans noms. En total, hi hauran passat 287.000 persones, 6.000 menys que fa un any. En plan esportiva, els socis del Real Madrid decideixen avui, com us explicàvem, el president dels pròxims 4 anys. Només hi ha dos candidats, Florentino Pérez o Enrique Riquelme.
10: Uns 70.000 socis del Club Blanc estan cridats a les urnes des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre a Valdebebas. El club posarà a disposició dels socis autobusos des de diverses parts de Madrid, que recordem hi ha molts carrers tallats per la visita del Papa Lleó XIV. Fa 20 anys de les últimes eleccions a la presidència del Madrid. Des de llavors, Florentino ha repetit mandats perquè ha estat l'únic candidat a presentar-se. Ara sí, té un contrincant, és l'empresari Enrique Riquelme, que vol deixar enrere una etapa de 23 anys en dos mandats de Florentino.
0: La premsa avui, que de fet dona per feta la victòria de Florentino, però avisa que sortirà de les urnes més desgastat que mai, Víctor Vives.
11: Les diu en portada que és dia de fumata blanca i en pàgines interiors Jesús Gallego es mulla. Escriu: entre el desmentit fitxatge de Haaland que va prometre Riquelme o el centrecampista de 150 milions que vol Florentino, el que necessita el Madrid és clarament la segona opció. El Marc, amb un anunci de Riquelme a primera plana, titula que està en joc el futur del Madrid. A la contra, Pablo Polo també aposta sense embuts per Florentino. Escriu que hauria de guanyar avui, malgrat els últims 2 anys. Segons Mundo Deportivo, tot i que el favorit és Florentino, Riquelme pot plantar cara després d'una campanya plena de noms propis. A l'Esport, Joan Bails vaticina que Florentino avançarà, però perdrà poder. A partir d'ara, ell estarà més fiscalitzat i el club més dividit. Santi Segura, a la Vanguardia, va en la mateixa línia. Assegura que no hi ha cap dubte que avançarà Florentino, però no amb quin marge. Per primer cop no està assegurada una victòria claparadora de l'actual president, però no s'ha pogut explicar-se. I al País, finalment, llegim: Si es compleixen els pronòstics, guanyarà Florentino, però els resultats serviran per veure en quin punt es troba la seva comunió amb la massa de socis.
0: Un Madrid que tancarà un any en blanc, sense títols en les seves seccions professionals, Pau.
10: Feia 16 anys que no passava, tot plegat després que l'equip de bàsquet caigués eliminat ahir als quarts de final de l'ACB contra el Tenerife. Els canaris seran rivals del Barça, precisament a semifinals. Ahir els de Xavi Pascual van fer un partides a Múrcia, on van guanyar 76-100 contra l'Ucamp en el tercer definitiu partit de la sèrie. Avui buscarà accedir a semis la Penya, que juga a les 7 de la tarda al partit del desempat a la pista del Bascón. I avui també, tornant al futbol, l'Europa buscarà el bitllet per la final del playoff d'ascens a segona, amb l'eliminatòria empatada, juga un quart de 5 al camp del filial del Celta. Marc Márquez es va retrobar amb la victòria a l'esprint d'Hongria, avui a les 2 del migdia a la cursa llarga, amb la pole a la butxaca, i a Roland Garros, final masculí a les 3 de la tarda entre Coboli i Esbref.
0: 2:15, i pel que fa al temps, Abel Caral, que és el que ens espera aquest diumenge?
12: Doncs mira, una mica més de calor, de fet ara fa una mica menys de fresca o de fred que ahir, però bé, convé abrigar-se, sobretot en comarques interiors, doncs un jerseiet, una jaqueta, doncs no sobra, després sí que sobrarà, tot i que tampoc parlem d'una calor disparada, però guanyarem algun grau a moltes comarques, tret de la Vall de l'Ebre i altres sectors interiors de les comarques de Tarragona, sobretot això a Terres de l'Ebre, on els termòmetres es quedaran 2, 3, 4 graus més frenats. És aquí on ahir la temperatura puja més, arriben els 32 graus a Vinebre, avui els 32, 33 es podem tenir en sectors del Segrià, en conjunt, màximes entre els 25 i els 30 graus, les més frenades a les valls del Pirineu, per sota dels 25, i a la costa, on això, màximes de 25-27 graus. No és una calor exagerada, però demà sí que s'intensifica, i després dimarts tornen a baixar les temperatures. Ahir va costar que acabés apareixent algun ruixat, però al vespre en vam tenir algun al prepirineu. Avui, si arriba a aparèixer, serà molt aïllat entre l'àrea del Cadí i el nord del Ripollès.
0: 30 segons i serà 7:15.
13: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
14: Imagina't tot el que el xef Martín Berasategui ha après de gastronomia al llarg de la seva vida professional. Doncs ara t'ho ensenyem al Barcelona Culinary Hub. L'ofici, el rigor, la tècnica... Forma't a l'Escola Superior de Gastronomia Barcelona Culinary Hub by Martín Berasategui. Informa-te'n a barcelonaculinaryhub.com.
15: Aquest any amb Rosa dels Vents, viu la màgica nit de Sant Joan en família. Reserva a turismenfamilia.com i gaudeix de la festa més esperada de l'estiu amb activitats d'aventura, animacions especials i una revetlla de traca en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismenfamilia.com. Tot allò que realment importa.
16: RAC1. RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
17: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
16: El divendres 12 de juny a la 1 del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
18: RAC 1. Tots som un milió.
16: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
17: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o jo?
19: Vaya papanatas.
17: Papanata no és català.
20: I vaya tampoc, eh?
17: Tu calla, repipi.
16: Escolta el programa per saber com venir de públic.
21: Bon dia. Si participaves en algun dels 5 sortejos del nou doble de l'11, Super 11 i Triplex de l'11 d'ahir, consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que comprant loteria de l'11 col·labores amb una gran tasca social. 11. Ben jugat.
18: RAC 1.
16: 4 anys després ha arribat el moment.
22: Let's play football.
16: Des de l'11 de juny fins al 19 de juliol, 48 seleccions, més partits que mai.
23: Compte França central a gol!
16: Totes les estrelles de l'univers futbolístic reunides en una cita única.
24: És dins l'àrea, Havertz, el seu gol!
16: I RAC1 t'ho explicarà tot. Aquest estiu viu tota l'emoció del Mundial a RAC1 i a RAC+1. Un partit en directe cada dia, sigui a l'hora que sigui.
25: Final! Història de la Copa del Món!
16: Tota la informació des dels Estats Units, Mèxic i Canadà amb l'enviat especial Damià López. L'anàlisi de tot el que passi al Tu Diràs i barra lliure de futbol al cap de setmana al Superesports. Aquest estiu el Mundial de Futbol es juga a RAC 1. Tots som un milió. Via Lliure amb Xavi Bundó. Tots Sants.
0: Judit Vila, bon dia.
2: Bon dia.
0: Ja sabeu que els dissabtes i diumenges fem Tots Sants al Via Lliure, per tant, felicitem el sant del dia i també ens dediquem a felicitar persones que tenen noms singulars però que no formen part del santoral. Avui és diumenge, dia 7 de juny, aquí toca felicitar.
2: Avui és Sant Robert, que va ser membre de l'abadia de Newminster a Anglaterra. Va ser un sacerdot i abat que va morir tal dia com avui de l'any 1159. Robert és un nom amb origen germànic que està format per les arrels Rod, que vol dir glòria o fama, i Berat, que és brillant o il·lustre, per tant, seria aquell amb una fama brillant.
0: Déu-n'hi-do, quin tros de nom, tu. Hi ha gaire Roberts a Catalunya? Espero que sí, aquest, no?
2: 3.600.
0: Bé.
2: És a dir, prou bé. És un nom que té un pic d'èxit a la dècada dels 80, però que des de llavors sí que s'ha dedicat a perdut pistonada, perquè ens fem a la idea, aquest nom no entra dins el top 100 de noms més posats des de l'any 1997.
0: Què dius ara? 30 anys sense formar part del...
2: del top 100.
0: Del top 100.
2: I el 2024, per exemple, només s'ha posat a 15 nens. No hi ha, per tant, efecte Robert Lewandowski.
0: Home, que podria... s'hauria d'haver esperat que hagués passat. De moment no s'ha produït, eh?
2: Sí, sí, aviam més endavant.
0: En tot cas, felicitats al Roberts. Hi ha algun nom que vulguem felicitar avui que no sigui el santoral?
2: Avui torno a portar una anècdota personal, perquè aquest cap de setmana estava veient les notícies a casa i em vaig fixar en el nom d'una dona que em va cridar molt l'atenció i que és Aurem Biaix.
0: Ah, sí?
2: Sí.
0: Jo n'he vist últimament, també, si és veritat.
2: I vaig dir, mira, i es veu que és un personatge històric que va ser l'última comtessa d'Urgell. Aquest nom vol dir aquella que porta la brillantor de l'or.
0: Però és un nom, per tant, originari català...
2: Sí, d'un personatge històric.
0: De segles enrere.
2: Sí.
0: Però en queden, per tant, a banda de la que vas veure, Aurem Biaix a Catalunya?
2: 86.
0: 86, eh?
2: Dones que es diuen així. I l'èxit és bastant recent, de fet. És a dir, es comença a posar la dècada dels 80, però el pic és tot just la dècada passada, quan es va posar a 32 nadons.
0: Déu
2: i,
0: meu.
2: Curiosament, la majoria són nascudes a les comarques de Lleida, on hi ha aquest arrelament de la comtessa d'Urgell.
0: Doncs, des d'aquí, encara que no sigui el santoral, felicitats a les Aurem Biaix de Catalunya i, evidentment, als Roberts, que avui és el seu dia. Gràcies, Judit.
2: Fins ara.
0: Vinga, hora de recórrer Catalunya a través de les llegendes que s'expliquen dels seus pobles i de les seves ciutats. Hola, Víctor Vives, bon dia.
3: Bon dia, Bundó.
0: Avui anem fins on?
3: A Llagostera, al Gironès, amb la llegenda dels taps de suro.
0: Aquesta indústria surera, que està arrelada en aquella zona precisament, que té llegenda pròpia, fins i tot, a Llagostera, eh?
3: I explica que el negoci va tenir origen allà. El protagonista de la història és un jove conegut al poble com el Gavatx, un antic soldat que havia arribat a Llagostera per la Guerra del Francès i que després de la derrota de les tropes napoleòniques s'hi havia quedat. El noi, aquest Gavatx, es va casar amb una pastora i en aparença no tenia ni ofici ni benefici, però així tot... A casa vivien tan bé que els veïns aviat els va pujar la mosca al nas. No van trigar a descobrir el secret. Resulta que, abans de fer-se soldat, aquest Gavatx havia treballat en una abadia de França amb un monjo anomenat Dom Perignon, el mateix que dona nom al xampany, sí senyor, i entre tots dos s'havien desenvolupat l'ús del suro per tapar les ampolles d'escumosos. Un cop a Llagostera, el noi havia perfeccionat la tècnica i el que feia era endur-se els taps un cop acabats en un gran farcell per vendre'ls aleshores a la Fira de Bellcaire. Els veïns no van trigar a imitar-lo i d'aquesta manera va començar a desenvolupar-se una producció de tanta qualitat que aquells taps de suro aviat es van vendre no només a Llagostera i a la zona i a Catalunya en general, sinó fins i tot a França.
0: Doncs, per tant, aquesta és la llegenda que explica l'origen de tota aquesta indústria de taps de suro que hi ha a Llagostera i a l'entorn, origen que és llegendari, que no és el real.
3: Per conèixer la història autèntica real, al nucli antic del poble hi ha Can Caciques, un centre d'interpretació de la història local, on trobem una exposició titulada El privilegi del bosc. Aquesta mostra concreta repassa el naixement i l'evolució del negoci del suro, l'evolució real del suro i els taps fins a dia d'avui.
0: Malgrat la llegenda parli d'un gavatx, d'un francès que va instal·lar-se també al nord de Catalunya. Doncs aquesta és la llegenda que s'explica a Llagostera. Si ens voleu explicar les que s'expliquen també als vostres pobles i ciutats, ens les podeu fer arribar al correu electrònic via lliure@rac1.net.

0: Blai Morell, bon dia.
1: Bon dia, Xavi.
0: Vam a fer una mica de repàs als acudits, en fi, a tota la trajectòria d'acudits de l'Eugenio, que és llarguíssima, ara que ha fet 25 anys de la seva mort. Avui amb quin acudit, Blai?
1: Avui la cosa va d'endevinar el futur.
0: A veure.
2: Saben aquell que és una senyora que va veure una pitonissa, una divina, d'estes que t'echan les cartes? I la divina li dice: su marido será alto, guapo, rubio y generoso. Digo, qué bien. Dime, ¿qué hago con el que tengo?
0: Grandios, Eugenio, como siempre. Gracias, Blai.
1: A tu, Xavi.
0: Clara Molins, bon dia.
3: Bon dia, Xavi.
0: Avui és diumenge, dia 7 de juny. Va, fer una reculada musical. Fins a quin 7 de juny?
3: Doncs anem fins al 7 de juny de 1966, ara fa 60 anys.

0: El mite Raimon fent història. Aquesta cançó pertany a què avui fa 60 anys?
1: Doncs fa 60 anys dels mítics concerts de Raimon a l'Olímpia de París, el primer que va ser el 7 de juny i el segon el dia 14. El cantautor de Xàtiva va enlluar-ne el públic i la premsa francesa el va situar a l'alçada de Georges Brassens. Gràcies a l'èxit d'aquelles actuacions a l'Olímpia, Raimon va assolir una projecció internacional sense precedents per un artista de la nova cançó i això li va servir d'escut davant la dictadura i també va ser una oportunitat per reivindicar la llengua catalana. Precisament del primer concert se'n va editar un disc en directe titulat Raimon a l'Olímpia, que inclou cançons tan populars com la que sentim de fons, El vent.

I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit, esperem que ociosa, de gaudi, de plaer, però també pot ser laboral, fins i tot es poden combinar les dues coses, però és intempestiva per ells i és plàcida per aquells que tot just us estigueu despertant a aquesta hora, obriu un ull, potser des del llit estant, i penseu, mira, encara tenim tot el diumenge per tirar endavant, per construir. Doncs en aquest xoc de civilitzacions que suposa els que arriben i els que se'n van, els que arriben fins al llit per estirar-se i anar a dormir, i els que tot just se'n lleven, els que obren la porta de casa per sortir-ne i els que l'obren per entrar-hi, doncs aquest xoc, aquest duel entre uns i els altres, és el moment perfecte, ideal, perquè nosaltres ens desplacem un raconet molt especial de la geografia radiofònica d'aquest país, que, com sabeu, és un carreró empedrat dels últims que queden a casa nostra, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques, que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: S'ha posant l'ull per la bústia que tenim aquí fora, però no sé si arribarem fins a final de temporada. Però va, genera de ben poc, eh? Vull dir que si no arribem serà per poder una setmana, eh? Vull dir que, per tant, a tots aquells que estiguin a punt de dir, va, sí, avui sí, doncs que s'hi posin, perquè si no ja hauríem de saltar a l'altra temporada. Però vaja, no sé si amb això ho tindríem fet ja.
2: Va bé, va bé. Bueno, en tot cas, bueno, jo el que faig és recomanar sempre que la gent ens continuï escrivint, sobretot ara que ja ha arrencat la proximitat de l'estiu, que queden res un parell o tres de setmanes, i que ja ens comencin a enviar qui ja tingui el gaudi, perquè això del mes de juny, a vegades ja hi ha gent que ja fot el camp, eh? O sigui, ja a principis de juny, qui no tingui criatures ja està viatjant. Si ens voleu enviar postals des de qualsevol lloc del món on us aneu de vacances, o des d'on vulgueu, des de casa vostra, una carta, el que sigui, ens el podeu fer sempre arribar al mateix lloc, que és la mateixa adreça de sempre, que és el Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre l'Albert les llegirà totes sempre per ordre i les respondrà una per una. Anem a llegir-ne un parell, Beorlegui, sí. Què et sembla?
1: Mira, les que tenim per avui són ja del mes de març.
2: Epa.
1: Finals de febrer, principis del mes de març, per
2: ja
1: tant,
2: tenim,
1: la cosa
2: això.
1: Ja estem ja bastant al dia, eh? Mira, la primera és una postal que ens arriba des de Fuerteventura, amb dos gatets ben dibuixats, que també és aquesta d'aquí que tenim, amb aquestes taulades, aquesta lluna, i ens la envia un tal Ferran Bernat, que podem llegir el següent. Benvolguts a Bert i Xavi, des del nostre retiro, així entre cometes, de desconnexió, us enviem una forta abraçada. Tot i comentar-vos que sense donar-vos-en uns heu regalat els millors moments dels últims anys, que encara que són poques estones, acaben sent molt i molt grans. Amb molt d'efecte, doncs mira, en Ferran Bernat, mira, des de Sabadell.
2: Yep.
1: O sigui, és un xicot que ens envia la postal des de Fuerteventura, però que ell és de Sabadell. I sí, sí, doncs mira, aquesta postal tan maca del Ferran, clar que sí.
2: Fantàstic. Fantàstic.
1: I la segona ens arriba des de Lleida amb una cal·ligrafia que hem reconegut des del primer moment perquè és, bé, doncs la primera carta que vam rebre a l'any 2018. Fa d'això ja, doncs mira, 8 anys, Xavi. El Joan Baptista Hernández que ens envia la seva carta. Aquí tenim, mira, un cartell de cinema que ara comentarem. Oita, aquesta postaleta, oita, amb aquesta mena, què és això? Un globus, és un estil una mica Jules Verne, eh?
2: A veure, m'ho deixes veure?
1: Amb aquest globus,
2: espera que t'ho agafo.
1: Sí, home, sí.
2: Sembla una mena de petit... Bueno, és que clar, no, és estrany, és com és un estri volador, no?
1: Sí,
2: és com una mena de globus, entre globus aerostàtic i zeppelin, no?
1: Correcte.
2: Però individual.
1: Només per una persona, eh?
2: Ara.
1: Sí, individual, eh?
2: Hi ha un senyor que està conduint-lo des de sota i...
1: Sí.
2: Vaja, i curiós. Sí, és una mica... Com en diuen això de retromodernista o retrofuturista, no?
1: Pues mira, sí.
2: És com si algú des del passat molt pretèrit hagués pensat com seria el futur, i ara ja queda antic, no? És molt bonic, per això.
1: A mi m'encanta aquesta estètica, a rotllo Jules Verne, per entendre'ns.
2: Sí, sí, sí, sí,
1: la trobo fascinant, eh? Doncs mira, en Joan Baptista Hernández ens escriu aquesta carta des de Lleida, 28 de febrer del 2026. Benvingut, senyor Borlegui, amb aquest artefacte, goita,
2: ara,
1: de la meva col·lecció, faig provatures de vol quan vendinso en bona hora el meu reialme particular. La seva forma s'expandeix, s'eleva i no es desfà vagant per l'èter. Per fi s'apaguen els tornaveus i retrunys planyívols sobre el món que se'm desplega, aposo tot l'esguard esperant que rodi com cal. Salutacions, Joan Baptista Hernández, i mira, ens envia un programa demà d'una pel·lícula de l'any 40 que és Fruto Dorado, efectivament, dirigida per Jean Conway, amb el Clark Gable, Spencer Tracy, la Claudette Colbert i la Hedy Lamarr, i el millor d'aquests programes demà, que ara malauradament ja estan desapareguts, ja no es fan, eh? Moltíssima gent, abans es col·leccionaven. Quanta gent que ens està escoltant, estic convençut que té en una caixa de sabates uns programes de mà que eren, bé, una mena d'engrescador per les pròximes pel·lícules que s'exhibirien al cinema. I el més fascinant de tot és el text que va al darrere, perquè, clar, és un text molt de l'època. Aquí, per exemple, podem llegir Salón Cine Met Navarcles, domingo, dia 28 d'abril de 1946...
2: Wow.
1: Sesión continua desde las 5, estreno de un asunto dramático que se inicia en los terrenos petrolíferos de California y que culmina en los más lujosos salones neoyorquinos. Fruto Dorado y posen por Clark Gable, es decir, fíjate, por Clark Gable, Spencer Tracy,

0: Claude Colbert, Hedy Lamarr, Frank Morgan, eh? I estreno de l'extraordinari film policíaco Sombres de Nova York por Louis Gaibert. És a dir, no deien interpretada o realitzada, sinó por Clark Gable. És a dir, com si fessin ells la pel·lícula, eh? Doncs mira, aquí tenim el cartell de la Metro. Que maco, aquests cartells. De
1: fantàstic,
0: aquests
1: eh?
0: Aquests programes de mà...
1: No, i a part, el valor històric que tenen, no? Això dius que és dels anys 40. Quina bestiesa, tu.
0: 1946. La pega és que encara no ha passat prou temps com perquè siguin valorats. És a dir, ara
1: té
0: valor encara...
1: Ostres, però si té 80 anys, això, Berlegui.
0: Sí, sí, però tu ves els encants, de qualsevols encants, i te'n trobes a tones d'aquests. No tenen encara el valor que tindran d'aquí 50 o 100 anys. Sí, és una llàstima, perquè forma part una mica de la memòria sentimental. A no ser que siguin atrucalats o que tinguin una pel·lícula d'un especial valor, perquè a vegades aquest ja veus que és rectangular, però n'hi havia d'altres que tenien formes, diguem-ne, que s'obrien, que eren desplegables, que tenien molta gràcia, amb color, i tenien, clar, tenien una sofisticació depenent, evidentment, del pressupost de la pel·lícula i sobretot de la productora.
1: Sí, aquests sí que són
0: valorats, però la immensa majoria d'ells, malauradament, tots han anat, diguem-ne, a vegades a les escombraries. Clar, és allò de dir, fan trasllats de cases...
1: Buidatges de pisos,
0: Això mateix, no? A mi m'expliquen moltes vegades, moltes persones grans, m'expliquen, ostres, jo tenia una caixa i llavors la mare els va llançar, o el pare, o amb un trasllat se'n van anar tot en orris, vull dir que... Però sí, formen part una mica de la memòria sentimental del segle XX, clar que sí.
1: Totalment. Bé, doncs gràcies a aquests oients que segueixen escrivint-nos, i l'adreça ja l'he explicat abans, ja podeu seguir-ho fent a través del correu habitual del Via Lliure. Va, anem cap al Berlegui Express, que crec que a més has passat per túnel de rentat, perquè el veig molt lluent.
0: Sí.
1: Encara veig alguna goteta, fins i tot, que l'has portat aquest matí.
0: No, ahir al vespre. El que passa que... No, ahir al vespre no. El dijous...
1: Divendres al vespre. Encara hi ha alguna gota.
0: Perdona. No. Com va ser? Dijous? No sé, és que havia de passar l'ITV. Saps?
1: Sí.
0: Tens aquella idea de que quan passes l'ITV...
1: Però què el passes, perdona, l'ITV? Tres cops l'any o què?
0: No,
1: aquest vehicle toca més sovint que els altres o què?
0: Pensa que té la seva antiguitat.
1: I
0: tinc aquesta idea, que segurament que és falsa, que si me'l veuen net, bueno, diguem que se'n miraran de bona...
1: És veritat, A mi em passa igual, És com quan ha de venir algú... Aquelles visites i tal, que ho has de deixar a la casa neta, sempre penses, mira, el cotxe el vas a revisar, que estigui net,
0: Doncs mira, el tens net i, home, mira, l'he passat, Vull dir que, escolta, no sé si això ha servit o no, però... Tot i que cada vegada que el passo per allà, em miren amb una cara de dir, bueno, ja està, ja tenim el passat de sempre aquí, passant cada 15 dies al Berlegui Express.
1: Avui hi ha bandereta. Bueno, és una senyera. Per tant, estem parlant d'un lloc de Catalunya que suposo que no sé... és que no la identifico, no. Més enllà de la bandera... catalana.
0: Tampoc no cal, Tot i que és un lloc, diguem-ne, com molt il·lustrat, perquè és la Vall de Núria.
1: Carai.
0: La Vall de Núria, Però no quan s'acaba el cremallera, que tots sabem que per un mòdic preu, que en el cas de demanar un crèdit al banc et pot fins al santuari, Sinó anirem molt més enllà, a 235 metres més d'alçada. Aquest és el nostre destí.
1: I què ha passat allà?
0: Doncs mira, allà un equip liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social han estudiat una cova que va ser ocupada durant milers d'anys per persones que van explotar el coure en una mina propera i en llargs períodes de temps. Va, que t'ho explico quan siguem allí, però avui et veig molt lleuger, avui, mica, perquè allà fa fred, allà.
1: A Núria fa fred?
0: A Núria fa fred, allà.
1: Vale. Pues ja m'hi poso.
0: Una alçada que... No anem a la cova, però allà fa fresqueta, allà.
1: Ja m'hi tapo, Vinga, va.
0: Molt bé.
1: Cap a Núria, tu.
0: Som-hi. Molt bé.
1: Hi vaig anar fa uns mesos a Núria. Bueno, allà on s'esquia, vull dir.
0: Sí,
1: a la cova, no.
0: A la... No. Què et sembla, Xavi?
1: No, una mica de fresqueta sí que feia.
0: Bé, ja t'ho deia jo, nen.
1: Està bé. No és l'hivern, però, bueno, no està mal, Què? On està la cova aquesta? És que no la...
0: Clar, és que no podem entrar a la mina perquè també està, diguem-ne, l'accés és com molt difícil,
1: Sí.
0: Però aquesta mina que han trobat està molt més amunt, Més enllà d'aquell turó que hi ha al costat.
1: Sí.
0: Veus allà? Però al costat hi ha una cova... I per les restes que s'han trobat es pensa que va ser ocupada durant mil·lennis per explotar una mina de coure. S'hi ha trobat també penjolls, un os d'un dit de nen que devia tenir uns 11 anys quan va morir, i una dent de llet també, que fa que ens preguntem, això sí, amb una certa tristor, no?, a qui va pertànyer aquest dent de llet, no?
1: Clar. I se sap de quina època són, representa, totes aquestes...
0: Mira, clar, a l'hora de posar dates, diguem-ne, fa de mal dir, Però els experts parlen d'entre fa 7.000 anys i fins fa uns 3.000. Però el més interessant és que al costat de les mines han trobat restes de 23 cases amb fragments de minerals datats de fa 5.000 anys, el que avançaria l'inici de l'edat dels metalls en uns 1.000 anys a la península, perquè es creia que, diguem-ne, que era molt posterior. Altres conclusions a les que han arribat és que es pensa que l'ocupació devia ser estacional des de finals de la primavera fins a principis de la tardor, perquè, evidentment, abans que arribessin els freds, i que, evidentment, ho havien de passar molt malament, per molt que treballessin estiu, treballar en aquestes condicions havia de ser molt fatigós. Ara, 30 segles més tard, des que el darrer d'aquells éssers va abandonar les mines, s'ha descobert, doncs, això, que allí va haver-hi vida. I mentre els estudiosos desenterren, literalment, però també metafòricament, aquell món avui oblidat, nosaltres ja tenim a punt un nou Basar de les Sorpreses, el que farà el 446, que dedicarem a aquest lloc en la massa d'un terreny d'on s'extreuen metalls, minerals metal·lífers, pedres precioses o matèries combustibles. Avui, doncs, la lletra M, la M de mina.

0: No sé a tu, Beorlegui, però a mi la paraula mina sempre m'ha portat a un lloc d'aquestes... tènua, molt fosc, òbviament, que això és una evidència, un lloc de duresa, no? I un lloc molt angoixant. No sé si has vist en algunes d'aquestes visites, sigui aquí o a l'estranger, de mines ja tancades i que t'ensenyen fins i tot amb maniquins. Així treballaven i havien d'ajupir-se per aquí. Pensava, hosti, però això és insuportable. O sigui, una vida dedicada a això és bestial. A la vegada, el concepte de la mina sempre ens trasllada en els terrenys, diguem-ne, de la fantasia, no? Els tresors que s'hi amaguen, no? Els secrets que poden quedar tancats en una mina.
1: Doncs sí, ho defineixes a la perfecció, perquè, a més, com acostuma a passar amb les coses o llocs que no coneixem, ens movem per clixés, per estereotips, i que sí, que s'acosten a la realitat, però sempre amb molts matisos. I en el cas de les mines, i com deies, doncs sí, pensem en la seva perillositat, en la seva duresa, en el seu punt claustrofòbic, evidentment té, però també, doncs això, en l'interior de la Terra, quan també hi ha mines, evidentment, a cel obert, no? Per exemple, l'ocasió, la mines de Sal de Cardona, o Carrara, Itàlia, no? Doncs extreu a marbre, no? Les mines també han acabat generant topònims o expressions. El barri de la Mina de Barcelona deu el seu nom a les grans reserves d'aigua que hi havia al seu subsol. En castellà hi havia una expressió, ara ja molt en desús, que era d'una cosa que si tenia molt de valor es deia que valia un potosí.
0: Sí. Mai he sabut què volia dir, perdona, allò del potosí. Esto vale un potosí. No vaig entendre mai. A què refereix?
1: Això fa referència a la gran quantitat de plata que es va extreure de les mines de Bolívia d'aquest nom a partir del segle XVI.
0: Així eren unes mines bolivianes.
1: Ah, això mateix. Crec que hi ha un barri de Barcelona que també es diu Potosí,
0: sí,
1: crec.
0: Sí, però, tant, i tant. No... i tant. Un carrer, bueno, més que un barri, és un carrer.
1: O un carrer, Sí, la mina més antiga que es coneix es troba a Swazilàndia, que està a l'Àfrica Austral, i que està datada de fa més de 43.000 anys. 43.000 anys, increïble. I de la qual s'extreia hematita, que és un mineral diguem-ne compost de ferro. Un altre exemple de mina històrica el trobem a Wadi Magara, que és el Sinaí, on els egipcis n'extreien turquesa fa uns 5.000 anys. Per tant, diguem-ne que el concepte de les mines és tan antic com la humanitat. Els treballs de les mines es posa com a exemple, doncs, això que deies, no?, de feina duríssima. Però hi ha hagut grans personalitats històriques que hi han treballat. Vegem-ne tres de ben diferents.
0: Va, tres personalitats històriques que han treballat en mines o que hi han tingut relació. Per quina vols començar?
1: I que no els coneixem per la seva feina minera, sí. Tot i que tenen una etapa de la seva vida que hi van treballar-hi. Va, començant per un dels homes que va plantar cara de tot el poderós imperi romà al segle I abans de Crist, que és Espàrtac, o en Kirk Douglas, per entendre'ns.
0: Sí, sí.
1: Recordem, nascut a Tràcia. Tràcia és una regió que avui estaria entre Grècia, a Turquia i Bulgària. Espàrtac, de jove, va ser reclutat per les legions romanes, però es va desertar, el va portar a que el condemnessin a treballar com a esclau a les mines de guix de Núbia. Allí va ser descobert per Batiatus, en Peter Ustinov, per entendre'ns, que va ser un entrenador de gladiadors, on es va acabar revelant, organitzant la tercera i més important de les guerres servils de la història. Guerres servils refereix a això, revoltes d'esclaus. Derrotat a la batalla del riu Silaru, al sud d'Itàlia, per tropes dirigides per Marcus Licinius Crasso, en Laurence Olivier, per entendre'ns, els esclaus supervivents, recordem, els que l'acompanyaven, van ser crucificats a la Via Àpia. Tots plegats. El cos d'Espàrtac, això sí, mai va ser trobat.
0: Espàrtac, per tant, a les mines, en aquest cas de guix, que és on el van enviar com a esclau, a Núbia. Anem pel segon personatge històric que ha treballat en una mina.

0: Per parlar-ne hem d'anar on, Beorlegui?
1: Doncs mira, de les terres meridionals italianes ens anem ara a la freda Sibèria de mitjans del segle XIX, on hi trobem Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, un dels més grans escriptors en llengua russa, recordem, amb obres com El crim i càstig, L'idiota, L'adolescent o Els germans Karamazov. Considerat el precursor de la literatura existencialista, la seva obra explora la psicologia humana en el context històric, cultural, polític i religiós, evidentment, del seu temps. Estem recordant, estem a la segona meitat del segle XIX. Mm-hmm. Als 28 anys, Dostoyevsky va ser detingut per pertànyer al Cercle Petrashevsky, que era una associació que es dedicava, diguem-ne, a debatre idees socialistes i a llegir llibres prohibits que criticaven la Rússia tsarista. Recordem que encara estem en temps dels tsars. Va ser condemnat a mort, però a l'últim moment li van commutar la pena, òbviament, això va acabar trastocant, per 4 anys de treballs forçats a Sibèria, on va treballar, entre altres llocs, en unes mines.
0: És que a Sibèria ja és un lloc d'aquests que és com el lloc del càstig, no?
1: Sí, sí.
0: Cap a Sibèria,
1: sí.
0: Doncs vinga.
1: Sí, quan sents això de Sibèria o Gulag, ja dius, escolta,
0: bueno, clar,
1: això ja
0: és
1: cosa
0: un altre nivell,
1: va malament,
0: ja.
1: Vull dir que...
0: Va, ens en falta un de personatge històric, després de Dostoyevsky i d'Espàrtac, que han treballat en mines. Això té aires d'Europa de l'Est, no sé si és així. Sí. Per tant, deixem Sibèria per una zona més pròxima.
1: Sí, ens anem a Wadowice, que és un poblet del sud de Polònia, conegut essencialment perquè va ser el lloc de naixement de Karol Józef Wojtyła.
0: Home!
1: Més conegut com Joan Pau II.
0: Home!
1: Sí. Va tenir, ara que estem parlant tant de papes i tot
0: sí,
1: això...
0: Sí,
1: doncs mira,
0: home, ja el tenim a Madrid. Avui fa l'acte de la Cibeles i, bueno, i d'aquí un parell de dies ja el tenim a Barcelona.
1: Sí, sort que parlarà tot en català, eh? Bueno, va tenir un dels pontificats més llargs de la història, recordem,
0: sí,
1: 26 anys, Joan Pau II, va ser el primer papa polonès de la història i és conegut pels seus viatges, més d'un centenar per tot el món, però també per la seva lluita contra el comunisme, recordem, però també la teologia de l'alliberament. De jove havia fet moltes coses, va ser actor de teatre, va aprendre idiomes, en sabia 12 idiomes, va treballar en un restaurant i va ser picapedrer i dinamiter en una mina de pedra calcària a Vatky.
0: Això no ho sabia.
1: Sí, sí, sí. És una de les facetes poc conegudes de Joan Pau II.
0: Picapedrer i dinamiter. Hosti, boníssim, això.
1: Ostres, aquelles coses de dibuixos animats,
0: sí,
1: això de
0: sí,
1: dinamiter,
0: sí, sí.
1: Sí, no. Explosivos, ACME.
0: Sí, vale, llavors, ACME, han de ser ACME.
1: El correcaminos allà, mec. Sí o no? Bé, doncs, a banda d'aquesta vessant, diguem-ne, tan destacada, hi ha un altre element ben interessant relacionat amb les mines, que és la seva transgressió.

0: Quan dius transgressió, no sé si et refereixes, Beorlegui, a aquesta idea de creuar una porta cap a un altre univers, diguem-ne, un altre món, aquest element, diguem-ne, misteriós de què parlem a l'inici, que en el fons no deixa de ser evitar o aprofitar-se d'un espai que no és el teu natural, no?
1: Correcte, travessar una frontera que poder no correspon als éssers humans, eh? Mm-hmm. El món de les mines està ple de creences i de supersticions. Ara, evidentment, no, perquè vivim temps en què representa, entre moltes cometes, que això ho hem superat, però durant molt de temps, tradicionalment, sempre hi ha hagut, diguem-ne, com moltes de creences. Potser per la idea aquesta, no?, de rebassar a la naturalesa quelcom que no pertany als éssers humans. I a les mines, i ja no només per la seva periodicitat, sinó també per endinsar-se a les profunditats de la Terra, desafiant l'inframont, s'entren en terrenys, diguem-ne, que no són, entre moltes cometes, humans. Per exemple, a molts països, les dones tenien prohibit entrar a les mines perquè es creia que portaven mala estrogança. Malgrat que la patrona de la mineria és una dona, Santa Bàrbara, la mateixa de les tempestes, la patrona d'aquells que maneguen explosius, també. A moltes cultures hi ha éssers màgics que són miners. A Galícia hi ha els mouros. Als Andes peruans hi ha el muqui. A Alemanya hi ha els kobolds. I a casa nostra tenim els mineirons, que són aquests fullets que amb diferents noms són ben menuts i que sempre han d'estar enfeinats perquè, si no, faran tremaliadures.
0: Sí, els has de donar feina. Si estan avorrits, garantia de desastre, no?
1: Correcte. Una mica el caràcter català, també,
0: sí,
1: eh? Vull
0: sí,
1: dir que...
0: sí.
1: Sí o no, eh? Sí, sí. La cultura dels mineirons té moltes variants, però el seu origen és a les mines, ja ho diu el seu nom, mineirons, les mines, i estan documentats per primer cop al segle XV, eh? Per tant, fa més de 500 anys. I ja que parlem de contes, va, un de ben famós amb miners, la Blancaneus.

0: I ja tenim els 7 nans del bosc que acompanyen a la Blancaneus i que tenim tots la imatge aquesta de que anaven traient, a més, pedres precioses, com si amb molta facilitat, i després se'n tornaven a cap a casa amb aquell aiho, aiho, que aquí van traduir com a casa descansar, que no sé si era molt exacte, però vaja.
1: Sí. Recordem, això és de la Blancaneus, un dels contes que els germans Jacob i Wilhelm Grimm van recopilar viatjant per Alemanya, rescatant de l'oblit bona part de la tradició oral i que acabarien publicant com a contes de la infantesa i la llar a l'any 1812.
0: Deixa'm dir aquest apunt que deies abans, que jo crec que no és casualitat que els minairons o els nans treballin en mines, no? Fins i tot ara estic pensant en el Senyor dels Anells, que els personatges dels nans estaven vinculats a les mines, no? Aquests espais tan reduïts, tan petitons, on només es pot moure o només es pot amagar, no té cap sentit que hi sigui un gegant, no? Sinó més aviat que hi siguin personatges diminuts, petitons, no? I d'aquí també aquesta cosa també vinculada amb el que tu deies abans, no? És, la mina és un lloc habitat per éssers que no són estrictament humans, no? Aquesta és una de les gràcies.
1: Sí, però hi ha alguna cosa més, una mica més perversa, tal i com ara veuràs. El conte original de la Blancaneus, recordem, amb la noia de pell blanca com la neu, llavis vermells com la sang i cabell negre com la lava corp, s'inspirava en una història real, la de la comtessa alemanya del segle XVIII, Maria Sofia Margarita Catalina von Herzl, que va ser orfe de mare, que va conviure amb una madrastra, evidentment, que no era gens apreciada per ella, però que el poble, diguem-ne, va apreciar molt, el d'aquesta noia. I els nans que surten al conte, que la versió de Disney, recordem que ara aquesta cançó famosa que hem estat ara escoltant, no eren en realitat nans, sinó que eren nens petits.
0: Ah!
1: Que prematurament envellits per les duríssimes condicions semblaven nans. Aquí està la vessant més perversa i més cruel de tot plegat.
0: Ostres!
1: Que fort. Aquesta escena acabava amb el famós I-Ho que abans comentaves, i ja que parlem de cançons, va, la més famosa sobre mines. Soy

0: carai.
1: Bon dia.
0: Ostres. Respiri.
2: Una taranta.
0: Ole!
1: Ole!
0: No respirava aquest home, eh?
1: Ostres, feia patir, de veritat, eh? En fi, aquí tenim el Soy Minero, la famosa cançó composta per Daniel Montorio i Ramon... Calla! Ah, no. Es va estrenar la pel·lícula Esta voz es una mina, del valencià Lluís Lucía, rodada l'any 56, i, a veure, es va acabar convertint en el tema més famós del repertori d'aquest cantant i actor Antonio Molina, que la pel·lícula interpretava, doncs això, un orgullós miner malgrat les dures condicions de vida de la seva professió. Mm-hmm. Molina faria una dotzena de pel·lícules i seria el patriarca, recordem, d'una gran família d'artistes, entre els que destaquen Ángela Molina, la més famosa de totes, però també Paula Molina, Miguel Molina, Mònica Molina i Noel Molina, entre d'altres.
0: He de dir que vull recordar que aquesta idiosincràsia del miner també ha portat en molts moments, ara ja no és amb aquesta intensitat i segurament té a veure amb la reconversió industrial, però que alguns dels grans referents de les lluites obreres eren precisament miners, no? Amb aquest afegit, que com que part de la seva feina tenien a mà dinamita, no? La lluita obrera dels miners era una mica més violenta, una mica més intensa que la d'altres col·lectius que no tenen aquest material a mà, no? Però sempre s'havia vist, en algunes d'aquestes lluites de classe, alguns dels més temuts eren els miners, un, perquè tenien mala llet, i segon, perquè tenien a disposició material,
1: Doncs sí. Antonio Molina va morir l'any 1992, 90 anys justos després de publicar-se Les mines del rei Salomó.
0: Oh! És una història fascinant que s'ha portat molts cops al cine i aquesta idea, no, de les mines com un lloc, per una banda, perillós, però també l'objecte de desig, no? El lloc que si aconsegueixes arribar-hi, finalment la recompensa és enorme, no?
1: Efectivament, Les mines del rei Salomó és una vibrant novel·la d'aventures escrita per Henry Eder Haggard a l'any 1882, on es relata la història d'un grup d'aventurers capitanejats per Alan Quatermain, que és com una mena d'Indiana Jones, avant la letra, a la recerca d'un germà d'un d'ells, i que acaben a la sala del tresor dins d'una muntanya tallada a les profunditats de la roca viva, plena d'or, de diamants i d'ivori. Està considerada la gènesi del gènere literari de mons desconeguts, i ha conegut diverses versions cinematogràfiques, d'entre les quals destaca poderosament la produïda per la Metro a l'any 1950, dirigida per Compton Bennett i Andrew Marton, i amb l'Stewart Granger, el galant de les cines plateades, i la Deborah Kerr de protagonistes. I ara que et comentava això del cinema, va, una pel·lícula, la gran pel·lícula sobre mines, que a més té al darrere una gran reivindicació, també, evidentment, de drets laborals.
3: Estoy empaquetando mis cosas en el pañuelo que usaba mi madre cuando iba al mercado y me voy de mi valle. Y esta vez no regresaré jamás. Dejo atrás 50 años de recuerdos. Recuerdos. Es curioso que la mente olvide tantas cosas que suceden en el presente.
0: Jo crec que ja ens n'havies parlat en alguna ocasió, no? I de fet és un John Ford, no? Al final és un dels teus John Ford predilectes. I a més, curiós, perquè no deixa d'estar una mica lluny del western convencional, no?
1: Sí, però John Ford va dirigir 137 pel·lícules i els 6 Oscars que va guanyar, 2 són com a documentalista, i les 4 pel·lícules per les quals va guanyar l'Oscar, El Delator, Que Verde Era Mi Valle, Las Uves de la Ira i L'Hombre Tranquilo, són per 4 pel·lícules que no són de l'Oeste.
0: Sí,
1: vull dir que diu molt del gran talent que tenia aquest director d'origen irlandès, no? I sí, aquí tenim la meravellosa Que Verde Era Mi Valle, rodada pel sempre magnífic director, basada en la novel·la homònima de Richard Llewellyn, estrenada l'any 41 amb Donald Crisp, Walter Pidgeon, Maureen O'Hara i Roddy McDowall, que explica doncs això, la progressiva desintegració d'una família minera anglesa, els Morgan, pels embats de la modernitat. És una pel·lícula, jo admeto la meva absoluta debilitat per ella, d'una sensibilitat extrema, guanyadora de 5 Oscars, incloent millor pel·lícula, i és aquelles pel·lícules que et fan més gran. Quan acabes la sessió dius, ostres, però que gran que és el cine. Que Verde Era Mi Valle, però que gran que era el cinema. Perquè
0: la podem veure,
1: sí? A Amazon, eh? Sí,
0: Amazon.
1: Sí, a l'Amazon es pot recuperar, sí.
0: Fantàstic. Doncs mira, una bona sessió pel dia d'avui. Que Verde Era Mi Valle, a Amazon la podeu veure. Beurlegui, en una mina i fora d'ella, sempre un gust saludar-te. Una abraçada forta. Fins la setmana que ve. Adéu-siau.
1: Que vagi bé. Adéu-siau, Xavi.
4: Lliure amb Xavi Bundó. La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
5: A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
6: Demana cita a Carglass Ponés. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponés.
7: Carglass canvia, Carglass repara.
8: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
9: Descobreix la nova gamma de cafè en gran Ovell Atelier. Una selecció dels millors cafès d'origen per gaudir a casa, especialment creats per elaborar en cafetera superautomàtica, de filtre o italiana. Troba el teu cafè Ovell Atelier a cafesnovell.com. Cafès Ovell, des de 1958 a les millors cafeteries i ara a les millors cases.
10: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
11: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar algo junts.
10: Amb gent pionera.
12: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
10: I que vol canviar el món.
13: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
14: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
15: Change the world, or the world will change you.
14: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
16: Fàcil, intuïtiva i renovada.
14: Descarrega l'aplicació de RAC1 i gaudeix de tots els continguts de RAC1 i RAC+1.
16: Escolta, navega, descarrega, informa't.
14: I escolta el que vols quan ho vols.
16: Tot a l'aplicació.
0: Bon dia a tothom, sola.

0: Què tal, com esteu? Benvinguts al Via Lliure en aquest matí de diumenge, dia 7 de juny del 2026. Va que fa gairebé dues hores ja que ha sortit el sol a l'horitzó de Cadaqués. Ha estat poc després de les 6 del matí, en un dia que no s'ha de pondre fins prop de 9:45 de la nit al canal, altra punta de Catalunya. De seguida l'Abel Caral amb el temps d'un diumenge amb uns termòmetres que avui no s'han de disparar, tot i que farà calor, es mantindran en màximes d'entre 25 i 30 graus, potser 32, 33 a tot estirar a les comarques del Segrià. Va, obrim el diumenge de seguida en connexió amb el centre de Madrid, on avui es preveu un dia molt, molt, molt intens, que ja veurem com es resol en termes, entre altres, de mobilitat. Primer, perquè d'aquí un parell d'hores arrenca el que es preveu que sigui l'acte més multitudinari de la visita del Papa Lleó XIV a Espanya, Cibeles. Hi ha previsions que parlen de més d'un milió de persones a Madrid presents en aquesta missa, però és que a la mateixa hora haurà arrencat, en principi, les eleccions al Reial Madrid, que són històriques perquè fa 20 anys que el Club Blanc no hi ha unes eleccions. En condicions normals, les urnes s'ubicarien al Santiago Bernabéu, que, com sabeu, és un espai bastant cèntric de Madrid, però amb els talls previstos a la mobilitat, a les carreteres, als carrers, han decidit al Real Madrid enviar les votacions a l'extraradi madrileny, a Valdebebas, és la ciutat esportiva que està a tocar de Barajas. Tot fàcil, enteneu-me, per unes eleccions convocades atípicament, que, com recordareu, van arrencar-se amb una roda de premsa inversemblant de Florentino Pérez, que no va quedar clar en els primers minuts si era per convocar eleccions o no. Una data electoral ubicada en la pitjor possible per la participació i amb un procés electoral ple d'obstacles. Primer, com ja vam explicar, per les condicions gairebé impracticables per qui volgués enfrontar-se a Florentino. Un aval de 190 milions d'euros per aconseguir en només 10 dies, sense suport dels bancs o de la gran banca espanyola, més aviat al contrari, i amb una campanya muntada ràpidament i explicada en entrevistes insòlites al Chiringuito, a l'Hormiguero o a Iker Jiménez. En tot cas, veurem com acaba tot plegat, tot i que tot fa pensar que serà Florentino Pérez de nou el president del Madrid, enfortit, a més, perquè el papa ahir va dir que era del Madrid, però, en tot cas, Florentino en sortirà amb ferides d'aquesta. Una de principal, que tothom, en fi, ha pogut veure el motiu pel qual no sortia a parlar des de feia temps, perquè cada cop que ho fa es veuen més les febleses del president blanc, i, sobretot, segon, perquè ha estat el mateix Florentino qui ha contribuït a crear la seva oposició, que no existia abans de fa unes setmanes. Ara n'hi ha. És corpòria, es veu, parla, es diu Enrique Riquelme, guanyi o perdi les eleccions, ja s'ha convertit en la seva oposició. En parlarem de tot plegat. En un dia, però, que haurem de mirar sobretot cap a Catalunya, perquè ens ve a sobre una setmana molt, molt complicada, amb la visita del papa dimarts i dimecres, amb les proves de selectivitat de dimarts a dijous, i ho confirmàvem aquesta nit, després de la reunió entre els sindicats d'educació, la convocatòria d'una vaga dimarts i les protestes del sector educatiu també el mateix dia. Tan complicada es preveu la situació que ahir, sense fer gaire soroll, el govern de la Generalitat rectificava el que havia dit a mitja setmana i feia una crida de recomanació perquè els treballadors de la demarcació de Barcelona teletreballin dimarts i dimecres per evitar desplaçaments que ho compliquin tot una mica més. Com que es va anunciar una mica ahir, potser no ha arribat la informació amb la rotunditat que caldria, però insisteixo, el govern recomana teletreballar dimarts i dimecres a la gent de la província de Barcelona que pugui fer-ho. Els efectes que pot generar aquesta recomanació des del punt de vista legal o des del punt de vista laboral els mirarem d'encarar d'aquí una estona amb Miquel Samper, conseller de Treball del Govern de Catalunya. Ve una setmana important, ve una setmana delicada i mai millor dit que Déu ens agafi confessats. Vinga, va, que passen 4 minuts de les 8 en punt del matí. Això és el Via Lliure de RAC1. Sou al territori del cap de setmana.
1: Via Lliure. Cada cap de setmana, el programa més escoltat de Catalunya.

0: aquesta hora del matí, 8 i 5, la Clara Molins és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Clara?
1: Doncs de la visita del papà a Catalunya, el govern ha rectificat i demana teletreballar dimarts i dimecres a tota la demarcació de Barcelona per evitar el bloqueig del país, coincidint amb la vaga educativa. I a la nit els sindicats van acordar tirar endavant l'aturada dimarts que ve, serà a partir de les 9 per no perjudicar la mobilitat dels alumnes de la selectivitat.
0: I també pendents de l'acte previsiblement més multitudinari del papa a Madrid, d'aquí a dues hores, Lleó XIV farà missa solemne de Corpus a Cibeles, que podria reunir més d'un milió de persones, segons les previsions. Ahir el pontífex ja va fer el seu primer discurs a Espanya, apel·lant a la responsabilitat política per posar fi a la polarització que es viu a la societat espanyola.
1: I atenció a aquesta informació sobre el cas Leire i el compte fals de Xavier Trias. El diario.es publica un àudio que assenyala que darrere d'aquesta maniobra contra l'exalcalde de Barcelona hi havia el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. És una conversa del seu número 2, Francisco Martínez, on confessa que tota la informació del Mundo era falsa.
0: I en les pròximes hores, Renfe començarà els viatges de prova per la línia del Garraf, gairebé 3 mesos després de l'inici de les obres d'Adif. Durant aquest temps, la interrupció de la circulació ha trastocat els trens de l'R2 sud de Rodalies, als regionals de Tarragona i les Terres de l'Ebre. Es preveu que la normalitat al servei comenci a tornar la setmana que ve.
1: I el Primavera Sound va tancar ahir amb una actuació sorpresa, la de la cantant nord-americana Olivia Rodrigo, que va fer embogir el Parc del Fòrum. El festival clausura avui amb els últims concerts, una edició marcada pel ruixat de dijous. En total, 287.000 persones, unes 6.000 menys que l'any passat, han passat pel Primavera.
2: Als esports, els socis del Real Madrid decidiran avui el president dels pròxims 4 anys, o bé Florentino Pérez o bé Enrique Riquelme. Uns 70.000 socis del Club Blanc estan cridats a les urnes a partir de les 9 del matí i fins a les 8 del vespre a Valdebebas. A aquesta hora s'han de constituir les meses electorals. Fa 20 anys de les últimes eleccions a la presidència del Madrid. Des de llavors, Florentino ha repetit mandats perquè ha estat l'únic candidat a presentar-se.
3: I pel que fa al temps, el dia començarà amb sol a la majoria de comarques, tot i que tenim núvols baixos en alguns sectors del sud del país, que n'hi ha de menys, es passegen alguns núvols per d'altres comarques, però serà un diumenge bàsicament assolellat, amb una mica més de calor. Es podrà arribar als 32-33 graus cap al Segrià, a la resta temperatures més frenades, i com a molt, a la tarda, entre la tarda i el vespre, algun ruixat aïllat i poc important entre el nord del Berguedà i també sectors del Ripollès.
0: Ara són les 8 i 7 minuts. I com us dèiem, la Generalitat rectifica i ara recomana teletreballar durant la visita del papa a Catalunya per evitar el col·lapse, coincidint amb les vagues educatives.

0: De seguida ens anirem fins a Madrid, on aquest matí s'ha de produir previsiblement l'acte més multitudinari de la visita del Papa a tot l'estat en un diumenge molt complex a la capital d'Espanya, perquè també coincideix amb les eleccions al Reial Madrid. Però abans, com us dèiem, el govern es prepara per una setmana difícil a Catalunya i ara recomana el teletreball. Els dies de més complexitat és previst que siguin dimarts i dimecres, quan Lleó 14 serà de ruta per Barcelona, però també amb visites al monestir de Montserrat i la presó de Brians 1. Per aquestes dues dates, el govern ha fet un gir de 180 graus, ha passat de defensar la màxima normalitat possible al país i garantir que tothom es mogui, a demanar a empreses i treballadors que facin mans i mànigues per evitar els desplaçaments i, per tant, treballar des de casa, si és possible. El canvi de discurs l'il·lustren dues declaracions amb 5 dies de diferència. La primera, dimarts, la consellera i portaveu Sílvia Paneque, roda de premsa, responia així la pregunta d'un periodista sobre si l'executiu es plantejava recomanar el teletreball o aplicar-lo entre els treballadors de la Generalitat. Aquesta era la resposta de la portaveu del govern dimarts.
1: En un moment no està previst. Tot l'esforç del govern, com dic, està assegurar la mobilitat, que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
0: Ahir, però, la Generalitat anunciava primer via Protecció Civil que recomanava, efectivament, el teletreball.
2: Si és viable, facin teletreball o adecuïn les seves activitats d'alguna manera perquè quedin menys afectades per aquesta mobilitat que esperem entorn de les visites que farà el Sant Pare.
0: I més tard s'hi afegia el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, amb la consigna ara per la setmana que ve que totes les persones que viuen o treballen a la demarcació de Barcelona i que puguin es quedin a casa a treballar.
3: Doncs Interior primer, a través de Protecció Civil, doncs diu, ep, això és una cosa d'una magnitud X, i després nosaltres, des de Treball, hem d'entrar, per tant, totes aquelles empreses que tinguin la seva seu a la província de Barcelona, d'estar a la província de Barcelona, i els treballadors de la província de Barcelona que s'hagin de moure, doncs que puguin tenir aquesta possibilitat, aquesta recomanació de teletreballar.
0: Recomanació, per tant, de teletreball, els que ens estigueu escoltant i que treballeu a la província de Barcelona, dimarts i dimecres, coincidint amb la visita del Papa. Això ho decidia divendres a la nit el govern, o durant el dia de divendres el govern, i ho anunciava ahir mateix. Va passar una mica, en fi, sense fer especialment soroll, però té una transcendència important per a la quantitat de centenars de milers de treballadors als quals afecta. Segons el govern, això està pactat amb els sindicats i també amb la patronal. És aquest gir de guió que mirarem de comentar aquest matí d'aquí uns instants amb Miquel Samper. Aquest matí al Via Lliure, un partit d'un quart de 10, per parlar d'aquesta mesura, de les instruccions o dels passos que el govern està amb les empreses. També per saber tots els motius d'aquest canvi de parer, perquè ningú se li escapa que durant la setmana hi ha hagut un factor important. De fet, divendres es va produir aquest factor important, que és la decisió dels docents de fer vaga. De fet, ahir, després d'haver decidit que no acceptaven dijous al llarg del dia, que no acceptaven el preacord amb el govern de Catalunya, ahir concretaven que dimarts, el primer dia de la visita del Papa a Barcelona, hi haurà de nou vaga a les escoles i instituts. Aquesta era la concreció, aquesta nit passada ho acabaven de decidir els diversos sindicats. Dimarts hi haurà vaga, no n'hi haurà cap altre dia més de la setmana, dimarts hi haurà vaga i accions. Però no detallen quins actes tenen previst, per tant caldrà esperar dimarts o principis de setmana per saber-ho exactament. El que sí que ahir van concretar des dels sindicats, de cara a tota aquella gent, els estudiants que han de fer els exàmens de la selectivitat, des dels diversos sindicats van anunciar que faran tot el possible d'afectar el mínim. Per tant, no arrencaran cap tipus de protesta, cap tipus d'acció abans de les 9 del matí, precisament perquè aquests estudiants arribin a les proves de selectivitat, que, recordem, comencen dimarts i s'allarguen fins dijous. Ho explicava RAC1 la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
4: Tenint en compte que hi ha l'alumnat que ha de fer les paus, totes les accions i mobilitzacions s'iniciaran passades les 9 perquè l'alumnat pugui anar a les seus a fer les proves.
0: Per tant, des dels sindicats diuen no hi haurà talls, no hi haurà accions fins passades a les 9 del matí, que és quan ja hauran arrencat les proves de la selectivitat dimarts. En tot cas, la Universitat Autònoma també s'ha volgut curar en salut i ha anunciat que mobilitzarà equip docent i investigador de la universitat perquè formin part dels tribunals en cas que faltin efectius, que no arribin, ja sigui per problemes de mobilitat o precisament per la vaga dels docents. Aquesta decisió dels mestres de retardar l'inici de les protestes més enllà de les 9 del matí encaixa també amb el calendari del viatge del Papa, perquè Lleó 14 no arriba a Catalunya fins al migdia. De fet, arriba a l'aeroport del Prat. La previsió ara mateix és que aterri l'avió quan faltin 5 minuts per 1:45 del migdia de dimarts. Per tant, ja farà unes quantes hores que el dia ha arrencat, que està en marxa tot plegat. Un altre detall important és que els sindicats, USTEC, CGT, la CNT, COS o la Intersindical, ahir reunits, com us dèiem, van decidir que les protestes no en faran, de protestes dimecres, que és el dia que el papa, entre altres coses, s'ha de desplaçar més, ha de fer els actes de Montserrat i de la Sagrada Família. Sí que faran una protesta els sindicats diumenge que ve, 14 de juny. Serà una gran manifestació, així ho anomenen ells, sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats també han fet una crida a bloquejar el país el diumenge dia 14, juntament amb entitats d'altres sectors com l'habitatge, la llengua o les agrupacions de famílies. Ho deia la secretària general de CGT, Laura Jané.
5: Aquesta serà una jornada que esperem amb moltíssim seguiment, en la que demanem a les famílies i a tota la societat que s'assumi per exigir al govern del PSC un canvi estructural en l'educació pública catalana.
0: En tot cas, aquesta mobilització, la del diumenge 14, ja se situaria fora de la visita del papa al nostre país. Visita que acaba dijous, a primera hora del matí, quan agafarà el vol cap a les Canàries, i que ja tenia complexitats de gestió abans que els mestres i els docents decidissin mantenir el pols al Departament d'Educació d'Esther Niubó. És un pols que sumarà problemes de mobilitat, els que ja hi havia previstos per la setmana que ve. D'entrada, la visita en si del papa ja té afectacions previsibles als districtes de Ciutat Vella, de Sants Montjuïc, de l'Eixample, amb l'impacte més gran, segur, al voltant de la Sagrada Família, amb la benedicció de dimecres a la Torre de Jesús. Durant tot el dia s'establirà un ampli perímetre de seguretat amb restriccions de circulació i d'aparcament també, que afectaran la Diagonal i la resta dels grans eixos viaris. L'estació de metro de la Sagrada Família estarà tancada, de fet, tot el dia, i es reforçaran la resta de línies. Rodalies i ferrocarrils també augmentaran les freqüències i també el personal per absorbir tota la gent que vingui a Barcelona i vulgui anar a Montserrat. Per cert, més enllà dels mestres, diverses organitzacions i entitats laiques també han convocat per dimarts una concentració per mostrar el seu rebuig a la presència del papa a Catalunya. Serà a les 7 de la tarda al Passeig del Born, sota el lema "Jo no t'espero". Les entitats denuncien que s'han fet servir diners públics per organitzar la visita de Lleó XIV i reclamen respecte al principi de neutralitat religiosa de les institucions públiques, que diuen no s'ha tingut en compte. La concentració la convoquen Ateus de Catalunya, Europa Laica i la Fundació Ferrer i Guàrdia, amb el suport de diversos sindicats, col·lectius feministes i d'altres associacions. I tot plegat, a banda del nivell d'alerta antiterrorista, que és grau 4 sobre 5, que hi ha vigent a hores d'ara al país, i per garantir, com sabeu, la seguretat de tota la visita del papa, com diem, arrenca dimarts al migdia, acabarà dijous a primera hora, s'han mobilitzat, com us explicàvem ja fa una setmana, 6.000 agents dels Mossos d'Esquadra en un dels operatius més grans de Mossos i de Guàrdia Urbana de Barcelona de tota la història. Però insistim, això serà la setmana que ve, amb aquesta informació que es feia pública ahir mateix, sense fer gaire soroll, però que té la seva implicació, que és la recomanació de teletreballar per tota aquella gent que visqui o treballi a l'àrea de Barcelona, no només a l'àrea de Barcelona, a tota la província de Barcelona. Mentrestant, el papa, que continua a Madrid, recordem, aquest matí, de fet, ha de fer previsiblement l'acte més multitudinari de tot el seu viatge a l'Estat. Serà una missa al centre de Madrid, a la Cibeles, coincidint amb Corpus, i s'hi espera 1 milió de persones, segons les previsions, o més. Des d'ahir al matí, la capital espanyola està a potes en l'aire amb tota la visita. Està completament blindada, amb talls de trànsit constants a tot arreu. Ahir, per exemple, el papa va viure un autèntic bany de masses, més de 500.000 de persones a la vigília d'oració a la plaça Lima. Això sí, Lleó XIV va aprofitar sobretot el primer dia, en el primer discurs, per picar la cresta als dirigents polítics de l'Estat. Els tenia tots davant, al Palau Reial, Pedro Sánchez, part del seu govern, Alberto Núñez Feijóo, Santiago Abascal, i a tots ells el pontífex nord-americà els va retreure la polarització que viu a Espanya i els demanava que facin els deures i s'entenguin.
6: Hoy la tentación de ganar popularidad avivando el fuego de las polarizaciones parece crecer en lugar de disminuir. Por eso necesitamos cultura, interioridad, una educación libre y de calidad. Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.
0: Un discurs netament polític, el de Lleó XIV, referit a la polarització, va fer servir aquesta paraula en diverses ocasions. Lleó XIV deia això just davant d'Abascal, això tot i que Vox havia anunciat fa mesos que no participaria en cap acte on hi hagués Pedro Sánchez. Doncs bé, justament sobre això i a la tarda el papa llançava un altre avís als creients que es deixen arrossegar per corrents polítics populistes.
7: También los cristianos se dejen contagiar por actitudes marcadas por posicionamientos políticos que llevan a injustas generalizaciones de que el ejercicio de la caridad resulte despreciado, como si se tratase de la fijación de algunos y no del núcleo incandescente de la misión. Me hace pensar que siempre es necesario volver a leer el Evangelio.
0: Populisme, polarització, doncs bé, com dèiem aquest matí el Papa, amb aquests discursos polítics, tindrà el seu, en principi, bany de masses més important de la seva visita a l'Estat, en la missa solemne de Corpus de Cibeles. Com dèiem, l'organització calcula que arribarà al centre de Madrid una riuada de gent des de tot arreu. I ho anirà seguint, de fet ja hi és l'Arnau Manya. Què tal, Arnau? Bon dia.
8: Bon dia, sí, a aquesta hora la Cibeles està tot a punt perquè Lleó 14 hi faci una missa multitudinària. El Papa arribarà aquí al Rovell de l'Ou de Madrid a 3:15, serà amb la benvinguda de l'alcalde de la ciutat, començarà la pregària i després el pontífex farà la processó per celebrar el dia de Corpus. Ara mateix tots els carrers del voltant ja estan col·lapsats, milers de persones envolten l'escenari central just davant del Palau de l'Ajuntament presidit aquest escenari per una gran creu. Avui sí, aquest matí el focus, a diferència del que va passar ahir, estarà en la litúrgia, en l'espiritualitat, no tant en la part política i social com ara escoltàvem. Al vespre, ahir mateix, Lleó 14 posava deures als assistents a la plaça Lima, tocada al Santiago Bernabéu.
9: En el silencio comprendemos que las ideologías pasan mientras la verdad permanece. Quisiera subrayar la importancia de buscar la verdad, porque muchas voces, muchas cosas en las redes nos engañan y nos cuentan mentiras. Buscad siempre la verdad.
8: Doncs bé, molts d'aquests joves que ahir al vespre eren a la plaça de Lima, l'últim acte del Papa, molts d'ells han dormit aquí al ras per tenir un bon lloc a aquesta hora a prop d'on el Papa Lleó 14 farà la missa d'aquí una estona.
0: D'aquí a 1:40 aproximadament, això serà avui, però ahir, més enllà de la intervenció sobre la polarització política, Lleó 14 va també confirmar, Arnau, que parlarà català quan visiti a Catalunya. Ho va dir en el trajecte a l'avió, on recollera, com dèiem per primera vegada, de fet, l'Arnau Mañé serà en tots els desplaçaments que faci el Papa, encapsulat amb tota la comitiva papal. Ho deia en aquest trajecte d'avió de Roma cap a Madrid, però no va acabar de concretar, Arnau, si parlarà català en tots els actes i en quina dimensió, no?
8: Exacte, és un dels grans titulars d'aquest viatge del Papa en avió ahir de Roma cap aquí, cap a Madrid, a mitges però perquè confirma efectivament que el català serà part dels discursos que faci Catalunya, és a dir, dimarts i dimecres a l'Estadi Olímpic, a la Sagrada Família, també a Montserrat. A Lleó 14 li preguntaven durant el vol per la polèmica lingüística d'aquests dies i responia amb comptagotes així.
10: Hola, bon dia. Però habrá, si puede entender o no, veremos ahí. Saludos.
8: Que ha après a dir bon dia, que ha après a saludar en català i que hi haurà català en els discursos a la manera que ell consideri. Lleó 14, que també va parlar d'abusos sexuals dins l'Església, en aquesta conversa informal amb periodistes, va admetre que ho té entre cella i cella i considera que s'ha d'acabar literalment amb aquesta llaga.
0: El Vaticà, gràcies a Arnau, justament sobre això, sobre la qüestió dels abusos sexuals i la trobada del Papa amb algunes d'aquestes víctimes, no va acabar d'aclarir o no ha aclarit encara el Vaticà com i quan es produirà aquesta trobada. Tampoc es concreta si serà a Madrid, a Catalunya, a les Canàries, l'última escala del viatge, però en tot cas es produirà. Veurem quan es faci públic, suposem que serà a posteriori. Des de Madrid en té algun detall més el Jordi Armentera. Jordi, bon dia.
11: Sí, bon dia. Hi ha molt secretisme amb el quan i l'on d'aquesta trobada amb víctimes d'abusos per part dels capellans. El que diu l'organització de la visita és que, tot i que la Santa Seu anunciés la trobada, no se n'informarà per un tema de privacitat de les mateixes víctimes, remarcant que aquesta trobada serà estrictament a porta tancada. Ahir Felip VI aplaudia la fermesa del Papa per reparar danys de les víctimes, però el discurs s'interpreta també com un toc d'atenció i és molt poc habitual aquest tipus de missatges en actes tan institucionals i diplomàtics com aquest.
12: No puede haber mayor contraste que el dolor causado por los casos de abuso. Vuestra claridad y firmeza son esenciales en el proceso sanador y de reparación del daño infligido. Lo son para las víctimas, para los fieles, para la Iglesia y para la sociedad en su conjunto.
11: Felip VI també aplaudia la fermesa en la defensa dels drets humans del Papa i això implica un superbalat a la regularització de migrants, un dels grans temes d'aquest viatge papal per l'escala que farà les Canàries i que l'Estat comporta, suposo, un nou graó en la polarització entre dretes i esquerres.
0: Més enllà, gràcies a Armenteres, de discursos i passejades amb Papa Mòbil, el primer acte de Lleó 14 a Madrid també va ser una visita a un centre de Càritas per persones sense llar i amb risc d'exclusió. conclusió. Allà Llau 14 va poder conèixer i escoltar també experiències d'alguns usuaris i voluntaris del centre situat al barri de Carabanchel. És un dels més degradats socialment de Madrid, en un acte que marca el caràcter també pastoral del viatge del Papa. Per cert, i a les portes que el Papa visiti Catalunya, avui, exactament avui, fa 100 anys de l'atropellament d'Antoni Gaudí. L'entropellament que es va produir a la ciutat de Barcelona, un tramvia, i que va acabar produint-li la mort. L'Ajuntament de Barcelona avui homenatjarà Gaudí amb una placa al punt exacte on va patir l'atropellament, a la vorera central de la Gran Via de les Corts Catalanes, davant del número 665. L'acte és avui a les 6 de la tarda, 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, que és precisament aquest dimecres, amb la presència de Lleó XIV i coincidint amb la data de la mort de l'arquitecte. Avui fa un segle que va ser atropellat, dimecres farà un segle de la seva mort. Va estar 3 dies en situació greu. En aquest sentit, el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, Ramon Espadaler, celebrava ahir que el Vaticà hagi entès, diu, la importància del català en un moment de tanta rellevància com la benedicció de la Torre de Jesús de la Sagrada Família.
13: Una oportunitat única perquè el món senti parlar català, perquè conegui una dimensió de Gaudí que no és només allò que diu l'arquitecte de Déu, una persona doncs, realment potent des d'aquesta perspectiva, sinó una persona d'una forta catalanitat. Això és una evidència, no? Per tant, projectar tots aquests valors de catalanitat.
0: Tot plegat després que Lleó XIV, com dèiem, ho sentíem ara, confirmés ahir al matí que parlarà, encara que sigui una mica, de català durant el seu pas pel país. 6 minuts i seran 8:45 del matí, i a Madrid, com dèiem, la visita del Papa Lleó XIV s'hi afegeix avui un altre focus d'interès, que és les eleccions a la presidència del Reial Madrid, que precisament es faran lluny del Santiago Bernabéu, perquè l'Estadi Blanc s'està acabant de preparar els detalls pels actes del Papa de demà, i per la proximitat també, en certa proximitat amb la Cibeles, amb els talls de carrer seria de difícil accés al Santiago Bernabéu. En tot cas, són comicis històrics els del Reial Madrid. Feia 20 anys que els socis no havien tingut l'opció de votar, perquè serà també el primer cop des del 2004 que algú li planti batalla a Florentino Pérez. L'actual president, des que va tornar al càrrec el 2009, havia anat encadenant mandats sense que es presentés ningú més. Ara la història ha canviat. Enrique Riquelme s'ha proposat desafiar l'hegemonia de Florentino. Pau Bonastre, bon dia.
14: Bon dia. Si uns 70.000 socis del Club Blanc estan cridats a les urnes des de les 9 del matí, d'aquí a una mica més de mitja hora, i fins a les 8 del vespre a la ciutat esportiva de Valdebebas. El club posarà a disposició dels socis autobusos des de diferents punts de Madrid, on, recordem, hi ha molts carrers tallats per la visita del Papa. S'espera que Riquelme voti a 11:45 del matí i Florentino al voltant d'una hora més tard, a 11:45. Posteriorment, l'aspirant es dirigirà a celebrar el que ell ha anomenat Dia del Madridismo amb els socis que ho desitgin, i el president seguirà la jornada des de la seva seu. Riquelme vol desbancar a Florentino i per fer-ho s'ha compromès a fitxar Haaland i Rodri, a més d'assenyalar Klopp com a entrenador. Diu que pagarà les quotes dels 100.000 socis la temporada vinent si no fitxa aquests dos jugadors. A banda, s'han apuntat a la seva causa Raúl com a director esportiu, Fernando Hierro, Iker Casillas i Vicente del Bosque. Per la seva banda, Florentino ha centrat molt el discurs en la propietat econòmica del club per part dels socis, tot i que la previsió és vendre un 5% del club a un inversor extern. Ha lligat José Mourinho com a tècnic i també, diu, dos jugadors, Konaté, que acaba contracte amb el Liverpool, i el futbolista de l'Inter de Milà, Dumfries. A més, vol fitxar un galàctic per 150 milions d'euros. Segons alguns mitjans madrilenys, es tracta d'Olivier Dail Bayern. Florentino, que ha anat a màxims, no s'ha estalviat esforços en aquesta campanya, també pel que fa a recursos invertits. Llegim avui a La Vanguardia que dimecres es va gastar 120.000 euros en 6 anuncis televisius per contraprogramar l'entrevista que Riquelme va atorgar a l'Hormiguero.
0: De fet, ha estat una de les qüestions clau de la campanya, la decisió mediàtica d'on apareixien els diversos candidats. Es va triar en el seu dia el Chiringuito, es va triar l'Hormiguero, amb Trenques i Barranques, i també el programa d'Iker Jiménez a 4. Tot plegat després d'unes últimes hores de campanya molt intenses, on tots dos candidats, Riquelme i Florentino, han cremat els últims cartutxos amb darts creuats. Ho està seguint tot plegat des de Madrid l'enviat especial de RAC1, Miquel Agut. Miquel, bon dia.
15: Bon dia. Les eleccions del Madrid deuen ser les úniques que no tenen jornada de reflexió. A la vigília electoral, Florentino Pérez va tancar la campanya al migdia des d'un hotel i al vespre va seguir la desfeta del Madrid de bàsquet des de la llotja. Enrique Riquelme va atendre els mitjans al migdia i al vespre i entremig també va ser testimoni de la derrota de l'equip de bàsquet, però des de la graderia. L'empresari alacantí va acabar satisfet amb la campanya que ha fet.
16: Estas elecciones ya han valido la pena. Han servido para algo muy sencillo y muy importante. Demostrar por qué la democracia en el Real Madrid era necesaria. Gracias a las informaciones publicadas por distintos medios, los socios supimos que Florentino quiere vender el Real Madrid.
15: I Florentino, que se sent guanyador, més que proposar res, jugava la carta del Papa.
17: Y quiero dar la bienvenida también a Madrid, al Papa León XIV, que hoy, en el avión que le trasladaba a Madrid, ha dicho a los periodistas que es del Real Madrid.
15: El madridisme tria entre un candidat de 79 anys que n'acumula 23 de president i un altre de 37. Aquesta nit, pels vols de les 10, sabrem què decideix.
0: Gairebé 42 anys de diferència entre un candidat i l'altre, cosa que escenifica també el canvi de temps polític al Real Madrid. Gràcies, Miquel. Avui que la premsa dona per feta la victòria de Florentino, però avisa que, sens dubte, això és una evidència, sortirà de les urnes més desgastat que mai.
14: Haurem d'estar molt pendents dels percentatges perquè també, en funció del que pugui passar en aquestes eleccions, doncs també marcarà els pròxims anys i l'oposició que pugui fer Riquelme. L'As diu en portada que és dia de fumata blanca en pàgines interiors. Llegim l'opinió de Jesús Gallego, que escriu que entre el desmentit fitxatge de Haaland, que va prometre a Riquelme, o el migcampista de 150

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: El seu futur, que anirà sobretot allà on el vulguin, però pel que sembla, la decisió, pel que va dir ahir, anirà per llarg.
2: Gràcies, Pau.
1: Fins ara.
2: Han sonat els senyals horaris de 2:15 del matí. Doncs atenció, canviem de tema, amb el que publica avui el diario.es, i és que el cas Leire Díez, el PSOE té una derivada sorprenent, potser inesperada, que afecta Xavier Trias i que, de fet, li dona la raó en el cas del compte fals publicat a Suïssa. És aquella informació del diari El Mundo del 2014 dins l'anomenada Operació Catalunya, l'estratègia del Ministeri de l'Interior per empastifar líders independentistes, i que deia que l'exalcalde de Barcelona tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Trias ho va negar des del primer moment, era època de campanya electoral, també ho van desmentir les entitats suïsses, però el mal ja estava fet. Fins i tot els seus opositors van fer-ho servir en campanya. Doncs bé, ara el diari Oponesa publica un àudio que dona més càrrega a la sospita principal d'aquella història, que és que al darrere hi havia el ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz. Doncs bé, aquest àudio que sentireu és una confessió que fa a Leire Díaz, qui va ser mà dreta del ministre, Francisco Martínez. És un àudio de so molt dolent, molt deficient, però mirarem d'anar-vos-ho traduint. És el que explica Francisco Martínez, número 2, del llavors ministre de l'Interior, a Leire Díez, sobre Xavier Trias.
3: Todo era falso.
2: Claro, es que a nosotros nos cuenta el gordo que es de un policía. Entonces, ¿cómo va a dar una información falsa? El filtrador número uno, ya te puedes imaginar quién es, a Jorge lo de filtrar es lo que le ponía. Eso ya lo hacía él hablando con los Pedro Jotas, los Casimiros o el propio Villarejo. Això és el que diu, traduït, perquè l'àudio és d'un so molt deficient, Francisco Martínez, llavors mà dreta del ministre Jorge Fernández Díaz, de qui anomena el gran filtrador. És a dir, Francisco Martínez, ex número 2 de Jorge Fernández, admet que tot el que va publicar El Mundo era fals, que la informació venia d'un policia, però que qui ho va filtrar a la premsa és algú que anomena el filtrador número 1, que Martínez diu a l'aire, i ja et pots imaginar qui és, perquè Jorge, no diu Fernández Díaz, Jorge, això de filtrar, le ponia, i parla directament de Pedro Jotas, que llavors era el director del diari, encara ho és, de l'Espanyol, Casimiros, que era el director del diari El Mundo, i d'altres. Per tant, amb aquest àudio, Francisco Martínez acusa directament, o vaja, reconeix, que el ministre Fernández Díaz, Jorge Fernández Díaz, va ser el màxim responsable de filtrar aquesta informació falsa sobre Xavier Trias al diari El Mundo. Això, tot i que fa 2 anys, el mateix Francisco Martínez passava pel món a RAC1 i deia que no tenia constància que la filtració de Trias l'hagués fet Fernández Díaz.
4: Tanto en esa ocasión como en tantas otras, pues aparecían cosas en la prensa que desde luego no tendrían que haber sido filtradas.
5: ¿Pero usted descarta, por ejemplo, que el ministro autorizara la filtración de esa información?
4: Desde luego que a mí me conste, yo no puedo hablar nada más que de lo que yo conozco y de lo que yo conocí en ese momento, ¿no?
5: Lo digo porque hemos escuchado.
2: Que me conste, no. Va dir Francisco Martínez amb aquesta entrevista al món a RAC1. El que li constava amb el micro obert, quan el micro estava tancat, era just el contrari. Doncs bé, recordem que Xavier Trias, després de tot plegat, es va querellar contra Jorge Fernández Díaz per un delicte de violació de secrets, prevaricació i malversació, però el Tribunal Suprem va arxivar el cas perquè va argumentar que no podia obrir una investigació només a partir de retalls de premsa. Ara ja no és un retall de premsa, ara és un àudio del qui era número 2 d'Interior. Hem de dir que aquest àudio surt d'una reunió, és que ara sembla que Leire Díaz sigui el nou Villarejo, però surt d'una reunió que Leire Díaz mantenia amb Martínez, i ella li va prometre que podia ajudar-lo amb la seva situació judicial si li donava informació sobre les clavegueres policials del Ministeri de l'Interior durant l'època del PP. Martínez, de fet, ja estava processat en aquell moment pel cas Kitchen, i en aquella conversa l'ex número 2 d'Interior li donava detalls d'operacions contra dirigents independentistes catalans. Díaz ho va gravar, i ara aquest àudio forma part del sumari del cas que investiga el jutge Santiago Pedraz. Doncs bé, aquesta derivada del cas Leire Díaz, que afavoreix Xavier Trias, encara que sigui en el discurs públic, perquè en el judicial de moment no

0: aconseguit absolutament res. Pel que fa als escàndols de presumpta corrupció que estrenyen cada cop més el cercle del PSOE i de Pedro Sánchez, la premsa avui explica l'estratègia del president espanyol i del seu entorn, que consisteix a fer passar per boja l'Eire Díez, la lampista del partit, i anar xutant la pilota endavant fins a arribar a l'estiu perquè es calmin les aigües. El Mundo, Lucía Méndez, diu que la suposada connexió entre l'Eire Díez i Santos Cerdán, que era l'antic número 3 dels socialistes, va deixar el partit sense alè, però que la cúpula s'ha afanyat a refer el gest. Ara el missatge és que cal calma i tranquil·litat, perquè Díez és una incapaç, una tarambana i una friqui. Mentrestant, Carlos Cué diu al País que l'objectiu prioritari és protegir la figura de Sánchez. Dins el partit, subratlla, veuen impossible que el president espanyol acabi imputat i confien que arribi a les vacances cansat, exhaust, però viu. I després, comptant que la polèmica es vagi desgastant amb el temps, pugui tirar empentes i rodolons fins a escoltar la legislatura el 2027. Per descomptat, el PP no hi està disposat, el partit dona per fet que Sánchez està tacat i li exigeix que posi les urnes. Ho deia ahir el portaveu popular Borja Sémper.
1: Después de la evidencia acreditada por la UCO de que Pedro Sánchez era absolutamente conocedor de todo, lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya, que asuma su realidad. Si le ha pillado la Guardia Civil, que disuelva las Cortes i que de la paraula als espanyols.
0: I des de la Moncloa s'insisteix en la tesi que tot plegat és una conxorxa policial, judicial i política. El ministre socialista Óscar Puente hi veu la mà negra dels populars.
2: Hay una connivencia de intereses entre distintos elementos de los poderes del Estado y el Partido Popular forma parte de esa connivencia.
0: Però els ministres de Sumar, en canvi, reclamen més explicacions. El fet és que encara queden més de dues setmanes perquè Pedro Sánchez les acabi donant al Congrés. Serà el dia de Sant Joan, dimecres 24. I abans que arribin aquestes explicacions, mentrestant, enmig de la visita del Papa a Madrid i d'aquesta tempesta política per les informacions dels casos de corrupció que afecten el PSOE, ahir Pedro Sánchez va acabar el dia no a Madrid, sinó que va agafar un vol i es va plantar a Barcelona per anar al Primavera Sound. De fet, el president espanyol ja va publicar ahir un post al seu Instagram amb imatges on se'l veia passejant encara amb llum de dia pel parc del Fòrum, acompanyat pel director del festival, Gavi Ruiz. També se'l veu amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el text hi diu que l'èxit internacional del Primavera parla d'una societat plural que entén la cultura com un espai de trobada, convivència i llibertat. Però més enllà de la visita de Pedro Sánchez, ahir el nom de la nit va ser Olivia Rodrigo, que es va convertir en el cap de cartell sorpresa del dissabte. La cantant nord-americana que va fer embogir el parc del Fòrum de Barcelona amb aquest concert sorpresa en l'última gran nit del Primavera Sound. Recordeu que Gavi Ruiz ja havia avançat al món a RAC1 que afegirien un gran nom al cartell per sorpresa. Van començar des de llavors les travesses i, de fet, el nom de la jove va agafar força divendres a la nit quan ella mateixa penjava una fotografia des del concert de The Cure. La cantant n'és fan i ahir els va dedicar, de fet, un homenatge convidant ni més ni menys que Robert Smith a l'escenari. Olivia Rodrigo, que va estrenar What's Wrong With Me, la seva primera col·laboració, un dels temes que formarà part del disc que estrena la setmana que ve, però més enllà de la nova música, el públic també va cantar a ple pulmó els seus grans hits com aquest. Que es diu Good For You o Driver's License. O Vampire. És la segona vegada que en un mes que Olivia Rodrigo actua a Barcelona. Va fer-ho a principis de maig al Grec, en aquell acte promocional de Barça i Spotify, i aquesta nit hi ha tornat amb 30.000 persones de públic. Malgrat que va ser un dels noms de la nit, Olivia Rodrigo no va eclipsar la resta de caps de cartell d'ahir, que eren Gorillaz, The XX i Peggy Goo. Ho ha seguit aquesta última nit de concerts al Primavera, l'Adrià García. Adrià, bon dia.
3: Sí, bon dia. Passades les 6 de la tarda, Olivia Rodrigo va posar de cap per avall el Primavera Sound. En una publicació a les xarxes va anunciar un concert sorpresa al festival i des d'aleshores no es parlava d'una altra cosa. Ja abans de les 10, quan quedava a prop de mitja hora pel concert, l'esplanada de l'escenari Occident estava plena com mai i aleshores Olivia Rodrigo va aparèixer en la seva vessant més rockera. Va ser un concert de 3 quarts d'hora només, en què no va faltar cap dels seus singles, però el moment més celebrat va ser la irrupció de Robert Smith a l'escenari. Una actuació que va unir dues generacions de públic en un mateix concert. Una cosa semblant a la que va aconseguir Gorillaz.
0: A
3: Amb Damon Albarn al capdavant, els britànics van convertir el fòrum en una festa multitudinària, repassant tres dècades d'himnes i, per acabar... Becky Goo va ser la cirereta del pastís d'aquesta edició, que amb una sessió carregada d'èxits electrònics va fer caure en l'oblit els aiguats del primer dia.
0: Gràcies, Adrià. Uns xàfecs, els de dijous, que, això sí, han tingut un efecte directe sobre la quantitat de públic. Han fet caure, això sí, lleugerament, el nombre d'assistents del Primavera Sound. Enguany han estat 287.000, 6.000 menys que l'any passat. L'organització, però, treu pit de com van actuar el dia dels aiguats. Diuen que el protocol va funcionar perquè ningú va prendre mal. De fet, expliquen que van desallotjar l'esplanada gran del festival pel despreniment d'una pantalla i que per aquest motiu no es van poder reprendre els concerts. Ho deia la directora adjunta del Primavera, Marc Campos.
4: Un moviment de la pantalla del costat muntanya va ser el motiu principal pel qual vam decidir treure tothom de la plataforma i moure'ns cap a l'esplanada per poder certificar les fortes ventades que van venir. Van requerir d'aquesta supervisió extra, triple, i d'això la reincidència, i en aquest punt vam considerar que era necessari reforçar-ho d'una certa manera, tot i que el desprendiment no va suposar en cap moment un dany.
0: En total hauran de tornar a l'entrada 14.000 persones que havien comprat el tiquet només de dijous i que no van poder ser, i com ja és tradició, dos de cada tres assistents enguany al Primavera són estrangers. A més, enguany la mitjana d'edat del públic ha pujat lleugerament fins als 32 anys. S'acaba avui el Primavera Sound després de la seva darrera nit, i avui també acaba a Berga la Patum. Per tant, els berguedans acomiadaran les festes de Corpus, tal com mana la tradició, amb els balls de comparses a la plaça Sant Pere i els dos últims salts de plens, tot plegat després de 6 dies de cultura popular i de carrers i places plenes de gom a gom. Corresponsal de RAC1 al Berguedà, Marc Anturri, bon dia.
5: Bon dia. Si la Patum s'acomiada avui amb un salt de lluïment al migdia i 4 salts de Patum completa a la nit, amb 2 salts de plens, avui amb millor previsió meteorològica que en l'última Patum completa dijous. L'organització no pateix per la pluja. I amb un gran repte, reeditar l'èxit de fa 3 dies i no haver d'aturar cap salt. N'ha parlat a RAC1 l'alcalde Ivan Sánchez.
6: Esperem que siguin igual, que no es parin. Jo crec que el que ens ha passat l'any passat va ser com una anomalia, perquè de fet portaven ja molts i molts anys que no havien de parar un salt de plens. Esperem que aquest diumenge, doncs, els 2 salts puguin anar bé, i que si s'han de parar, però realment siguin per motius de seguretat i que siguin els de la comparsa que ho dictaminin.
5: Tal com marca la tradició, 100 persones es vestiran de ple en cadascun dels 2 salts que avui ompliran de foc la plaça de Sant Pere, tot plegat després que ahir Tabal, Masses, Guites i Gegants protagonitzessin una multitudinària última passada pels carrers de la ciutat.
0: Gràcies, Marc. Festa final, per tant, a la Patum, que sembla que la pluja ha de respectar. Abel Caral, bon dia.
7: Bon dia.
0: Si no em dius el contrari, ahir el Passacarrers ja va caure 4 gotes, però avui, en principi, últim salt, últims salts de plens, no ha de patir la gent del Berguedà, no?
7: Podem estar tranquils, els berguedans i els que hi anem, perquè no ens ha de ploure, no plourà. Pot fer algun ruixat a la tarda cap al nord del Berguedà, però creiem que no a la zona de Berga, i si fa alguna cosa serà poca, 4 gotes com ahir, i en tot cas, a 9:15, que és quan comença la Patum completa, doncs ja hauria d'haver passat. No s'espera pluja, i això sí, ambient una mica fresca, tot i que després la plaça, evidentment, doncs, amb tant de foc i tanta bullícia, doncs s'escalfa.
0: I pel que fa a la resta del país, avui una mica més de calor que no passa ahir, però res espectacular. Demà els termòmetres sí que segueixen pujant, no?
7: Sí, a veure, una mica més de calor vol dir algun grauet més, però en general ens continuem movent entre els 25 i els 30 graus de temperatura màxima, tot i que l'ambient encara és una mica fresc, una mica fred, sobretot en zones interiors, però de mica en mica, com és evident, doncs les temperatures van pujant, però encara és d'hora, però després sí, migdia, primeres hores de la tarda, això, entre 25 i 30 graus. A la costa 25-27, a l'interior serà més fàcil arribar als 29-30-31, i ahir vam arribar cap als 32 en alguns sectors de la Vall de l'Ebre. Avui, justament, de fet, a la Vall de l'Ebre reculen una mica els termòmetres, i en altres sectors interiors de les comarques de Tarragona, en canvi, cap al Segrià serà més fàcil acostar-nos, arribar als 32-33. En cap cas, temperatures com les que vam tenir finals de maig, molt lluny d'això. Demà sí que recuperen els termòmetres, 2-3 graus més en moltes comarques, esperant que dimarts tornin a baixar les temperatures, no un descens tan marcat com el que hem tingut a mitjans aquesta setmana, però sí que, doncs, dimarts entra una mica de tramuntana, moderada cap a l'Alt Empordà, nord de l'Alt Empordà sobretot, i recolint de nou els termòmetres. I la resta de setmana no sembla que la calor s'hagi de disparar. Avui, a part d'aquests ruixadets que deien que poden aparèixer a mitja tarda, vespre, cap al nord del Berguedà, també n'hi pot haver algun al nord del Ripollès, però bé, fenòmens puntuals i en cap cas pluges importants.
0: Gràcies, Abel.
7: De res.
0: D'aquí un instant arribarem a 3 quarts de 9 del matí i atenció, abans us parlàvem de les proves de la selectivitat, que són la setmana que ve, i del sector educatiu, i avui ens ha cridat molt l'atenció una informació del diari La Vanguardia que ve d'un estudi de la Universitat de Berkeley dels Estats Units i que diu que els alumnes cada cop treuen més bones notes però en canvi estan més mal preparats. I la culpa la tindria la intel·ligència artificial i especialment el ChatGPT. És la principal conclusió d'un estudi de, insisteixo, la Universitat de Berkeley, als Estats Units, que analitza les notes de més de 500.000 d'alumnes entre 2018, abans de la IA, i el 2025, amb la IA perfectament instaurada. Els experts avisen que els alumnes han millorat els resultats amb fins a un 30% més d'excel·lents, però que no amplien els seus coneixements. Una notícia que arribava pocs dies abans de començar la selectivitat i després que el Papa Lleó XIV dediqués la seva primera encíclica precisament a la intel·ligència artificial. És un dels documents més importants que pot escriure un papa, una mena de full de ruta. Avui en parlarem de tot plegat amb Gené Roca, assessor digital i president d'Accent Obert aquí al Via Lliure. Més detalls d'aquest informe, Jordi Claret.
8: Els impulsors d'aquesta enquesta asseguren que l'única arma que han trobat els professors per mirar de posar fil a l'agulla al problema és fer els exàmens orals. Els experts expliquen a La Vanguardia, però que amb això no n'hi ha prou. Conclouen que la manera correcta sempre ha de ser primer adquirir una competència i després aprendre a utilitzar la intel·ligència artificial. Els docents expliquen que han d'ensenyar a fer servir el ChatGPT com una calculadora i no com un cervell. I encara en el sector tecnològic, SpaceX, l'empresa espacial d'Elon Musk, està previst que surti a borsa aquest divendres. Diversos mitjans internacionals apunten que podria ser la sortida a borsa més important de la història, amb una valoració d'1,77 bilions de dòlars. Això podria convertir a Musk en la primera persona del món amb una fortuna superior al bilió de dòlars.
0: Passa un minut de 3 quarts de 9 del matí. Demà dilluns, Renfe ha d'arrencar, això és bona notícia per la gent que ve del Garraf, ha d'arrencar Renfe demà, insisteixo, els viatges de prova per la línia del Garraf després de gairebé 3 mesos d'obres d'emergència de DIF i que han trastocat completament el servei de l'R2 Sud de Rodalies i també dels regionals de Tarragona i les Terres de l'Ebre. El govern espanyol treu pit per haver acabat els treballs una setmana abans del que deien les previsions, tot i que encara no queda clar ni el Sant Martí en quin moment d'aquesta setmana tornaran ja a passar els trens amb normalitat per aquesta zona del Garraf.
9: Exacte, serà la setmana vinent, però no se sap quan. El motiu és que abans de reprendre el servei cal comprovar que tots els sistemes funcionen bé, fent-hi passar trens sense viatgers, i això pot retardar la tornada del servei normal amb passatgers dimarts o fins i tot dimecres a mitja setmana. La reobertura, uns dies abans de l'habitual, és la nota més positiva de les obres que hi ha ara mateix a Rodalies, d'ençà del caos que va començar el gener. Aquesta setmana DIF ha informat que el tram tallat entre Montcada i Parets del Vallès finalment no recuperarà fins al 2027, el que és una galleda d'aigua freda, la caiguda d'un mur al costat de les vies, però també el robatori de material durant les obres obligaran a tenir-lo tancat mitjan més del previst, aquest tram de l'R3. L'únic que està obert a hores d'ara, de la Garriga Ribes de Freser, també quedarà parcialment tancat a partir de dijous que ve per unes altres obres que DIF ha de fer a Torelló, a Osona. 5 mesos després de l'accident de Gelida, s'ha recuperat el pas de trens per moltes línies, però encara amb limitacions i amb xifres de puntualitat per terra. Segons dades de Renfe, els convois puntuals han estat al 30% des de que va començar l'any, en puntes per sota del 15% les setmanes més crítiques de gener i febrer. A finals de maig es va assolir un 37% del que s'entén per puntualitat. No vol dir que arribessin els trens a l'hora, sinó un màxim de 5 minuts tard a destinació.
0: Per cert, que segons ha pogut saber RAC1, ahir va haver-hi una altra incidència, en aquest cas surrealista, a Rodalies, perquè durant el matí els trens de l'R4 només podien circular per una via perquè per l'altra hi havia un vagó d'obres desfrenat i que va anar a la deriva durant 20 quilòmetres. Un vagó que anava sense frens a la deriva durant 20 quilòmetres, i per això no es podia fer servir aquella via. En concret, el vagó era sense dormir d'anoia i va anar a petar via avall fins a Castellbisbal, on va estimbar-se contra una via sense sortida. Per sort, no va trobar-se cap tren en el trajecte, que va fer absolutament sense control i va ajudar que tot plegat va passar a quarts de 6 del matí, quan el pas de trens és molt més reduït que en d'altres hores del dia. I per si això no fos prou, a la tarda els bombers van haver d'evacuar també un centenar de passatgers que viatjaven en un tren d'alta velocitat de Figueres a Madrid. Es va quedar aturat per una avaria a la catenària a pocs metres del túnel de la Sagrera. Ara el servei, però, ja ha tornat a la normalitat des d'ahir a la nit. Més coses. A Santa Perpètua de Mogoda, al Vallès Occidental, s'investiguen les causes de l'incendi de la nau Montesa Onda, que va quedar extingit ahir cap a les 2 de la tarda. L'edifici no ha arribat a esfondrar-se del tot i, a priori, la producció s'ha de poder reprendre aviat. Ho explicava el Via Lliure l'alcalde Juan Carlos Mingueza.
10: Hi havia al voltant de 10-12.000 motos a l'interior, un magatzem d'expedicions que tenien sobretot vehicles i material de recanvi. Lògicament, l'afectació dintre de l'empresa és molt gran. Afortunadament, les naus colindants, gràcies a les intervencions dels bombers, doncs, no s'han vist afectades. És una empresa molt, molt important i esperem que no tingui cap incidència, que puguin continuar treballant.
0: Això sí, demà no hi anirà a fer feina ningú. L'activitat es mantindrà, ara com ara, amb teletreball, segons el responsable de riscos de l'empresa, Antonio Martín.
11: El lunes, pues, está todo vallado, la empresa vallada y que totalmente calcinada. La información que tengo es que no trabajará y el que trabajará, trabajará desde casa. Han dado permiso para que vayan y puedan coger el portàtil, el que no tenga, però in situ, en fàbrica, no treballarà nadie.
0: Per cert, i encara al voltant del sector automobilístic, ahir centenars de persones van sortir als carrers a Barcelona per protestar contra l'ERO de Nissan, que planteja acomiadar 211 treballadors. Els organitzadors denuncien que és un tancament encobert per traslladar la producció als Països Baixos.
12: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
13: Renovar el teu espai exterior és més fàcil quan saps on trobar-ho tot. A Bauhaus trobaràs conjunts de jardí per tots els espais, parasols, carpes, tancaments, barbacoes... I tot el necessari per preparar-ho i fer-ho possible perquè el teu exterior estigui millor que mai. Sempre amb la millor qualitat i el millor preu garantit. Perquè un bon exterior comença a... Bauhaus. Bricolatge, reformes, decoració i jardí.
14: La Fórmula 1 al centre de Barcelona. Del 9 al 13 de juny, gaudeix gratis del Fan Village de Plaça Catalunya amb activacions de Fórmula 1, música en viu, activitats familiars, gastronomia i molta diversió. Registra't a circuitcat.com. T'hi esperem.
15: Uns en diuen temps de qualitat, uns altres deixar-se emportar. Ni aquí parla de generar records o de desconnectar per tornar a connectar. A Rosa dels Vents en diem turisme en família. Descobreix la nostra oferta de vacances d'estiu en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
16: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
17: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
16: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV.
18: RAC1, tots som un milió, amb el suport de Telefònica.
0: 8 minuts i arribarem a les 9 en punt del matí. Més coses, últimes novetats sobre l'antivirus. Atenció que els 5 passatgers catalans del creuer Ondius, que estaven en aïllament a l'Hospital Gómez Ulla de Madrid, han donat negatiu a l'última PCR que els van fer ahir i, per tant, ja poden acabar la quarantena a casa. Això sí, hauran d'estar 2 setmanes encara més en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol. La notícia arriba després que el Ministeri de Sanitat acabés donant llum verda que tots els asimptomàtics puguin rebre l'alta hospitalària. Pel que fa als altres 8 passatgers que continuen ingressats, s'espera que surtin també de l'hospital en les pròximes hores. Mentrestant, a Collserola, unes 200 persones van desafiar ahir les restriccions per la pesta porcina i van fer una caminada pel parc, saltant-se així les mesures de seguretat per controlar el perímetre del brot. Els Mossos i la policia local coneixien la intenció de la caminada, però no van poder fer res per aturar aquest grup de gent.
19: Després de 6 mesos de tancament de la zona, els assistents a la caminada volien reivindicar el seu, deien, dret de fer salut i poder passejar per la natura. En parlava l'exalcalde de Cerdanyola del Vallès, Carles Escolà, que també va participar en aquesta sortida.
20: L'hem respectat al principi, però crec que ja s'ha demostrat que no té cap mena de sentit. És un tancament que s'ha realitzat amb moltes excepcions, perquè doncs, es pot permetre el rodatge d'una pel·lícula, perquè determinades activitats econòmiques no hi ha cap problema, i en canvi la gent que gaudim de Collserola fa el nostre oci per la nostra activitat esportiva. No podem fer-ho.
19: La policia i els agents rurals van identificar una vintena dels participants. Després de caminar una zona pel parc, van arribar a la zona del Can Coll, on van fer un esmorzar popular.
0: I en plana de successos, els Mossos han desmantellat a Ulldecona, al Montsià, un dels centres logístics més grans d'haixix de tot Catalunya. Els narcotraficants tenien més de 9 tones de droga preparades per repartir.
9: I la tenien dins de caixes de ferro soldades a mida, un mètode inèdit que feien servir per passar desapercebuts als controls policials. L'operatiu va començar el novembre quan la policia va detectar un vehicle amb diversos impactes de bala que els va fer sospitar. Des d'aleshores, la policia ha detingut una desena de persones d'entre 24 i 52 anys. Amb tot plegat, també han intervingut altres grups que operaven des d'Andalusia i que tenien alguns integrants a Sabadell.
0: I un motorista va morir la matinada de divendres a dissabte en sortir de la carretera que va de la Ràpita al Poble Nou del Delta, al Montsià.
9: Trànsit va rebre l'avís a les 2 de la matinada i els serveis d'emergències i els Mossos s'hi van desplaçar d'immediat, però quan van arribar la víctima ja havia mort. Se n'investiguen les causes a hores d'ara. Amb aquest accident mortal ja són 53 les persones que han perdut la vida aquest any a les carreteres del país. D'aquestes 53, 22 eren motoristes.
0: I un parell de punts en l'àmbit internacional abans de passar a la informació cultural i els esports. Ucraïna ha llançat a les últimes hores un gran atac amb drons contra Sant Petersburg, l'endemà que Putin rebutgés reunir-se amb Zelensky per negociar el final de la guerra. Moscou parla d'un atac sense precedents que ha deixat un mort i 3 ferits lleus. El president ucraïnès deia que l'objectiu eren instal·lacions militars i defensa que és una resposta justa a l'agressió russa. Moscou, per la seva banda, també ha tornat a bombardejar Ucraïna aquesta matinada amb 2 morts i diversos ferits en l'atac d'aquesta nit passada. I al Perú, màxima igualtat entre els dos candidats a la presidència. Les enquestes dibuixen un empat tècnic a les eleccions d'avui, d'una banda amb el progressista Roberto Sánchez i de l'altra el conservador Keiko Fujimori, filla d'Alberto Fujimori. L'expresident ja ha mort, a qui van condemnar pels assassinats i segrestos de l'Esquadró de la Mort a principis dels 90. Dos projectes antagònics, per tant, en un país marcat també per la inestabilitat política. Aquí a Catalunya hi ha cridats a les urnes 57.000 peruans que poden votar a la Fira de Barcelona des de les 7 del matí fins a les 5 de la tarda. I en l'àmbit cultural, atenció, aquesta cancel·lació que s'ha produït, surrealista, a València, el Festival de les Arts, que se celebrava aquest cap de setmana a la Ciutat de les Arts i les Ciències, va haver de cancel·lar ahir la seva segona jornada de forma sobtada. L'organització va rebre la notificació de la suspensió pocs minuts abans d'obrir les portes del recinte, això després d'un incompliment de l'ordenança de so en la primera de les jornades. Tot plegat resulta contradictori perquè el primer dia, el divendres, el festival va despertar ja moltes crítiques pel volum de la música, però no per alt, sinó per baix. El públic deia que no se sentia bé. De fet, fins i tot la cantant Leire Martínez va haver d'interrompre el seu concert per les protestes del públic. Els crits de no se oye, no se oye, doncs bé, l'Ajuntament ja havia demanat que no se superessin els 85 decibels de dia i els 80 de nit. El festival havia intentat rebaixar el volum, la gent s'havia emprenyat i l'endemà vaia els tanquen per aquest mateix motiu. La policia havia detectat que el volum, fins i tot, encara que no se sentís, superava els límits legals permesos. L'organització ha dit que tornarà els diners de les entrades de dissabte i la meitat dels abonaments del festival més endavant. I ara en l'àmbit musical, obrim l'agenda a Girona, on continua havent-hi el Festivalot. Aquest matí actua Ginestar. Els germans Serrasolses, que arriben amb les entrades venudes, a la tarda serà el torn dels Tiets.
21: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual.
0: Al festival El Passeig de la Devesa també actua el grup infantil Atrapa Somnis. Doncs més enllà del Festivalot, també a Barcelona, en aquest cas, a Barcelona volíem dir, al vespre, Case Oats actuen a l'Espai Aclam. La banda de country nord-americana que presenta el seu disc de debut, Last Missouri Exit, on parlen de creixement i relacions humanes. Un minut i mig a les 9, de seguida la informació esportiva.
1: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
2: Ahir vaig presentar el meu projecte a final de carrera i avui me'n vaig un mes de motxilla al Japó. Konnichiwa, Japó. I saps per què ho faig? Per un motiu.
22: Perquè puc. Ell pot. I tu també pots, perquè ara a FIAC Assegurances t'oferim la teva assegurança de viatge amb cancel·lació, despeses mèdiques i molt més, amb un 10% de descompte. FIAC. 5 lletres que donen tranquil·litat.
23: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.
24: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
25: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
24: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
25: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
24: Més informació a visitpalamós.cat.
26: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells a RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
27: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que més hi haurà concurs de Tarragona?
26: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.

0: Va, a les 9 i un minut, de seguida arrencarem temps de tertúlia, però abans la resta dels esports amb el Pau Bonastre. Bon dia, Pau, de nou.
1: Hola, bon dia.
0: Al marge de les eleccions al Reial Madrid, que a les 9 del matí havien de començar, no? Tècnicament.
1: Sí.
0: Acaben d'obrir urnes.
1: Correcte, sí, sí.
0: Durant si tot ha anat bé.
1: Si tot ha anat bé, cap a les 8 estava previst la constitució de les meses. A
0: Correcte.
1: Partir de les 9, aquesta jornada electoral, que s'allarga fins a les 8 del vespre, recordem, a Valdebebas,
0: sí.
1: Perquè Madrid està tot col·lapsat.
0: Home, estem veient imatges, de seguida anirem cap allà, perquè la Cibeles està rebentant ara mateix, i els talls de trànsit a Madrid són immensos. Però, en tot cas, de 9 del matí, que és ara, les 9 i 1, ja han obert les urnes al Reial Madrid, fins les 8 del vespre.
1: Sí, i la previsió és que a les 10, quarts d'11, tenia els resultats ja de les eleccions de Florentino Pérez o Enrique Riquelme. En principi, el favorit és Florentino, veurem amb quin percentatge.
0: Més enllà de les eleccions del Madrid, en les últimes hores hem sentit Pep Guardiola fent una recomanació al Barça. Manté la seva idea que el més important és guanyar la Lliga, i espera que l'objectiu de la Champions no cremi el projecte blaugrana.
1: En va parlar ahir des de Manresa, en la inauguració d'un nou camp de la Fundació Cruyff. Diu el tècnic de Santpedor que l'èxit o no d'un projecte, i especialment el d'un club com el Barça, l'ha de marcar la Lliga.
2: La Champions destrossa projectes, espero que no sigui el cas. Que no cop el fet de no guanyar-la, tot sigui pensat que tot no és molt bo. La Lliga és la que et dona la consistència. La Champions d'arribar bé al final, sense lesionats, la influència dels àrbitres és grandiosa en aquesta competició. L'important és que el dia a dia sigui bo, que l'equip vagi creixent, i no pensin que no només per no arribar a la final de Champions, no guanyar la temporada és dolenta.
1: Guardiola, que es va declarar fan de Hansi Flick, i va beneir les possibles arribades de Bernardo Silva i de Julián Álvarez. Precisament, ho dèiem abans, que hi va parlar Bernardo sobre el futur, ara podem recuperar el document.
3: Tengo muchas opciones, entonces no he tomado mi decisión todavía y no voy a hablar de un club si no he tomado mi decisión y si no estoy fichado en ese club. Entonces tengo mucho respeto por todos los equipos. Al final voy a intentar procurar estar en un equipo donde me quieran, donde sienta que me quieren de verdad, eso es muy importante.
1: Ho deia això Bernardo després de la victòria de Portugal 2-1 contra Xile. També va guanyar l'Anglaterra de Rashford i Gordon per 1-0 contra Nova Zelanda. A la matinada, victòria del Brasil de Rafinha, titular 2-1 contra Egipte. Minuts també pel juvenil blaugrana egipci Hamza Abdelkarim. I victòria de l'Argentina 2-0 contra Honduras. Tot això partits amistosos. Messi no ha jugat cap minut.
0: I encara en futbol, Pau, avui es juga la vida també l'Europa per mirar de pujar a la segona divisió.
1: Correcte, sí, juga a 4:45 de la tarda a Balaïdos contra el filial de el Celta de Vigo amb l'1-1 de l'anada, per tant tot igualat en aquesta tornada de les semifinals del play-off d'ascens per pujar a segona divisió. En cas d'empat al final de la pròrroga, qui accediria a la final seria el Celta per millor classificació. Recordem que el Sabadell espera ja a la final, encara no té equip, no serà l'Europa, en tot cas, perquè van per quadres diferents.
0: Doncs haurem d'esperar a veure si hi ha l'opció que dos catalans pugin a la segona divisió del futbol espanyol. Més coses en bàsquet, el Barça jugarà a les semifinals de l'ACB i, a més, el doble repic és que el Madrid no.
1: No, perquè ho farà contra el Tenerife, amb factor pista a favor. En una tarda ahir per marcar de quarts de final, els blaugrana van superar de nou còmodament l'UK Múrcia a domicili, 76-100, mentre que el Tenerife va sorprendre tothom, guanyant el Real Madrid al seu pavelló, 95-107, i eliminant de primeres de canvi l'equip de Sergio Scariolo, que acaba la temporada en blanc. Feia 16 anys que no teníem una temporada en blanc dels equips professionals del Madrid. Primer
0: tots
1: equip masculí de futbol, primer equip femení i la secció de bàsquet.
0: En tot cas, va seguir-ho tot plegat. La victòria del Barça des de Múrcia, el Dani Aguilar. Dani, bon dia.
4: Hola, bon dia. Sí, la temporada blaugrana segueix sent una muntanya russa, però quan agafa velocitat el nivell de l'equip és vertiginós, com el que va mostrar ahir davant l'UQAM per no desaprofitar l'oportunitat de tenir unes semifinals amb el factor pista a favor i evitant el Madrid. Liderats per Panther, Claiborne i Schengelia primer i emergint un gran La Provítola per consolidar la victòria, va tenir de fet el Barça el partit absolutament controlat des del descans, oferint una de les millors versions del curs. Això sí, no n'hi ha prou. En parla Toko Schengelia RAC1.
5: No tenemos que meternos en posición de celebración porque todavía no hemos conseguido nuestro objetivo. Y como he dicho, estamos contentos, pero no satisfechos. Hay que seguir.
4: I Xavi Pascual posava ja en prealerta el perill del Tenerife a semifinals. En qualsevol cas, definit el millor dels escenaris, cop sobre la taula, i és que només una vegada abans el Barça havia guanyat una eliminatòria de quarts sense ser cap de sèrie.
0: Gràcies, Dani. Avui es defineix l'altra semifinal, la penya que juga a la pista del Baskonia a les 7, i evidentment també en directe al Superesports de RAC1. Mentrestant, en motor, MotoGP, Marc Márquez s'ha retrobat amb la victòria a l'esprint d'Hongria. A veure si avui pot aconseguir també la cursa.
1: Correcte, 27 dies després de l'operació, ahir va guanyar una cursa, la tercera de la temporada, totes tres a l'esprint. Pedro Acosta i el líder del Mundial, Marco Bezzecchi, el van acompanyar al podi. Avui a les dues, la cursa llarga amb pole del mateix Marc Márquez.
0: I, per altra banda, alguna altra cosa, Pau?
1: Sí, que també tenim el Gran Premi de Fórmula 1 de Mònaco a les 3, amb pole per Kimi Antonelli, i a la mateixa hora està previst que arrenqui la final masculina de Roland Garros entre Kobol i Zverev. Ahir, victòria de Mirra Andreeva a la final femenina, i també a la final de dobles, notícia, bona notícia en clau catalana, victòria del català Marcel Granollers, tercer gran slam de la seva carrera, segon de Roland Garros, ahir fent parella amb Horacio Ceballos.
0: Gràcies, Pau.
1: Bon dia.
0: 9 i 7 minuts.

0: Per tant, totes aquelles empreses que tinguin la seva seu a la província de Barcelona, doncs que puguin tenir aquesta possibilitat, aquesta recomanació de teletreballar.
1: Totes les accions i mobilitzacions s'iniciaran passades les 9 perquè l'alumnat pugui anar a les seus a fer les proves.
2: Invito a todos, por amor a la verdad, a abandonar las narrativas divisivas y polarizantes de vuestra realidad social.
3: Pedro Sánchez era absolutamente conocedor de todo. Lo que tenemos que decirle al señor Sánchez es que pare ya.
4: Estas elecciones ya han valido la pena. Han servido para algo muy sencillo y muy importante: demostrar por qué la democracia en el Real Madrid era necesaria.
5: Hay quien no tiene escrúpulos y utiliza la camiseta del Real Madrid para avergonzar a los socios.
6: Les 9 i 8 minuts, Olivia Rodrigo, que ha estat la sorpresa del Primavera Sound aquesta nit passada. Vaja, sorpresa no Pedro Sánchez, però ha aparegut allà, també. Que ahir tenia feina a Madrid, evidentment, amb la visita del Papa, però va acabar la jornada al Primavera Sound, envoltat de la gent del Gavi Ruiz, de Salvador Illa, que també hi era, ens consta així. Oi, Sara González, bon dia.
7: Sí, sí, sí.
6: Va ser-hi el president de la Generalitat, no?
7: No ens imaginem, Salvador Illa, el Primavera Sound.
6: Bueno, home, sí, home, sí. Però vols dir Gaudino, vols dir allà ballant i tot això?
7: No.
6: És més Iceta, això, vols dir.
7: L'hem vist ballar sardanes.
6: L'hem vist ballar sardanes,
7: però poca cosa més.
6: Sí, val.
7: No seria el seu fort.
6: Bueno, no ho sé, no l'he vist en acció.
8: D'entrada s'ha de treure el traje.
6: Hola, Ivan Guera, bon dia. També ens acompanya l'Arturo Puente, com estàs, Arturo?
9: Hola, bon dia.
6: I el Carles Fernández, com estàs, Carles? Bon dia.
10: Hola, què tal? Bon dia.
6: Què passa?
10: No sé, que
6: ens ha posat un esmorzar. Hola, Bel.
11: Bon dia.
6: Avui el Gremi de Pastisseria de Barcelona ha volgut que fos la mítica pastisseria La Colmena, de la plaça de l'Àngel, de Barcelona, qui portés un dolç molt, molt especial que parla de festa, d'història i de ciutat, que són els panolis. Es diuen panolis. Estan... No em mireu així.
11: Panolis.
6: Estan fets a base de farina i oli, toc d'anís, no sé, i sucre, que el recobreix. Són una petita joia de la rebosteria barcelonina, que només trobareu allà a La Colmena, durant els dies de Corpus, concretament.
7: Alerta.
6: Arran de l'encàrrec que els van fer des de la coordinadora de Colles Geganteres de Barcelona per recuperar aquest dolç, que durant molt de temps només es trobava a l'Església de la Concepció. Des d'aleshores, ara que cop són més gent els que s'interessen per aquest producte, els panolis.
11: El provarem.
7: Són com una galeta. És que he anat a buscar-lo per saber si era tou o no.
11: És duret,
7: sembla...
11: no?
7: Com una galeta. És que a mi em recorda a la textura d'un dolç extremeny que es diu perronilla.
6: A veus, mira. Ja, perronilla, panoli... Sí. Sí, sí.
9: Panoli fa d'insult de Florentino Pérez.
6: Sí, no? Totalment. Panolis...
9: Aquells quan va sortir insultant gent.
6: Totalment, totalment. Espera, que deixeu-me saludar... Com has dit això? En diuen?
11: Panolis.
6: No,
7: perronilles.
6: Perronilla. Bueno, no els diré això, pobres, a la Rau Mañé i al Jordi Armand. Em pensava que sonava millor.
8: Millor panolis.
6: Hola, Manyé. No, panolis
10: bon dia,
6: tampoc.
10: Què tal, què tal?
6: Què tal? Bueno, no sé si es consideren panolis, jo no els considero
11: comencem
6: així.
11: Comencem malament ja,
6: Arnau Manyé, bon dia, i Jordi Armenteres, bon dia.
10: Bon dia, comencem malament.
9: Six-seven, home.
6: Six-seven. Bueno, espera, que això ho hem d'explicar perquè hi haurà gent que ens escolta que no té ni fava d'això, eh?
9: Oh, aquesta és la gràcia.
6: Bueno, ja. Bueno, és que ningú sap què vol dir six-seven, això és una altra. Però és una cosa molt de joanalla, i ara de criatures, que fan un gest així amb les mans. Ara us heu d'imaginar com una balança. Tenim una balança, dreta i esquerra, i mouen com puja i baixa. Puja la mà dreta, baixa la mà esquerra. Puja la mà esquerra, baixa la mà dreta. Mm. I diuen six-seven, six-seven. I això ve dels Estats Units, ningú acaba de saber ben bé què nassos vol dir, i s'utilitza com a comodí.
10: A mi,
6: llavors,
10: filla,
6: la cosa és... Espera, Carles, que aquí hi ha la coincidència. El Papa té six-seven anys, ara mateix.
10: Clar, per això.
6: 67. Ho va celebrar, que la gent li demanava, als joves de no sé on, que fes un six-seven, i ho va fer. I, a més, quin cap de setmana és aquest?
10: El
6: 6 i el 7. Imagina't, eh? I ahir estava el Papa per Madrid, anar passejant amb el Papa mòbil, i va començar a fer 6-7 com si no hi hagués demà.
10: Tot i que no és la primera vegada que ho fa, eh?
6: No,
10: ja ho va fer fa uns dies, unes setmanes, al Vaticà, que per tant està posat en la modernor, suposo, el Papa Lleó XIV.
9: És que és màrqueting vaticanista total i absolut. O sigui, una cosa bèstia. És la comunió perfecta, avui que hi ha la gran missa entre la jovenalla i la gent gran.
6: Ara ja no se saluda amb la manera. Ara ja són les dues manetes, anar fent 6-7 amunt i avall, ja el Papa més modern de la història.
11: De fet, avui és 7 del 6, el que passa que, clar...
6: Ah, girat.
11: Però als Estats Units sí que posen primer...
6: El món anglosaxó seria
11: 6-7. Clar, posen primer el mes.
6: Bueno, deixeu-me ja amb el 6-7, perquè jo no... Fins aquí podíem arribar, de veritat us ho dic. El Perciba el tenim per aquí també o no? Perciba?
12: Sí.
6: Six Seven.
12: ¿Dónde voy?
6: ¿Dónde voy? Pues no sé, ¿dónde vas? Si quiere ir por aquí,
11: voy,
6: si voy
11: por allá. ¿De dónde vengo?
6: ¿De voy o de dónde vengo? Exacte.
12: No.
6: Per si va, què?
12: A veure, m'explico. És que un policia m'estava interrogant.
11: Compte.
12: Em preguntava com anava. Dic,
6: pues, vigila, doncs.
11: Que periodista.
6: Soy periodista, ver el papa, home, digue-li, ver el papa.
7: Com tothom.
13: Abans de l'actualitat puc fer un comentari a l'Arnau?
6: Ah, sí, fes-li un comentari a l'Arnau. Què el vas veure allà dalt de l'avió?
13: El vaig veure.
6: L'avió papal.
13: El vaig veure. Felicitats, molt bé, perquè vas fer de fan de la teva cosa i, per tant, si s'ha de donar un...
6: No ho hem explicat a la ràdio, això.
11: Ah, no?
10: Dels castellers?
6: Els castellers, perquè això no ho hem... Mira, ho apunto, perquè no ho vam explicar, no es va donar temps, ahir era tot una bogeria. Però l'Arnau, a banda de preguntar-li pel català sobre el papa, també li va entregar una figura dels castellers de Vilafranca.
13: I un mocador.
6: I un mocador. El mocador és de la, sí. De la colla de Vilafranca o és un genèric, els castells?
10: Sí, és a dir, és un genèric que fan servir totes les colles castelleres, aquest vermell amb topos blancs, sí. Però en aquest cas, i com passa amb moltes colles castelleres, amb l'escut dels castellers de Vilafranca, en aquest cas. Però vaja, cadascú té la seva personalitzada, podríem dir.
6: Sí. I el volies felicitar per això o era ironia?
13: Sí, perquè es notava molt que l'esperit era transversal.
6: Això sí.
13: Que va agafar els dels verds, però que ell volia parlar en nom de tots els castells i que ell ho donava... La Carli Aternau.
10: Jo si escolteu el vídeo primer, com sempre, i s'ha de fer...
13: Els vídeos no s'escolten, tu saps?
6: Parla de RAC1, va dir, la ràdio més escoltada, 1 milió d'oyentes... Sí,
13: sí, de RAC1.
6: RAC1, sí, sí.
10: Ràdio catalana i en català.
6: Ara.
10: La ràdio més escoltada, 1 milió d'oients, i llavors sí que li faig entrega d'aquesta representació d'una figura d'una construcció castellera, en aquest cas dels castells de la Franca, no només perquè jo en formi part, sinó també perquè dimarts és la colla que veurà en acció en directe el Papa Lleó XIV a l'estadi Lluís Companys.
13: Ara fas un 6-7 com una casa de pagès, ho lligues tot, Ho lligues
10: tot, Aprofitant aquesta relació, vam dir que seria un bon moment perquè ell conegués aquesta tradició de Catalunya de més de 250 anys i perquè de passada relacionés les coses a partir de dimarts quan els vegi en acció.
11: Context.
6: Que t'has rodó. Ho has fet rodó,
7: és l'empleat del mes.
10: Veus?
6: Has fet rodó.
7: Absolutament.
6: Escolta una cosa, Arnau, pot ser que m'hagi equivocat amb l'edat del papa?
11: Sí, en té 70.
6: Sí, en té 70?
10: Sí, sí, en té 70 clavats.
6: Em doncs pensava que era l'aniversari.
10: Fa unes setmanes em va fer 70, sí.
6: Mira,
10: sí.
6: Doncs, fake news, el canto 6-7. Ja està.
10: Exacte.
6: En el seu dia va tenir 6-7 anys, doncs. Ja està. Bueno, encara els té.
7: Els té. Aquests més.
6: Exacte. Bueno, escolta, prou ja, que això s'està desviant i tenim molta feina avui. Que a Madrid hi ha un lío avui, perquè, clar, tenim les Cibeles a tope, sí. Hi ha les eleccions del Madrid i, en fi, i veurem com acaba el dia. No? I el concert de Batman que va fent.
10: Ara mateix, però és que ja fa moltes hores que el centre de Madrid està absolutament col·lapsat. Jo estic al centre de la Cibeles, a tocar de la font d'aquest monument on normalment el Real Madrid justament celebra els títols, i miro al voltant i realment tots els carrers, parlo de la Castellana, parlo de la calle Alcalá, parlo del Paseo del Prado, tots els carrers estan plens a vessar, moltíssima gent, veiem només des d'aquí centenars de milers de persones o milers de persones, ens consta que arriba la gentada fins a Totxa, on per exemple hi ha el Roger Perciba, ens consta que arriba pràcticament fins a Sol, per tant molts metres quadrats, molt plens de gent per esperar el Papa Lleó XIV, que de fet està previst que a aquesta hora, just quan és 9:15, surti de l'Anunciatura Apostòlica i vingui amb un cotxe cap aquí al centre de Madrid, on el rebran aquests centenars de milers de persones i faran el que segurament és l'acte central del seu recorregut aquí a Madrid durant aquesta part del viatge, perquè els càlculs és que hi hagi 1 milió, 1 milió i mig de persones.
6: Per tant,
10: estem parlant de moltíssima gent aquí al centre de Madrid.
9: Des de la sala de premsa en aquests moments tenim visió aèria d'helicòpter de tota aquesta zona del centre de Madrid. O sigui, l'Arnau parlava de Cibeles, el Perciba és a sota, a la zona de Totxa, per sobre la plaça Colón no hi cap ni un ànim en aquests moments. Plaça, o sigui,
10: és lluny.
9: Estem parlant
10: i és
9: lluny. És lluny.
6: A on, lluny. O sigui, a on estem... arriba això?
9: O sigui, de més amunt de la plaça Colón fins a Atocha. O sigui, estem parlant d'un quilòmetre 200, un quilòmetre, podria buscar a Google, quilòmetre 200, quilòmetre 400, a petar de gent. I aquí hi ha un altre element, que és, hauríem de saber quanta d'aquesta gent ha dormit al ras, que ha passat la nit a la plaça de Lima, que és castellana, amunt, amunt, amunt, i que ja empalmaven per poder tenir una bona posició per la missa d'avui.
6: Escolta, que està sortint el Papa, eh? Amb el Papa mòbil ara mateix. Mira, deixa'm preguntar-li al Parsiva. Parsiva, tu on ets exactament? On arriba la gent?
12: Jo estic exactament a la plaça de Neptuno.
6: A Neptuno.
12: A Neptuno, que és a tocar del Museu del Prado. I com deia el Jordi, està a vessar de gent. Hem de dir que de Neptuno cap al sud, cap a l'estació de Totxa, ja no hi ha gent, però tot el trànsit està tallat i va pujant gent que es va afegint. Aquí està tot molt ben organitzat. Hi ha un primer cordó de voluntaris que comproven que la gent arriba aquí amb un QR, és a dir, gent que s'ha hagut d'inscriure prèviament. Hi ha un segon cordó de policia, de la policia espanyola, i després els carrers que veiem, els carrers laterals d'aquest Paseo del Prado, veiem que els voluntaris han format unes cues, que són unes cues realment immenses de gent, que són gent que aniran instal·lant en els recintes, diguéssim, de públic que ja tenen prèviament reservat. M'explico?
6: Sí. Hi ha reserves.
12: Està molt ben organitzat.
6: Ara estem veient el Papa, que ja ha sortit amb el Papa mòbil cap als carrers de Madrid. Surt de l'Institut Ramiro de Maeztu i ara no sé si això és la Castella, no, això és Serrano, potser?
9: Sí, això és a dalt Arturo Soria, calle Serrano, sí.
6: Això és Serrano.
9: És el vestit de gala, aquest, no? Aquest és el vestit de gala de la missa de diumenges del Papa, aquest? Això el Manlleu ho controla bastant més que jo.
10: No, de moment,
9: ahir anava
10: sempre vestit de blanc.
9: No, però ahir anava vermell, o sigui, anava amb aquella manteta sobre vermelles.
10: Sí. El que passa és que ara mateix va com sempre, simplement que després quan arribi aquí sí que ja es vestirà de gala amb el vestit habitual de missa. Un detall, ve amb un cotxe, un Papa mòbil obert, sí. A diferència del que teòricament s'havia plantejat, que era que vingués amb cotxe tancat com a mínim els primers metres, això indica que efectivament des del Vaticà saben que hi ha gent a tot el recorregut i que per tant podrà fer-se aquest bany de masses que ja comença a fer-se ara mateix el Papa Lleó XIV. A molts quilòmetres encara de la Cibeles.
6: És un Papa mòbil...
9: En aquests moments,
6: sí,
9: estem fent el Tour de França perquè hi ha una televisió per davant del Papa mòbil, sí. Em senyalen directe des de la sala de premsa.
6: Anava a dir que el Papa mòbil sí que és obert, efectivament, però diríem que té una mena de cobertura, no?, per damunt, sí. És a dir, fa aquesta mena de sostre de vidre obert, que es pot veure des de fora, però té un sostre, té una petita, i ell va dret.
10: Sí, de fet, per qüestions de seguretat, ja des de fa uns quants anys, a diferència del que també algun cop havia demanat el Papa Francesc, que és directament tot destapat, sí que els papes acostumen a anar amb aquesta mica de protecció coberta per dalt, com a mínim, per evitar els possibles atacs des d'una part superior. Mm-hmm. Sí que els costats estan descoberts, però per dalt estan coberts.
6: Ara estem veient algunes imatges aèries i realment hi ha moltíssima, moltíssima gent a la ciutat de Madrid. No sé si arribaran al milió, milió i mig, però en tot cas és segur l'acte més multitudinari que s'ha de produir. I sobre la missa en si, clar, hi vam veure un Papa molt polític, podríem dir-ho, vam estar comentant durant el matí en el discurs des del Palau Reial, que va parlar de polarització, que va picar la cresta, diguem-ne, els líders polítics que tenia davant, perquè els tenia tots, tenia Pedro Sánchez, tenia Núñez Feijóo, tenia Abascal, i avui sospito, Arnau, clar, no sé si en una missa és un lloc per fer un discurs polític.
10: No, avui no hem d'esperar cap discurs polític, cap dard enverinat a la polarització, com ahir va explicitar clarament davant de la part de la plana política. Avui el focus està en la litúrgia. Avui és Corpus, és la festa de Corpus, volen celebrar el Corpus i, per tant, estarà tot centrat en aquesta part més espiritual i més litúrgica. De fet, recordem que després de la missa fa una petita processó justament per aquí, per la calle Alcalá, uns metres amunt i avall, en aquesta idea més litúrgica i més espiritual. Sí que tindrà aquest bany de masses inicial, sí que tindrà algun contacte institucional, per exemple, amb l'alcalde de Madrid, ara quan arribi aquí a la Cibeles, però més enllà d'això no hi ha un discurs. El que és avui és una homilia i, per tant, un sermó.
6: Mm-hmm. Ara estem veient les imatges del... Disculpa'm, Armenteres, estem veient les imatges i hem vist alguns trams que no hi havia massa gent. El que passa... Això és la Castellana, no, Armenteres? Si no...
9: No.
6: Ah, no, és Serrano.
9: Això és Calle Serrano. A més, acaba de passar per davant de l'ambaixada dels Estats Units, que és allà. És curiós perquè davant de l'ambaixada dels Estats Units habitualment hi ha una mena de tanc d'aquests amb rodes per un tema de seguretat. L'han tret. És inèdit que el treguin, perquè a més sempre hi és. Llavors, està enfilant en aquests moments carrer Serrano, d'aquí un moment farà la cantonada amb calle Colón, però ell tirarà recte per poder arribar fins a la calle Alcalá i enfilar l'Ajuntament de Madrid per sobre i arribar a Cibeles.
6: Quanta estona hi ha, en principi, de tot aquest desplaçament fins a Cibeles?
10: El que està previst és que ell arribi aquí puntualment a 3:15,
6: val,
10: més o menys.
6: Encara falta
10: el tema és que a 3:15 és quan l'ha de rebre José Luis Martínez Almeida per fer-li entrega de les claus d'honor de Madrid, aquesta trobada protocolària, i després a les 10 en punt començar la missa.
6: Val, fem una cosa, tornem de seguida, d'acord? Arnau, Armenteres i Parsiva, per veure com es desenvolupa aquesta sortida del Papa, que ha sortit puntual a les 9:10 des de l'IES Ramiro de Maeztu, d'aquesta escola, d'aquest institut, fins a Cibeles, on farà la missa a partir de les 10, d'un quart d'11, que ha de ser la més multitudinària de totes les misses o de tots els actes que faci litúrgics i no litúrgics en la seva visita a tot l'estat. Fins ara, nois.
10: Fins ara.
6: 9:22 minuts. Deixeu-me dir una cosa, abans que l'Abel Caral també ens parli del temps, dels pròxims hores i dies, que és que això és la prèvia que vingui a Catalunya. La previsió del que pugui passar la setmana que ve a Catalunya és intensa, eh? Més enllà dels talls de carrers, més enllà de la visita pròpiament del Papa, sinó que s'hi afegeix la selectivitat i s'hi afegeix, a més, les protestes dels docents, que ja sabíem aquesta nit passada, perquè fins aquesta nit no havien concretat exactament el que havia de passar, que hi haurà vaga dimarts i hi haurà, a més, protestes. Hi haurà, no sabem si talls de carrers o en quina forma, el Papa arriba al migdia, però vaja, ja es pot comptar que dimarts serà el dia, certament, un dels dies més complicats. Dimecres també, perquè és el dia que el Papa es desplaça més, que se'n va fins a Montserrat, que se'n va a Brians, que torna a Barcelona, després per la Sagrada Família, que va al Raval, etcètera, etcètera. I ahir ens sorprenia, perquè a principis de setmana el govern havia dit al contrari, la recomanació que la gent de l'entorn de Barcelona, és a dir, demarcació de Barcelona, teletreballi, si és possible, dimarts i dimecres. El conseller d'Empresa i Treball és Miquel Samper. Senyor Samper, molt bon dia.
14: Molt bon dia, senyor Bundó.
6: Deia que ens sorprenia perquè a mitja setmana o a principis de setmana la consellera Paneque deia, de fet, sembla que ho podem sentir, deia això exactament.
15: En un moment no està previst. Tot l'esforç del govern, com dic, està assegurar la mobilitat, que les persones puguin arribar al seu lloc de treball amb normalitat i, per tant, reforçar el transport públic. Per tant, no està previst en aquests moments que hi hagi una instrucció específica per part del govern de la Generalitat.
6: Dimarts no estava previst, ahir ja va ser que sí. Sospito que hi té a veure la complicació del que implica les protestes dels docents.
14: Bueno, i la pròpia mobilitat, fixa't que fins i tot la pròpia compareixença de la consellera Paneque diu de moment no està previst. Quan es pren aquesta determinació? Doncs aquesta determinació es pren quan el Procicat, Protecció Civil, doncs fa una avaluació acurada de quina serà la intensitat de la mobilitat i efectivament es comença a veure que els dispositius de seguretat i sumat, evidentment, al que tu estàs comentant ara de la possible vaga, bueno, de la vaga ja anunciada, doncs evidencia que hem de reduir al màxim la mobilitat a la província de Barcelona. I, per tant, quan el Procicat té aquesta doncs, instrucció el passat divendres, el dia 6, doncs, de forma automàtica i directa, la Secretaria de Treball doncs, en fa una altra de comunicació, que és aquesta recomanació, que pretén doncs, que tant les empreses com les persones treballadores doncs, pretenguin planificar, sobretot amb la flexibilitat, per exemple, d'horaris, i si s'escau, doncs, que s'arribi a teletreballar. Quina afectació té? Doncs les persones que resideixen a la província de Barcelona i que s'hagin de desplaçar fora d'aquestes comarques de Barcelona, les persones treballadores que residint fora d'aquestes comarques hagin de venir a treballar als centres de treball de la província de Barcelona, i també, evidentment, a les persones que vivint a Barcelona no es treballin a Barcelona, no? Per tant, és flexibilitat, aprofitant també doncs, que estem en l'època del dia més llarg a nivell d'horaris, d'una banda, i quan els treballs, les professions ho permetin, per exemple, oficines, despatxos, doncs aquests dos dies aconsellem, recomanem que es faci aquesta activitat de teletreball. Clar. Això s'ha fet, com et deia, a través d'aquesta, després d'aquesta comunicació del Procicat i de forma consensuada amb els agents socials, Comissions Obreres i UGT i patronals econòmics que són Foment i Pimec.
6: Ah, o sigui, hi ha hagut reunió o converses, en tot cas, amb els sindicats i amb les patronals en les últimes hores, no sé si quan es va produir això exactament, però...
14: No, això es va començar a fer divendres a la tarda. Divendres a la tarda ja es van convocar per part de la Secretaria de Treball i es van fer les reunions, crec que van ser telemàtiques, no físiques, uh-huh. i evidentment doncs, ja estaven d'acord. De fet, ja hi havia empreses que ja ho estaven proposant de forma voluntària. Eh? Uh-huh. Per tant, no hi ha hagut cap mena de conflicte ni de discrepància en fer aquesta, insisteixo, recomanació. Eh? Uh-huh. És una recomanació per intentar reduir la mobilitat d'aquests dos dies.
6: Clar. Des d'aquest punt de vista, però, sent una recomanació, la protecció, diguem-ne, jurídica que tenen els treballadors, si, per exemple, que això és una altra, no sé si hauran tingut temps els empresaris, tenint en compte que la previsió o la reunió es va fer divendres tarda i es va comunicar ahir, de comunicar-se amb els seus treballadors per dir-los, mireu, dimarts i dimecres millor que no vingueu, que això suposo que ho faran a partir de demà, perquè només tindran el dia de demà per fer-ho. Però des d'aquest punt de vista, la protecció jurídica que tenen els treballadors, si, per exemple, ara un treballador que sent la ràdio i li diu a la seva empresa jo prefereixo fer teletreball i l'empresa no li permet, això està regulat d'alguna manera o no?
14: Hi ha el famós article 37 dels Estatuts dels Treballadors que no és ben bé d'aplicació per aquest cas, però sempre acaba dient que quan els treballadors tenen una dificultat que els impedeix d'arribar a la seva feina, s'hi poden acollir. Per tant, els treballadors, imaginem, tant de bo que no passi, doncs que no poden entrar a Barcelona per les circumstàncies que siguin, bé sigui la vaga aquesta que està anunciada per a partir de les 9 del matí, o bé sigui per la pròpia mobilitat que els dispositius de seguretat doncs puguin generar, evidentment tenen doncs una aplicació de l'article 37 de l'Estatut dels Treballadors, doncs a la qual s'hi podrien acollir. Però en qualsevol cas, jo diria, el que hem de portar-ho és, si em permets, doncs a l'escenari de lo que és la normalitat. És a dir, sabem que ve el Sempare provoca un dels dispositius de seguretat més grans que hi ha al món, a Barcelona, a Madrid, ara tu estaves transmetent, i a tot arreu, per tant, això té una incidència evident. Hi ha una circumstància també òbvia, que és que s'ha anunciat una vaga i nosaltres hem de garantir doncs, que els serveis públics funcionin. Estem també treballant doncs, el decret corresponent perquè hi hagi els serveis mínims d'aquesta vaga que puguin doncs, permetre que totes les proves d'accés a la selectivitat doncs, a la universitat es puguin fer amb tota normalitat, i en aquesta línia anem. Això és una recomanació. Intentem reduir la mobilitat, no eliminar-la. Per tant, ja sabem que hi haurà gent que agafarà el cotxe i en comptes de sortir de casa seva a les 6:30 sortiran a les 5:30 per garantir que arribin al lloc. Perfecte. Però aquells que ho puguin fer i que les empreses, evidentment, ho posaran fàcil perquè així ho ha dit Foment i Pimec, doncs establim aquests criteris doncs, per intentar, insisteixo, reduir aquesta mobilitat i fer que aquest dia 9 i 10 doncs passi el millor possible.
6: Per resumir-ho, són dimarts i dimecres, tots dos dies, amb la mateixa intensitat. Es recomana als treballadors sí. que puguin fer-ho, que teletreballin treballadors de la demarcació de Barcelona, que vagin sí. o que vinguin de la demarcació de Barcelona. Però això estem parlant de centenars sí, sí, de milers sí, de persones, sí. Conseller.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Sistema de negociació per confrontació i bloqueig, que no sigui una cosa habitual. No sé si li va traslladar aquesta preocupació el divendres i quina resposta li dona el govern als empresaris de Pimec que tenen aquesta inquietud.
2: Bueno, aviam, jo, evidentment, o sigui, les paraules que ha dit la consellera d'Educació, que és la que ha de dirigir el tema, doncs les faig meves al 100%. Em consta que s'està treballant doncs, per arribar a aquest acord. Evidentment té una afectació a la societat, a aquesta vaga, doncs, perquè s'està allargant molt. I el desig és que, òbviament, doncs, s'arregli el més aviat possible. Totes les solucions, totes les negociacions requereixen de trobar una postura equilibrada. Equilibrada. La consellera Niubó, la setmana passada, i tot el seu departament, va fer una proposta acceptada, a més, majoritàriament per tots els sindicats, i bueno, hem d'esperar doncs, que aquesta solució arribi el més aviat possible, entre altres coses, perquè és un servei essencial pels estudiants i amb l'afectació que està tenint, com bé deies ara, que recalcava el senyor el president de Pimec, doncs efectivament és necessari que es resolgui. Jo penso que el moviment que ha fet ja la Conselleria d'Educació és prou significatiu, prou important, prou rellevant, té una afectació econòmica molt important i, per tant, un compromís del govern molt rellevant i molt important, i hem d'esperar doncs, que aquesta majoria sindical que hi ha donat suport s'acabi de posar d'acord i que efectivament doncs, això s'acabi el més aviat possible per bé del propi col·lectiu doncs, que té unes reivindicacions la mar de legítimes que s'han atès per part de la conselleria i esperem que això efectivament com tots volem vosaltres, nosaltres i tothom i tota la ciutadania doncs, arribi a bon port.
3: Conseller, només un apunt més perquè ha dit s'està treballant per arribar a un acord en el sector educatiu. El que passa és que la consellera deia divendres al Món RQ que el temps de la negociació ha acabat. S'està negociant o no s'està negociant?
2: Ho desconec, jo, però ho desconec, ho dic amb tota la franquesa, perquè jo no hi intervinc, no? Em consta doncs, que quan hi ha una negociació i no es trenquen els ponts, doncs encara hi ha vies per arribar a una solució. El que és evident és que nosaltres, quan dic nosaltres, dic el govern, ha fet un moviment, crec que s'ha explicat per activa i per passiva per tots els mitjans, radiofònics, escrits. El moviment que s'ha fet és important, és molt rellevant a nivell econòmic, a nivell d'educacions. Intenta posar doncs, fi a una inèrcia de retenció en el món de l'educació, evident, no d'aquest any, ni de l'any passat, ni de l'altre, sinó de molts anys, però, torno a dir, crec que l'equilibri de les prestacions, de les obligacions, ens obliga doncs, a arribar a una conclusió ràpida, doncs, insisteixo, per bé de la pròpia educació, per bé dels nostres infants i adolescents doncs, que la requereixen i per bé de la nostra societat. I estic convençut doncs, que la consellera i les forces sindicals i, per tant, el col·lectiu arribaran a un acord la més aviat possible.
3: Conseller Samper, moltes gràcies.
2: Moltíssimes gràcies a vosaltres i bon diumenge.
3: Bon diumenge. 9:34, doncs la informació és la que ja publicàvem, tot i que es va fer sense gaire soroll. El govern recomana teletreball dimarts i dimecres de la setmana que ve tothom que vagi o visqui a l'àrea metropolitana, és a dir, a la demarcació de Barcelona. Per cert, em sembla que Arnau està arribant al Papa, no sé si ha arribat ja a Cibeles o no.
4: Sí. Ja és a la Cibeles, de fet està fent una mica de volta al voltant de tota la plaça, la font de Cibeles, per saludar a les persones que estan per la part de davant de l'escenari, per les persones que no estan directament en aquests carrers que ha fet servir per venir fins aquí. Ha arribat, està saludant, va parant-se cada dos per tres a saludar sobretot canalla, per al Papa Mòbil li acosten alguna canalla i el saluden. Per tant, sí, el Papa Lleó XIV ja és aquí a la Cibeles, en uns minuts, d'aquí uns minuts entrarà cap a l'Ajuntament i serà allà on el rebrà Almeida, l'alcalde Almeida de la ciutat.
3: Continuem veient moltíssima gent armenteres als carrers, eh?
5: Sí, no, el tema és que ha passat per Cibeles, on hi ha la posició que hi ha l'Arnau Mañé en aquests moments, però està tirant avall,
3: sí.
5: Està fent tot el Paseo del Prado.
3: Carai.
5: I el tema és si dona la volta a Neptú o no per tornar cap... O sigui, està saludant tothom. O sigui, s'està fent un bany de masses, com Déu mana, mai més ben dit, i el que està fent és una mega volta. De fet, el perciba, que és a Neptú, el veurà d'aquí a un o dos minuts, i el tema és si dona la volta allà per després tornar cap a Cibeles i reunir-se amb l'alcalde i fer la missa, o potser baixarà una mica més avall.

0: Hi ha molta gent, hi ha moltíssima gent.
1: La intenció és girar a Neptuno i tornar cap aquí a dalt, cap a la Cibeles. Per tant, no arribarà a Totxa, però farà una bona volta.
2: D'acord.
0: Mireu, ara ens donen imatges aèries precisament de la plaça de Neptuno. La plaça de Neptuno és la que hi ha per sota de Cibeles, o sigui, una és la del Real Madrid, l'altra és la de l'Atlètic de Madrid, i efectivament està muntat. O sigui, imagineu-vos, el passeig del Prado té, que em corregeixi si algú sap, 4 o 5 carrils per banda, i llavors el que han fet és posar tanques perquè hi hagi un camí d'un carril i mig o dos carrils, van tots els cotxes de seguretat i van baixant. I és molt curiós la manera, mira, ara torna a passar, la manera com li acosten nadons.
2: Ah,
0: o sigui,
2: sí.
0: La gent està amb les tanques... agafant, és la imatge del Rei León, de la pel·lícula.
2: Apa,
0: del Rei León.
2: Animal.
0: Evidentment. L'agafes i de cop i volta una persona de seguretat agafa el nadó, li fa la senyal de la creu al papa, al front, i aquest nen no es dutxarà mai més a la seva vida.
2: Escolta, fins on arriba... Continues a Neptuno, tu, no? Per Siva, o no?
3: Sí, aquí sóc a Neptuno. A Neptuno, doncs sembla que la comitiva estaria baixant.
2: Per Prado.
3: De Cibeles, sí. Per Prado, exacte.
4: Vente para acá.
3: Podem veure-ho a través de les pantalles, sí. Perquè hi ha tantíssima...
2: És que crec que està arribant, ja.
0: Jo
2: diria que és el gir.
0: Us puc donar el so.
2: Sí.
0: Bundó, això ho sentiu, no?
2: Sí, i tant. I tant.
0: Aquest és el so que ens cedeixen a la sala de premsa.
2: Aha.
0: O sigui... Ho han microfonat tot. És
2: carai,
0: brutal, o sigui, mira, ara un altre nen,
3: mireu,
0: aquest
3: mireu,
0: porta gorra.
3: Escolta, Jordi...
0: És el Thyssen en aquests moments. Això és la façana del Thyssen.
3: Ara està entrant a Neptuno. Està entrant a Neptuno. El tenim a 30 metres.
2: Sí que és veritat que la imatge aquesta, que ja l'hem vist moltes vegades, del papa beneint nadons, normalment, quan ho veiem a la plaça Sant Pere, les distàncies són una mica més curtes. Aquí la gent potser està... a 5 o 6 metres en una tanca, i han d'entregar el nadó a algú altre perquè l'arribi fins al papa caminant i llavors el torni cap enrere. Que fa una mica d'impressió haver-li d'anar entregant
5: els... Que torni,
2: els...
5: no? Que torni.
2: Exacte.
5: Vuelta.
2: Sí, però... que torni bé, que torni sense caure de terra.
4: És interessant saber si ploren o no ploren.
2: No us veuen, no hi ha plans curts. No hi ha plans curts. Sí, no paren d'entregar-li nadons. És un desfici,
0: això. A més, és molt curiós perquè hi ha personal de seguretat, no sé, 50, 70, 80 metres per davant, que van a peu, i tothom va posant els nadons, en plan, agafa el meu.
2: És impressionant, realment. Però estem parlant de desenes de nadons, ja, que li han entregat al papa, que no dona l'abast, banda i banda, vinga, anaven ahint nadons. Bueno, ara de seguida, quan arribin a Cibeles i comenci tot plegat, hem dit a Arnau, comença exactament a quina hora?
1: En principi, a les 10 en punt.
2: 10 en punt, val, perfecte.
1: Sí.
2: Fins ara, nois.
1: Fins ara.
2: Déu-n'hi-do. Quin festival que ha muntat a Madrid. Bueno, volíeu fer algun comentari del tema de la setmana que ve, perquè la que ens ve sobre és considerable. M'ha sorprès una mica la manera de comunicar-ho del govern, perquè és veritat que dimarts semblava que era molt clar que era una cosa, que no hi havia recomanació de teletreball. Divendres a la tarda hi ha aquestes reunions. Dissabte, de fet, el primer que ho diu és Protecció Civil, que ho diu a 11:15 del matí, i el conseller Samper ho diu a les 2:15 de la tarda, i no sé si aquesta informació ha arribat ben bé a les empreses i als treballadors, però estem parlant de centenars de milers de persones afectades per això, que evidentment no és una obligació, però home, és una recomanació del govern.
5: És que a nosaltres ens costa, vull dir, al diario.es i sé que altres reaccions, que hi havia empreses que ja ho estaven recomanant des de la setmana passada, empreses grans, vull dir que de tot tipus, però empreses grans, no només de Barcelona, sinó del Baix Llobregat, del Vallès Oriental, vull dir que perquè, bueno, i la mobilitat serà molt complicada. Jo dimarts sí que a mi m'ha sobtat molt.
4: Molt.
5: Molt, no? Crec
4: sí,
5: que
4: sí, sí.
2: La contundència de la...
4: Sí.
5: Perquè, a més, era una cosa que estava dient, que el govern central estava dient...
2: Sí, el ministeri ho deia.
4: Clar, però era un ministeri de Sumar, perquè això un ministeri del PSOE no li fa...
6: Voleu dir que entrava en el, diguem, en el possible escenari que no s'acceptés el pacte i que, per tant, els mestres...
2: Pot ser això.
5: Sí. Ja,
6: sí.
4: Punt de partida és una contradicció respecte a l'ordre que estava donant el Ministeri de Treball de Yolanda Díaz.
5: És això,
4: que per això deia, perquè era un ministeri de Sumar, perquè si no, això...
6: Sí, però és veritat,
4: no sé si en un ministre del PSOE li haguessin fet.
6: Jo crec que és veritat que l'impacte que té sobre Madrid... Primer que Madrid és cap de setmana, diguem.
2: No,
6: llavors clar, fem un altre...
2: No.
6: Però l'impacte sobre Madrid, O sigui, aquí al final, les zones que queden aïllades per al Papa, diguem, sí, si les reparteixen entre els dos dies...
7: Les convocatòries tampoc... no són la mateixa no, quantitat, o sigui, de gent.
5: Serà molt complicada, igual.
6: Sí,
5: vull dir que...
6: però compte, Arturo, que... si tu segelles Montjuïc,
5: no,
6: sí, diguem, la resta, diguem, les rondes, tal, i tot aquest poden funcionar.
5: Barcelona sempre és difícil. Vull dir, a poc que li poses... És veritat que Barcelona...
7: Barcelona és més complicat, però la mobilitat del Papa, o sigui, el calendari del Papa o l'agenda del Papa, el que condiciona, o sigui, el que serà més dramàtic en termes de mobilitat de Barcelona serà el dimecres a Sagrada Família, sí, perquè la resta, en el fons... És...
6: A més, és el vespre, el dimecres.
7: Exacte. Sí, sí,
2: hora de sortida.
7: El que passa és...
2: Que és hora de sortida.
6: Hora de sortida. Sí, però...
2: És hora de sortida a Barcelona.
6: Sí. Però que però no que... és... Aquí, per exemple, el recorregut que està fent entre Cibeles... Mm-hmm.
5: No, això no sé, és ple...
6: Això no. El sí. Papa a Barcelona farà Diagonal Rosselló...
7: Un quilòmetre al carrer Rosselló.
6: Ja està.
4: De totes maneres, el canvi de posició ha estat claríssim perquè l'argument que va utilitzar la consellera dimarts va ser... Us imagineu quin mal missatge seria no poder garantir la mobilitat perquè ve un cap d'estat? És que l'argument va ser aquest, no? Que en aquell moment jo no tenia pensat preguntar sobre la qüestió, però aleshores sí que ho vaig fer i li vaig dir que, si no, patia el govern perquè sentís que es produïa un greuge, perquè havia anunciat un reforç de rodalies, clar, allargament de trens, augment de freqüències, tant pel Papa com pel Tour de França. Sí. Clar, qualsevol treballador que cada dia no té la garantia de la mobilitat òptima per arribar al seu lloc de treball, podia entendre que allò era un greuge.
6: Sí.
4: I ella va acceptar que hi havia qui podia interpretar això, però també va confessar que de recursos per poder fer un reforç només ho poden tenir de forma puntual, però no de forma estructural. Però clar, des del punt de vista de l'usuari, que cada dia agafa rodalies, li estan dient no recomanem el teletreball, i a més, li estan reforçant a la cara les freqüències i estan posant més vagons als trens, és com, ostres, o sigui, perquè ve el Papa sí i per cada dia el 500.000 de persones que anem a treballar no es fan aquests reforços en altres circumstàncies que es puguin produir dificultats?
7: Precisament per això jo crec que la qüestió de la vaga de mestres és transcendental, perquè al final el que tens és un dispositiu absolutament extraordinari que absorbeix totes les forces de Mossos i Guàrdia Urbana, sí, i en aquest moment t'aixequen la mà els mestres i et diuen tots aquests talls, te'ls trobaràs per sorpresa, que hem fet aquests dies, te'ls trobaràs per sorpresa dimarts. I a més, amb tota la policia, o sigui, amb tots els efectius que haurien de garantir que aquests talls no siguin un drama...
2: Centrats en seguretat del Papa.
7: Centrats en seguretat del Papa. I jo crec que això és determinant.
5: Dia de selectivitat, també.
2: Sí, sí, sí. Sí, bueno, ahir també van comunicar-ho per tota aquella gent que està afectada per la selectivitat, familiars i els implicats directament, que les organitzacions sindicals ahir van dir que no farien cap protesta, cap tall, cap passades les 9 del matí, que els alumnes en principi ja són allò.
6: Ja veurem el tema selectivitat, perquè més d'una universitat està endegant plans B, perquè normalment qui vigila els exàmens són professors de batxillerat o de l'ESO, perquè si sorgeix alguna pregunta, no es tracta només d'un vigilant de seguretat de no copis, sinó de si ja s'ha d'interpretar. I s'estan fent plans B i plans C, perquè si realment la vaga també impacta sobre això, que cosa que no han aclarit els sindicats i que jo crec que farien bé d'aclarir, bàsicament perquè ara mateix hi ha no sé quants milers de nanos i noies de 18 anys que estan patint molt.
7: Que hi han patit prou tot el curs.
6: Estaria bé que sortissin a dir això està garantit i punt, i ja està.
2: Ahir ho van fer,
6: Sí, però la vigilància, no, el que està garantit...
2: Ah, no, la vigilància no sé si ho
6: van dir. Començarem a les 9.
7: Garanteixen
6: l'accés.
2: Això sí.
6: A les 9.
2: Que la gent que ha d'estar allà, no.
4: En termes logístics, pel govern és un repte que se li complica, perquè justament en els seus plans esquemàtics inicials havien calculat que una setmana resolien l'acord de pressupostos i la següent encarrilaven ja el conflicte educatiu, justament perquè quan arribés el Papa només s'haguessin de centrar en la seguretat del Papa i no d'haver d'atendre a altres fronts. No volien arribar fins aquí. També els propis mestres i els propis sindicats ho sabien, no? I d'aquí també el torçabràs per les mobilitzacions durant la visita al Papa.
2: 3:15, un moment.

0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Ara passen 2 minuts de 3:15 del matí. Estem en connexió amb Madrid, amb l'Arnau Mañé, amb el Jordi Armenteres i amb el Roger Perciba, amb la visita del Papa, que està donant voltes per l'entorn del centre de Madrid. Ja ha passat per la Cibeles, ha tornat, torna a anar... Bueno, fins a les 10 del matí té temps. I això en un Madrid que està blindat, com dèiem, amb moltes dificultats de mobilitat, en què això afecta, de fet, de ple a un fet que era gairebé inèdit o històric, que són les eleccions del Real Madrid, que fa més de... Bueno, fa 20 anys que no es produeixen, perquè Florentino Pérez ha anat encadenant doncs, mandats sense haver d'enfrontar-se amb ningú. Va jugar al pòquer una mica, en la roda de premsa que va fer, que no va quedar clar si convocava o no convocava, i se li va haver de repreguntar, però vostè convoca o no? Va convocar i finalment li va sortir un rival que és difícil que guanyi, però en tot cas que ja és rival, que de cop ja es corpori, hi ha una oposició a Florentino Pérez en forma de persona i nom. El Miquel Agut és a Madrid també, seguint aquestes votacions, que en principi havien d'arrencar a les 9 del matí a Valdebebas, això és bastant extraradi de Madrid, tocant a Barajas, en la ciutat esportiva del Real Madrid. Miquel Agut, bon dia.
2: Bon dia, Xavi.
1: Per on pares?
2: Doncs fora de la ciutat esportiva, veient com els aficionats del Madrid van fent cua des de... Jo he arribat aquí a 9:15 i a 9:15 ja hi havia cua. Hi ha dos accessos. Carai. Sí, no. Jo pensava que seria tot una mica més moderat, perquè tampoc no s'espera una participació gaire alta. En les últimes eleccions va ser del 42% i en les penúltimes més o menys d'una tercera part del cens, i en aquesta s'espera que rondi el 30 i escaig, però vaja, des de primera hora que hi ha molta gent per entrar per l'accés dels vianants i per l'altre accés que hi ha, que és pel trànsit rodat. És una ciutat esportiva de dimensions molt grans, que és com si fos una mena de parc amb un pavelló, oficines i un estadi de futbol a dins. I per fer la volta a aquest recinte fan falta hores a ple sol. I hi ha aquests dos accessos a una banda i a l'altra, i són molt concorreguts. Veig informacions de companys d'altres mitjans que diuen que ja han votat, ara que fa 50 minuts que han obert les portes, gairebé 4.000 socis del Madrid avui aquí a Valdebebas en aquestes eleccions que, com dius, arriben 20 anys després de les últimes.
1: Quants has dit que han votat ja?
2: Segons he vist a Onda Cero, 4.000.
1: Déu-n'hi-do, no?
2: I no, vaja, jo pensava que potser seria molt, perquè clar, aquesta proporció seria molt alta, però d'alguna manera m'encaixa amb tot el que estic veient, que és un no parar de cotxes amunt i avall, d'autobusos que el club ha noliejat, ha posat a disposició dels aficionats i dels socis perquè vinguin a votar des de diversos indrets de la ciutat, i també de la gent que ha vingut pel seu compte fins aquí, però és un no parar. El degoteig en els dos accessos que hi ha és constant, no crec que es mantingui tot el dia, perquè això ho tenen obert fins les 8, però en tot cas sí que des de primera hora del matí hi ha molta gent que ha vingut a votar, potser feina feta no fa destorb, ja m'ho trec de sobre i després de passar el diumenge.
1: Un moment, Agut, perquè em diuen que hi ha Armenteres i Mañé, ja ha sortit el Papa del Papa Mòbil, em sembla?
3: Sí, de fet, just ara l'està rebent els reis d'Espanya, el rei Felip VI i la reina Letícia.
1: Letícia de blanc,
3: ja peu,
1: de nou,
3: tant,
1: perdona.
3: Sí, un altre cop de blanc. És un dels drets que té i veiem que tant ahir com avui l'està fent servir com a reina catòlica que és, doncs l'està fent servir aquest dret d'anar vestida de blanc. També van de blanc, per cert, tots els sacerdots i tots la part del clero que avui, com que és el Corpus, pot també anar vestida de blanc. I ara mateix, efectivament, entra ja cap a l'Ajuntament, l'està rebent l'alcalde de Madrid, el Papa Lleó XIV, José Luis Martínez Almeida, mentre quan apareix a les pantalles Almeida, no sé si ho sentiu de fons, però hi ha un aplaudiment majoritari aquí a la Cibeles, al carrer, entre la gent del públic. Just quan han enfocat a l'alcalde Almeida, hi ha hagut aquest aplaudiment espontani al centre de Madrid.
1: Deies, Armenteres.
4: La recepció no es fa a la porta principal de Cibeles, sinó en una porta lateral, i ja que parlàveu del vestit, no és tan diferent el vestit que porta en aquests moments el Papa del que porta la reina Letícia.
1: De color, no?
4: Perdoneu que us ho digui.
1: No, del color, no.
4: I de forma tampoc tant,
1: bueno, home,
4: eh?
1: Bueno, home, de forma una mica.
4: Home, a veure, sí que és veritat.
5: És una mica Jordi Ramos i Eurovisió, avui, Jordi Armenteres.
4: A veure, perdoneu, però mireu-vos bé aquests dos vestits. Mireu-vos bé aquests dos vestits.
6: Fet el barret.
4: A veure... No són tan diferents. Sí, i la clàmida.
7: Que diguéssim que les cintures no són
4: les.
1: No, segur que no.
4: Un altre cop, mireu ara... La clau de la ciutat.
3: I mireu l'ovació que s'emporta ara al Papalló 14, just quan se saluda amb l'alcalde de Madrid i entrega aquesta clau commemorativa ara a Lleó 14, que firmarà el llibre d'honor de la ciutat de Madrid.
1: Ayuso no hi és, òbviament, perquè això és territori de l'Ajuntament, no?
3: Sí, però hi serà la missa, hi serà en la zona de convidats, en principi. Mm-hmm. No hi serà avui Pedro Sánchez, hi serà tota la família del rei, però el president del govern espanyol avui que no és en aquesta missa. Bueno. Ja sabem que tampoc és gaire fan d'aquestes misses catòliques d'assistir-hi, encara que sigui president del govern espanyol.
1: Pedro Sánchez, que de fet ahir va tancar el dia al Primavera Sound, vull dir que no estava a Madrid.
3: Sí.
1: Sí, és veritat, les imatges que han sortit i que va arribar precisament, com dèiem abans, amb Salvador Illa. El Primavera Sound. Què no m'has de dir per tornar?
2: No. Si fer un apunt petit sobre una mica... Res del que estem veient és propi d'un estat de confessional, ja no dic laic. Res del que estem veient. Jo crec que s'ha de dir, amb tot el respecte a la figura del papa, la importància que té, per suposat, per moltíssima gent, per moltíssims espanyols, per moltíssims... Però jo tinc... I amb tota l'afinitat, no crec que sorprengui ningú, que li tinc una afinitat bastant gran al que està dient políticament, eh? Vull dir que em sembla que tot està molt, molt ben enfocat. Però, sincerament, les imatges que estem veient no fan d'un estat confessional quins haurien d'haver fet mirar. Si no ho dic...
4: De fet, punt 2...
1: Però, perdona, llavors, ho dius per excés de presència governamental?
2: Tota l'estona.
1: D'acord.
2: És a dir, rebre...
4: El tema misses, Pedro Sánchez, ara ho deia l'Arnau, a Pedro Sánchez no li agrada la missa, precisament perquè representa un estat confessional. Llavors, la pel·lícula és... Fixeu-vos que el govern espanyol el que ha fet aquests últims anys és reconvertir els funerals en funerals d'estat que són actes laics. El funeral de la dana, encara hi ha pendent el funeral de l'accident de tren a Ademús.
1: Sí.
4: Llavors, la pel·lícula és... Ell no ve a la gran missa, però farà una excepció per anar a la missa de la Sagrada Família. O sigui, Pedro Sánchez per primera vegada tornarà a anar a una missa precisament pel que dèiem ahir, qui no surti a la foto no hi és en aquests moments. Perquè aquesta visita al final s'ha acabat convertint en tot això.
7: Aquí hi ha un matís important respecte a Salvador Illa, perquè Salvador Illa sí que és obertament cristià practicant, i Salvador Illa tota l'agenda d'aquests dies la té supeditada a l'agenda del papa, no només a Catalunya sinó també a Madrid.
1: Què vols dir, Madrid?
7: Ell està allà.
2: Sí.
1: Ara mateix és a Madrid?
2: Sí.
7: Anirà al Congrés dels Diputats.
1: Ahir era al Palau Reial, eh?
7: Sí. I anirà al Congrés dels Diputats, també.
3: I demà, al principi, va al Congrés dels Diputats, efectivament.
7: Sí.
6: De fet, no és un gran canvi. O sigui, el gran canvi, efectivament, és que Pedro Sánchez vagi a la missa de la Sagrada Família, cosa que no va fer en el seu moment Zapatero.
1: Correcte. Sí. No hi era quan la benedicció de
6: la Basílica. De la Basílica, que és l'acte realment important en termes religiosos, perquè és la consagració...
1: De la catedral,
6: clar. De la basílica. És a dir, com a espai religiós reconegut i com a espai sagrat...
8: La consagració va ser anterior, va ser un altre papa que la va...
6: Però va ser la consagració de la capilla.
7: Sí. Però ara hi ha la novetat temple... de la Torre de Jesús. És la novetat.
6: Sí, però que en termes litúrgics no té el pes... que va tenir el que va fer.
2: Ja dic, jo crec que es pot participar en algun acte, jo no ho veig malament, ni tan sols que un polític participi en un acte religiós. No em sembla, no va d'això. Crec que la presència constant, per exemple, dels reis a tot arreu...
8: Un cap d'estat, també.
2: Però el cap d'estat de Mònaco... És que això és una trampa que fem sempre. El cap d'estat de Mònaco no li muntem aquesta. No, bueno... Ve com a líder espiritual.
4: Va ser aquí la setmana passada, a més.
2: No, clar.
6: Però el cap d'estat de Mònaco
4: va ser aquí no, la setmana passada.
6: No reuneix un milió de persones.
2: Perquè és un líder
8: espiritual. No surt ningú al carrer.
2: Perquè és un líder espiritual. El papa ve i el rebem com a líder de l'Església Catòlica. I em sembla perfectament normal. Només faltaria. Crec que s'han de mantenir una mica les formes. I crec que en alguns moments estem derrapant. Des d'un punt de vista... Ja dic, a més, és que em sembla important que això sigui una reivindicació que fem també quan coincideix, no? Quan està... És a dir, quan un papa és molt fatxa i és molt no sé què, és molt fàcil dir això de la confessionalitat. Quan un papa comulga, mai millor dit, combrega amb tu, és més difícil de dir.
8: Jo ahir em va sorprendre, per exemple, que la programació de televisió espanyola...
2: Tota,
8: 24 hores.
2: 24 hores seguirà el
8: canal 24 hores, i el canal i la U també fos íntegra, que se saltessin el telediari. O sigui, quan tens dos canals, doncs d'acord, amb un fas el seguiment, seguiment i en l'altre mantens més o menys la programació, no?
9: Sí, ara que tots
6: però tots sabem que
1: això... Això sempre és el debat de l'interès ciutadà, eh? Sí que és veritat que mai... Els equilibris és complicat.
6: I més la televisió espanyola actual, tot té molt a veure amb les audiències.
1: Sí,
6: sí, i si es fa és perquè això té audiència, per tant, perquè totalment. Té un eco social.
7: Sí, però no només.
6: Per
7: jo
6: tant,
7: crec que...
6: o sigui, de la mateixa manera que ens passarà d'aquí... Quan és que comença el Mundial?
1: No, la setmana que ve, dimarts.
6: Que serà, sí. Que serà matí, tarda i nit? Pels que els agrada el futbol i pels que no?
8: Sí, però hi ha un canal que es diu Teledeporte, que té tot el sentit, però a Televisió Espanyola hi haurà els partits rellevants, suposo, de la selecció, el 24 hores farà la programació habitual amb un seguiment segur, especial del tema, però que tota la programació de tots els dies es desplaci.
7: Jo crec que té molt a veure amb el que deia l'Arturo. Al final, aquest govern, en hores molt baixes, s'ha agafat com un clau roent aquesta visita del Papa, perquè és amb la política exterior que Pedro Sánchez ha remuntat en els últims mesos, quan semblava que no aconseguiria aixecar cap.
8: Home, si vingués a dir-li
7: pestes
8: a Pedro Sánchez, la cosa no aniria tant.
7: Però al final és veritat que aquí hi ha un líder moral que a escala mundial s'ha erigit en antítesi de Donald Trump i que entra en sintonia el missatge del Papa amb els missatges que intenta projectar Pedro Sánchez a nivell internacional.
6: Si Lula da Silva fos capaç d'arrossegar un milió de persones a Madrid i li fessin aquest seguiment, ens semblaria malament.
9: És que Lula da Silva no és líder espiritual.
7: No, clar.
6: Al final, el que ens preocupa és només que és el cap de l'Església Catòlica.
9: No, clar, evidentment.
7: Perquè aquest és un estat confessional.
9: Clar.
6: Però confessional no vol dir laic, eh? Vol dir confessional, vol dir que no estàs lligat a l'Església Catòlica.
7: Exacte, que no lligues les institucions de l'Estat a aquesta religió.
9: Si un líder islàmic, per exemple, que arrossegués a moltíssima gent, no arrossegaria tanta, però podria arrossegar molta gent, a mi em sembla molt natural que rebi, no em sembla natural que hi hagi aquest desplegament.
1: Un moment, ara seguim. Però és que tinc l'agut, encara que el tenim allà penjat. Miquel, escolta, per acabar la connexió, hem de dir que Florentino Pérez ja està votant, em sembla.
2: Florentino, jo no l'he vist arribar, però val. És probable perquè havia de votar a primera hora gairebé.
1: Sí, tenim imatges. Tenim imatges,
2: doncs llavors,
1: agut. Està votant aquesta hora. Votant. D'acord.
2: Vol dir que està votant en una de les 40 i escaig meses que hi ha a l'interior del pavelló on es fan les eleccions, i està previst que a 11:15 sigui el torn d'Enrique Riquelme.
1: A 11:15. Precisament ahir que Florentino Pérez treia pit que el Papa havia dit que era del Real Madrid, que aquest és un altre també, que la coincidència és total al cap de setmana. Què?
3: Perdoneu,
1: què, Arnau? Per si s'ha vist a les imatges, no? Ho diu.
3: Sí, però mira, us animaria a rescatar el vídeo un altre cop i escoltar-lo fins al final. Perquè al final diu Atlético, i també era Atlético. O sigui que, si el rescateu bé, diu Real Madrid i diu...
5: Què vols dir? Que de tornada a Barcelona diré soc del Barça, però també de
1: l'Espanyol i del Girona.
3: Jo ho dic perquè, de veritat,
2: puc aportar una cosa amb això?
1: Sí,
3: perquè al final diu Atlético, també.
5: I a tu et va dir alguna cosa dels castellers o no? O es va quedar amb els verds?
3: No es va mullar, Carles.
1: No va dir res de Valls.
5: T'ho estàs fent venir molt bé, aquest viatge.
1: No va, no va dir res de Valls, el Papa.
5: Se l'està fent venir molt bé l'Arnau, Aprofita la brillantesa.
1: Digues, Armenteres.
10: Jo vaig penjar el vídeo a les xarxes que em va passar l'Arnau, i un vaticanista, que a més està a Roma, em va escriure i em va dir: no t'equivoquis, el Papa és de tots, Robert Prevost és del Real Madrid.
1: Això va dir, és que diu el Papa és de tots, ho diu textualment, però Robert Prevost és del Real Madrid.
7: Doncs això xoca amb la no polarització.
1: Sí, també. Una cosa, les 10 del matí, agut, anirem... Digui.
10: Bundó, no ho hem dit, però el muntatge que hi ha a Cibeles en aquests moments és una cosa espectacular.
1: Sí.
10: És molt bèstia.
1: L'escenari.
10: No sabem què costarà i no ens ho volen dir. I llavors hi ha una altra cosa. Quan entrem a la guerra de xifres, quan la dreta i l'ultradreta han fet manis a Colón, hi havia una quarta part de la gent que hi havia aquí i ells deien que eren 1 milió. Avui ens diuen que hi ha 1 milió de persones, probablement el supera en escreix. És 1,6 km a petar de gent. 1,6 km a petar de gent de castellana Recoletos Prado. És una bestiesa, això, en aquests moments. Suposo que veieu les imatges aèries de tot el que hi ha muntat aquí, d'aquest escenari, amb aquest altar, amb aquella tribuna de premsa on hi ha l'Arnau Mañé, que es veu... Això no s'havia fet mai en aquesta plaça de Cibeles.
7: Mm-hmm. I 42 pantalles per seguir la missa, al·lucinat fort.
1: Encara no ha sortit el Papa, de totes maneres. Deixa'm acomiadar l'agut, que vagi fent feina. Una abraçada, Miquel. Qualsevol novetat ens ho fa saber. Ara ja sabem que ha votat... Florentino Pérez, el principal candidat d'aquestes eleccions. Abans de que seguim, és que tinc en línia una persona que, tenint en compte que són les eleccions del Real Madrid, volia saludar, que és l'Alfredo Relaño. Què tal, Alfredo? Bon dia.
11: Hola, bon dia, buenos días.
1: Bueno, ara diu que el Papa és del Madrid, segons va dir ell mateix.
11: Bueno, va de blanco, para empezar, ¿no?
1: Això segur, blanco, siempre, això segur, va, todos, va de blanc.
12: Tot s'aprofita aquí,
11: eh? Siempre hemos entendido que teníamos cierta protección divina.
1: Ya, ¿verdad, ya?
11: ¿No? A veces sí. En el Bernabéu han ocurrido cosas milagrosas.
1: I tant. La frase aquella de Dios es del Madrid, ¿no?, que a vegades s'ha dit.
5: Ha venido un año glorioso, ¿no?, para Madrid.
11: Eso, que... los de la Leti no tienen ninguna duda de que Dios es del Madrid. Papa, a lo mejor lo discuten, pero no tienen ninguna duda.
1: Val. Escolta, només molt ràpidament, Alfredo, com d'important són unes eleccions avui, després de 20 anys al Club Blanc, tenint en compte una cosa que no sé si tu estàs d'acord, però és altament probable que guanyi Florentino Pérez, però sortirà ferit d'aquesta campanya electoral.
11: Sí, estoy de acuerdo. De hecho, él las convocó pensando que este hombre, que todavía no lo conocíamos apenas, no se atrevería a presentarse, no tendría tiempo. Era una emboscada más que unas elecciones. Y se ha presentado con mucha más fuerza de la previsible. Encontró el dinero, que es una barbaridad, 187 millones, y ha venido con una serie de ofertas. Le ha faltado finalmente Klopp, que era su sueño, poderlo presentar. Y yo creo que va a ganar Florentino. Tiene un 30 o 40%, digamos, de voto casi cautivo. Tiene un manejo bastante ladino del voto por correo. Yo creo que en el voto por correo tendrá gran ventaja. Pero yo calculo que va a tener casi... Yo le calculo un 30% a estas alturas, quizá me equivoque, a Riquelme, ¿no? Uh-huh. Y ahí va a tener una oposición para lo que pretende hacer, que es ir vendiendo el club a trozos, que es una cosa que tiene muy alarmada al soci de tota la vida.
1: Uh-huh. Una pregunta sobre la campanya en si, i anirem acabant, faré un parell de preguntes més, Alfredo, perquè efectivament ens passen una pila de coses a la vegada. Però t'ha sorprès això de que mediàticament els llocs que han triat els candidats, Florentino, Riquelme, siguin llocs tan poc habituals com en el cas de Jordi Wild, no?, a través d'un youtuber de molt èxit, no?, un creador de contingut de molt èxit, o a les hormigues de l'Hormiguero, o a Iker Jiménez, o al Chiringuito, aquests espais, t'ha sorprès que fossin els escollits?
11: No, perquè cada vez se tiende a aparecer más. Riquelme ha tenido dificultades en medios clásicos y por eso fue l'Hormiguero, y Florentino fue al de Iker Jiménez, pues porque Riquelme había ido al Hormiguero, improvisó. Él intentó evitar que estuviera en el Hormiguero Riquelme.
1: ¿Ah, sí?
11: Pablo Motos llegó a poner, sí, Pablo Motos llegó a poner su puesto a disposición de la empresa, si le impedían llamarlo, y ofreció que fuera al día siguiente.
1: Perdona, Alfredo, perdona, ¿eh?
11: Sí.
1: O sigui, la empresa no volia...
11: Dijeron que no le llevara y Pablo Motos dijo, pues entonces yo no presento el programa ni este ni los siguientes.
1: Ah, ¿sí? Caray.
11: Y entonces lo que ofreció es llevarle a Florentino el día siguiente y Florentino no quiso, pero fue al otro lado, ¿no?
1: Caray.
11: Ha tenido dificultades Riquelme en muchos sitios, ¿no? Y bueno, pues han aparecido cada uno donde le ha aparecido.
1: Home, perdona, però llavors, Alfredo, és molt interessant això perquè la cursa d'obstacles de Riquelme ja no era només els tempos, ja no és només els diners, sinó que, perquè clar, els diners, recordem que com van reconèixer fons que coneixen bé la situació, els bancs tradicionals espanyols li van negar els avals a Enrique Riquelme, va haver d'anar a buscar un banc andorrà i un banc de Nova Escòcia. Llavors, els mitjans convencionals també tenien ordres per part de Florentino o demandes de Florentino perquè no entrevistessin a Riquelme i per això busca llocs alternatius.
11: Bueno, algunos más, otros menos, pero en general, Florentino ha demostrado tener menos poder del que tenía antes, ¿no? Uh-huh. Porque ha estado en la Copa, ha estado en la SER, Riquelme, yo creo que hay menos, pero algo ha quedado, ¿no? El trato de Televisión Española ha sido muy distinto también, por ejemplo, ¿no? Y bueno, no ha habido un debate. Siempre hubiera querido Riquelme que hubiera un debate y lo ofrecía para Real Madrid Televisión, que tiene su control. Florentino además se ha apoyado cuando presentó la candidatura de empleados del Madrid, como sea Manolo Redondo, eres un candidato, no Manolo Redondo, Roberto Carlos. Ayer he visto la foto que estaba en la despedida, en el último tal, Pirri es el presidente de honor. Yo creo que por propia definición no puede estar, es como si el rey está en el en el
1: campaña
11: final del PSOE, claro, o del PP, claro, digamos, ¿no? Yo creo que el presidente de honor, por definición, no tiene que intervenir en estas cosas. Pero sobre todo falta un debate. Yo creo que Florentino no está ya con la lucidez de sus mejores días. Se le vio en aquella comparecencia cochambrosa que tuvo cuando movía el micrófono, movía papeles y se enzarzó con un colega del ABC y se despistaba, saltaba un tema a otro. Yo creo que no está en su mejor condición para tener un debate. Ni una entrevista de verdad sería cara a cara con alguien. Las entrevistas que le han hecho, esto me consta, por ejemplo, El País y El As, no se han grabado para poner en las televisiones de esos medios. No hay pregunta-respuesta así y fluida, ¿no? Ha tratado de aparecer en pantalla lo menos posible de una manera muy controlada.
1: Déu-n'hi-do.
11: Por ejemplo, una entrevista en Televisión Española, le hacía las preguntas una voz en off y él contestaba grabando en su sitio. Las fotos también las ha mandado él, las que se han hecho en los periódicos. Esto es así, ¿no? Yo creo que es que no está, no se quiere mostrar por si acaso.
1: Fins i tot en un entorn segur, com va semblar l'Hormiguero amb l'Iker Jiménez, també vam veure un Florentino dubtós, que no sabia tenir el control absolut de la situació, no? Però en tot cas, per això ho deia al principi, no? Segurament guanyarà de carrer aquestes eleccions Florentino Pérez, però tinc la impressió que ha estat un tret al peu convocar-les, perquè l'hem pogut veure en la seva faceta més feble en roda de premsa, i a sobre ha donat aire a una oposició que no existia, que no era corpòria i que de cop existeix. Té un nom i té una cara. No? A partir d'aquí, al futur, ja veurem cap on porta, perquè es porten 40 anys de diferència Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Alfredo, sempre és un gust. Una abraçada ben forta.
11: Un abraço muy fuerte.
1: Gràcies. Les 10 i 8 minuts. Fem una pausa perquè de seguida crec que sortirà ja el Papa Cibeles i ja hi ha totes les autoritats i seguirem, evidentment, el que succeeixi en els pròxims minuts.
0: Via Lliure amb Xavi Bundó.
12: Amb Aural, la vida sona bé. Escolta-la. En el teu centre auditiu Aural tindràs una atenció personalitzada perquè continuïs gaudint del que més t'agrada. Demana cita ara per una revisió auditiva gratuïta a Aural.es.
13: Aquest estiu, connecta't a l'aventura. Connecta't al mar. Connecta't al LOL, al WOW i a unes colònies sense parar de riure. Deixa la pantalla al calaix i connecta't a l'estiu amb Rosa dels Vents.
14: Les herències poden ser un laberint. No t'hi perdis. Àries Advocats. Amb un tracte proper i professional t'assessorem, fem tots els tràmits i resolem. I si cal, mediem amb altres hereus. No renuncis a la teva herència sense consultar-nos. Àries Advocats. T'ho fem fàcil. Àriesadvocats.com. Els teus advocats.
15: Què passa quan un jugador i un venedor de l'11 es troben? Doncs que un assumia amb el pot de l'Eurojackpot, l'altre té il·lusió per tota la setmana amb el cuponazo i el venedor té una feina adaptada a la seva capacitat.
16: Tot això només de jugar a les loteries de l'11?
15: Tot això i més, perquè cada vegada que jugues a l'11 fas que les persones amb discapacitat tinguin més oportunitats.
16: Que bé!
15: Quan et trobes amb un venedor de l'11, sempre passen coses bones. Així doncs, juguis el que juguis, ben jugat.
17: 11. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
0: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe des de l'Abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
18: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
0: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'Abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica. Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: 10 i 11 minuts quan estem veient les imatges des de Madrid amb l'arribada del Papa a peu ara ja en aquest escenari de la Cibeles, vaja, amb tota la pompa del que és una institució mil·lenària que té controlat perfectament els recursos visuals i de... En fi, és espectacular.
5: Fa 2.000 anys, que ho fan.
1: Sí, sí, això és així. Arnau, ara tothom de blanc, precisament, eh?
3: Sí, sí. Ara sí, vestits de gala tot, amb la casulla, per exemple, el papa, amb la mitra al cap, amb aquesta orquestra que just ara sona de fons, que va baixant el volum, però que són 400 persones entre cor i orquestra, en directe, una posada en escena realment extraordinària, just davant del Palau de la Cibeles, a l'Ajuntament de Madrid, en el moment en què, efectivament, el papa Lleó XIV arriba a l'altar, on ja l'esperen, entre d'altres, molts bisbes, molts cardenals i la família dels reis d'Espanya.
1: Armentera, se sap les dades de la gent al carrer o no?
4: Sí, exactament. La policia en aquests moments parla d'1.100.000 persones, l'organització 1.200.000 persones. Són dues dades molt, molt fidedignes, perquè insistim que la gentada aquí en aquests moments, a tots els carrers que van a petar a Cibeles, és espectacular.
1: Espera, Armentera, és que ara no he sentit el tros final, disculpa'm. És que se sent molt, molt la música, no sé si tens tu el canal.
3: Sí, el que passa és que està pujant el canal d'Armenteres.
1: Ah, d'acord.
3: El resum seria 1.000.000 de persones. A veure, torna, Armen.
1: Digues, Armenteres.
4: 1.100.000 persones, diu la policia en aquests moments.
1: Sí.
4: 1.100.000, diu la policia. 1.200.000, l'organització.
1: D'acord.
4: I aquestes són d'aquelles dades que ens podem creure perfectament. Ja.
1: Sí, més d'1.000.000 de persones als carrers de Madrid. Per tant, 1.100.000, 1.200.000. En l'inici d'aquesta missa, que des d'un punt de vista audiovisual és impressionant, és així, i té un control del domini de la situació des d'un punt de vista visual i des d'un punt de vista conceptual extraordinari. Deixa'm preguntar-li també al Parciba si continua allà a Neptuno, si arriba la gent fins allà o si s'ha estès més endavant. Parciba. No el tenim, el Parciba. Bueno, ara mirarem de recuperar-lo. D'aquí a 2 minuts serà 10:45 del matí. D'aquí aquestes imatges, efectivament, que, com deia el Carles, diu, ostres, és que això porten 2.000 anys, 2.000 anys controlant-ho. No?
8: Per tant, la litúrgia és espectacular i jo crec que, vaja, que s'ha de reconèixer, més enllà de que t'agradi o no t'agradi, que ho saben fer i saben parar l'atenció. I ell saben potenciar molt la figura del líder, perquè és aquest blanc nuclear té a veure amb moltes coses.
6: Amb la puresa, sobretot.
8: Correcte, però sobretot sempre destaca. Sempre destaca i sempre va molt ben acompanyat. Llavors, bé, és un espectacle veure-ho més enllà de que et
6: pugui, veure, que
8: o no, emocionar, eh?
6: És que... jo crec que aquest és un dels moments més centrals del viatge del papa. Hi havia dos compromisos anteriors, que era la visita a Canària pel papa Francesc i el reconeixement de la feina que es fa amb la migració. Hi havia la benedicció i la culminació de la Sagrada Família en el centenari de Gaudí, però per l'Església Catòlica, aquest moment amb 1.000.000 de persones i amb l'eco que això tindrà a Latinoamèrica, on està creixent molt, sobretot les esglésies anglicanes, és un moment central del viatge de papa a Espanya, perquè és la manera de reproduir el poder i la iconografia de l'Església Catòlica.
1: Sentim l'inici de la missa, encara no és el cardenal, no?, de Madrid.
3: Arcabisbe de Madrid, el cardenal Cobo, sí, és la benvinguda protocolària.
1: Ara de seguida us seguirem sentint, però em permeteu que saludem, perquè, clar, tot això que veiem ara ho veurem reproduït i no ha augmentat en quantitat, no, però en un entorn realment espectacular en la ciutat de Barcelona, com és la Sagrada Família, com és a Montserrat, amb un domini, com dèiem, del control de la imatge i de la litúrgia extraordinari. Deixeu-me que saludi aquesta hora del matí el conseller de Justícia i Qualitat Democràtica, de qui depèn, per cert, la Direcció General d'Afers Religiosos, que és Ramon Espadaler. Senyor Espadaler, molt bon dia.
19: Hola, bon dia i bona hora.
1: Ara estem veient aquestes imatges de Madrid que són realment impressionants i que sospito que el govern de Catalunya espera que es produeixin amb la mateixa intensitat a la ciutat de Barcelona amb un entorn tan extraordinari com és la Sagrada Família, que és, de fet, el motiu principal pel qual el papa ha fet aquest viatge.
19: Sí, jo crec que no es tracta de competir amb ningú, es tracta que cadascú aporta una part d'un viatge que té molt de sentit i que té moltes peces que encaixen a la perfecció en el cas de Catalunya, doncs al costat d'aquesta missa de Corpus, que és un dia solemne en l'Església Catòlica, una missa certament multitudinària, en el cas de Catalunya, el punt central, el motiu pel qual el papa visita Catalunya i Barcelona és la Sagrada Família, el final de la torre, de les obres de la Torre de Jesús, en tot el que això representa des de moltes perspectives, molt particularment d'un temple expiatori en ple segle XX, que tampoc és que se'n construeixin tant, i que, a més a més, té les arrels de fe, de catalanitat i de tot allò que representa Gaudí, no? I que es complementa amb Montserrat, a mi m'agrada sempre definir-ho com una cruïlla entre fe, cultura, país, llengua, i també dues visites que per mi són molt, molt, molt rellevants pel que signifiquen i pel que complementen aquest viatge, no? Que són la visita a Brianzú, en un centre penitenciari, i la visita i la trobada que faran entitats que treballen amb la pobresa en ple Raval, a la parròquia dels Agustins, que per cert és la seva ordre, ell prové dels Agustins, no? Jo crec que aquest viatge equilibra d'una manera molt, molt perfecta, deixem-ho dir així, doncs una mirada global i doncs feia una defensa i agraïa, en el cas del govern d'Espanya, aquesta aposta pel multilateralisme, amb una mirada doncs més interna, en el sentit d'avisar-nos dels perills de la polarització, però baixar també les realitats, no? Ahir el Sense Sostres a Madrid a mi em va impressionar, m'impressionarà, estic segur, doncs la visita a la presó, que es prepara doncs amb molta il·lusió, i aquesta és aquest contrast de no deixar ningú al marge del missatge que vol donar, no?
1: Conseller, quan parla de la presó, evidentment les presons depenen de la seva conselleria, vostè hi serà en la visita del Sant Pare a la presó?
19: Sí, sí, tenim previst ser-hi, sí, sí. I el president de la Generalitat també, és una institució que depèn del govern de la Generalitat, fa més de 40 anys que en tenim responsabilitat, tenim un model penitenciari propi, doncs que, com tot, és perfectible, no ho negarem, però que situa doncs la reinserció com l'eix absolutament central, i bé, nosaltres creiem que aportar l'esperança doncs en un indret com una presó, doncs té moltes lectures, totes elles evidentment positives, denota la sensibilitat del Sant Pare per aquestes realitats, a vegades molt ocultes, molt poc conegudes, ens fixem poc amb les presons, però per dir-los tu també comptes, no?, en la nostra societat, i tu també, en el missatge doncs cristià, ocupes un lloc important des de la teva dignitat, no? I em sembla molt, molt rellevant aquesta visita.
1: Quanta estona hi serà el papa Brians?
19: És breu, és una visita breu, són aproximadament uns 20 minuts. Més o menys és, doncs, ell arriba, el reben amb un cant, que és el que canten habitualment a les misses que fan cada diumenge a les presons. Després, unes internes li adrecen doncs, unes paraules, li fan un petit obsequi fabricat també a les presons, i ell doncs, també, evidentment, doncs, correspondrà i dirà unes paraules. I després ja farà camí cap a Montserrat. I l'acomiadarem amb el virolai, això sí.
1: Amb el virolai. Mire, ara m'ha posat la pilota a prop de la porteria perquè li volia preguntar pel català, virolai, evidentment és un signe i un símbol de la catalanitat més profunda, i evidentment és un cant en català. Li ha sorprès tota aquesta polèmica al voltant de la qüestió de la llengua? No sé si creu que era evitable, i fins a quin punt, clar, el papa, quan ahir, des del mateix avió papal, li diu als periodistes que sí que parlarà en català, si creu que ha donat per tancada la polèmica, o encara pot ser que ens hi anem trobant, perquè algú consideri que la presència del català sigui menor a la que esperava en els seus discursos.
19: A veure, jo vull pensar que aquesta polèmica doncs ja està tancada des del moment que és el mateix papa que diu que doncs farà aquest gest de parlar amb la nostra llengua pròpia, no? I, per tant, cadascú doncs ho considerarà més suficient o insuficient, ja es veurà, cadascú té dret a opinar, faltaria més, però em sembla que la sensibilitat hi és de partida, i és en tot moment, i va haver doncs aquest fet de que justament en el moment central, que era la benedicció, que és un acte litúrgic breu, doncs no estava recollit, això s'ha corregit, perquè hi ha hagut predisposició, perquè hi ha hagut escolta per l'altra part, perquè l'arquebisbat, només el capdavant, doncs ha traslladat la voluntat, la sensibilitat que representa, i l'altra part, en aquest cas, doncs l'entorn del papa, i el papa mateix, segons va dir en el mateix avió, doncs ho han entès i ho han assumit amb naturalitat, amb normalitat. I doncs sembla que ara resol d'alguna manera això, doncs el que compta i el que paga la pena és escoltar un missatge que òbviament va adreçat als catòlics, però jo crec que transcendeix molt més enllà del que són les fronteres del catolicisme. Hi ha moltes persones no creients o fins i tot d'altres creences doncs, que veuen el Sant Pare aquesta veu global, que és capaç de marcar criteris ètics amb la intel·ligència artificial, de fer una defensa ferma de la pau, de l'aturar els conflictes bèl·lics, d'una mica, deixem-ho dir col·loquialment, de dir les coses pel seu nom amb molta claretat. Al començament d'aquest papat deia, mira, aquest no, no té potser l'expressió oberta doncs, que tenia el seu predecessor, el papa francès, és més moderat en les formes, però té la seva línia. Quan ha començat doncs, a fer expressions en públic, jo crec que ha estat d'una nitidesa i d'una rotunditat evangèlica, per altra part, doncs, molt notòries. No?
1: Mm-hmm. Sobre aquesta qüestió, deixem preguntar-li, tinc dues preguntes més, una que té a veure, òbviament, amb, sí, amb les dificultats de mobilitat que pot haver-hi. Abans parlàvem amb el conseller Sanfer, quan hem sabut que el govern recomana a fer teletreball els dimarts i el dimecres, precisament per evitar col·lapses al país. Li preocupen aquestes protestes dels docents que puguin afectar la visita del papa?
19: Lo respecto, això és el primer. Nosaltres vivim en un estat democràtic on el dret a la protesta, la manifestació, la concentració s'ha de garantir i es garantirà, però també crec que seria positiu que aquesta protesta no alterés el que és una visita de contingut, una visita històrica al país. Jo crec que les dues coses són compatibles, són possibles, expressar el desacord, i això ho garantirà doncs, els ens que tenim, el cos de Mossos d'Esquadra, tot es garantirà, però també crec que seria positiu per totes les parts que doncs, el viatge es pogués desenvolupar amb la més absoluta normalitat.
1: I l'última que té a veure precisament amb les imatges que estem veient, ja des d'ahir, amb la presència de les institucions de l'Estat en tots els actes del Papa, la presència que hi haurà del Govern de la Generalitat, per tant, de les institucions catalanes amb la visita papal. Des del seu punt de vista, senyor Espadaler, i sent conscient, evidentment, de la religió que vostè professa, creu que el que estem veient aquests dies és propi d'un estat aconfessional o no?
19: Jo crec que sí, perquè és una aproximació des del respecte. Ningú ha renunciat ni ha adquirit doncs, creences, que tingués o no tingués. No? Jo crec que hi ha un espai que va definir molt, amb molta nitidesa Benet XVI, que era una persona molt fina a l'hora d'escriure, que parlava doncs, de la laïcitat positiva, de la sana laïcitat, que és aquella que cada esfera es reconeix a l'altra com a diferent i cap interfereix en l'altre, ni la política ha de dictar l'església el que ha de fer, ni viceversa, però que hi ha un espai de cooperació entre els dos, entre les dues esferes, i que és un espai fructífer, ho és en el tema, per exemple, de la immigració, ho és en el respecte a la dignitat de les persones, ho és en la dignitat, evidentment, dels pobles, ho és en molts aspectes, no? Per tant, hi ha un espai per la col·laboració, no són realitats, són realitats diferents, però això no et priva que puguin col·laborar. Això Benet XVI definia com a sana laïcitat, no? Respecte mutu i identificar àmbits de treball conjunt que n'hi ha molts. Mm-hmm.
1: Conseller Espadaler, moltíssimes gràcies.
19: Gràcies a vostè.
1: I molta sort amb la
19: bon
1: visita.
19: Bon dia.
1: 6 minuts i seran 12:45 del matí. La missa que ha arrencat, Arnau, des de Cibeles, i continua.
3: Sí. Sí, sí, sí. En aquest cas, amb intervencions litúrgiques del papa Lleó XIV, íntegrament en castellà, evidentment, és l'idioma que controla, més enllà de la seva llengua natal, l'anglès. Per tant, aquí a Madrid sí que la llengua íntegrament serà el castellà.
1: Mm-hmm. 10:24, em doneu res? 2 minutets i anirem tancant. Per cert, aviso d'una cosa. D'una cosa que passarà d'aquí uns minuts, que em fa molta il·lusió. Que em sembla que vosaltres no ho sabeu. Mm-hmm. D'una persona que vindrà de seguida. Mm-hmm. Jo crec que us farà il·lusió.
20: També. Entrades.
1: No. Hi ha una persona que en sap molt de religió, moltíssim, sí, i que ha estat durant molts anys col·laborador d'aquest programa, mm-hmm, i que fa uns dies va acabar la seva activitat professional, que és ser professor universitari. Mm-hmm. Sabeu de qui parlo o no? Feu cares, eh?
20: Intueixo.
1: El professor Manuel Delgado.
21: Oh, sí.
20: Home, clar que entrades.
1: Entrades? Què vols dir entrades?
20: Com quedo.
1: Sí, home, sí. Però d'aquí uns instants, vosaltres, que heu coincidit en les tertúlies amb ell durant molt de temps, i us hi heu barallat, i us heu abraçat,
21: i
1: les dues
21: estimat.
1: Coses, i estimat, efectivament, d'aquí uns instants, amb aquest taló de fons, ell que li... Vaja, el seu tema és la religió, i vaja, la part antropològica de la religió, de seguida, d'aquí uns instants, quan acabem tertúlia, us permetrem aquests moments de comunió que pugueu fer vosaltres mateixos, Manuel Delgado. Va, de seguida tornem cap a Madrid i vindrà el Delgado.

0: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
1: Dos minuts i arribarem a 2:15. Per cert, que no ha arribat el Delgado, si algú el veu.
2: Que el
1: perquè
2: porti cap aquí.
1: Estaria bé que parléssim amb ell una estona, perquè, clar, vull dir que havíem quedat amb ell que no se'ns presenti a la vora del migdia, tampoc, el Manuel. Però vaja, ja arribarà, ja arribarà.
2: Ha decidit que el programa el fas al carrer.
1: Sí, exacte. Com la seva última
2: baixes
1: classe.
2: Baixes tu, no puja.
1: Que la va fer, bueno, no sé si vull les imatges, però sí. L'última classe, sí, l'has vista, Sara?
3: Sí, sí, sí.
1: Les imatges al carrer.
3: Em sembla espectacular i molt representatiu del que ha estat la seva figura, no?
1: Totalment. Un professor molt estimat,
3: molt.
1: No? Molt creador de vocacions, per cert, tothom que hi passa per allà, deia que va crear antropòlegs, vaja, on diuen a punta pala, o sigui, sense parar, perquè era tan impressionant en el seu discurs, en la capacitat, diguem-ne, d'enganxar la gent, i a la gent jove en especial, té molt talent en això,
2: sí.
1: Que el que feia era, vaja, crear vocacions, de com sortien antropòlegs de sota de les pedres.
3: Crear vocacions i capacitat de pensar, perquè quan coincidies amb ell en una tertúlia
1: i
3: tu deies amb una convicció m'esperbaran els teus arguments,
1: sí,
3: de cop
1: sí.
3: I volta li donava la volta com un mitjó i potser m'haig de començar a qüestionar coses, no?
1: Sí, sí.
3: Llavors entenc que és la seva gran virtut, és que tu sempre t'ho qüestionis tot,
1: totalment.
3: No? Quan l'escoltes.
1: Totalment. 2:15. Continuant la missa, Cibeles, Arnau, Armenteres,
4: sí, sí, sí,
1: i Percival.
4: Sí, continua amb les litúrgies prèvies, a l'espera de l'homilia del Papa Lleó XIV i aquesta processó que hi haurà després durant uns metres aquí al centre de Madrid.
1: Algun comentari sobre Ramon Espadaler, si volies fer algun comentari?
3: Sí, sobre l'última pregunta que li has fet, no? Si era propi d'un estat aconfessional tot el desplegament que s'ha fet. Jo voldria recordar que s'ha modificat fins i tot l'agenda de plens del Parlament de Catalunya, no? I que, per tant, sí que d'alguna manera combrego amb el que deia abans l'Arturo. Hi ha un excés de comunió, mai millor dit, entre les institucions d'un estat suposadament aconfessional i tot el desplegament del Papa. Deia la Iva també, és un desplegament de poder, però és que no és només un poder de tipus simbòlic, és un poder institucional, és un poder social, al final s'està ocupant l'espai públic i s'està convertint l'espai públic en un escenari religiós, s'està exhibint també una capacitat de mobilització molt gran en una societat que cada vegada és menys practicant, o sigui, tenim aquest xoc.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: En general, remeten a una subvenció, a una de les subvencions que donen. No es parla de quant costa els muntatges que estem veient, no es parla de quant perd en les exempcions fiscals. N'hi ha moltes exempcions fiscals per a empreses que han volgut posar diners privats, però clar, privats, per les quals els baixen els impostos. Per tant, les repercuteix
2: a la caixa comuna
1: favorablement. Sí, sí. Vull dir, totes aquestes qüestions, jo crec, la cessió, per exemple, d'espais absolutament gratuïts, com ara a l'Estadi Olímpic, que, oye, si vas tu a fer el teu aniversari, pagues 72.000 euros o 70.000 euros.
3: Sí, està clar, no m'afectaria.
4: A veure, per posar-ho tot en la seva mesura, el muntatge el paguen empreses privades, que això és una de les altres qüestions.
1: No ho sabem,
4: que a mi sí, home, i tant.
1: No sabem, eh?
4: Perdona, aquí a Cibeles hi ha una grada de patrocinadors,
1: ja sé que hi ha patrocinadors pagant-ho, però cap ajuntament ni cap govern, el govern de la Generalitat, no ens ha explicat.
4: El govern de la Generalitat ha dit que això al govern de la Generalitat li costa 1.700.000 euros.
1: De subvenció directa.
4: De subvenció directa.
1: La resta de coses no ens ha...
4: El gran de part, per posar un exemple d'una cosa que passarà d'aquí una setmana, costarà 9,7 milions d'euros.
1: Ja, però
4: és
1: que el gran de part...
4: Ho dic per posar-ho tot en context,
1: que,
4: no, clar...
1: Vull és que el gran de part, del qual jo sóc tan seguidor com de l'Església Catòlica, però el gran de part és una cosa, és un esdeveniment que no és una confessió. És que jo...
4: Clar, però...
1: Hem assumit entre tots que havia d'haver una distància entre el món eclesiàstic i el món...
4: Però això no vol dir que qualsevol activitat del món eclesiàstic o d'una altra religió estigui prohibida.
1: No,
4: o
1: sigui, però prohibida?
2: No,
4: tu m'estàs dient, el problema és que les institucions, que l'administració està posant diners en això.
1: Evidentment.
4: Com posa diners en moltes altres coses. Per què? Perquè considera que té prou ecosocial com perquè sigui d'interès públic. I aquest és el motiu pel qual l'Ajuntament de Barcelona, no la Generalitat, només l'Ajuntament de Barcelona... es gastarà gairebé 10 milions d'euros en el gran de part. Quan tu dones a qualsevol ONG, qualsevol donació té exempcions fiscals. Les de l'Església Catòlica i les de Creu Roja i les de qualsevol.
1: Sí, però això no és una ONG, eh?
3: Ja, però...
1: És una església. Sí,
4: perdona, és una donació. Tu, tant, o sigui, tu el que gratifiques semblaria... és una donació, és el concepte fiscal, no qui és el destinatari.
3: Són moltes les persones, molts els ciutadans que se senten identificats amb això i fins i tot moltíssims que sense sentir-se identificats. Jo crec que no és raonable pensar que... perquè el papa doncs va a la Sagrada Família tal, doncs que el dispositiu de seguretat se'l pagui el papa.
1: No, ningú no està dient això, eh?
3: Bueno, però això són diners de l'administració.
4: És que això és el que paguen les administracions.
3: Però quan parles de diners de l'administració, què et refereixes?
4: Quan parlem de l'estat olímpic, de l'estadi olímpic, perdó, a la sessió al partit de Gaza tampoc no es va pagar, eh? També es va cedir. Vull dir, i també és un event ideològic en el qual hi haurà molta gent que està d'acord i molta gent que no.
1: Si no és una qüestió de la ideologia, és... Que...
4: No, és una qüestió de... L'Ajuntament té la...
1: Si al contrari, Iba, si a més...
4: El poder de decidir si per avenç ideològic cedeix o no.
1: Fins del que passa, a més a més. És que no només... He dit que no és una qüestió ideològica i sí que és una qüestió ideològica. Crec que moltes administracions estan molt contentes i posant recursos i mostrant poca distància amb el papa perquè és aquest papa. Perquè és un papa que... Bueno,
3: si
1: està més,
3: si
1: està
3: un altre papa, diguem, més allunyat del que podíem dir l'esquerra, eh? Per dir-ho amb noms i cognoms i que la gent ens entengui, anés a Montjuïc...
5: La imatge que tenia Benet XVI, per
3: exemple. Vale, doncs anés a la Sagrada Família, el dispositiu de seguretat seria el mateix, el tallar els carrers seria el mateix i tot seria el mateix. Si volgués fer una missa a l'Estadi Olímpic, seria exactament igual. Si volgués anar a Montserrat, seria exactament igual.
4: I tant.
1: Jo...
3: Ningú... No, jo crec, jo crec que no ens podem imaginar que el papa de Roma vulgui fer una missa a l'Estadi Olímpic i li passi la factura.
2: Jo no poso...
1: Pues hauríem de...
2: No
1: només el papa de Roma, a qualsevol, eh? Demà a no sé quin líder religiós evangèlic, demà passat...
3: Jo crec que és portar a l'extrem que tots som iguals. Jo crec que és portar-ho a l'extrem. No, algú que mobilitza això té uns requeriments de seguretat, uns requeriments de...

0: Caras, que valen diners.
1: No, però no ens equivoquem. Jo, dels requisits de seguretat, no dic absolutament
0: res. Però llavors, quan dius que l'administració
2: es gasta... Però és que el que paga l'administració és això.
0: És el que val diners, home.
1: Sí, és el que val diners. Però no estem separant els diners, els diners que li posem de muntatge... Això que està passant a Cibeles ara mateix...
0: Lo de Madrid no té comparació amb Barcelona, però ho podem ficar a la conversa.
1: No sé, lo que estem veient. Jo del moment...
0: No, perquè s'ha hagut de muntar molta infraestructura.
2: Però això és el que paguen les empreses.
1: No sabem. No ens han explicat. No s'ha explicat. Jo, si fos transparent i digués, mira, posem tant, a mi em semblaria millor o pitjor. No ens ho han explicat. Però, si paguen per... el 100%, el 50% o la meitat.
0: Una empresa ha d'explicar el que posa aquí. Perquè
1: evidentment, perquè l'estem fent deduccions fiscals.
2: Jo sí que crec que si hi ha una implicació pública,
3: no.
2: el mínim és que hi hagi una transparència en com es financia això. Jo no dubto de la importància que té la visita al Papa i la presència que té la seva figura. Altra cosa és que sí que considero que si hi ha un major rendiment de pleitesia per part de la classe política és perquè també hi ha una sintonia ideològica amb el missatge del Papa.
0: Això és política.
2: El que sí que em sembla que hi ha missatges contradictoris quan tu et declares un estat confessional i canvies el ple del Parlament perquè ve la visita d'un Papa, perquè pel Tour de França no es canviarà,
0: política,
2: no?
0: Això no són diners, això
2: els
0: és política.
2: Els plens del Parlament. Sí, però és una barreja. És una barreja també, és una vinculació directa entre el poder de la religió i que exhibeix el propi Papa amb una ascendència completament en el poder institucional i, en aquest cas, amb el poder legislatiu. Perquè, al final, hi ha tot un Parlament canviant les seves rutines.
4: També hi ha un altre factor, que és qui vol sortir a la foto,
1: Clar. Home, totalment.
4: No?
1: Totalment.
2: Sí, sí.
1: I el president de la Generalitat...
0: Política.
1: El president de la Generalitat fa, de la seva creença personal, del seu catolicisme practicant, fa una qüestió política.
4: Òbvio.
1: Ja està. I a partir d'aquí ho pots jugar. Per què no ho has de poder jugar políticament?
3: Però de la mateixa manera que hem tingut presidents de la Generalitat que han fet, per exemple, del seu rebuig a la monarquia, no només una bandera, sinó una escenificació anual en determinades cites. Vull dir, això,
1: sí,
3: cadascú
1: sí,
3: fa bandera de les seves...
1: Això, del que vol.
3: Del que representa.
1: Dit això, ha de fer... el president de la Generalitat ha de fer una missa? Doncs pues no. I la fa el dia de Sant Jordi. Jo crec que és un espai, l'espai de la Generalitat, un espai que té moltíssima relació amb l'Església Catòlica i amb històricament, moltíssima. Però això s'ha d'acabar, ja està. I ho hem de separar. Dit això, jo tampoc no volia fer d'aquest tema, vull dir que em sembla molt raonable el 90% de les coses...
4: No, t'he de dir que hi ha una cosa que ha passat a Catalunya i que no passa a Madrid, per exemple, que nosaltres ens consti, segur que potser hi ha algun altre moviment similar, que hi ha un moviment a Catalunya de no, jo no t'espero. Que munten una protesta.
0: Bueno, aquí també hi ha un moviment pel tancament de Collserola.
4: No!
0: Vull dir que moviments... Aquí,
1: moviments!
4: Que sigui gran o petit.
0: Tires una pedra i surt un salvem la pedra.
2: Los catalanes hacen cosas, no?
4: Informo que existeix. I que és possible, això és debatible també, que si el Papa tingués determinades opinions polítiques que no fossin, seria més gran o més petit aquest moviment.
1: Molt més gran.
4: Perquè ara no tinc el record, potser els que estàveu exercint ja en aquell moment, potser us en recordeu, de si en el cas de la visita de Ratzinger hi havia un moviment antivisita del Papa
3: ja
4: més intens.
3: Ja existien les mateixes persones i van tenir el mateix eco.
1: No, però
3: amb tots
1: segurament...
3: els aspectes, poc,
1: eh?
3: Poc.
1: Val. Però més que ara, segurament, no?
3: No.
1: No?
3: Jo he vist l'eco que se'ls ha donat en els dies previs a la visita del Papa, jo crec que n'han tingut més ara.
1: Ah, sí, eh? Jo no he vist...
2: No he tingut aquesta sensació, però clar, tampoc...
1: Les paraules d'ahir...
2: La comparativa del temps.
1: Les paraules... Per acabar, vamos, per la meva banda. Les paraules d'ahir del rei sobre com de bé ho fa el Papa en el tema de les agressions sexuals, dels casos tan flagrants, a mi em semblen absolutament sobreres. No entenc que el cap d'estat s'hagi de ficar en aquest jardí. Han molestat molt a moltes de les víctimes, sí. Però és per això, és per aquesta manca de separació. És a dir, el cap d'estat, el rei d'Espanya, ha de dir-li al Papa si ho fa bé o no ho fa bé l'Església amb el tema dels abusos sexuals? No té cap sentit.
4: A tot això, perdona, l'Arnau m'informa que ja ha començat l'homilia del Papa, oi, Arnau?
5: Sí, just ara mateix. S'adreça directament, entre d'altres, al rei d'Espanya.
4: No és d'esperar un missatge polític, però...
6: para hacernos entrar en la comunión de Padre y convertirnos en hijos suyos.
4: Això sí que és una missa clàssica. Ara sí, el discurs és netament religiós comparat, diguem-ne, als missatges molt més polítics dels que vam sentir ahir parlant de la polarització.
5: Digues, serà això, eh? Missatges sí, espiritual tot completament.
4: Sí, sí. És una missa, vull dir que no deixa de ser una missa, és una oració. Armentera, sobre el tema aquest ara que estàvem debatent, a Madrid s'ha viscut un moviment, un cert moviment opositor a la visita del Papa o de recursos públics, com el que ara estàvem debatent a Catalunya, o no?
7: No, ni molt menys. No, eh? A Catalunya hi ha hagut manifestos, a Madrid no. Mira, ara ens informaven que, per exemple, demà convoquen una roda de premsa a les 10 del matí, que és la mateixa hora que el Papa serà al Congrés dels Diputats, que és un altre dels grans actes polítics d'aquesta visita, d'associacions d'infància robada, que a més tenia molt a veure amb l'Església en el seu dia. Del tema calés, això és curiós, perquè a Catalunya sí que hi ha hagut partides públiques des de la Generalitat per aquesta visita. A Madrid, abans ho deia el Puente, ho apuntava un moment, però és que preguntes a l'Ajuntament de Madrid, preguntes a la Comunitat de Madrid, preguntes al Govern d'Espanya què val tot això i no hi ha resposta. Quina és l'excusa? Que hi ha moltes partides diferents i que hi ha molts, en el cas de la Comunitat de Madrid, conselleries, en el cas del Govern espanyol, ministeris. Clar, la despesa de seguretat d'això, aquí hi ha 15.000 agents de policia. Catalunya, no sé si vaig errar, tenen 5.600, diria, 15.000 a Madrid. És capital de l'Estat. Ens fixàvem abans, quan veiem el Papa, el Papa mòbil, bona part de la seguretat, els escortes que portaven, són escortes de Pedro Sánchez, són escortes de Moncloa, però clar, és que és un cap de l'Estat. Llavors, clar, el muntatge...
0: I 15.000 policies... I 15.000 policies, que no seré jo el que viva a Madrid, però bueno, 15.000 policies perquè congrega 1.000.000 de persones.
7: Sí, sí.
0: I ahir 500.000. Vull dir que no...
1: Que
0: a la Sagrada Família no sé quan n'hi haurà, però no, jo crec que si són 100.000 ja seran molt, perquè si no estaràs tan lluny de la Sagrada Família que millor veure la tele, no?
2: A la Sagrada Família és molt més estret que el de Madrid, per exemple.
0: El recorregut és més curt i tal, per tant, el nombre de gent...
1: El dispositiu de seguretat està dimensionat a la gent que arrossega. No tinc cap mena de dubte. Sí, sí. Les pancartetes per tota Barcelona dient-li benvingut, pues no.
3: Però és que a més hi ha una diferència, que és que a Madrid han fet aquesta aposta que tant a Catalunya com a Canàries els episcopats han dit nosaltres per aquí millor no anem, de els benefactors premium, superpremium i extrapremium, sí, amb una tarifa explícita. Per això deia que realment l'aportació a Madrid de les empreses és molt espectacular, és que estem parlant d'un milió d'euros, de mig milió d'euros, de 100.000 euros, i que la més baixa són 1.000 euros, clar, no són donatius de parròquia.
4: Però tinc una mala notícia per vosaltres, eh?
0: No ve?
4: Sí, però s'ha despistat i està venint i ara crec que ja no us creuareu.
1: Oh.
4: Delgado, de veritat, eh? Mira que era un dia gros, eh?
2: Escolta, però esperaves menys?
4: Sí, el factor sorpresa de Delgado. Vens que no es presenti com un petardo, com que ve per Sant Joan. Sabeu que és una de les seves grans obsessions, els petardos de Sant Joan.
2: Absolutament.
4: Hi ha unes fotos meravelloses de Manuel Delgado amb un, vaja, amb un arsenal pirotècnic bestial. Sí, sí, és així. Bueno, escolta, doncs anirem tancant tertúlia, farem el butllet informatiu per actualitzar tot el que ha anat passant mentre fèiem tertúlia, i després ja farem el Zanoni i la Llucia, i després ja vindrà el Delgado, que està venint, però bueno, ja...
3: Al seu pas.
4: Ja arribarà, sí.
1: Puc fer una pregunta al Manier?
4: Ah, sí, pregunta-li al Manier el que vulguis. Tant.
1: Perquè veig que la mitra és el barret aquest punxegut, sí. com la...
4: Bueno, home, sí, aquest més gran, aquest barret gran.
1: No l'altre petit que porten més... Tant la mitra, jo no l'havia vist mai amb aquests motius verds, i són els mateixos motius, no?, que porta el vestit, no? No sé si cada... I la pregunta és, cada vegada, o sigui, això tenen unes quantes mitres i les van canviant, o per cada lloc que van... Teneu una mitra diferent, amb uns motius diferents?
5: No, són les mateixes en general. Vale. No diré específic en les mateixes, sinó el mateix model, el mateix disseny.
1: Vale.
5: Però sí que hi ha diferents tipus de vestimentes. Per exemple, avui, si us hi fixeu, tots els cardenals bisbes que l'acompanyen van, en general, vestits de blanc, cosa que sorprèn també, perquè és un dia dels grossos, és un dia dels com els de Setmana Santa, com els de Nadal, dies grans, en aquest cas el Corpus, per l'Església Catòlica, que tots es vesteixen més aviat de blanc. Però aquesta casualitat, Ulla, per exemple, del Papa Lleó XIV també és especial, aquesta mitra que porta també és especial, però sí que no és un disseny inèdit només per Madrid o només per aquest viatge.
1: D'acord.
3: Els colors tenen a veure amb el calendari litúrgic, també, en el moment de l'any. Si és Advent, si és Quaresma...
4: Un minut per damunt de 3:15 del matí. Escolteu, deixarem aquí. Em sap greu que no puc abraçar el Delgado. A veure si us el trobeu a baix.
1: A veure si el trobem.
4: Però està venint. Ja arribarà.
0: D'això de Collserola ni un apunt, no?
2: Tens ganes, eh?
4: Què vols dir, Collserola?
0: Doncs que aquí...
4: Hi havia 200 persones. És que aquí, sí, com que abans has dit això de que hi ha de tot, sí, que, a tot arreu...
0: Que aquí es manifesta perquè s'aixequin les limitacions i poder anar a passejar, per tant, oci...
4: Espera, atura, que igual la gent no sap d'on pixa això, eh?
0: Hi ha gent que viu molt a prop,
4: sí. Va haver-hi tot un grup de gent que van decidir protestar amb les limitacions del tema de la... de Collserola, del tema de la festa porcina, i van pujar, no sé si eren 200 o 300, cap a Collserola per protestar i per dir que a veure si obren ja.
0: Correcte, que estan tips i que necessiten caminar i necessiten, bàsicament per oci, amb un altre rètol, diguem, ben pensat per, des del punt de vista de màrqueting, per a favor de la salut física i mental. Però bueno, bàsicament és poder sortir de passeig. Jo només els demanaria que s'informessin de l'impacte que té la pesta porcina. O sigui, ara tota la demarcació de Barcelona no es pot exportar porc a moltíssimes zones del món. Per tant, això vol dir molts milers de famílies i molts milers de milions d'activitat, i que si això s'estén, si per exemple la pesta porcina aparegués en un bosc de la demarcació de Lleida, doncs tota la demarcació de Lleida tindria prohibit. I fins que no passa un any de l'erradicació de la pesta porcina, la normativa no autoritza, val, a poder exportar i treballar amb normalitat. Per tant, posar al mateix nivell un passeig pel bosc i la necessitat de poder anar a caminar amb la possible viabilitat d'empreses i de moltíssimes famílies que viuen del sector del porc, em sembla d'una insolidaritat còsmica.
4: Doncs ja queda claríssim. Volia dir-ho i ho ha dit.
3: Bon dia.
4: Carles, es que bon dia a tothom.
2: Irse, no, com diu la teva samarreta.
4: Porta una samarreta amb la Lola Flores que diu irse. Perquè és aquella frase que va dir, si me querei, irse. Doncs si me querei, irse vosaltres. Aneu en pau. Gràcies, Arturo, gràcies Sara, gràcies Iva, gràcies Carles. 3 minuts, 3 per damunt de 3 quarts d'11 del matí. Vinga, anem a actualitzar tot el que ha passat mentre fèiem tertúlia. Sandra Sotillo, bon dia.
2: Bon dia.
4: Jordi Claret, bon dia.
0: Bon dia.
4: Com us hem anat explicant, el Papa Lleó XIV, que continua la visita a Madrid, i a aquesta hora presideix l'acte més multitudinari del viatge, la missa de Corpus a la plaça Cibeles, davant de més d'un milió de persones. Ho està seguint tot plegat l'Arnau Mañet des de Madrid. Arnau, bon dia.
8: Bon dia, sí, en marxa aquesta missa multitudinària. Lleó XIV, l'acte central de l'etapa madrilenya del viatge del Papa. El centre de Madrid està ple, avessat, tots els carrers al voltant de la Cibeles completament bloquejats amb aquest milió de persones fidels que esperen des de fa hores. Es repartiran d'aquí a una estona 460.000 hòsties en el moment de la comunió des de 6 esglésies diferents de la zona, i després el Papa farà una processó d'uns metres per celebrar el Corpus. Per venir fins aquí, Lleó XIV s'ha fet un bany de masses amb el Papa mòbil en un trajecte de 12 quilòmetres.
4: Doncs ho seguirem, efectivament, des de Madrid. Mentrestant, a Catalunya, el govern rectifica i ara sí que recomana teletreballar dimarts i dimecres durant la visita del Papa. El conseller Miquel Samper diu que la decisió es va consensuar divendres amb sindicats i patronals després d'una nova revisió de les afectacions previstes.
2: Tot i que dimarts la portaveu Sílvia Paneque ho descartava, ara el govern recomana teletreballar per evitar un col·lapse de la mobilitat per aquesta coincidència entre la visita del Papa i les vagues d'educació. Tot i el marge curt per avisar els treballadors, Samper assegura que les empreses no hi posaran problemes. Ho ha dit aquí al Via Lliure.
9: Després d'aquesta comunicació del Procicat, vam convocar per part de la Secretaria de Treball i es van fer les reunions, i evidentment doncs, ja estaven d'acord. De fet, ja hi havia empreses que ja ho estaven proposant de forma voluntària. Per tant, no hi ha hagut cap mena de conflicte ni de discrepància. Les empreses, evidentment, no ho posaran fàcil perquè, així ho ha dit Foment i Pimec, doncs establim aquests criteris doncs, per intentar, insisteixo, reduir aquesta mobilitat.
2: La recomanació afecta sobretot les persones que viuen o treballen a la demarcació de Barcelona. El govern també demana flexibilitat horària i insisteix que no és una obligació, sinó una mesura preventiva.
4: El conseller Samper, que també ha confirmat que el govern està estudiant la manera de garantir que dimarts la selectivitat arrenqui sense problemes, serà probablement un dels dies més delicats. El Papa Lleó XIV, que arriba a Catalunya al migdia, els mestres tornen a fer vaga i els sindicats preveuen mobilitzacions sorpresa.
10: Sí, tot i que no han acordat a concentrar aquestes protestes només dimarts, encara no se sap ni on ni quan exactament les faran sobre aquesta qüestió. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, que també està al càrrec de la Direcció General d'Afers Religiosos del govern, diu que respecta el dret a manifestació dels professors, però que espera que no posin bastons a les rodes a la visita del pontífex. Ho ha dit també el Via Lliure de RAC1.
11: Crec que seria positiu que aquesta protesta no alterés el que és una visita de contingut, una visita històrica al país. Jo crec que les dues coses són compatibles, són possibles, expressar el desacord, i això ho garantirà, doncs, el cos de Mossos d'Esquadra, però també crec que seria positiu per totes les parts que, doncs, el viatge es pogués desenvolupar amb la més absoluta normalitat.
10: Dimarts el Papa aterrarà a l'aeroport del Prat, cap a 1:45 del migdia, passarà per la catedral de Barcelona i després encapçalarà una missa multitudinària a l'estadi olímpic Lluís Companys.
4: Abans de passar en la part esportiva, deixeu-me dir també un apunt de mobilitat. Hi ha un accident entre un camió i un cotxe que complicarà la circulació a la P7 a l'altura de Sant Celoni, en sentit Girona. Ara mateix hi ha un carril tallat i s'acumulen 5 quilòmetres de retencions. I acabem tornant a Madrid perquè la visita del Papa, com us dèiem, coincideix amb les eleccions a la presidència del Real Madrid. Els socis del Club Blanc, que poden votar des de les 9 del matí, entre la continuïtat de Florentino Pérez o l'alternativa d'Enrique Riquelme. Florentino ja ha votat fa gairebé una hora. Crec que també ho ha fet ara mateix, ens ho confirmarà des de Madrid el Miquel Agut, Enrique Riquelme, des de Valdebebas. Miquel, bon dia. Doncs sembla que no tenim el Miquel Agut. Mirem de fer-ho més tard. En tot cas, gràcies Sandra Sotillo, gràcies Jordi Claret. Fins ara.
2: Fins ara.
4: I mira, i a més ha arribat el Delgado. 8 minuts i arribarem a les 11 del matí. De seguida, Manuel Delgado, al Via Lliure.
12: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
13: Hola.
14: Hola.
13: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó XIV. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
16: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
17: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
18: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
17: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
18: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
17: Més informació a visitpalamos.cat.
19: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
20: Ara a Lidl síndries sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
21: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
22: Quan la temporada agafa embranzida, RAC 1 es posa la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC 1? Què preparen les colles aquest any que a més hi haurà concurs de Tarragona?
21: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adernats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
23: A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
4: Espera, que el Delgado el farem d'aquí uns instants, però van 5 minuts i les 11.
24: 1, 2, 1, 2, 3.
23: El Via Lliure, primers auxilis.
4: Lucía Ramis, bon dia.
2: Bon dia.
4: Què tal, Carlos Tanón? Bon dia.
25: Bon dia.
4: Ja sabeu que estem fent els primers auxilis, per tant, els trementinaires del Via Lliure apareixent aquí per fer recomanacions contra tots els mals. Avui, quin és el mal?
5: avui és un mal que vàrem tenir molt la setmana passada, sí, i que tornarem a tenir, sembla que durant tot l'estiu.
4: Sí, això segur.
5: Perquè aquesta setmana l'Organització Meteorològica Mundial ha avisat que s'espera un dels estius més calorosos dels darrers anys. És l'Agència de les Nacions Unides i assegura que això està relacionat amb el fenomen del Niño i que portarà també fenòmens extrems com les pluges torrencials o les sequeres.
6: Bueno, hem de reconèixer que hem tingut una tardor amb pluges i temperatures més suportables, eh? Que sempre estem aquí de catàstrofe. Però de sobte hem pujat les temperatures aquest any, un fenomen que hauria de succeir al mes de juliol, ens ha passat al mes de maig. Aquest fenomen, des del 2010, rep el nom de cúpula de calor. És heat bubble o heat dome, que no és només una onada de calor, sinó una cosa una mica més complexa. Però encara que es faci la vida més complicada la calor, està bé que passin aquestes coses, perquè des de la tornada de Trump i les extremes dretes negacionistes semblava que el canvi i l'emergència climàtica fos una opinió, una opció política, una filosofia, i no, és sobretot ciència.
5: Hi ha dos tipus de persones. Bé, de fet, són tres tipus de persones. Les que prefereixen la calor al fred.
4: Ah, sí.
5: Les que prefereixen el fred a la calor.
4: Sí.
5: I les terceres.
4: Que no els agrada res.
5: Exacte, que no suporten cap dels dos extrems. Jo tinc més tolerància a les baixes temperatures que a les altes.
4: O sigui, t'agrada més el fred que la calor.
5: Sí, i la calor m'ho fa passar molt malament. Mm.
6: No, jo igual, eh? La veritat és que no ens podem defensar igual de bé.
4: Ui, doncs no podeu passejar-vos per aquí a la redacció, que hi ha una sèrie de hooligans de la calor.
5: No. Ens agrada.
6: Ho hem patit. Però bueno, amb límits, clar, però vull dir que tu més o menys amb el fred et pots defensar, et pots abrigar i tal, però
5: depèn,
6: amb la calor hi ha moments...
5: Depèn de les temperatures, el que al final... És veritat que depèn de l'edat, també, no? Jo crec que com més vells ens feim, pitjor ho suportam.
4: Ah, sí?
5: Jo crec que sí.
4: És un signe de...
5: Quan som
6: joves... Que bé que ho suporto.
5: Quina calorata i tal, i després ja no. I segurament serà un mal cada vegada més estès, de manera que avui, a primers auxilis, parlarem del mal de la calor.
6: Bueno, i encara que ens agrada ser originals, parlar de calor i no fer sonar aquesta cançó és gairebé d'esnobs, i nosaltres no ho som.

0: Bueno, és la cançó de Calor clàssica.
1: Sí, sí,
0: però
1: sí.
0: Estupenda, vist des d'una perspectiva molt lúdica, eh?
1: Molt lúdica, molt lúdica. I a part és una cançó que tothom diu la cançó de Hace calor, però en realitat la cançó es diu Mucho mejor.
0: Sí, sí, sí. Sí.
1: Però, bueno, és això que...
0: És una d'aquestes cançons que el títol la gent es pensa que és una i és una altra.
1: Sí, bueno, la millora, jo crec, que més que Mucho mejor. Bueno, el Rodríguez, el grup d'Ariel Rotic i Andrés Calamaro, que ho va patar absolutament als anys 90, i encara quan el sent sembla que estiguin gravant ara mateix, o sigui que los Rodríguez, mucho mejor.
0: Va, anem a desxifrar etimològicament d'on ve la paraula tècnica, la paraula científica, això de la calor. Va, Llucia, d'on ve la calor?
2: Calor, del llatí calor. Calorem, que vol dir literalment calor. Escalfor.
0: D'acord, no té secret, no?
1: Molt bé, ja està. Adéu!
2: Aquesta paraula deriva de l'arrel calere, que s'està calent o està cremat, amb l'arrel indoeuropea kel, que està relacionada amb la calor i la temperatura, i de la calor tenim paraules com calorós, calorejar i calòric. I, per cert, canícula,
0: sí.
2: Que és la paraula que fem servir quan hi ha onades de calor, literalment vol dir gos petit.
0: Gos petit?
2: Sí. Perquè això...
0: Cani. Ah.
2: Cani, canícula.
1: Ara que ho penses?
2: I ve de l'estel Sirius, que també és conegut com l'estel del gos, i això és perquè els antics romans associaven les fortes calors, les fortes temperatures de l'estiu, amb la presència al firmament de l'estel Sirius, que és el més brillant de la constel·lació Canis Major. No?
0: Ah.
2: I llavors, els dies caniculars es donaven quan aquest estel Sirius apareixia quan sortia el sol. Llavors, com que això coincidia a l'estiu fort,
0: sí,
2: això era la canícula. Els romans sacrificaven un gos,
0: què?
2: Bru, sí, al començament d'aquest període canícula, per apaivagar la fúria del Sirius, no? Li deien, matarem un ca perquè així tu estiguis més tranquil. Creien que aquest estel era la causa del pic de calor estival, no? I cal tenir en compte que, com que no existia el turisme de masses en aquell moment, popularment es pensava que la canícula era temps maligne, era temps del mal. Per exemple, al Clavis Calendaria de John Brady del 1813 llegim: la mar bullia, el vi es tornava agre, els gossos embogien i totes les altres criatures es tornaven lànguides. Els humans els causaven, entre d'altres malalties, grans febres, histèria i frenesí. Tot això feia la calor.
0: Carai.
1: Sí. Bueno, de fet, la calor, si dormim malament, fa que estiguin més nerviosos, amb més paciència en determinats àmbits, generen més violència. De fet, la taxa de crims violents, homicidis i agressions augmenten amb la pujada de les temperatures. Hi ha motiu psicològic, que ja dèiem abans, no? El malestar físic, l'estrès, que interfereix a l'hipotàlam, que és la regió del cervell que regula ni més ni menys que les emocions. Això fa que creixi els nivells de cortisol, causant irritabilitat, un menor control dels impulsos i més predisposició cap a l'agressivitat. La calor també altera els nostres hàbits, és a dir, estem més al carrer, socialitzem més als espais públics i aleshores és més sovint que et puguis barallar o puguis fer alguna cosa horrible.
2: De fet, la calor és aquella situació en la qual la temperatura és superior a la normal i la pregunta és que ens hauríem de fer és què és normal, no? Perquè cada vegada la temperatura és més elevada i, per tant, la normalitat canvia. I la calor és aquella sensació de temperatura excessiva. La pregunta és si sensació només o realitat.
1: Bueno, jo afegiria que el fet de tenir a mà mitjans de reduir la calor o costums més relaxats faci que tinguem menys paciència. Abans t'aguantaves, però quan jo era petit no hi havia tants aires acondicionats al cotxe,
0: ah,
1: ni
0: no,
1: al bus, ni al metro, ni als bars.
2: Però també el que diuen els polítics, que a l'escola no hi havia aire acondicionat i que tothom podia fer classe, això tampoc.
1: No, però tu sabies que no podies fer res i aleshores el teu cervell s'adaptava una mica més. Vull dir, això
0: aquelles
1: no.
0: Finestretes del cotxe,
1: sí,
0: eh?
1: Sí.
0: De nyiqui.
1: Sí,
2: però bueno, abans que hi hagués més de 30 graus no era normal.
0: Això no era tan habitual.
2: Clar,
0: sí.
2: I era com molt extraordinari, els estius que superaven els 30 graus a la ciutat, no? I ara, clar, ara és molt més complicat perquè hi ha molta més... aquests mes de maig ja hem sobrepassat els 30 graus diverses vegades, no? Llavors, la qüestió és que el nostre cos està constantment generant calor interna i per mantenir els 37 graus centígrads cedeix en aquesta temperatura a l'ambient, no? I començava a passar calor físicament quan la diferència de temperatura entre el nostre cos i l'aire que l'envolta és tan petita que el mecanisme principal de pèrdua de calor deixa de funcionar amb eficiència, no? No tenim aquesta manera de ser neveres, no?, de nosaltres mateixos i de refrigerar-nos, no? Si l'ambient està a 20 graus centígrads, el cos cedeix calor fàcilment i no passant calor. I quan l'ambient s'acosta en els 32-35 graus centígrads, la temperatura de la nostra pell, la calor generada pel cos es queda atrapada a la superfície i és quan començam a sentir una calor molt intensa, no?, perquè ja no la pot expulsar.
0: Clar, quan la temperatura de fora s'acosta a la teva,
2: clar,
0: interior ja no la pots treure a la teva escalfor, per tant,
2: se't queda dintre. I no et pot refredar a tu mateix,
0: la pell,
2: no? Clar, sí, pots refrescar.
1: Jo, o sigui, sigui que llavors en aquell moment el cos el que fa és activar la suor. I si la suor, per exemple, s'evapora ràpidament, no passes calor. Però quan no pot evaporar-se perquè l'aire està saturat d'humitat, comença amb els problemes.
2: I per tant, si estem sants, vestits i en repòs, el confort està entre els 18 i els 21 graus, no? La vasodilatació comença entre els 24 i 28 graus, que notes la calor, però el cos encara el compensa correctament. I a partir dels 32 graus, la suor ja no refreda i comencem a patir de bon de veres.

0: Tile Council.
1: Exacte, el grup que va muntar Paul Weller i el Mick Talbot després de que va rebentar a The Jam quan estava a la cima de l'èxit i que tenia uns paràmetres musicals més oberts, no? Mm-hmm. La cançó s'apropia del títol, es diu Long Hot Summer, d'un títol d'una pel·lícula de Martin Reed l'any 58, protagonitzada per Paul Newman, Joan Woodward, Angela Lansbury i Orson Welles.
0: Ei.
1: La pel·lícula està basada en uns relats de Faulkner, que també sabia molt de calor, i l'argument parla d'això, de més calor, més estiu i piròmans, evidentment. O sigui, que han començat ja amb forces referències culturals, com Primers Auxilis, i ara mateix recordo una pel·li del William Hart i la Kathleen Turner, que es deia Bodyhead, foc al cos.
0: Ah, sí.
1: I aquí la relació sexual és d'altes temperatures, però és que a Florida l'estiu, on succeeix la història, tampoc ajuda perquè fa moltíssima calor.
0: Totalment. Bodyhead, eh?
1: Sí.
0: Bona? Jo no l'he vista. Boníssima, eh?
2: Sí, vale. Jo la...
1: Bueno, a veure, igual ara el veiem, no, però ja en aquell moment era novel·la, un argument negre.
2: Sí, sí, és vera.
1: Ara, jo què sé, jo ara ja no sé res.
0: Va, anem amb la simptomatologia de la calor. Anava a dir com sabem si tenim calor. Home, jo crec que és bastant evident. Expressions o, en fi, o comentaris sobre la calor.
2: Fa una calor que crema el cul a ses llebres.
0: Això ho diu a Mallorca?
2: Sí.
0: Crema el cul a ses llebres.
2: Sí.
1: Fa una calor espaterrant.
2: Aquesta és bastant clàssica.
1: Sí.
2: Aquesta calor fa grinyolar els cans. Això es diu a Menorca.
0: Ah, sí?
2: I creava la confusió que canícula venia d'aquí. Perquè
0: dels
2: com
0: gossos.
2: Que ve de cap, pensaven que feia tanta calor que matava els gossos o que feia grinyolar els cans.
1: Fa una calor que desfà les pedres o fa un sol que rosteix les pedres.
2: I després hi havia l'acudit aquell en castellà, no?, que era hace un calor que te torres.
0: Apa, home! És un favor, home, per favor. Sí, no és un acudit, és una cosa que es deia masclista...
2: Del Jaimito, sí. No?
1: Ah, pues hòstia, jo no l'havia sentit mai.
0: No?
1: No.
2: Crec que encara no l'ha agafat.
1: Mira, no, crec que no, després me l'explica. Bueno, aquesta calorada estaborneix, que és com estic jo ara. Mm-hmm. Estabornit.
0: Va, porteu-nos remeis trementinaires per combatre el mal de la calor.
2: No tenim remeis contra la calor, però sí que la podem fer passar més agradablement amb aquesta recepta cultural. Començàvem amb 39 graus a l'ombra, que va ser guardonada amb el Premi Sant Jordi de Novel·la el 1967 i està considerada l'òpera prima d'Antònia Vicenç, encara que ella ja havia publicat contes abans, i retrata la vida asfixiant de poble de l'època i l'enganyosa felicitat del desenvolupament del turisme a Mallorca. En aparença és una explosió de feina, d'amor, de noves amistats, però en realitat és un miratge decebedor enmig d'un desert, no? I el llibre fa un debat sobre el turisme, sobre gènere, i sobretot qüestiona les relacions de poder i de totes les corrupcions, perversions, injustícies que han suposat al llarg del temps, no? És a dir, l'obra és del 1967 i està completament d'actualitat. 39 graus a l'ombra d'Antònia Vicenç.
1: L'estrany d'Albert Camus, que comença Avui ha mort la mama.
0: Ah,
1: o potser
0: sí.
1: Ahir, no ho sé. 80 anys després de la seva publicació continua sent un dels llibres francesos més llegit de tots els temps. I és una mostra genial de com la corrent filosòfica existencialista de la literatura francesa marida perfectament amb la literatura negra que arribava des d'Amèrica. El va adaptar al cinema Luchino Visconti, sense gaire èxit, i més recentment, François Adon, que substitueix la llum abraçadora i els colors encenegadors utilitzats per Visconti, que representaven, de fet, l'atmosfera mediterrània i la calor insuportable d'Alger, elements essencials de novel·la, per un blanc i negre elegant.
2: També tenim instruccions per una onada de calor de Maggie O'Farrell. Ella és molt coneguda per Hamnet i El retrat de matrimoni. I també va escriure aquesta novel·la ambientada a Londres l'estiu del 1976, quan hi ha una canícula que provoca que la gent tingui comportaments estranys, no? I tot comença quan un senyor que s'acaba de retirar surt de casa seva al matí per comprar el diari i no torna. Llavors la família es reuneix per intentar esbrinar què ha passat aquí.
1: Llum d'agost, de William Faulkner, que abans ja ho hem mencionat. És una de les novel·les més admirades i representatives d'aquest autor. És una història enlluernadora i violenta en una terra pobra, antiga, aïllada i salvatge, dominada per grans forces que encara modelen el nostre món. És a dir, prejudicis racials, un fanatisme religiós que arrossega la follia, la cobdícia, la por, l'egocentrisme tràgic i també l'amor i l'esperança.
2: I després tenim Bon dia, tristesa, de François Sagan. És una història que passa dins una mansió vora el Mediterrani. Hi ha una jove de 17 anys i el seu pare vidu, que porten una vida fàcil, agradable, fins que irromp una dona intel·ligent, culta, i tot es trasbalsa allà de dins, no? I tot això passa a l'ombra de la pineda que envolta la casa i filtra el sol d'estiu abrasador, llavors es prepara un joc cruel. I a més hi ha La Ciénaga, que és la pel·lícula de Lucrecia Martel, és del 2001, que passa al nord-oest de l'Argentina en una finca on es cullen i s'assequen pebrots vermells i on passa un estiu una família. I jo no record gaires coses de la pel·lícula, perquè la vaig veure fa molt de temps, però sí que record que passen molta calor. Aquesta imatge de que no podien suportar aquella calor me va quedar molt, molt marcada, sí.

0: Renaldo i Clara.
1: Exacte. L'amor fa calor.
0: Això sí.
1: Sí, Renaldo i Clara, que és, bueno, és un projecte de Clara Vinyals, però també és el títol d'una pel·lícula de Bob Dylan, de fet.
0: Sí, senyor.
1: I, bueno, doncs això, la cançó no ho diu, però sempre un s'ha imaginat l'amor amb l'estiu. Per qui crema, ho rebenta tot, és l'amor enmig de les flames, i és una mica com la febre de l'or que jo. I per això volem acabar amb un missatge positiu, és
2: de
1: a dir,
2: calor.
1: De la calor.
0: Està bé.
1: Ens adaptarem, lluitarem.
2: Tenim aires condicionats, no? La majoria de nosaltres. Llibres. Pots tirar dos de sostre.
0: Els col·les no, eh?
1: Eh?
0: Els col·les no,
2: no
0: hi ha.
2: No, exacte, no, exacte. Això s'ha d'arreglar ja.
1: Bueno,
0: per cert, tenim missatges de gent que ens estava demanant, Carlos, que a veure si no posaves l'escola de calor de Radio Futura.
1: I 37 graus.
0: També podríem.
1: Però no la posarem.
0: Val.
1: Ja hem fet la concessió de los Rodríguez.
0: Los Rodríguez era l'únic, no? La resta ja era una miqueta més...
1: Però bueno, ja
0: menys evident.
2: Si sabeu expressions de calor.
1: Exacte.
2: Que puguem fer servir aquest estiu, que ens en faltaran.
1: I si em podeu explicar el que jo no he entès, també...
0: T'ho explico ara, però és que ara jo crec que per antena és millor no explicar-t'ho.
1: Okay.
0: La frase aquesta de hace un calor que te torres.
1: Exactament.
2: No pot ser que no ho entenguis.
0: Sí.
2: No?
0: Va, és igual, de veritat, Carlos. És igual.
1: És la calor.
0: Sí, no, i tant que és la calor. Va, anem amb la... Però el que no dono crèdit és que ho hagi dit la Llucia, i no tu, però bueno. En fi, acabem amb què, Llucia?
2: Amb un...
1: Els Simpsons.
0: Amb els Simpsons, va.
2: Amb un clàssic, sí.
1: Un clàssic.
3: Ahora sí está cumpliendo con su trabajo, señor Sol.
0: Però això és el castellà latino, no?
1: Bueno.
0: No.
2: Que és el que has robat o què?
1: Sí, bueno, doncs el capítol, que aquí no s'entén, evidentment, és molt críptic, és una onada de calor a Springfield, aleshores és un personatge amb ulleres i quan el sol hi fa, és a dir, el sol comença a desfer tot Springfield i tal, i realment...
2: Es fonen.
1: Mm. Aleshores, amb el meu cap sonava millor.
0: Sí. Bueno, doncs, podeu fer recomanacions de mals que voleu combatre. Els primers auxilis enviant missatges al correu electrònic via lliure@recuponet a través de Twitter i d'Instagram.
2: No passeu calor perquè no és vera, no és inspiradora.
0: No,
2: al contrari,
0: no,
2: nosaltres
0: no
2: ens avancem.
0: I sobretot no és psicològica, que això també és una altra.
2: No és una sensació física, realment.
0: Llucia Ramis, Carlos Tanón, gràcies.
2: Que vagi molt bé,
0: de seguida, Manuel Delgado, va.
3: Ahora sí está cumpliendo con su trabajo, señor Sol.
1: Era més llarg, el... Era...
4: Via Lliure, amb Xavi Bundó.
5: Hola.
6: Hola.
7: Has pensat que una ola pot explicar quin és el nostre tarannà? És una ola de milers d'anys de trobades. Dels grecs als romans, del modernisme al surrealisme. Una ola a tothom. Una ola a la pau i a tot allò que ens uneix. Catalunya és un poble de trobades. Hola, món. Hola, Papa Lleó 14. Benvinguts a Catalunya. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
8: En aquell moment vaig veure la meva vida passar. Hi havia de viure més?
9: I Exòtica, creadors de viatges, ho van fer realitat amb el Primavera Black Friday, amb els preus més èpics de l'any, inclosos vols, hotels i les activitats que sempre has volgut viure. Entra a exòtica.com i planeja el viatge que voldràs veure.
10: El dissabte 13 de juny, vine a la Fira de la Gamba de Palamós.
11: Amb degustació de tastets elaborats amb gamba de Palamós i molta gamba a la planxa.
10: I no et perdis la mostra de productes gastronòmics, les visites guiades a la llotja, les barques de pesca i moltes activitats més.
11: El 13 de juny, vine al port de Palamós i apunta't a la Festa de la Gamba.
10: Més informació a visitpalamos.cat.
12: Soy Carlos Arguiñano. ¿Sabéis por qué mi súper es el número uno en calidad-precio? Porque tiene ofertas como estas.
13: Ara a Lidl síndries sense llavors per 0,95 al quilo i amb Lidl Plus pollastre filetejat fi per 3,25 t'estalvies un 14%. Lidl, val la pena.
14: RAC1. RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
15: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
9: El divendres 12 de juny a la 1 del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
4: RAC 1. Tots som un milió.
9: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
15: Esther, qui és més geni, en Toni Gaudí o jo?
2: Vaya papanatas.
15: Papanata no és català.
5: I vaya tampoc,
15: Tu calla, repipi.
9: Escolta el programa per saber com venir de públic.
4: A RAC 1, Via Lliure. Només dissabtes i diumenges amb Xavi Bundó.
0: Un quart de 12 del matí.

0: Si no fos Manuel Delgado, no hauria arribat com ha arribat. Que és que ha arribat amb presses, pobre, havent-se... No sé si s'ha oblidat o és part de l'exhibició del propi Manuel Delgado, que sempre és una persona que fa coses que mai t'esperes. Aquests últims dies ha estat notícia, perquè ja fa un temps que ho sabem que seria així, però ha fet la seva última classe a la universitat. Ell ha estat un dels professors més brillants d'antropologia a la Universitat de Barcelona, ha creat moltes vocacions, i nosaltres hem pogut gaudir moltíssim a la ràdio durant molt de temps, fins a l'època de la pandèmia, que jo recordo una conversa en què em va dir no sé què més vols que porti en aquell moment. Com estàs, Manuel Delgado? Bon dia.
1: I realment, el de la posta en escena... Sí. Ha sigut... Observa el detall que implica, per exemple, venir amb el pijama sota.
0: Que ja. Però portes el pijama o no?
1: Mira, guaita.
0: Ah, sí? Sí, mira. Ah, sí, mira, m'està ensenyant el pantaló de pijama, eh?
1: Sí, sí.
0: Perquè has tingut tanta pressa que has hagut de sortir...
1: Però no, tot això estava perfectament preparat. Inclús que t'ho ensenyés ara.
0: No, està molt bé. És la teva... Bueno, és el xou, no? Uh-huh. Que ja ens tens acostumats. Això és el que encandila també els teus alumnes. No presentant-te en pijames, suposo que no. Que no ho has
1: Com
0: fet.
1: Que no?
0: Ah, sí, ho has fet?
1: Mira... inclús hi ha fotografies penjades, però l'any, el curs passat, l'assignatura justament religiosa, els estudiants van decidir acudir en pijama a classe.
0: Uh-huh. Ells?
1: Sí.
0: No fomentats per tu?
1: No. Em van dir que pensaven fer això i tal, que va dir que si m'hi volia apuntar, i evidentment els hi vaig dir que, com podien comprendre, no pensava anar en pijama a classe. Uh-huh. Però, bueno, i clar, jo ja anava amb un jersei i tal i qual, i quan tots finalment van voler fer-se una foto, tots en pijama, doncs vaig descobrir que jo també el portava a sota. Això és completament cert, diguem-ne.
0: Això està molt bé. Escolta, Manuel, un moment, ara et preguntaré per com ha estat aquest comiat de la universitat, perquè em consta que et vas emocionar moltíssim, però deixa'm passar per Madrid, perquè ja que tu has estat durant tants anys professor d'antropologia i el teu centre d'estudi, o el teu expertise, que en diuen ara, és la matèria religiosa, no? L'antropologia de la religió, no? M'equivoco, m'estàs fent una mirada que no sé
1: mai. Es diu així, antropologia religiosa.
0: Antropologia de la religió. Avui sí està... Vaja, hem triat el millor cap de setmana, perquè el papa, que és el cap de l'Església Catòlica, és a l'Estat, és a Madrid, dimarts vindrà a Catalunya. L'Arnau Mañé està seguint la missa, crec que està arribant en el seu tram final, Arnau, perquè ja estan fent han fet la consagració, no?, de les hòsties.
2: Sí, és el moment culminant d'aquesta missa, que ja s'allarga més d'una hora, una hora i quart pràcticament, aquesta missa a la Cibeles, moment culminant amb la comunió, repartint 460.000 comunions, 460.000 hòsties pel voltant de la Cibeles, per tots aquests carrers que estan plens a vessar. Es reparteixen des de 6 esglésies diferents de tota la ciutat, 6 esglésies diferents d'aquesta zona, amb diferents zones repartides per intentar arribar al màxim de gent possible, al màxim de fidels que han decidit venir avui aquí a la Cibeles. Per tant, sí, moment culminant d'aquesta missa, perquè d'aquí a una estona el papa faci la processó de Corpus aquí al centre de Madrid. Per cert, finalment sí que hi ha hagut una petita referència política o més aviat ideològica.
0: Ah, sí?
2: El papa Lleó XIV ha dit que és una mica... Ho ha denunciat, la hipocresia d'aquells que literalment s'agenollen davant de Déu, però que després abandonen els seus germans, els germans, diguem-ne, catòlics en aquest cas, amb una referència sobretot als ultres, que amb aquesta suposada hipocresia de agenollar-se davant de Déu i abandonar els germans catòlics.
0: La hipocresia és una cosa també fonamental des d'un punt de vista antropològic, que també li preguntarem a l'Altaliado després. Digues.
2: Menysprear els germans.
0: Armenteres, una cosa, més enllà del que ens està explicant de la pròpia litúrgia religiosa, tu estàs seguint també la part, diguem-ne, de la presència de públic i del que ha de passar en els pròxims minuts o les pròximes hores amb el papa. I no sé si tenim ja confirmació, però ja es començava a especular de quan el papa es podia trobar, amb el que va ser l'últim anunci abans que arribés, amb víctimes d'abusos sexuals de l'Església.
3: Sí, en aquests moments s'apunta. Hi ha hagut molt misteri, ja que estem parlant del Vaticà i l'Església Catòlica, amb com farien aquesta trobada amb víctimes d'abusos que el Vaticà va acabar confirmant. En principi és demà a la tarda, demà un quart de cinc de la tarda. O sigui, serà una trobada totalment privada, això sí que ens ho han dit, per un tema de respecte a les víctimes, però la trobada serà aquí.
0: A Madrid, per tant,
3: Hi ha un altre element també, a Madrid. Mm-hmm. Hi ha un altre element també que no es descarta que n'hi pugui haver algun altre.
0: D'acord.
3: Sí, això, des del Vaticà ens deien, de moment no hi ha informació, quan es pugui explicar s'explicarà, però en tot cas ni hi haurà imatges, ni hi haurà cobertura mediàtica d'aquesta reunió o reunions. Apuntaven, perquè podria ser que hi hagués una altra trobada també en una altra de les etapes d'aquest viatge.
0: I deixa'm saludar també el Roger Perciba, que el tenim a prop de Neptuno, intentant captar fins a on arribava aquesta jarnació que ocupa Madrid per veure la missa del Papa, i que a més ens ha enviat algunes imatges de com s'estava fent la comunió, evidentment arribant intentant arribar fins al final, no? dels assistents, que són moltíssims. L'Arnau Mañé ens deia que repartien 400.000 hòsties, em sembla, no? Roger, on ets ara mateix?
4: Soc a Neptuno, soc just on comença tota la massa de gent que arriba fins a Cibeles, Colònia, i puja Castellana cap amunt, i com deies, efectivament s'està fent la litúrgia de la comunió. Tota la gent que està a Neptuno està fent cua. És una de les coses que més m'està impressionant de tot el que estic veient aquest matí, és l'ordre, la calma, la tranquil·litat, diguéssim, l'ambient que es respira aquí, perquè hi ha milers i milers de persones. Hi ha hagut moments en què no s'escoltava ni un ànima. Ara és un d'aquests moments, hi ha música de fons, i hi ha milers de persones que estan fent diverses cues d'una manera ordenadíssima per rebre la comunió. I aquest és, bàsicament, a banda de les xifres d'un 1.200.000 persones i d'alteracions del trànsit i de policia, etc. Aquí el que més m'ha impressionat aquest matí és l'ambient de tranquil·litat, l'ambient de religiositat, de concentració que hi ha hagut durant tota la celebració i que continua.
0: Gràcies.
3: Sí, digues. És molt curiós, abundona aquests moments la imatge del Papa Lleó XIV presidint aquesta missa des de l'altar. Clar, aquesta comunió serà eterna. L'Arnau, em sembla, deia 485.000 hòsties. Imagina't. Són les que es donen en aquests moments. Llavors, això durarà moltes estones, veritat, hi ha música, però el Papa està sol. O sigui, el Papa en aquests moments està sol, assegut al seu altar.
0: Sí.
3: És curiosa la imatge, com va mirant a tothom, perquè, evidentment, té tota la plana major de l'església davant i bona part de les autoritats.
4: Però aquí la gent... Perdona, Xavi. Si miro al meu voltant, veig gent que està asseguda, està reflexionant, amb els ulls tancats, i un ambient de... Vaja, no havia estat mai en una reunió de centenars de milers de persones amb aquesta tranquil·litat i amb aquesta pau, diguéssim, que respira tot plegat.
0: Gràcies als tres. Tornem d'aquí una estoneta. Fins ara. 11:23 minuts. Delgado, quan veus aquestes imatges, tu que has estudiat l'antropologia de la regió, on et porten? Què et fan pensar? Què et fan reflexionar?
5: Pues no sé. Doncs és... Crec que és, bàsicament, gent catòlica que tenen un líder i que ha vingut a l'estat espanyol i que és molt constant celebrant.
0: És una festa.
5: Clar, però amb aquest té de particular. A veure, jo estic al Consell de la Diversitat Religiosa, perdoneu, de la Generalitat, i sempre m'he manifestat en contra de la llibertat religiosa. I de la llibertat...
0: En contra de la llibertat religiosa i llibertat de culte, què vol dir això?
5: Pues que, a veure, què vol dir llibertat religiosa? Digue'm exactament...
0: No, a mi no facis preguntes, Delgado.
5: És una pregunta retòrica, perquè està la que és la resposta. Digue'm exactament en quina mesura puc diferenciar la llibertat de culte amb la llibertat d'expressió. En quina forma aquesta cosa que està passant a Madrid no és una variable més de la llibertat de reunió i manifestació. Per tant, la idea de que hi ha un àmbit específic que pot ser perfectament perimetrat i que és l'àmbit religiós implica una curiosa discriminació que no està justificada.
0: No creus que és una discriminació positiva per les religions? No està pensada precisament perquè algú entengui que pots parlar amb la llengua que vulguis o pots trobar-te amb qui vulguis, però en canvi hi ha mirades, i això ho estem veient, una miqueta altives quan hi ha determinades demostracions religioses de religions que no siguin purament la catòlica.
5: Home, justament, mira, parlant d'aquest tema, sabem perfectament que és el que implica la islamofòbia. És més, ara l'última moda, bàsicament, és ficar-se amb els evangèlics. Amb la qual cosa, la problemàtica no és única. Sembla que allò que té a veure amb la religió, la que sigui, és, per segons quins segments, una cosa inacceptable que ha de buscar de ser bueno, eliminada o restringida. I la veritat és que aquí no hi ha més que un col·lectiu humà que reclama drets d'ús civil d'allò que justament és l'espai públic que té com a funció fonamental convertir-se en el prosceni en què el grup, en què les persones i els col·lectius s'expressen.
0: Què és el més important que els has ensenyat als teus alumnes sobre antropologia de la religió? O què és el que més t'hi has dedicat l'energia en poder-los ensenyar?
5: Doncs, bueno, de fet, ja t'ho he avançat. El meu esforç principal al llarg de 40 anys és advertir-los que parlar de la religió, com el que deia, un àmbit exempt, perfectament segregable i clar, és inacceptable, i que no hi ha cap diferència entre religió i ideologia. I que qualsevol cosa que permeti... Clar, jo els convido, va, definiu religió. I no hi ha cap definició que em puguin oferir que no pugui valer per qualsevol ideologia presumptament laica.
0: La religió és una ideologia?
5: Sí. Però atenció, això que evidentment és massa evident com per ser meu. Això justament és el que expliquen Marx i Engels a la ideologia alemanya per criticar els hegelians d'esquerra, que entenien que hi havia cert tipus de problemàtiques que podien ser atribuïdes a la religió. I, per tant, a les idees religioses, amb el que Marx i Engels contestaven dient que això és com pensar que la gent s'ofega com perquè creu en la llei de la gravetat.
0: Com si fos una creença, no?, la llei de la gravetat.
5: Clar, jo el que els explico és que les creences no expliquen res, que han de ser explicades i a partir no del que suposa que diuen, manifesten, creuen, sinó essencialment el paper que juguen amb l'esfera de les relacions socials, tant a nivell micro com macro, a nivell històric inclús.
0: Sí, jo me recordo algunes de les converses que hem mantingut amb el Delgado en tertúlia i que n'he après molt, però vaja, sempre m'he quedat en un àmbit molt, molt bàsic, però algunes de les vegades que m'has fumut una castanya forta ha estat precisament quan he parlat de la creença. Perquè tu deies sempre que si feies una referència a la creença, tu ho suspendries a qualsevol dels teus alumnes, no? Perquè no és una creença, és una llei, és una realitat, no?
5: És
0: debatible, no? És a dir, qui està ara doncs fent la comunió no ho està fent perquè creu que allò és important, sinó perquè ho és d'important.
5: I tu com saps que creu alguna cosa? Mm-hmm. Acabo de sentir que hi havia gent que estava amb els ulls tancats reflexionant. Mm-hmm. Com sabem que no estava dormint? No podem saber. És a dir, no podem saber què és el que creu la gent. El que pots tenir és un discurs que el que explica ho explica posteriori, no a priori. És a dir, que la gent té la creença i l'ideologia que bàsicament que li convé en funció de la seva realitat, la que s'acomoda per justificar a posteriori els seus actes. Complicat, oi?
0: Delgado...
5: Complicat, bàsicament, perquè, en definitiva, és contraintuitiu, perquè estem convençuts que la gent actua en funció de les seves idees, i no al revés.
0: Com va ser l'última classe que vas fer?
5: Aquesta. En què, bàsicament... Saps què? O sigui, vaig arribar, i jo sempre vaig amb bastó perquè tinc un problema piramidal i tal, i l'última classe vaig anar sense bastó. I vaig dir, què? Veieu, avui no vinc amb bastó. Què és el que significava que hagués vingut sistemàticament cada dia amb bastó? Que igual era mentida. Que jo, en definitiva, em dedicava a explicar certes coses de les que el requisit és que fossin congruents. Però que el que jo explico, en el fons, explica molt poques coses. Perquè presumeix la idea de que les coses tenen un sentit i que, a més, jo, com a professor, tinc la clau que permet descobrir-lo, no? No és veritat.
0: Sí, l'últim dia els hi vas fer dubtar de si el bastó el necessitaves o no.
5: Clar. I els hi vaig
0: fer dubtar. De si tot és un teatre.
5: Una comèdia.
0: Una comèdia.
5: Tu has dit, bàsicament, que el fet que vingui amb el pijama per sota podia ser...
0: Un xou.
5: Un xou. I si ho fos? Quina diferència hi hauria? Tu no pots saber què és el que la gent pensa. Mm-hmm. Va, vinga, què penso?
0: No t'ho diré.
5: És que no pots
0: saber-ho. És impossible.
5: Tu bàsicament saps...
0: Jo sí que ho penso. Sí que sé què penses ara mateix. Si em mires, eh?
5: En qualsevol cas...
0: Ho sé perfectament.
5: Tinc prou habilitat per aconseguir...
0: Estàs pensant que m'he fet gran.
5: Saps per què? Perquè jo també, tu, perquè són molts anys, tu. I t'hi vist amb el cabell més blanc i dius, hosti, pues com em deu veure aquest home a mi? Clar, pues, llei de vida.
0: Et veig estupendo. No has vingut amb bastó? O sigui que...
5: No, perquè no he tingut temps. I amb prou feina he tingut per posar-me els pantalons.
0: Escolta, deixa'm, una de les coses fonamentals de la última classe del Manuel Delgado, jo abans deia que és un home que tothom que li ha donat classe em diu el mateix, és un gran creador de ara no em surt la paraula, de vocacions. Has creat antropòlegs, o sigui, d'antropòlegs, que la vocació d'antropòleg, per la passió amb què ho expliques, per com desquadres els pensaments de molta gent, i de cop els hi fan reflexionar cap a una direcció que no havia volgut, o que no havia pensat mai, no? Una de les coses que tu vas fer l'últim dia és anar sense bastó, per descol·locar, suposo, també dient, bueno, i ara què, no? El necessitava o no el necessitava? El necessito ara o no el necessitava abans? Però ells et van respondre amb una cosa que no sé si et va descol·locar, que és que no et van deixar entrar a la facultat.
5: No. A veure, jo anava a classe. I, de fet, bueno, realment va ser molt emocionant perquè evidentment no m'ho esperava. I hi havia els estudiants de l'assignatura i gent que s'havia apuntat esperant-me. Clar, doncs imagina't. I em van dir, a més, em van esperar en petards.
0: En petards.
5: I amb una barricada. No va de broma. Si mireu una fotografia, el que fan els estudiants quan jo arribo, bàsicament, és barrar-me

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Xorrada que sempre et diuen en primera instància i que t'agraeixo que tu no hagis dit, bàsicament, que és que per qui creuen o perquè és un costum o perquè és una superstició o perquè, perquè són imbècils.
2: Sí, però tu, dels coneixements que has intentat traslladar també als oients d'aquest programa, em recordo que l'època del 2017, quina època aquella, i de les manifestacions prèvies i post i tal, feies una comparativa entre l'àmbit religiós i les protestes al carrer, no? I deies, això també és una mena de comunió, això també és... igual que a l'àmbit religiós, quan tu vas a una litúrgia religiosa, et mires els uns als altres i d'alguna manera no és que pensis el mateix, però hi ha alguna cosa que et connecta a les manifestacions de forma similar. Quan tu deies això de treure la verge, encara que no hagi plogut mai, o vas a fer una protesta al carrer, un grup de 100, 150, 200 o 50.000, hi ha un reconeixement comú, que és estem, en principi estem aquí per això.
1: Home, què creus que estan fent ara mateix a Madrid? Doncs adonar-se'n d'una cosa que no sempre estan segurs, que realment són molts.
2: I que no estan sols.
1: I que no estan sols, clar. És que quina diferència hi ha? Que evidentment que hi ha una diferència de contingut, òbviament. Però al capdavall, la lògica que permet establir... Ei, tu, no estem tan penjats, tu. Els catòlics no som una minoria tan marginada. Hòstia, som molts, tu.
2: Però això s'aperdona, Delgado és el mateix que en un camp de futbol.
1: Òbviament. Clar, és que, o sigui, deixant de banda...
2: O una ballada de sardanes...
1: En qualsevol oportunitat en què de sobte la gent, per la causa que sigui, deixa casa seva i es troba a l'intempèrie amb d'altres que més o menys senten i pensen el mateix que ell. Que sigui un carnestoltes, una cursa del Corte Inglés, o que sigui un acte litúrgic, o que sigui una manifestació en favor de la independència, és una qüestió que té a veure amb el contingut, però no amb la forma.
2: I llavors per què has fet antropologia religiosa si tu feies antropologia, i punt?
1: No, mira, el lloc on havien decidit fer la classe perquè l'aula ja no en servia, jo vaig dir, no, jo vinc a fer classe. Algú va pintar darrere antropologia del ritual, perquè el que jo he fet sempre és antropologia del ritual. O sigui que jo suposo que a la facultat s'enfadarien de que algú pintés això, però era antropologia del ritual. Jo no he fet mai antropologia de la religió perquè exactament no sé exactament què és el que haig d'entendre per religió.
2: Sí, després de tots aquests anys no saps què és la religió.
1: Perquè, no, és més, convido a que algú m'ho expliqui. Mm-hmm. Evidentment...
2: Però sí que saps què és un ritual.
1: Un ritual, sí, un acte repetitiu i obligatori en relació amb certes circumstàncies. Però, mira, l'última classe, el que els vaig dir és que el sentit que tenia l'assignatura és advertir-los de fins quin punt el ritual no és una qüestió que tingui a veure amb cultures exòtiques i remotes, ni amb religions més o menys estranyes i amb la seva litúrgia. Té a veure amb la vida quotidiana. Allò era un ritual. Allò era un ritual de pas que implicava, bàsicament, que després d'allò, jo, bàsicament, el que entraria és amb el govern de les ombres. I els hi vaig dir, que amb tot això, i amb aquests 40 anys, bàsicament, per què són? Perquè al davall soc conscient del que avui soc més conscient que mai, que sense vosaltres no soc res.
2: El teu ritual era anar a classe.
1: I el de l'aia era justament un ritual de pas. I després, clar, me canvia la vida, tens? O sigui, després d'aquell muntatge, els estudiants tan bonic i tan emocionant, era un comiat.
2: Hi ha un comiat que, com deies, hi havia barricades, hi havia petards, hi havia pancartes al carrer, perquè no et van deixar entrar a la universitat, i va sonar música, també va sonar. I vau ballar. Batiato. Volio vederte danzare. Però, què?
1: Això era coherent. Les assignatures d'antropologia religiosa, la referència als desvitjos iròbacs i la manera com Batiato els ret homenatge...
2: Aquí?
1: Els desvitjos iròbacs.
2: Desvitjos iròbacs.
1: Sí, és una confraria sufí que és la que apareix al·ludida a la cançó i que és una... És un tipus de pràctica extàtica relativa a l'èxtasi en què la manera d'arribar a la comunicació amb la divinitat és
2: donar voltes
1: i assolir un estat, bueno, realment de trànsit. Mm-hmm. I era una forma de retre el seu homenatge.

0: Sí, sí. I en última instància, perquè el més important del que havia explicat a l'assignatura era que, diguem-ne, que les paraules no valen res i que en darrera instància el que únicament que val justament és el nostre cos i que en aquell context en què no se sabia què dir, algú va pensar que el millor és que balléssim. Què no vas a dir? Vinga, plega ja, Delgado.
1: Clar, perdona, Delgado, quan ara deies que el ritual, tothom té el seu ritual i alguns són compartits...
0: No, no, ui!
1: Ui.
0: Mal. Tots són compartits. Sempre és compartit. Si sí, no és compartit, és un símptoma neuròtic.
1: És que, diguem, però hi ha gent que fa cada dia la mateixa cosa per mantenir-se connectat al...
0: No. Si és una cosa teva, no és un ritual, és una puta mania.
1: Vale, d'acord. Va, quan és col·lectiu, és un ritual.
0: Però sempre és col·lectiva.
1: D'acord.
0: Encara que estigui sol.
1: El teu ritual bàsic dels últims... Quants anys han estat de...
0: 40.
1: 40. Era anar a una classe i parlar amb els alumnes. Si això es va acabar, quan va ser?
0: Doncs pues mira, fa... El 28 de setembre... El 28 de juny. De maig, perdó.
1: De maig, el 28 de maig, fa dues setmanes. Si tu no tens aquest ritual, que era el que ha explicat la teva vida durant 40 anys, ara, què és la teva vida, Manuel?
0: Bueno... jo havia pensat una cosa per l'estil, amb el tema de la música, però pensava fer-la a l'aula. El que no sabia és que em preparaven la classe fora. I ara, el meu ritual, pues no sé, suposo que podré anar... Puc anar a mirar obres o a donar-li menjar als coloms, no sé. No ho sé.
1: De fet, tu no dius que t'has jubilat, que t'han jubilat.
0: Home, clar.
1: Tu no volies.
0: No sé, ara diuen que hi ha una llei que igual està al caure, que igual hagués pogut agafar, en què es jubila als 72 anys.
1: I tu quants en tens?
0: 70. Jo... No sé si m'hagués agafat.
1: Si haguessis pogut, haguessis seguit fent classe?
0: És que... Saps què passa, Xavier? Que si jo, diguem-ne, puc atribuir-me algun tipus de mèrit acadèmic, és que he explicat coses que ja no estan de moda. Ara, diguem-ne, en aquest àmbit de l'antropologia religiosa, ara no sé què parlen de l'espiritualitat, sembla inacceptable des del punt de vista de la tradició intel·lectual i acadèmica de la que formo part. Llavors, jo sé que el que explico és antic i m'agradaria fer-ho justament perquè és antic. Perquè, a més, es dona d'una forma antiga, sense PowerPoint i, a més, entenent que la classe és un acte somàtic, un acte artesanal. Ara, doncs, pues, no. Jo, clar,
1: què segur... és ara?
0: Pues res, pues bàsicament gerontològic, que no sé què dimonis és, per cert, ni m'interessa, amb un llenguatge que no entenc ni m'interessa, i amb una classe com l'última que he tingut aquest curs, en què em donaven un raconet, i amb una taula, quan jo abans tenia la meva tarima, és normal, no? I ara...
1: La posició de poder, també.
0: Clar, ara no, ara no. Ara, diguem-ne, al centre de l'aula, al centre de l'aula, l'ocupa una pantalla. I jo sóc prou vanitós com perquè quan parli vull que em mirin, per favor. Estic aquí. Però això ha desaparegut. O sigui, la imatge mateixa d'una gran pantalla presidint l'aula ja es garrifa perquè implica un canvi de paradigma. Per no parlar de la merda aquesta del que els pedagogs han imposat amb la seva dictadura, que tenim que fer no sé què història de competències, que no entenc una merda i que justament està a les antípodes del que t'acabo de dir, que la classe és un acte d'artesania. Clar, ara diuen és que la gent no va a classe perquè... No... Saps per què no va a classe? Perquè, diguem-ne, estan amb això dels campus virtuals i de la... com li diuen, l'educació... els exàmens aquests, l'avaluació continuada, estan tot el dia fent exàmens i proves. Clar, llavors, clar, no venen a classe perquè tenen prou feina de fer-la a casa. I, evidentment, clar, jo porto 40 anys fent les tutories al bar. Però atenció, no rotllo profe enrotllat, sinó perquè entenc que jo no puc atendre a una persona, sobretot si és una tesi, un treball tal, en un despatx. Doncs clar...
1: Perquè no pots atendre una tesi o un despatx.
0: Sí, perquè cada cop que, diguem-ne, que dono una referència biogràfica, tinc la impressió de que estic donant una, que estic fent una recepta. Com és esto? O sigui, no, hi ha una cosa personal. Si tu fas una tutoria, estem parlant bàsicament no d'una qüestió administrativa, sinó d'una qüestió que té a veure amb la recerca, que és una cosa molt seriosa i d'una gran responsabilitat. Sí, tens que parlar-li a la gent a la cara i la gent que parles té que seure al teu costat, no davant teu, amb una taula al mig. Bueno, però és igual. El que dic és que jo sé que sembla tonteria, però no ho és. El paper institucional que tenia el bar de la facultat s'està perdent, perquè justament s'està perdent la presencialitat.
1: És que ara això em fas pensar, Delgado, i em va molt bé que hi siguis aquí, per això, perquè tu que has estat professor durant 40 anys, ara mateix hi ha un debat educatiu a Catalunya, important. Bueno, no sé si hi ha el debat educatiu. Hi ha uns professors protestant, això sí que ho sabem. Hi ha una falta de confiança social, a vegades, sembla que sigui així, en el paper que està tenint l'escola en l'educació dels nanos. Amb aquesta crítica que has fet, aquestes formes modernes, no sé si dir-ho així, de l'educació, la pantalla, les competències, la valoració continuada, tu com ho veus?
0: A veure, són dues coses distintes. Una altra cosa és els continguts del que seria el discurs pedagògic. Mm. A mi, francament, que em vingui el meu net i que em digui que li han ensenyat una cançó al col·legi que diu, hola, iaio, com estan les teves emocions? Dic, hòstia, no, no que faltava tu. O sigui, jo crec que és un error gravíssim aquesta mena d'èmfasi que es posa en la dimensió, entre cometes, interior dels individus, que moltes vegades els hi va oblidar la dimensió col·lectiva de la seva experiència com criatures, inclús. Per tant, reconec obertament que sento antipatia i desconfiança amb aquest èmfasi a les emocions. Això és una qüestió que té a veure, bàsicament, amb per estar anant les coses en l'àmbit pedagògic en general, segurament arreu. Una altra cosa és el tema de les protestes. En aquest sentit, jo no tinc criteri. Jo passo davant d'un lloc, tu, i veig uns pavos, una pancarta, i t'ho pregunto, que és que ni pregunto per què estan, diguem-ne, amb aquella pancarta davant d'aquell lloc. Tu. Tenen raó, i punt. Jo si veig una persona, diguem-ne, si veig un grup amb una pantalla, amb una pancarta, ja se m'ha acabat, diguem-ne, el tema. Tenen raó. Evidentment.
1: Tens empatia ja amb qui sigui.
0: Clar que sí.
1: Perquè han perdut el seu temps per trobar-se conjuntament i declarar públicament alguna cosa.
0: Ja està. I a més, han entès una qüestió molt fonamental que també intento ensenyar-los. En un món en què la gent creu tant en la llibertat individual i amb el seu judici autodissenyat i conseqüència de la seva consciència personal, els dic, bàsicament, que rebel·lar-te contra la justícia no és mai un acte de llibertat. És una obligació. És més, és el més sagrat dels deures. Aquesta ha sigut, bàsicament, la lliçó principal. Que el que fem és per obligació, sobretot rebel·lar-nos.
1: Ens hem de rebel·lar contra la IA?
0: A veure, això estem... És que cada dos per tres estem igual. De sobte apareix qualsevol conya que ha de canviar la civilització. A veure, hi ha coses que, evidentment, canviaran i a les que segurament la societat s'hi adaptarà. Que s'adaptarà...
1: Delgado, si... però no em diguis això, perquè tu portes 40 anys. Allà has vist l'entrada dels telèfons mòbils, has vist l'entrada de la tecnologia dels ordinadors i has vist el canvi d'atenció, d'interès, etcètera, etcètera, dels alumnes, segur.
0: Però t'estic dient que jo atribueixo bàsicament la responsabilitat del que és, per exemple, l'absentisme educatiu, l'atribueixo bàsicament a la no presencialitat i als campus virtuals, que evidentment, que clar que són perquè impedeixen justament el contacte cara a cara. Però a veure, l'intel·ligència artificial, home, a veure, no sé, a mi, per exemple...
1: Si tu t'envien un treball, sabràs diferenciar-ho?
0: Home, perdona, escolta'm, tu, és que el problema està que el tanto amb això de l'IA... perquè s'equivoca, eh? Hosti, per favor, jo ho tinc penjat. Tu fa apenas mig any sortia que estava mort.
1: Tu?
0: Sí, t'ho prometo.
1: Tu ets mort, segons
0: sí,
1: la IA.
0: Sí. I em parlava en temps passat i bàsicament deia que m'havia mort a l'agost del 24. T'ho prometo. Ma, clar que es veu, perquè... Hosti, perquè... Perquè es veu, perquè es nota... O sigui, quan veus una cosa molt ben redactada i, a més, incorpora dades que són arbitràries, dius, sí, jo, a menys, crec que me la donaria. Però, cuidado, no estic en contra. És que, en primer, perquè ja estic en contra, si rellevant. Però és veritat que, per exemple, per saber segons quines coses que abans t'obligaven a fer una inversió a internet i tal, doncs ara ho tens més fàcil perquè t'ho diu. En aquest sentit, doncs va bé. Ara, jo, francament, no sé, jo crec que s'exagera que a dos per tres torna a patir. Hi ha una mena de col·lapse civilitzatori que implica que hi ha qualsevol conya que automàticament canviarà el món. I al final ja veus com canvia el món, tu. Com canvia el món, bàsicament, amb coses com les que està passant, per exemple, a Palestina. I altra, intel·ligència artificial, tu. A veure com ho arregles. L'escàndol de l'explotació, l'escàndol de l'exclusió, l'escàndol del racisme, tot això que hauria d'indignar-nos, en quina forma pot ser modificat per la intel·ligència artificial? És una joguina. Evidentment que pot tenir conseqüències, però jo què sé, ja... Tot no preocupis que el que no faran mai és deixar sense feina massa gent, perquè no poden administrar els que manen un augment de la inestabilitat i del descontentament. Ja buscaran la fórmula.
1: Està parlant el comunista, ara.
0: Bé, clar, perquè el sistema és astut. Deien la intel·ligència al poder, que deien al maig del 68. Hosti, la intel·ligència, creu-me que està al poder, tu. No hi ha cosa més imaginativa que el poder.

0: Si me das a elegir entre tu i tus idees, ai, amor, me quedo contigo.
1: Clar.
0: Doncs tu has tingut idees molt fortes, però la persona passa davant de les idees, sempre.
1: No, a saber, sempre aquí he pogut i defensar que la nostra, la finalitat còsmica i transcendent, i ho saps perfectament que ho penso, perquè no he fet altra cosa que repetir-ho, de l'ésser humà, el planeta, és quedar bé. És a dir, és estar a l'alçada d'aquells dels que depens. I que, bàsicament, són els que diran si tu ets una persona acceptable o no, i els que t'estimaran o no. Aleshores, clar, el principi segons el qual la gent actua en funció de les idees és equívoca. Perquè, diguem-ne, d'on trec jo? Per què penso el que penso? És espontani? Puc triar-lo? Si de sobte, un determinat moment, vaig seguir una via inclús militant, per què és? Perquè un dia determinat vaig rebre algun tipus d'il·luminació?
0: Per quedar bé.
1: Perquè algú em va dir alguna cosa a cau d'orella que d'una forma o altra em va fer pensar que igual tenia raó i s'adequava justament al que em passava. Però, clar, si no tinguis cap dubte, diguem-ne, entre la meva ideologia i la meva família, és que jo triaria. Perquè les meves idees són la conseqüència i no la causa de les meves relacions personals, humanes, col·lectives, i per tant, clar, és el que deia...
0: Primer van les relacions humanes i després va la
1: idea. Però això ho deia Groucho Marx, oiga, yo tengo mis principios y si no le gustan... Ah, que sí?
0: Los Chunguitos i Groucho Marx, com a centre neuràlgic d'un pensament. Delgado, mira, jo és que crec que necessito una sessió d'un altre dia, que puguem parlar més àmpliament, perquè ja portem una estona, però jo necessito xerrar, vinguis en pijama o sense, i preguntar-te més coses, perquè ara el meu dubte és que nassos faràs.
1: Pues mira...
0: Anar a mirar obres.
1: No, venien les ràdios en convides i aquí tal, i patar la xerrada
0: bueno,
1: i tal.
0: Bueno, hem estat a punt que no vinguis a la ràdio, encara que t'haguem convidat.
1: Però veus? Clar, no sabràs si és veritat, però podies imaginar-te, diguem-ne, que estigués a casa tranquil·lament treballant en l'ordinador i que de sobte, jo que mires per casualitat el correu, i et diuen, ei, t'estem esperant. I dius, hosti, i vinguis amb un taxi amb el que has hagut de negociar, però no arribaves perquè sabies que hi havia obres aquí davant. I que m'ha cobrat 15 euros. Veus?
0: 15?
1: 15 euros, des del Fort Pienc. Però veus, el que intento explicar és que el que ens determina és això. El que ens determina, bàsicament, és que jo tenia un compromís amb tu i estava obligat a venir.
0: Entre les teves idees, que són molt importants, i tu, jo també et trio tu, Delgado.
1: Ja està.
0: Gràcies, Manuel.
1: Gràcies a vosaltres, sempre.
0: 9 minuts i les 12 del matí. Un moment, ara tornem.
2: Via Lliure, amb Xavi Bundó. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant. Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
3: No és només un tribut. És el show que ha sabut entendre el so i l'esperit de Queen com ningú mai ho ha fet.
4: God Save the Queen torna a Barcelona amb un desplegament completament renovat per portar al poble espanyol la mateixa energia que es va viure en els últims concerts de la banda.
3: El 9 de juliol, vin al Bars Festival per reviure la llegenda de Freddie Mercury.
4: Long Live the Queen.
3: Entrades a la venda a bars.cat. L'estiu de Barcelona es viu al Bars Festival.
5: Croquetes de pernil, torrades amb fuet, formatge de cabra, anxoves de l'escala, cargols a la llauna...
6: Un moment. Si no hi ha l'espanyola, no hi ha aperitiu.
7: És l'espanyola, una aceituna, como ninguna.
8: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de Castells amb Benet Íñigo i l'equip de Castells a RAC+1.
9: Quan la temporada agafa embranzida, RAC1 es posa a la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de Castells a RAC1? Què preparen les colles aquest any que més hi haurà concurs de Tarragona?
8: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de Castells de RAC+1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
10: A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
0: 6 minuts i les 12 del matí. Anem tardíssim, però vaja, haurem d'anar una mica més tard també al butlletí informatiu i també després a l'embalat del mossèn Nin en un dia de Corpus, efectivament. Hola, Genís Roca, bon dia.
11: Molt bon dia, com estem?
0: El nostre assessor digital i president d'Accent Obert. Vaja, aquesta setmana, aquest cap de setmana que tenim el Papa a Madrid, la setmana que ve a Barcelona, i una mica aquesta visita té a veure amb tu, també. Tu, com a antropòleg, també et pot interessar, com ara sentíem el Manuel Delgado, però des del punt de vista de l'àmbit tecnològic, que també t'interessa, home, el Papa ha fet una encíclica de la IA, o sigui que Déu-n'hi-do. Tenim unes quantes coses de què parlar, Genís.
11: Sí. Cada dia, no? Això de la tecnologia, quina cosa, eh?
0: Quina cosa.
11: Últimament passa alguna cosa, tu.
0: A tu t'ha semblat rellevant o no això de l'encíclica, aquest text papal per al tema de la intel·ligència artificial?
11: Clar que és rellevant, perquè al final aquesta persona té un àmbit d'influència sobre tot el món. Però el que m'ha semblat més curiós és que el Papa, que normalment els papes parlen de moral, d'ètica i de valors, aquí, si t'hi fixes bé, està parlant d'economia, de política i de poder. Mm-hmm. Vull dir que està bé que el Papa confirmi que aquesta tecnologia, del que parlem últimament tant, això de la intel·ligència artificial, té alguna cosa de diferent de les altres. Recordes quan estàvem perdent el temps amb la tonteria aquella del metavers?
0: Sí, ui, mare de Déu.
11: Vale, el metavers, doncs molt bé, no?
0: Sí.
11: Això sembla més profund. Això sembla més transcendent. I el Papa ens està parlant d'això, de poder, d'economia, de política, de qui mana, de democràcia, de convivència, una agenda més sofisticada que no pas allò del metaverso.
0: Sí, sí. Bueno, de fet, hi ha una idea que apareix al text, que una cosa és fer servir la IA per ajudar-nos a prendre decisions, per exemple, una altra és acostumar-nos a delegar-les, no? La IA cada cop té més pes, ve dir el Papa, en decidir coses que ens afecten directament, no? Això és fonamental.
11: Això m'interessa moltíssim, perquè aquí hi ha una cosa... quan parlem de la IA, molt sovint, massa sovint, en parlem com si fos una persona. No? Ara fa un moment el Delgado deia s'equivoca com si fos un ésser conscient que actua sí, i ho fa bé o malament, no?
0: Correcte.
11: I també m'interessa això de la responsabilitat, perquè posem un exemple. Tu ara agafes el cotxe i et fots per un poblet que no coneixes gaire, eh? Estàs a vacances amb la família i fan servir el GPS. El GPS et diu, ara aquí gira a l'esquerra.
0: Sí, sí.
11: I està prohibit. Llavors et para l'Urbano i et diu, tu què fots? Diu, el GPS. Què cony el GPS?
0: Però qui condueix aquí, el GPS o tu?
11: Qui condueix aquí, tu? Vull dir que no ho veus, que està prohibit. Ja, però és que el GPS...
0: Sí, sí.
11: No, vull dir que la màquina digui una cosa no és excusa per incomplir una llei, per portar-te malament o per fer una cosa mal feta.
0: De fet, perdona, Genís, això sí. Va haver-hi una època que hi havia gent que per justificar que t'havien dit una cosa que no era una dada bona et deien, doncs ho diu Google, Bueno, ho diu Google, clar.
11: Ho diu,
0: i ara ho diuen el mateix. Ara ho diu la IA. Doncs mira, ho diu aquí la IA, I dius, home,
11: sí,
0: ja...
11: Doncs mira, a la presó hi vas tu, perquè la IA no pot anar-hi.
0: Exacte, no hi anirà pas, no? No haurà de pagar la multa, no haurà de tenir conseqüències, no? És així.
11: Sí, el Guarbano li dius, mira, jo el deixo aquí amb el GPS, s'ho vagin parlant i quan estiguin d'acord m'explica com han quedat. Ja et dic ara com hem quedat, la multa és teva. Vull dir, però aquesta idea em sembla força, vull dir, em sembla forta, vull dir, una idea força. La tecnologia no pot assumir responsabilitats. Quan la gent d'empresa ho sap, les responsabilitats es comparteixen. Quan algú diu, et delego la responsabilitat, mm-hmm. què vol dir, et delego la responsabilitat? Que ara la tenim tu i jo, però jo la segueixo tenint. Quan una persona delega la responsabilitat a una altra, això no l'exclou de la responsabilitat. Llavors, amb tecnologia passa exactament el mateix. Tu no pots delegar la responsabilitat amb una tecnologia. I la idea força seria que la responsabilitat sempre ha de ser d'una persona física o jurídica. T'accepto que si la responsabilitat no és teva, doncs serà de RAC1 o serà del grup Godó. Però el que no serà és de la IA. Al final, algú ha d'assumir la responsabilitat.
0: Totalment.
11: Si totes les tecnologies que estan funcionant quedés clar que la responsabilitat és d'algú, algú se'n preocuparia molt abans de posar-la en marxa, abans de fer-la servir o abans de deixar-li prendre una decisió. Mm-hmm. Si tu ara, per exemple, tu ara fas servir una IA per preparar un guió i resulta que diu una cosa molt greu, molt greu, molt greu, i et denuncien per injúries...
0: Sí.
11: La denúncia et cau a tu, eh?
0: Totalment.
11: No serà un eximent. Dir, home, jo és que amb la IA em pensava, sí, jo sí. hagués dit... Vull dir que, igual que tu no pots eximir la teva responsabilitat amb una IA que ha preparat un guió, ningú pot eximir la responsabilitat en una IA. Llavors, si una arma controlada per una IA dispara i mata, i resulta que, ai, és que ha sigut un malentès, aquesta arma que ha disparat i ha matat, algú ha d'assumir la responsabilitat. I aquí hauríem de començar a filar fi. De qui seria responsabilitat una arma que ha matat algú? Del fabricant de l'arma? Del polític que va autoritzar la compra de l'arma? Del tècnic que la va instal·lar? O del general de torn que va dir, poseu l'operativa? Mm-hmm. Jo diria que hi ha diferents nivells de responsabilitat, però el que tinc claríssim és que la responsabilitat final és d'una persona o d'una institució, però no de l'andròmina amb cables i xips que hi ha allà a sobre del terreny.
0: Doncs parlant dels qui preparen aquestes andròmines i els qui... Vaja, de fet, els que hi ha al darrere d'algunes d'aquestes IAs, una de les notícies d'aquesta setmana m'ha recordat molt a 2-3 anys enrere, que va ser quan, recordo que va haver-hi aquella carta que oberta que van fer tot de sí. tot d'empresaris i tot d'empreses, de fet, investigadors i personal de tot tipus a tot el món, que deien això de la IA s'ha d'aturar. Hem de fer una moratòria. Bueno, aquesta setmana, Anthropic, que és una de les empreses més importants del sector, que ha tingut conflictes amb Donald Trump precisament per motius d'ús... diguem-ne, èticament reprovable de la tecnologia, de la intel·ligència artificial, és la creadora de Claude, ha plantejat que potser el món hauria de tenir algun mecanisme per frenar temporalment el desenvolupament de les IAs més avançades si els riscos, i ho posen en condicional, es disparen.
11: Ho trobo molt maco, eh? Vull dir, molt bona gent, però una miqueta irreal, perquè... Quan hi ha 8, 10, 12 operadors a Xina, Estats Units, intentant guanyar aquesta cursa tecnològica, que un aixequi la mà i digui parem un moment. Saps? Vull dir...
0: Fa riure, ja, no?
11: Vols dir. Sí, és que fa riure, perquè els altres no pararan. I encara hi ha una altra lectura, que és pareu un moment. Pareu un moment, la resta de desgraciats que esteu intentant fer això, però nosaltres 10 que liderem, si ara paréssim, continuaríem liderant. Llavors, darrere d'aquesta frase de pareu un moment, jo crec que en el millor dels casos només hi ha tres opcions. Una, pareu perquè no volem que ens feu la competència. Una altra seria parem perquè és el que toca dir, però ja sé que no es pot fer, vull dir que és postureo argumental. O l'altra és, us estic avisant de que això té conseqüències. Mm-hmm. Però en cap cas em sembla raonable pensar que esperarà. Jo crec que més ja ens estan avisant de que això té conseqüències.
0: Bueno, que té conseqüències, o que hi ha riscos que potser la població no està acabant de captar, o l'opinió pública, no ho sé.
11: Sí, és que hi ha molts riscos, eh? Com sempre que hi ha una tecnologia. Aquesta vegada aquesta tecnologia és la molt potent i especialment rellevant, i tot, si tu vols, anem pujant els adjectius, eh? És una tecnologia extraordinària, és una tecnologia increïble, és una tecnologia que no ens podíem imaginar. Per tant, els riscos són uns riscos increïbles, extraordinaris, i que no ens podem imaginar.
0: Mm-hmm. Clar.
11: Segurament.
0: Clar. I sobre això deixa'm dir-te una altra cosa, perquè ara amb el Delgado parlàvem també de la IA en el camp de l'educació, i ell venia a dir, bueno, és que no té cap mena de sentit que jo digui que estic a favor o en contra, perquè això no canvia absolutament res, i jo ho noto, etcètera, etcètera. Quan, vaja, jo tinc els meus dubtes sobre si es nota o no es nota que una feina està feta amb IA. Però avui llegim a La Vanguardia que hi ha un estudi, i m'ha fet pensar en algunes de les coses que estàvem comentant, de la Universitat de Berkeley, que han analitzat les notes de 500.000 d'estudiants entre el 2018, abans de l'arribada de la intel·ligència artificial, i el 2025, ja posterior, ja amb la IA molt més assentada, amb eines com ChatGPT i amb ple funcionament, no? I la conclusió és que els alumnes treuen millors notes, que hi ha fins un 30% més d'excel·lents que abans, però això no vol dir necessàriament que estiguin aprenent més o que tinguin més coneixements, que hagi millorat en res el coneixement, la capacitat d'aprendre dels estudiants. No sé com ho llegeixes, tu, això.
11: Sí, perquè, mira, en general, la meva opinió és que la IA, en la majoria dels casos, ens posa davant del mirall. Vull dir, això ja fa temps que això no anava bé, en general, tot. Uh-huh. I jo crec que la IA et posa davant del mirall. Vinc de seguida això d'educació que deies, però abans faig un petit passeig abans, sí, amb un altre exemple. Recordes ara fa uns anys, no sé quina poli era, no sé, la poli de Detroit o la de Boston, no sé quina policia era, han agafat tot el seu històric, han entrenat una IA i, ostres, van tenir que parar-ho perquè aquella IA era racista. I deien, la IA que hem fet té un biaix racista de la rapera. Dic, la IA té un biaix racista, vosaltres teniu un biaix racista. Llavors, quan jo entreno un model amb la teva història, et poso davant de la teva manera de ser. Llavors, moltes vegades estan dient que la IA... hem agafat una IA i és racista i et posa davant del mirall. Vosaltres heu sigut durant 80 anys un cos de policia racista. I ara, què? Ara com ho farem? I amb això de l'ensenyament passa alguna cosa semblant. Durant molts anys, per avaluar un procés d'aprenentatge, hem avaluat el resultat. Llavors, dues opcions. O et faig unes preguntes d'examen i tu em contestes, i si em contestes bé, entenc que has après, o t'encarrego un treball. Fes-me un treball sobre la Revolució Francesa i si me l'entregues bé, entenc que has après. Ara, donar un bon resultat està garantit. Sí, qualsevol per presentar un bon treball sobre la Revolució Francesa, però això no implica que hagi après res. Mm-hmm. Perquè malgrat que portem 20 anys de nous plantejaments pedagògics dient que hem d'avaluar les competències, sí, és mentida, continuem avaluant el resultat.
0: Ja.
11: Llavors, a la meva generació havia gent que copiava el treball d'un altre company de l'any anterior i aprovava sense tenir ni punyetera idea, perquè com que avaluem el resultat, qui entrega un bon treball, vés a saber com l'ha fet, aprova, doncs ara la capacitat d'entregar un bon treball o contestar bé un examen la té qualsevol. I això no garanteix haver passat per un procés d'aprenentatge. Llavors, el repte és, ara que hi ha la IA sobre la taula, el tema ja és insuportable. Com ho farem per avaluar un procés d'aprenentatge? Perquè avaluar un resultat no és suficient.
0: Clar.
11: I resulta que no estem preparats per avaluar un procés d'aprenentatge, tot i que fa 30 anys que parlem d'avaluar les competències dels alumnes.
0: De fet, perdona que et digui, Genís, aquesta, la irrupció de les tecnologies a l'aula, també de la IA, també dels mòbils, de les pantalles, dels portàtils a classe, crec que és una dels malestars que els docents a Catalunya expressen quan es manifesten. És una, n'hi ha moltes més, eh? Evidentment hi ha els sous, evidentment hi ha el currículum, evidentment hi ha tenir suficients recursos per atendre unes aules cada cop més difícils, perquè són més complexes, perquè hi ha perfils molt, molt diferents, no? I s'ha decidit per una escola inclusiva. Però aquesta també hi és. I per tant, crec que aquesta incapacitat o fixada a través de les autoritats educatives, però d'entendre com amb aquesta tecnologia hem de treballar, com la gestionem, com la portem a l'aula o com la deixem fora de l'aula, és un dels fonaments d'ara mateix de les crítiques d'aquest malestar de no saber com ho gestionem, això.
11: Ara em posarem un jardí, perquè el tema de l'ensenyament i de l'esforç dels docents està molt calent i estan ocupant els carrers amb les seves reivindicacions i les seves protestes, i m'estic posant en un jardí, ho sé. Però, en general, el que està passant, em sembla, a més de molts altres problemes, però una de les coses que està passant és que aquest ofici, el de l'ensenyament, tant a primària com a universitat, se'ns ha quedat molt artesanal. En un món on cada cop hi ha més tecnologia a la majoria dels processos, vosaltres sense tecnologia no podríeu fer el programa de ràdio, sense tecnologia els avions no volarien, sense tecnologia no es pot regular el tràfic de del trànsit de les ciutats, sense tecnologia ja no hi ha un bon diagnòstic mèdic, etc. El món de l'educació, quan ens hem volgut donar compte, està al marge de tota aquesta revolució tecnològica. I el que passa dins una aula és un procés absolutament artesanal que depèn radicalment de les capacitats d'aquell docent, d'aquella persona, i de les característiques d'aquell grup de gent. Però no hi ha suport de tecnologia. Jo no és que estigui enamorat del suport de la tecnologia, però només constato que hi ha, primera, no hi ha suport de la tecnologia, i segona, no generen dades, no genera informació. Vull dir, el meu fill està tot un any a l'aula interactuant amb els companys, amb l'equip docent, etc. I al final de curs el que tinc és un 7. Però no tinc informació sobre com són els seus processos d'aprenentatge, les seves dificultats, les seves actituds, les seves conductes. Llavors, és tot un procés que no genera informació en cap moment. I quan un nen deixa un centre escolar, per la raó que sigui, els seus pares es muden de ciutat, i va a un altre centre escolar, aquell nano arriba ja sense informació que ajudi el nou equip docent a acompanyar el seu procés d'aprenentatge. No tenen ni idea de si té dificultats d'aprenentatge, no tenen ni idea de si és molt bo en càlcul matemàtic. Tenen un 8 de mates, un 5 de gimnàsia, un 3 de llengua. És tota la informació que tenen. Llavors, al segle XXI això és molt poca informació. I això vol dir que tens molt poc suport de tecnologia per repensar com ha de ser un procés d'aprenentatge. Llavors, em sembla que ens està quedant un sistema educatiu, a nosaltres i als francesos, vull dir, no és un tema de país, ens està quedant un sistema educatiu molt artesanal i molt poc preparat per un món terriblement digital.
0: Genís, per cert, abans que acabi, 12 i 11 minuts ja, haurem de passar els companys dels serveis informatius, però deixa'm dir-te una cosa. Abans m'has apuntat dues policies, no sabia si era Detroit o Boston, que van estar recopilant informació mia i van haver d'aturar-ho, no? I deies, això és un mirall. Ara em recordaven que, efectivament, en el cas dels errors policials va ser a Detroit, que van voler utilitzar la IA, precisament, amb un programari de reconeixement facial, no? I per poder detectar, doncs bé, qui podia ser, a través de les càmeres, l'autor d'un delicte, per exemple, i diu que va fallar repetidament a causa del biaix racista perquè precisament l'algoritme confonia entre elles persones negres, no? Que hi va haver-hi com diversos innocents que van ser detinguts perquè aquesta IA els havia identificat equivocadament com a autors d'algun tipus de delicte, no? I arran d'això va haver-hi la denúncia, i en el cas de Boston ja van aturar-ho directament perquè veien que hi havia aquest biaix. Però és molt interessant, perquè efectivament aquesta mateixa queixa, la de confondre persones de raça negra o persones racialitzades, és la mateixa que es podria aplicar als propis col·lectius policials en algunes d'aquestes ciutats, no? Ja no només a través de la IA, sinó a través de l'observació purament ocular, no?
11: Però ja veuràs, ara no vull semblar determinista amb les màquines, Vull dir, aquí ja ens coneixem, fa temps que treballem junts, Xavi, i saps que això de la tecnologia, intento entendre-la, però tampoc sóc especialment tecnoaddicte. Molt sovint hem parlat dels problemes i dels riscos que té aquesta tecnologia. Sí. Però jo em veig més en cor de corregir que aquest algoritme de la policia de Detroit deixi de tenir aquest biaix que no pas aconseguir que els 4.000 policies de Detroit en general no tinguin aquest biaix. Vull dir que calla, que per aquí no hi hagi una solució.
0: Està molt bé.
11: I que d'aquí no en pugui sortir un món una miqueta més just amb algunes coses.
0: Déu meu. Genís, sempre és un gust saludar-te. Una abraçada forta.
11: Una abraçada molt forta. Adéu-siau. Gràcies.
0: 3 minuts, bueno, de fet ara ja són 2, i arribarem a 1:15 del migdia, hora d'actualitzar la informació. Vinga, anem amb el Jordi Claret. Què tal, Jordi? Bon dia.
12: Hola, bon dia.
0: També amb el Pau Bonastre. Bon dia, Pau.
13: Bon dia.
0: De seguida farem l'embalat amb mossèn Nin, però abans us hem d'explicar el que està passant a Madrid en aquests moments. El Papa Lleó XIV encapçala a aquesta hora una processó històrica pel centre de la ciutat de Madrid davant de més d'un milió de persones.
12: Sí, el pontífex ja fa uns minuts que ha acabat la multitudinària missa a Cibeles i ara s'ha passejat durant una estona a pas lent davant de centenars de milers de fidels. Madrid, Arnau Mañé. Sembla que no tenim disponible aquesta connexió amb Madrid, en tot cas, aquesta missa que ha fet fa una estona el pontífex a Cibeles, davant, insistim, de més d'un milió de persones. Una missa on ha explicat i on ha parlat dels valors del cristianisme, una missa més religiosa avui i no tant de caire polític. Escoltem el que ha dit el pontífex, el papa Lleó XIV.
14: Que la religiositat que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
12: És el que ha dit el pontífex ara fa una estona. Ara sí que potser podem recuperar la connexió amb Madrid. Arnau Mañé.
15: Sí, el papa ha caminat a peu carrer fins de la parròquia més propera en una processó per celebrar el Corpus a Madrid. Ara mateix ja torna a ser l'altar central. Això després d'una missa multitudinària, efectivament, més d'un milió de persones que col·lapsen al centre de Madrid. A totes elles, a totes aquestes persones, en l'homilia, el Lleó XIV els ha llançat un avís per denunciar la hipocresia dels ultres.
14: Que la religiosidad que desde hace siglos anima este país no sea un museo del pasado que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy. Que nos enseñe a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor y despreciar al hermano.
15: D'aquí a uns minuts, d'aquí a una estona, el papa acabarà aquesta missa a la Cibeles i tornarà a l'Anunciatura a la tarda. Presidirà un acte amb persones del món cultural, del món artístic, del món econòmic de l'Estat, i serà el Movistar Arena.
12: Durant el seu viatge, el papa Lleó XIV, que també té previst reunir-se amb víctimes d'abusos comesos per l'Església espanyola, a hores d'ara encara hi ha l'incògnita de saber on i quan es produirà aquesta trobada tan rellevant per la reparació de danys. Però, segons La Razón, podria ser que fos demà a un quart de cinc de la tarda davant l'Anunciatura de Madrid. A casa nostra, la visita del papa Lleó XIV, que aterra dimarts a l'aeroport del Prat, es podria complicar, tot i que inicialment no es va considerar. Ara el govern sí que recomana als treballadors i ciutadans de la demarcació de Barcelona que evitin moure's i facin teletreball, si és possible, tot plegat davant del col·lapse que preveuen que es generarà a les zones que visitarà el pontífex dimarts i dimecres. El conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat al Via Lliure de RAC1 que la decisió la van prendre fa menys de 48 hores.
16: Quan el Procicat té aquesta instrucció el passat divendres, el dia 6, doncs de forma automàtica i directa, la Secretaria de Treball en fa una altra de comunicació, que és aquesta recomanació que es faci aquesta activitat de teletreball. I de forma consensuada amb els agents socials, Comissions Obreres i UGT, i patronals econòmics, que són Foment i Pimec.
12: A més, el govern també té un altre front, la vaga de docents de dimarts. L'executiu espera que això no afecti cap dels actes previstos del papa, tot i que els sindicats educatius preveuen fer accions sorpresa. Un apunt més, un motorista mort després de xocar amb un cotxe a la Nacional 2 a Martorell. Trànsit va rebre l'avís de l'accident ahir pocs minuts abans de les 9 de la nit. Va passar la connexió entre l'A2 i l'AP7. La moto i el cotxe van xocar de costat per motius que ara s'estan investigant. La víctima és un veí de Martorell, de 49 anys. És el segon motorista que ha mort aquest cap de setmana. En el que portem d'any ja són 54 les persones que han perdut la vida a les carreteres i gairebé la meitat, 23, eren motoristes.
17: Als esports, és dia d'eleccions al Real Madrid i els dos candidats a la presidència del club ja han efectuat el vot aquest matí a Valdebebas. Anem ara cap allà amb l'enviat especial de RAC1, Miquel Agut.
18: Ja han votat els dos candidats. Abans de les 10, Florentino Pérez, un bany de masses per l'actual president. Abans de les 11, l'aspirant Enrique Riquelme, que ara és al nord de la capital espanyola per gaudir del Dia del Madridismo amb altres socis, amb els quals passarà la jornada electoral d'una manera diferent. Un Riquelme que ha comentat després de votar que avui el Madrid s'hi juga molt.
13: Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales del Real Madrid después de 20 años, es probablemente el referéndum. Si hoy no parábamos y hoy el socio del Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, almenys tal i com lo conocemos hoy.
18: Com dèiem, Riquelme passarà la jornada en gran part al nord de la ciutat, acompanyat de socis, mentre que Florentino seguirà la jornada electoral a la seva seu.
17: Més coses al marge de les eleccions al Madrid. En motor, Máximo Quiles ha guanyat la cursa de Moto3 del Gran Premi d'Hongria i ara és més líder del Mundial. En aquests moments acaba d'arrencar la cursa de Moto2 i la de MotoGP ho farà a partir de les dues. I abans, a dos quarts d'una, d'aquí a 12 minuts aproximadament, es disputa el quart partit de les dues semifinals de l'Hockey Lliga, Igualada-Barça, amb l'oportunitat pel conjunt blaugrana de sentenciar l'eliminatòria, i Calafell i Liceo, els gallecs, també poden accedir avui a la final si guanyen.
12: I al temps, les properes hores, moltes temperatures s'agostaran o arribaran als 30 graus a l'interior del país i fins i tot pujarem fins als 32 o als 33 a la plana de Lleida. La costa i el Pirineu es quedaran més frenades, amb possibilitat d'alguns ruixats poc importants al nord del Ripollès i a l'àrea del Cadí. Demà la calor s'intensificarà, però dimarts els termòmetres tornaran a tirar cap avall.

0: El cap de setmana, quan passen coses...
1: Ells, Xavi.
2: Què? Ells?
1: Ells.
2: Ells?
1: Ells.
2: Ells.
1: Els de l'altre puesto de l'Ebre. Ells tenen los Javis i nosaltres tenim aquí los Xavis. El Xavi i mi Javi, el Pipa de Sant Feliu, i Xavi Capillita Bundó, que ha fet una entrevista tremenda avui al Pipa de Sant Feliu.
3: Grandiós, això.
1: Ei, perdona.
3: Que ha reconegut que sap de la secció...
1: El puto amo.
3: ...de l'existència de l'embalat i sap que és
1: ja
3: li he dit que és l'eclesiàstic més citat d'aquest...
1: Ja avanço ara, que farem a l'especial abans que acabi la temporada. Rolling Stones, vindrà el Javi, vindrà Arnau Mañé, fumarem Winston com el conclave, i tant, aquí fumaré un cartó de Winston amb el Javi. Parlant de Rolling Stones, que és a dir, ojo, son satánicas majestades, no sé què.
3: Bueno.
1: Silencio administrativo, El rock and roll es lo primero.
3: Crec que no li agrada.
1: Viva Cristo, viva el Baix Llobregat, viva Rolling Stones.
0: Via Lliure, territori cap de setmana.
3: Ai, mossèn. De veritat, quins dies grans que estem vivint.
1: Dia gran, eh?
3: I tant. I tant que és gran. I llarg.
1: Llarg. Vamos ya con lo del Papa.
3: No,
1: encara. Arnau Mañé, desde el Papa Móvil, ¿qué le decimos a los chavales? Arnau, ¿me oyes? ¿Me escuchas?
3: No sé si el tenim, el Mañé. Em sembla que no, un moment, que hem de passar per la positivitat. Ara hi quedem amb el Mañé.
1: A veure.
3: Perquè estan amb tots els actes allà, al centre de Madrid, ara veiem els Reis d'Espanya.
1: El rei, molt bé.
3: I vinga, i les infantes, i tot plegat. I molta gent vestida de blanc, bueno. Però escolteu, abans de que anem a fer l'embalat avui especial, avui Gènesis, eh?
1: Avui Gènesis.
3: És un nom bíblic, per altra banda.
1: I tant!
3: La banda de Phil Collins.
1: El primer llibre de la Bíblia!
3: Sí, senyor. Però abans de fer l'embalat...
1: A ver qué tenemos.
3: Tenim la transició cap a la mobilitat elèctrica, que és una oportunitat per reduir el cost de l'energia que necessitem per moure'ns. Aquesta setmana sí que necessitem energia per moure'ns.
1: Sí, sí.
3: La substitució progressiva de vehicles de combustió per vehicles elèctrics, que sapigueu que permet reduir el cost energètic per quilòmetre recorregut, disminuir les emissions contaminants, estalviar encara més aprofitant les hores en què el preu de l'energia elèctrica és més baix. I a més, eines com la calculadora que hi ha, podeu anar-la a buscar, de vehicles de l'Institut Català de l'Energia, permeten comparar opcions segons cost, manteniment i impacte ambiental. És un missatge de l'Institut Català de l'Energia. De seguida cap a Madrid, què dicen los chavales, que diu el mossèn. De seguida l'embalat, però abans els consells dels supermercats Consum.
4: Cooperativa és informar-te sobre aquells temes que són més importants per tu. RAC Consumidors amb Consum. Que bé sentir consells interessants que t'ajudin en el teu dia a dia.
5: Quan arriba el bon temps, el préssec es converteix en una de les fruites més apreciades de la temporada, gràcies al seu caràcter refrescant. Avui a RAC Consumidors, amb l'Alexandra Ramírez de la cooperativa Consum, en parlarem dels beneficis i les propietats. Quan és la temporada del préssec?
6: La recol·lecció acostuma a ser entre el maig i el setembre, tot i que hi ha algunes varietats més primerenques que es comencen a collir a l'abril i d'altres més tardanes que arriben al seu punt òptim de consum a l'octubre.
5: Quantes varietats n'existeixen?
6: Podem classificar els préssecs en tres grans grups, de polpa blanca, de polpa groga i tipus pavia. El préssec vermell és el que té un gust més àcid i es recol·lecta a principi de temporada. El préssec groc té un gust més dolç i es recol·lecta a l'estiu, durant el mes de juliol.
5: Quines són les seves propietats nutricionals?
6: És una fruita molt diurètica, ja que conté un 87% d'aigua. També es caracteritza pel seu poder saciant, perquè és una font natural de fibra i, a més, té poques calories, fet que la converteix en l'aliada perfecta en dietes d'aprimament. És molt versàtil i fàcil de consumir en fresc. Es pot utilitzar com a postres, però també com a ingredient per amanides, broquetes o espremuda és perfecta per a sucs. També és ideal per preparar confitura, seca en orellanes o en almívar.
5: Com podem conservar-los a casa?
6: Si no els hem de consumir en uns dies, es recomana guardar-los a la nevera, a la part menys freda i separats d'altres fruites. Si els hem de consumir aviat, podem deixar-los en una fruitera, a temperatura ambient. En cas d'haver-los refrigerat, convé treure'ls uns minuts abans de consumir-los perquè recuperin temperatura i resultin més dolços i saborosos.
5: I fins aquí el programa d'avui de Consum sobre alimentació saludable. Ens veiem la setmana que ve amb més consells de la cooperativa.
4: Consum. Junts és cooperativa.
0: Via Lliure amb Xavi Bundó.
2: El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris. Perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
7: Compres l'entrada, ho dones tot i... gir de guió, no hi pots anar. Amb Bingo t'assegures els teus plans de l'any i recuperes els diners en cas de no poder assistir a l'esdeveniment. Fàcil, ràpid, sense drames i per només un euro al mes. Entra a ingut.es. Ingut by Reales Seguros. Emocions assegurades.
8: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb B són l'upgrade de les vacances. Amb Baleària, tries viatjar tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en mode Baleària, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Baleària.
9: Tens mal de cames, varius o inflor? Darrere d'aquests símptomes hi pot haver un problema de circulació que progressa. No ho deixis passar. Actua des de l'inici dels símptomes abans que vagi a més. Fes el pas amb Deflon. Tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults. Laboratori Servier. Llegeixi les instruccions d'aquest medicament i consulti el farmacèutic.
10: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
11: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
10: Amb gent pionera.
12: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
10: I que vol canviar el món.
13: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
0: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
14: Change the world, or the world will change you.
0: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank. A RAC1, Via Lliure. Només els caps de setmana, amb Xavi Bundó.
3: Dos minuts i seran dos quarts d'una del migdia. Què, posem rombos o no?
1: Sí, posa'm rombos, va, ja posa'm rico, posa'm tot, perquè avui serà espectacular.
3: Sí, sí,
1: vamos,
3: sí.
1: Ja?
3: Vamos.
1: Vamos. Molt bé.
15: Aquesta part del programa podria contenir traces d'eufòria i entusiasme. No és recomanable escoltar aquesta secció si esteu cuinant. El programa no es fa responsable de res si se us crema el sofregit. L'embalat del dia lliure.

0: Visca la bala, visca
1: el papa,
2: visca la quinxalla, cap dintre la gent gran.
0: Visca l'embalat, visca l'embalat. Mossèn Òscar Nin, bon diumenge.
3: Bon diumenge.
0: Bravo.
3: Bravo. Bon diumenge, amigues.
0: El mossèn que esperàvem.
3: Bon diumenge.
0: La llum divina entrant a l'estudi.
3: Per a totes aquí.
0: Sant Corpus.
3: Corpus. Voleu veure un corpus?
0: No, no.
3: Bueno, ara,
0: no.
3: Sí, vinga, avui, vinga, vinga, amb tot el repertori que està esperant la gent, però lo al principi. Arnau Mañé, què li dic molt, los chavales?
0: No sé si tenim el Mañé. Mañé, Mañé.
3: Ahí está Arnau.
0: La pregunta és, què li decimos a los chavales?
3: Què li decimos a los chavales?
0: Vull dir, jo no sé com interpretaràs tu mateix.
3: Arnau, com està la plaça?
0: A los chavales.
4: Ara no us... Abarrotar, això sí.
3: Abarrotar, ara, molt bé, abarrotar. Excepcional crònica, endavant. Deixa'm felicitar-te, Arnau Mañé. T'hem vist... el Welling, amb el traje...
0: El Welling no era.
3: Com tot el periodista de Rocco, que no ho és tenir un traje, el de la boda, el dels judicis, i el de quan te dan el trofeu del Museu de la Ràdio...
0: Corbata molt estreteta.
3: Molt estreteta.
0: Molt bé.
3: De, entre, molt estreta, sí. Entre de testimoni de Jehovà i
0: no.
3: Tal. Sí, una miqueta no. També. No. I a Romanyer li vas donar un caganer de la colla dels diables a Sant Jordi de Noia, al Sant Pare. Molt bé. També, què li vas donar? També, què li vas donar, també, a Rau?
4: No, un mocador casteller, també.
3: El mocador!
4: Que sí que li vaig fer...
3: Un clínex?
4: Una cosa.
0: No.
4: Em vaig oblidar d'una cosa, eh?
3: Sí.
4: Em vaig oblidar d'una cosa que ho hauria d'haver fet i hauria d'haver parlat del mossèn Nin,
0: com,
4: que és el, no, però... el seu cap.
3: No,
4: em vaig oblidar, la veritat. No vaig recordar que li hauria d'haver parlat de vostè.
0: No, però no cal que li parlis tu, perquè ja li parlarà el bisbe de Sant Feliu.
3: El
0: perquè,
3: Javier Sant Carles.
0: Home, dimecres tenen trobada allà a Can Brians.
3: No i... ho hem dit, però tampoc acabo de pujar una foto a Twitter.
0: Sí.
3: Jo ja vaig acreditat.
0: Sí, sí, ja ho he vist, l'acreditació de Papa León XIV.
3: Papa León XIV,
0: alçat la mirada.
3: La gent que aneu al Primavera Sound, allà amb les Múnich i l'altre i tal, no sé què... Aneu a festivals. Jo vaig al festival. On del papa, joder? Visca Montserrat, visca David Guetta, visca les diapositives de l'abast del carrer. Endavant amb
0: quines
3: tot. Quines diapositives? No.
0: Ah, drons, allà.
3: Home, lo que hemos organizado allí. Ho flipareu des de les 6 del matí amb Jordi Basté, el Quim de la Viniteca, encarregat de todo lo que sea los vinos y la sangre de Cristo. També vindrà Mons Interior, perquè lo de Madrid no ens ha agradat. Unes cortines, un coixín, tot lo que seria la zona chill-out, que tindrem més, també...
0: Home,
3: estarà el Jaume de Firmin a peu de funicular projectant les sandàlies del pescador i tindrem tot allò, catalans.
0: Els coixins.
3: Els coixins de Mons Interior pel papa. I tant, home, i tant. Joder, que allà a Madrid han posat les cadires aquestes de festa major de
0: Malat. Molt rústiques, les cadires.
4: Sabeu aquí tinc davant o no?
0: Aquí tens.
4: Mira, ara mateix, Cholo Simeone.
0: Oh!
4: Cholo. Un cap de palla fent-se selfies amb diversos mossens.
0: Què dius, ara? Fent-se selfies amb els mossens?
4: Sortint d'aquí la Cibeles, sí.
3: El Cholo amb un barret de palla, eh? Cuidao que no le coja.
0: Ui. L'Armenteres el tenim aquí, també, o no?
3: Sí.
0: Armenteres?
5: Sí, tant.
3: Armenteres, home.
0: Què le decimos a los chavales?
3: ¿Qué le decimos a los chavales?
0: Que diu el mossèn.
3: Armenteres.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Sí.
2: Ah, vale.
1: Ahí está. Sí, ja fa estona, eh?
2: Ah.
1: El Pep encara estava fent el...
3: El què? Ha fet la puti vuelta?
2: No, què diu, home, animal?
3: Una mica la puti vuelta.
4: La papi vuelta.
2: La papi vuelta.
3: La papi vuelta.
1: La papi vuelta. Quan el Pep estava fent la papi vuelta per Alcalà, l'edifici Metrópolis, etc., aquí la gent ha començat a desfilar.
3: Ah, a desfilar, ja.
2: Bueno, ara el veiem, per cert, a dalt d'un cotxe, aquest no és el Papa Mòbil, Arnau i Armenteres, que no són al Port, ara. Què toca, ara? D'aquí una estona, què?
5: Cap a l'Anunciatura, dinar.
6: Cap a l'Anunciatura.
2: A l'Anunciatura, vale.
3: S'ha dinar allà, no?
7: A menjar la Ri,
3: no van a José Luis, ni al... No van a cap puesto d'aquest.
7: No, home, no.
2: Doncs ja
7: Casa Lucio.
2: Escolta, doncs si això ho teniu controlat, això ja es comença a desmuntar. 1.200.000, segons era la policia, no?
3: Sí.
2: Ha dit... era menys o menys...
6: 1.100.000 la policia, 1.200.000 l'organització.
2: Val, doncs bueno, si fa no fa, més d'un milió de persones ara.
6: Un cop a la vida han coincidit les dues parts.
2: Sí, noi.
3: Amics, ens veiem el dimecres a peu de funicular, eh? Ens veiem allà, amics, amb Jaume de Filmin, i tots ens veiem allà primer. Era hora, a les 6 del matí.
2: Va, una abraçada, guapos.
3: Abraçada, amics.
6: A vosaltres.
2: Adéu-siau.
3: Adéu-siau.
2: Bueno, què, mossèn? Adiós. Posem una mica de Santa Maria del Mar o no cal?
3: Una mica de Santa Maria del Mar, va. Amigues.
2: Ara.
3: Aquests dies fa molta olor d'encens, eh?
2: Ah, sí, en general.
3: Encens i altres coses a Barcelona.
2: Va.
3: Sí. A Pigues, feta aquesta introducció de tot el que farem a partir del dimecres, a peu de funicular, primer arriba, primer que veu el Papa. Dit això, entrem en matèria perquè avui fem un embalat especial. Xavi, ara i fins que acabi la secció llegiré passatges de la Bíblia mentre Xavi Bundó insisteix per telèfon al bisbe Omella perquè vinguin amb el Papa a inaugurar el Museu de la Ràdio, la zona hermètica de Sabadell.
2: No,
3: amigues, per tots aquests tràmits, sigui més a mè, avui... regarem amb música d'una de les bandes més importants del Regne Unit, formada al 67, com ha plogut, amics, al 67, i responsables de portar l'etiqueta de rock progressiu i rock sinfònic pel món, que no hem parlat gaire del rock progressiu aquí a l'embalat. I mira, l'altre dia parlant amb el Blai, seguim a Phil Collins, veiem com està, i això també... ho dic ara, serveix d'homenatge a Phil Collins, que
2: sí,
3: està molt gran i està molt malalt, i des d'aquí li desitgem tot el millor. Amigues, després d'uns canvis en la formació original, ens quedem amb la formació clàssica de Genesis, és a dir, el Peter Gabriel. Atenció, veu i flauta, ara en parlarem, perquè no hi ha res pitjor al món... que un cabron tocant malament la flauta.
2: Això sí.
4: Jo me'n recordo... La flauta travessera.
3: La travessera i l'altra és igual.
4: La dolça.
3: Jo vaig ser un terrorista a classe quan tocava amb la puta flauta. M'hi han dut unes hòsties tan grans allà.
2: Perquè vostè la tocava amb el nas.
3: Amb el nas i amb altres orificis, que sí. I tant, amigues, però no. Hi ha vídeos per puestos que també... Mira com sona la flauta tocada, però allò no em sona.
2: Oi. Això és del Senyor dels Anillos? Sí,
3: no, això és Peter Gabriel,
2: la comarca.
3: La punta de la llola,
2: no, home, no. Mossèn, va, home, per favor.
3: Els Genesis també estava el meu amic Phil Collins, bateria i percussionista històric a la música pop-rock, el Tony Banks amb els teclats, el Mike Rutherford, que també tocava el baix i les guitarres, i el Steve Hackett com a guitarrista principal. Amigues, el 75, quan jo vaig néixer, el Peter Gabriel fot el camp de la banda.
2: Era el líder, per
3: era
2: això.
3: Era el líder de la banda. Una banda que es va formar...
4: Fundador
3: i líder de la banda. Imagineu-vos, Peter Gabriel. Ara treballarem perquè l'estètica del Genesis, quan van sortir, era una cosa com de teatre de l'horror. Recordem que Peter Gabriel es maquillava com Mayaya Quimeta amb polvos d'arròs.
2: Ah, sí?
3: La cara blanca encara està més blanca. Els ulls negres, ell semblava allò Blade Runner, però l'any 69.
2: Que
3: eren
2: fort.
3: Uns avançats. Ara en parlarem d'això. Mira, el 75, el Peter Gabriel fot el camp i es queda de líder i cantant. Recordem que el cantant era el Peter Gabriel i ara es queda de líder el Phil Collins i passa a cantar. Collins abandonaria la banda el 96, quan els Genesis ja eren una maquinària perfecta, però ja no de rock progressiu, sinó de pop-rock, molt allunyada de l'experimentació progressiva del principi. Nanus, no sé si som conscients de que de vegades és que aquests tios són molt grans, el Peter Gabriel ja la gent no se'n recorda qui és, el Phil Collins, els quatre iaios que toquem de

0: música i tal. Més de 160 milions d'àlbums venuts.
1: És una bestiesa.
0: És una bestiesa, quan no existia internet, amics. A Genesis estan entre els 20 grups que més discos han venut en la història de la música. Entre els 20, o sigui, una passada.
1: Però devia ser sobretot a posteriori de la sortida de Peter Gabriel, no?
0: Sí.
1: Quan peta el fenomen
0: efectivament, quan Phil Collins agafa tota aquella experimentació, tot aquell rock progressiu i diu, tate, convertim això, no deixem una mica d'experimentar. I és que ells eren uns excel·lents músics. Mm. I deien, però anem a fer una mica més pop-rock. I ara parlarem, perquè porto no una sorpresa, perquè tothom, el Phil Collins és un és malalt del segell Motown.
1: Sí, totalment.
0: Soul. I al final de la seva carrera va dir, si jo el que més m'agrada del d'allò, per què he estat experimentant si jo vull cantar soul i gospel? I és el que veureu ara, amics. Composicions complexes, un dels primers grups que va utilitzar. Això la gent no ho sap. Hòstia, jo ho he tingut que mirar perquè el 69, el 70 i fins al 75 van ser una de les primeres bandes que utilitzaven làsers als seus espectacles. Imagineu el 69 com era la vida a Espanya. Imagina't si algú tragués un làser per haver-se matat un pato.
1: Totalment.
0: Peter Gabriel era un dels millors frontmans i més raros que ha parit el rock. Insisteixo amb això de maquillat de blanc amb polvos d'arròs, amb barrers raros, una mica hippie, flautes travesseres que passava pel tamís de pedals de guitarra, és a dir, distorsionava la flauta. Imagineu-vos a l'any 69 gent fent aquestes coses. Clar, la penya els havia mirat i deia, esto es pa dentro, al psiquiàtrico però de cap. Les composicions de la banda eren complexes i la seva sonoritat molt diferent al tot el que es feia. Treuen el nom del primer llibre de la Bíblia, però en principi es deien From Genesis to Revelation. Atenció al nom, que ja es va haver-se matat, i ara em diràs, aquesta gent tenia en verdecito a casa. I tant que tenia en verdecito! Però vamos, el Peter Gravin no se'l veia de tantes plantes que tenia a casa, joder! From Genesis to Revelation, però després hi ha uns capullos a Estats Units que es deien també Genesis, però el Peter Gravin és de la discogràfica, al final dels Estats Units, a tomar pel cul, i qui s'ha quedat als drets ha sigut Phil Collins. Comencem a escoltar aquesta meravellada, atenció, amigues, l'any 1971, que es diu Harold the Barrel, dels Genesis.

0: He de dir que, no sé si té cap sentit, però aquí m'està sonant, i suposo que això és l'any 71, dius,
1: sí,
0: no?
1: 71.
0: Estem al tram final de que s'hagin plegat els Beatles fa,
1: sí,
0: fa poc,
1: correcte.
0: I té un aire, Beatles, però una mica ja teatralitzats, una mica...
1: Ara, i lisèrgic, una mica.
0: Sí, sí, sí.
2: Floyd, no, una mica. No.
1: Ara, també. És que és tot això, és tot el principi de tot això. Què era el rock progressiu? Experimentació. Mireu-vos, hi ha trossos que semblen, Blai, també una mica Queen.
0: Queen,
1: semblen,
0: sí, Queen també
1: sembla
0: fas,
1: una
0: sí,
1: òpera.
0: Sí, sí.
1: És, ja va més enllà. És allò que explico, que hi ha determinats grups de la història del rock que van més enllà de la música. Això pràcticament és Belles Arts. Tu quan veies un show del 75 dels Genesis, ara ho comentàvem amb la Molins, uns pentinats portaven...
0: Sí, sí. Mira el canvi, que és la mateixa cançó? Ara no té res a veure, la cançó. Ara de cop, vinga. Que això és una mica el que va fer Queen després, no?
1: Sí. M'ha pujat tot el cartró aquell petit que m'he posat sota la llengua, ara vine la d'allò, unos mentolaos, ara Floating in the Play, Fly Tonight, i ara un altre cop per arriba,
0: i vinga,
1: amunt. I vinga,
0: i tornem-hi.
1: Amb el cap, i a l'altre amb una flauta, que clar, tu devies ver... Jo sóc un bobi anglès, i veia jo el 69 i digo, que vinga, Margaret Thatcher, que lo fusili aquí. Amigues, està sonant el Harold the Barrel de... Atenció al títol de l'àlbum, Nursery Crime. Com podríem traduir això?
0: El crim de la... Bueno, Nursery... No sé si l'enfermeria o és un...
1: El lloc
0: de nens.
1: De neonatos.
0: De
1: nouvinguts. Nouvinguts i neonats. Amigues, per cert.
0: Això és l'any 71,
1: Deixeu ja de llançar nens al papa. Estava a casa i amb un tram de 150 metres. Jo he treballat a Madrid i ho estava veient i diu...
0: Hi havia molta distància.
1: A cada metre li tiraven un nen.
2: Però he vist que no li arriba a fer el petó.
1: No!
0: Li fan així, el beneeixen, ja està. Ah,
1: no se pot, no se pot. Ah. Perquè si tu ara imagina't, donant un petó al cap a cada nen que li han tirat...
0: No, es queda sense llavis.
1: No, ara està en urgència, amb el morro com Carmen de Mairena. Claro, hombre.
0: Aquest és Harold the Barrel,
1: Harold the Barrel, 71. Mira, vull incidir amb aquesta complexitat, la complexitat de les composicions, no? Eren molt bons músics i era evident que no podien fer pop-rock normal, no? Continuem escoltant el Genesis amb aquest tema de l'any següent, del 71 al 72, que es diu Get Em, que, ojo, que ara ja ha tingut... Get Em!
0: És Get Em, no?
1: Get Em! Gràcies, posseu de la ràdio. Get Em, què passa?
0: Get Em Out by Friday.
1: Get Em Out by Friday, que és, mira, aquesta complexitat musical, aquest rock progressiu, es veu reformat pel component literari de les cançons, on també hi havia espai per la crítica social, a banda d'aquest piolisme i el futurisme que demostraven tant musicalment com en escena. Amics, escoltem aquest tema de l'àlbum Foxtrot del 72.

0: estàvem flipant aquí, perquè això és entre jazz, música... Sí, sí. Mira, escolteu, escolteu.
1: Això és el rock progressiu.
0: Em sona, el rock progressiu és una superbanda de músics que tenen una educació musical molt, molt superior a una banda de pop rock. Això, per una banda, és molt guai, perquè saps que t'oferiran coses diferents, i per l'altra, de vegades, s'ha de dir que aquí estem posant trossets de talls de cançons de Genesis. Els Genesis tenen algun tema que dura 18 minuts.
1: No, clar, és que imagina't.
0: No podem aquí... Amb...
1: I m'imagino que, sobretot aquests que són dels del principi, comercials no eren.
0: No, comercials no. Gens. Clar. Ojo, els seus discos encara i avui són joies, perquè s'editaven i volaven al seu dia. Eren clar, aquesta sonoritat... Recordem que estem a l'any 73 i que dos anys després, aquest és el bonic d'explicar, que m'agrada explicar la història. Dos anys després vindria el punk. Que odien això. Volien matar a Peter Gabriel, a Phil Collins, perquè se'l donaven l'enemic de la modernitat. Això per ells era de iaios. Recordem que estem escoltant aquest disco, que és fantàstic, que es diu, Xavi, ajuda'm, Selling England by the Pound, que és vendre a Anglaterra per 4 xavos.
1: Sí, aquesta no era Foxtrot? Aquesta era la cançó que tenia...
0: Ai, perdó, és que ja estic molt emocionat. Està el Papa també, están haciendo caballito, la Guardia Urbana, por la castellana.
1: El següent disco, que és de l'any 73, sí que és el vendre bueno, per 4 xarxes.
0: Que és el que escoltarem ara. Ara escoltarem el tema I Know What I Like. Atenció, mireu, aquella dius, aquest tio fumant algú. Sí, ja ho sabem, vale? Però aquest tema es diu Sé el que t'agrada dins del teu armari. Ojo, que ara direm, ui, què ara estan fent aquí? No. Què és l'armari? El cap. Què és el cap? Tot això que estem parlant ara, després vindria la psicodèlia. Els Pink Floyd també estan... per cert, en aquesta època, sabeu on estaven els Pink Floyd? A Eivissa.
1: Carai.
0: A Eivissa. I que no s'estaven tomant horchatas en Eivissa, cuidao, eh? Escoltem aquest tamarral lisèrgic, que aquest és, segons la crítica especialitzada, Xavi, el millor disc de Genesis, amb Peter Gabriel encara al capdavant, eh? Una obra mestra del rock progressiu. Escoltem el I Know What I Like in Your Wardrobe. The sun beats down.

0: has escoltat un...
1: Sí.
0: Això fa la boca a Peter Gravel, eh?
1: No
0: ha sigut jo, que estic molt gran i ja se m'escapen els aires. No, ha sigut Peter Gravel. Escoltem una miqueta més perquè després vull dir una cosa.

0: notem la paraula progressiu com flota a l'aire. És aquestes bateries a pla, pla, pla, pla, pla, aquest teclats flotant per d'allò, les guitarres pujant progressivament, són músics d'estudi excepcionals. Això té un perill. Que si t'afaciones això, acabes. Amb Amy Sol Like and Palmer. Yes. Aquells discos que, quadriples que amb una cara hi ha una cançó de 25 minuts, que són fumades clar, instrumentals, clar, però clar, que són història de la música. Això...
1: Però eren... difícils de consumir, diguem-ne.
0: Correcte,
1: no?
0: És molt difícil de consumir.
1: Ara m'enviava un missatge a la Belcaral, que està per allà a la redacció, que diu, home, potser hi ha algun disc del Pau Riba que també ho recorda, això.
0: Sí.
1: D'aquesta època, sí, a més, de l'any 75, sí, 74, no?
0: És que és això.
1: L'Electròxid, és que no me'n recordo mai com es deia el disc aquest, Electròxid, Àxid, Alquimístic Joc.
0: Correcte.
1: Per exemple, l'any 75.
0: Sí, sí.
1: Que té aquesta cosa, també, de progressiu.
0: És això.
1: D'intentar fer una cosa per damunt de la mitjana, no pensant en vendre.
0: Ara, i que recullen també, hem escoltat un sitar de l'aquella època experimental dels Beatles. Els Beatles ja s'estaven morint i recullen també el sitar, no? El Peter Garber un dia, jo no el conec, no tinc referències directes, és un tio molt, molt raro, m'han explicat i tal, però un dia s'aixeca i li diu al Phil Collins, mírame bien en la jetita porque no la vas a volver a ver, i fot el camp. Allò va suposar un daltavall fins i tot a la indústria. Aquests tios venien discos com a xurros. Hem parlat abans de 160 milions de còpies. Pues el Peter Gravel diu, fora, vull fer una altra... Aquesta gent que són artistes, que sempre busquen fer alguna cosa, quelcom diferent, d'innovar, de fer art en majúscules, treu la seva carrera en solitari i treu aquest hit, que és un hit mundial i és història de la música, que és segurament la cançó més coneguda del Peter Gabriel en solitari. La composició, l'harmonia vocal, és un luxe de cançó. Amics, Gabriel és un geni absolut. Aquesta cançó sona igual de fresca a Titus que el 77 quan la va treure. Així es passa la història de la música. Escoltem el Salisbury Hill del Peter Gabriel.

0: que és un clàssic. Estem parlant del primer àlbum en solitari del Peter Gabriel, que es diu Car, del 77, Salisbury Hill. És ara em deia la Moniz.
1: No, deia que té un to de veu molt semblant, que sembla el Phil Collins,
0: és que
1: s'ha de distingir.
0: Cosa, és que
2: quan... Bueno, clar, Phil Collins en la seva manera cantar sembla a Peter Gabriel.
0: Clar, és que, ho expliquem, se'n va Peter Gabriel de la banda, fot un càsting al Phil Collins, i al Phil Collins ja es deia...
2: És el bateria, vull dir que en aquest moment era senzillament el bateria.
0: El bateria, i el Phil Collins deia, no, has de cantar com Peter Gabriel, i el Phil Collins va dir, oye, vete a tomar por culo con la bateria, ponte tu a cantar, i va dir, ah, que me pongo a cantar, i es va, una cosa de les més difícils del món, recordem, que és tocar el baix i cantar, o tocar la bateria i cantar. Sí, sí, sí. I a més, recordo que és esquerrà. Lo tiene todo. Le faltaba ser pelirrojo.
2: No, però sé, allò que en diuen el frontman, no? Sí, el que està davant. Clar. Des de la bateria, bueno, sí, sí. És un festival.
0: És una passada. Va, posem una altra del Peter Gabriel, que mai sona a les ràdios i m'agrada. Mira, el vídeo d'aquesta cançó ho va patar mundialment. És un altre dels temes que Gabriel, que demostren que està un pas per endavant de la resta. Aquest show, mira, s'avança. Estem ara anem cap al 86, eh? És quasi industrial. Ve d'un rock progressiu, és avançar-se 20 anys al que vindria després. Jo, ara sou Paz Padilla, primer ho pronuncio jo i després ho pronuncia Xavi Bundó con el Free Certificate. Amics, l'any 1886, Peter Gabriel va treure un tema que es diu El Sledgehammer.
2: Com es diu? Sledgehammer, no?
0: El Sledgehammer, de l'àlbum Show del 86, que sona així de bé.

0: Aquí tan important és la cançó, com ara ho estàvem dient a fora de micròfon, el videoclip, no?
1: El vídeo és una passada, està fet en stop motion i ja surten pollastres, pollastre vull dir del l'au, el pollastre es portava Peter Gabriel a butxaqueta petiteta del denim, com sempre expliquem.
2: Els directors són uns germans, que són els germans Quay,
1: hombre,
2: que estan habituats a fer cinema d'animació d'aquest estil.
1: Que ho va rebentar. Jo me'n recordo que l'any 86 aquest vídeo era recurrent veure a les televisions fins i tot d'Espanya.
0: Diuen que és un dels vídeos més premiats de la història de l'MTV.
1: Recupereu aquest àlbum que es diu Show del 86, que mira, escoltem un altre ja per rematar amb el Peter Gabriel. Mira, del mateix àlbum. Aquest tema es diu Big Time. Mira, vull incidir en aquesta sonoritat que l'any 86 Titus semblava marciana. Aquí hi ha una barreja de funk de guitarres. Hi ha un sincretisme vocal, ara deia la Molins, hòstia, com el Phil Collins cantant. Aquest és una modulació i una manera d'expressar-se que per mi és únic. Peter Gabriel tal com canta, no? Ritmes contundents per darrere. Això és una marcianada o aquest tio és un geni? Jo, al cap dels anys, amb 51 anys i revisant discografies, jo crec que és ambas coses. Aquest tio està xalat, però és un geni. I per damunt de tot, és un dels millors músics del segle XX. Escoltem el Big Time de Peter Gabriel. Hi there.

0: baix, funkero, les guitarres, sí, total, sembla Prince. Sí, Prince. Sí. Semblen els New Power Generation dels anys 80. És una passada aquest canvi. Recordem, progressivitat, capa afaitat, maquillat de blanc i ara està fent funky. És una passada aquest tio. És una passada. Recordem, l'àlbum Show del 86, el tema que està sonant és el Big Time. Va, escolta, anem un altre cop a Genesis.
1: Clar, perquè els van deixar allà tirats, clar, no?
0: Quan Collins agafa la banda, la comparteix, ja, és això, és que Phil Collins és molt popero. Molt. És un geni de la bateria, de la instrumentació i tal, però a ell el que li agrada és la tornada. Mastegar la tornada, eh? I converteix el Genesis en una banda de pop-rock pluscuamperfecta. Collins té a tota, ho hem comentat abans, la Motown al cap. Vale? Ara en parlarem. I la seva visió del pop la va polint a poc a poc, la va netejant del llegat de Gabriel i d'aquella experimentació de Pilluli amb la flauta travessera, l'LSD i tot això, i comença a fer pop-rock d'aquesta qualitat que és molt comercial. Els fans de Genesis, això els va comportar fins i tot hòsties pel carrer.
1: Clar, és que deixa'm dir una cosa, crec que no pot haver-hi crisi major que, sí, que fotre el cap al líder de la banda. Home, llavors, clar, la banda normalment es mor pel camí. Reflotar la banda, sí, i fer-la més, encara molt més exitosa a nivell de, correcte, discos, a nivell de vendes, a nivell de concerts, és una locura.
0: Què li retreuen els talibans de Genesis de Peter Gabriel? Que vas convertir allò
1: va perdre art
0: en pop-rock de los 40 principales. Clar. Sí, però no, perquè també fent això va fer història del pop.
2: Van tenir bona relació després el Peter Gabriel.
0: És una cosa que no he estudiat gaire. No. Phil Collins és una persona que és bastant particular, també. Jo m'ho puc imaginar, tu i jo coneixem Estrellitas del Rock.
1: O sigui, la sortida no va ser còmoda, això.
0: No va ser còmoda i crec que... Jo diria que no es parla directament, no sé, no sé, i deu haver-hi fins i tot mandanga de pel mig de
1: pasta. Jo crec que va tornar per fer un concert.
0: Va fer un concert, però jo me'n recordo que Phil Collins ja es passejava a principis als 80, amb allò del Live Aid i tal, ell tocant la bateria amb Led Zeppelin, tocant amb Sting, ella era, en aquella època, ella era superior a Peter Gabriel. Quan van vindre els crítics de rock d'Estats Units i van agafar la discografia de Peter Gabriel en solitari, van dir, ojo, que aquest senyor se li ha donat de menjar part, com hem demostrat ara. Va, escoltem aquesta nova etapa del Genesis, amb el Phil Collins cantant, amb aquest Invisible Touch.

0: Mira quina torrada.
1: Ara m'està recordant que després Phil Collins va fer amb una melodia molt similar les cançons de la banda sonora de Tarzan.
2: Sí,
1: recordeu
2: sí,
1: o no?
2: Sí, sí, 99. Sí, sí.
1: Que tenia un aire així també. No, ahir va fer 40 anys d'aquest disc, de l'Invisible Touch.
0: 40 anys, eh?
1: Que algun oient m'apunta que una de les curiositats, ara que parleu de les relacions entre, entre Phil Collins i Peter Gabriel, és que Sledgehammer, que és la que acabes de posar fa uns instants, i que és una de les millors de, de Peter Gabriel, o de les més famoses, va arribar molt pocs dies després d'Invisible Touch. Sí. Invisible Touch és un superèxit, arriba Sledgehammer i també és un superèxit, i allà hi ha un piqué entre Genesis de Phil Collins i Peter Gabriel pel seu cantó.
0: És aquella imatge que diem sempre, equiparant-nos amb els ismes de la homosexualitat, aquells dos penis tocant-se a la punta, a veure qui...
1: Invisible Touch.
0: Invisible Touch. És això, ho hem dit ara, hem parlat d'això de tocar-se la punta, i és l'Invisible Touch. Amigues!
1: Es referia això, Phil Collins.
0: I tant que es referies això, Xavi! Ara no me vingues con el Museu de la Ràdio i con el Papa i tal, que anem tots aquí amb la fava a l'aire. Amigues, anem a escoltar un altre hit de Phil Collins. Un altre hit d'aquesta etapa amb Collins al capdavant de la banda, número 1 a Espanya, a l'estat espanyol, i a mig món, el 91, amb aquest tema ral que es diu I Can Dance.

0: Quants nens de la nostra generació han rebut una bufetada molt gran perquè sonava la ràdio i tothom deia... Ai! Nens! Ai! Nens! De darrere del Super Mira Fiori, amigues, hem escoltat I Can Dance de l'àlbum We Can Dance del 91 i ara anem ja recollint una miqueta. Jo avui, dedicat a tots els capillites de RAC1, a Jordi Basté, Xavi Bundó, Arnau Mañé, Ramon Lamiel, que porta el papamòbil quan estiguem aquí a peu de funicular, al Bisbat de Sant Feliu, al Javi i a tota l'amiga del recinte firal de Pineda de Salou. Per ells, pel papa, amigues, anem a ballar tots amb Jesus, He Knows Me.
1: Home,

0: Me, i Ramon la Mier.
1: És el que dèiem, eh? Converteix en superèxits pop. Ah. Ja està, i toca aquest, la tecla.
0: Ja i aquí ja comencem a veure que el 91 s'ha aixecat Clara Molins amb un fuerte dolor.
1: No, a fer moviments.
0: Sí.
2: De... Aquesta música fa venir ganes de ballar, efectivament.
0: Gràcies, Clara Molins. Déu t'ho pagui. Amigues, ja aquí comencem també una mica a veure allò que he dit al principi, que és que ell era un malalt de la Motown i especialment, Xavi, de les Supremes. De les Supremes. I realment el que Phil Collins volia fer durant tota la seva carrera era ser una banda de la Motown. D'aquí aquesta cosa de ser un músic quasi plusquamperfecte. Deien els negres de la indústria musical dels 80, gent de músics professionals i tot, que era el bateria blanc amb més ritme que hi havien vist en vida. I és Phil Collins, el veus, i un tio calvet i tal, patava impressionantment bé. Mireu quin bé de Déu de versió per acabar l'embalat d'avui. Amigues, amb el cor ple de joia per la visita del Papa, procedim ara mateix amb Xavi Bundó i amb Clara Molins i Blai Morell a fer la conga, a fer The Human Centipede final de l'embalat d'avui, dedicat al Papa de Roma i a Arnau Mañé i a Jordi Armenteras. Amigos, capillites, visca el Papa i veiem tots en You Can Hardly Love,
1: home,
0: de Phil Collins. ¡Vamos, joder!

0: No pots...
1: No puc amb mi, puc amb ningú.
0: No, ja. Però you can't carry love. No pots, no pots fer que l'amor arribi corrents. Vull dir, no pots donar-li pressa a l'amor.
1: Quin ritme, fixeu-vos, la versió de la Supremes era molt d'allò, però aquesta veu que té Phil Collins li dona més, és més pop encara que la Supremes, i és pràcticament xicle.
0: Jo recordo que crec que va ser el Basté que va entrevistar-lo al Phil Collins aquí a Barcelona, a la planta 15, que crec que havia tret un disco precisament tot de versions de la Motown. Perquè tenia una obsessió amb el tema, li encantava la música negra, i en aquella època ja deia... Sí, ara no m'acabo de trobar bé per tocar la bateria. Imagina't. I em fa una mica de mal les mans. No sé què. Això deu fer 15 anys.
1: Imagina't,
0: això.
1: Recordem que ho hem comentat l'altre dia, no sé si és un fill o un familiar directe, li van recuperar la bateria original de Genesis, el van seure allà, no podia ni aguantar les baquetes, i amb les mans obertes acariciava la bateria. És una imatge potentíssima de l'amor d'un músic cap al seu instrument principal.
0: Quan sabent que no pot tornar a tocar mai més.
1: I que està molt malalt al poble. Avui li volem dedicar al Phil Collins, a l'embalat d'avui, i també a tots els haters de Genesis que ara m'estan esperant.
0: Mira,
1: aquí a fora, que les vull tocar la cara a tots.
0: Hi ha hagut un moment, que no sé si estàs d'acord, també, que hi va haver un moment que no vaig entendre molt bé per què era, que tots els músics s'han enfotien de Phil Collins.
1: Sí.
0: Oi? Que era com... Ah, que això és com
2: perquè
0: Phil Collins.
2: Perquè era un flipat, no?
1: Sí.
0: No sé si era un...
1: No, perquè era un flipat. És sempre aquesta sensació...
0: Ai, aquesta bateria de Phil Collins. Oh, sí. Que ha passat.
1: Ho vols que ho digui jo directament?
0: No, digues.
1: Enveja.
0: Ah, això pot ser.
1: És directament enveja. Tu quan dius, hòstia, el puto Phil Collins, la bateria i tal, és que t'estàs morint per dins per tocar una tercera part de lo que toca aquest senyor amb la punta de la fava de la bateria. Sí, i ja ho he dit jo. Visca Phil Collins.
0: Va, anem
1: visca tancant. El Papa, joder! Papa!
0: Va, com diria el jovent d'avui, una mica de musicote.
1: Ahí está ese musicote.
0: Camarrals.
1: Que ens ha
0: portat el mossèn avui.
1: Ahí está.
0: Repassant aquesta discografia de Genesis i de dos genis de la música moderna, Peter Gabriel i Phil Collins.
1: El Peter.
0: Mossèn, que l'esperem dimecres a l'abadia de Montserrat.
1: Allà
0: l'esperen. Amb la gent de Horizonte.
1: Horizonte, Quinto Milenio i tot allò. I tant.
0: Una miqueta de Mare Déu de Montserrat, una mica de Mató.
1: Una mica de Mató.
0: Una mica de David Guetta.
1: I tal, lo dels drons. I recordeu les diapositives grans de la Batas Carrer, amigues,
0: sempre.
1: Allà projectades a la muntanya.
0: Lluat sigui el senyor mossèn, fins diumenge que ve. Visca el Papa de Roma, visca l'embalat, visca la diòcesi de Sant Feliu de Llobregat.
1: Efectivament.
0: Gràcies i fins diumenge que ve.
1: Gràcies a totes i amigues. Recordeu totus tus i a pel pollastre i la comtesa. Ai. Bon diumenge, amigues, i us parem aquí el diumenge vigent con el Javi i los Xavis. Yeah! Yeah! Yeah!
0: Una i set... No pot dir visca el papa
1: madafaka. I tant, ja està dit! I està gravat!
0: És que clar, Déu meu senyor, ens fotran fora. Una i set. Va, hora d'actualitzar la informació. Jordi Claret, bon dia.
3: Bon dia.
0: Pau Bonastre, bon dia.
3: Bon dia.
0: Ara que parlàvem del papa, dina a aquesta hora l'anunciatura del Vaticà a Madrid. Bueno, sospitem, no estem allà dintre. A l'espera de que aquesta tarda víctimes d'abusos facin una protesta allà davant mateix.
3: Sí, el pontífex es reunirà amb algunes de les víctimes de la pederastia de l'Església demà, però en cap cas ho farà amb les principals associacions i portaveus que han treballat i han reclamat una reparació de danys. Madrid, Jordi Armenteras.
4: Sí, la protesta d'aquesta tarda l'encapçalarà Miguel Hurtado, la primera persona que va denunciar abusos a Montserrat, i el que denuncia és que no se l'ha escoltat, i que tant el Vaticà com la Conferència Episcopal Espanyola han obviat les víctimes en aquest viatge. L'anunciada reunió del pontífex amb víctimes dels abusos de capellans serà demà, però no se sap qui participarà, i es remarca que serà estrictament privada. Les principals associacions, des del grup que encapçala Hurtado fins a l'Associació de Nens Robats, el que diuen és que no se'ls ha convidat. Pausa ara en aquest viatge papal, Lleó XIV dina amb l'anunciatura després de la missa de més d'un milió de persones al centre de Madrid, a Cibeles. A la tarda visita la comunitat agustina, una reunió privada, i a les 6 un acte públic al pavelló Movistar Arena amb milers de persones.
3: Un cop el papa Lleó XIV hagi enllestit la seva agenda a Madrid, serà el torn de Catalunya. El pontífex aterrarà a Barcelona dimarts al migdia, tot i que ell mateix ha confirmat que parlarà en català. La importància que li doni en els diversos actes que té previstos segur que portarà cua. Tot i això, de moment, el govern agraeix El gest del pontífex de parlar català n'ha parlat al Via Lliure, el conseller de Justícia i també director general d'Afers Religiosos, Ramon Espadaler.
2: Jo vull pensar que aquesta polèmica doncs, ja està tancada des del moment que és el mateix papa que diu que aquest gest de parlar amb la nostra llengua pròpia, sembla que la sensibilitat hi és. En el moment central, que era la benedicció, no estava recollida, això està corregit, perquè hi ha hagut predisposició de l'arquebisbat, en un moment al capdavant doncs, ha traslladat la sensibilitat que representa i l'altra part, doncs, l'entorn del papa, el papa mateix, ho han entès.
3: I davant del col·lapse que provoqui el pontífex a les zones de Catalunya on farà parada, el govern ha llançat una recomanació d'evitar desplaçaments innecessaris i d'activar la possibilitat de teletreballar sempre que sigui possible. Mentrestant, en política, Junts torna a demanar a Pedro Sánchez que convoqui eleccions. En una entrevista a La Vanguardia, el secretari general del partit, Jordi Turull, ha afirmat que el govern està massa enfangat de corrupció i que el fet de voler arribar fins al final de la legislatura només beneficia l'extrema dreta.
5: Pedro Sánchez no para de generar combustible per l'ultradreta. Governar a cop de decret esquenes d'un Parlament que no té majoria, atacar un tipus de corrupció i defensar-ne per acció o per omissió un altre tipus de corrupció. Per tant, escolti, nosaltres per això l'apel·lem. Vostè com vol acabar la legislatura? Perquè això no dona per més.
3: També recorda que davant dels possibles casos d'irregularitats que ataquen el Partit Socialista, qui hauria de donar la cara és tant Pedro Sánchez com també Salvador Illa. I un últim apunt, el govern espanyol ja ha donat l'alta a tots els passatgers asimptomàtics i negatius que van viatjar a bord del creuer Ondius. Després que ahir a la mitjanit sortissin de l'Hospital Gómez Ulla de Madrid els 5 catalans per acabar la quarantena a casa seva, ara ho han fet 7 persones més. Només s'hi ha quedat un últim afectat que va donar positiu en una de les proves, però que ara no té símptomes. A tots els que han marxat a casa seva els hi queden 12 dies més d'aïllament.
6: Els esports, superades les 3 primeres hores de votació a les eleccions del Real Madrid, encara sense cap data de participació, malgrat que durant tot el matí hi ha hagut riuades de gent a Valdebebas per participar en els comicis. Ja ho han fet ben d'hora Florentino Pérez i Enrique Riquelme. En el cas de l'aspirant, ha fet declaracions als mitjans, a diferència de Florentino, i manté que complirà amb el que ha proposat en aquesta campanya.
7: Me comprometo con todos los socios que las promesas que he hecho se van a cumplir, tanto en lo social, en lo deportivo y donde en la parte institucional y financiera necesitamos transparencia. Estamos realmente preocupados de la situación económica del Real Madrid y realmente esto necesita un cambio.
6: Més coses. En motor, Manu González ha guanyat la cursa de Moto2 al Gran Premi d'Hongria i amplia l'avantatge al capdavant del Mundial. Abans a Moto3, victòria del també líder Máximo Quiles. A les dues arrenca la cursa de MotoGP en pole per Marc Márquez. Més tard, a les tres, cursa de Fórmula 1 a Mònaco amb Kimi Antonelli sortint des de la primera posició. I acabem amb hoquei, perquè a l'Hoquei Lliga s'estan disputant en aquests moments dos partits corresponent a les semifinals. Igualada 0, Barça 0, un minut per acabar el primer període. Els de la Noia busquen forçar el cinquè partit, mentre que el Barça ho pot deixar sentenciat avui mateix. El mateix passa amb el Calafell 0, Liceo 1, a falta de 5 minuts per arribar al descans, amb els gallecs també amb avantatge a l'eliminatòria.
3: I el temps ens espera una tarda en general tranquil·la, tot i que poden arribar a escapar-se alguns ruixats, poc importants, a l'entorn del Cadí i al nord del Ripollès. Ambient una mica més calorós que ahir, tot i que a la Vall de l'Ebre baixen una mica els termòmetres. Demà, en molts casos, sumarem entre 2 i 4 graus, però dimarts les temperatures recularan de nou, sobretot a l'interior i al nord del país.
0: Dos minuts i serà un quart de dues del migdia. Gràcies, Jordi Claret. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Gràcies, Pau Bonastre. Fins ara.
3: Fins ara.
0: Va, i de seguida mirarem de respondre una pregunta que es va fer la Eva Jou, la companya d'aquest programa, que per cert aquests dies està de vacances, no podrà veure la resposta que en farà un expert. Una pregunta que ens hem estat fent, que és si el món, és lingüística, si el món de les frases fetes, que fem servir habitualment en la nostra llengua, està una mica obsolet. És a dir, si es fan referències a conceptes culturals que ja són molt antics. Si creem frases fetes noves, això existeix, vinculades a tecnologies o a formes de vida que fa dècades no existien? Se'n creen de frases fetes noves? És massa d'hora per saber-ho perquè precisament requereixen un temps? De seguida, un dels homes que juga millor amb les paraules d'aquest país, escriptor, periodista i enigmista, Màrius Serra.

0: RAC1 Via Lliure. Només els caps de setmana amb Xavi Bundó.
1: Un minut per damunt d'un quart de dues del migdia. Va, de seguida saludo el Màrius Serra, però abans, una recomanació. Si teniu adolescents a casa pensant què estudiar, ara que ve la selectivitat la setmana que ve, que per tant, home, ara ja ho han d'haver-ho triat, eh? Però de cara a l'any que ve, filologia catalana és una opció en futur. Té una ocupabilitat molt alta, una demanda creixent de professionals i, a més de l'adolescència, ofereix sortides en àmbits com l'edició, la comunicació o els serveis lingüístics. Aquest curs, el Departament de Política Lingüística ofereix als estudiants de primer curs, beques de 500 euros mensuals. Filologia catalana, sens dubte, un grau en futur. Ho creus també, Màrius, o no?
2: Ho subscric plenament, perquè tota la generació boomer, que era la generació dels filòlegs catalans, s'estan jubilant tots.
1: O sigui, ara toca.
2: De fet, el problema és que molts dels profes de català no tenen formació de filologia.
1: Totalment.
2: I aleshores hi ha un buit aquí, diguem, laboral, que aquesta crida que acabes de fer espero que ompli a cor que vols.

0: Ai, la trinca. Són bons, sempre ho han estat, boníssims. Coses de l'idioma, ple de frases fetes intraduïbles d'un senyor que se'n va a Madrid i, escolta, clar, es troba amb aquestes circumstàncies. Ara potser no passaria tant, però ens ha vingut al cap arran d'un tema que vam debatre dies enrere a la tertúlia de patates que ens va presentar l'Eva Jou, que es preguntava si ja no se'n creen de frases fetes, si tenim l'estoc per entendre'ns envellit. I és evident que fabricar-ne no és bufar i fer ampolles, cal tocar la tecla perquè els parlants se les facin seves, i tot i així n'hi ha que caduquen ràpid. De seguida passem, diguem-ne, de pantalla. Per quins set sous hi ha frases que triomfen com la Coca-Cola i d'altres que cauen en sac foradat? Doncs sense perdre l'oremus, ens posem les piles amb tot un expert en la matèria com és en Màrius Serra. Com estàs, Màrius?
1: Bon dia i bona hora. Encantat de la vida d'escoltar novament a la trinca. Jo vaig trigar anys en entendre que quan deien senyores Sorrai,
0: sí,
1: era eso rai, això rai. No, no, però vaig trigar molt.
0: Ah,
1: això
0: sí?
1: Passa amb
0: no, el, amb no vas enganxar que era una altra d'aquestes...
1: L'eso. No, no, el rai sí. Però jo deia, senyores, Sorrai.
0: Sorrai.
1: Sorrai, que...
0: És Sorrai, sí, això és Sorrai, no?
1: Sí, és un molt bon exemple, perquè demostra... És la definició de què és una frase feta. Mm. És el pas del llenguatge literal al figurat, mm-hmm, que el dona la creativitat d'una comunitat cultural. I no una altra, diguem. I per això, quan es tradueixen, quan es fa transvasament, es produeix un efecte còmic, com
0: totalment
1: en aquest cas.
0: Però això és... No, aquest apunt que acabes de fer em sembla interessantíssim, perquè és... No totes les frases fetes suposo que són intraduïbles, però no, bona part, perquè tenen un pòsit cultural únic d'aquella comunitat de parlants. No, sí, no pots buscar-ni gaires històries més, no?
1: Diguem que és com la tradició literària, uh-huh, des d'una òptica col·loquial, popular, molt baixa. És el primer pas, passar del literal al figurat, no? Això és l'origen de la metàfora, per entendre'ns.
0: Sí.
1: I aleshores hi ha tradicions que justifiquen una manera de veure el món, de ser, de fer, de dir, I la frase feta, diguem, és l'entresol d'això. Una altra cosa són frases que després traduïm i fem nostres. Tu, en aquesta introducció magnífica, n'has fet un parell que et responien a tu mateix, de dir, si no se'n creen de noves, perquè has parlat de tocar la tecla,
0: sí, senyor,
1: de posar-se les piles...
0: Això és modern.
1: Clar, això...
0: Relativament modern.
1: Les piles ara ja comencen a ser obsoletes.
0: Les piles ja no van, ara.
1: Ja l'USB ja no... Posa't l'USB.
0: Carrega la bateria.
1: Carrega la bateria. Sí, això demostra que tot el que té a veure amb la tecnologia, especialment, pot caducar molt ràpid. Mm-hmm. Però quan es tradueix el concepte, sí que són traduïbles, tot i que puguin ser figurades. Però hi ha com una copyright de dir, ui, els alemanys diuen, saps? I nosaltres ho adoptem, que és collonot adoptar-ho.
0: Però llavors vols dir que la pregunta de es creen frases fetes noves, la resposta és sí.
1: Sí.
0: Sí, tot i que no les veiem habitualment, perquè el nostre llenguatge està farcit de tradició històrica, clar, i suposo que el pas dels segles també fa molt. Al final no pot ser coses modernes si tenen 100 o 200 anys que han tingut aquest temps per fer pòsit, no?
1: Sí, és una qüestió, com bé dius, de ritme, però també d'adonar-se'n que allò esdevindrà una frase feta.
0: Mm-hmm.
1: Jo dubto que la primera vegada que algú va dir està passant figues,
0: sí,
1: per dir que dorm, que això hi ha una anècdota que jo crec que deu ser espúria però molt graciosa, d'una productora d'una sèrie d'aquestes de tarda que va, sí, veure en el guió passar figues, i ella em escriu, va portar un quilo de figues perquè algun actor havia de passar figues, no?
0: Però el motiu, perdona, de que algú que està dormint estigui passant figues?
1: Aquesta...
0: Jo, no ho saps, eh?
1: Aquesta no la conec,
0: val,
1: diguem, però m'imagino que quan la figuera fa la seva hiperproducció, que està a punt de caure, ara,
0: sí,
1: som a la figa flor, però ja ve, hi ha tant l'abundància que pesar-ne és una cosa repetitiva, fins al punt que pots fer la becaineta, diguem, entremig.
0: És que és
1: però
0: molt interessant això,
1: no,
0: que estem veient ara, que m'estàs dient això, que
1: sí,
0: és, en principi, una frase feta, suposo, i ara, com, si no, corregeix-me, Màrius, però és, algú fa una metàfora amb fortuna,
1: hey,
0: que fa gràcia,
1: sí,
0: i algú la copia i llavors allò s'expandeix, no? Has tocat la tecla, com dèiem ara.
1: Has tocat la tecla.
0: Has tocat,
1: sí,
0: la tecla. Has encertat amb la comparació que has fet, amb la metàfora que has fet, i te la robo, la manllevo i l'explicaré una altra, com si fos meva, i l'altra l'explicarà una altra, i això acaba sent d'una comunitat de parlants.
1: Com els acudits.
0: Però la forma fundacional d'això és que tu entenguis que allò és una metàfora i quin sentit té aquella metàfora.
1: Ah, clar, clar.
0: Ara, però m'acabes de dibuixar un escenari en què ha passat tant de temps i la tradició s'ha estès tant que l'origen ja no connecta amb el receptor. Sí. Ja no saps per què es diu allò, però és tradició, i ho dius.
1: De fet,
0: no entens la metàfora.
1: De fet, això passa en la història de la llengua en moltes ocasions. Si jo et dic que aquest noi acaba de dir una atzagallada, tu, això ho enxampes,
0: sí,
1: no?
0: Més clar,
1: o menys, ha dit un estirabot, una atzagallada, una bestiesa, tal.
0: Una bestiesa molt grossa.
1: Tu saps que existia una arma que es deia atzagaia?
0: No, clar.
1: Ah. Doncs el atzagaia es llançava i era com una atzagaiada, en fi, era una arma llancívola. Això, pare, jo vaig descobrir...
0: Però és preciós, això, Màrius.
1: Oh, clar, però
0: o sigui,
1: això
0: que
1: demostra...
0: la paraula es quedi i el concepte se'n vagi, diguem-ne, l'origen...
1: Per això és tan important preservar les llengües com a riquesa universal, i en el cas nostre, que ens en fem tips, clar, de plorar-li les... de cantar-li les absoltes al català, que
0: mira,
1: diuen...
0: Vaita.
1: Doncs ens en fem tips perquè el que estàs preservant és molt més que un sistema de comunicació. És tot una memòria històrica, un fil de memòria històrica. I això ha succeït històricament en el decurs de tota l'evolució lingüística. Mm-hmm. Parlem d'una llengua que és una llengua romànica i que ve del llatí, i per tant va haver-hi un moment en què van començar a néixer un munt de llengües a partir del llatí, i alhora estem continua sent un objecte de comunicació. Per tant, és igual que no tu no en coneguis l'origen etimològic. Si et funciona, si comunica allò, i si allò era afortunat, que tu ho has dit molt bé, hi ha algú que l'encerta, no? Toca la tecla. Perquè la llengua també és un mercat, els parlants som un mercat, i llavors t'ho compro, que diuen en llenguatge, diguem, comercial, no? Per tant, aquest èxit... es mesura en la repetició fins al punt de quedar en un pòsit. El que passa és que el concepte que tenim de frases fetes ara ve del finals del segle XIX, primers del XX, quan des de la Renaixença, després tots els folcloristes i els estudiosos de la cultura popular comencen a adoptar-les i a fixar-les, no? Refranys, que això ja
0: però
1: és...
0: Però què vol dir fixar-les? A recollir-les?
1: A recollir-les.
0: A posar-les per escrit i dir, mira, això és el nostre.
1: Tenim repertori.
0: D'acord.
1: I a partir d'aquí, clar, però quan algú diu, oh, s'estan perdent, jo dic, no, s'estan perdent. Tu ves, el pare de la Maria Aurèlia Campmany, mm-hmm, era un folclorista, però ves a la mà del Valeri Serra i Boldú, o, més fàcil, paremiologia catalana reunida, em sembla, del Víctor Pàmies, sí, que ho trobareu a internet només que busqueu paremiologia, trobaràs 10.000 amb qualsevol concepte. D'aquests 10.000, només te'n sonarà vagament una de cada 10.000. Per què? Perquè hi ha hagut moltíssima producció i, en canvi, no hi ha hagut moltíssima transmissió. Mm-hmm. Això sempre passa. Ens hem d'imaginar les frases fetes com els espermatozoides que van a la recerca de l'òvul perdut. Un arriba, saps què vull dir?
0: La resta
1: un
0: es queda germina, allà.
1: Però...
0: Mira, hi haurà molta gent que ara, si començo a dir algunes, veuran que estan vinculades amb un món que, en algun cas, encara és present, però en d'altres no. Per exemple, moltes vinculades a la religió. I això té sentit, no? Ara parlaves de cantar-li les absoltes, sí, però sentir campanes, fer-se'n creus, quedar-se per vestir sants, no? Amb el món del camp, baixar de l'hort, remenar les cireres, que una cosa sigui figues d'un altre paner, no? Amb el món del tèxtil, que ha tingut una tradició en el nostre país, penjar d'un fil, tenir mala peça al taler, amb els diners, no tenir ni un quarto, donar duros a quatre pessetes, fins i tot tornem-hi amb monedes que ja no són d'ús corrent, no? Amb el tarannà del català emprenyat, treure de polleguera, enfilar-se per les parets, no? Parlem com som, no?
1: Sí, ens defineix.
0: Ens defineix.
1: Va, ens defineix plenament. I, mira, de tot això parlem religió. És obvi que tenim una tradició religiosa i aquests
0: és
1: dies
0: així.
1: Ens ho recorden.
0: Sí, sí,
1: diguem,
0: sí.
1: Ens posem els ulls en blanc, eh? No veiem el blanc dels ulls. Però el tèxtil és molt curiós, perquè podíem no haver tingut, en el cas de la Revolució Industrial, podíem haver-nos dedicat, doncs,
0: una altra cosa.
1: Amb el carbó, o a fer màquines, no?
0: Sí, sí.
1: I, en canvi, tenim una mala peça al taler, o el que vulgui, en trobaríem molt, sobretot al Vallès.
0: Sí.
1: Ja se li veu el plegador. Jo vaig haver de fer-me explicar aquesta. El plegador era una màquina i llavors s'estiragassava i es veia, vol dir que comença a calvejar algú. Mm. Se li veu el plegador. Clar, això ens explica històricament com a país. I alhora ho reflecteix la llengua. Què passarà amb això? Home, què passarà amb el tèxtil? Pregunta. La primera pregunta és què ha passat amb el tèxtil? Segona, per viu, i tant, memòria històrica, tu ho has dit, quartos, cèntims, quartos eren los cuartos reales.
0: Sí, sí, no,
1: els
0: abans rals, de la passeta.
1: Els rals, alhora, no? I en canvi ho tenim. La pela és la pela per viure? No ho sé.
0: Clar, però euros, per exemple, que ja portem 25 anys amb euros, no és habitual sentir frases fetes amb euros.
1: Una.
0: Quina?
1: ser mileurista.
0: Oh, que no molt és frase, bona! Que no és una frase feta.
1: Però, a més, aquesta és un bon exemple per un motiu. Quan neix, gairebé és com per dir, ai, pobret, només cobra 1.000 euros al mes.
0: Sí, senyor.
1: I avui, lamentablement, després de totes les crisis retallades i històries que vivim, algú que diu, hosti, he trobat una feina i cobro 1.000 euros.
0: En el moment que comença a fer-se servir mileurista, jo crec que deu fer 20 anys ben bé.
1: Sí.
0: 20 anys ben bé.
1: Sí, sí.
0: Que eren els inicis d'aquesta crisi del 2008.
1: És
0: i es deia,
1: primera,
0: és que aquest és mileurista.
1: Sí, sí.
0: Com una cosa gravíssima. I ara, mileurista, vaja, ara sí, continua sent un problema.
1: Sí, sí,
0: però han passat 20 anys.
1: Però ara hauria de ser 3.000 euristes, diguem, i no és el cas.
0: No és el cas.
1: Sí, jo recordo en el moment del naixement de l'euro, jo vaig participar en molts debats per qüestions lingüístiques, perquè tenim una edat, no? I què passarà? La gent ho dirà, l'euro és l'euro, en comptes de la pela és la pela? Dic, no ho crec.
0: Mm-hmm.
1: Hi ha euros a 4 pessetes, no té sentit. I, en canvi, ser molt pessetero, aurero,
0: clar,
1: tu ho has sentit mai?
0: No.
1: Per tant, diguem, això queda fixat en la llengua, es transmet, i alhora, si s'estudia, és un dibuix, una fotografia fixa d'un temps d'un país, d'un període. El problema és quan es perd totalment el referent. Jo, la meva àvia, deia, aquesta persona fa catúfols.
0: Ah, sí?
1: Ah,
0: fa catúfols.
1: Jo pensava, catúfols, que parla malament.
0: Espera, ara que no em vull equivocar, però és gran, no?
1: És gran.
0: Està, de fet, més cap allà que cap aquí.
1: Ah, això, no? Mira, més cap allà, molt adequat, també, aquests dies tan religiosos, sí. Doncs fa catúfols, no? I jo al final vaig dir, però què collons és un catúfol,
0: clar,
1: no?
0: Clar,
1: I vaig anar a buscar, i catúfol o caduf és un d'aquells calaixets de la sínia, de la roda hidràulica, de la nòria, diguem, que era la propulsió de l'energia de moltes sínies que agafava el corrent de l'aigua i allò anava girant.
0: Hosti,
1: què feia?
0: Que
1: pap, pap, pap, pap, feia un sorollet i que per imitació, per un onomatopeia, algú creatiu va dir, oi, aquesta persona no s'entendria quan parla
0: perquè ja fa
1: catúfols. No?
0: Hosti, que bo. Però, Màrius, mira, has dit una cosa. Has de ser, per un creador de frases fetes o del llenguatge, has de ser creatiu i moltes vegades humorista, gairebé.
1: Sí.
0: No tenir un factor d'un enginy gairebé divertit que algú digui, hosti, que bo, ha dit que tu fos referit a un cafè, quac, quac, quac, quac. Que intel·ligent, però que divertit, també. M'ha fet riure.
1: Sí. Home, clar, perquè és el principi, diguem, de l'economia i alhora de l'atracció de la llengua, no? Cony, quan trobes una bona manera de dir, això avui en dia ho intenten, i ara no entrarem a valorar, no m'ho facis valorar, però ho intenten tota una gent que seu en aquestes cadires on jo ara mateix estic assegut, que parlen el tertulianès,
0: sí,
1: que són hores i hores de ràdio.
0: És un llenguatge concret.
1: Sí, i aquests estableixen línies vermelles o red flags, que ara són vermelles, o no et facis trampes al solitari.
0: Les red flags són línies vermelles.
1: No,
0: bueno,
1: no banderes.
0: Sí, però vull dir, aplicat no és el mateix, no?
1: No és el mateix, però la cosa vermella sí.
0: Sí, una advertència.
1: Advertència prohibit, això, d'aquí no passo, seria, no?, la red flag. Bé, aquests contertulians, dels quals fins i tot jo he mal parlat de vegades pel seu ús lingüístic, avui en dia són uns dels grans creadors, o com a mínim altaveus, d'aquest intent de creació de frase de fraseologia, que de llenguatge figurat, per explicar situacions que de vegades són abstractes, complexes, no? I si tenen èxit, perquè si ho fan des d'altaveus tan potents com aquesta ràdio, per exemple, és probable que això vagi quallant. Ara, tot va molt de pressa, ara.
0: Clar.
1: I de seguida que ho sents molt, comences a arrufar el nas.
0: Sí, llavors, senyor. Llavors hi ha la contra, que és fer-ho servir
1: humorísticament.
0: No? Per exemple, en el tartarolianès que deies tu, hi han dues frases fetes que a mi sempre em fan molt de riure, però ara no les poden utilitzar els tartulians, perquè és targeta vermella.
1: Targeta
0: vermella, exacte. És, no se li poden posar portes al camp, que és perfecte, o sigui, el dibuix és sensacional, tu no li pots posar una porta al camp, perquè la cosa és massa grossa, no té cap mena de sentit, és absurd, i no s'hi val a fer trampes al solitari.
1: Ah,
0: no?
1: Sí, sí.
0: No té
1: sí,
0: cap sentit,
1: sí,
0: no?
1: Sí.
0: Aquestes dues, si ara les utilitza un tertulià, és expulsat de la tertúlia.
1: Sí, ara ja sona aquell senyal, no?
0: Però són bones.
1: Sí, sí.
0: En realitat, però el que passa és que per excés arriba un punt que ja no les vols fer servir.
1: Això
0: no?
1: És com la cançó de l'estiu. La Marina està morena, és collonuda fins que l'ha sentit per 17a vegada, no? O la vas sentir, perquè sí, ara sí. Ja no sona tant. Encara vaig a un casament l'altre dia, encara la posaven, eh? I la gent votava i vaig dir, mira, aquesta la conec, com a mínim. Però això demostra allò que dèiem, eh? Que la frase feta, diguem, és la protocreació, o el nucli, l'àtom, mm-hmm. És l'àtom del que després són creacions o constructes lingüístics, poètics, culturals, musicals, que acaben generant tradició. I també funciona aquesta cosa de, oh, quina troballa, o, oh, hòstia, una altra vegada, com un anunci, aquest anunci de hola, papa. En fi, la primera vegada el pots mirar, la segona dius, hòstia, prou ja, no? Mm-hmm. I amb les frases fetes, quan es reiteren molt, també passa. Si algú parla amb moltes frases fetes, d'aquestes que ens agrada ara, per reivindicar la genuïtat de la nostra llengua, per

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a Munt.es.
1: En ciència política i en general a la vida estàvem en un procés anomenat transició. Començava i llavors hi havia grans creadors, diguem, com contra Franco vivíamos mejor, Manolo Vázquez Montalbán, o bé el Perich, no? Que són acudits que veiem ara a Twitter, o a X, com n'hàgim de dir, que veus, ja ha caducat Twitter també, però era un llenguatge que durant molts anys, durant el pujolisme, que era com una bassa d'oli, això, que teòricament no passava res, deies, hosti, això era aquell moment que estàvem encigalats, de la transició, els meus germans, que ho deien, les germanes, els grans. I de sobte, els 10 anys de procés van generar això mateix, també, tot un propi llenguatge, que avui ja ens vull dir que el comencem a utilitzar, diguem, amb llenguatge amb figurat.
2: Ironia.
1: Europa ens mira.
2: Ironia.
1: Eurovisió.
2: O, sí, fins i tot ara estic pensant en la pandèmia, no? D'aquesta en sortirem
1: també
2: millor.
1: També. Oh, aquest ja és.
2: Això ja és, perdó, el que diríem ara un mem, no?
1: És un mem. Veus? El memorialisme. No memorialisme, sinó memorialisme. D'aquí no re, potser mem també quedarà. El problema de si dèiem que les frases fetes, si en neixen o no, és que ara potser neixen i moren
2: massa ràpid.
1: Molt, perquè tot s'ha accelerat molt, no?
2: Sí, perquè una de les qüestions fonamentals de la frase feta és que tingui fortuna, que tingui enginy, però que duri suficientment en el temps, no?
1: Que es consolidi.
2: Clar.
1: Que es
2: I això és pur temps, o sigui, no té més...
1: Temps i transmissió generacional, també, clar, perquè moltes d'elles, hi ha moltes d'aquestes que ara apel·len a la gent de la meva edat i de menys, a dir, sí, ma mare ho deia, o l'àvia ho deia, i per tant les conec i les vull recuperar perquè estic recuperant la memòria dels meus ancestres, no? Això és com ser del Barça i que t'hi portés l'àvia aquell dia i, saps? La memòria. El que passa és que ara, hosti, tot, diguem, és com aquell de l'anunci que diu que té una nòvia des de fa 3 setmanes i és el seu rècord, que és una cosa de fa 2 dies, perquè s'acaba tot molt de pressa. Jo fa com 20 anys, amb en Carles Capdevila, fèiem coses, començàvem a fer coses a internet, no? I fèiem un fòrum que es deia Cap de Setmana, amb el Set, no? Que fèiem propostes. I recordo, i
2: propostes
1: ho vaig mirar...
2: Propostes de frases fetes?
1: Propostes de tota mena, de joc verbal, d'interacció, perquè llavors ens encigalava que pogués interactuar, no havia nascut, ni internet sí, però cap xarxa social, no? Parlem del 2005, 2006, i en vam fer una de frases fetes, que amb una frase que era del Carles, que a mi m'agradava molt, que deia, mentre hi ha visa, hi ha esperança. Que, com pots veure, era com prendre un... Això ja seria un proverbi gairebé, o una màxima, i estancada no és... és una mica més que una frase feta, però la canvies, no? Clar, la gent es va posar supercreativa, no? Quibit passa mega empeny, o al revés, no? Bé, això són creativitats que poden entretenir-nos i alguna d'elles potser pot després progressar, com n'hi ha de l'època primera de Twitter, que alguns han volgut recuperar Blue Sky, no? I ja deien, oh, te'n recordes al principi de Twitter, sí, que dèiem, sí, sí. No sé, ara no me'n vindrà cap, però hi havia moltes coses que eren només d'allà, de totalment Twitter, no? Bé...
2: Bueno, hi havia, d'un programa de ràdio de RAC1, que era, sí, la segona hora, sí, es va crear Et Felicito Fill.
1: Ah, i tant.
2: Per exemple, que allò era molt...
1: Jo he portat samarretes de
2: Felicito Fill, no? Sí, sí, vinculat al Twitter, de fet, en aquell Twitter dels inicis, de fa, doncs, això, 15, 16, 17 anys, no?
1: Sí.
2: Sobre el futur d'aquestes circumstàncies i d'aquestes situacions, hi ha un altre factor important, que és la llengua, no? Ara hi ha una aparició molt sobtada, ja està tota la vida, no?, del castellà a les nostres vides, però també de l'anglès, no? Pot ser que ens acabem trobant amb frases fetes que siguin un mix idiomàtic?
1: Totes les que tenen a veure amb la tecnologia ja ho són una, clar, mica, ja ho són, eh? Sí, passa.
2: Segurament fer un reel sí, d'Instagram, ara sí, podries utilitzar-lo si algú troba el gir en una circumstància i dir, sí, això és com un reel.
1: Això, no?, és com un reel,
2: i llavors,
1: sí,
2: pam,
1: sí,
2: i pot, que quedi fixat.
1: Pot funcionar perfectament i, de fet, ha succeït ja, per exemple, en la irrupció del llenguatge futbolístic, no? Que jo recordo el Joaquim Maria Puyal agafant del Jordi Mir, no sé què, Ursai,
2: sí,
1: el Linesman, després altres, unes triomfen d'altres, no? Però sempre que hi ha un nou sector que s'expressa fonamentalment en una llengua, això passa a totes les llengües del món.

0: A mi em preocupa poc, això. Això ràpidament ho podem anar assimilant, com això del bit, que dèiem, o tal. Em preocupa molt més la substitució lingüística o el calc del castellà. Perquè, clar, aquí sí que tenim molts èxpats, però la gent al país, fonamentalment, o parla català o parla castellà. I els que parlen indistintament les dues són només els del bàndol que parla català. Hi ha molta gent que només parla castellà. I aquí sí que pot haver-hi com una substitució i un calc. Per això jo crec que comencen a tenir una certa, un cert predicament les frases fetes, perquè ens recorden també una certa manera de dir, manera de fer, que és exclusiva de la llengua, no? I sense que això vulgui dir que no en puguem adaptar de noves, perquè tot el del món del tèxtil n'hi havia moltes que també de màquines Jacquard. Mm. Màquines Jacquard. O sigui, sempre hi ha hagut xanismes, que vol dir paraules que provenen manlleus d'altres llengües, no? Ara, una cosa és manllevar i una altra cosa és substituir.
1: Quin nivell de preocupació tens?
0: Depèn del dia i de qui m'ho pregunti, diguem, intento defugir totalment el cofoisme que hem tingut durant massa anys, però tampoc entrar en un alarmisme a xorc. Hi ha molta gent alarmada, genuïnament alarmada, que reacciona d'una manera, diguem, molt poc favorable perquè els seus objectius genuïns i sincers s'aconsegueixin, és a dir, perquè el català pervisqui i aquesta llei del pèndol que ara ens té amoïnats, i si em demanes una nota et diré que estic amoïnat en grau 7,
1: Déu-n'hi-do,
0: sobre 14 de la selectivitat, home. Però vull dir, no, és relatiu, però sí, evidentment, estic, diguem, el més positiu és que sabem que tenim un conflicte. Mm-hmm. Això és el més positiu. Ara, el més negatiu és que aquest conflicte el derivem cap a l'agró i de dir morirem tots, cosa que també passava a la pandèmia, t'ho recordo. Totalment. I ni en vam sortir millors, ni vam sortir cadàvers. Mm-hmm. Aquí, som aquí, eh? I, en fi, no m'estiris més de la llengua.
1: Mario Serra, sempre és un gust saludar-te, de veritat.
0: Igualment.
1: Moltíssimes gràcies.
0: 6-7.
1: 6-7, exacte.
0: L'avi 6-7.
1: L'avi 6-7. Gràcies, Màrius.
0: A veure.
1: 4 minuts i 3 quarts de 2, va.
2: Dia lliure amb Xavi Bundó. El canvi climàtic no espera. Per això a Veolia actuem ara. Gestionem aigua, energia i residus per reforçar la seguretat ambiental, garantint els serveis essencials que formen part de la nostra vida. Construïm comunitats més sostenibles i resilients i contribuïm al desenvolupament dels territoris, perquè el futur no només s'anticipa, es cuida. Veolia, un pas per davant.
3: Hi ha vacances i vacances, perquè les vacances amb E són l'upgrade de les vacances. Amb Balearia, tries viatjar a tot plaer amb el teu cotxe i sense renunciar a res, gaudint del sol, el mar i la brisa. Per això, quan ets en moda Balearia, comença el que és bo. Reserva ja el teu viatge a Menorca des de 60 euros. Balearia.
4: Aquest mes, el Club de Vins de la Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
5: Uf, em pesen tant les cames i em veig verius.
6: Compte, això és la teva circulació avisant-te que alguna cosa no va bé.
5: Tu creus? Jo pensava que era normal.
6: No pas, actua ja amb els primers símptomes abans de que vagi a més. Fes el pas amb Daflon, tractament dels símptomes relacionats amb la insuficiència venosa lleu en adults, Laboratoris Servier. Llegiu les instruccions d'aquest medicament i consulteu el farmacèutic.
7: RAC1. RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
8: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
7: El divendres 12 de juny a la 1 del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
9: RAC 1.
7: Tots som un milió. Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
8: Esther, qui és més geni, en Toni Gaudí o jo?
10: Vaya papanatas.
8: Papanata no és català.
11: I vaya tampoc, eh?
8: Tu calla, repipi.
7: Escolta el programa per saber com venir de públic.
9: A RAC 1. Via Lliure, amb Xavi Bundó. Territori cap de setmana.
1: Pràcticament 3:15.
12: Carmencita, el sabor que uneix generacions, t'ofereix aquest espai.
1: Mireia Carbó, bon dia.
13: Bon dia.
1: Ja sabeu que la Mireia Carbó és la nostra cuinera de referència i la responsable de l'escola de cuina per aficionats de Gràcia, que porta el teu nom, Mireia Carbó. Sí. Allà trobareu a mireiacarbó.com tots els cursos del mes de juny, del mes de
13: juliol, que estan buits.
1: Que estan a tope.
13: No,
1: a tope de buits. Que si voleu, podeu consultar allà mateix. Escolta, ens hem de llançar a...
13: A on?
1: Ens hem de llançar a un producte...
13: Sí.
1: Que agrada molt, però hi ha molta gent que li fa mandra, també.
13: Correcte.
1: Parlarem de musclos. Per tant, ara mateix, si ens envieu receptes fetes amb musclos, les que no us fallen, a través de Twitter, podeu endur-vos el lot de productes Carmencita de cada cap de setmana. Ja sabeu, els packs de pebre blanca, ras el hanout, orenga, colorant, concentrats d'espècies, de tot tipus. Els millors, en fi, les millors receptes de musclos. Perquè els musclos fan mandra.
13: Fan mandreta, però hi han truquis per netejar-los.
1: T'arriben aquelles barbes, i què fas amb aquelles barbes?
13: Mira, si tu agafes el vaixell que va de Sant Carles de la Ràpita a les Muscleres, hi ha un noi supermaco que t'explica un munt de coses supercurioses. Mm. I ell diu que no es netegen els musclos.
1: Què?
13: I jo li vaig dir, home, no pot ser.
1: Mentida.
13: Perquè hi havia una senyora que va dir, ai, és la Mireia Carbó, mira, aquesta noia és cuinera. I jo, sí, diu, tu què, com neteges els musclos? I li vaig dir, ara ja sé què em dirà. I em dirà que no es netegen. Ell deia que aquestes barbes, quan s'obre el musclo, l'agafes de la barba i te'l menges.
1: Dic, home.
13: Home, no, la palambrera allà, no, que tu després, jo que sé, una paella. No.
1: Home, no.
13: No. Jo intento estirar les barbes amb una puntilla, amb un ganivet petit, sí. El més recte possible, ni cap amunt ni cap avall, que és, al final ho acabes fent, perquè és que saps... Intentes estirar el més recte possible per no trencar el bitxo per dins.
1: Clar, és que es fa malbé.
13: I després et compres un nanes, un fregall nanes, Xavi, i a rajolinet, sota l'aixeta, li dones així un...
1: I ella... Fregues el musclo.
13: Sí, i només per això valia la pena escoltar-nos avui.
1: O sigui, perdona, amb el nanes ja neteges les...
13: Les brutícies
1: del múscul per fora.
13: Això ho explico un dia a un curs de cuina, que era un curs de tapes, i passant allà la gent cuinant, i passo per... I li dic, senyora, la senyora que estava sota l'aixeta, i la senyora em diu, Mireia, això és l'hòstia. I li dic, però els està deixant el vins. O sigui, li donava amb tantes ganes que els va deixar sense...
1: Blancs.
13: Tots pelats, sí. No cal tant, és simplement... Ara, això sí, aquell nanes després només serveix, aquell fregall només serveix per netejar musclos.
1: Clar.
13: Jo a l'escola el tinc dins d'un potet i és el fregall dels musclos. Vull dir que
1: però
13: no netegeu culs...
1: Per una altra cosa, ja està.
13: No netegeu culs de cassoles i després allò, clar.
1: Home, doncs molt bé. Nanes de musclos.
13: Sí, li podeu donar amb un ganivet, que hi ha molta gent que el rasca amb el ganivet, però això és més quan tens alguna cosa enganxada que li vols treure, però... Si teniu dos ganivets a casa i ja aneu rascant musclos, ja, és que si ja no tallen, tallaran menys.
1: És
13: i és com molt pràctic, ja ho veureu, no té més.
1: Va, que ara repassarem alguns missatges que ens arriben dels oients, però tu ens volies fer...
13: Jo vull
1: la
13: fer.
1: Recepta canònica.
13: Sí.
1: Que és musclos...
13: A la marinera.
1: A la marinera.
13: A la marinera. Que és re...
1: Fàcil, no?
13: És molt fàcil. Però, si la feu amb carinyo, jo crec que es marca molt la diferència de menjar-los a casa, menjar-los a un restaurant, perquè a vegades no tenen, doncs... Millor callo.
1: No
13: entris per aquí, Mireia, no entris. Mira, per un quilo de musclos frescos, val? Posarem una ceba, dos grans d'all, tres tomàquets madurs, o tomacó, m'és igual, un gotet de vi blanc o de vermut o de vi ranci, el que tingueu, un gotet de cava, julivert fresc, si en teniu, una cullerada de farina o maicena, per si teniu celíacs, m'és igual, i aquí poseu mitja culleradeta de pebre vermell dolç, si us agrada el picant, mitja de pebre vermell picant, i uns 100 ml d'oli d'oliva, que és un raig d'oli d'oliva generós. I l'únic que heu de fer, Xavi, és netejar els musclos, com us acabo d'explicar. Deixa'm dir-vos, que no us he dit, que si tu compres musclos i està la closca escardada, trencada, aquell musclo El desestimes, fora.
1: No el
13: tu
1: pots
13: no
1: salvar,
13: saps,
1: ja.
13: No, tu no saps des de quan s'ha trencat aquella closca. Clar. Han d'estar tancats, val? Però els heu de donar una oportunitat, perquè de vegades quan els compres ja saps, no?, que es guarden amb un drap humit així apretats per no deixar que s'obrin a la nevera, i l'endemà doncs els cuines, per exemple. No? Doncs aquí fas la tria, que no estiguin trencats. Si algun s'ha obert una miqueta, apreteu-lo una mica entre els dits, perquè sovint li estàs donant l'oportunitat de que es tanqui, per tant estarà bé. Val? Els que no, els que desestimareu són els que en cru estan espaterrats, aquells fora. I aleshores, quan els tinguis ben nets i ben triadets, dins d'una cassola o una paella gran, millor amb tapa, val? Escalfaràs aquest oli per fer un sofregit amb la ceba picada menuda, amb els alls picats, quan estigui ben cuit afegeix els tomàquets ratllats, i aquí, paciència, que quedin ben cuinats, que quedin ben... Li podríeu afegir una fulleta de llaurer, un bitxo, una caiena, si us agrada. I aleshores incorpores el pebre vermell, el picant i el dolç, si us agrada, li dones una volteta i ràpidament el got de vi. Ho evapores fins que el vi s'evapori. Aquí afegiria aquesta punteta de farina o de farina de blat de moro o de maicena.
1: De què serveix això?
13: Que et lligui una miqueta la salsa.
1: La salsa.
13: I llavors s'escola per dins del musclo, saps? I s'arrapa una miqueta més. Si no li poses, no passa res, però no queda tan arrapadeta. Ja està. Llavors tires els musclos, remenes un moment, ho tapes i just que s'obrin i surt la pròpia essència del musclo allà dins, et fa una salseta que es lligarà amb aquesta miqueta de farina o maicena. I ja està, traieu el bitxo, això ja és fila prim, eh? Si teniu la paciència de treure els musclos...
1: Un per un? Bueno, no, que la gent s'ho mengi ells sols, tu.
13: Bueno, jo dic perquè a vegades treus la closca que no té bitxo, diguem, saps?
1: Bueno, i què?
13: Sí, bueno, ja, la poses a una safata, la salseta la redueixes una mica, la tires per damunt...
1: I el gustet de menjar-s'ho i fer... I el suquet que se'n vagi cap a dins?
13: Jo el serveixo tal qual, Xavi, agafo la cassola, ho poso a la safata i adéu.
1: Però què som ara? Bueno, finolis.
13: Sí, ho som. Però per si algú diu, mira, avui em vull matar, doncs vinga, feu-ho, saps?
1: No. Això t'està.
13: Creieu-me que per mi aquesta miqueta de lligar la salseta és...
1: I pa.
13: La diferència. I pa molt de pa, Xavi. Vinga. Sí,
1: Va, que tenim missatges dels oients.
13: A veure què fan.
1: L'Helena Serra diu, al vapor, dit d'aigua, fulla de llorer, mitja llimona i pebre negre.
13: Ja està, au, sí.
1: És que és tan tonto, això,
13: sí.
1: De veritat, eh?
13: Sí.
1: Musclos amb pipirrana. Fàcil i sabrosos, ens diu un oient.
13: També.
1: Amb llet de coco i gingebre, brutals.
13: Sí, m'agrada, sí.
1: La combinació està
13: alls,
1: bé,
13: eh? Alls, bueno, jo li poso all.
1: Vinga.
13: All i gingebre tallat petitet, llet de coco i els musclos.
1: Diu, el Quim diu, de fet, el musclo accepta qualsevol cosa que li posis, això. No sé si jo...
13: Bueno, amb sobrassada també estan molt bons.
1: Oh!
13: Sí, musclos amb sobrassada. Sí, boníssims.
1: El Quim mateix diu, a casa els fem amb taronja tallada petita, un raig de vermut i au.
13: Oh, també bo, m'agrada. Sí. Taronja tallada petita, els musclos li deuen tirar un rajat de vermut que obrim aquell perfum i ha d'estar boníssim. És un vermut amb musclos, no?
1: Perdó!
13: No, eh?
1: Però
13: sempre
1: fatal, és
13: molt
1: fantàstic.
13: Bé, molt bé.
1: L'Arnau diu, musclos farcits amb beixamel i arrebossats.
13: Sí,
1: això
13: ho hem
1: uns tigres.
13: Fet, uns tigres. Teniu la
1: els
13: recepta.
1: Els tigres!
13: Sí.
1: Que tornin els tigres!
13: Sí, sí,
1: els bars ja no n'hi ha.
13: Bueno, us vaig explicar, perquè l'havíem recuperat, en recordes, Xavi, que és entretinguda, canten. És una etapa entretinguda de fer i per això s'està perdent. Però si poseu tigres o Mireia Carbó o RAC1, allà la trobareu, la
1: vull tigres, per favor. El Xavi diu, fer els músculos a la brasa i que s'obrin sols.
13: També
1: impressionants.
13: Bo, ja està.
1: El Joan, bon dia, estan bons al natural, però per mi estil tigre és mortal,
13: sí,
1: efectivament.
13: Sí,
1: la Olga també diu, llet de coco i curri.
13: També.
1: Això de la gent amb la llet de coco, què els ha passat ara?
13: Està
1: ara
13: de moda.
1: Ara està fent servir.
13: Està de moda.
1: La Leire, músculos amb api. En una cassola, mantega, oli d'oliva, api, ceba, sofregir, gotet de vi blanc, evaporar alcohol i tirar els musclos.
13: Li
1: ja
13: compro,
1: els tigres, un altre oient, a la marinera, a la marinera, a la marinera.
13: Sí.
1: La sopa de musclos i safrà del gran Fermí Puig.
13: També, clar.
1: Molt bona, aquesta. Oi, oi, oi, oi, oi. Llavors...
13: Un risotto de musclos, Xavi. Mira, és tan fàcil. Els obres a part amb mig litre d'aigua, saps? Agafes un quilo de musclos, l'obres a part amb mig litre d'aigua i fas un risotto clàssic amb ceba i all, cuit en blanc, li tires l'arròs, vale? Que s'escalfi, l'arròs que agafi temperatura, un got de vi blanc, que s'evapori, i llavors vas mullant el risotto amb l'aigua d'aquest caldet que t'haurà sortit del mig litre d'aigua d'haver obert el quilo de musclos. I vas remenant, i vas remenant, i vas remenant. I al final ho acabes amb una miqueta de julivert i una miqueta de formatge, no us passeu,
1: de
13: mantega, i allò està boníssim.
1: Que
13: és
1: fort,
13: que no, amb poca cosa estan bons.
1: L'estona aquesta de coure,
13: sí,
1: perquè ara estava dubtant, eh?
13: Justeta.
1: Molt poc, no?
13: Sí, justeta, Xavi, justeta.
1: Perquè llavors què passa, si no?
13: Que queden requete cuits, clar, i queden encongits, és...
1: Tristons.
13: Sí, llavors, és just per això us dic que el tapeu i quan tu veus... Jo tinc una tapa transparent a l'escola,
1: sí,
13: perquè gent, així li pots ensenyar a la gent que ho vegi, no? Quan just s'obren,
1: Ja,
13: adéu,
1: eh?
13: Ja està.
1: S'està obrint, adéu.
13: Sí, perquè, i més si els vols rescalfar, per exemple. Si tu dius, mira, ho faig i quan arriben els escalfo. El reescalfament també és cocció, vulguis
1: clar,
13: o no.
1: Totalment.
13: Llavors heu de tenir en compte aquestes coses.
1: I l'última, preservar-los. O sigui, si tu les has comprat i els guardes...
13: Apretats, amb un drap humit a la nevera, jo no els guardo gaire temps, la veritat.
1: Que...
13: Si els compro avui, com a molt, per demà.
1: Vale. D'un dia per l'altre.
13: Així ho fem, sí.
1: Congelar? Sí.
13: Bueno, si els vols congelar perquè te n'han sobrat, és millor coure'ls... congelar-los sota l'aigua d'haver-los obert al vapor o d'haver-los, saps? Perquè no et quedin ressecs.
1: Vale.
13: Saps? Amb el suquet, sí que els hi trauria la closca perquè et càpiguen més i et quedin allà ben, ben coberts, però sincerament no ho faria. Els mascles són els blancs, Xavi,
1: sí.
13: I les femelles són les taronges. Estan més bones les femelles.
1: Com sempre.
13: Sempre.
1: Gràcies, Mireia Carbó. Gràcies.
13: Adeu.
1: 6 minuts i les dues.
12: En cada cuina hi ha un secret i en cada recepta una història. Carmencita fa 100 anys que transforma el que és quotidià en extraordinari. Perquè cuinar no és només alimentar, és emocionar, és crear i compartir. És aquest instant en el qual els sabors parlen més que les paraules.
10: Carmencita, 100 anys donant color i sabor a la teva vida.

I arribarem a les dues en punt del migdia i donarem per tancat aquestes 14 hores de ràdio d'aquest cap de setmana. Ha estat un plaer, moltíssimes gràcies per haver-nos acompanyat. Insisteixo, aquestes 14 hores de ràdio durant el dissabte i el diumenge, i ara ja ens permetreu que anem a descansar unes hores. Atenció amb la setmana que us ve, ja heu sentit el conseller aquest matí. Per tant, compte amb la setmana que ve, amb la mobilitat, sobretot si heu d'entrar i sortir de la ciutat de Barcelona. Això ja us ho explicaran durant la setmana, evidentment, a RAC1. No us desconnecteu. Gràcies per ser-hi, de seguida tota la informació d'aquest diumenge amb el Nil Sant Martí i amb l'Albert Ferran. Nosaltres hi tornarem, com sempre, puntuals, dissabte que ve, a les 7 en punt del matí. Que vagi molt bé. Bon diumenge a tothom. Adéu-siau.

0: Bon dia, són les dues. El govern admet que no va pensar en aplicar mesures com el teletreball per fer front a la visita del papa fins divendres a la tarda.
1: Això es va començar a fer divendres a la tarda. Li van convocar per part de la Secretaria de Treball i es van fer les reunions, crec que van ser telemàtiques, no físiques, que es faci aquesta activitat de teletreball.
0: Tot i que ja fa mesos que l'agenda del papa és coneguda i la magnitud dels actes també, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha explicat al Via Lliure de RAC1 que no van contactar ni amb sindicats ni amb patronal fins a les portes del cap de setmana perquè no tenien cap informe, diuen, que advertís d'un risc de col·lapse a Barcelona. Ara el tenen i sumen l'amenaça dels mestres. Aquest matí han concretat que aniran amb desenes d'autocars d'arreu de Catalunya fins a Barcelona dimarts al migdia, quan és previst que aterri al Prat el Pontífex.
2: 14-15 amb Nil Sant Martí i Albert Ferran.
0: De seguida ho desgranem. La recomanació de la Generalitat arriba a remolc del que moltes empreses ja han començat a organitzar les últimes setmanes per evitar un col·lapse dimarts i dimecres vinent. Això mentre a Madrid només el nombre de peregrins ja ha col·lapsat la capital espanyola. Més d'un milió de persones han acompanyat el papa en l'acte més multitudinari del viatge. Lleó XIV ha presidit una missa des de Cibeles enmig de grans mesures de seguretat i amb la ciutat potes en l'aire per les afectacions de trànsit. A banda, el cas Leire Díaz aporta avui nova informació rellevant sobre el compte fals de Xavier Trias. El diari Punt.es publica un àudio que demostra que darrere d'aquesta maniobra per empastifar Trias hi va haver el govern espanyol de Mariano Rajoy. En concret, tot apunta al llavors ministre d'Interior Jorge Fernández Díaz. Ara ho detallem. També us explicarem que demà Renfe comença les proves per reprendre el pas de trens amb normalitat a la línia del Garraf després de 3 mesos d'obres d'emergència. El que encara no se sap és en quin moment de la setmana tornaran a passar els trens amb viatgers. I finestra oberta també a la Patum i al Primavera Sound, que avui tanquen després d'uns quants dies de festa grossa. Tot seguit connectarem amb tots dos punts. Albert Ferran, bon dia.
3: Bon dia.
0: Els esports en marxa, les eleccions al Real Madrid. A vora 70.000 socis tenen temps fins a les 8 del vespre per votar entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme.
3: Els dos candidats ja han passat per les urnes, situades al pavelló de bàsquet de la ciutat esportiva de Valdebebas. Està previst que cap a les 11 de la nit s'anunciï qui serà el president del Real Madrid fins al 2030. D'altra banda, acaba d'arrencar la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Hongria amb Marc Márquez sortint des de la pole position, Quim Salvador.
4: I mantenint la primera posició, els primers revolts, primera volta de 26, Marc Márquez lidera buscant la seva primera victòria en Gran Premi d'aquesta temporada. Ahir va guanyar el tercer sprint per davant de Pedro Acosta, que és segon, i Pecco Bagnaia, tercer.
3: En un diumenge en què l'Europa juga a un quart de cinc, seguir viu en el camí cap a la segona divisió, ha de guanyar el camp del Celta Fortuna, i a les 7, la sisa Joventut juga un caixa o faixa a la pista del Baskonia. Qui guanyi accedeix a les semifinals de l'ACB. Ahir, classificació del Barça i eliminació del Real Madrid.
0: I el darrer titular és pel temps. Tarda amb una mica més de calor i potser de nou amb alguns ruixats. Abel Caral, bon dia.
5: Bon dia. Sí, en general, els termòmetres estan enfilant una mica més que ahir, però bé, no parlem de calor exagerada de nou. Això sí, serà més fàcil a l'interior del país acostar-nos a arribar als 30 graus les properes hores, fins i tot 32-33 en alguns sectors de la plana de Lleida. En canvi, cap a la Vall de l'Ebre, els termòmetres reculen una mica. Hi ha possibilitat d'algun ruixat, però poc important si arriba a aparèixer entre el nord del Ripollès i l'àrea del Cadí.
0: Passant 3 minuts de les dues, comencem.
2: 14-15.
0: I ho fem amb tots els preparatius a Catalunya de cara a la rebuda del papa Lleó XIV i els problemes que se'n poden derivar, per exemple, en la mobilitat. El govern defensa, finalment, la recomanació de teletreballar durant la visita del papa a Catalunya. Després de descartar mesures per alterar les jornades de treball dimarts i dimecres vinent, els dos dies amb Lleó XIV al país, ara la Generalitat ha fet un gir de 180 graus al seu discurs i proposa que tots els treballadors de l'àrea de Barcelona que puguin no es moguin de casa i que els que ho hagin de fer, si cal, canviïn els horaris per evitar coincidir amb les activitats principals del viatge del papa Jordi Claret.
6: Sí, el conseller d'Empresa i Treball, Miquel Samper, ha trencat una llança a favor de la mesura en una entrevista aquest matí al Via Lliure de RAC1. Samper ha admès que ni tan sols ho van plantejar com a hipòtesi a patronals i sindicats fins abans d'ahir a la tarda, tot i que moltes empreses, diu, ja s'estaven adaptant. El conseller ha explicat que el govern no es va plantejar fer el pas fins que divendres Protecció Civil va advertir-los de les complicacions que hi podria haver, sobretot de cara a la mobilitat.
1: Quan el Procicat té aquesta, doncs, instrucció el passat divendres, el dia 6, doncs, de forma automàtica i directa, la Secretaria de Treball doncs, en fa una altra de comunicació, que és aquesta recomanació, que es faci aquesta activitat de teletreball. I de forma consensuada amb els agents socials, Comissions Obreres i UGT, i patronals econòmics, que són Foment i Pimec.
6: Tot i el poc marge per avisar els treballadors, el govern creu que les empreses no hi posaran pegues, a més d'evitar els desplaçaments a l'àrea de Barcelona. Samper també ha proposat que les empreses que necessitin personal in situ s'adaptin als horaris, aprofitant que és estiu i que hi ha més hores de llum.
0: La visita de Lleó 14 a Catalunya fins i tot té complicacions afegides a la de Madrid d'aquest cap de setmana, on ja s'estan veient manta problemes de mobilitat precisament per les aglomeracions. En el cas de Barcelona són dues jornades, les del Papa, entre setmana, per tant, laborables, amb més desplaçaments i, a més, amb una mobilitat extra de persones perquè coincideix amb els dos dies principals de les proves d'accés a la universitat. Per si no fos prou, a tot això dimarts s'hi sumaran les noves protestes dels mestres i professors. En aquest sentit, el conseller Samper ha explicat que treballen per garantir que la selectivitat es pugui fer sense problemes i ha admès que la nova vaga dels docents també ha influït en la decisió del teletreball.
1: El Sampara provoca un dels dispositius de seguretat més grans que hi ha al món, a Barcelona. Hi ha una circumstància també òbvia, que és que s'ha anunciat una vaga. Estem també treballant doncs, el decret corresponent perquè hi hagi els serveis mínims d'aquesta vaga que puguin doncs, permetre que totes les proves d'accés a la selectivitat, doncs, a la universitat, es puguin fer amb tota normalitat.
0: Una convocatòria de vaga que, en tot cas, és només per dimarts, dimecres, que és el dia gros de la visita del Papa amb els actes a Montserrat o la Basílica de la Sagrada Família, no hi ha cap protesta prevista. I sobre dimarts, els mestres recalquen que no s'hi posaran fins que els alumnes que han de fer la selectivitat ja siguin als centres habilitats per fer les proves, per no perjudicar-los. N'ha parlat a RAC1 la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura.
7: Tenint en compte que hi ha l'alumnat que ha de fer les paus, totes les accions i mobilitzacions s'iniciaran passades les 9 perquè l'alumnat pugui anar a les seus a fer les proves.
0: La decisió dels mestres de no començar les protestes fins més enllà de les 9 del matí de dimarts encaixa també amb el calendari del viatge del Papa, perquè Lleó 14 no serà a Barcelona fins dimarts al migdia, Jordi.
6: Els sindicats d'educació, de moment, mantenen l'ermitisme sobre què faran, però han començat a publicitar que l'objectiu final és col·lapsar Barcelona a partir del migdia. Per aconseguir-ho, l'USTEC està organitzant autocars des de tot Catalunya perquè els docents puguin desplaçar-se a la capital. La intenció és arribar-hi abans de les 12 i tornar cap a casa a partir de les 4 de la tarda. En aquest lapse de temps serà quan el Papa arribi, de fet, a l'aeroport del Prat, cap a 1:15, i seguidament té prevista un primer acte a la catedral de Barcelona.
0: Doncs bé, el govern espera que els docents no posin bastons a les rodes a la visita. El conseller de Justícia, Ramon Espadaler, de qui depèn també la Direcció General d'Afers Religiosos, diu que respecta el dret a manifestar-se dels docents, però confia que no alterin les activitats del pontífex. N'ha parlat també al Via Lliure de RAC1.
8: Crec que seria positiu que aquesta protesta no alterés el que és una visita de contingut, una visita històrica al país. Jo crec que les dues coses són compatibles, són possibles. Expressar el desacord i això ho garantirà doncs, el cos de Mossos d'Esquadra, però també crec que seria positiu per totes les parts que doncs, el viatge es pogués desenvolupar amb la més absoluta normalitat.
0: Ara bé, no només són els mestres. Diverses organitzacions i entitats laiques també han convocat dimarts una concentració per mostrar el seu rebuig a la presència del Papa a la capital. Serà a les 7 de la tarda al Passeig del Born sota el lema Jo no t'espero. Les entitats denuncien que s'hagin fet servir diners públics per organitzar la visita de Lleó 14 i reclamen respecte al principi de neutralitat religiosa de les institucions públiques que asseguren que no s'està tenint en compte. I tot plegat també a banda del nivell d'alerta antiterrorista, que és en grau 4 sobre 5 ara mateix. Per garantir la seguretat es mobilitzaran 6.000 agents de policia en un dels operatius més grans dels Mossos d'Esquadra i de la Guàrdia Urbana de Barcelona que recorden.
6: La visita del Papa a la capital suposarà ja afectacions als districtes de Ciutat Vella, Sants Montjuïc i l'Eixample. L'impacte més gran, però, serà al voltant de la Sagrada Família, on Lleó 14 beneirà la Torre de Jesús dimecres. Durant tot el dia s'establirà un ampli perímetre de seguretat amb restriccions de circulació i aparcament que afectaran la Diagonal i la resta de grans eixos viaris. L'estació de metro de la Sagrada Família estarà tancada tot el dia i es reforçaran la resta de línies. Rodalies i ferrocarrils també augmentaran les freqüències i personal per absorbir tota la gent que vingui a Barcelona i també que vulgui anar a Montserrat.
0: I la magnitud del que es podrà palpar probablement a Barcelona dimarts i també dimecres, en què hi ha els dos actes principals i el de Barcelona el principal, a la Basílica de la Sagrada Família, ja s'ha pogut començar a compulsar aquest cap de setmana a Madrid amb una autoritat autèntica munió de persones que han fet cap a la capital espanyola per rebre Lleó 14. Més d'un milió de persones han sortit als carrers de la capital espanyola per acompanyar-lo en l'acte més multitudinari que es preveu que sigui del seu viatge. Avui el papa ha presidit una missa al centre de la capital espanyola, a la Cibeles, per celebrar la festa del Corpus. Ho ha fet enmig de grans mesures de seguretat i també amb moltíssimes limitacions en la mobilitat. Avui Lleó 14 ha posat el focus en l'espiritualitat, però ha tornat a aprofitar per llançar un missatge cap als ultres. Des de Madrid, Arnau Mañé, bon dia.
9: Bon dia. Lleó 14 continua emportant-se banys de masses avui amb la que ha estat l'acte central d'aquesta etapa madrilenya. Centenars de milers de persones esperant durant hores el missatge del papa en una missa on per primer cop la litúrgia i la escenificació han estat les grans protagonistes. 400 músics en directe en una orquestra i un cor que han posat la banda sonora. En l'homilia, això sí, Lleó 14 ha denunciat la hipocresia d'alguns catòlics.
10: Que la religiositat que des de hace siglos anima este país no sea un museu del passat que visitar, sino una escuela de fe de la que beber también hoy, que nos enseña a arrodillarnos ante Dios y ante el prójimo, porque nadie puede arrodillarse ante el Señor i despreciar a l'hermano.
9: I just després, la processó de Corpus, 700 metres caminant mentre el papa carregava la custòdia amb solemnitat i el públic li tirava pètals de flors. Aquesta tarda, Lleó 14 participarà en un acte al Movistar Arena amb representants del món cultural, artístic i econòmic de l'Estat.
0: La missa Cibeles ha reunit més d'un milió 100.000 persones, segons les dades oficials que ha donat la delegació del govern espanyol. A Madrid, els fidels han ocupat gairebé 3 quilòmetres de longitud des de la plaça Colom fins a tocar de l'estació d'Atocha. I el papa ha fet el recorregut fins a la plaça Cibeles amb un cotxe descobert. Seguint-lo, hi havia en Roger Perciba. Bon dia.
11: Bon dia. Serà la imatge del matí a Madrid. Lleó 14 acariciant, beneint els nadons que li acostaven mentre feia el recorregut amb el cotxe descobert fins a l'escenari de la missa a la plaça de Cibeles. Un recorregut pel centre de la ciutat, pels carrers Serrano, Puerta d'Alcalá, la mateixa Cibeles, que ha continuat fins a la plaça de Neptuno, i tot en un ambient d'alegria, però sempre continguda. De fet, tot i la concentració de centenars de milers de persones, més d'un milió 100.000 persones, crida l'atenció que hi ha hagut més moments de silenci i concentració que crits i visques al papa. A la plaça de Neptuno, tot i que lluny de l'escenari principal, els fidels estaven satisfets.
12: Venimos muchas familias, somos de un colegio de Madrid, venimos 300 personas.
13: La visita muy bien, solo que no tiene un acceso hasta donde él está. Sería genial donde uno lo pudiera ver, pero pues es que tan lejos le toca a uno a distancia.
14: Aunque estemos aquí, que no estamos pues más cerca de una pantalla, y la verdad que lo estamos disfrutando.
11: Per cert, persones que com la majoria del milió 100.000 persones que han assistit a aquesta missa ho han vist tot a través de les pantalles.
0: Doncs bé, el papa ja dina a aquesta hora a l'annunciatura del Vaticà a Madrid. A la tarda té una trobada privada amb la comunitat agustina, de la que en forma part des de fa molts anys, i la trobada amb les víctimes d'abusos al si de l'Església es farà finalment demà a la tarda. Això sí, serà estrictament privada i de moment no s'hi han convidat algunes de les associacions que han denunciat precisament aquests abusos. Des de Madrid també Jordi Armenteres, bon dia.
15: Bon dia, això ho denuncien aquestes associacions i precisament per això aquesta tarda hi ha una protesta davant l'annunciatura del Vaticà. L'encapçalarà Miguel Hurtado, que és la primera persona que va alertar públicament dels abusos a Montserrat. A ell no se l'ha convidat, passa el mateix amb, per exemple, l'associació de nens robats, la que denuncia que l'Església va contribuir a donar nens a famílies riques durant moltes dècades i fins als anys 80 i 90. La trobada del papa amb víctimes serà demà a la tarda i serà semblant a la que ja ha fet el Vaticà i a Bèlgica, estrictament privada. A l'Estat, fa poc més d'un mes que hi ha en vigor el protocol de reparació i indemnitzacions, fins ara l'han sol·licitat poc més de 400 persones. El papa, de moment, no ha fet cap referència a la polèmica en cap dels actes públics. Sí que va dir que abordaria aquesta qüestió en el viatge de l'avió papal cap a Madrid. Si en parla en públic, probablement no serà fins demà, que és quan té el discurs al Congrés dels Diputats. Serà la primera vegada que un pontífex intervé des de la seu de la democràcia espanyola.
0: I mentre Madrid concentra totes les activitats de Lleó 14, aquest cap de setmana, en espera que arribi dimarts a Catalunya, l'Ajuntament de Barcelona avui ha organitzat una activitat prèvia sobre el que serà el protagonista principal, de fet, de la visita del papa a la capital, i és que avui fa 100 anys de l'atropellament mortal d'Antoni Gaudí. Per homenatjar-lo, l'Ajuntament ha decidit instal·lar una placa al punt exacte de l'accident pel que va morir 3 dies després, al punt on un tramvia el va embestir va ser a la Gran Via de les Corts Catalanes davant del número 665. L'acte serà a les 6 de la tarda, ho dèiem 3 dies abans de la inauguració de la Torre de Jesucrist de la Sagrada Família, amb Lleó 14, un acte que precisament coincidirà amb la data exacta de la mort de l'arquitecte. Hem arribat així a un quart de tres de la tarda, abordem més qüestions. El cas de Leire Díaz aporta avui nova informació rellevant sobre el compte fals de Xavier Trias, que dona la raó a l'exalcalde de Barcelona. El diari Punt.es publica un àudio que demostra que darrere d'aquesta maniobra per empastifar Trias, quan es jugava la reelecció com a alcalde el 2015, hi va haver el govern espanyol de Mariano Rajoy i més concretament el que llavors era ministre de l'Interior, Jorge Fernández Díaz, qui li explica a Díaz en una conversa és el que va ser mà dreta del ministre, Francisco Martínez.
16: Todo era falso. Claro, es que nosotros hemos comentado a bordo que es un policía. Entonces, ¿cómo va a dar una información falsa? Otra cosa es que luego se filtra. El filtrador número uno ya te lo imaginas.
0: Martínez està explicant en aquests moments que tota la informació que va publicar El Mundo era falsa, que la van rebre d'un agent de policia i que, diu Jorge Fernández Díaz, gaudia fent aquestes putineries, aquestes filtracions, Josep Moragas.
17: L'àudio del diario.es surt d'una reunió que l'Ere Díaz va tenir amb Francisco Martínez. Ella li va prometre que podia ajudar-lo amb la seva situació judicial si li donava informació sobre les clavegueres policials durant l'etapa del Partit Popular. Martínez, de fet, ja estava processat pel cas Kitchen. En aquella conversa que Díaz va gravar, l'ex número 2 d'Interior li va donar detalls d'operacions contra dirigents independentistes. La informació falsa que el diari El Mundo va publicar l'any 2014 dins de l'anomenada Operació Catalunya deia que l'exalcalde de Barcelona tenia 13 milions d'euros en un banc suís. Trias ho va negar des del primer moment. També ho va desmentir les entitats suïsses, però el mal ja estava fet. Després de tot plegat, Trias es va carallar contra l'exministre per un delicte de violació de secrets, prevaricació i malversació al Tribunal Suprem, però va arxivar el cas perquè va argumentar que no podia obrir una investigació només a partir de retalls de premsa.
0: Són les 2:17. Demà dilluns, Renfe començarà els viatges de prova per la línia del Garraf després de 3 mesos d'obres d'emergència de DIF que han trastocat el servei de l'R2 Sud de Rodalies i també dels regionals de Tarragona, les Terres de l'Ebre i l'àmbit de Ponent. El govern espanyol treu pit per haver acabat els treballs una setmana abans del previst, tot i que encara no està clar en quin moment tornaran a passar els trens amb viatgers, amb normalitat per aquesta zona, Violeta Martós.
18: Serà la setmana vinent, però no se sap quan. El motiu és que abans de reprendre el servei cal comprovar que tots els sistemes funcionen bé, fent-hi passar trens sense viatgers, i això podria allargar-se fins a dimarts o dimecres. La reobertura uns dies abans de l'habitual és la nota més positiva de les obres a Rodalies d'ençà del caos que va començar al gener. Aquesta setmana DIF ha informat que el tram tallat de l'R3 entre Montcada i Parets del Vallès finalment no es recuperarà fins al 2027, i l'únic tram de la línia obert a hores d'ara, de la Garriga a Ribes del Freser, també quedarà parcialment tancat a partir de dijous vinent per unes altres obres que DIF ha de fer a Torelló. 5 mesos després de l'accident s'ha recuperat el pas de trens per moltes línies, però encara amb limitacions i amb xifres de puntualitat per terra. Segons dades de Renfe, els combois puntuals han estat el 30% des que va començar l'any, amb puntes per sota del 15% les setmanes més crítiques de gener i febrer. A finals de maig es va assolir un 37% del que s'entén per puntualitat. No vol dir que arribessin a l'hora, sinó un màxim de 5 minuts tard a destinació.
0: Per cert que, segons ha pogut saber RAC1, ahir va haver una nova incidència surrealista a Rodalies. Durant el matí, els trens de l'R4 només podien circular per una via, perquè per l'altra un vagó d'obres es va desfrenar i va anar a la deriva durant 20 quilòmetres. En concret, el vagó era Sant Sadurní d'Anoia i van a petar via avall fins a Castellbisbal, on va estimbar-se contra un topall, contra una via sense sortida. Per sort, no va trobar-se cap tren en el trajecte que va fer sense control, i va ajudar que tot plegat va passar de matinada, quan el pas de trens és molt reduït i tot just es preparaven per sortir els primers combois de Rodalies. I encara en l'àmbit de la mobilitat, una notícia que hem sabut aquest migdia, una nova víctima a les carreteres, la segona en només 24 hores, i de nou ha estat un motorista. L'accident ha passat a l'N2 i ha mort un home que era veí de Martorell, tenia 49 anys. El sinistre va passar ahir al vespre. Per causes que s'estan investigant, la moto va xocar lateralment contra un cotxe i en el fregament el motorista va perdre la vida. Amb aquesta víctima ja són 54 les persones que han mort a les carreteres aquest any. Gairebé la meitat, 23, eren motoristes. desplacem de nou a Madrid perquè els 5 passatgers catalans del creuer Ondius que estaven en aïllament a l'Hospital Gómez Ulla de la capital espanyola han donat negatiu a l'última PCR i ja els han emportat cap a casa, on acabaran de passar la quarantena. Ho ha comunicat el Departament de Salut després de les proves que els van fer ahir encara en aquest hospital, Jordi.
6: Això sí, hauran d'estar 2 setmanes en aïllament domiciliari fins a completar els 42 dies que marca el protocol. Durant aquest temps tindran un seguiment d'equips del SEM que es traslladaran a cases dels afectats. També estan ja a casa seva els que feien quarantena a Madrid. Només continua ingressada a la unitat d'aïllament de l'Hospital Gómez Ulla una persona que havia donat positiu.
0: I de Madrid més enllà, Ucraïna ha llançat les últimes hores un gran atac amb drons contra Sant Petersburg, la segona ciutat més gran de Rússia. Almenys una persona hauria mort i 3 haurien quedat ferides lleus. També s'hauria incendiat un dipòsit de petroli i una base naval.
18: És el segon atac ucraïnès contra Sant Petersburg en menys d'una setmana i coincideix amb un important fòrum econòmic que s'hi està fent. El bombardeig d'aquesta matinada arriba després que el president rus rebutgi reunir-se amb Volodymyr Zelensky per negociar el final de la guerra. Moscou parla d'un atac sense precedents, però segons el primer ministre ucraïnès és una resposta justa a l'agressió russa.
0: I el Perú acull avui la segona volta de les eleccions presidencials. Les enquestes dibuixen un empat tècnic entre el progressista Roberto Sánchez i la conservadora Keiko Fujimori, filla de l'expresident Alberto Fujimori, que van condemnar 25 anys de presó per crims contra la humanitat. A Catalunya hi ha cridats a les urnes 57.000 peruans. Poden votar a la Fira de Barcelona des de les 7 del matí i fins a les 5 de la tarda. I en Crònica de Cultura, obligada visita a aquesta hora a Berga perquè arriba el dia gros i el darrer de la Patum. Fa molt poca estona que ha acabat la darrera Patum de lluïment a la plaça de Sant Pere. A la nit hi haurà 4 salts de Patum completa i els 2 últims salts de plens. Anem cap a Berga amb el corresponsal de RAC1, Marc Canturri. Bon dia.
19: Bon dia, sí, últimes guspires de Patum amb previsions meteorològiques molt més benèvoles que les de dijous, quan la pluja va endarrerir els primers 2 salts de plens de Corpus. La Patum acabarà de matinada després de 6 dies de bullici i catzara als carrers de Berga. L'alcalde Ivan Sánchez admet que el d'avui és un dia estrany.
20: Avui tot patumer, tota persona de Berga està en aquella dicotomia de que per un cantó s'ha desfet de la Patum viscuda fins ara, trist perquè ja ens queden uns quants salts.
19: Els 2 salts de plens són els grans al·licients d'aquesta última jornada. En cadascun, 100 persones es vestiran farcides de Vidalba i amb 9 fuets cremant-los per sobre del cap i a la cua. Tot per crear una de les imatges de la Patuma, amb la plaça plena de foc.
0: I de Berga a Barcelona, on el Primavera Sound acomiada avui una nova edició del festival des del Parc del Fòrum amb una jornada dedicada exclusivament a la música electrònica. Tindrà Carl Cox com a gran cap de cartell, però també hi haurà sessions de Blondish o de Joseph Capriati. Ara bé, tot serà en un sol escenari. El mateix any que ahir, per sorpresa de tothom, hi va actuar Olivia Rodrigo. Va ser un concert de només 3/4 d'hora en què la jove estrella del pop va presentar en exclusiva un dels temes del seu nou disc, What's Wrong With Me, una col·laboració amb Robert Smith que va desfermar l'ovació del públic quan van aparèixer també per sorpresa a l'escenari. Adrià García, bon dia.
21: Sí, bon dia. Passades les 6 de la tarda, Olivia Rodrigo va posar de cap per avall el Primavera Sound. En una publicació a les xarxes va anunciar un concert sorpresa al festival i des d'aleshores no es parlava d'una altra cosa. Tot i ser un concert fugaz, l'estrella del pop nord-americana no es va deixar cap dels seus grans hits al tinter. Cançons com Good For You, o Driver's License. Però el moment més aplaudit va ser la irrupció del líder de The Cure, Robert Smith, a l'escenari.
22: Ladies and gentlemen, will you welcome Robert Smith?
21: També ahir, Gorillaz, The XX o Big Thief van fer caure en l'oblit a base de grans himnes les corredisses pels aiguats del primer dia.

0: I amb el repàs a la Patum i al Primavera Sound hem arribat a les 2:23, temps pel temps.
1: Instituts Odontològics t'ofereix una altra manera d'entendre l'odontologia i també aquest espai.
0: Tots dos esdeveniments que s'acaben en un diumenge de juny que ens porta una mica més de calor, sense parlar de temperatures disparades com a finals de maig. Avui, això sí, en general s'enfilen una mica més que ahir i es manté també una certa inestabilitat. Abel.
2: Sí, exacte, no parlem d'aquelles temperatures que s'acostaven als 40 graus de finals de maig, però bé, en tot cas, sí que avui és més fàcil acostar-se a arribar als 30, 30, 31, 28, 30, 31 a l'interior de Catalunya. Cap a la Vall de l'Ebre, termòmetres que es queden una mica més frenats que ahir, és aquí on ahir les zones més interiors de la Ribera d'Ebre on va fer més calor, avui aquí recula una mica la calor, però en canvi en àrees de Ponent, sobretot cap a la Plana Lleida, sí que podem sumar uns graus que ens facin arribar als 32-33. A les valls del Pirineu fa menys calor i arran de mar rondem els 25. Pot aparèixer algun xàfec entre el Cadí i el nord del Ripollès, tot plegat, si arriba a aparèixer, poc important.
3: Odontologia honesta és veure una persona on altres només veuen una boca. Per això, a Instituts Odontològics, totes les revisions són gratuïtes, començant per la primera. Troba la teva clínica dental IO més propera trucant al 900-131-002 o a ioa.es. Instituts Odontològics, una altra manera d'entendre l'odontologia.
4: 14-15.
5: Alguna cosa gran és a punt de passar. A la Fundació Adecco acomiadarem tots els enemics. I tu t'hi pots unir. Entra a despediratodos.com.
6: Pompeia, any 79. El Vesuvi es desperta enmig d'una ciutat i tu ets el centre de la història. Els últims dies de Pompeia et transporta al moment en què tot va canviar. Un recorregut amb objectes històrics, espais expositius tradicionals, sala immersiva i realitat virtual. L'experiència immersiva que ja ha conquerit més d'un milió de persones a tot el món t'espera a Ideal Montjuïc. No te la perdis i compra ja la teva entrada a idealbarcelona.com.

0: 14-15. Amb Nil Sant Martí i Albert Ferran.
1: Hi ha 3 minuts per 3:15. Temps ja pels esports i el protagonisme per les eleccions. El Real Madrid, els dos candidats, Florentino Pérez i Enrique Riquelme, ja han votat a Valdebebas, Albert.
2: Sí, ho han fet aquest matí. Primer l'actual president, minuts després l'aspirant. Les urnes estan obertes fins a les 8 del vespre. De seguida anem cap a Valdebebas amb el Miquel Agut i l'Albert Pedrol. Però des de les dues estem pendents de la cursa de MotoGP del Gran Premi d'Hongria, que podria ser molt profitosa per Marc Márquez en clau mundial, Quim Salvador.
3: Doncs sí, queden menys d'11 voltes ja pel final. Lidera Marc Márquez, que ahir ja va guanyar l'esprint a Balaton Park, amb un segon de marge sobre Pedro Acosta, després que tots dos hagin tingut un duel bastant espectacular per aquesta primera posició. Márquez havia arrencat primer des de la pole, Acosta l'ha avançat a les primeres voltes i fa ben bé un parell o tres de voltes al Cerveré, llançat el seu atac. S'ha defensat molt bé a Costa i durant ben bé dues voltes s'han estat passant i repassant fins que ara sembla 10 voltes pel final que Marc Márquez consolida aquesta primera posició amb un segon i dues dècimes ja de marge sobre el tauró de Mazarrón, sobre el pilot murcià de KTM. En cas de guanyar, Marc Márquez sumaria la primera victòria en Gran Premi d'aquesta temporada i la retallada a la general seria important perquè al primer revolt hi ha hagut caiguda múltiple. Jorge Martín ha jugat a bitlles, evidentment involuntàriament, amb Marco Bezzecchi i amb Fabio Di Gianantonio, els tres primers de la general a terra, i també amb Raúl Fernández. De fet, Martín i Bezzecchi són ara mateix al centre mèdic del circuit passant proves per descartar lesions. Recordem, els dos pilots oficials d'Aprilia, Marco Bezzecchi líder, Jorge Martín segon, són primer i segon a la classificació general del Mundial. Ara mateix, si Marc Márquez consolida aquesta victòria, va primer a 10 voltes pel final, retallaria 25 punts i se situaria a 72 del lideratge de Marco Bezzecchi. El tercer graó del podi provisional és per Pecco Bagnaia, que roda en solitari a 6 segons de Pedro Acosta i amb 6 segons també de marge sobre el quart, que és Luca Marini.
2: Doncs seria un cap de setmana rodó per Marc Márquez? Seria, perquè encara s'han de disputar aquestes últimes 9 voltes del Gran Premi d'Hongria. També un ull posat a l'hoquei patins, perquè aquest mig ja jugaven els quarts partits de les semifinals de l'Hockey Lliga. De fet, s'ha acabat el de l'Igualada, Igualada-Barça. L'Igualada ha guanyat i ha forçat el cinquè i definitiu partit.
4: Sí, exacte, guanyat per 2-1 a l'Igualada i, per tant, força aquest cinquè partit en un enfrontament en què els de Ricard Ares s'han avançat en el marcador, però els igualadins han aconseguit remuntar. El partit s'havia de jugar, el cinquè, dic, s'havia de jugar dimarts al Palau Laurana per decidir l'eliminatòria, però com que hi ha partit de bàsquet, dels play-offs de semifinals, Barça-Tenerife, dimarts a les 8, veurem a quina hora queda fixat aquest enfrontament.
2: I encara en marxa el Calafell Liceo.
4: Sí, al pavelló municipal Joan Ortoll, 2 minuts i mig pel final del partit, ara mateix partit igualat, Calafell 3, Liceo 3, recordo, els gallecs dominen l'eliminatòria per 2-1, per tant el Calafell necessita guanyar per també forçar el cinquè partit a la Corunya. Partit ple d'alternatives, 0-1, 1-1, 1-2, 2-2, 3-2 i ara aquest 3-3 quan queden 2 minuts pel final.
2: Passen 45 segons de 2:15.
0: A RAC 1, 14-15.

0: Ben pendents de la possible victòria de Marc Márquez a Hongria. De moment tot segueix igual, Quim, amb aquest avantatge còmode sobre Costa.
1: Sí, menys de 9 voltes ja pel final. Continua incrementant el seu avantatge. Marc Márquez ja té un segon i 3 dècimes de marge sobre Pedro Acosta al capdavant de la cursa.
0: Al voltant de les 11 de la nit hauríem de saber qui serà el president del Real Madrid fins al 2030. Uns 70.000 socis i sòcies estan cridats a les urnes per escollir entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Florentino és l'actual president i als 79 anys opta el seu 8è mandat. En la campanya electoral ha avançat el retorn de Mourinho, ha tancat els fitxatges de Konaté i Dumfries i ha anunciat que farà una oferta de 150 milions d'euros per un galàctic. De la seva banda, Riquelme és l'aspirant, té 37 anys i això aspira a convertir-se en el 27è president de la història del Madrid. S'ha compromès a fitxar Haaland i Rodrigo, ha incorporat Raúl i Hierro a l'estructura esportiva i diu que a partir de demà, si guanya, negociarà amb Jürgen Klopp perquè sigui el nou entrenador blanc. Faltant 5 hores i mitja perquè tanquin les urnes i tenim seguint la jornada electoral a Valdebebas dos enviats especials. El Miquel Agut, hola Miquel, bon dia.
2: Bon dia, Albert Ferran Ferrés.
0: I l'Albert Pedrol, hola Albert, bon dia.
3: Hola, Albert, què tal? Bon dia.
0: La visita del Papa Lleó 14 ha fet que les eleccions no es facin al Bernabéu, com és, com passa sempre, és tradicional que les eleccions siguin al Bernabéu, sinó a la ciutat esportiva de Valdebebas, concretament al pavelló de bàsquet. Això és als afores de Madrid i això fa pensar que la participació no serà de rècord. De fet, Agut, des de fa uns minuts tenim les primeres dades.
2: Sí, una mica després de la una, el Madrid ha informat que 12.651 socis han exercit el dret a vot. Això representa un 16,82% del cens. Sembla poc, però realment potser és perquè només hi ha dos punts d'accés a aquest pavelló de la ciutat esportiva, un pels vianants i un altre pels vehicles, però tot el dia hi ha molt moviment en aquesta zona als afores de la ciutat de Madrid i són molts els socis que des de primera hora, fins i tot abans que obrissin les urnes a les 9 del matí, fan cues llargues per poder votar i decidir el president del Madrid dels 4 anys vinents. Com deies, les meses electorals tanquen a les 8 del vespre i ja hi ha algunes enquestes a peu d'urna dels dos principals diaris esportius de tirada estatal, com són el Marca i l'As, que més o menys, reflecteixen unes dades semblants i, evidentment, sense comptar el vot per correu, que serà aclaparadorament favorable a Florentino, perquè és qui tenia més informació i més dades del cens per poder arribar a tots els racons de la massa social.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: I per què has decidit en per l'un o per l'altre?
2: Pues yo voto a Florentino. Y tampoco es santo de mi devoción, pero bueno, tampoco he visto ninguna otra mejor opción, así que pues ha tocado seguir hasta que se presente una mejor opción.
3: Pues yo parecido a él, lo que pasa es que yo he dado el paso más allá y he votado en blanco, porque no me convence ninguno de los dos, cada uno por su tema, y la campaña la he visto un poquito que se han hablado de cosas que no le importan mucho al socio, que les importan otro tipo de cosas. Entonces, por eso he votado en blanco.
4: Yo he votado a Florentino también, porque creo que merece crédito por todo lo que ha hecho. Y al otro, Enrique Riquelme, le ve un poco vendehumo. Se le ha pillado en varios renuncios, varias mentiras.
5: Hemos votado cada uno a uno de los candidatos. Pues cada uno tiene su personalidad y sus ideas. Por lo tanto, está dividido. Yo personalmente he votado a Enrique Riquelme, porque creo que voto para el futuro.
6: Yo he votado a Florentino, porque lógicamente Florentino es la estabilidad de un club tan importante como el Real Madrid.
7: ¿A quién ha votado usted?
8: A Enrique Riquelme, que es paisano mío. Y lo conozco desde pequeño. Y sé lo que da de sí ese tío. Es un monstruo.
9: Pues que la campanya electoral, pues como cualquier otra, descalificando al contrario, y he votado a Riquelme.
10: Doncs diria que els vots prou repartits en aquesta mini-enquesta, però com deia l'Agut, els dos principals diaris esportius de Madrid donen avantatge a Florentino Pérez, que és el gran favorit, era el gran favorit, i de fet Agut és qui primer ha votat.
1: Sí, més o menys 9:45 és quan ha votat Florentino Pérez. Un bany de masses, una petita bogeria, la que hi ha hagut a l'interior del pavelló en el qual hi ha la quarantena de meses a les quals es pot votar, i una hora més tard aproximadament ha estat el torn d'Enrique Riquelme, però sí, el primer que ha votat Florentino, pèl abans de les 10 en aquesta ciutat esportiva de Valdebebas, un Florentino que espera revalidar poltrona a la llotja del Bernabéu.
10: I com viurà la jornada, Florentino?
1: Doncs la previsió és que estigui tota la tarda a la seu electoral, que no faci declaracions, i que, perquè Riquelme ara ens ho dirà el Pedrol, però l'hem pogut sentir durant el dia, a Florentino no, i que en tot cas, si el sentim, que suposo que el sentirem, sigui tan bon punt, siguin oficials els resultats, que en teoria l'han de proclamar com a president del Madrid per 4 anys més. La seu que ha triat és l'hotel Eurobuilding, molt a prop del Bernabéu. Allà va fer ahir al migdia l'acte final de campanya, i allà és on avui se suposa, si no hi ha canvis, que ha de seguir tota la jornada electoral fins al final.
10: No ha parlat avui Florentino, si Enrique Riquelme, ara de seguida l'escoltem. Abans, Quim, situació controlada per Marc Márquez, no?
11: Doncs sí, perquè ja falten menys de 5 voltes, continua incrementant el seu avantatge, té 2 segons 2 dècimes de marge Marc Márquez sobre Pedro Acosta per certificar la primera victòria de la temporada en aquest Gran Premi d'Hongria, que és la 8ª cita del curs, tot just el 2n Gran Premi després de l'accident de Le Mans i la posterior operació on li van treure aquell cargol que havien trobat desplaçat d'una lesió anterior que li feia la guitza al pilotar perquè li afectava un nervi. Va tornar a la pista la setmana passada a Mugello, i just a la segona ocasió, aquest cap de setmana a Balaton Park, Marc Márquez ja gairebé amb la victòria a la butxaca. Queden ara 4 voltes pel final, 2.3 de marge sobre Pedro Acosta, el tercer és Peco Bañaia.
10: I s'ha acabat el partit a Calafell, Molló.
12: Sí, amb derrota del Calafell amb un gol de Dava Torres pel Liceo, 1 minut i mig pel final, Calafell 3, Liceo 4, per tant el Liceo és el primer finalista de l'Hockey Lliga.
10: Primer ha votat Florentino, després el seu rival, Enrique Riquelme, ho ha fet a tocar de les 11 i han acabat, Pedrol, ha qualificat la votació de referèndum.
13: Campanya ha repetit un cop i un altre que si perd, aquestes eleccions podrien ser les últimes del Real Madrid abans de la privatització que diu que pretén Florentino Pérez, i avui ha estat encara més contundent. Ha qualificat la votació directament de plebiscit entre els que volen la venda del Real Madrid i els que volen que segueixi sent dels socis.
14: Esto de hoy no solamente son unas elecciones normales del Real Madrid después de 20 años, es probablemente el referéndum. Si hoy no parábamos y hoy el socio del Real Madrid no llega a votar, esto se hubiese convertido probablemente en las últimas elecciones del Real Madrid, al menos tal y como lo conocemos hoy.
13: El projecte de Riquelme té 3 grans eixos: la reducció del 50% dels abonaments fins que el Madrid torni

0: guanyar la Champions, l'alliberament de 10.000 nous abonaments i la construcció d'una ciutat del soci aquí a Valdebebas, plena d'equipaments d'oci, i també els fitxatges d'Erling Haaland, Rodri, i el compromís que intentarà incorporar Jürgen Klopp com a entrenador. Sobre aquests tres eixos, i malgrat els desmentiments dels entorns de Haaland i de Klopp, diu Riquelme que no canvia ni una coma del que ha promès.
1: Me comprometo con todos los socios que las promesas que he hecho se van a cumplir, tanto en lo social, en lo deportivo, y donde en la parte institucional y financiera necesitamos transparencia. Estamos realmente preocupados de la situación económica del Real Madrid y realmente esto necesita un cambio.
0: Després de votar, Riquelme ha marxat cap al nord de Madrid, on ha instal·lat la seva seu pel dia d'avui, però abans, Albert, i això és notícia de fa uns minuts, hi ha hagut cert rebombori aquí a Valdebebas, al pavelló de bàsquet, perquè l'empresari i membres de la seva candidatura han atès els socis a dins del recinte, però el club els ha instat, diguem-ho d'aquesta manera, a tocar el dos immediatament, cosa que no ha fet cap gràcia al candidat i als seus ajudants, diguéssim. Com dèiem, Riquelme ha marxat cap a la seva seu. És un autocine amb activitats, sí, amb activitats, amb paelles, amb futbolins, vaja, un autocine, un gran espai, on els seus seguidors els ha convidat a passar el dia. També serà des d'allà, des d'on farà la valoració pertinent un cop tingui els resultats. S'espera que això, com deies tu, a l'entrar sigui ben entrada a la nit. Aquí a Valdebebas el que veiem són autobusos llançadores que van i venen de diferents punts de la ciutat, i és que la ciutat esportiva del Real Madrid està a 11 quilòmetres del Bernabéu i les comunicacions no són gens fàcils, i menys avui. I és que ho hem patit amb el Miquel, moure's per la capital espanyola és una odissea, la visita del Papa ha provocat que les autoritats tallin carrers a mesura que avança el matí, i això complica i molt la mobilitat. I per si no n'hi hagués prou, aquí al costat, a IFEMA, també hi ha 50.000 ciutadans del Perú cridats a les urnes per votar en les eleccions del país, mentre que al vespre Bad Bunny omplirà el Metropolitano, que tampoc està gaire lluny de Valdebebas, tot plegat, sota un sol de justícia i una temperatura al verd d'uns 30 graus.
2: No està malament, però ja s'ha ajuntat absolutament tot a Madrid, i és evident un caos. Fins i tot, vaja, la gent que arriba a Valdebebas doncs té dificultats, són trajectes llargs perquè hi ha camins i carreteres tallades. Doncs el Pedrol i l'Agut fent guàrdia durant tot el dia a Valdebebas, els escoltarem més tard al Superesports i també al Tu Diràs. Fins després, nois.
0: Fins després,
3: Albert. A disposar, adeu.

0: Menys de dues voltes a punt d'entrar a l'última volta del Gran Premi d'Hongria de MotoGP i té molt a prop la victòria Marc Márquez.
1: La té al sac, ara falta acabar de lligar-lo. Com bé diu la dita catalana, Marc Márquez amb 2,5 segons de marge sobre Pedro Acosta liderant aquest Gran Premi d'Hongria buscant la primera victòria en Gran Premi de la temporada. Ha guanyat 3 sprints, un d'ells el d'ahir també a Balaton Park, però de Gran Premi encara no n'ha guanyat cap. Un dia que ha de ser l'inici de la remuntada, resultat important, ple de punts per Marc Márquez, 37 de 37 a Hongria, en un diumenge en què han caigut, per culpa involuntària de Jorge Martín, els 3 primers del Mundial. El propi Martín, que era el segon, Marco Bezzecchi, el líder, i Fabio Di Gianantonio. Per tant, els 25 punts que és a punt de sumar Marc Márquez i Alentà seran tots de retallada a la classificació general i els situaran a 72 punts encara del lideratge de Marco Bezzecchi a falta de 14 grans premis, 518 punts encara per disputar.
0: Queda molt Mundial, però jo crec que ens hauríem de quedar amb les sensacions.
1: Sí.
0: Sobretot, perquè sí que encara la distància és llarga i queden molts punts en joc, però la sensació d'avui i d'ahir de Marc Márquez molt superior als seus rivals és per ser optimistes.
1: Sí, perquè el que calia més enllà de retallar punts és que Marc Márquez recuperés el pilotatge del seu bon nivell, el que el va portar a recuperar la corona l'any passat i amb el qual ha guanyat 7 títols mundials de MotoGP, i confirmar que l'operació, després de l'accident d'Alemans, la fractura al peu dret era, entengueu-me, en el context d'un pilot de MotoGP, una cosa més aviat protocolària. El que era molt important era trobar què li estava afectant el pilotatge, i era aquell cargol mal situat a l'espatlla dreta que ja li han tret. Ahir explicava Marc Márquez, després de guanyar l'esprint, que també el tipus de circuit, el Balaton Park, hi ajuda, és molt diferent de Mugello, on va córrer la setmana passada, circuit favorable, l'any passat hi va fer també ple de punts, 37 de 37, però sí que és veritat que, no només pel fet de guanyar esprint i curs, Albert, com l'hem vist lluitar amb Pedro Acosta, com l'hem vist arriscar per dominar la moto sortint de la traçada per buscar els avançaments, hem tornat a veure un Marc Márquez dominador que ara mateix entra a la recta de meta de Balaton Park, belluga les mans, llença un puny al vent, tots dos cap amunt, cap al cel, passa sota la bandera de quadres i Marc Márquez guanya el Gran Premi d'Hongria i per fi guanya un Gran Premi en aquest any 2026. Pedro Acosta, que ha arribat segon, Peco Bagnaia tercer, Ayogura quart, Luca Marini cinquè, Diogo Moreira sisè, gran actuació d'Iker Lecuona, el substitut d'Àlex Márquez a l'equip Gresini. Lecuona corre el Mundial de Superbikes i és la primera cursa que fa aquesta temporada i ha acabat setè. Vuitè Miller, novè Bastianini, desè Alec Rins, i també ha puntuat, ha sumat l'últim punt en joc, Maverick Viñales, que ha estat 15è. Marc Márquez, guanyador del Gran Premi d'Hongria, de fet guanyador d'esprint i cursa a Hongria, fa el ple de punts a Balaton Park, 37 de 37, i com que avui han anat per terra Bezzecchi, Martini i Di Gianantonio, retalla diferències a la general, Marc Márquez queda ara a 72 punts del lideratge de Marco Bezzecchi.
0: Victòria de Márquez, i també enviant un avís als rivals que té ganes de lluitar pel Mundial. L'escoltarem d'aquí a una estona al Superesports, les impressions del guanyador avui del Gran Premi d'Hongria. Sí que podem escoltar algunes valoracions de les altres dues categories, de Moto2 i Moto3.
1: Sí, els guanyadors, el de Moto3 ha estat Máximo Quiles, que amb la d'avui ja suma 5 victòries aquesta temporada. No va guanyar la setmana passada a Mugello, i això ha fet que afrontés aquest Gran Premi d'Hongria amb un punt més de ràbia.
2: He sacado toda la rabia, le he dado mucho gas, me he centrado desde el primer día, desde el viernes, y hemos podido conseguir una victoria que la verdad es que sabe muy bien. El equipo ha trabajado muchísimo este finde y hemos tenido un pasito más y eso mola.
1: El pilot murcià de l'equip Spark ha estat acompanyat al podi per David Almansa, segon, i Álvaro Carpe, tercer. Els catalans, setè, Marco Morelli, tretzè, Joel Esteban. Valentín Perrone s'ha vist involucrat involuntàriament a la caiguda múltiple de l'última volta, en què realment ens ha donat un gran ensurt David Muñoz, que ha estat atropellat per dos pilots al canal mig de la pista, està conscient i fora de perill. Això sí, examinat en un hospital de Budapest a aquesta hora. La general de Moto3, Quiles és líder amb 59 punts de marge sobre el també murcià Álvaro Carpe. I a Moto2, també victòria del líder Manu González, que ja en suma 4 aquesta temporada i n'encadena 3 de seguides. El sentim també a Dazón.
3: Ha sido mucho más difícil de lo que ha parecido desde fuera. La verdad que creo que ha sido la victoria más difícil del año porque desde la primera vuelta tenía mucho derrape de atrás y Philip iba muy rápido. La verdad que bueno, la pista no estaba en las mejores condiciones, entonces nos hemos tenido que adaptar un poco. Pero bueno, estoy contentísimo porque esto no lo había hecho nunca, 3 victorias seguidas.
1: Philip Salat ja ha estat segon, Senna Agius tercer, quart David Alonso, cinquè Dani Olgado, sisè Ethan Guevara, la general de Moto2, González és líder amb 49 punts i mig sobre Guevara, el tercer és Vietti a 52 i mig.
0: Escoltem Marquet del Supersports. Fins ara.
1: Fins ara.
0: Reprenem el fil del futbol perquè falta només 4 dies perquè arrenqui el Mundial. Avui, Pau Bonastre, més partits de preparació.
4: Sí, correcte. 9:15 juga Croàcia contra Eslovènia. Els eslovens, recordem, no juguen al Mundial. A les 9 del vespre, Marroc, amb Unahi Ibrahim, entre d'altres, contra la Noruega de Haaland. A les 10, Ecuador-Guatemala i a la 1 de la matinada, Colòmbia, Jordània, també juguen altres partits amb seleccions no mundialistes, com són el duel entre Dinamarca i Ucraïna, amb Sigankov, i el Grècia-Itàlia.
0: I d'ahir a la nit i matinada, què destaquem?
4: Doncs mira, que a la matinada ha jugat el Brasil de Rafinha, que de fet ha donat una assistència a la victòria de la Canarinha 2-1 contra Egipte, un dels gols l'ha fet Endrick, jugador propietat del Real Madrid. Amb Egipte ha disputat uns minuts el juvenil blaugrana Hamza Abdelkarim, que després del duel s'ha intercanviat la samarreta amb Rafinha, hem vist un vídeo a les xarxes socials. També ha guanyat l'Argentina, 2-0 contra Hondures. Messi s'ha quedat a la banqueta sense jugar. La idea d'Scaloni era resolver-lo i que faci net dels problemes físics, el mateix amb Julián Álvarez, que en el seu cas no estava ni convocat. De la nit destaquem la victòria d'Anglaterra amb Rashford jugant la primera part i Gordon la segona, 1-0 han quedat contra Nova Zelanda, amb gol solitari de Harry Kane. També va guanyar ahir Alemanya, 1-2 contra als Estats Units, de Pochettino, amb gols de Havertz i Sané, i Portugal, que va derrotar 2-1 a Xile, amb gols de Guedes i de Bruno Fernández. Per altra banda, la selecció espanyola farà una sessió d'entrenament aquesta tarda a les 7 a Chattanooga i després viatjarà cap a Puebla, a Mèxic, on demà a la matinada jugarà un últim amistós abans del Mundial contra el Perú.
0: Més futbol, el play-off d'ascens a primera divisió va arrencar ahir a la nit amb el Castelló 1, Almeria 1. Aquest vespre a les 9, partit d'anada entre Les Palmes i el Màlaga. I en el play-off d'ascens a segona, d'aquí a menys de 2 hores, l'Europa juga l'accés a la final al camp del Celta Fortuna. Després de l'empat a 1 de l'anada, l'equip de Dai Benítez està obligat a guanyar per passar l'eliminatòria. Des de l'estadi ja de Balaïdos, Clara Rodergas.
5: L'Europa vol allargar aquesta temporada de somni. L'equip revelació de la primera federació, un equip de barri, humil, ha estat tota la temporada a la part alta de la classificació i ara és a tan sols 3 partits de pujar a la segona divisió. Per disputar la gran final, però, té la missió de guanyar i només guanyar aquesta tarda a Balaïdos contra el Celta Fortuna. L'empat a 1 de l'anada, amb el dolorós gol en l'afegit dels gallecs i la millor classificació d'aquests a la fase irregular fan que en cas d'empat al final de la pròrroga sigui el filial del Celta qui passi. Ara bé, de moment, tant el filial del Real Madrid com també el de l'Atlètic de Madrid ja han caigut en aquesta semifinal. Podria ser a la tercera derrota d'un equip filial en aquesta semifinal. El defensa Arnau Campeny recordava el Superesports precisament això, que només val guanyar i que és positiu.
6: Només ens val guanyar, així que, bueno, si haguéssim guanyat el primer partit a casa i aquí venim a defensar, doncs les haguéssim passat canutes. Però bé, com que al final realment vam quedar 1-1, només ens va guanyar i bueno, anirem a pel partit des de l'inici i jo crec que si anem amb aquesta mentalitat doncs poden passar coses.
5: I que el fet de ser un equip sense pressió també ajuda.
6: Juguem sense pressió, jo crec que això també és un punt a favor que tenim, que anem sense pietat, sense pensar en aquesta pressió d'hem de pujar sí o sí, jo crec que això, pues, jo crec que passaran coses i espero que siguin bones.
5: A Dai Benítez només té la baixa de Guillem Rodríguez, a part dels lesionats de llarga durada, Joan Puig, Jordi Bas i Buki. Tornen Escoruela i Maica. Si l'Europa guanya, espera la Ponferradina en la gran final. El partit a 4:45, al Superesports, i en un estadi de primera divisió i d'Europa League, Balaïdos. Per Vigo ja hi ha desenes d'aficionats escapulats disposats a empènyer els seus en una tarda que pot ser històrica per l'entitat del barri de la Vila de Gràcia. Xiularà l'extremeny Daniel Miranda.
7: This is Moscow. This is Moscow.
0: temps pel bàsquet. Quin cap de setmana estem vivint a l'ACB. Ja tenim una semifinal definida i serà, compte, un Barça-Tenerife amb factor pista a favor per l'equip blaugrana. Ahir van guanyar els blaugrana a Múrcia i ho van fer també els canaris a Madrid, deixant una de les grans sorpreses de la temporada i penjant d'un fil el projecte de Sergio Scariolo, que acaba el curs en blanc al seu retorn al Madrid. Això ahir. Avui serà el torn del Joventut, que juga també l'accés a les semifinals contra el Baskonia, a partir que viurem al Superesports a partir de les 7 de la tarda. A Vitòria ja hi ha el Dani Aguilar. Hola, Dani, bon dia.
7: Molt bon dia des de davant del Bues Arena, Albert Ferran.
0: Anem a PAMS, comencem pel que ens ve de manera més immediata, que és aquest partit de la penya, un caixa o faixa amb l'ambient, ja ho sabem, caldejat pel que es va viure al segon partit a Badalona.
7: Sí, per la lletja acció de Rodion Kuruk sobre Guillem Vives, que va propiciar la picabaralla posterior, i l'encreuament de declaracions entre Galbiati, parlant de l'arbitratge, i sobretot la contundent resposta de Dani Miret. Això s'ha traslladat, t'ho deia ahir, en un dels majors espais de debat que tenim ara mateix, Albert, que són les xarxes. Fins i tot amb intercanvi de tuits dels clubs ensenyant les imatges de l'acció, de manera que avui s'espera un ambientàs aquí al Bues Arena, s'esperen unes 12.000 persones amb tota l'expedició del Joventut ja a Vitòria, malgrat alguns problemes logístics al viatge. També hi ha a la plantilla l'única baixa dels verdinegres, Ante Tomic, que ha viatjat. L'equip s'ha exercitat aquest migdia cap als vols de la una i ara ja i descansarà a l'hotel fins tornar aquí al Bues Arena. Els guions dels dos primers partits ben diferents, recordo, Baskonia va guanyar el primer amb un gran tram final, el Joventut es va endur el segon fins i tot amb certa comoditat, però hi ha una circumstància, mirant el primer salt, que l'equip verdinegre té molt clar, Albert, que és la prioritat d'arribar als últims minuts dins de partit i jugar amb els nervis del favorit. En parla el Lude Hackenson.
8: En los últimos minutos, cuando el partido está igualado, ellos van a sentir que tienen la obligación de ganar, ¿no? Nosotros estamos ahí para intentar y querer ganar. Vamos a querer seguramente igual o más que ellos y ahí estar bien e intentar ganarlo.
7: Pendents de saber si Cameron Hahn oferirà de nou la seva millor versió, de la rebuda dels jugadors badalonins en aquest ambient que es preveu intens. Com deies, 7 de la tarda, el darrer partit de quarts de final espera el València de Pedro Martínez a les semifinals.
0: I com dèiem, l'altra semifinal ja està definida, serà un Barça-Tenerife amb els blaugrana amb factor pista a favor. Ahir a la nit va ser absolutament rodona, començant pel que van viure a la pista de Lucan Múrcia.
7: Sí, en què el Barça va aplicar a la perfecció el guió milimètric de Xavi Pascual per superar de nou còmodament a domicili Lucan, 76-100. Si el primer guanyava de 23 punts al primer partit, ahir ho feia de 24 per accedir a aquestes semifinals, amb una gran arrencada liderada pels poders fàctics de l'equip, per Panther, Claiborne i Schengeli a primer, i després del descans, ja amb el partit molt controlat, emergint un gran La Provítola per consolidar el triomf, de fet, la millor versió de l'argentí des de la lesió. Ara bé, sensació pel que es veia ahir a l'Albert i pel que es copsava a Múrcia, de satisfacció, però no d'haver-hi prou. En parlava Toko Schengeli a RAC1.
9: No tenemos que meternos en posición de celebración porque todavía no hemos conseguido nuestro objetivo. Y como he dicho, estamos contentos, pero no satisfechos. Hay que seguir.
7: I clar, Albert, després d'aquest partit, l'equip ja sabia que el rival de semifinal seria el Tenerife i que de la sèrie de 5, 3 possibles partits ja jugaran al Palau. Però Xavi Pascual posava ja en prealerta a tothom pel perill de l'equip de Xus Vidarreta. Serà el Barça complaent després d'haver viscut una sèrie així i evitar el Madrid? Contesta Pascual.
10: No ho serà en absolut. Tenim molt de respecte pel Tenerife. És un equip increïble que porta molts anys jugant molt bé a bàsquet i aquest any està jugant impressionant. I sabem que ens hem de preparar molt bé per jugar contra ells, un equip que no ens va bé amb moltes coses.
7: Per cert, per posar en valor el que va fer ahir el Barça, és només la segona vegada que s'endú una sèrie de quarts sense ser cap de sèrie. Dimarts arrenca aquesta semifinal, primera a les 8, al Palau Blaugrana, el primer partit.
0: Evidentment, el viurem a RAC+1, aquest primer partit, i tots els partits de semifinals del Barça. Realment, el Tenerife la va fer grossa a Madrid. Sergio Scariolo quasi bé pot agrair que totes les mirades se centrin avui en les eleccions. per no fer-ho en aquesta patacada monumental del Madrid de bàsquet. Acabarà per primera vegada des del 2011, un any en blanc, després d'haver construït un projecte destinat a guanyar-ho absolutament tot.
7: Sí, sobretot de quina manera acaba el curs. Va arribar a les finals de Supercopa, de Copa i Eurolliga, però en Lliga, en canvi, ha acabat caient a primeres de canvi contra el Tenerife. A casa, una derrota a quarts que el Madrid no experimentava, atenció, des del 2008. De fet, feia 18 anys que el líder de la fase regular no caia tant d'hora. La trajectòria des que va assegurar el primer lloc matemàtic ha estat de 7 derrotes en 8 partits, galdosa, un fet inèdit. La gestió emocional amb la Final Four pel mig ha estat molt criticada les últimes hores pels mitjans de Madrid, que, atenció, situen a la corda fluixa el tècnic italià, xiulat al final del partit al Palacio. De fet, ahir li preguntaven pel seu futur i deia això.
11: No es una demanda para mí, una pregunta para mí. Yo tengo 3 años de contrato y esta es una pregunta para el club.
7: Això, afegit a l'absència de títols en el futbol, fa que el cop sigui més dur. Feia 16 anys, Albert, que no quedaven tots dos en blanc. Uf. I tot plegat cal, sí, sí, cal posar-hi també mèrit, evidentment, de l'altre protagonista, el Tenerife, que ahir va protagonitzar d'aquells partits que els recordarem durant molt de temps. 95-107, tram final sensacional de dos jovenets. Marcelinho Huertas, 43 anys, 23 punts, una barbaritat, i 29 punts de Pati Mil, que és que en té 37, que també és una bona edat per jugar a bàsquet. Sobreposant-se les absències, dues victòries en dos partits al Palacio. Per cert, ahir amb la presència, per acabar-ho de dubar, dels dos candidats que avui es disputen la presidència del Club Blanc, de Florentino Pérez i Enrique Riquelme.
0: I que tindran feinada a la secció de bàsquet, perquè aquest any, déu-n'hi-do, amb la patacada que s'han dut el projecte d'Escariolo. Dani, moltíssimes gràcies. Suposo que pendent aquesta tarda d'un dels partits de la temporada, a les 7, la final per pujar a l'ACB entre el Coruña de Carles Marco i l'Estudiantes. Mira que ja fa unes quantes temporades que l'Estudiantes intenta retornar a l'ACB, però avui anem amb el Coruña, evidentment.
7: Sí, tant. Amb el Coruña de Carles Marco també se n'està pendent, eh? Aquí a Vitoria, de tot el que faci de bo Carles Marco. Per tant, estem pendents d'ell, només faltaria.
0: Gràcies, t'escoltem després al Superesports.
7: Fins ara.
0: I encara més cites per aquesta tarda. Per exemple, Molló és a punt d'arrencar la final masculina de Roland Garros entre Zverev i Kovalev.
12: Sí, dos tenistes que mai han guanyat un torneig de Gran Slam. De fet, Zverev jugarà la quarta final d'un major, la segona a París, ha perdut les altres tres, mentre que Flavio Kovalev, de 24 anys, 14 al rànquing ATP, arriba a la seva primera final de Gran Slam. De fet, mai ha jugat una final de Masters 1000 i només té 3 títols menors ATP a la seva carrera. Un d'ells aquest any a Múnich, sobre terra batuda, en els 4 precedents, 3 victòries a 1 per Zverev.
0: I recordem que Andreeva va guanyar el títol en categoria femenina. També és a punt d'arrencar, d'aquí a pocs minuts, el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, amb Kimi Antonelli sortint des de la pole position, i a les 5 de la tarda el Barça d'handbol juga a la final de la Copa del Rei contra el Bidasoa. I també tenim pàdel, tenim la final amb la parella catalana, Molló.
12: Exacte, la final femenina al torneig major d'Itàlia. A Roma, a les 6 de la tarda, la Rausen Cari Sánchez, la barcelonina Andrea Austero jugaran contra la parella U, Triay i Brea. Recordo que ahir les catalanes van eliminar el partit més llarg de la història del circuit, 4 hores i 12 minuts en 3 sets, a la parella 2 González José María. La final masculina a continuació, Tapia Coelho contra Galani Chingoto.
0: I recorda que la Lliga de Futbol Sala, el Barça ha guanyat el primer partit de les semifinals contra l'Inter, després de la victòria i al Palau per 4-3.
13: Han tocat les 3 de la tarda, és moment de recapitular el més destacat en aquest 14-15. El govern defensa amb ungles i dents la recomanació de teletreballar durant la visita del Papa a Catalunya. Després de descartar-ho, ara no només es planteja el treball des de casa, sinó que demana a les empreses que, si poden, adaptin horaris per dimarts i dimecres. En concret, pels qui treballin a l'àrea de Barcelona. El conseller d'empresa, Miquel Samper, n'ha parlat al Via Lliure de RAC1.
14: És tant les persones que surten de Barcelona com les que hi entren, no?
15: D'acord.
14: I efectivament els dies 9 i 10. I no només el teletreball, que és probablement la mesura doncs, que més crida l'atenció, sinó també les flexibilitats dels horaris, insisteixo. Aprofitem que és l'estiu, pràcticament aprofitem que els dies ja comencen a les 6 del matí i que acaben quasi bé a les 10, doncs, per intentar doncs, reorganitzar intentar establir uns criteris de flexibilitat per aquests dos dies, doncs, que ens permetin, doncs, tenir aquesta mobilitat reduïda al màxim possible.
13: El gran net que el fet que els mestres mantinguin les protestes i les facin coincidir amb l'estada del Papa ha posat més pressió al dispositiu de seguretat. En concret, però, els docents només protestaran dimarts. Dimecres no. I dimarts ho faran a partir del migdia per no complicar les coses als estudiants de selectivitat que començaran exàmens a les 9 del matí. Això mentre Madrid ha tingut el bany de masses més important fins ara del seu viatge. El Papa a Lleó XIV, més d'un milió de persones, i ha tornat a aprofitar per llançar un missatge contra els discursos extremistes. En crònica política, Junts insisteix a Pedro Sánchez que convoqui eleccions a l'estat espanyol arran del reguitzell de presumptes irregularitats que empastifen el PSOE i el cercle més proper del president del govern espanyol. El secretari general, Jordi Turull, en parla en una entrevista a La Vanguardia en què demana explicacions a Sánchez, però també a Salvador Illa.
15: Les ha de donar Pedro Sánchez, les ha de donar Salvador Illa, perquè aquí hi ha una ramificació de Madrid cap aquí, i Salvador Illa no es pot amagar amb el tema del finançament del PSOE, amb temes de contractació amb grans empreses xineses de comunicació, malgrat els advertiments de la Unió Europea, i després te'n dones compte que tot va relligant una altra cosa. S'ha d'aclarar, perquè a més informació, menys rumorologia.
13: Turull fa referència al fet que l'Audiència Nacional va reclamar la setmana passada tota la documentació de la campanya electoral del PSC del 2024, amb què Illa va guanyar les eleccions. Una petició en el marc de la investigació sobre la presumpta trama del PSOE per obstaculitzar les causes judicials que afectaven els socialistes a l'àmbit estatal. Israel ha bombardejat Beirut per primer cop des de l'alto al foc. En les últimes setmanes ja s'havien saltat la treva moltes vegades, especialment al sud del Líban, però no havien tocat la capital. L'objectiu és atacar, diu Israel, el cor d'Hezbollah, situat als suburbis del sud de Beirut, a Daie. El primer ministre hebreu, Benjamin Netanyahu, diu que és la resposta als atacs de les milícies en territori israelià. Als esports, Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de MotoGP.
0: El de Cervera ha completat un cap de setmana perfecte i victòria a l'esprint. Avui a la cursa, per davant de Costa i Bañaia. A més, a Marc Márquez retalla diferències a la classificació general, se situa a 72 punts del líder. Mentrestant, a les eleccions del Reial Madrid, al voltant de 70.000 socis i sòcies tenen temps fins a les 8 del vespre per votar entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. Els dos candidats ja han passat per les urnes. Està previst que cap a les 11 de la nit s'anunciï qui serà el president del Reial Madrid fins al 2030. En un diumenge en què l'Europa juga a un quart de cinc, seguir viu en el camí cap a segona divisió. Ha de guanyar el camp del Celta Fortuna. I a les 7 de la tarda, la sisa joventut juga un caixa o faixa a la pista del Baskonia. Qui guanyi accedirà a les semifinals de l'ACB.
13: I el temps, el que queda de diumenge, serà més calor que ahir i demà més que avui, però després tornaran a recular les temperatures, ja amb la setmana ben entrada, Belcaral.
16: Sí, avui en molts casos sumem algun grau, tot i que cap a la zona interior de l'Ebre reculen una mica els termòmetres. Una tarda de calor no exagerada. Amb algun ruixat, pot arribar a aparèixer algun ruixat cap a la zona nord del Ripollès, també entre l'Alt Berguedà, la zona del Cadí, però bé, xàfecs poc importants si arriben a aparèixer. I de cara a demà, doncs, sí, sumarem entre 2 i 4 graus en conjunt, amb més possibilitat de xàfecs a la tarda, tarda-vespre, al sector oriental, sobretot del Pirineu i Prepirineu, també en àrees interiors del nord de l'Alt Empordà. I de cara a dimarts, doncs, el Papa arribarà amb una baixada de temperatures, calor moderada i una mica tramuntana, moderada també, al nord de l'Alt Empordà.
13: 3 i 5, acabem ara ja sí, aquest 14-15 que hem fet amb la Laia Biurruna al control tècnic, les redaccions d'informatius i d'esports, que ara seguirem pendents de l'actualitat, els butlletins, avanços informatius.
0: A partir de les 4 al Superesports, a les 11, el Tu diràs.
13: I el 14-15 tornarà demà al punt de les 2. Ara, reconcentrat, bona tarda.
17: Això és Reconcentrat, amb Edu de Batlles.

Hola, bona tarda. Sí, és aquí, no us heu pas equivocat. Això és el Reconcentrat. Si voleu hits de RAC1 dels últims dies i setmanes, aquesta és la vostra hora. Perquè des d'ara i fins a les 4, que arribarà el Superesports, aquesta humil finestreta us pot acompanyar, si així ho voleu. Per començar, ens hem desplaçat fins a l'any 1969, la data d'aquesta cançó dels Edison Lighthouse, banda britànica que sobretot és recordada per aquest tema, Love Grows. I continuarem parlant d'amor. En tenen molt els contes de la Míriam Tirado, que aquesta setmana ha visitat el món a RAC1 per parlar amb en Jordi Basté de la seva obra i el que farà en el futur. Som-hi!

0: Segur que a hores d'ara molts pares coneixeu un nom que és el de la Míriam Tirado pels seus llibres sobre criança conscient, però també s'ha convertit en una de les autores més llegides entre infants i adolescents. Ja no estem parlant del fil invisible, que diguem que és la seva, per la gent, la seva obra magna, o la saga Goa, que han venut centenars de milers d'exemplars i han connectat amb tota una generació de famílies. De fet, aquesta autora ja acumula més de 1.400.000 lectors, que això es diu molt aviat. Hola, Míriam, bon dia.
1: Hola, bon dia.
0: La Míriam és escriptora, però també és periodista. Vam treballar junts a Catalunya Ràdio fa molts anys. Ara preguntava, quan vas deixar la ràdio? M'ha dit el 2000?
1: El 2013.
0: El 2013.
1: Sí, fa molt de temps, ja.
0: I per què ho vas deixar?
1: Perquè jo sentia que la infantesa m'agradava molt més. I llavors no sabia si me'n sortiria, però ho volia provar, no em volia quedar amb el coquet de no haver-ho intentat.
0: Abans de parlar dels llibres, hem vist avui un article a l'ABC que recollia les crítiques de Vox i d'Abogados Cristianos contra un llibre que es titula El semen mola, però necessita saber com funciona. L'ha escrit una psicòloga catalana, que és l'Anna Sàlvia.
1: Sí.
0: Evidentment és un llibre sobre educació sexual. Hòstia, encara estem condemnant aquesta mena de llibres. Si no el vols llegir, no el llegeixis. Si no el vols comprar, no el compris. Però és que estem en un moment que molt perillós.
1: Sí, a més, aquest llibre ve de la saga, no? La regla mola, etc. I són molt necessaris. Són molt necessaris. I han fet molt bé a molts preadolescents i adolescents que no sabien res del tema. I també a molts pares i mares, que no sabien com parlar d'aquests temes als fills. Bé, el desembre, no? Hi ha gent que no està preparada encara per aquest contingut.
0: Hem dit a la introducció que la teva carrera està plena d'èxit i l'últim és que els dies previs a Sant Jordi va ser l'escriptora amb més llibres venuts en la categoria de literatura infantil i juvenil. L'altre dia m'has quedat parat el dia de Sant Jordi perquè passejant, badant, que és el que més m'agrada el dia de Sant Jordi, però és una cua enorme.
1: Sí.
0: I vaig dir, hòstia, és la Míriam Tirado. Llavors vaig preguntar. I em van dir, clar, és que la Míriam no ven un llibre per Sant Jordi. La Míriam té no sé quants llibres sobre la taula del dia de Sant Jordi. Quants llibres tens publicats?
1: Ara 40.
0: Que ets workaholic?
1: No, intento que no, però sóc molt creativa i és veritat que des de petita jo havia volgut ser escriptora i el que més m'agrada del món és escriure, llavors sí, escric molt. Sí.
0: En quin moment veus que has creat comunitat?
1: Amb els llibres, vols dir?
0: Sí.
1: Amb els llibres mira, durant la pandèmia va ser quan vaig tenir el boom, però estàvem tancats i dos llibres meus van començar a vendre moltíssim, que eren Rabietes, que és per adults, Enrabiats en català, el tenim amb Rosa dels Vents, i El fil invisible. El fil invisible va sortir que estàvem tancats i no el vaig poder presentar. Vaig tenir un disgust immens, però les famílies es van començar a dir les unes a les altres, va ser el boca a orella, aquest llibre està ajudant moltíssim al meu fill, que no podia veure ni els companys de classe, ni els avis, ni... I aquí vaig tenir el boom, aquí em vaig adonar que estava passant alguna cosa. Sí.
0: Estem parlant del fil invisible, que és aquesta idea d'un fil emocional que ha connectat amb moltes criatures. Per què creus que ha connectat amb tantes criatures?
1: Perquè els ha donat seguretat. El sentir que el vincle, no, és una cosa molt més profunda que lo material i que encara que no estiguem junts, tant si estem en aquest pla físic com si hi ha algú que ja ha marxat, seguim connectats i aquella persona ens pot seguir donant força, la podem seguir tenir, la podem tenir present igualment, i això et dona com una estabilitat que molts infants necessiten.
0: L'altre dia una mare em deia que sabent que vés i vindrà la Míriam Tirado al programa, em va dir, diu, vaig plorar més jo que la meva filla llegint el llibre.
1: Jo t'he de dir que jo ploro quan el llegeixo. Hi ha la part última que parlo d'una àvia, i és la meva àvia, perquè és que tot això és una història com real, i jo m'emociono molt en aquest tros, perquè sí, no? Quan et sents connectat amb aquest vincle tan profund, doncs t'emociones. I hi ha molts adults que em diuen això.
0: Va haver un moment que hi ha una adaptació teatral del fil invisible.
1: Sí.
0: Això com va anar?
1: Això jo feia molts anys que jo pensava que això havia de tenir diferents llenguatges i que el teatral, i a més amb teatre musical, això arribaria moltíssim més als infants i a les famílies. I començo a buscar com es pot fer, truco a un amic dels meus pares que és director de teatre, a veure, que m'expliqui com funciona, m'ho explica i em diu, bueno, però això és molt complicat, perquè clar, jo no sabia res de teatre. Però bueno, buscant, buscant, buscant, buscant, al final Vam trobar Focus i a la productora que es Viu al Teatre i entusiasmats en fer el projecte, i ara el tenim en català a Barcelona cada Nadal i en castellà a Madrid, al Teatre Alcázar.
0: Podem dir que torna aquest Nadal que ve?
1: Torna aquest Nadal que ve, sí.
0: És que és una gran notícia.
1: I perquè... torna a les dues ciutats.
0: A Barcelona i a Madrid.
1: I a Madrid,
0: és
1: sí.
0: Que hi ha una... Aviam... Aquest país és de tradicions, i aquest país també les tradicions nadalenques ho són.
1: Sí.
0: I llavors que hi hagi obres que funcionen per Nadal, que tinguin recorregut, és a dir, s'acaba el Nadal, però tornarem al Nadal que ve, això és fantàstic, perquè ja no és només repetir els que l'han vista, sinó noves generacions que s'hi puguin incorporar.
1: Exacte, perquè cada any arriben nens nous i famílies noves, i... surten i diuen, és que ara tinc més ganes d'estar amb la meva família, no? O d'abraçar-nos, o de valorar les petites coses, i això és molt bonic, i és molt bona època per Nadal.
0: Explica'm la història de... Després anem, El fill invisible és un boom, però després arriba el Em dic Goa. Em dic Goa acumula gairebé 500.000 d'exemplars venuts.
1: Sí, és al·lucinant, en 3 anys.
0: M'ho expliques, això, Míriam?
1: Mira, jo tinc dues filles, sí. Una que en farà 17 i l'altra que en té 12, i quan la gran en tenia 12, s'havia acabat tota la saga de Harry Potter, i em va dir, mama, jo no vull llegir més fantasia i màgia, vull vida real. I jo començo a buscar, per proporcionar-li llibres d'això, i el que trobo de vida real és ambientat als Estats Units i molt desfassat. I no hi havia res del tema emocional. I l'acompanyament emocional és la meva especialitat, en tots els meus llibres hi ha tot això, i no em va agradar el que vaig trobar. I vaig pensar, com pot ser que a aquesta edat moltes nenes i nens... es posin a llegir romàntica que no és adequada per la seva edat, perquè no hi ha res en aquest gap, no?, de 12, diguem, a 16.
0: És terrible, tens tota la raó, Míriam.
1: I comencen a llegir coses que jo crec que no els pertoquen. Em planto a l'editorial i dic, escolteu, aquí veig un buit, em deixeu provar una cosa, i m'han dit, bueno, és molt difícil fer-te un lloc en aquest sector que es diu Middle Grade, diguem, bueno, fes-ho, prova-ho, però és molt difícil. I jo, durant tot un estiu, em poso a escriure el primer llibre pensant que seria un i prou. I no, i al final s'ha convertit en una saga i amb un èxit brutal. Per això, anem pel 10. L'11 surt ara, al juny. Sí.
0: L'11 surt ara, ja?
1: A finals de juny, després de Sant Joan.
0: I el 12 el tens al cap?
1: El 12 l'estic escrivint. Sí, l'estic acabant.
0: O sigui, vas per aquí, segueixes per aquí. Que també t'ho agraeixo, això, una cosa, perquè és molt... També deixa'm que et digui una cosa. Això em passa molt com a les sèries. A mi
1: saber que n'hi ha més.
0: Bueno, que hi ha vegades que les sèries es frenen. No, bueno, però ja està, 3 temporades ja n'hi ha prou. Bueno, però si el llibre està funcionant, si hi ha una...
1: És que jo sento que encara tinc moltes coses a explicar i que als infants d'aquestes edats els hi passen moltíssimes coses. Un sol dia d'un adolescent és tan intens que hi ha tantes coses per tractar a nivell emocional, a nivell d'amistats, a nivell de relació pares i fills, que a mi no se m'acaben les idees. I penso, bueno, han de passar... 4 coses perquè això funcioni. Una és que jo m'ho passi bé. Si jo no m'ho passo bé, deixo d'escriure. 2, que la il·lustradora també ho gaudeixi i de moment ho està gaudint. Que l'editorial hi aposti i que tinguem lectors. De moment aquestes 4 coses s'estan complint, doncs endavant.
0: Per què agrada aquesta Goa a tantes criatures?
1: Mira, et dic el que em diuen ells quan faig firmes. Ara vinc de la Fira del Libro de Madrid i em deien... Em sento molt identificada amb el que expliques, m'entens?
0: Sí.
1: L'altre dia, una vegada, en una presentació, una nena aixeca la mà i diu, com pot ser que sent tan gran com ets? En tinc 49. Com pot ser que sent tan gran ens entenguis tant, no? Doncs jo penso que això, el sentir-se entesos en com es senten i en el que els hi passa en les relacions, els ajuda. I llavors em diuen, ara em sento més segura, més forta en tot el que faig.
0: Amb què, Míriam? És a dir, et lligues molt el que veus a casa amb les teves filles i també amb la teva adolescència?
1: Ho relaciono molt més amb el que a mi em va passar. Jo era pare de filles separats i a la meva adolescència el meu pare va tenir el seu fill amb l'altra parella, la meva mare al cap de 9 mesos un altre fill, el meu pare després un altre, o sigui, tinc 3 germans nois que em van néixer en plena adolescència. Jo estava fet un embolic màxim, amb totes les meves emocions, amb tots els meus canvis hormonals i amb 3 bebès a casa. O sigui, imagina't-ho. I jo en aquella època escrivia moltíssim. Escrivia diaris, que els tinc, els conservo, i allò és una font d'inspiració absoluta. Sí, i tant. Sí, m'encanta.
0: Aquella època no sé si es fa encara ara, eh? Jo crec que no. abans els diaris eren una cosa que era...
1: Per mi era sagrat, tot el que em passava estava allà, tot el com em sentia, em va ajudar molt a ordenar-me. Escriure ajuda a saber el que et passa.
0: Mm. I les teves filles, per exemple, els agrada?
1: La gran no em llegeix i la petita...
0: Veus, és que és matar el pare i la mare, en aquest
1: sí.
0: cas, eh? És
1: al·lucinant. I la petita sí, li encanta, sí.
0: A Goa hi ha amistats, mm-hmm. inseguretats, xarxes socials...
1: Sí, i tant.
0: Autoestima... És un llibre d'allò que moltes vegades dius, és aquest llibre el que m'agradaria haver llegit a mi quan era adolescent.
1: A mi m'hagués ajudat moltíssim, moltíssim, perquè parlo molt d'emocions i de coses, emocions que sovint no s'expressen, no? Quan un adolescent sent enveja, per exemple, perquè sí. la seva amiga té no sé què, o sent ràbia o gelos, molts no ho diuen perquè pensen, hosti, dec ser mala persona si sento això, no? I ningú els ha dit potser, ei, és normal, què tens, què et passa, d'on ve aquesta sensació de buit que et fa sentir enveja pel que té un altre, que a més és algú que t'estimes, no? Si m'haguessin explicat un munt de coses i ho hagués pogut llegir en un llibre, jo crec que ho hauria transitat molt millor, sí.
0: Som d'una generació que vam néixer amb una mica, és a dir, amb un peu alguns a la dictadura i uns altres al peu a la democràcia, més a la democràcia i tal, amb unes èpoques que els pares eren molt diferents als pares d'ara, que allò era molt extrem, però no sé si això és molt laxa, el que tenim ara, no? És a dir, que hi ha una sobreprotecció de les criatures.
1: Jo crec, i ho he vist ara porto més de 15 anys atenent a pares, fent conferències, anant a moltes escoles, i en els últims anys, sobretot, jo diria que sobretot des de la pandèmia fins a dia d'avui, veig molta falta de límits. I ens n'hem anat d'una educació molt autoritària, plena d'autoritarisme, del perquè ho dic jo i punt, etc., a una falta de límits sovint absolut que deixa els nanos molt desprotegits. I això sí que desprotegeix els infants. No?
0: I els mestres.
1: També, òbviament.
0: Els mestres, perquè a casa quan arribava, si el mestre ho ha dit és que ho has fet malament. I ningú discutia. En canvi, ara tothom discuteix el mestre.
1: Sovint és un problema que tenen, que criden l'atenció als pares perquè el fill ha fet A o B o C greu i els pares defensen l'infant i allà no hi ha manera de que el nano entengui que allò no es pot fer.
0: El mòbil. La pandèmia va fer, efectivament, la pandèmia va fer molt mal en general.
1: Més del que ens pensem, jo crec, a tots els, sobretot als adolescents i als joves, molt més. I que ha passat així, jo crec, ho hem escombrat ràpid, en plan, ja està, i allò és una factura que pagarem durant molt de temps.
0: Mira, tu no vas dir, pagarem les conseqüències d'això.
1: I tant, les estem pagant, jo crec.
0: Sí, amb el tema, per exemple, de l'autorització de les xarxes socials, que és un perill terrible.
1: Totalment.
0: Tu pots parlar amb les teves filles d'això?
1: Sí, en parlem. També et dic que jo ara, amb tot el que sé ara, hagués fet coses diferents. Li vam donar el mòbil amb 13 anys i ara la segona ja sap que als 13 ni de conya i que s'haurà d'esperar als 16.
0: Vull dir
1: que també anem aprenent nosaltres. És que no en sabíem. I tampoc jo no vaig créixer. O sigui, quan jo era petita no hi havia mòbil, ni quan jo era adolescent. O sigui, hem estat també nosaltres a conillets d'Índies, com a pares, eh?
0: Vull dir. Tant! Home, imagina't. És a dir, abans, quan et volien buscar, trobaven. Mm. I no tenien mòbil.
1: Sí.
0: I ara, en canvi, tens la sensació de que, fins i tot si vas al cinema, et falta alguna cosa si no el tens connectat.
1: Sí, sí.
0: Perquè no et poden trobar... Bueno, et trobaran igual. Trigaràs mitja hora, trigaràs una hora, però et trobaran exactament igual. Clar, la teva filla de 17 ho ha patit i la teva filla de 13 no ho patirà tant. Perquè tu has après, tots hem après amb aquesta comunió, però hi ha una generació que ho té molt complicat, precisament per això.
1: Sí, i fins i tot els que són més grans que les meves filles, no? Que en tenen 20, 21, amb tot el que van viure de pandèmia i amb tot el poc que sabíem a nivell de xarxes socials i de tecnologia, ostres, els vam deixar molt desprotegits i és una pena.
0: Que ara me'n recordo quan va venir un metge, un psicòleg de l'unitat d'adolescència de la Vall de l'Hospital de Sant Joan de Déu, el Francisco Villar, una primera conversa fa molts anys en aquest estudi, que va dir, bueno, aquest no, el de la planta 15, que va dir... Els mòbils, va haver un trasbals aquell dia, va dir els mòbils no es podrien donar als criatures fins als 16 anys. Va dir, clar, ara sembla una cosa normal,
1: sí,
0: però fa 5 anys...
1: Clar.
0: Això no era normal, dir una cosa així. I crec que, en el fons, té raó.
1: És que en aquella època, per exemple, que nosaltres vam donar el mòbil a la nostra filla, que en tenia 13, va ser l'última. La majoria en teníem 10. O sigui, ara hem anat prenent consciència, però és una cosa que ens ha, tothom, com a societat, ens ha pres molt de temps, no? I això a costa dels infants.
0: Míriam Tirado, qui és Rita Bum Bum?
1: La Rita Bum Bum és un nou personatge que he creat perquè m'estava donant que moltes germanes de nens i nenes que llegien em dic Goa, començaven Goa quan no els hi tocava. I vaig dir, no, això no pot ser. Si jo he creat Goa perquè no llegeixin coses que no els hi toquen, no pot ser que amb 7 o 8 anys agafin Goa. I he creat Rita Bum Bum, que és el personatge que sí que poden.
0: Té el mateix recorregut, per entendre'ns, que la Goa?
1: Espero, tant de bo, no ho sé, ho veurem. Fa poc que ha sortit abans de Sant Jordi, portem només el tercer número surt la setmana que ve, i no ho sé, tant de bo.
0: Deu ser difícil, no?, escriure per tantes franges d'edat?
1: Mira, com que ho he fet bastant sempre, no em costa. I el que faig, ja et dic, m'agrada molt. Jo tinc contes per nens de 2 anys i escric per adults. I tinc 7 llibres de no ficció per adults. Vull dir que ja hi estic com acostumada, però no és habitual. No és habitual.
0: Déu-n'hi-do, quina imaginació, no?
1: Sí, això no me'n falta.
0: I quina sort el dia que vas dir que plegues de la ràdio. Quina desgràcia per la ràdio, però quina sort per tu. Tot sí. I que devia ser un risc bestial.
1: Sí, jo recordo baixar les escales, tu les coneixes, de sí. Catalunya Ràdio, el dia que jo ja està, que entregava la targeta, i pensava, espero no haver-me equivocat, perquè me n'anava embarassada de la segona i sense saber si me'n sortiria en aquest món. I estava cagada. Però també, saps aquella frase de qui no risca no pisca?
0: Sí.
1: Doncs vaig pensar, bueno, doncs ho provo, i si no, bueno, encara era prou jove com per poder fer altres.
0: La Miriam Tirado també és consultora de criança conscient. Pots explicar a la gent que no sabia què és la criança conscient?
1: És posar consciència a les coses que fem, però sobretot d'on venim nosaltres, com a pares, no? Què hem viscut, quins són els nostres patrons, per intentar que aquests patrons no afectin els nostres fills i no fer les coses doncs, perquè les he viscut, les vaig integrar de petit i ja està, sinó tenint en compte què necessiten els infants a cada etapa, tenint aquesta informació, i què necessitem també nosaltres com a pares.
0: Sí, llegi un missatge que m'acaba d'enviar la Mònica Hernández, la subdirectora del Món RQ, que volia ser en aquest estudi, però no pot ser perquè està malalta.
1: Oh.
0: I m'ha enviat. Adoro la Míriam Tirado. El meu llibreter, i el meu llibreter, que un dia em va proposar que la meva filla de 12 anys llegís la Goa. La Míriam ha aconseguit que la Jana esperi en delit cada llibre de la Goa. La Míriam té la capacitat de posar-se al cap dels preadolescents, parlar el seu llenguatge, sentir les seves emocions i, sobretot, surt de les històries de fantasia. Són històries reals. La Jana llegeix cada llibre en poc més de 24 hores. Va pel 9.
1: Ai, això em desespera a mi.
0: Què farem quan els hagi llegit tots? Quin drama. Això et desespera la lectura 24
1: Home,
0: hores.
1: Jo trigo molt. Acaba de sortir.
0: Diu molt a favor d'una nena que llegeix.
1: Sí.
0: Però a la vegada... És com veure una sèrie de 11 capítols tots en un cap de setmana.
1: Clar, per sort, una cosa que tenen els nanos d'aquestes edats és que l'acaben i el tornen a començar. I jo tinc molts lectors que cada un dels llibres, dels 10, se'ls han llegit 5 i 6 vegades. Cada un. O sigui que l'acaben tornant a començar perquè hi ha diferents lectures, no? La primera van que no poden esperar, la segona ja es fixen en converses o coses més profundes, i això que ha dit la Mònica em fa molt, molt feliç, el de que esperin un llibre amb delit. A l'època de la tecnologia i dels mòbils, que els nanos a aquestes edats llegeixin i s'apassionin per la lectura em fa realment molt feliç. I contribuir-hi, clar.
0: Porta el 9 i trauràs l'11 ara, no?
1: Anem pel 10, el 25 de juny surt l'11. Sí.
0: Surt l'11. I el 12?
1: El 12 surt...
0: El 27?
1: Què vols dir, el 27?
0: Bé,
1: no,
0: 27.
1: No, que va. Abans es moren, si m'espero fins al 27 a treure un nou llibre de la Goa. El 27 surt a finals de setembre.
0: O sigui, el pròxim després sortirà ja a finals
1: de setembre. Sí, el 12 surt a finals de setembre, perdó. Sí, i sí.
0: I seguirà.
1: Com uns 4 llibres.
0: Pots dir a la gent que anirà...
1: Seguirà, sí, de moment seguirà, no ens hem plantejat un final, de moment.
0: Aquesta dona que seu al meu costat, que va treballar a Catalunya Ràdio, que ho va deixar, que aviam per on va, pues això, ven llibres com a xurros, escriu que 2x3 no para, li entusiasma, i estem parlant d'una persona que està fent feliços a molts adolescents i ara també a molts nens que volen viure l'experiència tan meravellosa que és la de la lectura. la lectura i sobretot de coses que se sentin en primera persona, i això és impagable. Moltes felicitats, Míriam.
1: Gràcies, Jordi.
0: Que vagi bé.
2: Això és Reconcentrar.
3: Aquest dilluns...
4: Porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
3: Al veredicte i l'anàlisi.
5: Y ha habido gente muy cercana de don Florentino Pérez ayudando a la financiación del Barcelona.
3: Aquest dilluns, al món a RAC1. Amb Jordi Basté des de Madrid, l'endemà de les eleccions al Real Madrid.
6: RAC1. Tots som un milió.
3: Això és Reconcentrat.

Sí, sí, sí. Admetem que avui estem una mica nostàlgics. Ara un tema de finals dels 60. Aquest és Norman Greenbaum, Spirit in the Sky, un clàssic. Amb ell anem a la segona part d'aquest reconcentrat en què recuperarem el sopar de germanor, una secció que ens agrada molt. La secció del No ho sé, aquesta setmana, amb els germans de Ramon. Germans artistes, de diferents facetes. Amb la Mireia Garolera, el No ho sé. Ara, el reconcentrat.

0: Ja sabeu que aquí al 900 agrada molt això de reunir germans i organitzar el que anomenem sopars de germanor, i ens estem acostumant a parlar amb trios de germans, perquè avui tornem a tenir tres convidats en aquesta secció. En aquest cas, són tres germans que es dediquen a professions diferents. La gran és actriu, la mitjana treballa en una empresa de software mèdic, ara ens ho dirà bé, i el petit forma part d'un dels grups de música més populars de casa nostra, com són els Tiets, de Tiets, que ja ho han anat explicant moltes vegades, que podem una mica triar la manera de presentar-los. Però tot i tenir oficis diferents, tots tres tenen una vessant artística molt forta i que sembla que els ve de petits. Ara els hi ho preguntarem. Avui al 900 sopem amb els germans de Ramon, Clara, Helena i Oriol de Ramon. Bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit. Què tal?
0: Què tal, com estem?
1: Molt bé.
3: Molt bé.
0: Gràcies per acompanyar-nos avui en aquest sopar de germanor. Sempre ens agrada començar, abans d'entrar en matèria, per preguntar-vos, o per formular la mateixa pregunta, que és: quina és l'última vegada que heu sopat tots tres junts?
2: L'altre dia a la fira.
1: No, l'altre dia a la fira. Sí. Una setmana.
3: Una setmana.
0: Éreu realment tres junts?
1: Érem tres junts.
2: I els papes.
3: I els papes.
1: Sí.
0: Sí? Però, caram, per tant, és una cosa...
1: La fira és un esdeveniment a Mataró.
0: A veure, traduïu això per als que no sabem de què va la cosa. La fira, quina fira? A veure...
3: La fira d'atraccions, realment, pel pont de la Pasqua, com es diu?
0: La segona Pasqua.
3: La segona Pasqua, sempre es fa a la fira, i hi ha la part d'atraccions i la part de restaurants.
2: De fet, vam anar a veure una obra a la,

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: A Cifres i Letres, fent de matemàtica, la matemàtica que corregia els exercicis de Cifres i Letres.
2: Però nois, veig que això, veniu de família, realment, ja no sé si dir-ne mediàtica, artística...
3: No, però era l'únic que va fer, eh? Perquè és molt bona matemàtica, ella és científica.
2: Ella és científica?
3: Sí, és biòloga. No sé, crec que va ser l'únic programa així que va fer.
2: Sí.
3: I va ser just quan va tenir la Clara.
4: I ho va deixar per mi.
3: Sí.
2: Bueno, això a vegades passa, eh? Que també a vegades tens un fill i les coses canvien una mica. Quants anys tens, nen, nena? O
5: una
2: nens,
5: nena.
2: Una nena?
5: Ahir va fer 2 anys.
2: Ah, mira.
5: Sí.
2: I en el teu cas, Clara, tens una nena?
4: Una nena que es diu Olivia.
2: Que es diu Olivia. Que em sembla que va fer una mica d'espoiler el teu germà. Ara en parlarem de seguida.
4: Té 4 anys.
2: 4 anys, ja. Home, així, perfecte. Ja es porten molt poquets.
4: Sí, es porten superbé.
2: Sí, sí. Ja està. Una cuidarà de l'altra. A veure, ara volia preguntar-vos una mica per situar-nos, que heu dit unes quantes coses que llavors vull anar desgranant. Les vostres feines. Oriol cantant, Clara actriu. Això fa que... D'on ve aquesta passió? M'heu dit una mica això, eh? Que la cultura popular, que parlàvem del món del teatre... Això, per tant, ve d'infantesa, aquestes ganes? Tu també ara ho hem dit, que estàs fent teatre, entenc que és amateur,
5: sí.
2: A Mataró. Uh-huh. Això ve de família?
4: Totalment.
5: Sí, 100%. Sí. De fet, els avis, sí. Els nostres avis ja... I van començar a la Sala Cabanyes, que és on hem fet teatre nosaltres, i jo en segueixo fent, i ells segueixen venint a veure obres. I van començar els avis, després els papes, i després nosaltres.
2: I ningú, no hi ha hagut cap punt de fuga de dir, això no m'interessa a tots? Us agrada, eh?
4: Sí, i participem més o menys, però sempre hi hem estat lligats d'alguna manera.
2: Mm-hmm.
3: Sí, això no ho vam triar. O sigui, al final hem crescut entre assajos i butaques de teatre, i que fins que no ens vam fer grans, cadascú va fer una mica la seva. La Clara ja va començar a fer teatre professional, jo em vaig igual escapar a fer altres coses, a fer música i tal, i l'Helena igual és la que s'ha quedat més fent obres, dirigint cossos de ball,
5: coreografies, fent d'actriu, d'una mica de tot.
2: Clar, per tu t'has quedat en l'apartat més d'amateur, perquè
5: sí.
2: La teva feina quina és?
5: Jo soc bioquímica.
2: Bioquímica.
5: I treballo al departament de qualitat d'un software mèdic, com es diu.
2: Això,
5: sí. Sí, sí. De fet, si els preguntes a ells, doncs jo crec que tampoc saben ben bé.
2: És científica.
5: Sí, no? Diguéssim. Sí, sí.
2: Torno amb tot això del teatre. Per als que no sapiguem què és, i si algun dia hi volem anar, que és la Sala Cabanya, es dieu, eh?
5: Sí.
2: Si me la podeu descriure una mica.
4: Sala Cabanyes és una entitat que està molt arrelada a Mataró, i que es fan moltes obres, i nosaltres doncs hi hem participat.
3: I molt guais. Molt guais,
4: molta qualitat.
3: Sí, és el fet distintiu de la sala, que tot el que es fa allà és de qualitat, hi ha un equip molt bo, els actors també, actors i actrius són molt guais, i tothom i aboca tota l'energia per fer que surti endavant. I també, clar, nosaltres hem crescut amb això, no? Amb assajar cada vespre i amb
4: fer equip. I relacionar-te amb moltes edats, també.
2: Clar, que això és molt,
4: tots en un mateix positiu. Barco, no? I això és algo que no sé, que és molt bonic.
6: Mm. Oh, formosa llum ponent, que de claror el cel esmalta, donant vida i ofenor a la natura galana. Senyor, Déu de Jacob, que vetlles per tots quan taimen. Que bella és la creació, fruit diví de ta paraula. I aquest raig de sol...
2: A veure, és que se'ns escapa el riure perquè és que... A veure, si no ens equivoquem, són els Pastorets a Mataró.
5: Correcte.
4: Home, ho sembla... estaves dient, increïble.
5: Bueno.
2: Sí, no, home. Però aquí, clar, no és la Clara, que es dedica al teatre, no és l'Oriol, que ha fet teatre i música, sinó que ets tu, Helena.
5: Correcte.
2: A veure.
5: De fet, és curiós perquè això és aquest paper és la Maria dels Pastorets de Mataró, que és també que té un llarg recorregut de la ciutat i tal. I de fet, jo vaig fer aquest paper, que l'havia de fer la Clara, però la va agafar a la seva primera obra que va fer aquí a Barcelona, al Nacional.
2: Ah, sí, ja, sí.
5: I va dir...

0: Feies d'agost, potser?
1: Sí, correcte. Sí. I va dir, no puc fer-ho. I m'han dit, bueno, Helena, vols fer-ho tu? I vaig dir, ah, vale, pues sí, pues fem-ho.
2: Jo ho havia fet un parell d'anys amb ferros a les dents.
1: Correcte.
2: Havia fet de Maria dels Pastorets.
0: Com això del teatre, a veure, dieu que els vostres pares us hi portaven perquè també hi participaven de petits.
1: Sí, sí, sí.
0: Estaven molt involucrats.
2: Molt involucrats. Molt. La mama era presidenta de l'entitat durant molts anys.
0: Clar.
2: Els avis també. El meu pare ha dirigit moltes obres, va estar dirigint els Pastorets diversos anys. Els dos estan implicats a la coordinadora de Pastorets de Catalunya des de la seva creació. I nosaltres hem anat també de reunions de coordinadora de Pastorets per tot Catalunya, veient Pastorets i coneixent gent.
0: Com us ha afectat, i començo per tu, Clara, el tema del teatre? És a dir, tu creus que si no haguessis tingut potser aquesta família i aquesta infantesa, no t'hauria tret? O hi era una cosa que tu veies que el tema de ser actriu hi havia una fiblada interna?
2: És que no m'ho puc imaginar, perquè és tan intrínsec a la nostra família. És que estem a l'escenari des de que vam néixer.
1: Llavors,
0: amb els Pastorets, voleu dir?
2: Literalment.
1: Sí, la meva mare, perquè era més gran, però nosaltres dos hem fet de nen Jesús, tenint un
2: mes. Bueno, però la mama estava embarassada,
1: la mama embarassada
2: fent d'Arcàngel Sant Miquel, i llavors...
0: Home, de Cifres i Letres d'Arcàngel, vull dir que feia tot amb l'embaràs, eh? Molt bé.
2: Tot. Sí, no ho sé, no m'ho puc imaginar. No sé què seria sense el teatre realment.
0: Te'n vas adonar, però, de jove o en l'adolescència? En quin moment vas començar a veure què t'hi volies dedicar?
2: A part de fer el teatre amateur a la Sala Cabanyes, anàvem a l'escola de teatre de l'entitat, que es deia La Saca, bueno, es diu encara La Saca, i allà jo recordo passar-m'ho molt bé i sí com especular de ostres, aniré a l'Institut del Teatre i faré d'actriu i tal, però és una cosa que jo veia molt lluny, sincerament. Sí que vam començar com... bueno, ells van fer alguns anuncis de petits...
3: Curs de l'escac...
2: Curs de l'escac, sí que fèiem coses, ens movíem. Mm. I llavors va haver un moment que tenia 16 anys que vaig fer un càsting multitudinari per fer una pel·lícula, i aquí va ser quan vaig entrar com a dir, ostres, potser això m'hi puc dedicar.
0: Et van agafar?
2: Em van agafar, una pel·lícula que es diu Bloc, i d'aquí vaig fer un altre càsting i vaig fer Agost, i llavors per mi es va com materialitzar una mica.
0: És que Agost no és qualsevol cosa, no?
2: Sí.
0: Va ser una obra més que va marcar molt en el seu moment.
2: Sí.
0: Suposo que devia ser l'abans i després de... o l'inici de la teva carrera.
2: Sí, a veure, és una carrera de fons i encara estem, bueno, picant pedra, saps? Però sí que és veritat que va ser una porta d'entrada en aquest món professional molt especial, i treballar, per exemple, amb l'Anna Lizaran, l'Emma Vilarassà, o Abel Folch, amb el Sergi Belbel, va ser molt increïble. Jo ara encara m'ho miro amb distància i penso, va ser un dels projectes de la meva vida.
0: Ho recordeu vosaltres? No sé si la vau anar a veure
3: com
0: ho estava vivint també la Clara.
1: Sí, jo me'n recordo molt, que a més, clar, ella estava estudiant batxillerat encara. Llavors jo recordo molt els papes amunt i avall, havent-la d'anar a buscar. Recordo molt com entrar al dia de l'estrena o així, que ens vas portar com als camerinos i ser com, hola, això és al dintre del Teatre Nacional.
0: I la Clara està, veritat,
1: i la Clara està aquí, de cop.
3: Els nostres pares flipaven també. Sí, perquè no sé si s'ho esperaven que algun de nosaltres acabés dedicant-s'hi professionalment, però també recordo que vas tenir la conversa de dir-los als papes que volies estudiar a l'Institut del Teatre.
2: Sí.
3: I que ells van dir, mira, si et fa feliç...
2: Sí.
3: Clar, tu eres molt bon estudiant, clar, molt bones notes...
2: Jo treia molt bones notes i a mi se'm va enfocar una mica de com que t'agrada lo artístic i lo tècnic se't dona molt bé, doncs arquitectura. El que passa que va haver-hi la crisi.
0: Just et va enganxar de ple.
2: De ple al batxillerat. I, clar, els arquitectes se'n van anar bastant a pique i de cop va ser, bueno, pues sí, fes teatre, si t'agrada.
0: Tant per tant, no.
2: Vull dir, com que ja tot està caient, doncs, però sí.
0: No, però també suposo que, pel que dieu, suposo que hi havia una certa llibertat, també no hi havia com una coacció de dir, ostres, hauries d'anar per aquí,
2: no.
0: Si era el que t'agradava, endavant, i ara suposo que més que orgullosos, no?
2: Sí, molt orgullosos, estan molt orgullosos.
3: A casa tampoc ens han marcat mai de dir, no, tu has d'estudiar això.
2: No.
3: O almenys jo ho he viscut així, també sóc el petit i el més feliç.
2: Clar, tu també, jo t'he obert molt camí,
0: Perquè, a veure, anem per al teu cas, Oriol. Tu, al món de la música, ja també ho notaves de petit, o va ser de cop i volta que t'hi vas posar ja més de l'adolescència?
3: No, mira, nosaltres vam estudiar música tota la infància. La Clara toca la viola, l'Helena la flauta travessera, jo el clarinet, i sempre ens ho vam prendre com un hobby. I crec que mai cap dels tres ens ho hem pres com algú professional. Sí que crec que portem la música a dins, també, i jo especialment em notava com una facilitat, però mai m'havia plantejat ser
0: músic. Dedicar-te.
2: L'Oriola agafava un instrument i
1: agafava la guitarra i n'aprenia. El piano,
2: la trompeta, instruments.
3: De petit tocava molt la caixa, també. Llavors, això, sempre he tingut facilitat, però jo vaig estudiar publicitat i relacions públiques.
0: Ah, mira.
3: I jo m'esperava ser publicista o dissenyador gràfic o alguna cosa així. I amb els anys vaig tenir una banda adolescent de rock and roll.
0: I una només?
3: O unes quantes.
0: Unes quantes.
3: I fruit de casualitats vaig acabar també amb el meu company, amb en Xavi, amb qui havia estudiat tota la vida, acabant fundant aquest grup que ens ha donat tantes sorpreses.
4: Per moltes coses que ens passin, jo t'estimo igual. Jo t'estimo igual, potser més que mai. Per moltes coses que ens passen.
0: El 2023 va ser el gran any amb els Tiets, amb el boom del disc Epic Soleta, i evidentment en aquest disc hi ha una cançó, ara la Clara dirà, una altra vegada, però és molt especial aquesta cançó.

0: la lletra i arriba un moment que no pots parar d'escoltar-la. Mm. Va ser el que estàs explicant o el que esteu explicant amb Olivia és el que vau viure un vespre molt concret? És així, realment? O hi ha una mica de mentides aquí? Una mica de sal i pebre?
1: Zero.
2: No?
1: Zero mentides. No? Encara va ser més emocionant, encara.
3: Sí, del que s'explica. Sí, realment és una nit a l'Ambassat, que per nosaltres és una cita anual, perquè l'organitza...
1: En Marc. La meva parella.
0: La teva parella.
3: I és un festival on els nostres pares també venen i és un festi molt guai, o sigui, per mi un dels millors del país. I ja era un festi on hi anàvem cada any i va arribar l'any on la Clara i en Marc...
1: A més, era l'any del Covid, que sí. Eren uns concerts especials, era com la primera vegada que ens tornàvem
0: a obrir una mica.
3: Aquesta eufòria.
1: Era segut, com... va ser un any molt màgic.
4: Vespre de primavera, sí.
0: I llavors es va crear aquesta situació, no?
3: Sí,
0: que éreu tots.
3: I clar, els papes a mi em deien molt, home, has de fer una cançó de l'Olivia. I jo, sí, algun dia la faré. I igual va ser unes setmanes després de que passés això, i jo la vaig escriure un dia al llit, eh?
0: O sigui... A raig,
3: sí, no? Sí, sí.
0: Clar, al final, sí. El Pau Vallvé existia, diguéssim, el concert.
4: Sí. I que vam estar plorant al concert de Pau Vallvé.
1: Clar, i a més en Pau, que sempre parla les seves lletres de la vida i del pas del temps.
3: Va ser brutal.
0: Però us pensàveu que anunciarien que es casaven?
3: Sí, clar, ens van donar un sobre.
1: Clar.
4: Bueno, és que jo crec que no ens esperàvem que estigués embarassada.
3: No,
4: o sigui, ens va pillar molt de sorpresa.
1: A veure, clar, també era jove, vull dir...
4: Sí, per això ja sé com... Buah.
3: I la primera... No, que...
0: El tret de sortir d'aquí.
1: Sí, sí.
0: I això de fer de tiets, que vosaltres
1: ens ho fan molt bé.
4: Ens encanta.
1: Ja dic que l'Helena és la tieta preferida.
3: Sí. Clar, al final també és com... entre cometes tenir un fill, però que no el tens a casa tot el dia, no? Però l'estimes igual.
0: Exacte, els moments complicats...
3: Sí, se'ls queden els avis o la Clara.
1: Total.
0: Amb això de la cançó, no sé si per tu, Clara, és... ja n'estic farta
1: no?
0: O ho has portat més o menys bé?
1: No, és una cançó preciosa. Tenir una cançó de l'Olivia, és un regalasso.
0: Ella ho sap?
1: Ella ho sap, sí. Sí, ens passava una mica que com que la gent ens coneix i sap qui és ella i això, sí que teníem com una certa preocupació de que no, jo què sé, que no se sentís com atabalada o de cop que se sentís que és especial.
0: Sí.
1: Nosaltres intentem normalitzar, sí, tens una cançó, ja està.
3: I és bastant igual, eh?
1: Yeah.
3: No se la sap.
1: No se l'ha volgut aprendre.
3: No, perquè podria saber-se-la perfectament. Sí. Si canta Hamburgueses de Carolina Durante, de pe a pa. Jo li vaig dir, el dia que t'aprenguis tota la cançó, te la pujo a cantar a algun concert. Fins llavors...
0: No, clar, aquí hi ha un altre tema. Mira, i amb això em va bé que us vull preguntar a tots tres, això de la fama. Clar... el fet de que potser la teva filla pugui pujar a un escenari o que el nom d'Olivia sigui tan posat des de que va aparèixer, perquè això és fort, és així. Des de més o menys 2022-2023...
3: Sí. Va pujar molt el nom, sí.
0: Com porteu això de ser famós? Perquè això també s'ha de saber gestionar.
3: Jo crec que sí, també ho vivim com una cosa molt normal, intentem...
0: fer les vostres vides sense que això afecti més del compte, perquè clar...
3: Sí, també, a veure... és una fama positiva, no? Que la gent et coneix per algo bo i no per algo dolent. Llavors això és bastant reconfortant, que et demanen la foto...
1: Perquè els agraden les teves cançons.
3: Exacte.
1: I perquè...
3: I jo sempre intento ser molt simpàtic amb tothom, perquè igual els hi has alegrat el dia, no?
1: Mm-hmm. Jo sento que sí, que la gent em té potser ubicada una mica, però no ho pateixo especialment. Si em paren és com, sí, gràcies... Però bé.
0: Que per cert, ara què estàs fent? Estàs fent teatre, oi?
1: Ara estic fent una obra de teatre, Teatre Lliure, que es diu Contra Antígona, que ha dirigit l'Andrea Jiménez, i és una obra una mica especial perquè es pugen 14 voluntaris del públic a fer de cor grec de l'obra d'Antígona.
0: Sí.
1: I és una experiència
0: molt diferent.
1: Estem contents. I alhora s'acaba el 21 de juny, per tant, no trigueu a venir.
0: Turiol, estàs de... Començareu, suposo, ja gira bolos de mes d'estiu?
3: Sí, de fet, ara aquest cap de setmana ja comencem a tope i fins a l'octubre. tenim totes les dates publicades i moltes festes majors, alguns festivals també, i bueno, és el segon any del disc que van treure l'any passat, i ja cap al 27 estem preparant coses.
0: Vindrà nova teca, no?
3: Nova teca.
0: Helena, a veure, sobre el tema de la fama, com ho portes, això de tenir dos germans artistes i coneguts?
4: Sí, l'únic que... És curiós, perquè com que per mi són l'Oriol i la Clara, encara que pugin a l'escenari de no sé quin concert davant de no sé quanta gent, o que de cop surti al Com si fos ahir, no sé què, com que per mi són ells i en l'entorn proper segueixen sent les mateixes persones, és a dir, no se'ls ha pujat el cap, segueixen tenint els peus a terra, segueixen sent fantàstics igual que eren abans, llavors per mi no ha suposat un canvi. Sí que, clar, gent que potser em coneix de primeres, ai, aquesta és la germana del de Ties. I és com, ai, mira, se'ns fa com mig gràcia i tot, saps?
0: Bueno, és com que et sents
4: molt cofoia. Sí, com superorgullosa, clar, total.

0: I sempre ens agrada acabar aquesta secció de la mateixa manera. Ara que esteu aquí els tres reunits, us volem deixar un espai per vosaltres, perquè us digueu alguna cosa que us vingui de gust i que potser no us hagueu dit mai, o que no us hagueu, o que no us digueu gaire sovint.
1: Tens nervis.
2: Ja, ara plorarem, eh?
0: Va. Ai, ja seria la traca final.
3: És que passa que ells dos s'han casat fa poc. Jo ja he fet molts discursos de casament.
0: Bueno, pots fer un mix ja de...
2: No, jo, a mi una cosa que van dir, que em sembla molt bonic al meu casament, que van dir que és molt bonic haver nascut germans, i al principi ets germà per obligació, perquè al final és el que t'ha tocat, però després hem escollit seguir sent germans i volem seguir mantenint la relació i estimant-nos i compartint amb nosaltres, amb les nostres parelles, amb les nostres famílies, i jo crec que això és molt bonic i que per molts anys.
0: Ara s'agafen. Estan tots tres agafats en un moment realment...
1: És molt xulo perquè realment, clar, els tres venim d'allà mateix, hem nascut junts, però cadascú ha fet la seva vida completament diferent a l'altre, no? I tenim els nostres vincles, però és guai com del mateix background cadascú pot crear una vida separada, i no sé, jo estic molt orgullós de la Clara i de l'Helena, i suposo que
3: ells també.
2: I nosaltres de tu, també.
1: Jo també era un trasto quan era petit.
3: Si eres boníssim, eres
2: boníssim.
3: Era un nen tan mono.
0: Sí?
3: Sí.
0: Però quina visió més diferent, no?
1: Bueno,
2: que teniu tenien les seves coses, ah, no, però
3: era un nen supersensible.
2: Sí.
3: Era com la nostra joguineta.
1: Sí. A mi, clar, amb la Clara, per exemple, també ens vam... Ella va marxar de casa als 18 anys, llavors jo recordo algunes coses, però no moltes, perquè era petitó. Amb l'Helena sí que hem compartit moltes més viatges, més estones a casa i tal, però és guai com que això, que puguem mantenir la relació, perquè de petits no te n'enteres gaire, i realment és les persones amb qui has estat feliç, no?
3: Ja, totalment.
0: I qui has passat més hores, al final.
3: Moltes hores. Clar, perquè... tenim... És això, molts records comuns que són...
0: Fan pòsit, no?
3: Sí, fan pòsit, no? I que els donem per sentats, però que... Jo, clar, ara que sóc mare i que tinc una filla, jo no sé si tindré un altre fill, perquè el món, l'habitatge, la precarietat de la meva feina, tot plegat és difícil. Però el que més greu em sap és que no pugui tenir uns germans com jo he tingut i tenir aquesta relació tan bonica que es pot tenir amb un germà. I amb ells, especialment.
0: Mai se sap, això també, no?
3: Ja, mai se sap.
0: De moment, no. Que quedi clar. Doncs Clara, Helena i Oriol de Ramon, gràcies per compartir aquest sopar de germanor amb nosaltres aquí al 9C. I bona nit.
1: Bona nit.
2: Bona nit.
4: Això és RAC 1 centrat.

Doncs ha arribat l'hora de marxar, ja em sap greu, sí. Sí, ja ho sé, senyor, ja ho sé, senyora, ja ho sé, que vostè... Per, si fos per vostè estaríem aquí tot el dia, però no pot ser, no pot ser. Perquè a més ara arriba el Superesports amb en Xavi Puig fins a les... Fins ja esports fins a la una de la matinada, ja de tirada. Què més voleu? Jo em quedaré connectat, vosaltres mateixos. I ells també. Marxem amb, el, amb aquesta energia, perquè quina energia transmeten els Fits and the Tantrums, eh? Roll Up es diu aquest tema. Ens encanta. M'he reconcentrat el cap de setmana que ve. Fins llavors, sigueu feliços i feu el bé. Adéu-siau.

0: Amb el Víctor Valero, la Laia Biurrun, el control tècnic, diumenge 7 de juny del 2026. Venim d'unes hores de diumenge amb victòria de Marc Márquez, el Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Quim Salvador, bona tarda.
1: Molt bona tarda, Xavi.
0: I jornada rodona pel Marc.
1: Sí, senyor, primera victòria d'aquest any 2026 en Gran Premi. Havia guanyat 3 sprints, un d'ells el d'ahir també a Hongria. Per tant, ha fet el ple de punts, 37 de 37, a Balaton Park. És, a més, la victòria número 100 de Marc Márquez al Mundial i la número 100 també de l'equip oficial Ducati a MotoGP, per tant, dia de xifres rodones. Important també aquest triomf en clau de classificació general, perquè involuntàriament li ha donat un cop de mà Jorge Martín, que ha fet un strike, ha jugat a bitlles sense voler a la primera frenada de la cursa i s'ha endut per davant ni més ni menys que el seu company Marco Bezzecchi, líder del Mundial, i també Fabio Di Gian Antonio, que era el tercer de la general i encara ho és, i dos pilots més, com són Raúl Fernández i Fermín Aldeguer. Per tant, els 25 punts que ha sumat avui Marc Márquez a la victòria són 25 de retallada als dos primers de la general. A Bezzecchi, ara Marc Márquez queda a 72 punts del liderat i a Martín, que queda a 52. Per cert, Marc Márquez ha volgut fer una celebració al passar per meta imitant un gest que li ha vist per xarxes, un gest que ha fet el Papa a Madrid i que s'ha fet viral, i ell, després hem sabut que no tenia massa clar què estava fent. So de la transmissió de MotoGP de la saleta on els pilots veuen les repeticions de la cursa abans de sortir al podi. Sentim Marc Márquez i Peco Bañaya dialogant.
2: 7-11,
3: no? 6-7. 7-11.
2: Sei troppo vecchio per fare 6-7.
3: Ho visto el Papa fare il 6-7.
0: He visto el Papa fent el 6-7, tot sí. I que ell diu 7-11, no?
1: Marc Márquez es pensava que això es deia 7-11, el gest aquest de pujar i baixar una mà i l'altra a l'entrada a meta, i ha estat Bañaya qui l'ha corregit, i a més ha dit, sei troppo vecchio per fare questo, ets massa vell per fer això, això és cosa de la joventut d'avui en dia. Val a dir que tot el meu suport a Marc Márquez, perquè tampoc ho entenc això, el que passa és que, clar, si ho fas, està bé saber què estàs fent. L'important és que ha guanyat el Gran Premi, per ser acompanyat al podi per Pedro Acosta, segon, i Peco Bañaya, tercer.
0: El 7-11 fa anys eren molt buscats a Barcelona o en altres ciutats, perquè eren realment els súpers que estaven oberts de matinada. Ara,
1: això,
0: com que n'hi ha a cada cantonada...
1: Quan vas de viatge, va molt bé.
0: A cada cantonada no passa res, però hi havia una època que no n'hi havia i els 7-11 eren buscats, perquè no obrien tota la nit, però obrien fins a altes hores de la matinada, jo crec que fins a les dues o així, o les tres, i eren buscats per comprar coses d'emergència. A Moto2 i Moto3, qui ha guanyat, Quim?
1: Doncs els líders dels campionats, a Moto3, victòria de Máximo Quiles, que ja en suma 5 aquesta temporada, l'han acompanyat al podi David Almansa, segon, i Álvaro Carpe, tercer, els catalans, setè, Marco Morelli, tretzè, Joel Esteban, Valentín Perrone ha caigut en un accident múltiple a l'última volta, que ens ha posat els pèls de punta perquè dos pilots han atropellat, evidentment sense voler, David Muñoz, que havia quedat a la pista, per sort, fora de perill el pilot andalús. A la general, Quiles té ja 59 punts d'avantatge sobre Álvaro Carpe. I a Moto2 ha guanyat Manu González, quarta victòria de la temporada i tercera consecutiva. L'han acompanyat al podi Philippe Salac, segon, i Senna Agius, tercer. A la general, González té 49 punts i mig de marge sobre el mallorquí Izan Guevara, que avui ha estat sisè.
0: Després, amb més calma, analitzarem i sobretot escoltarem protagonistes d'aquestes curses. Fins ara, Quim.
1: 7-11.
0: I bien, venim també d'unes hores de diumenge amb eleccions a la presidència del Reial Madrid. En marxa des de les 9 del matí fins a les 8 del vespre. Urnes obertes i el Miquel Agut i l'Albert Pedrol seguint el minut a minut d'aquestes eleccions. Madrid, Miquel Agut, hola, bona tarda.
4: Bona tarda, Xavi Puig.
0: De moment sense grans incidències, no? Tot està transcorrent amb certa normalitat.
4: Sí, el que podríem qualificar més com a incidència és el que li ha passat a Enrique Riquelme després de votar, que és que s'estava fent fotos amb aficionats i li han dit que anés marxant de les instal·lacions de Valdebebas, i això ha provocat un cert malestar a la candidatura, tenint en compte que anteriorment Florentino Pérez ha pogut fer el que ha volgut durant un bany de masses, que ha estat quan ha anat a votar. Però vaja, és el més semblant a un petit incident que hi ha pogut haver en aquesta jornada. La resta, doncs, vota amb normalitat. Les últimes dades de participació, les de la una, amb gairebé un 17% de socis amb dret a vot que ja l'havien exercit, i a partir d'aquí esperar la resta del dia fins les 8, aviam quants socis passen per les urnes.
0: Tindrem algun sondeig a les 8, que quan passa, sí, igual que el Barça, amb només 70 i escaig mil gent convidada a votar, diríem que són bastant fiables, per tant, estarem pendents de què diuen aquests sondejos i de si marquen també aquesta tendència que sembla una victòria de Florentino. Veurem amb quins percentatges, però la victòria del ja president del Real Madrid.
4: Sí, de fet, és el sondeig del Chiringuito, Xavi, que diu que s'ha fet amb més de 10.000 preguntes a socis i que, per tant, té un valor demoscòpic elevat. També és veritat que han fet enquestes a peu d'urna, o si més no, així ho han publicat a les xarxes, el diari Marca i el diari As, i més

0: o menys, la forquilla és 61-39 per Florentino, segons l'As, 65-35 per Florentino, segons el Marca, però vaja, més o menys un resultat que es podia esperar sempre, sense tenir en compte el vot per correu, que serà clarament per Florentino.
1: Sí, vaja, que es podria esperar, però si acaben sent aquests, si acaba sent el primer que has dit, per exemple, el del diari As, de 60-40, em semblaria realment un resultat sorprenent quan es van convocar les eleccions, que hi hagués un 60-40 avui a les urnes del Reial Madrid. Però vaja, esperem pendents d'aquest sondeig amb tanta enquesta feta que gairebé serà clavar els resultats amb l'asterís del vot per correu. És veritat que aquí al Madrid té aquesta bossa de vot per correu que no està comptada i que podria variar una mica el que digui aquest sondeig de les 8. Ho anem seguint amb el Miquel i amb l'Albert Pedrol. També li farem un truc al Basté més endavant, que demà fa programa també del Món RAC1 especial des de Madrid. L'has vist ja, el Basté, o no, Agut?
0: S'ha deixat veure.
1: Ah?
0: S'ha deixat veure, sí, s'ha deixat veure, ja l'hem vist, ja l'hem saludat i ja hem compartit una estona de tertúlia electoral futbolística, en aquest cas, però sí, ja l'hem vist.
1: Molt bé, gràcies, Agut. Fins ara.
0: Fins ara.
1: I a partir d'ara, què?

0: A un quart de cinc comença el partit de tornada de les semifinals per pujar a segona divisió. Balaïdo, Celta Fortuna, Europa. L'anada empat a una de guanyar avui l'Europa per plantar-se a la final. Vigo, Clara Rodergues, bona tarda.
1: Molt bona tarda.
0: Fa bon dia avui a Galícia, Vigo, en aquest cas.
1: Sí, fa bon dia, amb sol, però com va dir el Carlos fa una setmana, els 21 graus i aquest ventet, el jersei, va bé, va bé.
0: Balaïdo és prou gran, com de ple està o estarà avui per veure el filial del Celta?
1: Mira, està oberta tota la tribuna i Déu-n'hi-do, fa força patxoca, la veritat. Ara des d'aquí veiem pocs seients buits. El gol, on no hi ha obres, que és el que ens queda a l'esquerra, hi ha menys aficionats i s'esperen uns 150 escapulats, que ja han vist per les rodalies de l'estadi els bars fent la prèvia amb moltes ganes i il·lusió de cara a aquest partit que afronta avui l'equip d'Adai Benítez.
0: Qui no ens atreu? Adai per buscar la victòria.
1: Amb només un canvi respecte a l'anada, entra Àlex Cano a l'11, amb Juan Flere a la porteria, tres centrals, Esgró, Àlex Cano i Frank Hill, amb Campeny per la dreta, Hai per l'esquerra, Meshach i Toni Carabac al doble pivot, Òscar Vaques a la mitja punta, i com a futbolistes més avançats, Adnan i Jordi Cano.
0: I el filial del Celta, amb qui surt a jugar?
1: Fa dos canvis, juga Coque Carrillo a la porteria, amb Pablo Meixús, Anxo Rodríguez i Quique Ribas en defensa, els tres centrals, per la dreta Pablo Gavián, per l'esquerra Joel López, amb Hugo Burcio i Andrés Antañón al doble pivot, i al davant per la dreta Hugo González, per l'esquerra Òscar Marcos i en punta Álvaro Marín.
0: Qui xiula avui a Vigo?
1: Un extremeny, Daniel Miranda Bolaño.
0: De seguida ens hi quedem a Balaïdos, amb la Clara Rodergues, també amb l'Arnau Vila i amb el Pau Bonastre, seguint aquest Celta Fortuna a Europa. Ara venim cap aquí. Clara, fins ara.
1: Fins ara.
0: La Ponferradina serà el rival del guanyador d'aquesta eliminatòria que es decideix avui a Balaïdos. A més, a dos quarts de set, Zamora-Vilareal ve amb 2-0 pels castellonencs en el partit d'anada. D'aquí sortirà el rival del Sabadell a la final, amb la tornada a la nova Creu Alta. El play-off d'ascens a primera divisió avui a les 9, partit d'anada de la segona semifinal, Les Palmes-Màlaga, i a la primera a l'anada empat a una a Castàlia entre el Castelló i l'Almeria. El play-off per pujar a segona federació, un quart de set Badalona-Cornellà, l'anada 4-1 pel Cornellà, més també juga a dos quarts de set la tornada del Compostela Atlético Arteixo, 2-1 per l'Arteixo a l'anada, d'aquí sortirà el rival de Cornellà o Badalona en l'eliminatòria ja definitiva per aconseguir l'ascens. Encara en futbol, amistosos de preparació pel Mundial d'aquesta matinada passada, Brasil 2, Egipte 1, amb Rafinha jugant 71 minuts, fent la passada del gol a Endrick, el segon dels brasilers, i Argentina 2, Honduras 0, gols de Lautaro Martínez de penal i de Juliano Simeone. Messi encara no va jugar. Aquesta tarda a dos quarts de set, Dinamarca-Ucraïna, tres quarts de nou, Croàcia-Eslovènia, i a les 9, Grècia-Itàlia i Marroc-Noruega. A més, també a les 7, juga Andorra contra Kosovo. A la Lliga CB serem al Bues Arena, el Baskonia Joventut, tercer i definitiu partit del play-off de quarts de final. El València espera rival a les semifinals, l'altre enfrontarà el Barça i el Tenerife, el primer al Palau, dimarts a les 8 del vespre. I a més, avui es juga la final per pujar a la Lliga ACB. A Coruña, a les 7 de la tarda, juguen els anfitrions, el Leima Coruña de Carles Marco contra l'Estudiantes. En handbol és dia de final de la Copa del Rei, a Alacant, a les 5, Barça-Bidassoa, el Barça que busca la trentena Copa, la que seria tretzena consecutiva. I tenim en marxa la final individual a Roland Garros. Jaume Molló, bona tarda.
2: Bona tarda, Xavi. Hi ha poca final, no ens enganyem. Alexander Zverev ha guanyat el primer set per 6-1 a Flavio Cobolli en 40 minuts. En el segon, 1-0 també pel tenista alemany, el gran favorit que està complint els pronòstics, i va camí de guanyar per fi als 29 anys i a la seva quarta final de Grand Slam, el seu primer major a Roland Garros.
0: I tenim en marxa el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1. Albert Ferran, bona tarda.
3: Bona tarda. Lidera el poleman i líder del Mundial, Kimi Antonelli. 54 voltes de les 78 programades. Antonelli seguit de Hamilton i de Leclerc, com és habitual a Mònaco. Cursa amb pocs avançaments, amb una incidència important, la de Max Verstappen, que sortia segon, però s'ha quedat clavat a la graella de sortida i ha hagut d'abandonar. I és important també ressaltar que si Antonelli acaba guanyant la cursa, eixamplaria la diferència respecte al segon a la general, George Russell, que ara mateix ocupa la quarta posició. Pel que fa als pilots espanyols, Carlos Sainz és novè, Fernando Alonso ocupa la quinzena posició.
0: En futbol sala, avui es juga el primer partit del play-off semifinal entre el Pozo Murcia i el Palma Futsal a dos quarts de vuit de la tarda. L'altre, el Barça, domina 1-0 Segon partit dimarts a la pista del Movistar Inter. El playoff per pujar a la primera divisió femenina. Coneixem ja els principals rivals del Linyola en la final per aconseguir l'ascens. Són l'Estrella i el Marín Gallecs, el Rodiles Asturià, l'Intersala 10 de Saragossa i l'Almagro de Castella-La Manxa. A l'hoquei Lliga Masculina tenim el Liceo ja classificat per la final. Ha guanyat 3-4 a la pista del Calafell aquest migdia. El quart partit, el rival sortirà del cinquè partit de l'eliminatòria entre el Barça i l'Igualada. Avui, victòria de l'Igualada per 2-1 a les Comes, cinquè i definitiu, en principi dimecres, al Palau Blaugrana. El Major d'Itàlia del circuit de pàdel, avui dia de finals, en presència catalana a la final femenina. Mollom.
2: Sí, l'Ari Sánchez i l'Andrea Ostero jugaran contra la parella Ubrea Triay a les 6. Després, la final masculina, Tapia Coelho contra Galán Chingoto.
0: El giro femení, avui última etapa amb la neerlandesa Van der Breggen defensant el lideratge.
2: I compte que ja sorpassen. Antonia Niedermayer, l'alemanya, s'ha escapat i li treu un minut i mig a Van der Breggen. Queden 40 quilòmetres pel final i la Maglia Rosa està en joc.
0: Ha començat avui el Tour de l'Avern, que és l'antic Dauphiné de tota la vida. S'ha disputat avui la primera etapa amb victòria pel francès Alex Bodin de Education First. Els principals favorits a la victòria final, Seixas, Del Toro, Ayuso, han arribat tots plegats a 44 segons del guanyador. I avui s'ha disputat la final de la Lliga Masculina de Rugby, victòria l'últim segon del Brac Quesos entre Pinares, amb un cop de càstig, triomf contra el Burgos per 25-24. Tenim torneig de golf a Valderrama, en marxa l'últim recorregut.
2: A 7 forats pel final, domina Tyrrell Hatton, ha fet tot el cap de setmana, 9 cops sota el par, a 1 Sergio García, a 2 John Ram i el mexicà Abraham Anser.
0: I el català Jan Torrella, de Bagà Or, a l'europeu de Trail Running, disputat a Eslovènia.
4: Superesports. Cada dissabte i cada diumenge a RAC 1. I el millor de tot és que no sabem què passarà.
0: Un minut i un quart de cinc de la tarda. Arnau Vila, hola, bona tarda.
5: Bona tarda.
0: Bona tarda. Vens preparat, Arnau?
5: Sempre vinc preparat, jo.
0: Ets optimista?
5: Si no sóc optimista avui, no ho serem mai. Jo crec que és dia per ser optimista, efectivament.
0: Ser optimista, que l'Europa passarà ronda i que es plantarà la final per pujar cap a segona divisió. Hola, Pau Bonastre, bona tarda.
6: Hola, bona tarda.
0: I els jugadors sortint sobre la gespa, que es veu prou bé, de Balaïdos, amb aquest sol, però amb bona temperatura, tots els ingredients, i amb samarretes, veig, de l'Europa, no?, sobre de la samarreta oficial, pot ser, Clara?
1: Sí, ara no puc llegir el missatge, perquè just els tinc d'esquena, que estan saludant els jugadors del Celta. La meva vista no és privilegiada, des d'aquí la meva miopia no m'ajuda. A veure si us
0: tampoc la realització ens està ajudant, perquè ens mostra les esquenes dels jugadors quan saluden els àrbitres, però no el missatge que llueixen en aquesta part frontal de la samarreta. Mira, ara sí.
6: Tom. Molts ànims, Tom, potser.
1: Pot ser, sí.
0: Ara buscava el motiu d'aquesta samarreta que porta l'Europa avui, amb la que ha saltat a Balaïdos al camp del Celta Fortuna, que va aconseguir aquest empat a última hora en el partit jugat a Can Dragó i que fa que l'Europa, o bé als 90 o bé als 120 minuts, hagi de guanyar, perquè té el Celta una millor classificació a la Lliga regular que no pas a l'Europa. Recordem 11 amb el que surt a Dai a jugar avui a Vigo. Clara.
1: Amb Juan Florea a la porteria, tres centrals, Esgló, Àlex Cano i Fran Gil, per la dreta el carriler Campeny, per l'esquerra Jai, Mesa, Quitoni Carabac, el doble pivot amb Òscar Vaques per davant, i en punta Nani, Jordi Cano.
0: I 11 del Celta Fortuna.
1: Coque Carrello a la porteria, tres centrals, Pablo Meixús, Anxo i Quique Ribas, que per la dreta Pablo Gavián, per l'esquerra Joel López, Hugo Burció i Andrés Antañón al mig, i al davant, per la dreta Hugo González, per l'esquerra Òscar Marcos, i en punta Álvaro Marín.
0: Sorteig de camps ara mateix, amb el Capicano sent el capità avui, sí, també de l'Europa. La novetat, de fet, com deies, Clara, en l'11, l'altre dia va arrencar de suplent i va jugar tota la segona part, això sí. I crec que ha demanat canvi de camp. M'ha semblat que Capicano, no ho sé, m'ha semblat que hi haurà canvi de camp, potser, perquè ha guanyat el sorteig del capità de l'Europa.
1: Sí, potser qui s'haurà de canviar sóc jo, perquè tinc aquí uns coloms a sobre.
2: Ai.
1: I acaba de cagar el full d'alineacions.
2: Bé.
1: Per ben poquet.
2: Que porta ben sort, poquet, no?
0: Això diuen. Bueno, trepitjar una caca, no? Diuen que porta
1: sort. Ens mourem una mica cap a la dreta, perquè no avui ens surts.
6: Com a mínim sabem que ara a la tarda anirà millor, seguríssim.
1: O sigui, ja comentava amb el company de Catalunya Ràdio, el Francesc Ripoll, durant el dia, que aquest estadi és famós pels ocells, pels coloms que sempre hi són quan juga al Celta. Doncs ho acabo d'experimentar ara mateix. Aparto les coses, perquè de veritat no hi ha surts. Però bé, tot a punt. Balaïdos, realment, rieu. Ambient força bo, la veritat, la tribuna està molt plena i quan ha sonat l'himne, tota la gent amb les bufandes a l'aire, amb ganes també de portar el filial. Ha estat una gran temporada pel primer equip, que s'ha classificat per Europa un any més. Doncs només faltaria que el filial també aconseguís un ascens, però esperem que no sigui així, perquè l'Europa pugui superar aquesta eliminatòria, pugui plantar-se a la final i jugar contra la Ponferradina. Comença el partit a Balaïdos en primera possessió pel Celta Fortuna, per els seus centrals, Pablo Mexús, el capità, obrint a l'esquerra a Manxo. Bona la pressió de Campeny. Servei de banda pel Celta de Fortuna i Adai Benítez donant les primeres indicacions.
5: Que, per cert, Clara, el missatge de la samarreta, Tom és el noi que van apunyalar la setmana cert. Passada a la sortida de Can Dragó.
1: Sí, sí. Incident lamentable. Doncs aquest missatge dels jugadors de l'Europa, tant de bo puguin dedicar-li avui una victòria i un pas a la final. Recordem, l'empat no és suficient. Si hi ha empat al final de la pròrroga, seria el Celta Fortuna qui passaria. Ho intenta l'Europa, amb el servei de banda. Compte, la rematada fora. Ui. A la mitja volta. D'Òscar Vaques ha sortit fora. Era complicada perquè estava d'esquena. S'ha regirat i ha engaltat una volea desviada, però la primera aproximació és pel conjunt escapulat. Servint de porteria el Celta Fortuna, per l'esquerra Anxo, pressiona Vaques, a punt de recuperar l'Europa i ho fa a la frontal Adnan. Apareix Jai dins l'àrea. Jai pot buscar la centrada. No arriba Cano, la primera, encara Cano. Dins l'àrea, serà córner. A punt ha estat de rematar Jordi Cano, el pitxitxi de l'equip. Esperona els jugadors de l'Europa al sector d'aficionats, que està ubicat a la dreta, a baix. Aquests 150 escapulats, a punt ha estat Cano,
5: Molt clar,
1: d'enganxar-la.
5: I aquesta pressió alta que a l'equip de Dai li ha funcionat tota la temporada, esperem que l'allarguin més d'aquests 15-20 minuts que li ha funcionat i que siguin capaços d'aguantar-la contra un equip molt físic com és el filial del Celta.
1: A veure el córner, perquè hi ha una munió de futbolistes a l'àrea petita, a la zona del primer pal, empentes per tot arreu, l'àrbitre ha de posar pau. Conversa amb diversos futbolistes. Tot en ordre, es podrà efectuar el servei de cantonada des de l'esquerra i anirà Adnan a veure si pot fer mal l'Europa en aquesta acció, pilota aturada. El llançament tancadet posa els punts al porter del Celta Fortuna. Coque Carrillo intenta sortir ara al filial gallec. Per l'esquerra Òscar Marcos, li han fet falta Meshach, diu l'àrbitre. Possessió pel Celta Fortuna.
7: L'Europa jugant amb aquesta equipació totalment blau marí, que des del vestidor senten que els hi dona sort. Per tant, esperem que avui es confirmi aquesta bona relació entre la segona equipació de l'Europa i vaja, el resultat d'avui.
5: S'ha arribat a fer servir a casa.
2: Tot serveix.
5: A casa, quan tocava anar de blanc, s'ha arribat a fer servir per tal de sumar 3 punts quan feia dies que no es guanyava a casa.
2: La Dai no és supersticiós, ho tenim clar. Per cert, en aquest últim córner, jo crec que no hi havia menys de 14 jugadors a l'àrea petita.
1: No,
2: al final
1: molts,
2: la FIFA
1: molts.
2: Ho haurà d'acabar regulant, sí, això.
0: Ho vam dir, de limitar l'ocupació de l'espai, perquè no hi queben.
1: A veure, que ha servit davant de l'Europa, després d'una bona pressió, la té Meshach al mig del camp, compte, se li escapa el control, i ara pot córrer el Celta Fortuna, és un 4 contra 3. A veure, conduint pel centre, Andrés Antanyón, l'autor del gol a l'anada, obertura a l'esquerra per Òscar Marcos, de nou a la frontal, a Mantanyón, arriba molt bé, anant en l'ajuda, però compte que s'adon Campeny, la jugada encara es viu pel Celta, obertura per la dreta ara. Ho intenta per allà el conjunt gallec, la centrada, la tapa Jai, serà córner, el primer pel filial gallec, des de la dreta de l'atac. Veurem ara el Celta com aquí es concentraran els jugadors més a la zona del punt de penal. Serveix ja el córner, compte que pot agafar desprevingut de la defensa, el xut, la treu Campeny quan anava a direcció porteria. Era una rematada perillosíssima des de dins l'àrea, ha servit molt ràpidament el córner al Celta. Jo crec que ha agafat una mica desprevingut de l'equip de Dai Benítez, per sort el perill ha passat, però hi torna el conjunt gallec per l'esquerra a Manxo, aquest amb Joel López, canviant d'orientació cap a la dreta per Quique, més a la banda encara amb Pablo Gavián, una de les novetats a l'11 titular d'avui de l'equip de Freddy Álvarez. Primers 5 minuts de partit a Balaïdos, 0-0.
2: Flere no és supersticiós, va de groc de cap a peus, eh?
1: Sí, sí, sí, sí.
7: Poc contundent l'Europa en aquests primers minuts en defensa, eh?
1: Compte la passada a l'espai, la talla bé la defensa europeista, anant la baixa al mig del camp, li prenen la cartera a Toni Caravaca, intenta sortir el Celta Fortuna, ha caigut Álvaro Marín, l'àrbitre deixa continuar l'acció. Ja arriba a la banda esquerra amb Òscar Marcos, se'n va cap a dins, supera massa fàcilment a, Oscar, a Jordi Cano, la passada a dins l'àrea, compta amb Hugo González, la posa directament a les mans de Juan Flere, era una centrada, podria sortir més aviat una rematada, a Hugo González ha blocat sense problemes el porter escapulat.
0: Deuen ser més o menys igual, però realment el camp sembla tres vegades més gran que Can Dragó, eh?
1: Sí, sí, sí.
2: Sí.
7: No, però és més gran, eh? Balaïdos?
0: Sí, però igual que 3 centímetres.
7: No, o... més, més. Més que Can Dragó, sí, sí. Passa que deu ser la, no,
0: però,
7: la sensació.
0: Molt, molt més.
5: 5 metres com a molt, deu ser aquest reglamentari entre els 100 i els 100.
0: Centímetres, si volia dir metres, perdó, aquí m'he equivocat. Sí, sí, volia dir 3 sí, metres. Sí.
7: No,
0: sí,
7: sí. No, no, clar.
1: M'ha sobtat 3 centímetres.
7: Soc molt literal, jo. No, 3-4 metres, però es poden notar, eh?
0: Sí. Però sembla, vull dir, sembla que sigui el camp de campeones aquest, vull dir, que
2: sí, sí, sí.
0: Comparat amb Can Dragó.
1: Espera, que torna a trobar per dins espai el Celta Fortuna. Massa fàcil pel meu gust. Avança Òscar Marcos, és a la frontal. Carrega el xut, s'estavella a l'esquena de Frank Hill. La recull Adnan a camp prop, intenta superar per la banda esquerra la pressió del Celta Fortuna. No se'n surt, la pilota no ha sortit i recupera l'equip gallec. A zona de tres quarts. Calma el joc, però Antanyón per tornar a començar des del darrere. De moment, aquests primers minuts... exceptuant aquella primera arribada de Jordi Cano, més pel Celta Fortuna, allà falta al mig del camp de Caravaca sobre Antanyón, es disculpa el migcampista de l'Europa, ha servit ja ràpidament el Celta Fortuna. De nou Antanyón, conduint la pilota al mig del camp. Meixos amb Quique per dins un altre cop el Celta trobant espai. Ara cap a l'esquerra, compta l'entrada dels temps de Jordi Cano i targeta groga. La primera del partit per Jordi Cano ha arribat molt tard, era falta completament innecessària perquè Òscar Marcos ja havia deixat anar la pilota per jugar enrere amb el company, li deixa anar la punta de Jordi Cano, la primera targeta del partit arriba molt, molt aviat i de forma innecessària, segurament.
2: Sí, tu creus que hi ha puntada, que no és per l'empenta?
1: A veure,
2: perquè
1: és que...
2: a mi m'ha semblat més que deixava anar les mans i em semblaria molt exagerat treure una groga per això, sincerament. Si hi ha punta de baix, callo, eh? Però és que en directe...
1: Jo no tinc televisió.
2: Val.
1: Ja t'aviso.
2: La presa era molt llunyana. Per tant, a veure si la repetició ens aclareix.
1: També potser la caiguda del jugador del Celta ha afavorit.
5: Això és una empenta, només.
2: Però no és groga mai de la vida. Es veu molt, però... escolta, home,
5: ara aquí, Molló, el tema del llistó. Si manté aquest llistó per les properes accions...
2: Sí, sí.
1: A veure, la falta, que és perillosa, la penja Hugo González, està molt sol aquest jugador, el remata a les mans de Juan Flere, havia fora de joc, havia entrat molt sol el central del Celta Fortuna, el capità Meixos, i havia fora de joc, en tot cas Flere atent, ha blocat sense problemes.
0: I cap fred ara, per Jordi Cano, que sabem que s'escalfa amb facilitat i que segur que el Celta Fortuna també ho sap i que li aniran a buscar les pessigolles.
5: I sigui com sigui, el que dèieu al principi, poca contundència en defensa, camp gran, que l'Europa no comenci a perseguir ombres i això comenci a fer doncs, entrades temps, cansar-se en accés, recordem que és un filial, això vol dir rival físic, i esperem que això no condicioni bé, perquè estem només al minut 8 i ja que comenci a haver-hi errors en defensa...
1: Espera que s'acabés ràpidament la falta a l'Europa, pot arribar Jordi Cano, vindrà que surti? No, per poquet, llàstima. La passada a l'espai buscant la incorporació del set de l'Europa no ha arribat per poquet.
2: Sí, jo sé que necessita el gol, però el veig disposat a l'intercanvi de cops, a jugar molt, molt ràpid... No sé si li convé, en la línia del que deia l'Arnau a l'Europa, aquest tipus de partit. Potser més, no? Més controladet.
5: Clar, l'anada al gol va arribar als últims minuts. És veritat que és un error de Flere, però és un partit que l'Europa acaba cansat. El Celta té capacitat d'arribar al final del partit més descansat, amb més energia. Esperem que avui, a més, amb el camp més gran, no passi exactament el mateix.
1: La té Coque Carrillo, el porter, amb Antanyón, incrustat pràcticament entre els centrals per intentar ajudar en la sortida. Bona pressió d'Adnan. Tan bona que la pilota acaba sortint a fora. Servirà de banda Jai. Ja a camp contrari, a la banda esquerra. Corre per allà Caravaca, també Adnan. Intenta connectar, però amb Òscar Vaques a la frontal, controla bé d'esquenes, es regira, intentava obrir la banda dreta per la incorporació de Campeny, ha tallat la defensa del Celta Fortuna, ara posa el cap Esgro, se la queda al mig del camp, Òscar Marcos pel conjunt gallec, Antanyón regirant-se al mig del camp, aixecant el cap, buscant un company, bona l'anticipació ara de Frank Hill, no hi havia falta, encara que ho demanava el públic, ha estat una anticipació neta del defensa de l'Europa, ara falta sobre Toni Caravaca perquè l'estaven agafant de la samarreta. Serveix ja l'Europa des del mig del camp, ve a buscar l'Adnan enrere amb el capità Alex Cano, cap a la dreta amb el seu company a l'est de la defensa Esgro, intentava connectar amb Jordi Cano que feia una desmarcada cap al davant, però s'ha anticipat bé Ancho, el central del Celta Fortuna, l'envia directament a fora, just davant la banqueta de Freddy Álvarez. Servirà Arnau Campeny.
0: On tenim la final de Roland Garros? Mullo entre Cobol i Zverev.
2: Doncs vol, com a mínim, equilibrar-ho més a Cobol. I recordo, Zverev ha guanyat el primer set 6-1, 3-3. El segon, més igualat, insisteixo, de moment, el servei Zverev 15-0.
0: Safety car a Mónaco, Montonelli, Hamilton, Leclerc, ara ocuparien el podi, amb abandonament d'Stroll, que crec que és el que ha provocat aquest safety car, amb Sainz 11 i Alonso 15. Ara mateix, 15 voltes perquè s'acabi. Veurem si el safety car encara aguanta unes quantes voltes més davant dels pilots.
1: 11 minuts de balaïdo, 0-0. Té la pilota el Celta Fortuna, Ancho, pressionat per Jordi Cano, que té una groga i haurà de vigilar tot el partit. Meixos al capità, un altre cop amb Ancho, l'ha de regalar, l'avantatge en principi de ser per Àlex Cano, li ha donat una petita empenta per darrere, l'avantatge però és pel capità, la passada per Adnan no és bona, recupera el Celta Fortuna, que intenta llançar ràpidament a l'atac a través de Hugo González, que li guanya la cursa massa fàcil a Frank Hill, la centrada al primer pal, increïblement no ha rematat Álvaro Marín, la pilota arriba al segon pal, a Campeny atent en l'ajuda, sortirà d'aquí com intentant connectar amb Adnan, que havia arribat a temps però ha xiulat la falta prèvia sobre Campeny quan intentava sortir. Álvaro Marín, que ha guanyat la posició al primer pal, però en lloc de rematar només ha pogut compentinar-la. Estava pressionat per un rival, però nova aproximació del Celta Fortuna per la dreta.
0: Ara ha guanyat per velocitat
5: massa fàcil,
0: massa fàcil,
5: sí,
0: no?
5: Tenia metres Frank Hill per intentar tallar, anticipar-se o com a mínim no perdre tants metres en la cursa.
7: També pot ser que hi hagi aquesta consciència que Hugo González és el jugador més destacat del Celta, ho vam veure la setmana passada a Can Dragó, i que també, al veure que és el jugador que rebrà la pilota, que tinguin una certa precaució a l'hora d'entrar-li. Però sí, aquí molt lent, Frank Hill.
1: Servirà la falta Campeny. Esgro, perdó, salta a la zona de l'afició, de la gran animació de Balaïdos. Mentre ataca l'Europa, amb Òscar Vaques, obertura a l'esquerra per Jordi Cano, de retrocedir uns metres. Controla Jordi Cano, ara al costat esquerre, combinant el mig amb Meshak, aquest amb Esgro, i se li escapa el control Esgro, arribarà prou a temps per evitar que surti la pilota i que s'anticipi el jugador del Celta Fortuna. Bona passada a l'espai per Campeny, pot ser bona, es llença, Campeny arriba tard, però no hi ha falta. L'havia tocat el defensor del Celta Fortuna, que l'ha enviat directament a fora, per tant, servei de banda just enganxat al córner, a la zona dreta, que és on hi ha l'afició escapolada. També que no para de saltar, de botar, d'animar els seus. A veure aquest servei de banda. Campeny, que la penjarà directament a la zona de càstig. S'incorporen els centrals. El servei de Campeny, el primer pal, salta Esgro, no la toca, la recull, però Cano, la rematada s'estavella en un futbolista, la manté encara a l'Europa, Caravaca, obertura de nou a la dreta per Campeny. Controla bé Campeny, la combinació amb Adnan, evitarà que surti, li fan el 2 contra 1, Adnan que la protegeix, i hi havia fora de joc, diu. L'àrbitre, l'assistent d'aquella banda, possessió pel Celta.
5: Important acabar aquestes jugades, ara ho ha intentat Alex Cano, com a mínim per tornar a donar aquella sensació de perill que el Celta no juga només a fer gol, sinó que també tindrà feina per defensar-se, això ho ha de fer l'Europa.
1: Sortint el Celta Fortuna des del darrere, Ancho cap a l'esquerra, Joel, la passada per Álvaro Marín, controla Álvaro al mig del camp, la pressió de Àlex Cano, obligant-lo a fugir de la zona, troba però massa fàcil per dins a Òscar Marcos, distribució a l'altre costat per Hugo González. Amb Beihai el fa caure, L'àrbitre que no assenyala falta, això acabarà sent possessió per l'Europa, servei de banda ben forçat aquí per Jai en el duel amb Hugo González. La té Juan Freire, pressionadíssim Juan Freire, treu-te-la de sobre, ho fa i la regala a Anxo, que sense problemes combina enrere amb el seu porter, amb Coque Carrillo, per tornar a començar des del darrere. Primer quart d'hora de joc ja a Vigo, a Balaïdos i al Superesports de RAC1 sense gol, 0-0.
2: Era falta de Jai, a mi m'ha semblat bastant clar que deixaven el braç, com deia la Clara.
5: Però no hi havia fora de joc en l'acció anterior que l'àrbitre ha xiulat, que l'ha xiulat abans d'acabar la jugada, és a dir, no s'ha esperat tampoc
7: ni una.
1: Espera que hi torna el Celta Fortuna, en Tanyó en el duel amb Meixac. Bé, entreu una falta al dorsal 8 de l'Europa. Protesta la graderia de Balaïdos.
2: Mira, Mónaco treballa més la grua que Barcelona gairebé, perquè s'han anat al cotxe de seguretat i feia mig minut que se n'havia anat, accident de Leclerc, el pilot local, per tant, que queda fora del Gran Premi. Antonelli, Hamilton, Hatzard, seria ara el podi, 11 voltes perquè s'acabi, veurem fins quan el cotxe de seguretat. Han anat prou ràpid a treure el cotxe de Leclerc, no fa pinta que s'hi està molta estona el cotxe de seguretat.
1: Jugant al Celta Fortuna, l'Europa ben posicionat, complicant la sortida, no troba espais al conjunt local, que toca sense pressa entre els centrals. El Celta Fortuna li afavoreix aquest resultat, recordem-ho, per tant tampoc no té cap pressa per acostar-se a la porteria de Juan Freire. En Tanyón, obertura a la dreta que és dolenta, s'anticipa bé Jai es regira, bon el retall cap a dins, encara Jai, obertura a l'altre costat per la incorporació de Campeny, que no arriba. No ha calculat bé Campeny. El bot ha acabat de donar-li velocitat a la pilota. Ara hi ha dues pilotes sobre la gespa. S'ha de tornar a repetir el servei de banda. Favorable al Celta Fortuna des de l'esquerra. A camp propi. Prop de la frontal. I anirà Joel López. Troba massa sol al mig del camp el seu company Òscar Marcos. Retrocedint ara al Celta. Coque Carrillo, el porter, no veu clar qui jugar, bona pressió d'Òscar Vaques, el regal és per Frank Hill, que amb tot l'avantatge del món recollirà la pilota a camp propi, li diu Juan Ferrer que calma i li fa cas al seu company, que avança tranquil·lament, combinarà amb Alex Cano. Té bambeva entre els dos centrals, de nou Frank Hill, ara a l'esquerra amb Caravaca, enganxat a la línia de fons, el retall de Caravaca supera l'entrada del seu defensor, encara Caravaca es regira, li marca ja la desmarcada Adnan, la passada és bona, no arribarà Adnan, la pilota es perd per la línia lateral, servei de banda favorable al Celta just al costat del córner, una bona zona per pressionar, per intentar recuperar prop de l'àrea rival.
2: I ho sabem, vol arribar a aquesta.
5: Sensació clara que també l'Europa amb una mica de calma, no? És a dir, és un ritme de partit com si...
1: Sí,
5: que no dic
1: hi ha
5: que
1: poc
5: no
1: ritme,
5: així,
1: la veritat.
5: Però que potser l'Europa signa aquest empat en els minuts finals de... No? Vull dir, aquest empat que tampoc t'acaba de desafavorir,
1: sí,
5: perquè hi ha una pròrroga,
1: sí, sí,
5: i
1: exacte.
5: Tampoc estan anant a... Vull dir, els serveis de banda estan sent amb molta parsimònia.
1: No, és partit de pretemporada, pràcticament, ara. Més que partit de playoff, per diferenciar-lo, el que vam veure divendres a la nova Creu Alta amb el que estem veient avui no té res a veure. Compte la sortida del Celta Fortuna, ara un pèl arriscada.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Hi ha aficionats a l'Europa que ho han fet més directe que el propi equip.
2: Segona cagada, que hi ha hagut prop de la meva zona.
3: Caram, tu. Favor. Portes paraigües o no?
2: No, el que passa és que el full d'alineacions, que és el que tenia la cagada número 1, ha sortit volant i ha caigut, espero que al cap de ningú de la zona de baix. Que si no, tindrà regalet.
1: Això és bona sort, les cagades dels coloms i dels ocells vol
2: sí,
1: dir
2: clar,
1: que porten bona
2: vine
1: sort.
2: Vine tu aquí que se't caguin sobre aquesta tofa que tens al cap, Arnau, vinga, va. Que, per cert, això ja ho parlarem amb Arnau si l'Europa guanya, després en parlem.
3: Oh, ai,
1: ai.
2: A veure, Jai.
1: Primer s'ha de guanyar avui.
2: Sí. I lotada cap endavant, l'avantatge és per Anxo, que amb el cap la cedeix enrere per Coque Carrillo, el porter. 20 ja de la primera part i no ha passat pràcticament res.
4: I atenció, París, al setè joc d'aquest segon set. Continuem 3-3 entre Zverev i Coboli. Ha tingut ja una pilota de break l'italià, la primera del partit, no ha aconseguit encara cap trencament. Ara té la segona i està sent un joc llarguíssim. Mira, ara l'aconsegueix. Envia la pilota fora a Zverev. Per tant, pot ser un punt d'inflexió en el partit. 4-3 per Coboli, el segon set, amb trencament a favor.
2: La pilota que vola sobre el cel de Vigo. Intentava baixar-la Oscar Vaques, no se n'ha sortit. Hi havia fora de joc del dorsal Bill de l'Europa, que li protesta a l'àrbitre. Servirà des del mig del camp aquesta acció el Celta Fortuna. També molta calma.
1: Però això beneficia l'Europa, és a dir, al final, un ritme trepidant perjudica l'Europa, que va justet de forces i d'efectius, i al final, si tu pots allargar la vida útil dels teus jugadors fins a entrada a la segona meitat, això qui treus i això qui guanyes.
3: I al final et falta un gol, vull dir, no és que hagis de fer cap gesta.
2: I cap miracle.
5: Jo crec que aquest factor de que passa el Celta en cas d'empatar al final de la pròrroga, no crec que ara mateix els jugadors del Celta i de l'Europa hi estiguin pensant.
1: Segur que no.
5: I si ho estan fent, crec que s'equivoquen.
2: Hi ha hagut falta al mig del camp sobre Hugo González, que es regida de dolor sobre la gespa de Balaïdos. Li protesta el capità Pablo Menchús demanant alguna cosa més a l'àrbitre. Es recupera ja el dorsal 7 del Celta Fortuna.
1: És falta, però alguna cosa
3: sí,
1: més.
3: No sé si...
1: No, res. Bé, ha ensenyat una groga per una empanteta.
3: Sí, jo crec que ho ha fet perquè també es calmessin els ànims i a partir d'aquí jo crec que està xiulant amb un llistó prou correcte. Ara, aquest Hugo González és dels que fan 300 voltes a cada falta.
5: Sí, sí. La setmana passada ja va caure 3 o 4 vegades, també, que semblava, ho hem comentat, Xavi, que semblava que l'anessin a canviar 2 o 3 vegades en tot el partit.
2: Va enganyar 2 vegades, sí. Recupera l'Europa 3 quarts. Òscar Vaques, l'obertura és bona a l'esquerra per Cano. El control no és bo de Jordi Cano, llàstima. Llàstima, crec que no ha acabat de decidir bé aquí l'Europa. La passada no és molt bona i Cano ha controlat com ha pogut amb el cap. Era difícil poder baixar-la amb el cap i se l'ha quedat sense problemes Coque Carrillo, però llàstima perquè estava molt sol, Cano.
1: I és una altra recuperació tres quarts, sí. Que d'aquí, si l'Europa marca, apostaria que és o a pilota aturada o amb una d'aquestes, perquè realment hi té la mà trencada, m'aixaca aquí posant el peu i recuperant, i en tres passades et plantes a l'àrea.
6: Tenim bandera vermella ara a Mónaco per l'accident de Leclerc, unit al de Stroll, havien d'acabar de netejar la pista, finalment han vist que era millor parar la cursa perquè hi havia perill pels pilots. L'estan acabant de netejar, veurem. Queden 10 voltes, de les 78 se n'han fet 68, veurem si es reprèn la cursa, que en principi sí, quan diguin els comissaris que està ja tot ok. I Antonelli, Hamilton, Hadjar seria el podi. Russell, que té pendent encara una sanció quart. Gasly, que també n'ha de complir un altre cinquè, veurem si això provoca algun canvi en aquesta classificació. Amb Sainz ara tancant la zona de punts de Z i Alonso 14. I pendents de quan es reprèn, si es reprèn, que en principi sí, aquest Gran Premi de Mònaco.
2: Recuperació de l'Europa, 24 de partit, 0-0, la té Juan Flere.
5: Fa la sensació que el Celta està jugant una mica més enrere respecte a la setmana passada per evitar que corrin els jugadors de l'Europa a l'espai.
2: Ara la passada per Òscar Vaques, s'estaven agafant, se l'endú Adnan per la dreta, es frena, la trepitja,

0: Espera l'arribada de Campeny, prefereix anar cap a dins. Combinació amb Toni Caravaca a la frontal, la manté Caravaca. Ara sí rep Campeny. Un altre cop amb el 23. Bon retall de Campeny, i de Caravaca la passada, però per Campeny no està bona. Ha intentat filtrar-li cap a dins, perquè entrés dins l'àrea de Campeny, que no estava en aquella zona. Pèrdua de pilota de l'Europa, la pilota ha sortit directament a fora, porteria pel Celta Fortuna.
1: Sí, com protegint-se les esquenes una mica, no? Sabent que si l'Europa no té recursos infinits, ho hem anat veient tota la temporada, però si una cosa explota bé és la pilota a l'espai, sobretot en jugadors com Jordi Cano, i, de fet, que no s'estiguin protegint exactament d'això, de donar-li poc espai per decidir i minimitzar els riscos, no?, de cara a un atac de l'Europa.
0: Ara ve atent Toni Caravaca per evitar que aquesta passada d'Àlvaro Marín trobés algun company, trobés a Òscar Marcos per dins. Ha arribat molt atent en l'ajuda al migcampista europeista. Fran Gil no ho veu clar, enrere un altre cop amb Juan Flere. El pressiona, pilotada cap endavant buscant Òscar Vacas i els seus centímetres. S'anticipa abans, però, un jugador del Celta Fortuna. La segona jugada arriba a Campeny, la lluita un altre cop Vacas. Qui se la queda? El Celta Fortuna, la pressió de Campeny, no hi ha falta, recupera el dorsal 5 de l'Europa, jugant amb Adnan, enganxat a la línia de banda. Adnan cap a dins, aguanta Adnan, s'està complicant la vida i l'acaba recuperant el Celta. I arrenca la moto Òscar Marcos cap a dins, l'ha perseguit però bé Adnan. Tot i així se'n surt el filial del Celta, obertura a la dreta, la passada per la desmarcada d'Álvaro Marín, és bona, arriba però atentíssim Juan Flere, ho ha llegit a la perfecció el porter de l'Europa, bloca i torna a començar amb Àlex Cano. Fran Gil està sol, Meixac, i aquí rep la passada a l'espai per Jordi Cano, queda curta, posa el cap un defensa del Celta, la lluita Adnan, qui se la queda, Ancho, pilotada per Álvaro Marín, la baixa amb el pit, cau a terra, no hi ha res, recuperarà l'Europa, Adnan, la paret amb Meixac és bona, Meixac per dins amb Cano, talla, providencial, Hugo Burcio, i ara compta perquè surt el Celta per la dreta, molts metres per davant. Hugo González, la centrada, està sol Álvaro Marín, el xut, fa un misto per sort Álvaro Marín, perquè estava molt sol, just a dins d'àrea, prop de la línia de la frontal, podia carregar la cama i trobar la matada fàcil, però per sort ha fet misto i la recupera l'Europa.
1: Molts espais, moltes facilitats, cada cop que arriba el Celta.
2: Sí, sí, per mi el partit és massa d'anada i tornada, sí.
1: Clar, al final, anada i tornada té les de guanyar qui té més qualitat. I els jugadors del Celta són jugadors que molts d'ells acabaran jugant a primera divisió o amb alta probabilitat.
2: Sí, amb Giraldez bastanta probabilitat, sí, que acabin jugant a primera.
1: Ells que se'ls creuen, a més de veritat.
0: I que funcionen,
1: exactament.
0: Espera, com intenta l'Europa, la passada d'espai per Jordi Cano, és bona. Jordi Cano arriba dins l'àrea, a veure què fa Cano. Cano, retalla, és bona, pot buscar el xut, Cano, encara no xuta, ara sí, Cano!
3: Gol!
0: Havia de ser, havia de ser el golejador, havia de ser Jordi Cano, que va directe cap a la zona on hi ha els escapulats, els 150 que han vingut a somiar, a creure en què és possible arribar a la final del playoff. Quin golaç de Jordi Cano, que es posa les mans darrere l'orella, que vol escoltar els seus, que cridin ben fort, que és gol de l'Europa, la passada a l'espai. Cano retalla una i dues vegades i envia la pilota a l'escaire impossible per Coque Carrillo. El primer de la tarda és de l'Europa. Riu, Arnau, riu, sí. 28 de partit, 0-1 guanya l'Europa Balaïdos.
2: Dos retalls i patapam a l'escaire pel curt cap a dins Jordi Cano, el jugador de la temporada, el davanter, el golejador de l'Europa. Ara mateix l'Europa estaria classificat, Arnau, per jugar a la final per pujar a segona divisió.
1: A Balaïdos. Guanyant a Balaïdos, de moment...
2: Quin gol!
1: 24è gol de Jordi Cano, Pichichi, sí, Pichichi Jordi Cano, perquè ahir Arnau Ortiz va quedar eliminat amb l'Atlètic madrileño, per tant, déu-n'hi-do, qui li havia de dir amb ell que estaria amb aquesta segona o tercera joventut? Que bèstia, de moment, que bèstia que l'Europa s'hagi avançat en aquest escenari contra aquest rival.
0: Quina rematada, eh?
2: Sí, sí, és que fa dos retalls, que dius, a veure si estem fent massa.
0: A mi segon no m'ha convençut, eh?
2: però patapam, Gardel amunt, impossible pel porter, encara que entri pel pal curt, és un xut d'una violència.
0: M'ha recordat una mica la rematada l'altre dia de Havertz.
1: Doncs sí.
2: Sí.
0: A la final.
2: Doncs
0: que també vam dir on vas.
4: Sí, sí, sí.
0: Doncs aquí quan ha retallat el segon cop dic no, home, no, on vas? Doncs mira.
1: És el moment del jugador, el que fa la confiança en els futbolistes moltes vegades, perquè atrevir-se a fer aquest doble retall davant d'aquest jugador, d'aquest lateral, que és el mateix jugador, que queda dues vegades...
2: Sí, sí, sí. Retratat.
1: Déu-n'hi-do, Jordi Cano, quina temporada.
5: Ha marcat en els en 5 dels últims 6 partits, Jordi Cano, entre play-off i lliga regular.
4: De fet, té més oposició després del segon retall, que en té dos.
0: Exacte,
4: a davant, perquè després del primer, però...
0: Sí.
4: Confia més en l'esquerra, no?
0: Recupera l'Europa, zona 3 quarts, que ara Vaques ha caigut a terra de Jordi Cano, reclama falta, Vaques s'equivoca, volia connectar amb Adnan a la frontal, no ha fet bé la passada, recupera el Celta Fortuna, que ara pot córrer, espera que ara té metres, Antanyón pels carrils central, Antanyón té la dreta, Hugo González, ja rep el dorsal 7 del Celta Fortuna, és dins l'àrea, la centrada, està molt sol, Marcos, Òscar Marcos, retalla, Òscar Marcos, s'ha equivocat per Son, no ha xutat, i la taula de defensa de l'Europa, ui, Òscar Marcos aquí. Ui, quin regal ens ha fet, perquè ho tenia tot de cara per rematar, ho ha fet també de nassos, amb molts retalls, però quan havia de xutar ha volgut centrar. Quan ja estava pràcticament superat, Juan Flere, per sort, ha volgut centrar-la, i això ha permès a la defensa de l'Europa poder treure-se la de sobre, però pensava que arribava l'empat.
1: És
0: Jordi
1: molt clara,
0: que té problemes.
1: És claríssima, aquesta.
0: Sí, no.
1: Però un altre cop, molt espai al darrere, i acabes de fer gol. És a dir, ara potser estaria bé una pausa d'hidratació, un petit temps mort d'aquests per poder tocar alguna cosa per intentar mantenir aquesta distància, aquest avantatge.
0: De moment Jordi Cano és a la gespa perquè es queixava d'un cop i està esgarat per uns segons.
1: Doncs mira,
0: ara,
1: aquí.
2: Bona pausa aquesta per calmar una mica ànims i tranquil·litzar-se tots plegats. I un punt de fortuna s'ha de tenir també, evidentment, en els play-offs per anar passant ronda. I ho dèiem la setmana passada en el partit d'anada. I que xulo que Jordi Cano, amb 31 anys, tindrà l'oportunitat, tant de bo que sigui amb l'Europa, i si no amb qui sigui, de jugar al futbol professional la temporada que ve.
1: Estaria molt bé, perquè seria el premi a un picapedra, és a dir, un picapedrer del futbol, i en el futbol moltes vegades, o normalment, no es compleixen aquestes històries, per tant, si li arriba l'oportunitat amb l'Europa, estaria genial. Però si l'Europa no acaba pujant amb qualsevol altre equip, realment estarem molt contents per Jordi Cano.
0: 32 del partit... A Balaïdos i a RAC1, l'Europa està guanyant 0-1 contra el filial del Celta amb el gol de Jordi Cano.
5: És que si ja la temporada passada va fer un gran any a segona federació sent un dels responsables principals de l'ascens de l'Europa, és que enguany l'està millorant, i de quina manera.
1: Sí.
0: La té el Celta Fortuna, el retall de Joel López, falta de Campeny sobre el dorsal 18 del Celta Fortuna, que es dol sobre la gespa, s'aixeca ja i juga també l'equip de Freddy Álvarez.
2: A Mónaco continuem parats, perquè hi ha una zona de l'asfalt que no acaba d'estar del tot bé, on hi ha hagut també l'accident de Leclerc. Estan revisant i revisant per si hi ha algun dany, diríem que no reparable, i no es pot continuar corrent. De moment la intenció és que sí, però... veurem què acaba passant, perquè portem ja una bona estona aturats amb aquesta bandera vermella, amb 10 voltes encara per disputar-se, amb Antonelli, Hamilton i Hadjar, que ara mateix serien al podi. A Roland Garros, la final va a camí d'igualar-se, Mollom.
4: Sí, està sabent Zverev pel 5-4, li està costant moltíssim conservar el seu servei. Ara té una pilota per posar aquest 5-4 al marcador, però favorable a Kovalev, que per tant, si Zverev tanca el joc, tindrà el servei per guanyar aquest segon set. El primer l'ha guanyat Zverev 6-1, recordo.
2: A Balaïdos guanya l'Europa 0-1, ha marcat Jordi Cano. Som al 33 de la primera. No tindrem pausa d'hidratació, per tant...
0: No. I ara protestava Balaïdos perquè hi ha hagut una falta sobre Caravaca. No ho ha vist així la graderia. Considerava que era córner. L'àrbitre l'ha xulat. Ben treta per Caravaca. Possessió per l'Europa. Servirà Esgro, sense cap pressa, si no n'hi havia abans, ara menys.
4: Per un àrbitre també és més fàcil xular Balaïdos que no pas, per exemple, ho seria el Nou Sardenya o ahir el camp de l'Atlètic de Madrid, que era una capsa de mistos. En aquest sentit, és bon negoci per l'Europa.
0: Sortint el Celta Fortuna per la dreta, es frena Quique, s'equivoca en la passada, recupera Mèixec al mig del camp. Per l'esquerra l'acompanya Adnan, encara el dorsal 8, li han fet falta, i és targeta groga per Hugo Burcio, pel dorsal 5 del Celta Fortuna, la segona grega del partit. La primera, recordem, l'havia vist el golejador Jordi Cano, per aquesta entrada sobre Meshach, que es queixa també a la gespa.
4: Claríssima.
0: Sí, sí.
1: Clar, bastant darrere, més clara que la primera.
0: I tant, sí,
1: dir,
0: sí, sí.
1: És una groga de manual, aquesta. I groga important. O sigui, tot el que siguin targetes grogues per jugadors que poden fer accions defensives com aquesta, condicionen
0: i
1: molt.
0: I compte, perquè han d'entrar les assistències, a mirar-se l'estat físic de Meshach. Esperem que no sigui res. No, es toca el Turmelles.
2: A mi em sembla... Vaja, no em vull equivocar, però em sembla més pa que formatge de Meshach, una tapitjada, però sí, sí, porta estona estès a terra.
1: Sí, com sigui, seria un molt mal negoci haver-lo de substituir, no? Ens posem en el pitjor dels casos, però l'Europa, que tota la temporada ha tingut problemes al mig del camp des que va marxar Ethan, i Meshach, doncs, que ha agafat aquest relleu i s'ha fet al mig del camp seu, esperem que no sigui res.
4: Recordo que això en clau mundial, com que és una falta que ha comportat groga, encara que entri les assistències, no hauria de trigar un minut a entrar al terreny de joc el jugador que és atès al camp.
2: Reclamava Dai algun jugador que anés a la banda a beure aigua, a hidratar-se.
1: Una instrucció,
2: A Flere, per exemple, també, que ara xerrava amb el porter de l'Europa.
0: Sí, xerra amb Flere, també, i és... Ha anat a Caravaca, i és també el golejador Jordi Cano.
2: Que ara veiem la repetició una altra vegada del gol. Ha estat a punt de fer un Boateng, el jugador del Celta, de caure plegat gairebé a terra.
1: Mira, no l'ha fet
2: amb el segon retall.
1: Perquè és més jove i per tant té més... encara, no, són nanos joves, tenen més cintura i per tant no ha anat per terra. Però...
0: A veure la falta, que pot ser perillosa. Caravaca en curt per Adnan. Queda curta. Ui, no, se l'endú Adnan. Adnan dins l'àrea. A veure què fa Adnan. Retallat Adnan. Adnan, el xut, la treu la Coque Carrillo. La unió a la defensa del Celta Fortuna, però un altre cop fent mal per aquest costat l'Europa. Després d'aquesta falta, se la queda Juan Flere. El pressionen i molt. I això obliga... Ui, li regala la pilota, compte a... Burcio, li senyalen mans. Mans en el control d'Hugo Burcio.
1: Home, té groga, no?
2: Groga en té,
0: sí. Sí, sí, groga en té, però vaja, crec que aquí no era groga, això, eh?
1: No.
0: doncs ens animem. Però bé, almenys això que en guanya l'Europa, perquè si no hi havia molt espai davant, molts metres per davant de Hugo Burcio, després que hagués agafat l'Europa desprevingut després de la falta a favor. Caravaca, la pilota dividida, no en vol saber res. L'envia directament a fora i els escapulats animadíssims, amb aquest 0-1. No sé si s'ho esperaven. A la primera per estar guanyant 0-1 a Balaïdos, però és el que està passant ara mateix. I torna a l'Europa Òscar Vaques. Bona combinació amb Cano. Ui, se li escapa el control, tot ja s'hi arriba Adnan. Adnan dins l'àrea, encara Adnan. Retall per aquí, retall per allà, a la frontal. Caravaca, el xut fora! Oh! Ui, si entra, era un golaç de Caravaca. Ui, si entra la rusqueta de Toni Caravaca, que estava tot sol a la mitja lluna. Ha sortit per ben poquet prop del pal. Ho havia fet molt bé Adnan. De nassos, Adnan. Amb la seva qualitat. Llàstima per ben poquet,
2: Sí, sí, no surt gaire lluny, no, el xut de Caravaca des de la frontal.
1: Ja n'ha fet aquesta temporada, sí, de gols importants des d'aquesta posició. No ha sentat gens bé el gol al Celta, Des del gol...
2: Ha tingut dues de clares ja a l'Europa, sí, després del gol.
1: Sí, sí.
0: Sí, sí. I hi torna amb aquest servei de banda. Òscar Vaques evitarà que surti. Sí, la centrada. Compte, la deixa passar. Hai! Oi, hai! Amb la dreta fora, els núvols. Que bé ho havia fet, però Jordi Cano deixant passar la pilota. Que intel·ligent, després de la centrada d'Òscar Vaques, però hai amb la cama dreta, que no l'ha engaltat bé. Els núvols de Vigo. Uf.
4: És esquerrà.
0: Però molt bé Cano, eh? Sí, s'ha notat.
1: Tot i que amb l'esquerra tampoc és que hagi fet grans colpejos. No, Jai és un jugador que ha arribat al mercat d'hivern, que té unes virtuts molt clares i molt marcades, però que la definició, recordo la del camp del Nàstic, per exemple, a l'últim minut, allò, qualsevol altre jugador de l'atac de l'Europa l'hagués endreçat. Tot i això, m'ha sortit positivament.
0: Ui, Juan Flere, la mare que el va. El retall que acaba de fer davant Álvaro Marín.
4: Avui no, Juan.
0: Avui no ens va bé, no?
1: No és el dia.
2: A l'anada ja va.
0: Quina sang freda.
2: Ja va fer el xec de...
0: Ja, espera. Jai, ui, no, s'anticipa. Coque Carrillo, perquè Jai apareixia des de segona línia amb molt de perill. Que atac de cor, Arnau.
5: Aquesta també és el xec, dribbling de Flere també és...
1: Però n'hi ha un per partit. Pot acabar bé o malament. I aquest, doncs mira, avui...
0: Ui, que bé. El toc d'espero de Vaques, avança Adnan per la zona de 3 quarts. Adnan veu l'arribada de Jordi Cano dins l'àrea, arriba Jai al segon pal, Jordi Cano que retalla, Jordi Cano que controla, ui, ha relliscat, s'ha ensopegat ell sol amb la pilota a l'hora d'intentar superar el seu defensor, superar Ancho. Llàstima, perquè un altre cop l'Europa s'havia plantat dins l'àrea amb molta facilitat, amb un 3 i no res. S'ha fet un embolic aquí el Pichichi.
4: Ai, sí.
0: Pel segon pal ja corria Jai, que potser no té bona definició, però potser hagués pogut arribar.
1: No, corria és precisament una de les seves virtuts. Té un desplegament físic que, bé, que l'Europa ha agraït i molt en aquest tram final de temporada.
5: I és un jugador a qui a Dai li ha donat confiança, sí, en el tram més decisiu, a les últimes jornades de Lliga i ara en el play-off.
0: Sortint el Celta Fortuna per la dreta, últims 5 minutets més l'afegit d'aquesta primera part. Intenta animar l'afició local als seus, que com diu l'Arnau, amb el 0-1 han abaixat una mica encara més ja del que estaven.
1: Aquests que se senten són els escapulats, no? Ara mateix? O...
0: El timbal aquest són els escapulats, sí. Sí, el timbal són els escapulats. I després ja... És que ara estan molt calladets, els de la zona d'animació. Ara intenten despertar, reaccionar. Però és que es fan sentir, els escapulats.
5: Home, avui és un dia molt especial per l'Europa, per la seva gent, per l'afició, inclús pels jugadors. Hem vist vídeos en la prèvia que publicava a BTV, tots els jugadors al·lucinats en trepitjar la gespa en els moments previs de l'escalfament i, vaja, és que se'ls il·luminaven els ulls.
0: És que el que ha de ser per ells jugar en un estadi així. La centrada des de la dreta de Pablo Gavián directament a fora. Serà porteria per l'Europa.
4: I a París, final equilibrada. Guanya el segon set Flavio Covoli, 6-4. El primer per Zverev, 6-1. I el cap de sèrie 10 del torneig, Covoli, de moment, plantant cara al cap de sèrie 2, Zverev, que ara és el moment en què se li pot complicar mentalment el partit de dir a veure si avui tampoc és el dia, a veure si aquesta vegada, que no tinc cap gran favorit al davant i sóc jo el favorit, a veure si avui també se m'escapa.
0: Serveix ara de porteria Juan Fler, esgarrapant uns segons. Cap a la dreta, la pentina, Òscar Vaques, intentava posar la punta de la bota, cara a Vaca. Això serà falta. Falta sobre Joel López, falta a favor al Celta Fortuna.
5: Joel López, que era un dels dubtes de l'11 del Celta, perquè divendres es va retirar de l'entrenament amb algunes molèsties i, per tant, fins a última hora no se sabia si podria ser titular, però, en tot cas, Freddy Álvarez sí que l'ha situat a l'11 titular, com va fer la setmana passada.
0: Ancho, precisament amb Joel López, intentava trobar de primeres Òscar Marcos, ha posat el cos Campeny, torna a ser servei de banda. Molt callats els del Celta, això està bé.
1: Bona senyal. Bona
0: molt
1: senyal,
0: bona senyal.
1: Molt bon senyal, sí. I faria bé l'Europa de... Hi ha partits d'aquesta temporada que s'han complicat després de tenir avantatge i relaxar-se o especular. No m'està semblant que l'Europa estigui fent això avui, per tant crec que lliçó apresa amb més ocasions clares després del gol a favor de l'Europa que no pas del Celta. I ho celebro.
5: És que el discurs aquesta setmana, i ens ho deia Arnau Campany al Superesports, és que l'Europa se sent molt més còmoda quan ha d'anar a buscar el gol obligatòriament, que quan ha de defensar el marcador li costa una mica més. De fet, ho vam veure la setmana passada.
0: Compte que hi va el Celta Fortuna la passada per Òscar Marcos, és massa llarga, surt directament a fora, i Campany, que encara es queixa d'un cop que a la cara, des de fa ja uns instants, ara s'interessa per ell l'àrbitre, i recorda doncs, que hi ha hagut... aquest cop, i de fet no sé si heu vist amb qui ha estat el cop, perquè Joel López crec que té sang, està sent atès ara aquí a la banda, ha sortit del terreny de joc el jugador del Celta Fortuna, potser han jugat entre els dos, no? I Joel López està sagnant de la zona de la cella, diria que és.
2: Doncs sí, l'estan tractant aquí a la banda, intentant aturar aquesta petita hemorràgia o aquesta sang que li surt de la cella al jugador del Celta.
0: Clar, no sé de què xiula l'afició del Celta, vull dir, el
1: que sigui,
0: el joc està aturat ara, vull dir, l'àrbitre ara autoritza que es pugui ja servir de porteria.
2: Però el jugador...
0: I Joel López havia intentat entrar i està dient, no torna enrere.
2: Ha de sortir del camp, vull dir, el que no pot és tractar-lo dins del camp quan hi ha sang pel mig, que hi ha d'haver revisió
0: de l'àrbitre. I de fet, ara s'ha de canviar la samarreta, de fet, ara.
1: Home. Mira, ara la televisió...
5: Tot atacada, la samarreta.
1: Sí, això no...
2: Ara fa canviar.
1: No, deia que la televisió ha enganxat ara a Dai Benítez donant un copet a l'esquena de Campeny, dient-li espectacular. Per tant...
2: L'entrevista d'ahir a RAC1, crec.
1: Home,
2: que deia.
1: L'entrevista d'espectador, l'entrevista, sí senyor.
5: De l'entrevistador.
2: No, no. Sempre de l'entrevistat. A veure si avui podem fer-li un truc a la Dai per felicitar-lo.
5: Home, tant de bo que sí.
0: Perdoneu, però és que és increïble això de les cagades dels ocells, perquè ara he vist com en queia una...
1: No, espera.
0: És que ara he vist com en queia una, directa al cap de Juan Ferrer, pràcticament. Ho he vist des d'aquí, imagina't.
1: Però a quin costat? Sí, sí. Perquè hi ha un costat que no se li veuria, llavors. Perquè... mig
0: ho he vist com queia una cosa des de dalt, dic, ull. És increïble.
2: És el colom barceloní, també? Vull dir, és de la mateixa espècie o són diferents, a Vigo?
5: De l'Atlàntic.
0: Un pèl més foscos.
2: Més foscos, atenció. Sí.
1: De l'Atlàntic, eh? Perquè segur que no són gavines, no? Segur?
0: També n'hi ha, però
1: molta
0: no,
1: gavina,
0: el que tinc aquí sobre... Sí, sí, però el que tinc aquí sobre són coloms.
5: Però només venen a tu o també a altres companys d'altres mitjans?
0: Aquí on estem ara, només a mi.
4: Estan donant la benvinguda a la gent de fora, sí, sí.
0: Clar, em vull moure, però no puc a mig partit. A veure, últims segons. Òscar Marcos a la frontal, amb Hugo González al xut per sobre el travesser. Per sobre el travesser, 3 d'afegit, des de ja. En aquesta primera part torna Joel López amb una vena considerable al cap. I estan dient de tot a Juan Flore des del gol.
5: Que li agrada això, també.
0: Sí.
1: Sí, no crec que li afecti gaire el que li puguin dir a Juan Flore des de la grada.
5: Al contrari.
0: No. Ell continua prenent-s'ho amb calma. El continuen xiulant.
4: Això al Mundial ja seria córner a favor del Celta.
0: Bé.
2: Ja m'agradarà veure.
4: Ja patirem, eh?
2: Ja patirem
4: els porters.
0: Sí. I nosaltres també, que no entendrem res en alguns moments.
1: Perquè llavors...
0: Ara es queixava... Digues, Arnau.
1: No, llavors pot ser que els porters, si s'han fet mal, llavors també aplica aquesta normativa? És a dir, si...
4: Bé,
1: estarem en aquest joc.
4: Sí, sí, sí.
1: Ai, el bessó.
4: Si s'han fet mal, hi ha un altre supòsit, que és que no es poden donar instruccions a la banda, en fi. Ja riurem.
0: No, sí, sí, ja riuen, ja ho veig.
1: És que...
0: Dijous, eh?
5: Perquè ho tens ben après, eh?
4: Bé, també t'ho diré quan comenci. Vull dir que potser ens trobarem coses que...
0: L'altre dia Molló estava fent un clínic.
4: Sí.
2: Sí, el tu diràs, recupereu-lo, si voleu saber les noves normes que entren... El Mundial. Dijous, no? Va ser això, Molló?
4: Sí, dijous.
0: Mèxic-Sud-Àfrica.
4: Entre 12 i 1. Ho vam fer.
0: Ah, dius de quan ho va dir.
1: Sí, vaig sentir en directe, jo.
5: Sí.
1: Prenent nota.
2: Inaugural dijous a les 9. Mèxic-Sud-Àfrica. Dijous a RAC1. Per inaugural cada dia RAC1, RAC+1, algun partit del Mundial. Atents a l'antena.
0: Últim minut i 15 segons a Balaïdos. En aquesta primera part, 0-1 guanya l'Europa. Adai embogit, dient que surti una mica la seva defensa. Compte que apareix del no-res Antanyón per l'esquerra. Molt bé, Meixac. Com ho celebra, Meixac, eh? Aquesta acció guanyada. Últim minut. Ancho. Enrere amb el capità, en Pablo Meixús. Pressionat per Vaques. Més a l'esquerra, Joel López. La passada que la talla bé, Campeny. Servei de banda. Té pressa el Celta per intentar buscar el gol de l'empat, evidentment. Al mig del camp, Hugo Burcio, cap a la dreta, amb Quique Ribas. Aquest amb Pablo Gavián, que té metes per avançar, surt a parlo Adnan, obertura un altre cop a la dreta, davant Jai. Pablo Gavián, la sala d'entrada, posa el peu Jai, corner, serà l'última de la primera part, serà pel Celta, Fortuna, corner des de la dreta, que vigili l'Europa, que abans... s'ha despistat i a punt ha estat de marcar l'equip gallec. A veure...
5: Ha de resistir.
0: El llançament des de la cantonada cap al primer pal, posa bé el cap Òscar Vaques. Això hauria de morir aquí, sí. Final. Final de la primera part, final dels primers 45 minuts a Vigo i a RAC1, amb magnífiques notícies, ara per ara, per l'Europa, per l'equip de Dai Benítez, que està guanyant 0-1 amb el golaç de Jordi Cano, el 28 de la primera part, el gol que ara mateix classificaria l'Europa per la gran final del playoff. 45 minuts mínim, almenys segur 45, per davant l'Europa, que de moment està complint.
2: I a més el gol li ha sentat molt bé a l'Europa, eh? Jo de vegades que el gol és el que porta el joc, doncs avui ha estat clarament així, perquè el partit era que no acabava d'arrencar de l'Europa, molta imprecisió al darrere també, o moltes facilitats, Ja ha estat marcar, Arnau, i se li ha obert el cel a l'Europa.
1: Sí, i no treure el peu de l'accelerador, que això és una cosa que m'ha agradat, que ha comès l'error molts cops aquesta temporada. Hem vist una Europa com a millor, és a dir, després del gol millor, amb les idees més clares, convençut de seguir fent el mateix, recuperant el mig del camp sense colar-se. Crec que això vol dir que l'Europa va amb la lliçó apresa i ens esperen 45 minuts on l'Europa no té res a perdre, tot i que ara mateix estigui guanyant, no té res a perdre. I ara mateix, doncs bé, m'agradaria ser el vestidor de l'Europa per veure què diu Adai, tot i que crec que es motiven sols per aquesta segona part. No...
2: Sí, i és un equip que sap jugar. Jo crec que aquest partit que toca jugar en aquesta segona meitat. És a dir, on ara l'objectiu, evidentment, és classificar-te per la final. I l'Europa, aquest altre futbol també el juga bastant bé.
1: Sí, hi ha hagut dies aquesta temporada que s'ha trobat a faltar aquest altre futbol i Adai ho ha reclamat, dies com, per exemple, el camp del Villarreal, et posa 0-3 i empates a 3 en 20 minuts. I jo crec que has anat aprenent una mica, no?, en partits importants, al camp del Cartagena, has tingut dies que has hagut de tirar d'ofici i crec que arribes al moment clau de la temporada amb més ofici que mai. I això sempre és una bona notícia per un equip que aspira a classificar-se per una final per pujar a segona divisió.
2: A veure què ens depara la segona meitat. Per cert, que Mónaco sí que es reprendrà la cursa. 5 i 12 està previst que es reprengui després d'haver netejat i comprovat que l'asfalt està correcte i que es pot acabar les 10 voltes que queden amb sancions per aquí que tenim pendents. Per tant, és difícil de dir qui acabarà ocupant el podi, perquè tenim sancions a Russell, a Colapinto, també a Gasly, una investigació a Hadjar, per tant, Antonelli i Hamilton sí que sembla que seran al podi, primer i segon, la tercera posició encara balla, haurem d'estar pendents en aquestes 10 voltes que quedaran perquè s'acabi el Gran Premi de Mònaco. I ha arrencat la final de la Copa del Rei d'handbol, Alacant, un Barça-Bidassoa. Mollom.
4: Sí, primers 4 minuts de partit i de moment ja clar avantatge blaugrana, Bidassoa 0, Barça 3.
2: I a la final de Roland Garros, el tercer set entre Kovalev i Zverev, empatada un set.
4: Sí, i empatada un joc aquest tercer set, un joc igual, servint ara Zverev 15-0 per l'alemany, final oberta i que es comença a allargar ara mateix, gairebé arribant a les 2 hores de partit.
2: Ens anirem actualitzant al llarg de la tarda de nit al Superesports amb el Josep Moragues. Hola, Josep, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Per on vols començar?
6: Per aquesta hora el Papa està en una trobada privada a la comunitat agustina a Madrid. La trobada amb les víctimes d'abusos al si de l'Església es farà finalment demà a la tarda i no avui, com deien algunes fonts. Això sí, serà estrictament privada i de moment no s'ha convidat a les principals associacions que han denunciat aquests abusos. Per això hi ha també en paral·lel a aquesta reunió una protesta davant de l'anunci criatura apostòlica. Això després que aquest matí més d'un milió de persones han assistit a la missa que Lleó XIV ha presidit al centre de la capital espanyola per celebrar la festa del Corpus, l'acte acabat amb 323 persones ateses pel SAMUR, per diversos motius, majoritàriament cops de calor, i 9 han acabat a l'hospital. Mentrestant, el president d'Òmnium Cultural ha carregat contra l'arcabisbe de Barcelona, Joan Josep Omella, després que aquest dijous digués en una entrevista al Món RQ que el català la tabalava. Xavier Antich ho veu com una falta de respecte.
7: Sembla més unes declaracions gairebé ofensives per una llengua com la catalana, que és la pròpia del país, que ara visitarà el Papa. Per nosaltres, la llengua catalana en tots els actes, fins i tot en els litúrgics, on la benedicció de la creu ha de ser, que corona la Sagrada Família, ha de ser el reconeixement de la llengua pròpia del país.
6: El president d'Òmnium ho ha dit al diari El Nacional. I de portes en fora, Donald Trump continua negociant un acord de pau amb l'Iran, això sí, amb tota la parsimònia. Ha insistit a dir que estan a prop d'un acord, però que el principal escull són les armes nuclears.
8: Estem molt a prop d'un acord. Teníem un acord amb que no desenvoluparan armes nuclears i tothom hi estava molt content, excepte jo, perquè vaig dir, què passa si no les desenvolupen però les compren, les adquireixen? Vull posar la paraula comprar. Han de tenir prohibit comprar o adquirir perquè no puguin desenvolupar.
6: Ho ha dit fa una estona en una entrevista a la NBC. A tot això, les aerolínies alerten que aquest any els seus beneficis es reduiran a la meitat pel fort encariment del combustible impulsat per la guerra al Pròxim Orient. Ho ha advertit l'Associació Internacional del Transport Aeri. Segons previsions de l'entitat, el benefici net del sector passarà dels 45.000 milions de dòlars registrats el 2025 als 23.000 milions de dòlars aquest any, que és ben bé la meitat.
2: Gràcies, Josep. Fins ara.
6: Fins ara.
2: 4 minuts i un quart de 6. Pausa i tornem.
9: Superesports amb Xavi Puig. A Carglass, per la reparació o substitució del teu parabrisa, et regalem un kit de neteja Casals perquè tinguis el cotxe impecable.
10: Demana cita a Carglass Ponès. Promoció vàlida fins al 27 de juny. Consulta'n les condicions a Carglass Ponès.
11: Carglass canvia, Carglass repara.
12: Ocasión Plus.
13: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
14: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
15: Quan la temporada agafa embranzida, RAC 1 es posa a la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC 1? Què preparen les colles aquest any que a més hi haurà concurs de Tarragona?
14: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.
16: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
17: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
18: A RAC 1 hi ha un podcast que parla de tu.
19: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
18: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
19: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
18: A RAC 1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC 1 i a RAC1.cat.
20: RAC 1
18: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutua Terrassa.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Un quart de sis de la tarda, Superesports a RAC1 fins a les 11, el descans del partit de l'Europa, guanyant 0-1 al Balaïdos, al camp del Celta Fortuna. Ara mateix estaria classificat per jugar a la final per pujar a segona, on ja està classificat el Sabadell, que avui sabrà el seu rival, o Villarreal B o Zamora. L'Europa sap que si passa tindrà la Pontferradina com a rival. Com tenim la final de la Copa del Rei a Alacant, el Bidasoa Barça, Molló.
2: Hosti, el Bidasoa encara no ha marcat. 8 minuts de partit, Bidasoa 0, Barça 7. 0-7.
1: Déu-n'hi-do. I la final de Roland Garros continua a màxima igualtat.
2: Sí, tot i que ara té dues pilotes de break. Vaja, tenia, perquè la primera l'ha desaprofitat, és Zverev. 2-1 per l'Alemanya al tercer set, un set igual, recordo. 30-40 per Zverev. Per tant, té opció ara de situar el 3-1 al seu favor el tenista alemany.
1: Deixa'm anar cap a Madrid. Hola, Miquel Agut, bona tarda.
3: Bona tarda, Xavi Puig.
1: Tenim nova dada de participació a les eleccions al Real Madrid, decidint entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme, els socis del Madrid. Agut.
3: Sí, senyor, dada de participació que més o menys manté la tònica que hi ha hagut a la primera franja de votacions. Ara mateix el que sabem és que a les 5 de la tarda havien votat 23.593 socis. Això vol dir que un 31,37% de participació és el que registra a aquesta hora de la tarda a les eleccions a la presidència del Madrid. Si ho desglossem per franges, de 9 a 1 eren 12.651, ara en són 23.593, o sigui que la segona franja, que també inclou l'hora de dinar, han estat uns 11.000 socis que han votat. Per tant, més o menys es manté la tendència, i si acaben votant-ne uns 11.500 més, que veient com van les coses podria ser una dada més o menys raonable, hauríem arribat als 35.000 socis que haurien votat a les 8 del vespre, i això voldria dir que, tenint en compte que ronda els 70.000 al cens, perquè són els socis d'entre els 100.000 que hi ha que tenen dret a vot, que la participació podria rondar el 50% en el millor dels casos i, per tant, superar les eleccions de 2006 i de 2004. Per això ho veurem a les 8.
1: Clar, ens faltaria encara el vot per correu aquí, per
3: correcte,
1: sumar.
3: Clar.
1: Que aquest tampoc no sabem encara quantificar. Vaja, el Madrid el quantificarà, suposo, un cop acabat i tancat ja els col·legis electorals, tancat les urnes, més ben dit, i després ja sumarem aquí també el vot per correu, a veure com són aquestes últimes hores de votació, fins a les 8, recordem, les urnes obertes en aquest pavelló de Valdebebas, on s'han instal·lat les urnes per votar els socis del Real Madrid. Hola, Albert Pedrol, bona tarda.
4: Hola, Xavi Puig, bona tarda.
1: I per molts anys, eh?
4: Felicitats. Ai, moltes gràcies. Sí,
1: celebres el teu aniversari amb el costat de Florentino Pérez i Enrique Riquelme, eh? No ho pot dir tothom, això.
5: Quina sort tenen.
4: No, el més preocupant és que
3: meu,
4: el celebro al costat de Miquel Agut. Això, no, això és el pitjor.
1: Sí, això ho pot dir més però gent, vaja. I no és una sort. No.
4: Sí, no, ja afirmaria celebrar-lo al costat d'Enrique Riquelme i Florentino, eh? En lloc de l'Agut, però vaja.
5: Bé.
4: Fem el que podem, Xavi.
3: Ja. T'estic veient, eh?
1: Què diuen des de la candidatura d'Enrique Riquelme, Pedrol?
4: Mira, et començo amb una última hora de la candidatura de Riquelme, i és que segons enquestes internes, i cal subratllar això, internes, a les 4 de la tarda, és a dir, fa una hora i 20 minuts, superaven el 45% dels vots a favor, un percentatge superior als que donaven l'As i el Marca. El Miquel ho explicava el 14-15, els dos grans diaris esportius donaven entre un 35 i un 39% a favor de Riquelme. Doncs bé, a la seu de Riquelme són més optimistes que això. I també explicàvem el 14-15 que just després de votar hi ha hagut cert rebombori, i és que a Valdebebas, i és que el candidat i membres del seu projecte han atès els socis a dins del recinte de la ciutat esportiva, és a dir, fora del pavelló de Valdebebas, però el club resulta que els ha instat a tocar el dos, cosa que no ha fet gràcia a Riquelme, ens informava la seva candidatura. Val a dir, però, que després el mateix Riquelme ha tret ferro a la situació i ho ha atribuït a, segons ell, un bany de multituds que ha rebut de part dels seus seguidors.
6: La salida.
7: ¿Se han echado o algo así?
6: No, nos han ido moviendo porque muchísima gente pedía foto, pedía poder hablar y sus preocupaciones, dar las gracias por poder permitir que después de 20 años, después de poner todos los impedimentos para que la gente pueda votar, se pueda votar. independientemente de lo que voten, han dado muchísimas gracias. Y todo ese movimiento, claro, nos han ido moviendo por sitios porque se congestionaba donde estuviésemos. Luego nos hemos puesto a la salida de todo. Bueno, hemos estado varias horas con los socios, escuchando sus preocupaciones y dándonos las gracias. Las gracias las doy yo a ellos por haber sido tan valientes también de ir a votar. Así que muchas gracias a los socios, de verdad, a los medios de comunicación y a todo el mundo. Esperemos que hoy se logre el cambio. Estamos súper ilusionados después de lo visto, lo que se ha pasado hoy en Valdebebas. Se puede lograr el cambio. Que los socios, por favor, vayan a votar.
1: Valientes de ir a votar. Bueno, a veure, és un exercici de responsabilitat més que de valentia, segurament, el d'anar a votar. I entenc que en fas unes cada 20 anys i et sembla un exercici de valentia anar a votar a les eleccions del Reial Madrid. Això, Riquelme, on ho segueix? A dir, on ha convocat la seva gent a Madrid, Pedrol?
4: Mira, en un lloc molt particular, que a mi personalment m'ha fet bastanta gràcia, un autocine, que jo pensava que això ja no s'estilava, al nord de Madrid, on ha organitzat doncs, activitats arrossades, hi ha futbolins també, perquè tots els seus seguidors passin el dia. És un gran espai al nord de Madrid. També serà des d'allà, des d'on farà la valoració pertinent un cop tingui els resultats. Esclar, s'espera que això sigui de ben entrada a la nit. En els pronòstics més, doncs diríem, afortunats per nosaltres seria a quarts d'11, n'hi ha altres que són doncs, a passades les 11 o fins i tot entrada a la mitjanit.
1: D'acord, doncs en aquest autocine, i
4: sí.
1: On va Florentino? A un teatre? A una sala de música? On va?
3: No m'imagino Florentino en autocine, eh? Què eixa, noi?
1: El bingo, sí, jo sí que el veig.
3: Jo també.
1: Al costat d'Esteso i Pajares.
3: I ja que estem amb el Museu de Cera de Lina Morgan, també. Però bé, en tot cas, Florentino ho viurà des de l'hotel Eurobuilding, que està molt a prop del Bernabéu, és on ahir va fer l'acte de tancament de campanya al migdia, i on aquesta nit se suposa que farà la valoració, quan se sàpiguen els resultats de les eleccions, de la teòrica victòria que ha d'aconseguir en aquestes eleccions que l'enfronten a Enrique Riquelme.
1: Molt bé, doncs situats Florentino Pérez i Enrique Riquelme, quan doncs, seguiran la nit electoral, que en principi cap a les 11... calculen que podríem tenir ja un escrutini definitiu. Veurem si acaba sent així. Aquest vot per correu, que ara m'apunta l'Oriol Jové des de la redacció, que des de Madrid es veuen que poden arribar a ser uns 4.000 vots els que hagin arribat per correu en aquestes eleccions per decidir qui és el president del Real Madrid els propers 4 anys.
3: Des de la candidatura de Florentino també creuen que l'hora seria més aviat les 11, sí, de fer el balanç amb l'escrutini, si no el complet, ja gairebé el 100%.
1: Què t'ha regalat l'agut, Pedrol?
4: Què m'ha regalat? Doncs absolutament res, res. Mira, t'he dit que hem anat a dinar, sí. I no he estat capaç ni de convidar-me a un tris bitxí. No, increïble, increïble.
3: Bitxí, atenció,
1: Bitxí català.
4: Ara, sí.
3: Atenció, també aquest també el té 30 anys, però el podries portar al bingo Florentino, també, perquè...
1: Sí, és una mica viejuno, com el viejoven, com el bonastre.
3: Sí.
4: Ara, bitxís no, però això de cafès d'especialitat, això que li agrada a l'algú, no,
5: que vulguis.
4: Anem a buscar botigues de cafè. En porto 3 ja, sí. Estic passat de voltes.
3: 3,
4: I a sobre, sí, sense bancs, estem bevent cafès drets, vull dir una cosa. I tot això per fer fotos, per fer fotos i penjar-les a l'Instagram.
3: Podria desmentir tant tot el que està dient?
4: No,
3: desmentir tant, perquè vull dir... O sigui, a tu per aguantar-te dret és igual.
1: Vés baixant el canal, Laia, sisplau, deixem els Roper a Madrid que visquin les seves hores. Ara tornarem d'aquí una estona amb el Miquel Agut i amb l'Albert Pedrol, seguint les eleccions al Reial Madrid. Tenim guanyadora ja del Giro d'Itàlia, Molló.
2: Sí, atenció, que hi ha hagut un cop de teatre absolut. Ho deixàvem amb Neddermeyer, l'Alemanya, com a líder virtual, però Demi Vollering l'ha acabat atrapant. Estava amb la maglia rosa provisional, vaja, la que hi havia abans d'aquesta jornada, Van der Bruggen. Ha arribat al grup capdavanter i Demi Vollering, la neerlandesa, és la nova campiona del Giro d'Itàlia. Neddermeyer segona i Van der Bruggen, que era la que sortia com a maglia rosa, tercera d'aquest Giro d'Itàlia.
1: Disparat al Barça a la final de la Copa del Rei d'handbol.
2: Vida sobre 3, Barça 14, al minut 17.
1: I segona per en marxa ja, Balaïdo 0-1, guanyar l'Europa, primers 30 segons, primer mig minut d'aquesta segona meitat. Clara.
7: Sí, amb una pilota dividida, falta, assenyalat, falta sobre Pablo Gavián diria que es queixa d'un cop a la cara, un cop de colze, l'ha assenyalat l'àrbitre, falta perillosa des de la banda dreta, a prop del set de Fortuna, intenta servir ràpidament Hugo González, la treu la defensa europeista i compta que ara pot córrer l'equip de Daimedit. La passada a l'espai per Jordi Cano en el duel amb Joel López, s'anticiparà Joel López ara amb una vena de color vermell, cridanera, fàcil de reconèixer després del cop que ha rebut a la primera part amb Campeny, en aquell xoc entre els dos que l'ha fet sagnar d'una sella.
2: Per cert, per rematar el giro, Demi Bollering, la neerlandesa, completa el trio de grans voltes, si ho feia Vingegaard amb la victòria al Giro d'Itàlia, també ho fa Bollering, que ha guanyat les grans voltes.
7: Jugant per l'esquerra el Celta Fortuna, la passada a l'espai, la talla bé amb el cap és gros, l'acció dividida al mig se l'acabarà emportant, doncs mira, l'Europa amb Frank Hill avança metres, creu la divisòria, toca amb Adnan, Adnan lluny de la zona de 3 quarts, ha de retrocedir per Alex Kahn, un altre cop Frank Hill a l'esquerra amb Hay, just davant de la Benítez. La paret amb Jordi Cano no és bona, però l'últim en tocar l'ha estat Quique Ribas, servei de banda per l'Europa. Primers 2 minuts i mig d'aquesta segona part. Sense presses, Hay. Buscant Òscar Vaques en el salt, Adnan. Qui se la queda? Adnan, la baixa, l'estan agafant. La recull és Gro, al mig del camp, obertura a la dreta, ui, s'ha adormit molt ara Campeny, i comença a córrer per la banda Joel López, té metres, encara Joel López, es desmarca Òscar Marcos, que bé és Gro, tallant la passada per Òscar Marcos, perquè s'havia adormit aquí Campeny, i tenia una opció el Celta per començar a córrer. De nou Òscar Marcos per l'esquerra, se'n va cap a dins, juga enrere amb els centrals, amb el capità, amb Meixos, Ribas, Quique Ribas, més cop a la dreta per Pablo Gavián, davant seu Hay, la passada a la talla ve Frank Hill, Hay amb Hill, que li regala però la pelota Hugo Burcio al mig, Antañón obrint el joc cap a l'esquerra, un altre cop per Joel López, s'incorpora en l'acció Ancho, al central pel carril del mig, ara cap a la dreta i va el Celta Fortuna, Hugo González, la centrada i el remat al travesser. El remat al travesser a la segona Flede, vis a dins. Ostres. Ha rematat molt sol Álvaro Marín a la frontal de la petita. El més normal era que això hagués acabat en gol, el remat de cap, per sort, s'estavella el travesser i després en la segona rematada és fluixa fàcil per Flede, en suri dels grossos del Celta cap a l'Europa en aquesta segona part.
1: Uf. Sí, la rematada és molt propera i bona, per sort. No acaba anant entre els tres pals, impacta en el travesser.
5: Però torna a exposar-se molt l'Europa en aquestes, en aquests duels en banda que acaben amb pilota a l'àrea petita. No sé si Adai té pensat alguna cosa perquè deixi de passar, perquè alguna pot acabar anant dins.
7: Mira, es prepara Escoruela.
5: Doncs mira.
7: Just ara anant cap a la banqueta, s'ha tret ja la samarreta d'escalfament i el pitrall. Rep les últimes instruccions, Escoruela, que torna avui i entrarà ben aviat al terreny de joc el dorsal 3 de l'Europa.
8: Es va lesionant la penúltima jornada de Lliga, la setmana passada encara no estava per jugar, avui tampoc ho estava per ser titular, però com a mínim per jugar mitja hora llarga, 40 minuts, en principi.
2: Que no faci un doble lateral o traurà Hay directament.
7: I torna el Celta, espera Jaume. La passada per sort d'Òscar Marcos és dolenta, quan intentava connectar amb Álvaro Marín. Sense presses, la recull Juan Flere.
5: Fins i tot una cosa que podria fer era treure un dels centrals, posar Campeny de central i canviar Hay de banda. També ho hem vist aquesta temporada, sí. Això. Depèn de qui vegi més cansat, més just de forces o qui estigui tocat. Àlex Cano, per exemple, ha acabat tocat al final de temporada. Avui jugar una mica com a premi també per la trajectòria i pels galons. No sé, curiositat per veure com mou la defensa amb aquest canvi.
2: I també perquè Escoruela, si torna de lesió, tampoc està per fer el desplegament físic que estava fent Hay.
5: Tot i que
2: ha fet un far, eh?
5: La cabra tira el monte, eh? I crec que Escoruela té una forma de jugar que serà difícil contenir-se.
7: Intentava Caravaca fer la guerra pel seu compte, perd la pilota. La té Coque Carrillo, el porter del Celta Fortuna, amb el central, amb Quique Ribas, un altre cop al porter, tocant el Celta dins la seva pròpia àrea, Avança línies l'Europa, de moment se'n surt el conjunt gallet per l'esquerra, Antanyón connectant amb Álvaro Marín, controla amb el pit, ui, el cop d'esperó, demana en mans d'Àlex Cano, la senyala l'àrbitre, la recupera l'Europa, Caravaca, Caravaca, la centrada del segon pal per Jordi Cano, un pèl massa llarga, arribarà però el dorsal 7, arribarà o no? No, s'anticipa el central. I ara falta de Frank Hill, no, deixa seguir l'àrbitre i comença a córrer Álvaro Marín, creua la divisòria, per la dreta Álvaro Marín, el dorsal 9, ve high en el replegament. Aquí està realment ràpid, com dèiem abans. High per evitar la progressió d'Álvaro Marín. Juga el Celta Fortuna amb calma des de darrere. Amb el central, amb el capità, amb Meixos. Quique Ribas, Escoruela a punt des de fa estona, però de moment la pelota no surt i el canvi no s'efectua.
2: Jo després de veure aquest sprint de High no el canviaria, eh?
5: Mira, que jugui per una de les dues bandes, però que es quedi com a mínim per fer aquests retorns, eh?
7: Mira, el fan ara el canvi, veurem qui marxa, doncs mira, marxa Frank Hill.
5: Doncs mira, el central.
7: Jo estava ensenyant malament perquè el dorsal que apareix de color vermell és el d'Escoruela i el 15 apareix en verd, però Frank Hill és el futbolista que abandonarà el terreny de joc, entrarà Escoruela amb el 3 per jugar aquesta segona part i esperem que només, que no faci falta pròrrogues, no faci falta res.
1: No cal. S'acaba el Gran Premi de Mònaco de Fórmula 1, per fi, una cosa així rapideta. Antonelli Hamilton Hadjar és qui completa el podi amb Sainz retirat i amb Alonso 11, pendent encara d'una sanció possible al Checo Pérez, que el faria escalar fins a la desena posició i per tant entraria en aquesta zona de punts. Antonelli, per tant, amb la victòria reforça, i de quina manera, el lideratge al capdavant del Mundial.
7: Ho prova el Celta Fortuna per l'esquerra, la passa d'espai, ui, compte, ha trobat aquí molt bé el Celta d'espai, la caiguda dins l'àrea, penal.
5: No.
7: Penal, penal de Mèixec per una empenta i targeta groga pel migcampista de l'Europa. L'empenta per darrere, ha trobat l'espai molt fàcil per aquest costat esquerre, el Celta Fortuna, i em direu sobre qui és l'empenta, perquè no ho he pogut veure, de Mèixec,
5: Burcio,
7: i l'àrbitre no ho ha dubtat, sí. Dues sí. Vegades, ni una sola vegada, xiula el penal, el filial del Celta que pot igualar un altre cop d'eliminatòria, i amb l'1-1 recordem que en cas de pròrroga i final de la pròrroga sense gols, passaria el Celta Fortuna.
1: Ha estat innocent aquí Meixa, perquè a dins l'àrea qualsevol contacte, i a més aquest és molt clar, sí. Dues mans esteses a l'esquena del jugador del Celta.
5: No protesta, tampoc.
2: No, jo crec que no el demanarà l'Europa.
7: A veure, Adai... A veure... Doncs sí, la demana. La demana.
1: Bueno, té dos, per gastar-ne una, per veure si hi ha sort, però vaja, que és... Serà penal.
7: Segons a veure l'acció i, com diu el Xavi, doncs provar-ho, encara que a mi ho ha semblat molt clar en directe i vosaltres també ho heu confirmat. Per tant...
5: Jo no l'hauria gastat, crec.
7: El senyor Daniel Miranda s'ho revisarà ara.
8: No, però jo entenc que des de la banqueta la sensació és que és una jugada que pesa molt en el partit i que ho han de provar, i ells tenen el marge just per veure la jugada. Segurament no han tingut, diguem-ne, la imatge que hem tingut nosaltres, o que potser l'han vist més tard.
1: Sí, però la clau... Que queda una encara de marge per jugar en el que et queda de partit.
8: Però ho hem vist al llarg de la temporada, amb diversos entrenadors que quan... És veritat que quan encara en tenen, tenen dos challenge, el primer el gasten quan és una jugada que realment pot marcar el partit.
1: Van a l'inici de la jugada, com han de fer, perquè no hi hagi res extraordinari, però no hi ha res.
5: És que és penal d'àrbitre, no? És a dir, si l'ha xiulat en directe, és molt difícil que... Podria no xiular-lo, si considera que no hi ha suficient força, però ja que el xiula, jo no crec... Jo crec que no el desfarà.
2: Jo crec que el
7: xiularà. Ja s'ho ha mirat, ja ha pres la decisió, senyal, penal.
5: Clar.
7: Penal, com ens havia semblat des d'un inici, favorable al Celta Fortuna, l'Europa que perd aquest challenge...
1: que encara molt sol el porter. Jo tampoc, no sé si és un mal negoci, el penal que fa Mèixec, vull dir que era un xut molt clar, gairebé d'un tant per cent alt de probabilitats que acabés en gol, potser.
5: És penal de migcampista en aquesta situació, és a dir, un central no sé si hagués resolt així, sigui com sigui, jo continuo pensant que jo no hagués demanat aquest challenge, queden molts minuts de partit i pots demanar-lo en atac i en defensa, i crec que això, bé, esperem que això, mira, que no acabi en gol, però... Em sembla que és un punt malgastar-lo. Veiem
7: acció. El...
1: Vinga, Fler, eh?
7: El llançament, diria que hi va Hugo González. Han fet la típica de protegir el punt de penal, de fer veure que xutava un altre futbolista.
8: Falta la gran aturada de Fleri avui.
5: És ara.
7: De moment no agafa distància, no fa carrera el jugador del Celta. Ara sí, unes passes enrere. I ja dirà Hugo González, Fleri sota pals. Vinga, Juan Fleri. 57 del partit. Hugo González, gol. Enganya Hugo González a Juan Fleri, que s'ha llançat a la seva esquerra. Hugo González l'ha llançat rasa, ajustadet a l'altre costat. Empat al Celta Fortuna. Tot torna a ser com a l'inici, amb aquest 1-1, el mateix resultat de l'anada. Que si això acaba així, que sabia que calia el Celta Fortuna, però l'Europa ja ha demostrat en aquest partit que pot fer mal, que es refaci l'equip de Dai d'aquest gol de penal, un penal innocent de Mesha, que empata el Celta Fortuna 1-1.
1: Quinze gol. A començar. Digues, Pau.
8: No, anava a dir 15 gol aquesta temporada d'Hugo González, la principal referència ofensiva del Celta, que també en moments complicats apareix i ha assumit galons en aquesta situació.
1: S'ha d'anar a veure com encaixa el cop l'Europa. El gol a favor li ha anat molt bé en els últims minuts de la primera part. Esperem que, vaja, que no l'afecti en excés. Veritat que és tornar a començar, però vaja, és on érem. Anem a una pròrroga ara. No està ni eliminat ni res que se li assembli ara mateix l'Europa.
5: És un gol. El mateix gol que havies de fer abans de començar. Sí que és cert que aquesta temporada, sobretot a Can Dragó, quan els rivals t'han marcat, has estat...

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Argentina, que li costa el canvi immediatament després del penal, solen ser jugadors que no estan acostumats a defensar aquestes accions per l'esquena i després, abans d'un 1 contra 1 contra el porter, i que m'hagués agradat veure aquesta acció amb Cano, per exemple, en lloc d'en Meixac.
2: Bona la pressió de l'Europa, pèrdua del Celta. Servei de banda, Escoruel ajusta la zona de la línia divisòria del mig del camp. Arribem a l'hora de partit amb aquest 1-1. Caravaca, distribució cap a la dreta per Àlex Cano. El capità ja creua al mig del camp, avança metres. Cano a la dreta amb Jai. Té al davant Joel López. Jai amb Adnan. El control d'Adnan és bo, orientat. Encara Adnan, aguantat Adnan. La combinació amb Meixac no s'han acabat d'entendre, no s'ha acabat de creure Meixac, perquè si hagués atacat aquesta pilota, podria progressar per dins de l'any. Potser fins i tot provocar un penal ell. Ara, servei de banda, Jai, que la penjarà. La posa Jai buscant Òscar Vaques. La matatge és per Joel López. Deixarà que surti un altre cop Jai per tornar a servir. Enganxadet al bandró de córner. Segon intent. A veure si aquest va millor. Intenta pentinar l'Òscar Vaques. Posa el cap Escoriol a la frontal. També Àlex Cano pot arribar. Esgró. Esgró controla dins l'àrea. Encara esgró. Toca algú. El xut de Cano fora, córner. El xut d'Àlex Cano com un davanter més. Sabem que a la idea de marcar molts gols, Àlex Cano, com ha aguantat Esgró, ha vist Cano sol al punt de penal, no ha rematat bé. La pilota toca la cama d'un rival, córner.
1: Que bé ho ha fet, eh?
2: Sí.
1: Com si fos un davanter boi aguantant-la d'esquena i amb molta paciència.
3: Sí, la jugada entre centrals, pràcticament, de l'Europa.
2: Sí.
3: Vaja, pràcticament no, la jugada entre centrals de l'Europa.
2: Sí. I Batman, des de la dreta, a veure... Que bonic seria un gol ara.
1: Doncs sí.
2: Adnan buscant el cap de Vaques. Toquen un defensa. La pilota encara és morta dins l'àrea. Demana en mans de Jordi Cano. Dóna xiula de moment l'àrbitre. Jai, el xut a les cames d'un rival. Semblava el pati d'escola, això. Eren d'Escoruela les mans que demanaven. Uf. El primer rebat de Vaques. No sé, toquen un defensa. Ha quedat la pilota allà morta. Un moment de confusió.
1: Sí, era bona.
2: L'aproximació de l'Europa. Servirà Escoriola, que és ara qui la penjarà des de l'altre costat, en aquest servei de banda. La posa Escoruela, intenta posar el peu Àlex Cano, la treu la defensa, aquest avantatge de ser per Campeny. Sí, Campeny enrere, sense complicar-se la vida, amb Juan Flere. Pilotada cap a l'esquerra, és bona per Escoruela, la baixa Escoruela. Tocarà Madnan, la paret, es deixa caure Escoruela, no hi ha res. Adai demana falta. La protesta, el quart àrbitre, tota la banqueta de l'Europa que protesta. El joc continua i ataca el Celta Fortuna per l'esquerra, trobant per dins Òscar Marcos. I ara sí, si no la falta. Ara sí, falta de Toni Caravaca i groga.
1: Altra.
2: Per Toni Caravaca, la tercera per un jugador de l'Europa, Jordi Cano, Meixac i Toni Caravaca. Per tant, els dos pivots amonestats.
3: Bercio per la Celta, i algú més o no?
2: No.
4: No, Burcio.
3: Burcio, Bercio, no, Burcio. El Bierzo és on espera anar l'Europa.
1: Confiem.
5: Aquesta em sembla groga perquè entra molt tard, entra molt a destemps. Caravaca, que s'ha precipitat.
3: Voleu tot, no vocal, i ja salteu tots.
1: No,
3: els autèntics llops.
1: T'hem entès.
2: Ja saps que aquí no triguem a saltar.
5: Molt finets.
1: Bona gastronomia, el Bierzo.
3: I tant.
1: Esperem poder dinar.
3: Bon botillo, eh?
1: Botillo del Bierzo, eh?
3: Sí.
1: Passa que no és gaire d'estiu, eh, el botillo.
3: Acabes suant, eh?
1: La col.
3: Tots un botillo més de juny i tant d'ingressant, sembla, eh?
5: Ni d'estiu ni digestiu, no? A totes dues coses.
3: Tenim el descans de la final de la Copa del Rei d'handbola, Alacant.
5: Més 12 pel Barça de Carlos Ortega, Bidasso a 8, Barça 20, guanyant de 12. I a la final de Roland Garros, el tercer set, 5-4 per Esberev i Servín Coboli. Un set iguals, recordo.
2: Recuperat ja Òscar Marcos, que és qui havia rebut aquesta falta al mig del camp, ha rebut atenció mèdica. Ja s'ha aixecat el menut dorsal 19 del Celta Fortuna. Jordi Cano, que ha anat a la banda també a refrescar.

0: si rep alguna indicació. Aplaudeix a Dai, intentant animar els seus. I prepararà un canvi el Celta Fortuna. Ben aviat entrarà. Ah, t'ho diré, perquè primer serveix la falta el filial gallec. A veure, la passada de Hugo González no és bona, l'avantatge per Cano, que s'adorm una mica, ha de retrocedir per Juan Flere, que se la treu de sobre. La pilota sortirà directament a fora. Serveix al Celta ràpidament. El retall de Quique per superar la pressió de l'Europa. Jugant per l'esquerra, Joel López. Amb els centrals, Ancho. Més enrere amb el capità. Tocant i tocant, avança metres l'Europa, intentant pressionar una mica. Se'n surt però el conjunt gallec. Álvaro Marín d'esquenes amb el duel amb Escoruela. El guanya Escoruela, no hi ha falta. Ataca Jordi Cano per l'esquerra, té el costat Adnan. A l'altre costat Solhai. A l'altre costat Solhai, però Adnan no té difícil per regirar-se. Encara Adnan intentava superar Hugo Burcio. No, se'n surt, li prenen la pilota. Arrenca Quique Ribas. Bona recuperació un altre cop ara de Campany. No, falta? Home, no. Xiula una falta abans, diria. I ara es farà a priori el canvi al Celta. Protestes de Dai i veurà groga Dai. Groga per a Dai Benítez per protestar, com ho celebra l'afició.
1: Un clàssic, d'aquesta temporada.
0: Del Celta Fortuna.
2: Sí, ara és important que es controli, perquè sí. Jo crec que l'equip avui més que mai el necessita a la banda, Dai,
1: I en cas de pròrroga encara més.
0: A veure... Servirà la falta? Es farà el canvi abans o no? Sí. Mira, marxa el dorsal 9. El davanter Álvaro Marín, que se les ha tingut avui amb en diversos duels amb Àlex Cano, també amb Escoruela, ovacionat el dorsal 9 del Celta Fortuna. I entrarà amb el 17 Bernat Somoà.
2: Trenca el servei Zverev de Kovoli, guanya el tercer set, 2-16-1 per l'Alemanya a la final de Roland Garros.
3: S'acaba la llengua, Dai, ara, després d'aquesta targeta groga. Va agafar una ampolla d'aigua, deia, anem a fer un glop i a tranquil·litzar-nos una mica.
1: Certament, quan no hi ha estat perquè ha complert sanció, cicle de sanció, l'equip l'ha trobat a faltar. És dels entrenadors que realment els jugadors noten que no hi és, i quan hi és, doncs l'equip ho nota.
3: Mira, abans ho deia el Pau, em sembla que és tu, Pau, que ho deies amb Ferran Costa, el Sabadell, també l'ha trobat a faltar quan no hi ha estat a la banqueta.
0: Ui, sí. Espera, la primera acció de Somoà, el retall, bé, Esgro. Bé, Esgro providencial, bloca Juan Ferrer, deies, Pau.
1: No, és veritat que són dos entrenadors... Són diferents, però sí que és veritat que tenen aquesta intensitat a la banda, aquesta activitat que els jugadors s'hi contagien. I ara pensava, no sé si era en el cas de Dai, però hi ha molts entrenadors que utilitzen aquesta carta d'anar a protestar l'àrbitre per intentar també buscar una reacció als futbolistes. És veritat que Dai repeteix patró d'altres partits, però també pot ser que en aquest moment busqui una mica que els jugadors es rebel·lin.
3: Sí, la tècnica basquetbolística, no? Amb la groga en el futbol...
1: També ho podria fer a través d'algun canvi. És a dir, algun canvi de mig camp en endavant, per exemple...
0: S'escalfen 5 jugadors a la banda, de moment, doncs... però... També... Clar, per ara aniríem a una pròrroga. Això també s'ha de tenir en compte. Ui, espera't, que s'adorm Àlex Cano, reacciona ràpidament perquè havia relliscat Somoà, el futbolista que acaba d'entrar, i arribava a prop per darrere Hugo González, que una mica més i aprofita... que Àlex Cano s'havia despistat una mica. Intenta sortir l'Europa amb Esgro, obertura de la dreta per Adnan. L'acompanya també Jai. Adnan se'n va cap a dins. Adnan a la frontal. El xut de Cano, què? Xuta o no xuta? No xuta o no? No, obertura ara amb Caravaca. Tenia espai, jo crec, per xutar Cano, la frontal aquí. Rep Meshach, enganxat a la banda. De nou amb Adnan. Té enrere Esgro, que és qui rep. Avança metres Esgro. Li demana calma a Caravaca i que jugui amb Àlex Cano. Prefereix fer-ho però amb Adnan. Ara sí, rebrà el capità. Cap a l'esquerra, amb Campeny. Més a l'esquerra i és Escoriola. Ja rep el dorsal 3. L'ajuda Jordi Cano. Per davant també es desmarca Caravaca. Aquí és qui rep. Cau a terra. No hi ha falta. Intenta sortir el Celta. Bona recuperació d'Adnan. Evitarà que surti. Sí, bé Adnan. Amb Campeny. Campeny. La passada filtrada per Cano és bona. Cano al vèrtex. La centrada queda curta. El primer pal... bloca sense problemes Coque Carrillo.
3: A quin minut el vols, el segon, Arnau?
0: A la carta.
4: Et diria que entre el 70 i el 80.
3: A prou d'hora, m'està
4: sí.
3: Que diries
4: No, perquè...
0: Doncs espera, que aquí vas al Celta Fortuna. Espera't. Somua, cau a terra. Xilora penal.
4: No.
0: Xilora penal. Xilora penal de Juan Flere. No. I targeta roja per Juan Flere. Somua ha intentat driblar Juan Flere. El porter de l'Europa l'ha fet caure. I ha xiulat penal l'àrbitre David Daniel Miranda. Segon penal a la segona part. Segon penal favorable al Celta. Segon penal que pot condemnar l'Europa. Abans Mèixec, ara Juan Flere. Se li pot complicar i molt el partit a l'equip de Dai Benítez.
2: Però vull tornar a veure aquest.
3: Si gasta la segona revisió o no, a Dai en aquest penal de Flere.
0: A mi em sembla que...
4: No.
3: Opta per no sortir,
0: sí.
3: I quan surt jo crec que el jugador del Celta està més ràpid que no pas ell.
0: A veure... De moment... No hi ha revisió encara. Estan bevent aigua els futbolistes. Cano, que protesta, Alex Cano. Crec que s'estan mirant ara l'acció a la banqueta de l'Europa per acabar de decidir què fan. I...
3: A veure...
0: Sembla ser que no s'arriscaran a veure... Sí, demanen. Segon challenge.
3: Toca amb la mà, no? Amb el guant. A mi em sembla que sí que toca la cama. I si no hi ha fora de joc a l'inici...
2: L'arrencada, a veure si ara...
4: Si l'ha xiulat, contacte n'hi ha. Contacte n'hi ha.
2: No és fora de joc, no. No és fora de joc del receptor.
0: Va veure el Daniel Miranda, però pel que em dieu, com ha passat en l'anterior penal fa 13 minutets...
2: Jo no ho veig tan clar.
0: També...
3: Vull dir, la mà toca la cama. Ara sí, clar, si és suficient, no és suficient...
1: I no pot ser que el toqui quan ja està caient.
2: La cama de suport, dieu.
0: Clar, com és la caiguda del jugador?
3: Un cop superat, amb el guant toca la cama del jugador del Celta.
1: La sensació és que comença a caure abans del contacte. Sí, però creieu que un àrbitre tira enrere aquest penal?
2: Jo et diria que no. Però em sembla menys clar aquest que l'altre. També t'ho dic, eh?
0: Sí. És que l'altre ha estat bastant matussera, l'empenta. S'ho està mirant, l'àrbitre extremeny de...
2: Clar, i quedarà sense challenge.
0: Sí.
1: Difícil que rectifiqui aquest penal.
3: Ara mira la posició, que és, com diu el Molló, és correcta, l'arrencada del jugador del Celta. I ara sí que va l'acció del contacte o no de Flere.
4: Ell de seguida diu que no, des de terra, però...
3: Ara aquesta serà la bona per ell.
0: A veure, decisió. Senyal de pantalla, penal. Segon penal... contra l'Europa en aquesta segona part en menys de 15 minuts de diferència. El Celta Fortuna té l'opció de posar-se per davant a Balaïdos de nou des dels 11 metres. A veure si tornarà a xutar Hugo González, que és qui té la pilota a la mà. Sí, és qui plantarà la pilota al dorsal 7, que abans ha aconseguit enganyar Juan Freire, que ara parla amb Campeny. A veure si ara sí... Aquella sort.
2: Doncs aquí hi ha mitja eliminatòria.
1: Sí.
0: Perquè aquest gol...
4: Doncs mira, no és per fer sang, però la pilota arriba, és una centrada molt llunyana que agafa l'esquena d'Àlex Cano, que no té la velocitat segurament suficient o necessària per fer aquest duel, i en coses com aquesta, doncs l'Europa està patint aquesta temporada, i avui no és una excepció.
0: Xiulora l'àrbitre. 73 de partit. I anirà Hugo González un altre cop. El dorsal 7 amb la cama dreta. Prepara canvis a Dai. I va Hugo González. Gol. Com abans. Exactament com abans. Flere a la seva esquerra. Hugo González a l'altre costat. El Celta Fortuna que capgira el marcador. L'Europa havia marxat al descans amb un botí molt i molt preuat amb el golaç de Jordi Cano. Però en aquesta segona part, en tan sols 15 minutets, el Celta Fortuna amb dos penals, un pèl innocents de Mèixec i de Juan Flere, que es posa per davant 2-1 l'Europa. Amb un gol no en té prou, forçaria la pròrroga, però no en tindria prou. Celta Fortuna 2, Europa 1.
3: Remuntada amb dos penals, el de Meixac i ara aquest de Flere, els dos al mateix cantó, els dos pel mateix xutador, per Hugo González, les dues vegades ha enganyat el porter. Un gol.
4: Un gol, continua sent un gol.
3: Centrar-ho en això, en un gol per anar a la pròrroga i després ja pensarem en més coses.
4: Sí, passa que ara l'has de fer en els propers 17 minuts. És a dir, ara no et val esperar la pròrroga i jo ara sí que faria canvis. És a dir, ara és veritat
0: es
4: que...
0: Es preparen.
4: Qui es prepara per entrar?
0: A veure, t'ho dic. Es prepara Carlos González i Maicas. Són els dos jugadors que entraran.
1: Dos jugadors d'atac.
0: És una segona finestra.
1: Maicas, que pot ocupar més el carril central, Carlos González, que pot jugar més per la banda, també pot venir cap dins. Són perfils diferents, però clar, és que necessita alguna cosa diferent en atac a Dai en aquest quart d'hora llarg que queda.
0: A veure, l'Europa ha de reaccionar, que no quedi tocat, i torna el Celta. Hugo González, la passada filtrada, que un jugador dins l'àrea, home, aquest ja no el xiularan, ja t'ho dic ara.
1: Ja no queden revisions,
0: penal des de la graderia. No, però per mi no m'ha semblat, eh? Jugues gro. Amb Juan Flere, també farà canvis al Celta Fortuna.
4: En cas de pròrroga, ja es guanya una revisió extra?
5: Jo diria que no.
0: Jo també diria que no.
3: Un canvi extra, sí.
0: Sí. Et serveix el canvi, Arnau? A veure, què va a Europa?
3: Potser pots canviar
0: Jordi Cano.
3: Revisió el canvi per revisió, que hi ha gent que canvia. Si no demano cafè, puc demanar una altra
0: cervesa. Ei, l'estan agafant. Estaven agafant Òscar Vaca i penal.
4: Penal.
0: L'agafada de... Diria que era d'Òscar Marcos. Sobre Vaques, jo he vist la samarreta de Vaques molt separada, o sigui, com molt estirada.
5: Ui.
0: Però no sé fins a quin punt és suficient o no.
5: Ui.
0: Òscar Vaques volia rematar la centrada de Jordi Cano.
5: Poca cosa m'ha semblat.
1: Un cop xiulat.
3: Sí, si hi ha contacte, un cop xiulat, jo estic amb el Pau, que...
1: És difícil.
3: El que l'àrbitre tiri enrere, com deia l'Arnau, una decisió seva...
0: Uf, seria un cop important, aquest.
4: Mira, ara a la banqueta de l'Europa hi ha d'haver algú que s'encarregui de fer-li saber a l'àrbitre que s'han xiulat dos penals, algun d'ells una mica justos.
1: Dos penals, en principi, prou legals.
4: Sí, però vull dir, però hi ha d'haver algú a la banqueta de l'Europa que faci aquest comentari.
1: I a d'ahir té targeta.
0: Sí, demana la revisió al Celta Fortuna, evidentment.
5: Sí.
0: Com és d'esperar, com és lògic, com ho faria tothom. Encara que fos una puntada a la cara, ho demanarien segur.
1: Vinga, va. Santa Eulàlia, no? Ens ha d'ajudar ara.
0: Clar, el tema és... Òscar Vargas també agafa la samarreta del contrari o és només Òscar Marcos, que diria que és qui l'agafa?
5: Espera, que ara veiem la repetició.
3: Ah, doncs sí que hi ha una bona estirada.
5: Sí que hi ha una estirada.
0: És que m'ha semblat a mi. Jo he vist la samarreta d'Òscar Vargas molt estirada. Em confirmeu si ha estat Òscar Marcos o Pablo Gavián?
3: És el Joel amb la cinta al cap.
5: Joel, no?
1: Joel López.
0: Ah, Joel, vale. Joel.
1: El busca a Vaques, no és una estirada molt forta.
4: Però és vistosa, la samarreta.
5: Sí,
0: jo ho he vist molt clar.
1: Per això que un cop xiulat, si no l'hagués xiulat, mira.
4: Mira, si tira enrere aquest, però manté el de Flere...
3: No pot.
4: Jo crec que hi haurà motius per queixar-se.
3: Ell fa la finta, el jugador de l'Europa, i quan tira enrere es nota més aquesta estirada de samarreta.
0: Des de la banqueta del Celta, Fortuna pressiona en l'àrbitre.
3: Aquí, veus? L'estirada és molt evident.
1: No pot rectificar això.
0: Decisió, serà... Penal!
5: Bé. I per cert... Abans que es llenci, confirmo, hi ha una tercera revisió.
0: Ah,
5: revisió extra en cas de pròrroga.
1: Encara no ens hi havíem trobat, encara.
0: No,
1: pròrroga amb el bar low cost.
5: Per això ho he volgut mirar per confirmar-ho.
1: Sí, millor, bé.
0: Doncs moment importantíssim, sí, després dels dos gols de penal del Celta, Fortuna empatar ara al 78 o 79, que arribarem potser ja a dos, seria vital. Jordi Cano, preparat, el Pichichi, l'autor del primer del golàs.
1: Bacanito.
0: Per intentar empatar el partit. A Balaïdos i a RAC1. Moment importantíssim de l'eliminatòria. L'Europa juga gran part de la seva continuïtat en aquest playoff aquí. I va Cano. Cama esquerra. Gol!
4: Bé!
0: Cano, que fa callar la grada del Celta, la grada de Balaïdos, i s'emporta una esquitassada encara més gran.
4: Canito.
0: Ui, ara enganxada. Ai. Perquè ha arribat Somoà per treure-li la pilota a Cano, que se l'estava emportant al mig del camp.
3: Compte que té groga.
0: Sí. Cano al terra, queixant-se d'un cop. Somoà ha vist groga. Pica baralla. Apareix també Alex Cano, el capità, recriminant-li alguna cosa al jugador del Celta. En Pablo Gavián diria que... No, en Hugo González també, Gavián, però se l'estima algú. Jordi Cano, estès a la gespa. Clar, aquí no es pot revisar, a l'Europa no pot demanar revisió perquè les ha perdut.
5: No, jo crec que és el que provava Jordi Cano, però no recorda que no té, sí, no té revisió la DAI.
1: La primera Jordi groga que treu, Clara, és per jugar al Celta, segur?
0: Sí, jo diria que és per Somoà, perquè li pren la pilota de les mans, no? A...
1: Sí, és que pel tir de càmera semblava que li traies a Meixac.
0: Jo diria que era a Somoà, perquè ells estaven cap allà i a mi m'ho semblava claríssim. Si fos Meixac, que estaria fora del camp ja, perquè seria
1: per això,
0: la
1: vermella. Per això ho deia.
0: No. I Jordi Cano, que segueix sobre la gespa. A tot això, el més important és que l'Europa ha empatat.
1: Sí.
0: Que Jordi Cano ha enganyat el porter, que l'ha llançat a la seva esquerra, a l'esquerra de Jordi Cano, per igualar 2-2, però passa que després hem tingut aquesta pica baralla, que ha fet callar l'afició, no s'han pres bé els del Celta Fortuna i, clar, tenim joc aturat.
4: I que encara no hem acabat de veure com ha anat per terra Jordi Cano.
3: No.
4: És a dir,
3: no.
4: Què l'ha fet caure? Potser són les circumstàncies del partit també una mica, però bé, 25è gol de Jordi Cano.
3: Mira, ara veiem.
4: Bueno, doncs,
3: Li fot una empenta.
5: La cara no li toca.
3: Li toca una mica tot. La droga està ben de manera ensenyada pel jugador del Celta.
5: Sí. Jordi Cano s'hauria d'aixecar, perquè...
3: Anem a un afegit de dos dígits segur, però que no tinguem 15 minuts d'afegit. Tenim tres revisions, ara aquesta aturada...
5: Els gols...
3: I el que ens espera. S'aixeca
0: ja Cano... Parla l'àrbitre amb ell, li diu que se'n vagi, que deixi de protestar, que ja està. Li diuen de tot al jugador de l'Europa.
5: Bé, també es condiciona una mica, no?, per de cara al que queda.
4: Podria ser que ara mateix els propers 10 minuts, més l'afegit, més una possible pròrroga, fossin els minuts més importants de les carreres d'aquests jugadors? És a dir, del que han viscut i vés a saber si del que viuran?
1: Fins ara,
0: a veure,
1: segur.
0: Canvis a la... Ara ho comenteu, si voleu, canvis a l'Europa. Marxa Meixa, un dels jugadors amb targeta groga, que ja ens oblidem d'ell, que no hem de patir per si té una groga. Entra Maicas, amb el dorsal nou, i marxa Àlex Cano, el capità, amb el dorsal 4, i entra en el seu lloc amb el 18, Carlos González. Ui, ara Àlex Cano dient-li de tot a Hugo González. Ui. Groga per Àlex Cano, que li ha dit de tot a Hugo González. No sé què ha passat exactament. Ha anat directe cap a ell. Ai.
5: Bé, prova de descentrar el nano. Prova de descentrar el nano.
3: No, perquè jo crec que Hugo González ha dit alguna cosa a Meixa, que l'augment del canvi, eh?
0: Sí, alguna cosa ha passat perquè
3: és embogit. I aquí el capità ha sortit en defensa del jugador de l'Europa.
5: Pot ser.
0: Demana calma el quart àrbitre, Àlex Cano, a la banqueta, parlant amb ell, perquè s'ha assegut el capità molt enfadat, fent gestos molt evidents d'estar enfadat, està dient-li al quart àrbitre què és el que ha passat, i està explicant l'àrbitre... I ara l'afició del Celta tampoc cal que reaccioni així.
1: És un jugador calent, Àlex Cano, però aquesta reacció del no-res normalment no li veiem. Vull dir que...
0: Ara s'ha aixecat i l'ha explicat algú de la graderia, no sé qui, li estan dient de tot des d'allà, per cert, què és el que ha passat, jo no sé si...
3: Bé, ja he vist algun gest d'Hugo González claríssim des de la distància en el moment del canvi de l'Europa i ha dit jo aquí he de defensar els meus.
0: Sí, val.
4: I us diré una cosa, em sembla...
0: La centrada, Fleres, una busca bolets, per sort, passa res. No passa res. Digues, Arnau.
4: No, que em sembla un gest intel·ligent. Ell està sent canviat, no té targeta groga, sap que la veurà, que la veurà, se la juga clarament, però ja condiciona el nano pels últims minuts i escalfa una mica també els seus companys.
5: Sí, pot descentrar també una mica. Per cert, entre el gol i que s'ha posat la pilota en joc, 4 minuts.
0: Uf!
5: Només amb aquest impàs,
0: el que ens queda, tu.
1: Que Déu ens agafi d'un passat.
0: Que ens queden què? 3 quarts d'hora de partit, potser, ara mateix. Entre pròrroga i afegit.
4: Home,
0: no, és broma,
4: per fer honor,
0: per
4: fer honor al que ha estat la temporada d'aquest Barlow Cost. Crec que estaria bé que l'afegit també fos com els que hem anat vivint.
1: Adai, en roda de premsa, divendres ja parlava de 130-140 minuts.
0: Pues mira.
1: Sí. Que serà això.
3: És
1: si
3: coneixedor, veient els precedents d'aquesta temporada. La final de la Copa del Rei d'Alacant anirà més per feina a Mollet i la guanyarà el Barça.
5: Sí, Vidasoa 10, Barça 22, més 12 pels Blaurana, minut 5 de la segona part.
3: Compte que voli, que no vol morir. té avantatge en aquest quart set.
2: Sí, 2-16-1 per Zverev, però ha trencat el servei de l'alemany Kovoli, que ha guanyat 2-1 aquest segon parcial, ara servint l'italià.
3: Empatant a 2 l'Europa, 7 més l'afegit, que serà molt llarg, a la de la segona part. Ara aniríem a la pròrroga, d'aquí res serem també a Badalona, a Badalona-Cornellà, tornada de la semifinal per pujar a segona federació. 4-1 pel Cornellà en el partit jugat ara fa una setmana al municipal de Cornellà. De moment, però, bala i dos, Clara.
0: Per la pilota a l'Europa, intenta sortir el Celta Fortuna, té molt d'espai i Somua per avançar meta, s'equivoca, per sort en la passada, li regala a l'Europa, li regala a Campeny, que és qui ara porta el braçalet de capità després de la sortida d'Àlex Cano. Adnan veu l'arribada de Jordi Cano, la passada de primeres per Maicas és bona, Maicas dins l'àrea, ui, volia donar-la d'esperó, volia donar-li d'esperó a Jordi Cano, no l'ha sortit bé, s'ha equivocat aquí Maicas, era una acció prometedora.
4: Amb els canvis ofensius, si no m'equivoco, crec que Caravaca ajudant més en defensa i hauria de baixar Adnan més a rebre perquè has posat més davanters i has tret un migcampista i un central.
0: Sí, passa que et diria que algun jugador potser començarà una mica cansat.
4: No m'estranya.
0: I el que queda, en principi. Hugo González, a la frontal, bé, Caravaca, bé. Maicas intenta connectar ràpidament amb Jordi Cano, ho fa de cara a Adnan, es torna a queixar Cano, ara sí que és falta. I targeta groga per Quique Ribas. Aplaudeix a Dai, es queixa Cano, A veure si em direu si aquí ha rebut més o no.
2: Sí, sí. A mi em sembla falta i amb aquesta presa llunyana en directe em sembla trepitjada susceptible de groga.
0: L'ha vist. I fa de canvi el Celta Fortuna. Marxarà amb el dorsal 19, Òscar Marcos, entra amb el 37, Kibet.
4: Jo no sé si és l'edat, però gairebé tots els jugadors del Celta van amb les mitxetes baixades, aquestes amb les, amb les mini espinilleres.
3: Pot ser.
4: No sé. Aquestes modes no les entenc.
0: Comentari de moda.
1: Per cert, que és... Disculpa, és la cinquena temporada que existeix la primera federació i Jordi Cano...
0: Les mitjates baixades.
1: No, dic Jordi Cano amb 25 gols iguala a Gonzalo com a màxim golejador històric en una temporada. Gonzalo, Sí que és veritat que Gonzalo en el seu moment en va fer 25 sense comptar play-off. Però en aquest cas, Jordi Cano, amb els 22 de Lliga més 3 de play-off, igualant aquests 25 en aquestes temporades a primera federació mai abans.
0: La falta, la pilota se la queda Coque Carrillo.
4: No té mèrit, Gonzalo, jugador de la selecció espanyola, hauria de ser pràcticament.
5: Fa una selecció?
0: Exacte, anava a dir mateix.
3: D'aquest anex sí que ho ha estat, d'aquests jugadors extra que s'han portat bé la punta.
0: Recupera l'Europa, són a tres quarts, compte. Carlos González a la frontal. Ui, s'ha equivocat, s'ha emborratxat de pilota Carlos González aquí, tenia la frontal Adnan i ha acabat perdent. Bé, Jai recuperant la pilota. Jai, avança metres. Està en fora de joc Carlos González, diria. Doncs al moment no xiula, la centrada li caurà Jordi Cano, la baixa, demana mans, no la xiula l'àrbitre. Diu que és pit i arrenca el Celta. La passada d'espai per Somua, no sé si és fora de joc. Somua dins l'àrea, retalla davant, és gro, el tapa bé és gro, encara l'aguanten a la frontal Hugo González. Després l'arribada de Pablo Gaviano, Hugo González serà córner, no, la deixa protegir Pablo Gavián. S'ha frenat l'atac del Celta, s'ha replegat ja a l'Europa.
2: No hi havia res en l'acció d'abans que protestava Jordi Cano, m'ha semblat pit claríssim.
4: Tampoc tindries com demanar-la.
2: No.
4: Ara mateix, vull dir que...
2: No.
1: Has d'esperar la pròrroga per demanar.
0: A veure...
2: De moment me'n surten 8, d'afegit. No.
0: 8,
2: Sí.
0: Semblen pocs i tot. Compte, Joel López per l'esquerra a la centrada, buscant Somua, està molt sol, contra amb el pit, ui, per sort s'ha dormit.
2: Per sort s'ha dormit
0: Somua, perquè ho tenia tot de cara per rematar. Compte, Adnan, no la perdis aquí, Adnan. Bé, distribuint per Caravaca, avança metes d'Europa. Maicas per la dreta, té camp per córrer, però diu que calma Maicas. Carlos González, de nou Maicas, enganxat a la dreta. Distribució a l'altre costat per Escoruela.
1: L'arriba a baixar bé. És claríssima.
0: Sí. Era molt clara.
1: Santa Eulàlia.
0: Ara, però, per la pilota a l'Europa.
4: Sembla mentida que amb les ocasions tan clares que ha tingut el Celta, els dos gols hagin vingut de penal.
2: Sí.
4: Realment, això del futbol.
0: I ara té problemes un jugador del Celta, Hugo González, es toca, no sé si és el genoll. però ja s'aixeca. L'ajuda Jordi Cano. Dos minutets, una mica menys, i sabrem quan s'afegeix a aquest Celta Fortuna 2, Europa 2. Aniríem a la pròrroga. Firmes la pròrroga, Arnau Vila?
4: I tant. I tant. Sí, sí. La signada abans de començar, també. Sí, sí.
0: Sortint el Celta Fortuna per l'esquerra, Manxo, pilotada directament a fora, tocat en un jugador de l'Europa, però hi és possessió pels gallecs. Aplaudeix Balaïdos. Serveix ja Joel López. Manxo amb el capità. Meixús, aquest amb el porter. Cap a la dreta, Pablo Gavián. Pressió d'Adnan. Bé, s'equivoca el Celta, recupera Escoruela. Escoruela, ui, també s'equivoca Escoruela. La baixa al mig del camp, Caravaca. Adnan. Adnan fent el joc, enganxat a la línia. Se'n va una mica cap a dins. De nou, Caravaca enrere. Amb Esloy, aquest cap a la dreta per Jai. Té més a la dreta Carlos González, que ja rep. La paret és bona, Jai. Jai intentava superar el seu defensor, no se'n surt. La passada enrere, se la treu de sobre Anxo, l'envia a la zona de Somoave, posant el cap Esgro. Adnan s'equivoca, cau a Carlos González. Ara falta? Sí, falta.
4: Bé.
0: Falta guanyada al mig del camp, davant en calma des de la banqueta de l'Europa. 10 segons.
5: Va, va, pujo.
0: Vinga, va, puja.
5: Et pujo 10.
4: Dos de cop?
0: Puja la 10, eh?
5: Sí, sí, m'he deixat els bars dels penals. Ah. Ara me n'acabo de donar.
4: Igual fins i tot som més i tot, eh?
0: 8, Jaume, 8! Oh.
5: Mira, veus? Si és la primera sempre és la bona.
0: Sempre, exacte, sempre t'has de quedar amb la primera cosa que et passa pel cap.
3: Molt,
0: sempre, si és la primera intuïció és per alguna cosa.
5: Sí, sí.
3: Molt poc afegit. Sí.
5: Estic d'acord.
3: Sí. Hi ha hagut 3 revisions.
4: Bastant garrepa, no?, el sí. temps afegit.
5: Poca finestra de canvi, però jo, vaja, jo crec que amb les revisions de bar...
0: Que dura una hora.
5: Sí, amb les revisions de bar.
0: A veure, la centrada la treu Joel López. Anant al mig del camp, la baixarà Kibe, també és Coruela, això serà pilota per el conjunt local. Doncs un minut. Més 30, en principi.
3: Veurem ara, com veus l'afegit, no? Quina és l'actitud d'uns i dels altres. Sí. Tenen molta por a que això s'escapi i els dos comencen a signar 30 minuts més.
4: És un clàssic, eh? Signar que no et facin aquest gol, tenint en compte total. Que cada cop que el Celta corre hi ha autèntiques desgràcies a l'esquena. Bé, ja no és el camp Àlex Cano, que potser és el central més lent de tots els que tens, però igualment tampoc va sobrat al darrere. Perdona.
0: Que hi va el Celta, perdona, Arnau.
4: Sí, no.
0: Joel López, per l'esquerra, a la frontal Antanyón. Antanyón, picadeta per Kibet, ui, a punt d'emportar-se la bona acció defensiva de l'Europa, se la treu de sobre Jai, la guanyarà per un altre cop el conjunt de Freddy Álvarez, a la dreta la controla Hugo González, autor dels dos gols des del punt de penal. Davant és Coruela, se'n va cap a dins Hugo, a la frontal troba Antanyón, el dorsal 8, es regira, busca un soci, el troba enrere amb Quique Ribas, un altre cop a la dreta amb Hugo Burcio. De nou Pablo Gavián, la centrada molt passada, no surt, però la traurà d'aquí Jai, no arribarà Jordi Cano, el bot se'l queda Anxo, que controla amb el peu dret, la baixa just sobre la línia, evitant que surti. I ara intenta animar Balaïdos, evidentment. 6 minuts queden, s'han jugat 2 ja, compte, ha trobat espai per dins Antanyón, Antanyón a la frontal, pot carregar la cama, ho obre per Hugo, la centrada, posa la cama, Escoruela, córner.
4: Molta corner concentració,
0: des de la dreta.
4: Molta sí. concentració, ara.
0: Córner des de la dreta. Sense pressa, s'incorporen els centrals, i anirà Hugo González. Tots els jugadors a la zona entre la frontal i el punt de penal. Aixeca el braç dret Hugo. Llançament d'Hugo González, del segon pal, la pentina Vaques, la jugada encara és viva, des de l'esquerra, la centrada toca en Escolola, un altre córner.
4: Vaques fa molta estona que està fos, però crec que Dai no el treu del camp precisament per això. Perquè és la teva arma, tant davant com darrere, per la bola aturada.
0: Ara Hugo González, que se'n va cap a l'altra banda de Balaïdos per servir des de l'esquerra. Superatge 3, gairebé i mig dels 8 que s'han afegit en aquesta segona part al Celta. Fortuna 2, Europa 2, tornada de les semifinals del playoff de sense segona. Molta concentració, molta gent al primer pal ara. El llançament tancadet, posa el cap Maica, es cau al segon pal. La pressió contra el futbol. Bé, bona recuperació, boníssima recuperació aquí de Carlos González, provocant a més una falta. Uns segons que esgarrapa l'Europa, uns segons per agafar aire, per fer que el Celta s'enllunyi de la zona de la porteria de Juan Flere, que a més demana calma a Adnan, que no tingui pressa per servir. També des de la banqueta demanen calma.
1: I ja està bé, perquè l'Europa ha viscut els últims minuts a la seva pròpia àrea, patint, i ja està bé que pugui sortir una mica de la cova.
0: Servirà la falta Campeny, pilotada va, buscant precisament Òscar Vaques i els seus centímetres, aconsegueix pentinar-la, no arriba Escoruela, pilota dividida, qui se la queda, qui se la queda? Doncs el Celta, malament. Somoa retalla amb molta facilitat davant Caravaca, al mig de Mantanyón, avança Mantanyón, apareix Joel López, ui, se l'han adormit aquí, s'ha adormit aquí l'Europa, Joel López, a la frontal, Joel López, la passada, per sort, dolenta, dolenta, tot i així encara la mantindrà el Celta, no, perquè s'anticipa molt bé. Molt i molt bé Carlos González. No, perdó, ha estat ah, t'ho diré. No, sí, sí, diria que sí que era Carlos González, que ha entrat bé el partit i a més n'ha tret una falta.
5: Quants canvis
0: per a l'altre costat?
5: Han fet uns i altres, clara que no, no...
0: Mira, t'ho dic, el Celta ha fet dos i l'Europa n'ha fet tres. Va. En dues finestres, tots dos.
4: Va. El problema, jo crec, d'Europa no és tant de finestra, és que no tens tants jugadors per fer entrar al terreny de joc, és a dir, jugadors de nivell per fer, per mantenir el nivell i cames fresques. És aquell dilema, no? Fas entrar un jugador que estigui fresc o mantens el bo sobre el terreny de joc fins que peti.
0: Confirmem que l'Europa la pròrroga la firma també.
4: Sí, sí, tant.
1: N'hi ha uns quants del filial a la banqueta, que això és una cosa recurrent a aquestes, sobretot a la segona part de la temporada, en què l'Europa doncs, ha tingut
0: tercer,
1: algunes baixes.
0: Tercer canvi, el Celta, Fortuna marxa el millor. Hugo González, autor de dos gols.
1: Destros.
0: Els dos des del punt de penal. Deu estar molt cansat o deu haver alguna cosa que no acaba de veure Clara Freddy Álvarez, l'entrenador, i entra amb el dorsal 16, Adrià Capdevila, que va ser titular la setmana passada a Can Dragó.
1: Això és Àlex Cano, sí, que l'ha desestabilitzat.
3: Sí, sembla la notícia, en tot cas, que marxi el jugador més talent del Celta.
5: I queda una finestra i tres canvis. També pot utilitzar l'impàs entre els 90 minuts de la pròrroga o el descans de la pròrroga per fer entrar un jugador.
0: Queden menys de dos dels 8 que s'havien afegit. I va el Celta Fortuna. Oh.
1: Adrià Capdevila han passat el planter del Barça.
0: Bona pressió d'Adnan, però se'n surt el Celta. Ai, Antanyón. A la dreta amb Pablo Gavián. De nou el dorsal 8 del Celta, al migcampista. La passada a l'espai per Gavián. Escoruela, Escoruela, has d'arribar tu, has d'arribar tu, has d'arribar tu. L'últim en tocar l'ha estat el defensa de l'Europa, córner.
4: Ai,
1: prou.
4: Quin patir.
0: Córner, pot ser de les últimes, perquè estem a punt d'arribar al 7.
4: Quin patir.
0: Els escapulats donant l'últim alè en aquesta acció a l'equip de Dai Benítez. Molta concentració, moltíssima en aquest llançament de cantonada. Que aquí el pica, no el pica ningú, no hi va ningú. No hi ha Diego González, no hi anava ningú. N'hi ha hagut des de la banqueta un jugador a Capdevila, precisament. El jugador que acaba d'entrar a Capde. Perquè serveixi des de la dreta aquest córner. A defensar-ho amb tot, Europa.
1: Sisplau.
0: Tots els escapulats també defensen el llançament cap al segon pal. Posa el cap Escoruela, la pilota cau a la frontal. Se la queda en Tanyón, el xut toca en un defensa. Córner, no. L'última, serà l'última, no. Serà l'última, serà l'última.
4: Quin martiri.
0: Aquesta sí que serà l'última.
5: Quatre córners a l'afegit.
0: Córner rere córner. Córner rere córner, i aquest sí que serà l'últim. 20 segons i això s'haurà acabat. Ara des de l'esquerra. De nou Capde. A veure, tothom al primer pal. No m'agrada tanta gent junta. El llançament, Flere posa la mà, la pilota li cau en jugador, Antanyón, Antanyón retanya, Antanyón, el xut, els núvols, els núvols, els núvols, els núvols, els núvols, els núvols, els núvols, els núvols, els núvols, i final. els núvols i final. Final del partit a Balaïdos i a RAC1. Celta Fortuna 2, Europa 2. El filial del Celta havia aconseguit capgirar el gol inicial amb dos penals en aquesta segona part, però un altre penal, en aquest cas favorable a l'Europa, ha permès a Jordi Cano tornar a igualar el partit. Això se'n va cap a la pròrroga. 30 minuts. 30 minuts per davant per saber qui passarà ronda. I ara, mira, Jordi Cano, que va cap al córner a demanar perdó a l'afició del Celta.
1: Elegant.
3: Mira, bon detall de Jordi Cano després d'haver-los fet callar quan ha marcat l'empat a dos de que porta l'Europa a la pròrroga. 30 minuts extra per decidir qui se'n va cap a la final per pujar cap a segona divisió. Tenim moltes coses a fer i no sé si tot el temps que necessitaríem. Ha arrencat a Badalona, Municipal de Badalona, Badalona-Cornellà, tornada de la semifinal per pujar a segona federació, l'anada 4-1 pel Cornellà. Hola, Albert Ferran, Badalona, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
3: Com ha arrencat això, Albert?
6: Doncs de moment els primers 3 minuts de partit sense oportunitats, amb una mica més d'intenció al Badalona i el públic ja recriminant al porter del Cornellà que perdia temps. En la primera pilota que ha servit de porteria, ha fet el servei de porteria, doncs ja li recriminaven que perdia temps perquè el Badalona ha de remuntar el 4-1 advers i evidentment el Cornellà ha de defensar aquesta renda i no té cap pressa. La possessió de moment aquests 3 primers minuts del Badalona, Badalona 0, Cornellà 0.
3: De l'Albert al Carlos Martínez. Hola, Carlos, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
3: Alguna queixa de temperatura, de posició, de cadira,
6: a veure,
3: còmoda,
6: a veure, avui,
3: tot
6: bé? Avui amb qui ve?
1: Què tal avui?
7: Avui he vingut amb el meu pare, Albert Ferran, i he de dir que res a veure amb el Pau Nastre, clar.
6: Bé, estem a punt de posar-nos fins i tot
7: una rebaqueta.
6: Una rebaqueta.
1: No et convidaré més, Carlos.
6: A l'ombra, amb ventet... Escolta, ideal.
3: Tot perfecte, no?
6: Una aigua, també.
7: Escolta. Si m'ha portat una aigua, de veritat.
3: Sí, aprena, Pau, aprena.
1: Perdona, però si aigua jo te n'he portat cada vegada, què m'estàs dient?
3: Ho té molt fet el Cornellà, no, Carlos, o no?
7: Tinc la sensació de que sí, de que és difícil imaginar-te un marcador on el Badalona pugui superar l'eliminatòria. Igualar-la, potser, sí, però ja dic, per mi se'm fa difícil de pensar, més pensant que el Cornellà fins ara s'ha mostrat sòlid en aquest playoff. Veurem si... és capaç d'igualar aquesta solidesa que ha mostrat en els partits de play-off fins ara i no concedir aquí, no? És veritat el que deia l'Albert, el Cornellà ho té claríssim amb el tempo del partit, en cada aturada, en cada moment en què pot baixar el ritme de partit, ho fa i ho farà, i jo crec que necessitem com a mínim un gol del Badalona perquè això s'animi una mica i hi hagi una mica d'activitat.
6: Hi ha hagut una passada en profunditat buscant el davanter centre Pime, que guanyava l'esquena de la defensa i ha anat a terra. Ha xiulat falta l'àrbitre. Algun sector de la graderia demanava la vermella perquè era l'últim home, però una passada en profunditat que segurament abans hi hauria arribat al porter. Però l'àrbitre ha assenyalat la falta perillosa, sense targeta. Primer atac amb cara i ulls del Badalona.
3: 0-0 del partit del Municipal de Badalona. Anem seguint amb Albert Ferran i amb el Carlos Martínez. A punt de començar la pròrroga a Balaïdos. Abans ens actualitzem amb el Josep Moragas. Hola, Josep, bona tarda.
8: Bona tarda.
3: Què ens expliques?
8: A aquesta hora, Lleó 14 tanca el dia a Madrid al Movistar Arena. El Papa escoltarà el punt de vista, entre d'altres, dels sindicats i la patronal espanyola en un acte on també hi tindrà un paper important la cultura i l'esport. Des de Madrid, Arnau Mañé.
9: Sí, Lleó 14 ha arribat fa uns minuts al Movistar Arena. S'ha emportat una llarga ovació de les 12.000 persones que són aquí. El Papa parlarà d'economia, parlarà d'art, parlarà d'esport. De fet, escoltarà el punt de vista de sindicats com la UGT, com Comissions Obreres. Escoltarà també el discurs de la COE, d'Antonio Garamendi. I, de fet, fa una estona, acaba d'acabar, ha intervingut Antonio Banderas. L'actor ha destacat i ha aplaudit la relació entre l'art i entre l'Església Catòlica. També ha denunciat qualsevol tipus de violència. A primera fila del Wizzing Center, del més ben dit del Movistar Arena, els tres vicepresidents del govern d'Espanya. Demà al matí el pontífex encara la part més política del viatge, primera hora, reunió amb Pedro Sánchez i després el primer discurs d'un papa al Congrés dels Diputats.
8: I en paral·lel, el primer denunciant d'abusos sexuals a l'abadia de Montserrat, Miguel Hurtado, ha lamentat que el papa Lleó XIV només es reuneixi amb víctimes de perfil baix durant la seva visita a l'Estat en lloc de fer-ho amb activistes. Així ho ha reivindicat davant la Nunciatura Apostòlica a Madrid, que ha visitat aquesta tarda el pontífex. Hurtado ha retret no haver rebut cap resposta després de demanar fa un mes mantenir una trobada amb el cap de l'Església. Hurtado creu que si durant el viatge a Catalunya el papa no es compromet a reparar totes les víctimes de Montserrat, serà un error irreparable.
10: Perquè si el papa va a Montserrat, com a mínim, quan parli davant els fidels, que mencioni la pederàstia a l'Església, que mencioni la pederàstia a Montserrat, que demani perdó i que es comprometi públicament a Montserrat que totes les víctimes seran reparades. Si no està disposat a fer això, millor que no vagi, perquè serà una taca molt negra en el seu expedient.
8: Portador diu que el pontífex està evitant que li facin preguntes incòmodes.
3: Gràcies, Josep. Fins ara.
8: Fins ara.
3: 7 minuts i 2 quarts de 7. Re, un minut de publi i ara tornem.
11: Superesports amb Xavi Puig.
12: Ocasión Plus.
13: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
14: A Ford hem electrificat els nostres vehicles. Sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni, vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
15: Subscriu-te ara a La Vanguardia per només 39 euros. Rep cada dia el diari a casa i emporta't de regal una vaporera de vidre, un llibre de receptes i tres utensilis de l'EQE valorats en 60 euros. Truca al 933 481 482 i cuina de manera saludable amb La Vanguardia i l'EQE.
12: Ocasión Plus.
13: Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Ben, ben, ben. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Ocasión. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Ben, ben, ben. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus. Ben.
16: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
17: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
16: Amb gent pionera.
18: Hi ha moltes apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
16: I que vol canviar el món.
19: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
20: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta-la a l'app i al web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
21: Change the world, or the world will change you.
20: RAC 1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.
11: Superesports amb Xavi Puig.
3: 5 i 2 quarts de 7, Superesports fins a les 11. Som a la pròrroga del Celta 2 a Europa 2, jugant-se la classificació per la final per pujar a segona divisió. I a Badalona, Badalona 0, Cornellà 0. En aquest cas, el play-off per pujar, en aquest cas, a segona federació. I minuts finals de la final de la Copa del Rei d'handbol a Alacant pel Barça, Molló.
2: El Barça guanyarà, 3 minuts i mig pel final, guanya per 20 gols de diferència. Vidasoa 16, Barça 36.
3: Som al quart set de la final de Roland Garros, final masculina entre Cobol i Zverev.
2: 2-16 a 1 per Zverev, 4-3 per l'italià en el quart set.
3: I també ha arrencat la final femenina de pàdel al Major de Roma.
2: Sí, amb les catalanes Sánchez Dustero que estan perdent contra la parella Ubria Triay per 3 jocs a 0 el primer set.
3: Balaïdos, Clara, Celta 2, Europa 2, com ha arrencat la pròrroga.
0: Amb córner a favor de l'Europa, ja era hora que fos de l'Europa, perquè últimament només eren a favor del Celta. Fortuna canvia, a més, que farà l'equip de Benítez, que no sé si volien esperar que passés el córner o no, però vaja, el fan. Marxa Toni Caravaca i entra Marc Anglès. També l'ha fet un al Celta, ha marxat Pablo Gavinyan i ha entrat Milla.
4: Canvi valent, jugador de baix. Això a Dai deu veure que necessita cames fresques i comença a prioritzar que teniu un mig del camp descansat.
2: I Caravaca tenia groga, eh, Clara?
0: Correcte.
2: Llavors.
0: A veure el córner. Hi va Escoruel amb l'esquerra, al costat té Adnan, però se la mira en llarg, perquè hi ha dos jugadors del Celta tapant el 17 de l'Europa. Jugadors a la zona del punt de penal, jugadors a l'àrea petita, el llançament d'Escoruela buscant els Carvaques, l'ha aconseguit tocar, però la treu la defensa del Celta. Qui se la quedarà aquesta acció dividida? Doncs l'Europa, Carlos González. Carlos González, mira, forçarà un altre córner. Ha entrat molt bé Carlos González al partit, trobo.
4: I ajudant en defensa, també.
2: Sí. Guanyant molts duels.
0: El córner que ara servirà Jordi Cano des de la dreta. Prepara els dos últims canvis al Celta Fortuna. A veure, marca jugada el vigolejador Cano. just davant la zona on hi ha els escapulats. Tothom a l'àrea petita. El llançament de Jordi Cano, tancadet, posa els punys. Coque Carrillo, la treu la defensa, la torna a penjar high cap al segon pal, la pot baixar Carlos González, al final s'ha escapat del control i ara s'ha adormit, no, però la pelota surt fora, es posa les mans al cap Carlos González perquè si arriba a controlar bé tenia opcions de treure alguna cosa. La manté l'Europa, Adnan amb Maikas. S'entrarà Maikas o no? No, de nou Adnan. Ai, el control se li ha escapat. Ui, ui, compta la contra. Ui, compta la contra. Està sol high contra el món. Ui, la contra. A veure, hi va Kibet. Kibet, Kibet, cabe high. Cabe high, cabe high. Sí que és ràpid, sí. Sí que és ràpid, sí que és un portent físic. Perquè aquí anava sol contra tot l'atac del Celta Fortuna i ha estat més ràpid per aconseguir recuperar la pilota.
7: Quin mèrit, sí. Quin mèrit. Sí.
0: Tenia com si no estigués cansat, com
7: tenia
0: si no
7: les de perdre.
0: 90 minuts.
7: Tenia sí, les de perdre sí, en aquest 3 contra 1.
4: Però aquí Adnan ha de ser conscient que el seu equip està totalment embolcat en atac.
7: Potser les cames...
4: No jugar
7: potser, jo crec que és un tema
4: segur,
7: de cames.
4: Sí, sí,
7: un
4: però...
7: tema
4: de... Res.
7: Acabar jugades. És, quan estàs tan cansat, s'ha de provar d'acabar jugades perquè no quedin pèrdues pel mig. És que, si no, cada atac serà igual. Un contraatac a l'esquena.
1: No perdre-la i acabar jugades.
7: Sí.
4: Volem el hat-trick de Jordi Cano. Encara no l'hem vist aquesta temporada. Ha fet 6 doblets, com tant el d'avui, però cap hat-trick.
7: És el dia.
3: S'acaba la final de la Copa del Rei d'handbola. Alacant, Mollom.
2: 17-37. El Barça ha guanyat còmodament aquesta final, que ja guanyava, recordo, 8-0 els primers minuts de partit.
0: Espera, que se l'emporta Carlos González. Carlos González és dins l'àrea. Pot buscar la centrada, buscant a Maikas. Toca en un defensa, encara és viva. És Escurola la penja, es passeja per tota l'àrea. Hi havia fora de joc. Llàstima.
2: Sí, al inici.
0: Havia trobat l'espai de Carlos González.
2: Sí.
0: I ara fa els últims dos canvis del Celta Fortuna. Marxa amb el dorsal 8 Antanyón. Entra amb l'11, Ángel Arcos. Que diria que ha anat convocat algun cop amb Codio Giraldez. Ángel Arcos, em sona.
4: Va ser baixa la setmana passada per lesió, ha arribat per aquesta setmana.
0: I marxa amb el dorsal 18, Joel López. Entra en el seu lloc amb el 14, Oliveras. Ja no té més canvis, el Celta.
3: Com són els primers minuts del Badalona 0, Cornellà 0. Albert, alguna ocasió clara?
6: No, sense oportunitats. Al quart d'hora de la primera meitat, el guió és el previst. El Badalona, molta pilota, molta, i el Cornellà esperant al darrere tranquil·lament, que no està patint el Cornellà, que el que sí que fa és que quan recupera pilota llarga cap al seu davanter, cap a Leo Dos Reis, i a intentar jugar-s'ho contra tota la defensa del Badalona. Hi ha una mica de nervis a la graderia perquè veuen els aficionats del Badalona que no, l'equip no està generant perill des del primer minut, el que dèiem, demanant targeta pel porter. Miquel Azparren, al minut 3, ja li ha dit a l'àrbitre que portava ja 3 accions al porter perdent temps, però l'àrbitre no li ha fet cas. De moment, sense targetes al partit, 0-0, partit difícil d'empassar per l'espectador neutral.
7: Sí.
6: Però és el que teníem previst.
7: Sí, jo crec que, a veure, el Cornellà, mentre duri el 0-0, assumirà 0 riscos. Per què? Perquè no li interessa donar-li l'opció al Badalona de ficar-se en l'eliminatòria. Per tant, què dic, el Cornellà què està fent? Limitar-se a defensar bé, està ordenat, no cometre errades i...
6: Mira, la centrada de Sidibé al cor de l'àrea, a punt de rematar Pime. Des d'aquí pensava que l'havien agafat, però no reclama. És una centrada al cor de l'àrea petita i arriba forçat i no arriba a impactar amb la pilota, però és sens dubte la millor arribada, la més perillosa del Badalona, que ara es volca la porteria rival de moment, però com dèiem, el 16 de la primera, sense gols, Badalona 0, Cornellà 0.
3: Obert ja 8 minuts de la primera part de la pròrroga, Balaïdo, Celta 2, Europa 2, Clara.
0: Em falta al mig del camp favorable a l'Europa. Protestadíssima a Balaïdos, que a més de les queixen que Adnan està guanyant uns metres a l'hora de plantar l'esfèrica sobre la gespa. Continuen queixant-se. La penjarà Adnan?
1: Sí, sí, ara s'han de penjar totes.
0: Sí, sí. Ui, Maikas, ha aparegut el darrer. Maikas dins l'àrea, es regirà Maikas. No s'atreveix a xutar, la passada no arriba a zona de ningú. La recupera Escorola a la frontal, pilota dividida, l'acaba escopint a defensa del Celta Fortuna. Servei de banda, però que bé havien vist a Maikas apareixent del no-res. I després potser li ha faltat convicció per mirar porteria.
4: Perquè, posats a penjar pilotes, no seria bo tenir Josu al camp, per exemple, amb la seva esquerra?
0: Això, Adai, s'escalfen, eh? Diversos jugadors...
4: Penso que podria estar bé, pilota aturada, corners, centrades des de tres quarts. Si tens
0: la passada de Jai, que quedava un pèl curt, ha estat atent. Juan Flere, però la manté al Celta Fort, una falta d'Adnan, perdó, de... ara t'ho diré, de Marc Anglès, sobre el futbolista del Celta Fortuna al mig del camp, sobre Hugo Burcio.
2: Amb tot el carinyo per la federació, però si tens dos partits de semifinals, tornada d'una eliminatòria que pot anar a la pròrroga,
0: ja.
2: Posa el segon partit a les 7 de la tarda, perquè, en perdons, estem empassant la pròrroga amb doble pantalla petita... Petita del Zamora Villarreal, però no molt gran del Celta B Europa. I no té... no té nom, això. Vull dir, què et costa posar l'altre partit a les 7 i t'assegures que no es trepitgen?
0: Però la falta que pica el Celta Fortuna, res, surt a fora.
4: O desdoblar Canals.
2: Sí.
4: O sigui, clar,
2: serà per Canals. Serà que Movistar no té Canals, o Orange, que fan a tot arreu.
0: Ha posat en joc la pilota l'Europa. Aquests sospirs que són nervis o què són?
4: Sí, són nervis. Són nervis perquè ara mateix no ho acabo de veure clar del tot. Veig poca... Normal, fruit del minut del partit en què estem, però veig poca idea, poca creativitat... I penso que només un cop de geni ara mateix podria... O bé una revisió d'aquestes que sí que... a la que sí que et pots agafar.
2: Sí, una extra, sí.
5: En qualsevol cas estarem pendents d'aquest Zamora-Villarreal B, perquè d'aquí sortirà el rival del Sabadell a la final.
2: Sí, amb el 2-0...
5: No. Deia dir que amb el 2-0 favorable als groguets del partit d'anada, ho tenen ben encarat, però d'aquí, com diem, sortirà el rival.
0: A veure, el Sabadell davant de l'Europa, que el desaprofita i comença a córrer el Celta per l'esquerra. Ángel Arcos regirant-se, falta de Jai, no, és servei de banda, simplement. Tot i que es queixa Ángel Arcos, l'àrbitre no ha assenyalat res, és servei de banda. Superats ja 12 minuts pràcticament d'aquesta primera part de la pròrroga. 2-2, se li acaba el temps a l'Europa, però encara en té.
4: Però ara el Celta no té cap pressa, és a dir,
0: és
4: la curiositat dels partits aquests que van a la pròrroga però no als penals, que la pressa va per barris durant els minuts del partit.
0: Ui, espera't, que se l'empassa la defensa del Celta, és Jordi Caro dins l'àrea, el xut creuat fora, no arriba mai, que es llançava a l'àrea petita. Era aquesta, potser, eh? Ui, se l'empassa la defensa del Celta, ha rebut Cano i després... Ni xut, ni centrada, no ha acabat en res.
3: Oh. Sí, que no sé ben bé què buscava, eh?
0: No.
4: No ha estat prou ràpid, tampoc. Li falten forces a Jordi Cano.
0: Sí.
3: Aniré a buscar els prismàtics de la redacció, perquè ara complica això de veure... A veure el futbol.
4: Ara mateix és un doble sol i ombra.
0: Em podeu fer una foto per veure-ho?
4: Sí.
0: Gràcies,
4: companys. Que vulguis.
0: El que tingui millor mòbil, sisplau, gràcies.
2: Un astre, això sempre, és del tecnològic.
0: Home, no sé jo.
3: Hòstia.
0: A veure...
3: Ha tret la càmera.
0: D'aquelles analògiques, no? O la digital, quina? Ara.
2: Amb el carret.
5: Te les enviaré per carta postal.
0: No, avui ara. Compte, que hi va el Celta Fortuna. Somoa a l'esquerra, amb arribada d'Àngel Arcos, és dins l'àrea, el dos bon altre jugador, la centra del segon pal pot rematar, no ha rematat, increïblement, ha intentat penjar-la, jo crec que no s'esperava, no ha atacat la pilota, no sé què ha intentat fer Somoa al segon pal, Juan Flores estava vençut al terra, després de la centrada des de l'esquerra d'Oliveres, i Somoa, no sé per què no ha rematat, o Kibet, diria que era Kibet, sí, era Kibet,
3: massa alta, jo crec.
0: Sí, no ha arribat, no? Li falta 20 centímetres. A mi també ho ha semblat.
4: Un altre cop claríssima, per això. És a dir, l'Europa que ha de començar a assumir riscos, però sent conscients que quan arribi el Celta serà pràcticament mig gol.
0: A veure... I torna el Celta. La paret és bona. Ui, massa fàcil. Està atacant el Celta Fortuna. Rep Milla a la banda dreta. Té el davant Campeny. Es frena Milla. Com que no té pressa, doncs amb calma cau a terra, no hi ha res. La recuperació de Campeny, comença a córrer Campeny, però està molt sol Campeny, però mira, en treu una falta al mig del camp. protestadíssima, la falta sobre Campeny, últim minut d'aquesta primera part, serveix ràpid l'Europa a Adnan, que avança metres, es desmarcava Carlos González, encara Adnan, la passada per Maicas és bona, Maicas arribarà a la frontal, guanya la línia a fons, Maicas, la centrada enrere, ui, fa mig tocar lo González, a segona, ha impactat en un jugador, no hi ha hagut mans, pensava que avui podien ser mans, però no. Carlos González, la volea, ha impactat en el cos d'un defensor del Celta, llàstima.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: Sí, no molt més, no? A veure si ara ens ensenyen també pel videomarcador que ens ho indiquen quan hi ha temps afegit. De moment no ens ho ensenyen. Sort de Somoa, Estava al mig com el dijous.
2: Sort, però està sent un corcó des que ha entrat a la segona meitat en cada acció que rep. Conduccions molt potents, molt poderoses.
1: Tant Somoa com Kibet i també Milla per la dreta està fent ara molt mal. Està molt més fresc. Estan els tres molt frescos. I realment estan fent patir de valent a la defensa de l'Europa.
2: Sí, molt clara.
1: A veure aquesta falta, defensar-la bé, perquè pot ser l'última de la primera part de la pròrroga. I almenys t'assegures arribar a la segona sabent que només necessites un gol. Es prepara a la banda per entrar Àlex Pla.
2: Control de pilota.
1: A veure, la falta que pica Arcos, posa el cap Òscar Vaques i final. Final de la primera part de la pròrroga. A Balaïdos i a RAC1 es manté el 2-2, tot segueix igual. Ara mateix passaria el Celta Fortuna, però un gol de l'Europa ho canviaria tot i enviaria l'equip de Dai Benítez a la gran final contra la Ponferradina. Queden 15 minutets mal comptats, amb afegit amunt, afegit avall, per intentar aconseguir aquest tercer gol.
3: I a Badalona, Badalona 0, Cornellà 0. A quin minut som de la primera part, Albert?
4: A punt d'arribar al 25, mateix guió, mateix escenari, sense xuts, ni a porteria ni fora, sense oportunitats. Continuen demanant targetes pel porter per perdre temps i amb una incidència important, o molt important, perquè ha hagut de marxar lesionat Leo Dos Reis, el davanter centre del Cornellà, l'autor d'un doplet al partit d'anada. És una baixa molt important, ja no només pensant al partit d'avui, sinó una hipotètica darrera eliminatòria per pujar a segona federació. El seu lloc l'ha ocupat Golubovic. Sembla una lesió, Carlos, fins i tot relativament important, perquè no podia recolzar la cama dreta. No sé si genoll, turmell, però se l'ha vist, vaja, molt adolorit i no fa la sensació que en una setmaneta es pugui recuperar.
5: Com tu has dit, Albert, no hem pogut veure des de la nostra posició si era genoll o turmell, però la part aquesta de que no pogués recolzar la cama sí que és preocupant, no? Perquè sobretot pensant això, en una possible eliminatòria de aquesta final de play-off, no? I en quant al partit, doncs el mateix guió des del principi, el Cornellà jugant a que passin molt poques coses, a no arriscar gens, però també jo trobo que el Badalona hauria d'arriscar una mica més, no? I hauria d'estar una mica més incisiu, i jo crec que el Badalona també té aquesta certa por a que li facin un gol que ja el tregui definitivament de l'eliminatòria, no? I tinc la sensació que no acaba de voler pressionar, no acaba d'anar-hi de veritat amb una eliminatòria que estàs 3 gols a baix.
4: És que està sortint molt fàcil des del darrere al Cornellà, és a dir, està molt bé la pilota, es veu un punt desesperat al Badalona, no? Sí. També hi ha nervis a la graderia.
5: Sí. I ja dic, el Cornellà, evidentment, dominant bé els temps de partit, saben perfectament quan han de parar el partit i fer la seva. Ja dic, de moment, un partit ensupidet, diríem, exceptuant l'ocasió del Badalona que ha narrat l'Albert, poca cosa més.
3: A la final gallega, Compostela 0, Atlético Arteixo 0, 10 de la primera, d'aquí surt el rival del Cornellà o Badalona, l'anada va guanyar l'Atlético Arteixo 2-1. Veurem què acaba passant i què és el rival en aquesta final, ja llavors sí, definitiva, per pujar a segona federació. I la final de Roland Garros, com la tenim, Molló?
6: 6-5, el tercer set per Zverev, ha arribat a servir Kovoli amb 5-4 per adjudicar-se el quart parcial, però ha trencat l'alemany, que recordo domina per 2-16-1.
3: I a la seguida serem també el Buesa Arena, que d'aquí 18 minuts arrenca el Baskonia Joventut, jugant-se una plaça pel play-off semifinal. La penya, si guanya, cap a semifinal. Si perd, doncs se'n va de vacances ja l'equip de Dani Miret. Ha arrencat la segona part de la pròrroga, Clara?
1: Ara mateix, té més 4 segons d'aquesta segona part de la pròrroga, amb un canvi a l'Europa. Ha entrat Àlex Pla per Òscar Vaques, que ho deia abans l'Arnau, que estava cansadet.
2: Sí, imagino que Àlex Pla no és un box-to-box, Àlex Pla és d'aquests jugadors que pilota el peu i intenta posar bones passades a l'espai per les poques energies que quedin a dalt. És on veig el recurs de l'Europa en aquesta segona part de la pròrroga.
1: Marc Anglès, al mig del camp, amb Campeny

0: Campeny amaga amb Joan a l'esquerra, ho fa cap a la dreta, posa el cap Carlos González, no arriba, però Maicas la baixa al mig del camp. Samuà, realment no para, Samuà, mira, un altre cop, Samuà superant l'entrada d'Escolula, per sort s'equivoca en la passada, recupera Adnan, Adnan davant Milla, se li acabarà el camp Adnan, no, no ha sortit aquesta pilota, qui se la queda, qui se la queda, falta, falta d'Adnan sobre Milla. Falta d'Adnan sobre Milla, just davant la banqueta del Celta. Li queden uns 15 minutets a l'Europa.
1: S'hauran d'aprofitar bé aquests minuts, eh? Perquè ara cada moment que s'aturi el joc, cada falta, cada targeta, cada coseta, el Celta esgarraparà tot el que pugui més. Faria bé l'Europa de no fer el passarell i de no fer faltes innecessàries, per exemple.
2: És la primera pròrroga d'aquest playoff, una dada per l'optimisme. Fins ara, els dos filials que han jugat han caigut eliminats. Avui esperem que sigui el tercer el Celta Fortuna.
0: Jugant en l'equip local, Anxo, per dins, ui, massa sol, Arcos, el xut, gol.
3: No.
0: El gol del Celta Fortuna ha rebut massa sol. Pel meu gust, a la zona de tres quarts, no hi havia ningú a sobre seu. Ha avançat metres, ha arribat a la frontal, Gardela amb la cama dreta, al pal llarg, no hi arriba Juan Flere, Ángel Arcos fa el tercer del Celta Fortuna en aquesta segona part de la pròrroga. Ara es complica, sí, molt, el futur de l'Europa, perquè hauria de fer dos gols en el que queda d'aquesta pròrroga. Intenta animar els seus Àlex Cano des de la banqueta, però el gol és un cop duríssim. Celta Fortuna 3, Europa 2.
4: Sí, progressa massa sol cap a la frontal de l'àrea, també triguen en sortir-li a tapar el xut, i l'ajusta bé, tot s'ha de dir, al pal esquerre de la porteria de Flere per marcar aquest gol que complica, i de quina manera les coses a l'Europa.
1: És una combinació, la combinació letal, desgast defensiu, ningú l'entra, a més és bo i la col·loca on vol. Flere tampoc no ha sigut el millor partit de Flere amb la samarreta de l'Europa, pel penal, per bé, perquè aquí jo crec que hagués pogut fer alguna cosa més, em sembla, Flere, en aquesta jugada. Però bé, sigui com sigui, ara missió impossible, eh? És ara fer dos gols i no sé com els farà l'Europa, sincerament. Ara el meu optimisme que ha caigut de cop i volta, perquè tens pocs recursos. Pocs recursos, poques ganes, vull dir, no, ganes no, però poques cames, molta fe, imagino que és el que li pot quedar a l'Europa.
4: Sí, ara no et queda una altra, que la desesperada. Vinga, sí, sí. Som-hi.
0: Per exemple, a més Grofen de davanter, que sí, sí, ara s'havia incorporat, però ha pres mal en aquesta acció. Es queixa de la cama dreta. Veurem si es pot recuperar o no el defensa de l'Europa.
4: Sí, i un gol molt ràpid. Has de fer un gol molt ràpid, perquè si no, sí que no, et queda sense temps.
2: I quan físicament ja t'està costant, si a més li sumes a aquesta càrrega mental de saber que vas per terreny al marcador i que necessites dos gols, ara, evidentment, tot es fa més feixuc.
0: Recuperat és una prova coix, eh? Vull dir, s'ha aixecat, però fa el que pot. Veurem si pot continuar o no.
1: Es queda,
0: si
1: no?
0: Es queda,
1: dalt, no?
0: Sí, sí, sí, es queda dalt. Això ja a la falta ho hem vist. O sigui, el servei de centre ho hem vist, que ja es quedava a dalt. Passa que et dic, ara va coix. I ara falta. Malgrat les protestes d'Escoruela, falta. I targeta groga per Escoruela. Per una puntada. Diré que era sobre Kibet. Moltes grogues, eh? 11 en compte, en conto. Més la de Dai. I ara, segons que esgarrapa el Celta, evidentment. I prepara un canvi l'Europa. Es prepara ja a la banda. Espera, que ara s'ha tret la samarreta. Sembla que es preparava un jugador per sortir. Era George Andrews, però no, que li havien donat la samarreta equivocada, crec. Sí, sí, sí, li havien donat la samarreta de George Andrews. Anava a dir, aquest no és George Andrews. A un altre jugador, a Khalid.
4: Sí, que és la repetició entra amb la cama molt alta, sí, i amb, sí, els tacs per davant, Escoruela. Som al tie-break del quart set a Roland Garros, a Molló.
3: Sí, una en aquest tie-break entre Kovoli i Zverev. Recordo, si guanya el tie-break Zverev, guanya Roland Garros. Si el guanya Kovoli, anem al cinquè set.
0: Marxa Esgroc, no pot continuar. Bacoix entra en el seu lloc amb el dorsal 29, Khalid.
1: Doncs és l'última bala.
2: Sí, és un jugador mòbil, molt, molt àgil i rapidet. Jo crec que pot atacar bé l'espai, moure's bé dins de l'àrea. No ha tingut continuïtat aquesta temporada, però evidentment doncs, té el que té la banqueta d'ahir en aquests moments i intentarà utilitzar aquesta carta.
0: I ara compta perquè Caravaca se les té amb un seguidor de la graderia. Se li ha intercanviat algunes paraules, no sé què s'estaven explicant exactament. Un altre del membre de la banqueta de l'Europa li fa el gest com que... Ens veiem després. Això sobre Àlex Cano, de fet, està dient que es calmi. La té el cel de fortuna. L'Europa cansat i tocat mentalment. I mira, i torna Kibet per la dreta. Es frena Kibet. Retrocedeix uns metres per Hugo Burcio. Se li escaparà la pilota? No, la manté Burcio. Recuperació d'Adnan. No hi ha res, no hi ha res. I intenta sortir l'Europa. Maikas. Avança metres Maikas per l'esquerra. Encara Maikas, supera l'entrada del seu defensor. Encara Maikas, ui, la passada per ningú. La passada per ningú, no hi havia ningú. Ni Cano estava allà, ni Alex Pla, absolutament ningú. Però recupera Alex Pla i està sol a la banda a Carlos González. I dins l'àrea, Carlos González, al segon pal. No arriba Cano, s'anticipa el porter. S'anticipa. Si no arriba, Cano feia el hat-trick. Però la centrada ha anat un pèl massa tancada. I Coque Carrillo... ha blocat, crec que hi havia altres opcions també.
1: Doncs era aquesta, jo crec, per fer el gol aquest ràpid que dèiem abans d'encarar els últims 10 minuts.
0: I espera que hi va el Celta. Calma el joc, però cap de rep l'entrada, falta de Marc Anglès i més temps que guanya el Celta Fortuna, que guanya 3-2 i que va a camí de ser finalista.
1: S'està jugant realment poquet, aquesta segona meitat de la pròrroga.
0: Sí, sí, sí. I els escapulats que també, evidentment, estan intenten, però estan també amb un to baix ara, amb aquest tercer gol que ha fet molt mal. De veure's a un gol de passar a la final, han de necessitar-ne dos. Milla servirà la falta, no sé si la penjarà, no crec, si jugaran en curt. A veure la combinació amb Ángel Arcos, l'autor del gol. La pilota no ha sortit, encara Ángel Arcos fent caure Escorola pel terra. Ángel Arcos manejant els seus defensors amb Àlex Pla. Ara sí que se l'ha acabat el camp. Ara sí que se l'ha acabat el camp a l'autor del gol de la victòria del Celta Fortuna. Ara mateix serveix davant ràpidament Àlex Pla amb Escorola, distribuint cap a la dreta, campeny amb Jai. Més a la dreta es desmarca Carlos González. La passada curta de Jai, s'equivoca, no era aquesta. Ataca el Celta. Bé, ara però defensa de l'error Jai, evitant que rebi el seu marcador, però continua sent possessió pel conjunt gallec. Jordi Cano també ja amb la bateria sota mínims. La mou el Celta. Canvi de joc buscant a Kibet. Arribarà a Kibet. Juan Flere. Atura Juan Flere. Ara aquí ha tapat bé el porter de l'Europa a la rematada de Kibet. Podia haver estat la sentència.
4: Hi ha gol en el Zamora Villarreal B, Molló.
3: Sí, marca Ramos el gol del Zamora. Zamora 1, Villarreal B, minut 22. L'eliminatòria encara favorable als groguets per 2-1 en el global.
4: Aquí el rival del Sabadell per pujar cap a segona divisió. I a Badalona, Badalona 0, Cornellà 0. Que ens hem perdut en aquests últims minuts, Albert?
5: Doncs mira, ens hem perdut la millor oportunitat del partit, una centrada des de l'esquerra i la rematada sol a la frontal de la petita del jugador del Badalona, La Rosa. En l'oportunitat més clara ho torna a provar el conjunt badaloní. La jugada per banda de Juaco, força un corna, s'anima el públic, ha començat a ensenyar targetes grogues, per exemple el porter Isaac, el del Cornellà, ja ha vist groga per perdre temps, hi ha hagut un parell de picabaralles, però clar, és que el Badalona hauria de marcar un gol abans del descans, Carlos, per tenir opcions.
6: Sí, perquè és el que portem comentant fa estona, que jo crec que la sensació és que el Cornellà fins ara està molt còmode, però inclús amb la pilota, a la que s'ha tret una mica la pressió del principi, ha començat a tenir la pilota i perquè no està volent profunditzar moltíssim, però la sensació és que surt molt fàcil de darrere.
5: Doncs ara un jugador del Cornellà a terra, reclama el Cornellà, també els aficionats del Badalona, 0-0, 7 minuts més l'afegit per arribar al descans.
3: Per 3-2 l'Europa, al camp del Celta, Balaïdos, ara mateix necessita dos gols, gairebé un miracle, en 5 minuts una mica més per aconseguir passar a la final. Només per comprovar que ja ha arribat el Buesa Arena, que no ha fet tard. Hola, Dani Aguilar, bona tarda.
7: Per què ha fet tard? Molt bona tarda, Xavi Puig.
3: Bona tarda, puntual, com sempre.
2: Com sempre.
7: Sempre, sempre, sempre. Sí, sí, sí, sí, vinguem d'on vinguem, tant se val com venim bé. No seria el millor dia, però vaja, en tot cas, aquí som
2: sí, del sud,
7: al Buesa
2: Arena.
7: No? Sí, sí, sí. Però avui és torn del Joventut de Badalona, que és l'equip que es vol classificar per semifinals. Ahir ho va fer el Barça. Podrien tenir dos catalans a la semifinal, per això ha de guanyar avui el Buesa Arena, un Buesa Arena que a poc es va omplint, es projecten unes 12.000 persones en aquest majestuós, enorme, preciós pavelló a Vitòria, 5 minuts i mig perquè arrenqui el partit.
3: Cap baixa d'última hora, de la penya?
7: Cap baixa d'última hora, la mateixa convocatòria tant per uns com per altres. I això vol dir que finalment Kobe Simmons, que hi havia dubtes a les últimes hores, això es deia Vitòria per molèsties físiques, entra a la llista, no hi seran ni Howard ni Marquise Noel, els descartats, ni tampoc Diop. Per part de la penya, l'única absència, la d'Ante Tomic.
3: Hola, Jordi Colomé, bona tarda.
2: Bona tarda.
3: A veure com de calent és el partit. Va acabar escalfat el de Badalona. La prèvia també ha estat entretinguda a nivell social, diríem, més que esportiu. Sí. Dic més a nivell d'afició que no pas a nivell de jugadors o d'entrenadors. Veurem el partit com es desenvolupa.
8: Sí, òbviament s'està creant una tensió que després en el camp no té per què sortir, més enllà de que si Kuruk s'està controlat o no, que sempre ajuda. Però sí, el partit, la pressió és pel Baskonia, òbviament, però és veritat que també la penya, encara que la pressió sigui pel Baskonia, té allò d'acabar d'arrodonir o fer... d'acabar amb millor sabor de boca, i es va aconseguir una mica amb la victòria l'altre dia, que aquesta primera temporada, esperem que no sigui l'última de Ricky Rubio, un pas d'una classificació, doncs seria molt il·lusionant.
3: Doncs el vivim amb intensitat a partir de les 7, aquest partit de Buesa Arena entre el Baskonia i el Joventut. Li queda quan el partit a Balaïdos, Clara?
0: Dos i a punt ha estat de marcar el quart el Celta Fortuna. Ha rematat fora Samuà per ben poquet, després de l'acció per l'esquerra. Era ja el final definitiu d'aquest partit, d'aquesta eliminatòria. Dos minuts, està molt cansat l'Europa. Adnan no pot dir ni fava, no pot. Està esgotadíssim. No ha tingut el millor dia i ara més està cansadíssim.
2: No ha estat una bona pròrroga de l'Europa i especialment després del gol tot ha decaigut encara més.
3: O sigui, ha tingut dues accions en atac, una de Jordi Cano, la primera, i aquesta que no ha arribat a rematar la segona.
1: És el que feia preveure un partit llarg contra un filial, que físicament arribes com arribes i ells, per molt cansats que estiguin, doncs no deixen de ser nanos de 20 anys que si una cosa tenen és força, cames i pulmons.
0: I ara falta de l'Alex Pla. Un minut. Si s'afegeix alguna coseta, veurem quan.
3: Sí, s'ha d'afegir com a mínim un minut pel gol, alguna cosa pels canvis. I vaja, jo crec que ja hem de començar a posar en valor el que ha fet l'Europa aquesta temporada, perquè malauradament el temps és que no n'hi ha per fer dos gols.
0: No té pressa el Celta.
2: L'Europa que ha tornat a jugar un play-off d'ascens a segona divisió 63 anys després de l'últim cop, per posar en valor també la gesta lluitant contra els elements amb un dels pressupostos més ajustats de la categoria, per no dir el més baix, que té moltíssim mèrit quedar-se, si es confirma aquesta derrota, a 3 partits de pujar a segona divisió.
1: I amb coses com, vull dir, avui que es perd, és important dir-ho, l'Europa no viatja directe a Vigo avui. No fa un desplaçament normal com faria un equip professional que va jugar un play-off. Es desplaça per un tema econòmic, ho ha fet altres vegades també com va anar a Sanlúcar, ho ha fet per anar al camp de l'Atlètic de Madrid. Vull dir, al final es basa en unes precarietats que altres equips de la categoria no tenen i tot i així t'has quedat a un gol de jugar una final per pujar a segona.
0: Dos minuts de temps de vagit.
1: Doncs gaudir-los. Són els dos últims minuts de la temporada, d'una temporada històrica. I més enllà de la decepció de no guanyar, de no passar, crec que els jugadors de l'Europa no saps mai quan pots tornar a jugar un partit d'aquestes característiques i fins i tot... Digues, Clara, perdona.
0: Espera, que pot arribar al quart del Celta, el contraatac. S'ha emborratxat de pilota aquí Samoa, per sort, perquè si no era el quart i crec que tampoc fa falta. És a dir, si perds i quedes fora, ja està, que sigui així, que no cal tampoc encaixar més gols i veure com celebrar encara més. Però l'Europa encara vol dir alguna més. Jordi Cano. Jordi Cano, res. És que no hi ha energia, no hi ha idees. L'equip està molt tocat. Corre Milla per la banda dreta. Avança Milla, davant Escoruela, bicicleta per aquí, bicicleta per allà, encara Milla. Fa la de Carrasco, mira, arriba Jordi Cano, li fa una empenta, falta. Un minut. I això s'haurà acabat. L'afició del Celta Fortuna, que ja celebra la classificació dels seus a la gran final contra la Ponferradina. La gran final per pujar a la segona divisió. Almenys ens queda la bala del Sabadell.
4: S'allarga la final de Roland Garros, Bulló.
3: Sí, perquè guanya el tiebreak 7-5 Flavio Cobolli. Per tant, anirem al 5-7, dos sets iguals. El primer gran slam d'Esverev, si arriba, haurà de ser el 5-7.
0: La falta que no hi ha pressa per servir-se. Arribarem als 2 minuts amb 20 segons. A punt d'acabar la temporada pel Celta.
4: Tornarem a tenir la temporada que ve. Víctor Valero, sí. Dirigeix el tècnic del Superesports, un Sant Andreu a Europa. Derby. La temporada que ve a Primera Federació.
1: I el nou Sardenya.
4: I el nou Sardenya, sí, veus.
1: No?
4: I el nou Sardenya, clar, i el Narcís Sala, exacte.
1: Sí.
0: Final del partit. A Balaïdos i a RAC1 s'acaba una temporada espectacular de l'Europa que ha fet enamorar, il·lusionar i vibrar tot un barri i fer que gent que no era del barri també s'enganxés, s'interessés pel que feien aquests homes, aquests jugadors de Dai Benítez. Després d'haver pujat de categoria, s'han quedat a les portes de jugar una final del play-off d'ascens a la segona divisió. El futbol professional, un equip de barri, un equip humil, un equip, com deia ara, amb poc pressupost, i el que ha fet el nou Sardenya a Can Dragó és per treure's el barret, una temporada espectacular que s'ha de valorar, que potser ara fa mal veient també la reacció dels jugadors, que estan tots estesos sobre la gespa, alguns plorant, abatuts, esgotats mentalment i físicament per una temporada llarga i també per la lluita, la guerra d'avui aquí a Balaïdos. Ara potser costarà, però amb el pas dels dies, si algú no ho fa, ho acabarà de fer, de valorar el que ha fet l'equip de Dai Benítez aquesta temporada. Té molt mèrit, només es pot aplaudir la feina de tot l'equip, també l'afició escapulada, com han pes al llarg de tota la temporada, encara que els canviessin de camp. L'Europa es queda a les portes de la gran final, ha perdut 3-2 contra el Celta a la pròrroga. Recordem, a la pròrroga, ha aconseguit forçar la pròrroga. Llàstima dels penals de la segona part, perquè potser la història hauria estat una altra. Però aquí s'acaba el somni europeista, que la temporada que ve tornarà a mostrar les seves armes a la Primera Federació. Avui, de moment, acaba el somni.
4: Doncs tenim una final definida per pujar a segona, un filial, el Celta B contra la Ponferradina, un dels tres filials de moment que sí que passen, queda un encara en marxa, el Villarreal B, que de moment també hi seria, però és a un gol l'Alzamora de forçar la pròrroga en aquesta última eliminatòria que ens queda oberta esperant el rival del Sabadell. Arnau, com ho vols tancar, això?
1: Doncs amb alguna reflexió d'entrada, posar en valor un nom, que és el de Dai. Dai Benítez, per mi, ha demostrat ser un entrenador top, amb poca cosa ha aconseguit pràcticament fregar un ascens a segona divisió, a tenir en compte no només per l'Europa sinó per altres equips del futbol professional, i penso en Girones o equips que necessitin entrenadors d'aquestes característiques. Posant valor el que ha fet l'equip, l'Europa ha jugat de local a tres estadis diferents aquesta temporada. A tres estadis diferents, i tot i això ha jugat al play-off i s'ha quedat en re. I després, feina per l'Ajuntament, deures, perquè l'Europa es queda a Primera Federació, hi ha la promesa de posar la gespa, això vol dir que l'Europa necessita aquesta gespa, perquè de pujar a segona no s'hagués pogut jugar al Nou Sardenya, ara sí que fa falta, per tant tothom a treballar, tothom a posar-se les piles, perquè la temporada que ve la Primera Federació torna a ser una cosa fantàstica, una cosa magnífica, i caldrà gaudir-la una altra vegada, igual que s'ha fet aquesta temporada. Per tant, bona feina, un estiu a treballar tothom, plantilla, direcció esportiva, perquè molts jugadors marxaran, caldrà fer una plantilla pràcticament nova, i això també és important destacar-ho, que s'haurà de treballar per una permanència important permanència la temporada que ve, és l'objectiu i ho ha de continuar sent, i feina també per l'Ajuntament de fer el camp i de permetre que l'Europa jugui a casa l'any que ve.
4: Per tant, de bo que a més d'hora Qatar puguin jugar tant a Europa com Sant Andreu com a locals en els seus estadis. Pau?
2: Doncs que l'Europa ha caigut amb tots els honors competint fins al final, pràcticament fins al 110 d'una eliminatòria. Hem gaudit moltíssim aquesta temporada. Jo crec que és una de les coses més bèsties que he vist a la tercera categoria del futbol estatal, coneixent el context del club, amb totes les dificultats, amb totes les circumstàncies associades al club, el canvi d'escenari, el pressupost, el dia a dia del club, que és molt difícil el que ha fet aquesta temporada a Dai Benítez i la seva plantilla, i això, el mèrit principal, deia l'Arnau, és de Dai, però també dels jugadors que, amb el context que han creat de vestidor, han permès que cadascun d'ells tregui la seva millor versió.
4: Arnau Vila, gràcies. Fins la propera.
1: Fins la propera, gràcies.
4: Bonastre, descansar, bona nit.
2: Que vagi bé.
4: Bona nit. Som al llit directe. Sí, set, set de la tarda.
2: Tapa. S'ha llevat d'hora avui.
4: Una manteta i fins demà a les 12 no li diguis res. És el seu... la seva rutina dels diumenges a la tarda.
2: Som grans.
4: Clara, després sentim què en diuen els protagonistes. Fins ara.
0: Fins ara.
4: A Badalona som al descans o encara no, Albert?
5: Encara no, s'afegien 4 minuts, però a l'afegit hi ha hagut un canvi per lesió al Badalona, per tant, ben bé arribarem al 50, en queden minut i mig, ho prova el Badalona per eix de l'atac, però no pot, és que el guió de partit és que no és el mateix gairebé des del xiulet inicial. El Badalona ho intenta amb, bé, tampoc et diria més cor que cap, perquè és que tampoc tampoc hi va, no, és a dir, no arrisca,
6: ho intenta amb timidesa. Ho intenta amb timidesa. Ara ha carregat un parell o tres de vegades l'àrea sense rematada, però almenys ha centrat dos o tres pilotes de l'àrea per estressar una mica la defensa del Cornellà, però la sensació que dona és que el Cornellà està jugant molt còmode i per, no sé, és que perquè el Cornellà no vol profunditzar moltes vegades, no, que arriba, supera la pressió i tal,
5: si
6: i
5: no
6: vol
5: ataca,
6: profunditzar.
5: Pràcticament.
6: I pràcticament no està atacant per no exposar-se, però la veritat que jo espero una passa endavant del Badalona per tal, com a mínim, d'intentar entrar en l'eliminatòria, perquè ara mateix, a 3 gols de distància, a falta de 45 minuts, estàs totalment fora.
5: Xiula el descans Vicente del Mar, amb aquest 0-0, l'anada 4-1, per tant, situació molt controlada pel Cornellà, que es classificaria per l'última eliminatòria d'ascens a Segona Federació.
4: El Boix Arena arrencant millor el Baskonia que la penya. D'ànim.
7: I de quina manera? 7-44 per al final del primer quart. Mana de 6 al Kostner Baskonia, 8-2. Colo ha sortit al quintet titular amb la doble torre. Dani Miret, de fet, ja acumula alguns canvis i no tan sols, i tan sols portem 2 minuts i 16 segons. Ràpidament ha variat la situació de Birgander Rusic al quintet inicial. Colo.
8: Sí, a més, ara també s'ha carregat ràpid a Jabari Parker, que ha tingut en aquelles sortides poc concentrades, regalant una pilota i deixant que el Kuruk s'anoti fàcil. Igual que Crac, que en un partit important no pots fer dues faltes en 15 segons. Però no ha estat la millor posada en escena de moment de la penya, no?
7: Anotant Simon Birgander, els 4 punts que ha anotat el Joventut són de Simon. Ui, però està connectadíssim el Baskonia, ara falla Mateo Españolo, que valca per ser un xiulat Ricky Rubio. Quan hi ha hagut la presentació dels jugadors, Enric ha estat xiulat per l'afició basconista. Avui ambientats aquí al Bues Arena, un altre de Birgander. Baskonia 8, Birgander 6, Colomer.
8: Sí, bueno, està fent una temporada més aviat decebedora, però està acabant una mica millor. En aquesta eliminatòria està bé i avui molt endollat d'inici. I més si hi havia qui té, surt molt.
7: Forrest anotant, absorbint el contacte, trepitjant pintura, situant el 10-6, a 6-44 per al final del primer quart, el Joventut de Badalona, la sisa Joventut, buscant unes semifinals de l'ACB contra el Baskonia, aquí on tan feliç va ser la penya, no anota Jabari Parker, llançava amb el seu registre habitual, la pilota ha sortit de dins, a l'altra banda ja la té Trent Forrest, la penetració era Diakité, falla Diakité, i la pilota és per Henry Drell, cavalca Drell, falta de Forrest, falta de l'Estonià, intentant córrer la penya, més 4 pel Baskonia.
4: A la final per pujar a la Serena hem trigat 3 minuts i mig a veure la primera cistella. Ha estat un triple de la Corunya, però l'altre és un tir lliure d'Estudiantes. Estudiantes 1, l'Eima Corunya 3, l'equip de Carles Marco de moment per davant en el marcador a 6 minuts ja per acabar el primer quart.
7: Que acabi això, Puig!
4: Sí, atenció, ja l'atenció de l'ascens que fa que s'encongeixi el canell.
7: Resultat final, 1-3. Final. Puja Corunya. Déu-n'hi-do, també, la tensió que ha de tenir Estudiantes, ara fora conyes, aquest equip històric que no hi ha manera que ascendeixi. I si m'ho permeteu, malgrat els aficionats d'Estudiantes que ens estiguin escoltant, que així segueixi un any més. La té Håkansson a punt de perdre pilota, perd la pilota, Håkansson, insisteixo, endolladíssim el Baskonia, Kobe Simons, l'Eurostep, li clava el tap. Adam Hanga, que venia com un terrabastall per darrere, a tantíssim l'hongarès. M'està agradant Colo el playoff de Hanga.
8: Sí, està acabant molt bé. Dèiem que els problemes que està tenint aquesta temporada són ofensius, però l'altre dia també va estar bé. Però és que és diferent quan ell és a pista. Avui crec que ha allargat re un minutet més la rotació per les faltes ràpides de Crac. Ha començat amb Drell de 3, però ja torna Hanga a pista perquè l'equip està rendint millor quan hi ha l'hongarès.
7: El triple de Rodion Kuroks, anota el set de Baskonia, anota un dels protagonistes del segon partit amb aquella falta que fregava l'agressió sobre Guillem Vives. És un més 5 ara mateix, per la, més 7, perdó, 13-6 per el Kozner Baskonia, a 5-40 per al final del primer quart, de moment només capaç d'anotar 6 punts l'equip badaloní. Les 3 primeres anelles amb moltíssima afició del Baskonia. De fet, les entrades eren realment barates. Havien posat les entrades a un preu molt baix per tal d'assegurar que avui havia ambientats aquí per classificar-se per les semifinals.
4: Sí, 10 euros, deia ahir, en Valles, sí. No? A la nit, el tu diràs, em sembla.
7: Menys que què? Què val 10 euros a dia d'avui?
4: 10 euros...
7: Ah, és que no vull...
8: Jo vaig fer la comparativa amb el Cine, que sí que hi ha això més o menys el preu ara.
7: Ja.
9: Ja arriba als 10, eh?
8: Sí, sí, sí.
4: No, va. Depèn del dia, no?
8: Depèn de, bueno, clar, els que anem de cap de setmana... Cosa que no feu vosaltres dos, òbviament.
4: No, no, dic, perquè jo crec que les últimes les vaig pagar encara... Diria que 7 i escaig, diria.
9: Jo aprofitava el dia de l'espectador.
7: Em pensava que anaves a dir que l'havies pagat en pessetes, les últimes pel·lícules no. Que havies anat a veure.
9: Llavors hi havia dues pel·lícules per 300 pessetes.
7: Hòstia, increïble.
9: Això ho he pagat,
7: sessió,
9: eh?
7: Bueno, ho has pagat, però...
4: L'última era en color, ja, eh?
7: Sí?
4: Sí, sí, sí. Sí.
7: ET, l'extraterrestre, el triple de Håkansson, triple! Sí. Del líder Håkansson, 13! No, sí? No, de les últimes, espero, ET.
4: Doncs mira, l'última és el, entre cometes, el nou ET, Proyecto Salvación.
7: Ah, va, aquesta és moderna. Lobabo falla, Lobabo cabaró. Llarga i densa, també t'ho dic. A tu parlava més que a mi, cosa que em sembla increïble, d'altra banda. Penseu que no t'agradaria gens.
8: És l'última que anem a veure, també, vull dir que...
4: Ui, un cinefòrum, ara.
9: Aprofito. Festa del cinema, crec, els pròxims 3 dies.
4: Està...
7: A on?
9: D'oferta.
7: Arreu.
9: A l'estat espanyol, sí.
7: Ah, sí, sí. Carai.
9: A veure... Fan cada any, sí.
7: Anem a pams.
8: Aquí les nits estem fent
4: bàsquet. I podran anar al papa.
8: Sí, tota la setmana.
9: Tota la setmana.
7: Hòstia, moltes converses creuades ara mateix. Us explico un moment el que passa a pista, que és que hi ha hagut una falta molt contundent sobre Cameron Hunt d'Omar Ulli, Dani Miret, que ha demanat antiesportiva, i evidentment jo crec que cada gest de Dani Miret serà escrutinat amb microscopi, i això farà que hi hagi protestes per part basconista sobre l'entrenador català. Si deixa'm dir-te, però, que ha estat antiesportiva.
8: Sí, és que anava a dir, és antiesportiva.
7: Sí, sí. A la línia de tir lliure, Cameron Hunt la nota. És un 13-10, reaccionant bé al Joventut. El segon de Cameron Hunt, també la nota, 13-11. Avui dinàvem amb una gent de Madrid i demà hi ha teletreball pràcticament a tot arreu a Madrid per la qüestió del papa, eh?
4: Aquí s'ha recomanat,
7: perdó,
4: també,
7: el teletreball. Aquí també, eh? Val.
8: Sí, sí, perdó. Farem teletreball en el partit del Barça a playoff, sí.
7: Una altra cistella de Cameron Hunt. Compte que el caçador acaba d'irrompre per empatar el partit. El parcial és contundent de 6 a Joventut. Bona reacció de la penya. A 4-10 per al final del primer quart. Empatant, tot torna a començar a l'altra banda, però treu la falta Kobe Simons i anirà a la línia de tir lliure. Es queixa, crec, Cameron Hunt. Això també desperta les ires de l'afició basca.
9: Parcial de 7-0 per la penya. Mm.
7: A 4 minuts per al final del primer acte. En aquesta posició de RAC1 elevada, aquí al Bues Arena. Aquest pavelló, insisteixo, enorme. 15.000, crec que 15.500 persones. El van ampliar per la Final Four. i així de gran ha quedat, que evidentment no l'omplen. El primer cap a dins de Kobe Simmons, 14-13, un home que era dubte abans del partit per les molèsties físiques. 15-13. Canvis entre Henry Drell, marxa Jabari Parker, que de moment la seva intervenció al partit Colo no ha estat del tot constructiva.
8: Diguem que lluny del rendiment esperat.
7: Sí.
8: Més al Jabari de Partizan que de Barça.
7: Adam Hank, el triple de Lude Hackenson, un altre! Per posar per davant la penya, 15-16, a 3:48 per al final del primer quart. Està molt bé que la sisa joventut vagi apaivagant una mica el foc del Baskonia, que ara s'encén perquè protesten una falta, l'ho va bocar Oro, que no xiulen els àrbitres, per tant cavalca cap a l'altra banda Adam Hanga, ja és Hanga manant l'orquestra, el bloqueja Rusic, Rusic i Neatri lliure, llançament de Michael, no, el rebot és per ells, per Omorulli cap a l'ho va bocar Baró, Cabaró, ara sí que li xiularan falta, l'ho de Hackenson, Hackenson protestava que era baix, però l'àrbitre xiula tirs lliures.
8: No tenia raó de queixa a l'atac anterior. I important el triple de Hackenson, més que res, perquè estava provant una defensa zonal al Baskonia, i ja sabem que els triples és una bona manera d'acabar ràpid amb la zona.
7: Sí. A la línia de tir lliure lo va bucar Baró, que contra, abans ho repassava, contra la penya està sabent defensar molt bé Cabaró aquesta temporada. Vaja, molt bé. Tot el que sigui... Mira, és que falla el tir lliure. Això no és mèrit de la penya, però vaja, tot el que sigui allunyar-lo dels seus registres anotadors habituals és positiu.
8: Sí, no ha estat bé en aquesta eliminatòria fins ara. I en el partit de Lliga també va tenir una ratxa impressionant, llavors el Viati el va canviar, que encara recordo les cares de l'Ogo Cabarot dient... Sí, com em pots canviar quan acabo de fer 12 punts seguits? I ja no va tornar.
7: A veure, tenim... aquests xiulets són per l'entrada de Ricky Rubio.
8: Sí, tenim Forrest amb gel a l'ull.
10: Ui, sí, bon...
7: Sí, però crec que és anterior, eh? És a dir, mira, és que estàvem abans a peu de pista mirant l'escalfament i hem vist que Forrest tenia l'ull inflat. Llavors, em fa l'efecte que és anterior.
10: No, no sé. No, eh? Té bastant infladot, eh?
7: Triple del Joventut! Un altre triple! Compte que està encertada la penya! Les desenes d'aficionats de la penya que tenim situats a la nostra dreta, que celebren el triple que situa 3 per sobre la penya, 16-19, 2:50 per al final del primer quart. Sona la xaranga, el Bues Arena, RAC1 des de Vitoria, explicant-vos els quarts de final de la penya, intentant buscar una plaça de semifinal. Ja hi és el Barça, espera el València, la penetració de Drell una altra vegada, compte que arriba amb massa confiança, a vegades tenir tanta confiança, Jordi Colomer... Ah! A vegades et provoca mal de caps, perquè has de ser prudent, també. No és allò de motivar-te gaire.
10: Acaba de fer un triple i...
8: Sí, no sé si és massa confiança o és inconsciència. En el cas d'Adrel, ja sabem que ja hem explicat que està en el seu planeta i va baixant a la Terra de tant en tant. Com en el triple anterior, aquí no, aquí he tornat a fugir.
7: Eugene Omorulli, Omorulli carregant, divideix cap a Espanyolo, Espanyolo, la penetració d'Espanyolo, carai tu, amb quina força ha entrat l'italià, anota Espanyolo, 18-19, engreixarem els últims 2 minuts d'aquest primer acte, amb Ricky Rubio, va per terra Hackenson, Rubio amb Rusic, va amb el català, torna a tenir la pilota al Masnou, s'aixeca, falla, ara desequilibrat Ricky Rubio, el seu tir habitual, ara ha sortit de dins de l'anella, la té el Baskonia a través de l'Ubabo Cabaró, penetració, mà esquerra del francès, Cistellot, 2-1. 2-1 de Timothy, l'Ubabo Cabaró, que quan actua d'aquesta manera, que quan exhibeix aquestes habilitats basquetbolístiques, és realment bonic veure'l jugar. Molt amunt l'ha deixat amb la mà esquerra en la penetració, perquè l'oposició era del llarguíssim Michael Rusic, però ha acabat anotant amb addicional.
8: Sí, enorme talent, a més ara ha defensat, ha aprofitat el moment en què ha tingut davant Drell i no Hanga, que és molt més, l'ofega molt més, i s'ha quedat encallat en el bloc Drell i fins a sota. La veritat és que Rusic no acaba de fer res, més enllà d'acompanyar-lo, però li cau la falta del jove.
7: Sí, en general estan sent uns arbitratges bastant criticats a grans trets en aquest playoff.
8: Sí.
10: Quan arriben els playoffs, no sí, recordo cap de playoff on els àrbitres no siguin criticats.
7: També tens raó.
10: Bueno, ahir cito Alonso, que deia que no s'havien de posar excuses quan un rival t'atropella com el va atropellar el Barça.
7: Sí.
8: Però mateix cito Alonso, que si no va ser expulsat va ser perquè després de la primera i anant de 20 els àrbitres van considerar que ja no calia expulsar-lo.
7: Espanyolo amb la pilota, amb Diakité, el Baskonia que guanya de dos. Ui, ara quina passada de Radzevicius, absolutament telegrafiada per Cameron Hunt. Això de que vagi amb una bamba de cada color em posa especialment nerviós. Falta i la protesta tothom. Espanyol ha posat una mà sobre Moren i ha acabat fent falta el 10 de Baskonia. L'ha protestada tant Galbiati com els aficionats del Baskonia. A sobre Drell, perdó. Sí. Sobre Henry Drell.
8: Tirs lliures.
7: Sí, amb bonus tots dos equips. El primer del jugador estonià.
8: També justificada la queixa, eh?
7: Sí?
8: Sí, perquè li diu, no, és amb el cos, no. Arriba bé, agafa la pilota, òbviament desequilibra Drell, perquè es creua per davant i li agafa la pilota, però agafa la pilota.
7: Mm. El primer de Drell cap a dins, 21-20, 1 minut i 14 segons de primer quart, 21-21. Ataca el Baskonia per tornar a desfer l'equilibri en el marcador. Diakité, mà a mà amb Kobe Simons. Simons intenta desfer-se de Cameron Hunt, la té Radion Korox, Red Radzevicius, tot això des de la línia 6-75, 9 segons de possessió. Segueix Kobe Simons a dins en Korox, ho fa molt bé, però acaba fallant. L'arc del llançament no és bo de Radion Korox. Una nova oportunitat, però, per Baskonia. El triple de Kobe Simons. Anota Kobe Simons, que està en una versió millorada respecte als dos primers partits, i això no és bona notícia per al joventut. Ricky Rubio, 37 segons, la cistella del Mac, la cistella d'en Ricky, a una mà penetrant i anotant. Quin cistellot d'en Ricard. 27 segons per al final del primer quart, de calatge de 5 segons favorable a la penya. La té Diakité. Diakité amb Kobe Simons, defensat per Moren. Korox amb la pilota, Simons una altra vegada, el bloqueja Diakité, un altre triple de Simons, no fotem. No, el rebot és per la penya, som-hi, que en tindrà una al joventut. 8 segons, 7 segons, la té Ricky, 6 segons, 5 segons, som-hi Ricard, cap a Cameron Hunt, 3 segons, 2 segons, algú ha de llançar, el triple de Drell! No, falla Henry Drell. Acaba el primer acte, acaba el primer quart. Vitòria, Buesa Arena, Superesports de RAC1, 24 Kozner Baskonia, 23 a 6 a joventut en aquest tercer partit de quarts de final de l'ACB.
10: Un minut i tornem.

0: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
1: Aquest mes, el Club de Vins de La Vanguardia descobreix Malvasia de Sitges, premiats amb història. Maricel de Torre del Veguer, Miquel Pons Montargull, Malvasia de Sitges i Mas Vilella Blanc. 6 ampolles per 82 euros. Salta quan vulguis amb enviament gratuït i rep 10 euros de benvinguda per gastar gourmet La Vanguardia. Uneix-te ara a clubdevinoslavanguardia.com.
2: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
3: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
2: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
3: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
2: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
4: RAC1
2: amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa.
5: Ràdio en directe.
2: Actualitzada al minut.
5: Alertes d'última hora.
2: RAC més 1.
5: Notícies.
4: Podcast.
2: Contingut exclusiu.
5: Escolta.
4: Navega.
5: Descarrega.
2: El que vulguis, quan vulguis, a l'aplicació de RAC 1.
5: Fàcil, còmoda.
4: Intuïtiva.
5: I renovada.
2: Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
6: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
2: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe, des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
7: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
2: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV.
8: RAC1.
2: Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: 5 minuts i 2:15, la penya perdent de 4 a Bues Arena, 29-25. Tenim gol a Badalona, en el Badalona Cornellà, Albert.
2: Gol del Badalona, només arrenca la segona part. Marca Josu, l'ex del Sant Andreu, era el canvi del descans. Ha entrat Josu per reforçar al mig del camp, ha ocupat el lloc de Toni Peris i gairebé la primera pilota que tocava, la centrada al segon pal, la baixa amb el cap Diawara i a l'àrea petita es llença Josu i fa el primer. Marca el Badalona, s'avança Badalona 1, Cornellà 0, encara 2 gols de diferència pel Cornellà a l'eliminatòria, però et pots imaginar a... Ha embogit el municipal de Badalona perquè creuen que és possible la remuntada. De moment encara, però el Cornellà seria equip d'última eliminatòria de play-off.
1: T'agafant-se això, Carlos, evidentment, els aficionats locals.
3: Sí, home, però aquest això és el que esperàvem des del principi del partit, és a dir...
2: Comptarà el xut des de casa seva! Bloc en dos temps Isaac, era un xut molt llunyà. Jo crec que la trajectòria ha fet un estrany i ha necessitat blocar-la en dos temps. Ha intentat aprofitar-se del rebot Pime, el davanter del Badalona, que ha deixat anar el peu. I ara Isaac, el porter del Cornellà, es queixa d'un cop a la cara, queda estès. Els aficionats diuen que fa teatre. Aprofitarà el Cornellà per respirar, però és que l'inici del Badalona de la segona part, com deia, era el que esperàvem de l'inici del partit.
3: Sí, a l'intentar apretar camp contrari, generar per fora, fer situacions d'àrea, que ha sigut com ha arribat el gol. Una molt bona acció per l'esquerra de Marco, acaba amb centrada, arriba Tom Diaguara a segon pal, li guanya el duel a Gerard González, acaba pentinant dintre, i Josu, doncs, com sempre, amb la canya a punt, que tindrà 63 anys i seguirà fent gols, Josu. Però és això, o sigui, és veritat que hi ha hagut un petit canvi en l'estructura del Badalona, sobretot a l'hora d'atacar, aprofitant que Bermo està jugant de central i està jugant Manrique de lateral. Al final el que fa és acaba tancant amb 3, estira moltíssim per la dreta a Tom Diawara i per l'esquerra a De Marco, i carrega àrea ara amb molts jugadors, perquè està carregant ara amb la Rosa, està carregant amb Pime, està carregant amb Josu, que són jugadors que al final tenen gol i poden generar-te perill. Però és aquesta passa endavant la que esperàvem del Badalona, sobretot, ja dic, des d'una posició neutral com la nostra, perquè hi hagi partit, no? I perquè hi hagi eliminatòria i es vegi un partit bonic.
1: 1-0, a 2 gols del Badalona de forçar una pròrroga al municipal de Badalona, 1-0 contra el Cornellà, com ha començat el segon quart al Bues Arena. D'ànim.
4: Havia marxat el marcador al Baskonia, però ara ha recuperat amb bones defenses el Joventut, 31-24, més 4 per al Baskonia, menys 4 per la...
1: Sí, sí.
4: Què he dit? Perdó, 31-27,
1: no? Sí.
4: Sí, 31-27 més 4, exacte, i anota Riqui Rubio, per tant, 31-29, més 2 per al Baskonia. Havia romput, però, com un esperitat Diakité, exhibint totes les seves habilitats, taps, triples, el que vulguis, torna a tenir el dorsalo, la pilota, el dorsalo de Baskonia, que s'està agradant, Lubavu Cabaró, perd la pilota, Kobe Simons, ara el parcial Colos per la penya, que ha sortit d'un moment complicat.
5: Sí, amb canvis, han començat buscant massa Han, que Espanyol, la veritat, l'està defensant molt bé i amb les ajudes també, i per això ara ha buscat noves vies, descansant una mica Han, i que sigui Riqui Rubio ara que comenci a moure més l'equip.
4: Temps mort demanat per Galbiati. A 6 minuts clavats per al descans, 31-29, més 2 per al Baskonia, menys 2 per al Joventut, reaccionant, insisteixo, d'una situació complicada. Ho atura el tècnic italià del Baskonia.
1: El 5-7 de Roland Garros de la final masculina, com el tenim, Mollom?
6: Doncs posant la directa Zverev, 3 jocs a 0, si bé ara té dues pilotes de break Kovoli per, com a mínim, minimitzar la derrota. La primera no l'aprofita, 30-40 encara per l'italià, que pot posar el 3-1. De moment 3-0 per Zverev.
1: Compte que el filial del Villarreal s'ha quedat amb 10 a les acaballes de la primera part.
6: Sí, ja som al descans, Tamora 1, Villarreal B 0, i com dius, amb un jugador menys per l'expulsió d'un dels futbolistes. Recordo que el Zamora és a un gol d'igualar l'eliminatòria, dos de capgirar-la.
1: I en el play-off d'on sortirà el rival de Cornellà o de Badalona, el Compos ha igualat també l'eliminatòria. Està guanyant 1-0 al seu partit contra l'Atlético Arteixo, per tant també aniríem a la pròrroga. Recordem 2-1 de l'Atlético Arteixo en el partit d'anada. D'aquí surt el rival, com diem, de Cornellà o de Badalona. Ara mateix seria de Cornellà en aquesta eliminatòria final per pujar a la segona federació. Sortim de temps mort a Vitòria. La penya ficadíssima en el partit, amb aquest menys 4, amb aquest més 4 per l'equip local.
4: Sí, amb aquest més 2, Xavi, més per l'equip local, 31-29, a 6 minuts tot, per al descans.
1: Totes contagiades. Sí, sí.
4: Tantes hores. Fins i tot, pobre de mi, fins i tot quan no ho dic, eh? Ricky Rubio, Cameron Hahn, Adam Hanga, perdó, Lude Hackenson,
1: ja, ja,
4: hi ha hagut canvi.
1: Noms, ja.
4: Adam Hanga, el triple de Hackenson, i cap a dins, anota Lude Hackenson.
5: 3-3.
4: 31-32, més un per al Joventut, carai, tu. 3-5-40 per al descans. Forrest. Forrest amb l'Obabo, el triple que vola, no, el rebot és per la penya, que cavalca cap a l'altra banda, Adam Hang amb Ricky Rubio davant d'ell, l'Obabo, Cabaró, segueix Ricky, Parker, el llançament de Jabari, no, carai tu. Necessitem més de Jabari, eh, Jordi, es necessita molt més de Jabari.
5: Està amb un 0 de 4, però més de poca tensió, hi ha hagut una jugada sí. Fa poc en què li han passat la pilota a línia 3 i és que ni l'estava esperant, llavors no ha pogut aprofitar l'avantatge que tenia. Però sí, és que són tirs còmodes, són tirs dels que no perdona, que té mecanitzat, però és que no hi és. En el primer partit no hi era al darrere, en aquest de moment ni darrere ni davant.
4: Sí, i ara falta un atac, provocada per Ricky Rubio. Fet que desperta les ires una altra vegada del públic. Deixa'm dir-te, per cert, ahir recordeu, vaja, això jo suposo que s'ha vist per activa i per passiva, que us parlava d'un artilugi a la Mopa de Múrcia.
1: Sí. Sí.
4: Això és un artilugi, és publicitat pura i dura.
1: Ah, veus? S'ha d'aprofitar tot.
4: Sí, sí, però suposo, això ja ho havíem vist, no?
5: Sí, o sí, no? Ah, ja ho havia vist, sí, sí.
4: Doncs em sembla una molt bona idea, eh? No sé qui la va tenir, però està molt bé. Ui, mira, crits de Ricky, vete al teatro.
1: Ara...
4: Mira, perd la pilota.
1: No sé si es deu veure gaire, perquè, clar, i no ho vas detectar, que era publicitat, no?
5: No, a més, pot ser que en un partit no sortin tot el partit.
1: També.
4: Sí, però, a veure, també pots culpar el missatger perfectament.
1: Ah, d'acord.
4: Que sí, sí.
1: És més d'estiu, no? És una publicitat més per quan comença a fer calor, o al Palau sempre.
4: Sí, exacte. Però vull dir que pot ser que jo no m'hagi assabentat, eh? No me n'amago. Al final, en aquesta transmissió són transparents, ho hem dit moltes vegades. Mostrem les nostres debilitats tal com som. 33-32. 3-4-48 per al descans. Què està passant? Kobe Simons queixant-se molt. Falta.
5: De nou, és la falta de sí. Virgander en el bloc.
1: Se l'ha endut l'àrbitre per davant.
5: Sí.
4: I crec que són 3 faltes Baskonia cap Joventut, pot ser?
5: Sí.
4: Que estigui així al parcial, i això és el que està fent que estigui protestant i molt el Baskonia. Servirà Adam Hanga. A veure... amb Hanga, amb una altra vegada les dues torres, perquè tenim a Rusic, Javier Gander, amb Ricky Rubio i amb Hackenson, la té Ricky Rubio, una altra penetració de Ricky Rubio, trepitja en pintura, frega, el 2-1, falta sobre Ricky, ai, ai, ai, ai, ai, que hi haurà escalforeta, perquè això entronca amb el relat d'algunes aficions de l'ACB que consideren que a Ricky se li té un tracte especial per part dels àrbitres, i que aquests contactes, com que és Ricky Rubio qui el rep, és quan aixiu la falta, i per aquí jo crec que va una miqueta la cosa, i per això la gent també es queixa tant.
1: Sí, a més és una afició, diríem, especialment sensible en aquest aspecte, vull dir que no és Ricky el primer jugador que hagués criticat per aquest aspecte per l'afició de Baskonia. Això al teatre i això, i tenen sí. bastanta civilitat a l'hora de fer els càntics.
5: I és el li està demanant calma, perquè s'arrisca amb el cos, sí que empeny, i és fàcil que caigui la falta.
4: I l'escridassada amb Ricky Rubio, que marxa camí de la banqueta. Carai, tu.
5: Sí.
4: Servirà el Baskonia amb Kobe Simons.
5: Recordem sempre que, vull dir, al final la penya és l'equip a qui menys faltes li xiulen, és a dir, sí, vull dir que sí. No...
4: Simons defensat per Hanga, ara el mismatch amb Rusic a la cantonada, la penetració de l'Obabo, no anota l'Obabo, demanen falta a Virgander, els àrbitres no la xiulen, és Hackenson qui té la pilota, amb Hanga el triple, ha ha ha ha ha ha Hanga, anota el triple Adam, la penya posant terra per mitges, un més 4, 33-37, ara falta de Lude Hackenson, però de moment primera part realment seriosa de la Sisa Joventut.
1: I amb aquest hangar renascut també a nivell anotador en aquest playoff.
4: Servirà al Baskonia. Mira, marxa Kobe Simmons.
5: Sí, perquè estan dues faltes, suposo que vol protegir una mica.
4: S'ha equivocat l'speaker, eh? Perdón, diu.
5: Veus com te descontagia?
4: Sí. Españolo és qui ha entrat a pista. Ai. Amb Edwards, que és qui té la pilota. Sí. Forrest.
5: Avui no ha sortit de titular Edwards i fins ara, fins fa un minutet, ha estat a la banqueta.
4: Edwards, Cistella, Forrest, Cistella de Forrest, 35-37, és un més dos ara pel Joventut. 3-49 per al descans. La té Ricky Rubio, intenta sortir a rebre Adam Hanga, el bloqueig que serà de Birgander. Segueix Vives cap a Birgander, anota ara Birgander, a passada de Vives. El 2 contra 2 que ha sortit de manera impecable. El Joventut segueix jugant molt bé en estàtic. S'aixeca Forrest, falta, sí, de Cameron Hanna, anirà a la línia de tir lliure.
5: Birgander.
4: Ah, de Birgander, doncs l'acció era de Hanna.
5: No, digue la cistella anterior.
4: Ah, sí?
5: Del 2, però dic que gran primera part de moment de Birgander.
4: Ah, sí, totalment, totalment.
5: No, la falta és de Hanna. Ah, bueno, no, aixeca la mà, perquè aixeca la mà Birgander.
4: És el que no entenc. Que ha desplaçat amb el cos, Birgander? No ho sé, no sé si estava a l'acció.
1: Jo també diria que era de Han, però...
5: La Han per darrere, no?
6: A tot això, la Corunya, partit per pujar a la CB, Estudiantes 24, Corunya 27, més 3 pels de Carles Margo, a 3 minuts pel descans. I a la final de París atenen de la cuixa dreta Flavio Coboli, que perd el 5-7 davant Esberev per 4-1.
1: De Birgander segur que no és.
5: Igual, potser sí, eh? Sí, és de Birgander. Sí, baixa el braç a l'inici i el primer contacte és seu i és el que xiula. Això sí, l'ha caigut a Birgander, finalment.
4: Quantes en porta?
5: Diré, a primera.
4: Val. Hanga, ho dic, perquè està fent un bon partit. 37-39. És un més dos per al Joventut. Mira, Birgander, el llançament de Birgander, surt de dins, i ara el rebot, el controla bé Diakité, atacant el Baskonia per empatar o posar-se per davant. Ai, Diakité, el top de Simon Birgander. Anava Diakité com una tempesta cap al cèrcol, i Birgander ha sortit al pas amb un tap realment poderós. És Birgander qui recula amb Diakité. Som-hi, Simon! No, i no xiula en falta. El rebot és de Radian Kurux. Està elevant el nivell físic al partit i ho estan permetent els àrbitres. Lobabo Cabaró bloqueja Diakité, la té Trent Forrest, l'11 de Baskonia, una altra vegada cap al nou, cap a Lobabo, defensat per Adam Hanga, bloquejos, 2-2 amb Diakité, s'ha quedat Lobabo amb Birgander, és més ràpid, penetra el francès, el triple que no finta Trent Forrest, finalment és Espanyol, 2 segons, 1 segon se la menjaran, se l'han menjat, sí senyor, molt bona defensa una altra vegada del Joventut, i ara la transició, ai, perd la pilota perquè han volgut nevar-se ràpid, i Forrest l'ha robat.
5: És la tercera jugada que acaba amb possessió esgotada a Baskonia.
4: I torna a perdre la

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: I també marxa Trent Forrest. Entra el català Rafa Villar.
2: Com tenim la final per pujar l'ACB, Molló, a Corunya?
3: Més 4 per la Corunya, a 1.50 per acabar el segon quart. Estudiantes 26, Corunya 30.
4: El festival ofensiu, Dani, d'Estudiantes amb 6 punts al primer quart.
5: Bé. Deu ser la tònica en finals de descens, tu, d'aquesta gent. Per què, noi? Els deu entrar la por escènica.
4: Bueno, la segona en porten 20, ja és més normal, però...
5: Ja, però a l'hora d'entrar, recordo que la final contra Lleida també va entrar fatal. 38-39, guanya, dona el Joventut a Vitòria contra el Baskonia, intentant buscar una semifinal. Seria molt meritori que ho fes. El triple que vola d'Adam Hanga, no. El rebot és per Españolo. Españolo a punt de trepitjar línia, però corregeix bé la seva posició, recupera la verticalitat i ataca l'italià. El bloqueja Diakité, busca l'aliup. No, perquè Ricky ha tapat bé aquell forat. La té Kuruks. Kuruks una altra vegada amb Españolo, recupera amb situació de vot. Puja el flash a Mari Parker, recupera el triple d'Españolo, que et faria mal. No, surt de dins, encara bo. I el rebot és per la penya, per Ricky Rubio, quan ingressem els últims 47 segons del segon quart. Hanga, Ricky manant la jugada, ordenant els seus homes. Com si un mariscal de camp es tractés amb els soldats. Segueix Ricky, 8 segons de possessió. Ricky, davant d'ell Rafa Villar. Ricky, 6 segons, 5 segons. La passada és deliciosa cap a Jabari Parker, que ha guanyat l'esquena del defensor. Quina porta enrere! Bravo, Ricard! Bravo, Jabari! Anota la penya, és un més 3. 38-41. Dues possessions, vaja, una i una miqueta. Una i 4 segons. Baskonia atacant, 10 segons de possessió. Falta. Per tant, anirà... Tan bonus la penya, no? O no?
4: No, n'hi quedava una encara.
5: No. Serà 14 segons ara, però, per al Baskonia. Li queda una dècima simbòlica a la penya, però l'última possessió, per tant, serà per Baskonia.
4: I de nou Ricky defensant Villar com si estiguessin atacant amb 4 només a Baskonia. O sigui, està separat i fent ajudes. A veure si pot robar alguna pilota.
5: Això moralment ha de ser tan dur. Tan dur.
4: Sí, perquè sobre quan reps la pilota, clar, o l'aprofites o encara et reforça més.
5: Exacte. Servirà Baskonia, Diakité de Trent Forrest, segueix Diakité, Man Forrest, Forrest defensat per Morent, 3-8, 4-1, 7 segons, Diakité, la penetració de Diakité, falla Diakité, i acaba la primera part. A Vitòria, al Bues Arena i al Superesports de RAC1 us seguim portant bones notícies des del món del bàsquet en aquest cap de setmana apassionant de playoff ACB. La penya guanyant de 3, la penya que de moment l'ha posada en escena, l'ha fet de meravella, anima, i els que escolteu de fons són els aficionats del Joventut, que són pocs però criden molt. Descans al Bues Arena, descans a Vitòria. Kostner Baskonia 38, Assisa Joventut 41.
2: Doncs hauríem signat això, Colo, no? De plena el partit, de plena l'eliminatòria, una penya prou centrada, la gent més emprenyada del que caldria, el Baskonia que tampoc no ha espantat massa en aquesta primera part. Jo crec que l'escenari és bastant per ser optimista ara mateix.
4: Sí, i amb actors secundaris fent un pas endavant. Tenim a Hagensson amb els 3 triples, Birgander, que és veritat que està amb 5 de 7, llegat amb 5 de 10, però... esperant encara que apareixi Han, que està amb 1 de 4, Jabari Parker ha fet l'última quan estava amb 0 de 4 també. Important que es vagin afegint elements a la producció i veurem a la segona part si què prepara cada entrenador, si hi ha alguna sorpresa per intentar trencar aquesta dinàmica.
2: Ara tornem cap al Bues Arena amb el Dani Aguila a Badalona, en aquest cas el municipal de Badalona. Badalona 1, Cornellà 0. Alguna clara del Badalona per espantar el Cornellà o no, Albert?
6: Bé, clara potser no, però sí que és un Badalona diferent. Des del gol, un Badalona arriscant, més ofensiu, trepitjant constantment àrea rival i amb molts jugadors. Mira, la rematada amb el cap i el gol. Gol del Badalona. Fa el segon al Badalona i us podeu imaginar, embogeix el municipal, marca la rossa, no parada.

0: penjar pilotes a l'àrea i ara ha trobat el cap de la Rosa, que ha fet una rematada parabòlica superant el porter Isaac. Marca el segon al Badalona. Badalona creu que és possible la remuntada. Li falta encara un gol per forçar la pròrroga. 22 minuts pel 90. Badalona 2, Cornellà 0. Escolteu el municipal.
1: Home, com per no creure-hi ara, Carlos, no?
2: Sí, sí, sí, la veritat que, bueno, ho hem dit des del principi, la cara del Badalona en aquesta segona part era diferent, el canvi de l'estructura li ha vingut bé, està generant moltes més arribades, sí, és veritat que no ha tingut ocasions claríssimes, més enllà del gol, però sí moltes arribades a l'àrea, sí molt estressar la defensa del Cornellà, sí generar situacions de pilota aturada, i al final en aquest córner ha arribat el 2-0, que jo crec que fica, ara sí que els fica de ple l'eliminatòria. És cert també que el Cornellà ha tingut en un contraatac molt bo
0: l'única ocasió del partit, però era molt clara,
2: sí, sí, molt de Marc
0: Fernández.
2: De Marc Fernández, que treu una mà Carlos Azón, boníssima, gairebé a l'escaire.
0: Però clar, és que havia d'arriscar el Badalona. Sí, és evident que el Cornellà sí, sí, segurament et generarà alguna oportunitat, però arriscant ha aconseguit dos gols. Per sí, tant, 20 minuts per jugar-se, tot obert, recordem, un gol del Badalona ens envia la pròrroga i, a més, amb el Badalona classificat al final de la pròrroga, perquè és l'equip que va finalitzar millor la classificació. Per tant, la gent hi creu amb una grandíssima entrada, evidentment la millor entrada de la temporada del municipal de Badalona. 20 minuts i sabrem si ja hi ha equip classificat per l'última eliminatòria o si anem a la pròrroga.
1: S'acaba la final de Roland Garros, la final masculina.
3: 4 hores i 19 minuts en 5-7, 6-1 al cinquè. Alexander Zverev, l'alemany, 29 anys, aconsegueix el seu primer títol de Gran Slam. Ha necessitat 4 finals per conquerir un major accidentat, com ha estat aquest de París, amb moltes absències per lesió, amb sorpreses, amb eliminacions a les primeres de canvi dels favorits, però ho ha aprofitat Alexander Zverev, derrotant en 5-7 a la final a Flavio Cobolli, que haurà d'esperar, si és que la té, una altra oportunitat per conquerir un gran slam.
1: Doncs per fi, Zverev, que plorava al final del partit, celebrant aquest primer gran slam en el seu palmarès. Arribem al descans a la final per pujar l'ACB, guanya de 4 Coruña, 32 a 36 contra Estudiantes. I la final femenina del Major de Roma de pàdel, com la tenim, Molló?
3: Doncs en un moment culminant del segon set, el primer l'ha guanyat clarament Brea Triay, l'ha perdut la parella catalana, l'Ari Sánchez i l'Andrea Austero, per 6-1. I en el segon, 6-5 per Brea Triay, però servint ara mateix l'Ari i l'Andrea per portar el partit al tiebreak. Compte que se'ls complica aquest servei, però 15-30. Per tant, ara mateix, Del Fibre a l'Argentina i la menorquina Gemma Triay a 2 punts d'aconseguir la victòria a Roma.
1: Més 2 pel Colunya, no? Més 4, 34-36 contra Estudiantes al descans. Anaves a dir, Colo?
4: No, està bé, que s'ha mort Stacey King, el jugador aquell dels Chicago Bulls, o tota aquella gran frase de mai oblidaré la nit entre Jordan i jo vam fer 70 punts. La nit dels 69 punts de Jordan. Doncs els 59 anys, descansi en pau.
1: Doncs amor jove. Stacey King, com ara ens comenta en Colo. Pausa i tornem.

0: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Ocasión Plus. Vine a la gran fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
2: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
3: RAC més 1 i el Forn de Nulles presenten la temporada de castells de RAC més 1. El dissabte 13 de juny a les 11 del matí i des de Nulles, un programa especial per presentar la temporada de castells amb Benet Íñigo i l'equip de castells a RAC més 1.
4: Quan la temporada agafa embranzida, RAC 1 es posa a la faixa. Quines retransmissions farem? Quines noves seccions hi haurà? Qui serà el nou padrí de castells a RAC 1? Què preparen les colles aquest any que més hi haurà concurs de Tarragona?
3: El dissabte 13 a les 11, la presentació de la temporada de castells de RAC més 1 des del celler Adarnats Vinícola de Nulles. Amb la col·laboració del Museu Casteller de Catalunya i amb el suport de la Diputació de Tarragona.

0: Superesports amb Xavi Puig.
1: Vuit minuts i les 8 del vespre, amb la penya guanyant de 3 al descans a la pista del Baskonia, jugant-se la classificació per la semifinal de la Lliga ACB. 2-0 el Badalona, guanyant el Cornellà, li necessita un gol més al Badalona si vol forçar la pròrroga, si no el Cornellà serà qui passi a la final per pujar a segona federació. Ara fem un cop d'ull també a altres coses que tenim en marxa, però abans ens actualitzem amb el Josep Moragues. Hola, Josep, bona tarda.
2: Bona tarda.
1: Per on comencem?
2: Lleó 14 ha demanat als empresaris que respectin els drets dels treballadors. El Papa ho ha dit davant la patronal espanyola a l'acte que fa uns minuts ha acabat a Madrid al Movistar Arena. També ha reclamat que la societat es prepari pel canvi tecnològic. Des de Madrid, Arnau Mañé.
3: Sí, un discurs social però també econòmic de Lleó 14, just després de les intervencions dels sindicats i patronal espanyola. El Papa el recorda que s'han de posar d'acord per defensar els treballadors.
4: Que la activitat empresarial no vea a l'empleado com un factor més en la equació de sus intereses. Que el progreso tecnològic tome en cuenta a los ancianos, a los pobres i a quienes no tienen voz.
3: Just abans, a part de la COE, Comissions Obreres i UGT, també ha intervingut Antonio Banderas, que ha aplaudit la relació de l'art amb l'Església Catòlica. Aquí s'acaba l'agenda pública d'avui del Papa a Madrid. Demà al matí es reunirà amb Pedro Sánchez i intervindrà al Congrés dels Diputats.
2: De portes en fora, continua l'estira i arronsa entre Estats Units i l'Iran. Ara Teheran eleva el to contra Washington i assegura que les seves bases militars són objectius militars legítims i amenaça d'atacar-los. L'Iran ha intensificat les amenaces després de l'atac israelià contra el sud de Beirut, aquest atac, en aquest cas d'Israel. El règim ha acusat els Estats Units d'haver donat el vistiplau al bombardeig. Tot això després que Donald Trump hagi perdut els papers en una entrevista, hagi insultat a la periodista de la cadena NBC, que l'entrevistava, i hagi marxat de males maneres.
5: El teu periodisme és corrupte i el teu mitjà és corrupte.
6: Per ser just, jo no sóc corrupte.
5: O ets corrupte o ets estúpida, perquè no tens cap credibilitat. Així que ets corrupte i el teu mitjà ho és, així com l'ABC, la CBS i la CNN. Sou cadenes posicionades a un bàndol, així que deixem-ho, perquè ja n'he tingut prou. Gràcies, bonica. Que vagi bé.
2: I ha marxat. Trump també ha dit una vegada més que estan a prop d'un acord de pau amb l'Iran.
1: Gràcies, Josep. Fins ara.
2: Fins ara.
1: 5 minuts i les 8, 5 minuts i tanquen els col·legis, o el col·legi electoral, o les urnes, vaja, a Madrid, per decidir entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme com a president del Real Madrid. Hola, Miquel Agut, bona tarda de nou. Hola, Miquel, no el tenim, el Miquel? Ara el recuperem. Albert Pedrol, hola, bona tarda.
7: Hola, Xavi Puig, bona tarda.
1: Bona tarda. Miquel deu haver anat a fer la migdiada, no? Aquesta hora ja és hora de migdiada.
7: No, s'està prenent un d'aquests cafès que fa ell. No pateixis, ell necessita cafeïna.
1: Hi ha pel·lícula a l'autocine o no?
7: No hi ha pel·lícula, però això és un tros de recinte, eh? Vull dir, de fet, aquí ha muntat una carpa gegantina, Enrique Riquelme, a dins de l'autocine. Per tant, ara hem hagut de sortir perquè hi havia molt de xivarri, però estem sota cobert. Hi ha un escenari amb un grup tocant versions de clàssics, hi ha un petit camp de futbol, unes cistelles de bàsquet, vull dir que no s'hi ha posat per poc Enrique Riquelme.
1: I aquí són optimistes?
7: Sí, aquí són molt optimistes. Val la pena dir que, evidentment, és un optimisme que ve des de dins d'una candidatura. Per tant, són absolutament subjectius en aquest sentit. T'he de dir, però, que el seu optimisme, que a les 4 de la tarda, com dèiem, era... No tenim dades més noves que les de les 4 de la tarda pel que fa Enrique Riquelme. Ells deien que estaven obtenint més del 45% dels vots a favor. Què passa? Que ara mateix, és a dir, fa menys d'una hora, el diari Marca, a les 7 de la tarda, amb una entrevista a peu d'urna, situa una victòria de Florentino més àmplia, és a dir, un 65,84% per Florentino, 34,16% per Riquelme. El diari AS, una miqueta abans, a les 5, també donava una victòria a Florentino per un 63% dels vots a favor, que més o menys, ho explicava el Miquel al migdia, són els barems, són els percentatges que s'han anat repetint durant tot el dia. No han canviat massa, en canvi, ja et dic, Enrique Riquelme, a la candidatura són molt més optimistes. Participació general, poca broma, perquè aquí sí que hi ha unes xifres que criden l'atenció, i és que a les 5 de la tarda, que és a les últimes dades oficials que ha publicat el Real Madrid, havien votat 23.593 socis. Aquesta xifra representa un 31,37% de la participació, el doble que a les 5 de la tarda de fa 20 anys, del 2006. De fet, a les eleccions del 2006, que guanya Ramon Calderón, la participació total va ser de 27.000 i escaig vots. Doncs bé, a les 5 de la tarda ja havien votat 23.500 persones. Això de vot presencial, val a dir que estaven cridats a les urnes 70.000 persones, però vaja, que la participació tot ja estava al de Bebas, fa pinta que serà bastant més gran que la de fa 20 anys.
1: Doncs això expliquen des de la candidatura d'Enrique Riquelme i aquesta és la participació que ens apropa l'Albert Pedrol. Hola, Agut, bona tarda.
8: Bona tarda.
1: On pares tu, Agut?
8: Doncs jo, de camí cap al Bernabéu, per veure si des d'aquella zona reuneix la premsa Florentino. De moment, el que diuen és que pot ser que hi hagi algun acte final de valoració. Vaja, el que seria sorprenent i totalment inesperat és que no n'hi hagués, però de moment encara no està convocat aquest acte i com que ell té la seu a prop del Bernabéu, doncs cap allà a veure si mou alguna cosa.
1: I són optimistes des de la candidatura de Florentino Pérez?
8: Vaja, jo crec que són optimistes i se senten guanyadors des del principi. Quan vas parlant amb ells, l'únic que fan és anar dosificant la informació i, en tot cas, caldrà veure quina és la diferència, si és 65-35, si és 70-30, quin és el discurs, si és més triomfalista o menys en el cas de Florentino. Però vaja, que són optimistes i que se senten guanyadors des del moment que van convocar les eleccions, d'això no n'hi ha cap mena de dubte. I així com Riquelme, fins i tot avui, que és el dia de les eleccions, és molt més proactiu a l'hora d'abocar missatges i de fer-se veure també a Valdebebas amb autocars que porten aficionats o que els portaven a votar des de primera hora del dia. En el cas de Florentino, bàsicament és el bany de masses anant a votar i se suposa que pels vols de les 11 fent una valoració de la victòria, que veurem si serà més o menys àmplia, més o menys còmoda en aquestes eleccions.
1: Bé, estarem pendents d'aquesta enquesta, d'aquesta sondeig que ha fet el programa Chiringuito, perquè és la més àmplia i la que ens donarà, jo crec, ja una idea de quin serà el resultat com a mínim a les urnes, més enllà del vot per correu que s'hi afegirà. De fet, ara, d'aquí a mig minut, faran pública ja aquesta enquesta i sortirem de dubtes i si s'acaben complint els pronòstics i Florentino guanya i sobretot de quan guanya o quin és el percentatge que obté el president del Real Madrid per revalidar o en aquest cas per tenir 4 anys més de mandat, encara en tenia d'anys de mandat, però va decidir avançar les eleccions i per tenir aquests 4 anys de mandat. No sé si podem punxar un moment el que expliquen.
9: 14, 13, 11, 10, 9, 8, 7, 6.
1: És el de veritat, eh?
9: Ahora, atención, macroencuesta del Chiringuito, con 6.841 encuestados. El ganador de las elecciones de la presidencia del Real Madrid es Florentino Pérez.
1: Vaya sorpresa.
9: Florentino Pérez ha conseguido el 64,1% de los votos. Riquelme, 35,9%.
1: Doncs aquí, el sondeig del Chiringuito, com diem, és una mostra molt àmplia, per tant, li hem de donar absoluta credibilitat, igual que va passar també a les eleccions del Barça, on gairebé, diríem que el sondeig a peu d'urna va clavar amb els resultats finals, en aquest cas la victòria de Joan Laporta sobre Víctor Font. 64,1 Florentino Pérez, 35,9 Enrique Riquelme. És una victòria àmplia de Florentino Pérez. Ara, és una victòria molt menys àmplia que el que ens havíem imaginat, jo crec, tots plegats, Miquel, quan va convocar eleccions Florentino Pérez ara fa res, ni un mes, menys d'un mes.
8: El 12 de maig és el dia que fa aquella roda de premsa i posteriorment amb les dificultats que té Riquelme per reunir els diners de l'aval amb la gran banca espanyola i havent-se'n d'anar a Andorra per fer formal aquesta candidatura que realment, clar, fent números rodons una mica, 4 de cada 10 que han votat li han donat suport a Riquelme. No tant, però més o menys. Jo crec que això és molt i que el que ha fet Riquelme en aquestes eleccions és sembrar per recollir en les que hi hagi d'aquí 4 anys, si és que són d'aquí 4 anys. No sé si en aquest recompte que fa el Chiringuito ja inclou també el vot per correu, o si no, i llavors el percentatge podria ser una mica més ampli.
1: Això és una enquesta a peu d'urna, vull dir, i són les respostes de la gent que els hi ha contestat.
8: Clar, doncs llavors el percentatge final potser és més favorable a Florentino i s'acosta més a un 70-30, per exemple. Però vaja, en tot cas estem parlant de, per fer una candidatura molt ràpida, molt breu en el temps, doncs d'una candidatura que jo crec que ha fet bé les coses a ulls del madridisme.
1: Doncs pendents ara de reaccions, de si diu alguna cosa ja Enrique Riquelme des d'aquest autocine, de quan són resultats, diríem, ja oficials, i quan comença aquest escrutini, quan tenim resultats oficials d'aquestes eleccions cap a la presidència del Reial Madrid. Ara tornem cap a la capital d'Espanya. Pedrol, Lagut, fins ara.
8: Fins ara.
1: Fins ara. Compte la penya que guanya de quant, Dani?
10: De 8 punts, ai, ai, 42 a 50, i espera't que ho fa de 10. De 10. Anota Ricky Rubio, 42 a 52, màxima diferència. La 6 de Joventut ara mateix manant amb mà de ferro al Bues Arena. Intenta reaccionar l'afició masculista, però de moment no pot. El triple de l'Ubabo Cabaró, que no hi va. La pilota serà... Per qui serà? No ho saben els àrbitres, sí. Serà per al Baskonia. Carai, tu, Colo, aquesta arrencada de tercer quart, mira que havia començat anotant el Baskonia, però s'ha quedat absolutament clavat, i la penya és que està molt, molt bé sobre pista.
11: Bueno, estem tenint, ara hem tingut 2 minuts i escaig d'exhibició de Ricky Rubio.
10: Sí,
11: no
10: sí.
11: Només movent l'equip, sinó a més just després del temps mort, triple i cistella a mitja distància, però vull dir que està movent l'equip a la perfecció. El nivell defensiu segueix sent bo. Òbviament, l'única cistella ha estat a 1 contra 1 de Diakité, que és més ràpid i explosiu que no pas Birgander.
10: Ara perd la pilota Ricky Rubio, talla el contraatac Birgander de Kurux. Demanaven antiesportiva. Pilota perduda perquè el Baskonia pugui reduir el marge. Era un menys 10, ara és un menys 8, tot això per Baskonia. Ara pot reduir una miqueta més el marge. 4-4, 5-2, 7-0-5 per al final del tercer quart.
11: Sí, ha provat nova estratègia a Baskonia, s'ha posat en zona, a més amb Diakité a dalt de tot, pensem que ocupa molt d'espai, i precisament ha estat qui ha acabat robant la pilota a Ricky Rubio. A veure com la penya ho ataca.
10: 7 minuts per al final. El Bues Arena, aquí actuarà Rafael Molló, ho he vist abans al descans, que actua Rafael.
12: També actua a Barcelona, em sembla, el juliol.
10: Sí?
12: Well, sí,
10: de
12: sí.
10: Fet, els propers concerts de Rafael, no sé per què m'ha donat per mirar-ho, són a Eslovàquia. Què dimonis, Rafael actuant a Eslovàquia? És potser dels concerts més random que he escoltat.
12: Jo conec gent que l'ha vist actuar a Nova York no fa gaire.
10: Hòstia.
12: Sí.
10: Espera't, el triple, que no hi va de Baskonia.
11: Sí.
10: No, 3 concerts a Eslovàquia. No, 3. No. Increïble.
12: Sí.
10: El triple de Parker! Parker! El triple de Jabari! Aneu fent el favor de no fer gaires plans, no fos cas. 6-27 per al final del tercer quart. No sé per què parlo. El triple de l'Ubabo Cabaró. Resposta del francès per tornar a situar el Joventut a 8-47-55.
1: Deixem passar per Badalona un moment. Badalona 2, Cornellà 0. Quan li queda la segona part, Albert?
13: Mira, 20 segons i arribem al 90. Ataca el Badalona a la centrada, al punt de penal, rematada amb el cap i a dos, rebolarà el gol! Gol! Un parell de rebots, pilota morta, i just quan arribem al 90, marca el Badalona, que fa 10 minuts, que només penja pilotes. El Cornellà treu aigua de la barca, no pot més. Els jugadors del Cornellà esgotats demanant canvis quan no hi ha més canvis a la banqueta del Cornellà. I ho ha aprofitat el Badalona per tancar el Cornellà, penjar pilotes, i a l'enèsima pilota penjada, un parell de rebots, la rematada barraca. No s'ho creuen els jugadors, no s'ho creuen els aficionats. Ara mateix aniríem a la pròrroga, però compte, perquè l'afegir serà molt generós, perquè el Cornellà aquesta segona part ha perdut molt de temps. Hi ha hagut diversos jugadors que han necessitat atenció mèdica, per tant, pendents de l'afegit. Jo crec que mínim 10 minuts. 3-0 ara mateix, eliminatòria igualada.
1: Això de l'esport és increïble, Carlos.
14: Sí, això de l'esport és increïble, com és també...
13: Sis
14: només.
13: Sis d'afegit, però si només amb un parell d'atencions mèdiques dels jugadors del Cornellà han perdut 6 minuts...
14: Sí.
13: No, mira, Miquel Azparren, jo crec que obre els braços perquè veu el Badalona fins i tot podent-ho enllestir abans que s'acabi el partit.
14: Tal qual. El que passa és que ara és quan t'entra la por. Però deia, jo per mi, sincerament, o sigui, més enllà dels mèrits del Badalona que són evidents i que ha fet una aposta, ha fet un all-in, Azparren, ficant gairebé una estructura que està jugant Bermu, està jugant Josu allà al darrere i ja està. Però és que el Cornellà, la segona part, és que no ha volgut atacar. És que recordo que han passat al mig del camp una vegada amb cert perill. Llavors, clar, al final, jugadors amb problemes físics, t'estan atacant moltíssim, estàs defensant contínuament situacions d'àrea. És que per estadística t'han de ficar alguna. I jo crec que al final, és allò que diuen en castellà, no tanto va el cántaro a la fuente, que al final se rompe.
13: Quin jugador, Josu, ha canviat el partit. Vull dir, s'ha situat al mig del camp de playmaker, ha mogut el seu equip com ha volgut, cada vegada que centra l'àrea és perill, i vaja, ara mateix el Badalona amb la fletxeta cap amunt i els jugadors del Cornellà que no saben ni on mirar.
1: A la pròrroga aniríem, i la pròrroga si acabés així pujaria, portaria el Badalona a la final per pujar a segona federació. De Badalona a Badalona, del futbol al bàsquet, la penya, el West Arena, la movem per davant al marcador. I que duri, Dani.
10: De 6, 51 a 57, veurem si no redueix a 5 al marge. Sí, perquè anota els 3 tirs lliures que ha tret Diakité de Morant de llançament. A 5 se situa el Joventut, ha reduït la distància a 4-40 per al final del tercer quart. Lo de Hackenson ve a bloquejar Morant. L'espera a la cantonada, Cameron Hunt, segueix Hackenson, el defensa Diakité. Ara qui bloqueja, Jabari Parker, Somi Parker amb valentia, la penetració de Jabari. No, el rebot és però de Morin, del temporer, de l'home que ve aquí a fer feina i feina i feina i més feina. Anota en rebot ofensiu el francès, ataca el Baskonia, 5-2, 5-9, 4 minuts, una miqueta més per al final del tercer quart. La té Kuruks movent la pilota, Kobe Simmons se la menja, falta, li xiulen falta a Yanis Morant, no l'entén el 25 de la penya.
11: Està usant horrors a la penya, ataca aquesta zona amb Diakité a dalt, es fa gros i Hackenson dubta, Hunt tampoc se sent agressiu i ha tallat totalment el ritme ofensiu d'aquest inici de partit.
1: De moda, els temporers, ahir Llevo, temporer del Tenerife, li sí. Va fotre un strip al Madrid també.
10: Sí, sí.
12: A la Corunya, mentrestant, compte que capgira el marcador Estudiantes. Estudiantes 47, Corunya 44, a 5 minuts pel final del tercer quart.
10: Escolta'm, ja hi haurà temps a pensar, que ara tenim moltes coses en dansa, però que ho veia per xarxes i amb raó. Hosti, la CB i la Federació Espanyola no es podrien posar d'acord per no fotre aquest partit a la mateixa hora, noi?
11: Sí.
10: Ja sé que és molt difícil, però...
11: És simple lògica, però...
10: És acollonant, amb perdó. La té Cameron Hunt, som-hi, el caçador, triple! No, el rebot és per ells. Ara mateix, manant de 5 la penya, a punt de perdre la pilota Baskonia. Ui, el cop de colze que ha tret Kobe Simmons. El triple de Kuruks. Kuruks no, finta, penetració, falta. I Kobe Simmons, que ha tret a passejar el colze a la cara de Lude Hackenson, es queixa el Joventut i ara fa la feina al pavelló basconista. Opa, sí, que calli, veig una peineta, però una peineta increïble,
11: bé,
10: perfectament
11: bé.
10: Executada, primera fila. No es pot fer això? Això no val?
11: Bueno, ho va fer Kuruks. No. Ho va fer Kuruks en el segon partit, cap a la graderia.
10: Ui, mira com li diu que calli, però moment, que algú li pot dir aquest senyor que s'assegui? A fila zero, perquè no n'hi ha una més endavant? La peineta és d'una execució impecable. No, impecable no és la paraula, però vaja, ja m'entens. I li va dient a Hackenson que calli. Home, aquest senyor s'hauria de comportar si està aquí. 5-4, 5-9.
11: Més de 6 minuts a tercer quart, 0 faltes. Baskonia.
10: Sí. Kuruks, anota el tir lliure. Sí, sí. Estic d'acord que la temperatura, Jordi, està derivant cap a un terreny que no sé si m'agrada. És a dir, que el Viati no sé si què dirà sobre la influència de l'ambient en l'arbitratge avui, saps? Per on vaig?
11: Sí, deixa'm dir que són 12.247 espectadors.
10: Ah, doncs mira, el rebot que falla Kuruks, ai, el tir lliure, perdó, que falla i el rebot és per ell, però 5-5, 5-9, a 4, el triple que vol, aquest faria mal, no, de l'Uabo, el rebot ha de ser per la penya, i és per la penya, i fa falta Kuruks, fa falta Kuruks, i després empenya Crac, ai, Crac li ha tirat la pilota als peus de Kuruks.
15: Ai.
10: Això no ho ha de fer, Crac, això no ho ha de fer, Crac. Ja està, Yannick, ja està. Sí que Kuruks crec que l'ha empès després, si no m'equivoco. És a dir, Kuruks li fa la falta.
15: Sí, sí, sí.
10: Ai, mira, ara piquen de mans, molt bé, entre Kuruks i Crac.
15: I després l'empeny, sí, sí. La primera de Baskonia en aquest quart.
10: L'ha deixat anar.
12: L'ha deixat anar la pilota amb dolçor, no? Vull dir, no ha estat.
11: Bueno, li ha tirat a les cames.
12: Sí, va, però,
11: no li ha tirat allò amb mala llet.
12: Sí.
11: Allò de jugar amb atac es feia...
12: Sí, sí, sí.
11: No és allò.
10: A veure, què assenyalen? Assenyalen falta de Kuruks i...
12: Com?
10: Ai, que no entenc res. M'haureu d'ajudar. Hi ha tècniques, hi ha de tot aquí. M'haureu d'ajudar des de televisió... Per què han assenyalat una antiesportiva de Kuruks, pot ser? Per haver empès? M'haureu d'ajudar des de televisió.
11: Sí, sí, sí, aquesta empanteta és la mateixa categoria
10: que
11: l'altre dia.
10: No, compte, eh? Agafeu-vos sí. Amb...
12: Sí, sí, antiesportiva a Kuruks, per acabar saber.
15: En el minut a minut, sí, sí, antiesportiva.
10: Tio. I, però llavors a Crac li haurà caigut alguna cosa, alguna tècnica?
12: Això encara no ha arribat a
15: sí,
12: l'ordinador.
15: Tècnica a Crac, correcte.
12: Ara sí.
10: Val. Carai, tu...
15: D'Aguilà.
10: Sí, sí.
12: Jo anava a dir que amb aquesta dolçó s'havia salvat de la tècnica Crac, no, però no.
11: Si tires la pilota a les cames d'un rival, et cau
10: sí,
11: tècnica,
10: sí, sí,
11: sí o sí, per molt que li tiris allò suaument o li facis passar entre les cames. No.
10: Vull dir que aquí, sí. que estan jugant, vull dir, sí, sí.
15: Bueno, Carlos... Arda Turán li va tirar una bota a una cisteri i no li van ensenyar ni groga.
12: És veritat.
10: Hosti, estava com una campana. Sí, sí. A veure, l'Ubabo anota el tir lliure. Aquest deu ser el de la tècnica de Crac. I ara sí. Anem als tirs lliures de l'antiesportiva de Kuruks.
15: Mm. I tenim pròloga, que diria aquell, a Badalona, Albert.
16: Sí, com és el futbol? Després de la primera part que hem vist, en què el Badalona li ha costat moltíssim generar perill i no, és que gairebé no arriscava, a la segona meitat s'ho ha jugat, ha anat a buscar la remuntada, ha aconseguit els 3 gols, l'últim sobre la botzina o sobre el minut 90... I ara l'àrbitre ha xiulat al final dels 90 minuts. Vicente del Mar xiula al final del partit. Hi haurà pròrroga, 30 minuts extres amb els jugadors del Cornellà, almenys visiblement més esgotats, i amb els del Badalona amb la moral pels núvols després d'haver remuntat un resultat que semblava molt i molt complicat. Anada 4-1, avui a Badalona 3-0. Per tant, 30 minuts extres per saber si Badalona o Cornellà es classifiquen per la darrera eliminatòria.
15: A l'eliminatòria gallega, que és d'on surt el rival de qui guanyi aquesta catalana, també camí de la pròrroga. Encara som a l'afegit de la segona part, Compostela 2, Atlético Arteixo 1, mateix resultat que l'anada, ens aniríem també 30 minuts extra. I calla que no hi hagi una pròrroga també el Buesa Arena. 3 i mig perquè s'acabi el tercer quart, guanya de 4 a la penya d'ànim.
10: 56-60, el triple d'en Ricard. No, el rebot però és per Michael Rosic. Bé, està carregant bé el rebot ofensiu al Joventut, té més centímetres ara mateix a pista. La té Ricky Rubio, a dins amb Morant. Morant, les ajudes. El triple ara és de Rosic. El nano! El nano! Triple d'en Michael per situar el 56-63. Més 7 una altra vegada de la penya traient aigua de la barca. Dia qui té, però compte que ells han despertat. La té Omorulli. Omorulli, mamma, amb l'Ubabo Cabaró. Morent, que li fa la falta, no la xiulen. Segueix l'Ubabo, no hi anirà. El rebot, ui, per dia qui té. Mora meva, com solta aquest tio. A veure què fa dia qui té. No anota. I el rebot és falta, sí. Falta... La reconeix Ricky Rubio amb Omorulli a l'hora de capturar el rebot. Però com, quin salt de Diakité. Físicament, Diakité és un portent.
11: Sí. A més, venia des de fora amb carrera.
10: Sí.
11: Raó de més. Reconeix la falta de Ricky i seran 23 tirs lliures ja de Baskonia.
10: Faltes com va la cosa?
11: Faltes 16-12.
10: Ah.
11: I tirs lliures amb aquests 23-8.
10: Sí, sí. Crec que ho ha dit moltes vegades. No sé, ara no recordo qui... No sé si era Dani Miret, que d'alguna manera no saben aprofitar els tipus de faltes que els xiulen. No tenen, diguem-ne, aquesta habilitat. 58-63, torna el més 5 per al Joventut, el menys 5 per al Baskonia, estabilitzada la penya per sobre en el marcador. La té Morant, nerviós el Baskonia. Ricky Rubio portant el comandament del partit. El tap que es menja Ricky Rubio. Cabal, que és un 2 contra 1 cap a l'altra banda. I Kobe Simmons, que anota. Anota Kobe Simmons. A 3 se situa el Baskonia. 6-0, 6-3, 2-10 per al final. Ara sí, ambient dels bons al Bues Arena. Brama Vitoria. La té la penya, la pilota pels intel·ligents i el més intel·ligent es diu Ricard Rubio, que finta davant de Simmons, puja a bloquejar Moren, segueix Ricky, Ricky amb Adam Hanga, Hanga a dins, amb Moren, el mismatch, Ricky, el triple de Ricky, ara sí! Ara sí! Ara sí, Ricard! Per això vas tornar, Ricky! Per això vas tornar, Ricard! Per dur el Joventut a disputar-se les semifinals o està a prop de fer-ho, falta... sobre Omorulli, triple providencial, cola d'en Ricky.
11: Sí, encara que hagi entrat Ricky, aquesta presència dalt de Diakité, la penya li està costant un horror superar-ho, perquè la cava cap a dins es fa gros, hem vist la pilota perduda amb anterioritat, i important, els triples que entrin, ha estat un problema tota la temporada, aquest 9 de 20 d'avui està molt bé, i Ricky, que va sumant punts.
12: El primer partit de la semifinal de la Lliga de Futbol Sala, el descans, el Pozo Múrcia 0, Palma 1.
10: Hosti, això juga a on vam estar ahir.
15: Albert, juguen al mateix pavelló, Camp
16: sí,
15: sí, i el Pozo.
16: Sí,
10: sí, sí. No, saps per què t'ho dic?
15: Ah, confirmes, d'acord.
10: Bueno, que, sí, ahir, just abans que tanquessin el marcador, què va guanyar el Barça? 75-100, pot ser?
15: 76.
10: Doncs jo dic, 76, jo ja dic, no sé si jo ja he embogit o què, perquè estic veient el Pozo 76, Palma 100. Dic, però què dimonis està passant? I clar, ara ho entenc tot.
11: Partit de futbol sala espectacular.
10: Sí.
12: Molta efectivitat.
10: Sí. Històric.
15: Mira, parlant d'històric, saps què és històric? Que avui Duplantis sí. No ha guanyat la seva prova de salt de perxa de la Diamond League a Estocolm.
16: Increïble.
15: Feia gairebé 3 anys que no perdia, agost del 2023, 40 victòries consecutives en diferents proves, i avui l'australià Curtis Marshall, Duplantis ha fallat l'últim salt a 6-0-5, i Marshall s'ha emportat la victòria en aquesta Diamond League. Hi ha un documental a Movistar de Duplantis,
10: sí, no?
15: Albert,
16: és
15: boníssim.
16: Molt bo, és molt bo, el recomano. Sí, sí, explica sí. Des de ben petitet com creix i, escolta...
10: És un running gag, això, no?
16: Que diria sí. Aquell, un fenomen.
10: Per entendre-ho.
15: Sí, sí, bueno, l'has recomanat jo crec que 300 vegades ja al
10: Superesport. Sí, sí, ja n'hem parlat del diguem, dels dubtes en els valors d'educació del pare de Duplantis. Vull dir, a mi hi ha estones que em sembla una mica... que no sé si cal apartar tant el teu fill, però vaja. Per cert, aquí...
15: Un obsessiu, sembla. Sí.
10: Sí, festival de pèrdues de pilotes, eh?
11: Sí.
10: Dues per part de la penya, una per part de Baskonia... Perdó, dues per part de Baskonia i una per part de penya. Baskonia que ha desaprofitat aquestes oportunitats. A dins, som-hi ja... Digues.
11: No, anava a dir un parell de tirs de sota de la penya, també, dels que millor no perdonar.
10: A la línia de tir lliure, Morant, en el mismatch, ha intentat aprofitar la superioritat.
11: És que està jugant amb 5 petits ara a Baskonia, perquè està amb Kurux i Morulli de per dins, i la penya ha aprofitat bé amb el canvi defensiu.
10: Marxa Adam Hanga, marxa també Morant, entra Birgander, entra Guillem Vives. A veure, ara mateix la penya formant amb Ricky, Vives, Birgander, Rusic i Hackenson. La té Ricky, Ricky, finta Ricky, la passada Birgander és boníssima, falla Simon, no pots fallar això, Simon. La pilota encara bo que és per la penya, però això no ho pot fallar. Ha rebut a dins amb moltíssima oposició, la passada era boníssima, però ha fallat Simon Birgander. 46 segons, ja ens hem ventilat el tercer quart, màxima emoció al Bues Arena, la gent està amb una calma inquieta. Bé, no hi ha calma aquí, està la gent inquieta directament, deixa't de calma, perquè... veuen que la penya li comença a oferir molts problemes. El triple d'en Ricky! Ricard! Ricard! Un altre! Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky, Ricky! Per situar el Joventut a 8. Que bé que vas tornar, Ricard! Que bé que vas tornar! I a l'altra banda, falta de Birgander sobre Kobe Simmons. Però quin moment per aparèixer amb aquest 17è punt, colo d'en Ricky. Quin partit està completant el Mag del Masnou?
11: Ho hem comentat, que en aquest tram final de temporada està molt més fi des del tir exterior, que li ha costat molt la resta de curs, i amb aquesta confiança, també en aquests dos triples seguits, arreglant el que abans Virgander, si no, no et pot intimidar Kuroks quan reps a sota, aquí s'ha de ser més contundent, i a l'altre costat doncs falta normal, perquè és molt més lent Virgander de cames que Kobe Simmons, posa les mans, i Baskonia en aquest tercer quart aguantant des de la línia de tirs lliures, anirà ja als 27 amb aquest.
12: I en un amistós de seleccions, Dinamarca-Ucraïna, Eriksen ha tornat a desmaiar-se, Christian Eriksen, a mig partit. Recordeu que ja va patir aquest mateix problema, diria que en una Eurocopa.
15: Sí, una aturada cardíaca el 2021.
12: Sí, una aturada cardíaca. Sí, sí. Està conscient, comunicat de la Federació Danesa. El partit, òbviament, ha estat suspès i l'han portat a l'hospital.
15: Sí, l'han aturat, jo crec, el partit 10 minuts, perquè pel que veig les últimes informacions no l'han hagut de reanimar. Ha pogut marxar als vestidors i allà ha informat la federació que estava conscient i que es trobava bé Eriksen, però vaja, l'ensurt, evidentment, no li treu... Sí. No li treu ningú.
12: Ara juga a Wolfsburg i, vaja, no sé si després d'aquest ensurt haurà de plantejar-se la retirada definitiva del futbol. Marca el Sigankov en aquest partit, per cert, per Ucraïna.
10: Hi ha victòria, perdoneu, anota sobre la botzina Cameron Hunt. Per tant, arribem al final del tercer quart. Molta atenció al que us expliquem des del Bues Arena, des del pavelló del Kozner Baskonia, des de Vitoria. El Joventut guanya de 8, sí, sí, de 8 punts, 63 Baskonia, 71 a 6 a Joventut, 10 minuts per conservar aquesta renda i classificar-se per les semifinals de l'ACB, on espera el València, 10 minuts per aguantar aquesta renda i tenir dos catalans a les semifinals, fet que no ens esperàvem per res del món. 6-3-7-1, final del tercer quart.
15: Com ha arrencat la pròrroga del Badalona, 3, Cornellà 0, Albert.
16: Doncs t'he de dir que ha arrencat fa només 3 minuts. Hem estat gairebé 7-8 minuts de descans, sí, sí, entre els 90 minuts i la pròrroga. Hi ha hagut canvis als dos equips i ha canviat el partit. És a dir, ara sí que el Cornellà ha fet un pas endavant i no ha creat cap oportunitat d'aquests 3 minuts, però sí que ha penjat un parell de pilotes, un corna, i ara serà el torn del Badalona, que penjarà una pilota, hi ha una falta lateral, la penjarà a l'àrea. Però és el que hauria de passar en aquesta pròrroga, no? El Cornellà no s'ha de semblar gens al de la segona part.
14: És que, a més, el Cornellà, aquest resultat ara ja no li val. Al final, no, no, de la pròrroga està eliminat. Per tant, en algun moment ha d'arriscar. Sí que és veritat que manté l'estructura de tres centrals amb carrils, però ha entrat Benet a la dreta, que al final és un extrem reconvertit a jugar de carriler, i per tant ha de ser més ofensiu del que estava sent Benet Lozano, que a més estava allà amb rampes i amb diverses molèsties. I ha entrat Santi també per Marc Esteban. Jo crec que Marc Esteban, al final, que per mi és un dels jugadors més talentosos del Cornellà, però crec que va molt relacionat també amb que ja físicament li estava costant en les últimes accions, i entra Santi, que és més un mitja punta, no? Ja dic, el Cornellà necessita un gol. És que ara ja no és aguantar, ara necessites marcar. I és veritat que, bueno, han canviat les tornes. Ara el Badalona és el que ha donat aquest pas enrere.
16: Compte la jugada per l'esquerra, arribant a la línia de fons. La centrada serà corna a favor del Cornellà. El Badalona, que ha reforçat l'eix de la defensa, ha entrat Ayala. Per tant, hem de veure una pròrroga més equilibrada, amb més intenció pel Cornellà, que és qui ha de marcar un gol.
15: I no sap encara qui serà el seu rival per pujar a segona, és el Sabadell, Molló.
12: No, però d'aquí 6 minuts podria saber-ho, perquè el Zamora està guanyant per 1-0 el Villarreal B, que està en 10 homes des d'abans d'arribar al descans, però Zamora necessita un gol, si no el Villarreal B serà el rival del Sabadell en aquesta final per pujar a segona divisió.
15: Últims 10 minuts, el Bues Arena buscant una plaça a la semifinal. La penya, de moment, la tindria, guanya de 8, d'ànim.
10: I espera't, que guanya d'11, triple de Lude Håkansson per arrencar l'últim període. Kobe Simmons contesta ràpidament amb un altre triple per situar de nou al més 8, 66-74, però compta amb la confiança i l'encert del qual està disposant el Joventut de Badalona. La té Jabari Parker. Parker ressegueix línia de fons a Cameron Hunt. Simon Virgander. Virgander defensat per Kuroks. Virgander! Falla Virgander. Aquesta no la pots fallar. Simon recupera la pilota.
11: Frase que estem dient massa. Estava amb 5 de 7. Sí. Des de llavors és un 7 de 14.
10: Kuroks, la penetració de Kuroks cap a fora, Kobe Simmons, el triple de Kobe, no, encara bo, però el rebot per qui és? Per la penya, ui, estava alliberadíssim aquest triple, mare meva, i se situava 5 al Baskonia, 8-30 per al final, el Joventut manté el més 8. Falta? No, què passava? Cameron Hunt ha fet demanar que s'aturés el partit? Alguna cosa ha passat? partit aturat. 16 segons de possessió.
11: Però, la Bamba.
10: La Bamba era. Vale, vale. Ara mateix el Joventut formant amb Hackenson, amb Hunt, digues.
11: No, no, és que és clar, és molt temptador, és que està Kurucs defensant a Virgander, té molt avantatge, però clar, després la s'ha d'aprofitar, perquè les dues últimes...
10: Parker! I ara Javari s'afegeix a la festa, prop trepitjava, em fa l'efecte, és de 2, 66 a 76, i ràpidament contesta el Baskonia, contesta Trent Forrest, 68 a 76, però és que realment està amb un nivell d'efectivitat i confiança el Joventut fora mida. 8 minuts per al final del partit. La té Virgander una altra vegada, perd la pilota, no, perquè ha posat una mà, i serà pilota encara per al Joventut. 7 segons. Tot el que llença ho anota Colo la penya.
11: Sí, des de fora. Ara falta sumar-hi des de dins. Ha desfet ja el canvi perquè entri Diakité. Però altre cop era... Ara gairebé és pilota perduda, però amb el canvi defensiu era Virgander defensa per un base.
10: I Parker! Aquesta vegada sí que no trepitjava i se situa 11 a la 6 a Joventut, apareixent en Javari quan més necessitava el seu equip. Trent Forrest davant de Parker, a punt de perdre la pilota. Segueix Forrest, 7 i mig per al final. La pilota per Kurucs, 5 segons de possessió. Li va bucar el triple de l'Ubabu. No hi anirà, no hi anirà, no hi anirà. Estan amb molt poca confiança aquesta gent. Estan amb molt poca confiança aquesta gent. Mare meva, què dimonis està passant? 7-17 per al final. Hunt. Hunt amb la pilota. Segueix Cameron Hunt. Qui ve a bloquejar? Simon Virgander, no. Lude Hackenson.
15: Aquests són els de la penya, els que se senten, eh?
10: Sí, sí, tant i tant. Hanga. I són pocs, eh? Hanga, el triple és de casa seva. Res, el rebot és per ells. Ara bona defensa del Baskonia. Falta de Cameron Hunt sobre Trent Forrest. Pic endavant.
11: Mala lectura, perquè han trigat molt a donar-li la pilota a Javari Parker, que estava defensat per un base.
12: A la Coruña, final per pujar la CB, s'escapa l'Estudiantes d'11 punts, Estudiantes 70, Leima Coruña 59, li tocarà remuntar l'equip de Carles Marco, vaja, li tocarà fer una gran remuntada en 8 minuts si vol pujar la C.
10: El Baskonia perd la pilota, el Baskonia perd la pilota, està fos ara mateix el Baskonia, no s'han entès entre Forrest i Diakité. Hackenson, Hackenson amb Virgander, una altra vegada Lude Hackenson, segueix Hackenson amb Parker, el triple de Parker, no, el rebot és per Virgander, som-hi Simon, li cau a les mans a Simon, 10 segons encara de possessió, allargant una miqueta més, 6-27 per al final, més 11 per la penya, la té Parker, el triple de Hackenson des de casa seva, no m'ho crec!
12: Oh! Oi, oi, oi, oi!
10: Pràcticament des de 8 metres! Hackenson apunta, llança i anota! Increïble partit del Joventut! Se silencia el Buesa Arena! Partit apopèic de la penya! Partit que ara mateix està fent xalar les desenes d'aficionats del Joventut, alguns sense samarreta. És una festa aquesta zona del Buesa! I la resta ben embudits perquè molta tensió al Joventut. A 6-21 per al final. Està guanyant de 14 punts a la pista del Baskonia. 68 Baskonia, 82 Joventut. Jordi Colomer, poc a poc, a poc a poc, que falta molt. Les semifinals es van apropant.
11: I és de jugar amb el factor pressió que té Baskonia, òbviament. I Hackenson aquesta temporada està a la penya en 12 partits en què ha fet més de 3 triples. El balanç és de 10-2. Només va perdre els dos partits a la pista a Màlaga, tant a Europa com a l'ACB. Avui està amb 5-6 el jugador suec, que no està acabant bé la temporada, però avui està fent una excepció i quin dia per fer-la.
15: I tant, amb aquest més 14, poca broma, més 14, 6-21 perquè s'acabi el partit. Molt a prop o a prop, la penya de plantar-se a les semifinals on l'espera el València, la pròrroga de Badalona, alguna ocasió del Cornellà del Badalona aquests últims minuts, Albert, 3-0 guanya el Badalona.
16: No ha passat res, la veritat és que no ha passat res, una pròrroga equilibrada, però no hi ha hagut oportunitats. Pilotes penjades a les àrees, però els porters per dalt les estan guanyant totes. De moment, el Badalona té la situació controlada i és el Cornellà qui ha de marcar un gol si no vol que el seu rival sigui l'equip que disputi l'última eliminatòria. Ara mateix, al minut 11 i mig de la primera part de la pròrroga, amb falta al mig del camp a favor del Cornellà, Badalona 3, Cornellà 0.
15: Penal pel Zamora, en el Zamora 1, Villarreal B, 0, Molló.
12: A l'últim minut, penal de Bar, xiulat per l'àrbitre, per mi és penal, si el transforma el Zamora, anem a la pròrroga, el xut i gol, enganyant el porter. Bogeria Zamora, Zamora 2, Villarreal B, 0, el Villarreal B que aguanta tota la segona part amb 10 homes, veu com en l'última jugada el Zamora porta l'eliminatòria a la pròrroga i a més li val l'empat a la pròrroga al Zamora, o sigui que el Villarreal B amb 10 ha de marcar un gol si vol passar la final d'ascens per a segona i ser rival del Sabadell.
15: Tarda de pròrrogues avui al Superesports. Esperem que no n'hi hagi a Vitòria. Guanya de quan la penya, d'ànim?
10: De 12. Espera't un moment que el triple és de Trent Forrest. No, és que no hi ha manera, eh? És que no hi ha manera. És que no en veuen ni una. Abans ha fallat també alliberat Kobe Simons i ara Trent Forrest. És que no sembla el Baskonia, Colo.
11: No, i el Miret que està aprofitant tal com va la dinàmica per allargar al màxim el descans de Ricky Rubio, i l'únic que li està fallant a la penya en tot aquest tram és Birgander, que ha tornat a fallar a l'últim. És un 7 de 16 ja, o sigui, del 5 de 7 és un 2 de 9 després d'un gran inici, i en aquesta segona part ha començat fent les dues primeres però ha fallat la resta. Necessita que recuperi una mica el toc al suec per aprofitar aquestes pilotes interiors.
10: Ataca Ricky Rubio.
15: Quins play-off, mare meva, eh?
10: Buah.
15: Només el València mantindria...
11: Si guanyés avui seria rècord de victòries forànies en uns quarts de final.
15: El cartell aquest de cap de sèrie, vaja, com a segon classificat.
10: I un altre de Javi. Digues, digues,
12: si
10: perdó.
12: Si ha encertat aquest bracket, vaja, sí, és meritori, eh?
10: I un altre de Javari, 70-84, torna el més 14. És que superem ja l'equador de l'últim quart. La té Diakité, l'abraçada de l'os de Ricky Rubio sobre Diakité per treure la falta. És la...
11: segona d'equip.
10: Segona, sí.
11: I seva també segona.
10: Una n'ha xulat només.
11: Vale.
10: No. Ah, una n'ha xulat només a Baskonia, dic.
11: Sí.
10: Sí, segona de la penya. Mare meva, tu! Quins play-offs! Com ens ho estem passant? I això són quarts de final, eh? Quarts de final. Qui ens ho anava a dir? Kobe Simons. Simons. Amb Diakité, clar. No vull començar a fer pronòstics, encara falta, eh? Però tres, més enllà de partits, Jordi, a nivell d'eliminatòries, per diguem-ne, conseqüència lògica, suposo que mai abans tres equips de no cap de sèrie s'havien classificat.
11: No.
10: Uf. La té el Baskonia. Amb Mateo Españolo, el triple que vola. No hi ha manera. No hi ha manera. La gent està desesperada. La gent no entén res, perquè els llançaments encara són prou factibles. No és el Baskonia reconeixible. Això ho està aprofitant el joventut. Ricky, falta d'Españolo. A 4-27 per al final del partit, guanya de 14 el joventut.
12: De 13 l'Estudiantes a la Corunya, 6 minuts pel final, Estudiantes 75, Corunya 62. Necessita gairebé un miracle l'equip de Carles Marco.
11: Baskonia és el quart millor percentatge en triples de l'ACB, avui 6 de 21 de moment.
10: Increïble. Hanga amb Parker. Parker, penetració de Parker. El tap és falta. Ara, el tap realment, més enllà de la falta, era una barbaritat aquest tap, eh? De Diakité. Quin tap, tu.
11: És normal, vam explicar la història del canal de Facebook que es va fer.
10: Sí.
11: Amb vídeos com aquests, no m'estranya que algú se l'emportés cap als Estats Units.
10: Sí. A veure,
11: porta 4 taps avui.
10: Parker falla. Però no veieu el Baskonia com en pocs
11: ara
10: moments?
11: Ara molt tocat.
10: Sí.
11: D'equip que no li surten les coses, i veu que passen els minuts i que té la pressió.
10: Però molt tocat, i també molt tocat pel que fa a l'afició. És que n'hi ha molta, eh? 12.000 persones són molts, eh?
11: Sí.
10: Són moltes. I escolteu, no està sent abassegador l'ambient per res del món. I són moltes. Falla el segon Javari Parker.
11: Fallat els dos.
10: A dins, fàcil, Korux, anota Rodion Korux a 12. 72-84, important que no relaxi el joventut. 4 minuts per al final. Ricky Rubio, amb Ricky serà difícil que relaxi. Cameron Hunt amb la pilota. Defensat per Mateo Españolo. Ricky bloquejat per Michael Rosic, segueix Ricky, ha de donar la volta Ricky amb Rosic, frega el 2-1, però treu la falta amb Michael, anirà a la línia de tir lliure, 3-49 per tenir dos catalans a semifinals, Puig, dos catalans a semifinals, encara falta, però...
15: La vida a la final catalana.
10: Ja està, jo te la dono per feta.
11: On s'ha signat, no?
10: Sí.
11: A veure, Rosic ara els tirs lliures, està amb un 60% aquesta temporada, que sent un jugador de bon canell, està molt per sota de que tocaria.
10: I els bons abans del bàsquet català, anota Rosic, més 13, aquesta setmana que se la prenguin en calma, eh? Ni cinemes, ni teatres,
11: ni
10: res.
11: Família.
15: Acabem-ho de tancar.
11: Sí.
10: Dani, sí, estem d'acord.
15: Estàs embalant, eh?
10: Estic d'acord. Tens tota la raó. De 14 a 3,49 per al final. 72 a 86. Atacant Trent Forrest. Ah, perdó, Kobe Simons. Simons amb Crooks. Amb Lubavu Cabaró. Mà al francès, el triple. Mira, per parlar... No, falla Lubavu Cabaró. I la falta és de Diakité sobre Rosic, pot ser? Que li xulina a Diakité o que li xulina a Rosic sobre Diakité? I s'estava empipant Diakité.
11: No,
10: sí, falta. Sí, de Diakité. És a dir, està
11: sí,
10: en posició Rosic,
11: sí.
10: Està en posició Rosic de situar el més 16 pel joventut. Jesús.
11: Falló de rodejar amb el braç a sota i l'àrbitre el veu. I després es creu i hem dit que és un jugador que ha de tenir un caràcter complicadet de portes cap endins, però és que la falta és inqüestionable perquè no és allò que hi ha el dubte de qui agafa qui, sinó que és molt clar que és ell qui posa el braç i ara va parlant amb Rosic i en Licosetes.
10: Anota el primer Michael Rosic. Anota el primer al croat. 7-2, 8-7, més 15 per la sisa joventut a 3-33 per al final del partit. El segon de Michael Rosic. S'ho pensa i repensa. L'ambient ara mateix ha ensordit. La nota Rosic, 7-2, 8-8, més 16 per al joventut a 3-30. Diakité, la xaranga que de totes formes intenta animar. Lubavu Cabaró, absolutament desnortat. Perd la pilota, Timothy Lubavu Cabaró. Hi ha gent que marxa. Ricky.
11: 3 de 13, Lubavu Cabaró, avui, en la línia de tota l'eliminatòria.
10: Segueix Ricky Rubio amb Cameron Hunt. Hunt amb la pilota. Hunt defensant Diakité. Segueix Hunt.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: A veure, s'ho estan revisant, eh?
2: Que et dic, també et diré que hem vist... faltes molt pitjors que aquesta, sí, que no haurien de ser tirs lliures.
3: És
2: i
3: que
2: aquesta...
3: tal com la xiula, igual pot donar tirs lliures. Sí, jo sí. Que dubto d'entrada és que hi hagi falta. Però un cop la xiula...
2: Està carregant més el tir que molts altres que hem vist que les acaben donant.
1: Espera, que la Corunya n'ha dit l'última paraula. Yep. 77-71. 70, perdó. Se situa a 7... A falta de 3 minuts i mig pel final.
4: És banda, eh? Peruga ja està de... Quin mes és? Juny,
3: és que poden haver-hi coses ja estranyes, però és que està de... Està gairebé d'esquenes... Vull dir... I sí, podem confirmar, eh? Hem consultat experts i estem a mes de juny.
1: Sí, portem 7 dies, no, de fet?
4: Sí, ja?
3: Sí. Estem passant ràpid.
1: S'ha passat ràpid, no?
3: L'hem d'entendre, vull dir que es lleva en una ciutat, se'n va dormir una altra...
1: No sap on és. 76-88.
2: El que comporta moviment, números... Sí. Veieu que no, vull dir, sembla fàcil, però no ho és. Vull dir, hi ha 12 mesos, no n'hi ha dos. Vull dir, n'hi ha 12.
1: Un dia preguntarà on sóc.
4: Des d'on em saludes? Falta ara Hanga.
2: Com Dani Sánchez Llibre, no? Que buscava Josep Puny, sí. Aquella connexió mítica que li parlaven per l'orella, pels cascos, i es pensava que el tenia allà al costat. I
3: va girar, que gira a mirar la paret. Com si hagués algú a la paret.
2: Hosti, on em saluda aquest home, ara?
4: Hi ha un altre, també. Recordo un dia el pobre Dani Solsona, que no sabia tampoc des d'on... Qui em parla, et va dir, eh? El va saludar, el pobre home no sabia d'on li baixava i va dir qui em pregunta o qui ets. Anota el tir lliure, Riqui. Una abraçada al gran Daniel Solsona.
2: Avui ja ho veurem aquí, sí. Aquí una estona.
4: Home, i tant, el millor. Gaudint també, segur, d'aquesta victòria de moment del Joventut, 76-90, més 14, a 1-53. Mira, ho farem al revés. Vosaltres ja em direu quan creieu que podem començar a estar tranquils.
2: No, jo t'he de dir que jo ho estic bastant, eh?
4: Ara sí?
3: Quan soni la botgina final.
4: Vale, vale. Servirà l'Obabo Cabaró. A veure. Pujant la pilota, Kobe Simons. Simons. Segueix Simons. Ai, el triple de Kuroks. Triple de Rodion Kuroks. 79-90. A 1-41 per al final. A 11 se situa el Baskonia. Ho atura... Hi ha canvis o ja tens mort? Hi ha canvis.
3: Canvis d'atac. Entrat Vives per defensar.
4: Sí, entrem al temps d'envol, diguem-ne. Mm. De canvis d'atac-defensa. Sí, però la gent tampoc...
3: El problema és que han fet els canvis i no hi havia comunicació, no sabia ben bé qui agafava aquí, però estaven discutint Jabari Parker i Birgander qui s'havia encarregat de Kuroks.
4: I ara que revisen? Ara què vol Peruga? No sé si Calviadi li ha demanat alguna revisió. Jo crec que ha demanat la revisió... Moda temps mort, diguem-ne, Galbiati. Ja en direu vosaltres per quin supòsit.
3: No ho sé, perquè al moment no sembla que tirin davant la cosa, no? O sí?
4: Sí, s'està revisant, eh?
2: Ah, d'acord. Mira, per anar a Badalona, 3-0 guanyant contra el Cornellà, això portaria el Badalona a jugar l'última eliminatòria, la final per pujar a segona federació, quan li queda la segona part de la pròrroga, Albert.
5: 10 minuts per arribar al final del partit i l'acaba de tenir el Cornellà, segurament la més clara de tot el partit. En una acció de Benet, que ha arrencat des de la dreta, ha anat driblant jugadors, ha anat centrant la posició, ha entrat a l'àrea i ha fet un xut buscant l'escaire i l'ha vist a Zon, que ha pogut desviar, a refusar aquest xut potentíssim de Benet, a punt de marcar el Cornellà. Queden menys de 10 minuts, Carlos, però està molt obert ara, eh?
6: Sí, està obert ara el partit. Evidentment, el Cornellà necessita un gol sí o sí. Ara ja no hi ha... I ara no hi ha cap opció més. En algun moment haurà d'arriscar i generar alguna acció més. Està mantenint l'estructura de tres centrals. Entenc que el que vol és atacar per fora, però és veritat que per l'esquerra li està costant, perquè Bruno al final és un central que està jugant de carrer a l'esquerra, no? I li costa tenir profunditat per aquest costat.

0: Està arribant més per la dreta, sobretot amb situacions com la de Benet en 1 contra 1, i un altre cop molt bona aturada. De les dues accions que ha tingut el Cornellà en el partit, que una ha sigut la de Marc Fernández i ara la de Benet aquesta, dues molt bones accions de Carlos Azón.
1: Doncs 3-0, ara mateix passaria el Badalona, un gol al Cornellà de passar ell a la final per pujar a segona federació. A la penya, allò descomptant segons, 1-43 i guanya de 11, Dani.
2: I ara anota el tir lliure Ricky Rubio, per tant posa el més 12, 79-91, a 1-43 per al final del partit. Curux, sí, sí, ves traient-li pètals a la flor. M'estima o no m'estima, m'estima o no m'estima, i vinga, fins al final. Simons anota.
1: I què diu
2: menys
1: al final?
2: 10. Si t'ho explico. Menys 10 per al Baskonia, més 10 per al Joventut. Vaja, ho deies per al partit, eh? Per al partit espero que sigui victòria de la penya. De la resta, què vols que et digui? Servirà Guillem Vives.
3: Anotant molt, molt ràpid Baskonia, eh? Hauria de la penya.
2: Sí, amb Ricky. Ui, Ricky, que ràpid, que veloç, que intel·ligent. Cameron Hunt, falta de Kobe Simons sobre Cameron Hunt. Simons no entén res, perquè interpreta, crec que ha agafat la pilota, riu Kobe Simons. L'àrbitre li diu que es relaxi. Entra Hanga. És que, a part, l'ambient és com si els hi hagués caigut una galleda d'aigua freda sobre. Tota aquesta gent que estic veient ara mateix. Són 12.000 persones. Insisteixo, alguns han anat tirant. Anota el tir lliure al primer Cameron Hunt.
1: Veurem que el Viati i el seu futur.
2: Correcte,
1: si,
2: correcte.
1: Aquesta eliminació suposa algun canvi sobre una decisió que en principi va dir Galviati que ell continuava a la banqueta la temporada, sí, que ve.
3: A Itàlia fa 4 dies s'ha posat com molt a prop d'aquest nou projecte de Roma amb Doncic i tot.
2: Ah, perdó, aquest és el primer de Han, eh? Abans n'havia llançat un, però era de prova.
3: Ah.
2: Sí, sí.
3: Està bé.
2: Increïble. Això feia temps que no ho veia. Anota el primer Han. El segon. Neta, com una patena, aquest tio és molt bo. S'enfila, no, fins als 8 puntets avui Cameron, sí. 81-93, més 12 per al Joventut, el triple de Diakité sobre Bot, no toca ni cèrcol, l'Uba Bucabaró, el triple de l'Uba Bucabaró, ara sí la nota. A 9 se situa el Baskonia, a 1-19 per al final, segueixen els canvis i més canvis, segueixen les rotacions d'en Bol. Sona Looney Tunes. No sé si està jo per molta xaranga ara mateix la situació, però vaja. 84-93. Ho dic per al Baskonia, per a la penya, la que vulguis.
4: Compta la Coruña, Estudiantes 80, Coruña 76, pilota pels de Carles Marco, que perden de 4 a 1 minut i 20 segons pel final.
2: Vinga, som-hi.
1: I que reclamen antiesportiva, ara, en aquesta falta. De moment no l'han donada, veurem.
2: Guillem Vives, cap a Cameron Hunt. Entrarem d'aquí 6 segons a l'últim minut. Guanya de nou la penya. Segueix Cameron Hunt. Hunt amb la pilota. A veure qui la vol. La vol Ricky. El triple de Ricky.
3: Ja està.
2: I aquest o! I aquest o! És l'o de 12.000 persones que han presenciat avui en viu i en directe el retorn d'un jugador amb perfil llegendari. El retorn d'un jugador que ara mateix mira cap a la zona dels aficionats del Joventut. Aquesta mirada és preciosa. Aquesta mirada posa la pell de gallina. Aquesta mirada està farcida de càrrega simbòlica. Crits de Ricky, Ricky a Busson. Els crits habituals del Joventut de Badalona en un nano que ho ha passat molt malament. Un nano que va dir que on havia de tornar a jugar era a casa seva, era el Joventut. I mare meva, com ho ha fet liderant l'equip a unes semifinals de l'ACB. Mare meva, Jordi, quin partit de Ricky dels que recordarem anys i panys.
3: Sí, estava mirant que el seu rècord anotador a l'ACB són els 25 punts que li ha fet el Girona aquesta temporada, i està en 23. Vull dir que quin partit, vull dir quin dia també per
1: un
3: fer
1: dia,
3: aquest pas,
1: sí,
3: endavant.
1: Sí. Valen més aquests que els 25 del,
3: sí,
1: del Girona.
3: I els triples, ah, no, n'hi falta un. El seu rècord són 5, en porta 4.
2: Aplaudiments ara per l'Ubau Cabaró a moda d'homenatge.
3: I acomiat.
2: Sí, sí, entra, exacte, entra ja Rafa Villar, entra Edwards, més homenatges, més comiats, també ara de Diakité. Aplaudiments pel dorsal de Baskonia, que se'n va cap cot.
4: Tant a la Corunya, perd la pilota Estudiantes. A 3, la Corunya ataca per empatar o posar-se a 1. Un minut, un segon pel final.
2: I aquí a Vitòria, la penya guanyarà 45 segons per al final. Tindrem dos catalans a les semifinals. No feu plans de dimarts a diumenge. I vés a saber si més enllà... Els catalans es jugaran a accedir a una final, això ja seria la rapanotxa, i us les explicarem entre RAC+1 i RAC1, no en tingueu cap dubte, que hi serem per intentar explicar-vos que dos catalans són a la final. Anota la desesperada al Baskonia, 20 segons, Cameron Hunt, Enrique Rubio, ja claudica el Baskonia, la bogeria absoluta a la zona de la penya. Senyores, senyors, d'aquí 7 segons, amb crits de visca la penya, visca Badalona, que ara mateix monopolitzen el Bues Arena, la botzina del qual són ara mateix, i és una botzina de victòria, és una botzina de sorpresa, és una botzina d'alegria, és una botzina que ens explica que la Sisa Joventut, que el Joventut Badalona, que l'equip entrenat per un badaloní, per un home, què dic un home, per un nano que encara és jove, fet a casa, que a poc s'ha anat coent per complir el seu somni, que era entrenar la penya, ha dut la penya a unes semifinals, vencent a la pista d'un dels millors equips de l'ACB, un equip Eurolliga, del campió de Copa, el Joventut, que escriu una pàgina a la seva història recent, el Joventut que guanya Vitòria 86-88-96, el Joventut, Xavi Puig, Jordi Colomer, Jaume Molló, que serà semifinalista de l'ACB al València de Pedro Martínez Espera.
1: I merescudíssima classificació de la penya, que exceptuant els 10 minuts de l'últim quart del primer partit, ha estat de ple en els enfrontaments, superior al Baskonia en molts minuts, i d'aquí aquesta classificació per les semifinals, aquest gaudí de les semifinals, aquest playoff al millor de 5 contra el València, amb l'avantatge de pista per l'equip de Pedro Martínez, i mira ara la comunió dels jugadors de la penya amb els seus aficionats. D'ànim.
2: Espectacular, amb els crits de penya, penya, amb els aplaudiments habituals. Avui no en són 8.000, 9.000 l'Olímpic. Avui en són unes quantes desenes, molts dels quals ja no duen samarreta, molts dels quals estan embogits. Però una cosa us diré, aquest dia el recordaran durant molt i molt i molt de temps, perquè jo crec que estaràs amb mi, Jordi Colomer, que poca gent s'esperava que el Joventut fos capaç de saltar al Bues Arena. Però tornem-hi amb el lema del Superesport, i és que el millor de tot és que mai sabem, t'ho amplio, Puig, mai sabem. Compte. què dimonis
4: mira, passarà. Mira, empatat el partit a la Corunya, última etapa pels gallecs, que perden la pilota, i això, no sé si han xiulat alguna cosa, jo diria
3: lluita.
4: Que sí.
3: Crec que lluita.
4: Lluita abans que el rellotge arribés a zero, però queda molt poc, un parell de segons, 3 màxim, i partit empatat a 80.
1: Fa pinta que anirem, perquè és la tarda de les pròrrogues, sí. A una altra pròrroga, en aquest cas per decidir qui puja a la CB, si Corunya o si Estudiantes, en aquesta final que s'està disputant a territori gallec. I a celebrar aquesta victòria, Colo, de la penya, que s'ho ha merescut i molt, ha estat superior a Baskonia.
3: Sí, deixa'm escombrar cap a casa, però igual que Galbiati s'ha elogiat molt per la Copa i tot, en els tres partits, per mi el pla de partit en tot moment ha estat el de Dani Miret, només s'ha pogut sorprendre en aquest tercer a l'estoneta de Diakité de l'Amzona, però s'ha imposat avui Dani Miret, i òbviament no volíem que fos l'últim partit de Ricky Rubio, en tindrem mínim tres més, però és un plaer veure el... Ja vam explicar que no s'havia d'acabar d'aquella manera per un tema de salut mental, sinó que havíem de veure el Gaudí a la pista, i fins i tot podem veure que també la millor versió de Ricky Rubio portant la penya a les semifinals, com en aquells dos anys de Carles Durant, que a més va ser capaç de guanyar el primer partit fora de casa, així que, òbviament, per plantilla és molt complicat pensar en passar a la final, més una plantilla tan veterana i ara sí que juguen cada dos dies i contra una plantilla llarga i física com la de València, però ja arriba més lluny del que pensàvem la penya.
1: I tant. Si no ho canvien, dimecres, divendres a València, 8 del vespre, els dos primers partits, diumenge a Badalona, també 8 del vespre, el tercer partit, i el Barça dimarts, dijous, al Palau, els dos primers partits contra el Tenerife a les 8, i el tercer dissabte a les 8 a territori canari. Dani, et deixo que et moguis i que vagis cap a baix i sentim els protagonistes de seguida que apareguin per la teva zona.
2: Perfecte, fins ara.
1: Va, tancarem també el partit del Municipal de Badalona. Vaja, el tancarem quan es tanqui, perquè de moment no ho està. Badalona 3, Cornellà 0, i està jugant de porter un jugador, Albert.
5: Sí, primer expulsat Josu al Badalona quan faltaven 8 minuts pel final de la pròrroga per doble groga, i ara vist la segona groga el porter del Cornellà, Isaac. Per tant, Peñalba s'ha vestit de porter, porta el dorsal 1 i fa de porter, però està jugant com si fos Didac Plana al cercle central, perquè el Cornellà ataca, té 4 minuts que encara queden de descompte, d'afegit, per fer un gol i classificar-se per l'última eliminatòria. Continua el 3-0, aquest resultat li serveix al Badalona, 10 contra 10, evidentment ara abocat a l'atac al Cornellà, menys de 4 minuts, ara recupera el Badalona, és un 4 contra 3, pot ser fora de joc, l'àrbitre no aixeca el banderol assistent, ataca el Badalona per l'esquerra, entra dins de l'àrea, el retall d'Asso vol provar el xut al futbolista del planter, per la bola, i ara atacarà el Cornellà. Quina bogeria, Carlos!
0: Doncs sí, la veritat que el partit ara s'ha trencat absolutament, amb l'expulsió de Josu, el Cornellà s'ha bolcat, i bueno, una tonteria d'Isaac, perquè jo tinc la sensació de que la segona groga ha estat per tirar-li, o sigui, per voler... Ha tret com ràpid una falta i ha tirat la pilota contra un jugador del Badalona que estava amb rampes. I entenc que li ha tret la segona groga, per això que tampoc... O sigui, tampoc ho he entès gaire bé, però... Però ja et dic, ara mateix el partit és una absoluta... Ara pot passar qualsevol cosa, ja.
5: Corna a favor del Cornellà.
0: Queden 3 minuts de descompte.
5: Puja el porter, que és un dels centrals que va bé de cap. Vull dir que ja puja, queden 3 minuts aproximadament de l'afegit. Dic aproximadament perquè no s'ha ensenyat el temps afegit fins quan ja érem al 91-92. Compta la pilota dins de l'àrea, el primer pal, hi ha un cop de cap encara viva pel Cornellà, és Marc Fernández que rep l'entrada i deixa continuar l'àrbitre, perd la pilota i compta que ataca el Badalona, és un 2 contra 2 i no hi ha porter, 2 contra 2, és Asso 2 contra 2, pot seguir ell, provarà el xut o cedirà, cedeix a l'eix de l'atac, compta el xut. Ah, però què ha fet el Badalona? Ha pres un cafè amb un 2 contra 2 sense porter, podien xutar, i perd la pilota i ara ataca el Cornellà.
1: Ha perdut una opció de sentenciar el partit, claríssim.
0: Però una opció claríssima, que és que havien de tirar porta només.
5: 30 metres, vull dir que no era...
0: I ara acció del Cornellà, eh?
5: Compte, la centrada, la pilota de Santi, pilota al vèrtex, el retall cap a dins, una altra vegada Santi té opció de xut per la pilota, la pot recuperar, fa un retall dins de l'àrea, la rematada queda morta dins de l'àrea petita, és pel porter. És pel porter, és per Juan Carlos Sazón.
0: Ja havia evitat fora de joc.
5: Fora de joc. Calculo que queda un parell de minutets, com a molt.
1: Segons la tele, també.
5: Però és que és complicat, eh? Aquests últims minuts, amb les banquetes, ja tothom dret. Sobretot la del Badalona, que tenen a tocar una classificació per la darrera eliminatòria. Déu-n'hi-do, la tarda a Badalona, amb la classificació per la... de la penya per les semifinals de la CB, i ara amb l'equip de futbol a punt de classificar-se per l'última eliminatòria d'ascens a segona federació.
0: Sí, sí, tarda rodona a la ciutat.
5: És Azón que fa pica la pilota, el xut que intenta caçar Pimes per la línia lateral. Per tant, jugarà des del darrere el Cornellà, 1 minut i 20 segons.
4: I compte que la pròrroga, que s'ha arribat a la pròrroga, començo per aquí, s'ha arribat a la pròrroga a la Corunya amb els Estudiantes 80 a Corunya 80, parcial de 8-0 dels de Carles Marco a la pròrroga, 80-88 pels gallecs a 3 minuts pel final de la pròrroga.
1: La pròrroga, el Municipal de Badalona, Albert.
5: El porter, ui, l'errada del porter que ha sortit de l'àrea, el porter jugador, la per a punt de recuperar-la al Badalona, però l'ha lluitada Peñalba, el fals porter, i torna a recuperar el Cornellà, menys d'un minut.
4: Eh?
5: Sí, sí, sí, no, és que... A veure, el va el Cornellà per la esquerra, posa la centrada, la toca a un jugador del Badalona i arriba directament a les mans del porter de Juan Carlos Azón, que és conscient que el partit és a punt d'acabar. L'àrbitre li fa els segons i marca amb els dits els segons, i això obliga el porter a treure's de sobre. Xiula Vicente del Mar, els jugadors del Badalona que aixequen els braços, salta la banqueta, al Badalona. És una gesta, Carlos, és una gesta, perquè havia de remuntar un 4-1. Ha guanyat 3-0, per tant, el Badalona tindrà l'oportunitat de pujar. Només haurà de superar l'última eliminatòria.
0: Doncs crec que... No sé, encara estic intentant pair el que han sigut els darrers minuts aquí. Perquè mira que porto prop de 30 anys en el futbol i és, la, sí, és de les coses més estranyes que he vist aquest final de partit. Però crec que, sobretot, el resultat és premi a una bona segona part del Badalona, on crec també que és de mèrit del Cornellà. I ja dic, jo com a espectador neutral... crec que el Badalona té mèrit, perquè evidentment ho tenia molt, molt i molt difícil avui, i ha sigut capaç d'en una segona part, sobretot de rauxa, de voler, d'anar-hi més que el rival i d'arriscar, doncs ha estat capaç de fer aquests tres gols, però crec que també hi ha una part important de mèrit del Cornellà, que en aquesta segona part, sobretot del partit, no, és que s'ha dedicat a defensar, a treure aigua de la barca i poca cosa més, i això... al final, doncs, en un play-off ho acabes pagant, perquè quedava molt de temps encara, i ho hem vist de l'inici de partit gairebé, però és que la segona part ha sigut molt exagerat. Llavors, per tant, per mi, ja dic, el Badalona, tot i que ha jugat amb foc al final, crec que ha merescut aquest, passar l'eliminatòria.
5: La imatge ara de la gespa és d'ascens, com si el Badalona hagués pujat de categoria. Clar, però és que han aconseguit una gesta de remuntar aquest 4-1, sí, sí, sí. Era gairebé... impensable, doncs ho han aconseguit, i ara la imatge de gent saltant a la gespa i amb els jugadors saltant al mig del camp, doncs són imatges d'ascens, no encara, perquè encara li queda una eliminatòria duríssima contra el campió gallec, però realment el reforç moral d'haver aixecat aquesta eliminatòria contra el Cornellà fa que el Badalona, per què no, d'aquí a 15 dies, sigui equip de segona federació.
1: Gràcies, Albert. Escoltem després dels protagonistes. Fins ara.
5: Fins ara.
1: Carlos, gràcies. Fins la propera.
0: Gràcies, bona nit.
1: Els vestidors de la penya, el Dani, el Bues Serena, Guilam.
6: Amb una persona que està molt contenta, que es diu Guillem Vives, al mig del vestidor ara mateix, cares de molta satisfacció. Guillem, què acabeu de viure? Explica'm-ho.
7: Bueno, passar unes semifinals sempre és una alegria immensa i... per la lluita, per l'esforç, per no rendir-nos, estàvem molt focalitzats per fer-ho i ho hem aconseguit.
6: Quin equip, quin esperit, i sobretot avui en el dia més important, amb la temporada que heu tingut, i avui en el dia més important ha sortit pràcticament tot, també a pla de partit, Guillem.
7: Sí, sí, sí, jo crec que hem aconseguit el ritme del partit, que és el que prioritzàvem, hem sabut amb un ritme alt, després quan hem hagut de parar per a més, i bueno, tenir un mat com el Riqui, que avui ens ha tret la vareta i en els moments claus ha estat immens i per això el tenim.
6: I ara què?
7: Doncs primer descansar, recuperar-nos bé i anar a València amb la mateixa mentalitat. Intentar, serà un partit d'estils totalment diferents que aquest, però tenim ganes de jugar unes semifinals i també de tornar a fer un partit a l'Olímpic amb la nostra gent.
8: A València, un dels teus ex-equips, en un moment dels, també bo de la història del València, i tornar allà però ara amb l'altra samarreta.
7: Sí, al final he jugat només a dos equips, sé que la penya sempre ho dic que és el meu equip, però serà especial per mi també. Conec a molta gent, conec el Pedro com gestiona les coses, pot ser un avantatge, intentaré aprofitar això i donar a l'equip també aquestes eines per lluitar contra que jo crec que, si no el millor, un dels millors equips d'Europa d'aquesta temporada.
6: Gràcies, Guillem. Moltes felicitats amb el Guillem Vives. A veure si podem parlar un momentet amb el Lude Håkansson, que estem en directe. Qué pedazo de partido, Lude. De los... no sé si te esperabas llegar a rendir al nivel que habéis rendido, porque ha sido un partidazo.
9: Bueno, yo creo que antes de todos los partidos creo que voy a rendir muy, muy bien. Hoy han entrado los tiros. Yo creo que todo el equipo hemos sido valientes y ganar aquí un tercer partido es muy, muy difícil y muy, muy contentos.
6: Y ahora hablábamos también del plan de Dani, el plan de partido de Dani, que en los tres partidos, el primero fallaron quizá un poco las fuerzas al final, pero en términos generales es que el Juventud ha sido superior al Baskonia.
9: Sí, yo creo que Vitoria es un equipo que, bueno, Baskonia es un equipo con muchísimo talento, pero yo creo que nosotros somos más equipo, se ha visto en nuestra defensa, creo que hemos hecho ayudas y hemos hecho que estén muy incómodos sus estrellas y esa ha sido la clave, porque luego en ataque nosotros también tenemos talento, cuando pasamos la pelota somos muy peligrosos.
6: ¿Hasta dónde va a llegar este equipo, Lude?
9: ¿Qué?
6: ¿Hasta dónde va a llegar este equipo?
9: Bueno, ahora soñar, ¿no? Intentar ganar a Valencia. Yo lo acabo de decir, hace dos temporadas con Murcia también veníamos con... sin mucha expectativa, para al final todo es posible, intentar ir ahí, la presión es totalmente para ellos, intentar ir a Valencia a robar uno o dos partidos.
6: Gracias y felicidades, Lude.
9: Gracias.
6: Amb el Lude Håkansson, avui un dels protagonistes evidents d'aquest partit, i ara a veure si tenim un momentet, un minut, Xavi, i intentarem xerrar un moment amb el Ricky Rubio, que està ara mateix canviant-se. Evidentment és el gran protagonista del partit, un dels grans protagonistes del partit. Si m'arriba bé la senyal, Xavi,
1: sí,
6: si se sent perfecte, perfecte, sí, sí. genial. De moment mantenim aquesta posició i li donem un momentet en Ricky, que es vesteixi. Et pots imaginar les cares de molta alegria, de molta felicitat, mira, de satisfacció.
1: El marcador de la final per pujar a la CB, guanyant de 4 a Coruña, atacant Estudiantes, menys d'un minut perquè s'acabi, ara de 2, anota Estudiantes, 91-93, 53 segons perquè s'acabi la pròrroga, o la primera pròrroga, veurem. Se senten les dutxes, aquí al vestidor de la penya.
6: Sí, sí, sí, sí, sí, està tothom molt content, està tothom molt feliç. Sí, exacte. I ara podrem, mira, també, no sé si escoltar... Exacte, no, de moment hi ha imatges de prou enteresa. La gent està prou contenta, però també jo crec que cansada després d'aquesta sèrie llarga, després d'aquesta sèrie complicada, i les cares són de, ja dic, més de satisfacció serena que no pas d'alegria, allò, saps, desfermada. De fet, ara, mira, també tenim per aquí l'Adam Hanga, però ara de seguida podrem parlar res, un minutet amb el Ric Rubio, que avui és el clar gran protagonista del partit. Veiem a Henry Drell també content.
1: Ha arrencat el playoff al pujar a primera entre Les Palmes i el Màlaga, a la Sèrie Gran Canària.
4: Sí, exacte, primers 5 minuts de partit, Les Palmes 0, Màlaga 0, 2-1 de la Corunya per pujar a la CB, Estudiantes 91, Corunya 95, 31 segons pel final.
6: Amb el Ricky Rubio en directe. Esperem un moment, mira, ho farem així perquè estem avui en família, en confiança. Esperem el gran Xavi Ballesteros, amb qui podem parlar, el Ricky Rubio. Escoltem les primeres valoracions de Ricky Rubio.
10: Has estat el líder, però tothom ha jugat sabent fer les coses que tocaven, no?
11: Sí, ha sigut una sèrie on hem demostrat que hem crescut durant la temporada. Crec que aquesta sèrie no la vam fer contra l'AEK, tot i que vam lluitar, però crec que hem merescut passar a semifinals perquè tots han jugat molt bé. Crec que ha sigut un pla de partit on tothom ha executat el que tenia que fer i una victòria aquí és molt difícil.
10: Una pregunta per part meva només, el fet de que aquest equip, quan veu acabar el partit de Badalona, va dir, ei, que tornarem, perquè volia un mes. Se us veia les cares, la fam, però també de l'afició, que estan vosaltres i estan bugint, avui en majoria.
11: Sí, mentalment, això és el més difícil, no? Quan estàs en aquests casos i, bueno, guanyes, no sé de quants vam guanyar a casa, però més de 20, vens aquí pensant que tens els deures fets i això no va d'això, va de que cada partit és un món, cada partit has d'ajustar algunes coses i crec que avui hem demostrat un cop més que l'afició també ens acompanya, inclús fora de casa, que hi ha hagut una il·lusió aquest any que creix a Badalona i que volem seguir.
6: Parles del pla de partit col·lectiu, que ha sortit molt bé. Com t'has sentit tu específicament, Riqui, avui?
11: Bé, ha sigut una sèrie on en algun moments no m'he sentit còmode, però en general crec que he trobat el que buscava l'equip, no? I per ajudar-lo. Avui pues, ha sigut més encertat des de la línia de 3, però bueno, crec que fer jugar l'equip com l'hem fet jugar és també mèrit del coaching staff que tenim, de veure on atacar i com atacar, perquè tres partits seguits contra un equip com el Baskonia és molt difícil.
6: I ara què?
11: Pues ara semifinals, no? Crec que mentalment hem d'estar preparats també, perquè el València és un gran equip, ho ha demostrat durant tota la temporada. No sé si diria el favorit, però bàsicament per guanyar crec que l'ACB. Però bueno, nosaltres hem de fer el nostre joc, hem de recuperar les lesions o el cansament físic que hem pogut tenir aquesta setmana i ja per la que ve.
10: I entre el públic hi havia el teu germà, que estava molt satisfet i cada vegada que feies un triple, reia, volem dir, jo que era millor en el llançament, i el tio estava molt content perquè diu, és que està jugant amb confiança, és així com està jugant, no?
11: Sí, em sento còmode, em sento content i bueno, el tirador de la casa segueix sent ell, però crec que avui l'he passat jo.
6: Doncs amb el Ricky Rubio en directe, el so dels vestidors del Joventut, el so dels vestidors d'un equip que s'ha classificat per les semifinals de l'ACB, el gran protagonista en Ricard Rubio. Aquestes són les seves valoracions en directe al Superesports.
1: Molt bé, anem cap a Dani Miret, a veure si el podem sentir alguna resposta del tècnic de la penya. Col, et deixo anar a sopar i a veure la família, digue'ls que d'aquí una setmana tornes a casa. Tornes a casa.
3: I la pròxima.
1: Març al Barça, dimecres la penya per començar i després ja tota la setmana seguida. Gràcies, Col. Ens actualitzem amb el Josep Moragues. Hola, Josep. Bona nit.
12: Bona nit.
1: Què ens expliques?
12: Ara mateix hi ha complicacions a l'autopista P7, on s'acumulen prop de 20 quilòmetres de cua. Hi ha retencions entre Gelida i Martorell en sentit nord per un vehicle avariat. A la mateixa via hi ha lentitud i aturades de Castellet i la Gornal, a la Granada del Penedès i també de Subirat de Sant Sadurní d'Anoia en sentit nord. També a Olèrdola, en sentit Barcelona, és on s'estan formant aquestes cues. I precisament a Barcelona, que ja escalfa motors per la visita del Papa, que no arribarà fins dimarts, però demà començaran les afectacions a la mobilitat. Des de les 7 del matí, que hi haurà restriccions tant a la Ciutat Vella com a l'entorn de l'Estadi Olímpic de Montjuïc, les limitacions també arribaran dimarts al barri del Raval. A més, en tots els casos també afecten les motos i les bicicletes. Per tot plegat, hi haurà un reforç del transport públic. Els metros i els autobusos d'algunes línies passaran amb més freqüència els propers dies. Rodalies i Ferrocarrils també reforcen la seva oferta. Les línies 1 i 4 oferiran conjuntament 17.000 places per hora i l'R2 Nord i Sud, 20.000 més. I els ferrocarrils també reforcen les línies del Vallès, d'Anoia i de Montserrat, tot plegat a les portes d'una setmana que s'espera que serà un mal de cap per la mobilitat entre la visita del Papa i també la selectivitat, que coincidiran en dimecres. Per això la Generalitat recomana el teletreball.
1: Perfecte, gràcies, Josep. Fins ara.
12: Fins ara.
1: Guanya Corunya per pujar a la CB o encara no ho sabem del tot, Molló?
4: Jo encara no em mullo. 94-98, guanya de 4 l'equip de Carles Marco, 8 segons i 9 dècimes pel final. Ho té molt ben encarat, això sí, però encara no del tot lligat. A veure el segon tir lliure, no sé si anirà a fallar Estudiantes, No va fallar, 95-98... No hi ha temps mort de Carles Marco, pilota per la Corunya, per Pacheco, que està sent un dels jugadors destacats, ha de fer falta i la fa. Estudiantes, 6 segons, 4 dècimes, i ara sí que si fa els dos tirs lliures la Corunya, crec que ho podrem donar per pràcticament tancat. Mentrestant, tenim en marxa una altra pròrroga, recordo, la que ens ha de portar a saber si Zamora o Villarreal B són rival del Sabadell per pujar... Vaja, quin dels dos? És el rival del Sabadell en la final per pujar segona A. 4 minuts pel final de la pròrroga, el Villarreal ben 10, Zamora 2, Villarreal 0. Aquest marcador faria que el Zamora passés a la final.
1: I ja sabem que el Compostela serà el rival del Badalona per pujar a segona federació. Ha acabat guanyant 2-1, igual que el Badalona, ha fet valer la millor classificació al final de la Lliga regular i, per tant, Compostela-Badalona serà el duel per pujar en aquesta segona federació. I tindrem poder gallec a l'ACB, amb Corunya, amb Obradoiro, amb Breogán, que ja hi és.
4: Primer tir lliure cap a dins, el segon també. Quina tranquil·litat, Estudiantes 95, Corunya 100, 6 segons 4 dècimes. I això jo crec que ara sí que ho podem donar per tancat, a veure que Estudiantes encara farà un últim intent a la desesperada, posant la pilota en joc a García... Hi podria haver faltant un bloqueig, no el xiula, bàsquet d'Estudiantes, 1.3, i això s'acaba. Això s'acaba, festa a la Corunya, els anfitrions pugen a l'ACB, Corunya guanyat a la pròrroga de la mà d'un entrenador català, Carles Marco, que passava diumenge passat al Superesports i que ara mateix és un home absolutament eufòric, alegre i emocionat. El veiem ara mateix encaixant la mà amb l'entrenador d'Estudiantes. La Corunya torna a ser equip d'ACB, igual que el Depor, que ha pujat a primera divisió.
1: Per si Badalona no tenia prou alegries a Aguilar, doncs mira, Carles Marco cap a la Lliga ACB. Ja n'hi ha un aquí molt a prop teu, amb Ballesteros, que deu estar ben content. Aguilar.
6: Exacte, que de fet ara mateix està parlant amb Dani Miret. Acaba de passar per davant nostre Paolo Galbiati, ara passa per davant nostre també Xavi Pujol, anirà cap a sala de premsa i ara de seguida Xavi, podrem parlar en directe al Superesports també amb l'entrenador de l'ascens, anava a dir, no, amb l'entrenador de l'ascens, tant de bo podem parlar amb ell, però de moment parlarem amb l'entrenador d'un equip semifinalista com és el Joventut. Ara de seguida quan acabim amb el Xavi Ballesteros ens podrà atendre Dani Miret un minut.
1: Mira, explico que podeu viure una setmana com un jugador de l'Espanyol un any més per amb el campus d'estiu de l'escola Dani Harkia, la ciutat esportiva de l'Espanyol, del 22 de juny al 31 de juliol, amb entrenaments impartits per entrenadors del club. Si vols gaudir del futbol i aprendre, aquesta és la millor opció. Tota la informació a rcdespanyol.com.
4: Primer partit de la semifinal de futbol sala, playoff a millor de 5, el Pozo Murcia 4, Palma 1, per tant victòria murciana. I partit de preparació pel Mundial entre dues seleccions mundialistes, Marroc 1, Noruega 0, minut 11 de la primera part.
1: I sentim de fons, Dani, mira, t'atenem.
6: Sí, xerrant. Mira, no sé si podríem parlar un minutet amb l'Adam Hanga. Estem en directe, Adam? Sí, mira, perfecte. Un minutet, ja que estem per aquí, amb l'Adam Hanga. Adam, moltes felicitats, perquè el partit ha estat molt intens, però quin partit has avui, Adam, a una casa que tu coneixes molt bé, conoces molt bé com a Baskonia.
13: Sí, moltes gràcies. No, al final, sí, sabíamos la dificultad, ¿no? Yo creo que ha sido un trabajo increíble por el equipo, ¿no? Yo creo que el primer partido también hemos hecho muy buen trabajo. Al final lo que pasó que, bueno, en los últimos 10 minutos hemos perdido el control cuando ellos nos han sorprendido con una zona. Pero bueno, yo creo que de partir ahí, pues el segundo partido hemos dominado mucho y hoy también yo creo que hemos hecho un partidazo. Así que felicidades para el equipo. El año pasado no pudimos ganar ningún partido en el playoff. Ahora ya estamos en el semis y podemos seguir soñando, ¿no? Ahora queremos más.
6: Y las camas que aguanten, de momento las camas aguantan.
13: Sí, bueno, esto lo veremos. Hoy me ha costado mucho, pero bueno, yo intento ayudar al equipo al máximo manera posible.
6: Moltes gràcies i felicitats, Adam.
13: Gràcies, gràcies.
6: Amb l'Adam Hanga també, i ara, en principi, sí que podríem parlar un minutet, són coses del directe, podríem parlar un minutet amb Dani Miret, que, mira, ja el tenim per aquí. Ara de seguida ja podrem parlar amb ell. Avui és dia de moltes felicitats, de molta felicitat, de molta celebració. Ara veiem l'Adam un pèl cansat. Estan cansats i se'ls veu cansats, evidentment, els jugadors de la penya, però és un dia de moltíssima felicitat. Es veuen a les cares i al rostre també d'un Dani Miret que somriu molt, Xavi, i ara de seguida podràs fins i tot saludar amb fa l'efecte al Dani Miret, l'entrenador del Joventut de Badalona. Xavi.
1: S'acaba el Zamora Vila-Real a Molló.
4: Li queden 3 minuts encara, n'ha afegeixen 4, no s'acaba mai. Zamora 2, Villarreal B 0. Villarreal B amb 10, com està aguantant i continua a un gol de ser el rival del Sabadell en aquesta final per pujar a segona divisió.
1: I el playoff per pujar a primera, de moment continua empatat a 0.
4: Sí, minut 15, Màlaga, Les Palmes 0, Màlaga 0.
6: Amb Dani Miret, Xavi, el directe del Superesports, l'entrenador que ha portat el Joventut a unes semifinals de la CB, un entrenador de la casa. Com se sent tot això, Dani? Felicitats.
14: Molt orgullós per com hem arribat fins aquí, supercontents. Hem fet una eliminatòria de molt de nivell. Dels 120 minuts que ja crec que hem fet, en 110 les coses que necessitàvem fer per guanyar, tant en defensa com en atac, i a més avui doncs, han aparegut protagonistes, no protagonistes, i hem fet com a equip un pas endavant perquè hem sumat molta gent fent coses que es veuen o no es veuen per guanyar aquí un equip d'Eurolliga, que era el tercer partit que jugàvem en 5 dies i que realment, doncs, físicament o mentalment, hi ha només una explicació, que és que juguem amb el cor i això, doncs, et porta a victòries com l'avui.
6: I molta gent parla del pla de partit, que s'ha executat perfectament. Això és cosa dels entrenadors.
14: Dels entrenadors i dels jugadors. Vull dir, els entrenadors de veure la capacitat que tenen els jugadors de poder-ho fer i dels jugadors de fer-ho, perquè al final que anaven a ser més agressius a l'inici, a empenyar-nos i etcètera, doncs era obvi, era això, era sortir directament en zona, i penso que després de com vam guanyar el segon partit era més lògic intentar ser físics, més físics que nosaltres, i al final doncs ho hem aguantat, ho hem sabut llegir, hem sabut això sí, visualitzar com a grup, que era un partit que havíem d'anar pas a pas, que ja ho havíem fet a la BCL i a l'últim quart o a l'inici del tercer o etcètera, etcètera, ja no era un tema tant de quart, sinó de que els partits aquests tot costa molt, has d'estar molt bé a cada pas, i així ho hem fet. Penso que hem estat supersòlids, tot i que hem tingut alguna pèrdua a l'inici, però eren, això sí que formava part del pla de partit, perquè hem demanat ser agressius, i quan ets vols ser agressiu, doncs igual que els hem deixat en alguns jugadors tirar a 3 i ens ha sortit bé, i hem mantingut, crec, les coses perquè la confiança a l'equip doncs fos també consistent i sòlida, amb el que pensant que ens donava més opcions de victòria.
6: Mira, posarem de la confiança al Dani, li demanem que es posi els cascos, que és un bon amic de la casa, i així Xavi ja t'escolta, el tècnic del Joventut en directe al Superesports, el Dani Miret.
1: Hola Dani, bona nit i enhorabona.
15: Moltes gràcies, bona nit.
1: Te la deuen haver fet moltes vegades, però avui jo crec que amb bon motiu. Com és això d'entrenar Ricky Rubio, Dani?
15: És fer trampes, perquè... perquè sap molt, és molt bo i a més ens ajuda molt a tots. Aleshores, tant pels companys com per l'staff, no jugues amb les mateixes normes que els altres equips. Tens un líder, algú que amb el seu esforç i amb la seva passió i el seu talent trasllada a l'equip moltes coses i realment doncs, ens ajuda molt. Dic fer trampes, però realment penso més que és un luxe, no? I una casualitat d'aquestes de la vida que s'ha d'aprofitar. Crec que ho estem aprofitant i el missatge meu a tothom és disfrutem-ho, que quan et toca la loteria, no? Doncs has d'estar allà i pensar bé què fer amb el temps que tens per davant.
1: No sé si tu esperaves això d'avui així, és a dir, viure tan tranquil fins i tot aquests últims 3 minuts de partit avui aquí al West Arena.
15: M'esperava moltes coses, que ells sortissin molt forts i que això els ajudés a estar més tranquils, però sabíem que en un partit igualat al final aquesta pressió de ser favorits a ells els hi podia pesar i que ho estaven fent prou bé com perquè això fos una realitat. A més, doncs, hem tingut molt d'encert, a ells no els han sortit les coses, crec que han anat perdent una mica la confiança durant el partit i nosaltres, doncs, sí, al final hem acabat guanyant amb una bona diferència i penso doncs, que hem estat molt superiors en coses d'equip i que la diferència és la que s'ha viscut avui.
1: I com se li pot fotre l'aigua a casa al València en un play-off de semifinals al millor de 5 partits, Dani?
15: Hi ha molts factors. Evidentment és un rival que a nosaltres per identitat ens costa. És un equip que haurem d'estar molt concentrats per controlar els seus mecanismes i el seu ritme, perquè crec que contra nosaltres doncs, és evident que ens portaran a doblar la seva aposta, no? de jugar amb ritme i de fer tirs en els primers segons i de ser agressius. Bé, ara mateix tinc la preparació dels últims partits que hem fet contra ells. N'hem guanyat una a casa que penso que no tindrà res a veure amb el primer partit que jugarem. Crec que sí que el de la Copa del Rei ens pot donar més informació, però el que depèn de nosaltres, com avui, donar el nostre 100%, creure-hi, disfrutar-ho i creure-hi de veritat. Tenim ganes de jugar i tenim ganes de creure-hi fort.
1: Dani, enhorabona i a preparar bé aquesta eliminatòria contra el València. Moltíssimes gràcies.
15: Moltes gràcies a vosaltres, una abraçada.
1: En Dani, mira, l'entrenador de la penya al costat del Dani Aguilar en aquesta zona mixta, en aquesta zona de vestidors del Buesa Arena, després d'aquesta gran victòria de la penya que classifica per les semifinals de l'ACB. Dos catalans, el Barça contra el Tenerife, factor pista a favor del Barça, la penya contra el València, factor pista a favor del València. Això comença dimarts al Palau i dimecres al Roja Arena. Dani, gràcies, fins ara.
6: Fins ara.
1: S'acaben coses, per exemple, el Zamora Villarreal B, ja sabem, rival del Sabadell per pujar a segona.
4: Sí, Zamora 2, Villarreal B 0, fent bona la millor classificació del Zamora a la Lliga. El Zamora és qui passa a ronda i, per tant, serà el rival del Sabadell. Tornada a la nova Creu Alta, Zamora-Sabadell. De fet, el Sabadell és l'únic equip del grup 2, del grup dels catalans, que aconsegueix passar la final per pujar a segona, perquè en l'altra eliminatòria han passat els dos equips del grup 1. Ponferradina Celta B, amb la tornada a Balaïdos. Per tant, aquestes són les dues eliminatòries de quin sortiran dos equips que pujaran a la segona divisió.
1: Pausa i ara tornem.
16: Superesports amb Xavi Puig.
17: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
18: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
19: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
20: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia.
19: El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.
21: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
22: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
23: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
24: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
23: Amb gent pionera.
25: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
23: I que vol canviar el món.
26: Vaig estar treballant per molts governs europeus i per això vam poder muntar una solució fàcilment globalitzable.
19: Rock and Go, el podcast per emprenedors. Amb Oriol Llop. Escolta la l'app i el web de RAC1. Els dimarts, cada 15 dies, un nou capítol.
27: Change the world, or the world will change you.
19: RAC1 Podcast. Amb l'impuls de CaixaBank Day One, el servei per a startups, scale-ups i inversors de CaixaBank.

0: Un minut i dos quarts de 10, Superesports, RAC1 fins a les 11, que agafa el relleu al Tu diràs amb l'Oriol Jové fins a la 1 de la matinada, amb aquesta gran notícia de la classificació de la penya per les semifinals de la Lliga ACB, una tarda que hem arrencat a Vigo amb l'eliminació de l'Europa a la pròrroga en aquesta segona eliminatòria per pujar a segona divisió, que ens ha portat també fins a Badalona, amb la classificació del Badalona remuntant un 4-1 en contra contra el Cornellà en l'última eliminatòria per pujar a segona federació, entre d'altres històries, com per exemple l'ascens del Coruña de Carles Marco a la Lliga ACB o la Copa del Rei, que ha guanyat el Barça d'handbol a Alacant, derrotant clarament el Bidasoa a la final. I pendents de les eleccions a la presidència del Reial Madrid, amb aquest sondeig a peu d'urna de més de 5.000 persones encastades que li donen la victòria, i que ha fet el Chiringuito, i que li donen la victòria amb un 64% dels vots a Florentino Pérez per un 36% d'Enrique Riquelme. A la seu d'Enrique Riquelme, vaja, el que actua com a seu avui, a l'Autocine, es reuneixen els partidaris d'Enrique Riquelme, i és l'Albert Pedrol. Albert, bona nit.
1: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
0: Això és descobert, entenc, no?
1: Sí, és descobert, tot i que hi ha una carpa gegant a l'interior d'aquest recinte. Llavors, ara estem a fora, perquè a dins hi ha molt poqueta cosa. Sí que Enrique Riquelme ara mateix està dins amb els integrants de la seva candidatura, però, per exemple, abans ha fet la valoració, ha sortit aquí fora. Per tant, ara tot el que es mou ja s'està movent aquí fora. I tot el que es mou, Xavi, vol dir una notícia d'última hora, que és aquesta impugnació de 400 vots per correu a favor de Florentino Pérez. Pel que ens diuen des de la candidatura d'Enrique Riquelme, ho donen per fet. També la candidatura de Florentino Pérez, segons la de Riquelme, també ho donen per fet. 400 dels 4.000 vots per correu que hi ha hagut en aquestes eleccions del Real Madrid, 400 a favor de Florentino Pérez, haurien i han quedat impugnats per la Junta Electoral per defecte de forma. Ara bé, això no ha de tenir cap mena de transcendència en el resultat de la votació, més enllà que l'escrutini s'endarrereix. La informació que tenim és que el vot per correu, ara veurem com queda amb aquests 400 vots anul·lats, era també favorable a Florentino Pérez per un 80% de suports i un 20% d'Enrique Riquelme, i recordem, com tu deies, Xavi, ara, que els sondejos a peu d'urna de vots presencials també donaven la victòria a Florentino amb un 64,1% dels vots a favor. Per tant, tots pendents ara de l'inici de l'escrutini. De moment, pel que sabem, encara no ha començat. El que sí que s'ha confirmat és aquests 400 vots per correu anul·lats a la candidatura de Florentino.
0: Doncs aquest asterisc que li hem de posar a les eleccions del Real Madrid, aquesta denúncia per part de la candidatura d'Enrique Riquelme, i aquests 400 vots que no comptaran i que no s'afegeixen al recompte final. Veurem què acaben dient també les urnes, la gent que ha anat presencialment a votar avui en aquest pavelló de Valdebebas, que ha acollit les eleccions del Real Madrid. Feia 20 anys que no votaven els socis del Madrid, avui han tornat a fer entre Florentino Pérez i Enrique Riquelme. La sensació aquí que saben, no sé, que per primera vegada de manera històrica un sondeig acabi fallant i molt, saben que no guanyaran les eleccions, la satisfacció però hi és en aquesta candidatura d'Enrique Riquelme, diries, Pedrol, o no?
1: Mira, hi ha hagut molt d'optimisme durant tota la tarda, amb això que comentàvem de les 4 de la tarda. Ells esperaven o tenien a les seves enquestes internes que tenien més d'un 45% de suports a favor, malgrat que les enquestes dels diaris de Madrid i dels mitjans de Madrid des de primera hora apuntaven que la victòria de Florentino seria més àmplia, i al final li ha donat la raó aquest sondeig del Chiringuito. Les primeres, o la primera valoració, perquè només n'hi ha hagut una, d'Enrique Riquelme, a quarts de nou, just acabar o just quan s'han tancat les urnes, doncs ell s'ha referit a una victòria del Real Madrid, de manera que implícitament ja s'assumia des de la candidatura la derrota electoral en aquestes eleccions.
0: Mira, anem a la seu, o el que actua com a seu de Florentino Pérez en aquesta nit electoral, que és un hotel de Madrid. Hola, Miquel Agut, bona nit.
2: Bona nit, Xavi Puig.
0: Quin és l'ambient aquí, Miquel?
2: Doncs aquí jo diria que és un ambient, el definiria com a burocràtic, és a dir, se sabien guanyadors abans de començar i serà amb un 64, amb un 70 o amb un 62, però guanyaran. I llavors, doncs, d'alguna manera, l'únic que estan esperant és que els resultats es facin públics i a partir d'aquí que Florentino vingui a aquest saló immens d'un hotel que hi ha a tocar del Bernabéu per fer un discurs de valoració dels resultats, que és l'únic que farà avui Florentino Pérez. I pel que fa a aquesta impugnació de la qual parlava l'Albert, aquí, d'alguna manera, com que no els ve de 400 vots, doncs diuen, mira, escolta'm, deixem-ho estar, si és veritat, perquè és veritat que hi ha hagut un defecte de forma, feien falta dos segells en cadascun d'aquests vots per fer, per complir amb tots els tràmits necessaris, si no hi eren els dos segells, doncs s'eliminen els vots, no es comptabilitzen i s'ha acabat, perquè com que no ens ve de 400 vots, doncs endavant i tal dia farà un any. I això és el que està coent-se aquí. Només, vaja, de fet, hi ha una zona d'aquest saló que és per fer temps amb àpat a peu dret, fins i tot. O sigui, que estàs fent temps, passant la tarda, d'alguna manera, i esperant que arribi el gran triomfador. Sí, sí. O sigui, gent de la candidatura de Florentino vindran, o gent que ve a veure Florentino, vindran quan ell arribi, estigui a punt d'arribar. Però a nivell de mitjans de comunicació n'hi ha molts, i de gent que treballa i que és staff de la candidatura de Florentino o algun, diguem-ne, que satèl·lit, sí que n'hi ha, i aquí en aquest saló hi ha gent, i vaja, i més que n'hi haurà. Tampoc no és que tingui una capacitat amb les cadires perquè hi hagi 1.000 persones, però hi ha unes quantes cadires reservades pel sèquit de Florentino i després les cadires per la premsa. És exactament el lloc on va fer l'acte de final de campanya, aquell en què va deixar anar alguna perla contra la candidatura de Riquelme i en què va acabar ell amb tots els companys de Junta abraçats cantant l'himne del Madrid.
0: I a l'autocine seu de Riquelme hi ha gent, Pedrol?
1: Cada cop menys. Ara, a l'esplanada en la qual estic jo, hi quedem periodistes i poqueta cosa més. La veritat que ara ja està bastant desangelat. Almenys a l'exterior i a l'interior em penso que tampoc queda massa gent ja.
0: Hi ha sopar aquí o no?
1: Mira, hi ha una carpa, sembla una fira això, hi ha una mena de globus que tu pots disparar-li amb una escopeta de perdigons. No sé si has anat mai als Estats Units, en aquests diners del Far West, però una mica s'assembla això, el restaurant ara que hi ha aquí amb barrils de cervesa i això, però vaja, no sembla el millor lloc per sopar. Per tant, crec que ens esperarem.
0: Ja, te'n pots anar a l'hotel de Florentino. És lluny una seu de l'altra? Avui, a les seus electorals ja sabem que no, que estaven gairebé tocant una de l'altra. Avui, en la nit electoral, són relativament a prop o no?
1: Responc jo crec que no. Jo estic al nord de Madrid, ara mateix, estic al nord de Madrid, sortint gairebé de la ciutat, i si no vaig errat, l'hotel en què està el Miquel és a tocar del Bernabéu. Per tant, jo diria que hi ha potser un quart d'hora en cotxe, un quart d'hora en taxi. O sigui, en cotxe, ja, sí, ja m'hi enteneu.
2: Bé, és el mític carrer Padre Damián, on hi ha l'hotel, evidentment en honor a Damià López, i és aquí on hi ha l'hotel de Florentino. Et puc dir, Xavi, que aquest saló en el qual s'està esperant Florentino és més gran que la redacció de RAC1. Uh-huh. És un saló immens, això sí, separat en tres parts, la de la compareixença de Florentino i els mitjans que l'estan esperant, i després dos menjadors a peu dret per qui vingui, suposo que pel gruix de la gent, i l'altre, diguem-ne, cap als VIPs o les persones més properes al candidat. Però aquí, en aquest espai, és on Florentino, tocada al Bernabéu, farà les pits aquí una estona. Per cert, hi ha tapes fries, tapes calientes, bocados dulces i bodega a sobre d'aquestes taules.
3: No falti de res.
2: No, de moment encara no hem vist res, més enllà de begudes, però es veu que d'aquí una estona hi haurà croquetes, truiteta de patates i trufa, mini hamburguesa, rosa banda, bueno, unes quantes coses.
0: Una cosa variadeta.
2: Sí.
0: És el que té, tenir-ne. El Papa no ha passat, per aquí. Dic com a madridista que es va declarar, vaja, sí. no com a Papa, va fer una mica com a Gaspar, no? No com a Papa, sinó com a Prebost, que sí que es va declarar madridista.
2: No, ara, avui per això, ara quan venia fa una estona cap aquí, parlant amb el taxista, teníem la sensació gairebé de Covid amb els carrers. És a dir, estava el Passió de la Castellana estava tancat al trànsit i des que l'han obert no hi havia gairebé ni cotxes, ni autobusos, no hi havia ni taxis. Semblava que fos el Covid perquè no hi havia ningú pels carrers. De la quantitat de la gentada que hi havia a la Castellana amb el Papa passejant-se amb el Papa mòbil, la solitud absoluta. Podies gairebé circular pel mig de la calçada d'aquesta tarda una imatge gairebé, doncs això, de Covid avui aquí als carrers de Madrid en aquestes hores de vespre.
0: Perfecte, doncs tornem d'aquí una estona cap a les dues seus. Qualsevol novetat, qualsevol altra impugnació, Pedrol, ens avises.
1: Us mantenim informats, i tant, clar que sí.
0: Fins ara.
1: Fins ara.
0: 21 minuts i les 10, com tenim el playoff per pujar cap a primera divisió. Molló.
3: El 37 de la primera, jo et diria, més atacs de les Palmes, però arribades en perill al Màlaga, a la contra. Per tant, el partit equilibrat, les Palmes 0, Màlaga 0, minut 37.
0: I en futbol internacional hi ha algun amistós destacat de preparació pel Mundial?
3: Sí, aquest Marroc-Noruega, que recordo, guanya l'equip del Marroc amb Unahi titular, per cert, Abde Ibrahim també titulars, a part de Raf, Marraui, en fi, tenen força pólvora, molts jugadors coneguts importants al Marroc. El gol d'Abrahim a passada d'Abde, Marroc 1, Noruega 0, 36 de la primera, Noruega amb Sorloth, amb Haaland i amb Nusa com a triplet atacant.
0: Anem a sentir protagonistes del Gran Premi d'Hongria de MotoGP.

0: difícil técnicamente, porque cuando tú el viernes no apretas, el sábado apretar, pues es difícil, o tienes muy por la mano el circuito o no, o es imposible, pero seguiremos insistiendo, evidentemente quiero disfrutar.
1: També és un clàssic de Marc Márquez, això de situar les expectatives per sota del que després moltes vegades acaba passant. De moment se situa, com dèiem, a 72 punts de liderat de Marco Bezzecchi, quan en queden encara 518 en joc, 14 grans premis.
2: Això sí, la victòria d'avui, qui va, ha tingut una celebració papal?
1: Papal i juvenil, tot i que amb 33 anys les coses de joves ja li comencen a quedar una mica lluny. Recuperem el document que hem sentit a l'inici del programa en què Marc Márquez li explicava a Peco Bañá i al Gés quan tots dos veien repetides les imatges.
3: 6-7.
4: Sei troppo vecchio per fare 6-7.
3: Ho visto el papa fare el 6-7.
1: I l'explicació que n'ha fet després a Dazón.
0: Esto fue una coña de la clínica, ahí estábamos haciendo fisio y había Diego Moreira y Karl Krasnov. Y yo digo, el papa ha hecho el 7-11. Y Krasnov, que tiene la hija pequeña, dice no. Y Moreira, que ya es otra generación, dice, tío, estás fuera. No es 7-11, sino que es 6-7. Así que nada, les dije, si gano, yo te lo hago.
1: He de reconèixer, Xavi, que jo també sóc de 7-11. Això del 6-7 no sé què és.
2: Sí, ens queda lluny. Això del 6-7 a nosaltres, més el 7-11, ja ens queda lluny, però sí que l'havíem tastat potser una mica més que no pas el 6-7. Què més expliquem, Quim, més enllà d'aquestes coses per joves d'aquest Gran Premi d'Hongria de MotoGP?
1: Doncs hem de sentir Pedro Acosta, que ha estat segon i, de fet, l'únic que li ha plantat cara a Marc Márquez avui. L'ha avançat a la segona volta, ha liderat fins la 14a, resistint-se, a més, a cedir la posició en un duel fantàstic, però breu, entre tots dos, que ha durat poc més d'una volta. El murcià de KTM ha explicat a Dazón la seva estratègia de sortir amb pneumàtic tou.
0: Bueno, era la estrategia del soft, ¿no? Tirar al principio y luego ir viendo cómo estaba la diferencia, ¿no? Es verdad que una vez perdido la estabilidad que tenía un poco al principio, ha sido cuando ya me ha empezado a faltar un poco de velocidad y sobre todo en ese sector 2, 7, 8 he ido perdiendo, pero bueno, tenemos que estar contentos, me puedo un buen paso de ayer a hoy, hemos estado cerca de la victoria otra vez, entonces esto es cuestión de probar.
1: I valora aquest duel amb Marc Márquez, que diu que li ha servit per prendre apunts de cara al futur, Pedro Acosta.
0: Mi padre no me ha enseñado a rendirme, ¿no? Entonces yo hasta que tuviera la oportunidad lo iba a intentar, al menos devolver ese adelantamiento para ir cogiendo experiencia adelante, ¿no? El MotoGP al final es una categoría que no está mucho tiempo delante, no he liderado muchas vueltas, entonces creo que estos últimos Gran Premios, sobre todo desde que he empezado el año, creo que me está dando un poco la soltura adelante, ¿no? Entonces hay que intentarlo, es lo que te digo. Si la estrategia era estar adelante, era hasta el final, hasta que se pudiera.
1: L'any que ve, Márquez i Acosta seran companys a l'equip oficial Ducati, perquè el murcià li prendrà el lloc a Peco Bañaya, que avui ha completat el podi tercer després de rodar tot sol gairebé tota la cursa.
5: Seguro es un momento bueno, pero no estoy donde quiero estar porque este weekend ha sido de verdad muy, muy difícil. No tenía nada de feeling. Estaba ahí atrás y mirando los primeros dos, primeras vueltas, intentando seguirles, pero después 5 o 6 vueltas he dicho, ok, no es mi carrera con ellos, voy a gestionar el gap de atrás y eso ha pasado. He sido bastante afortunado con lo que pasó a la primera curva. Tenemos que dar un paso por delante.
1: Ayogura ha estat quart i millor pilot d'Aprilia, per davant de dues ondes, Luca Marini 5è i Diogo Moreira 6è, i vull destacar el molt bon paper que ha fet Iker Lecuona, el substitut d'Àlex Márquez de l'equip Gresini. Ell és pilot de Ducati a Superbike i ha acabat 7è.
6: Ha sido un fin de semana increíble. Después de 3 años en subir una MotoGP, venir aquí, subir una moto que no conozco, un equipo que ha trabajado genial, me ha recibido con los brazos abiertos, ha sido un fin de semana fantástico. O sea, lo primero, agradecer a Ducati, a Gresini y a Aruba por esta oportunidad, que ha sido increíble, y muy bien, súper contento, la verdad, que guay.
1: Ja veurem si Àlex Márquez pot reaparèixer d'aquí a 2 setmanes a Txèquia. Àlex Rins ha acabat 13è amb Yamaha i Maverick Viñales 15è amb KTM.
2: I ho rematarem ràpidament repassant les curses de Moto2 i Moto3.
1: Amb sengles victòries dels líders, que s'escapen a les respectives classificacions generals, Máximo Quiles ha aconseguit la 5a victòria de la temporada a Moto3 per davant de David Almansa segon i Álvaro Carpe tercer, i ja té 59 punts de marge sobre Carpe al campionat. Pel que fa als catalans, Marco Morelli ha estat 7è, Joel Esteban 13è i Valentín Perrone ha caigut a l'última volta lluitant pel podi en un accident múltiple en què l'andalús David Muñoz ha acabat a l'hospital amb fractura de pelvis. Podia haver estat pitjor perquè ha caigut al mig de la pista i l'han atropellat dos pilots. I a Moto3 2, tercera victòria consecutiva i quarta de la temporada de Manu González, acompanyat al podi de Balaton per Philippe Salac segon i Senna Agius tercer. González lidera la categoria mitjana amb 49 punts i mig sobre Ethan Guevara, que avui ha estat sisè. La pròxima cita del Mundial de Motos, el Gran Premi de la República Txèquia a Brno d'aquí a dues setmanes, del 19 al 21 de juny.
2: Gràcies, Quim. Bona nit.
1: Adéu, bona nit.
2: I mira, de les motos a la Fórmula, que avui hem tingut Gran Premi de Mònaco, al circuit urbà del Principat. Hola, Álvaro Ademà, bona nit.
7: Hola, Xavi, què tal? Bona nit.
2: Que ha tingut dues parts ben diferenciades, eh? Voltes tranquil·les i moltes, que no passava res, però déu-n'hi-do, la cosa s'ha animat en el tram final, després d'una bandera vermella. Repassem una mica com ha anat la cursa, Álvaro.
7: Sí, s'esperava una sortida del voltatge, amb Kimi Antonelli sortint des de la pole position i amb Max Verstappen a la segona posició, però lamentablement per l'espectacle la cursa de Verstappen ha acabat quan s'han apagat els semàfors, el motor del seu Red Bull ha fallat i el quatre cops campió del món s'ha quedat aturat. Tots els pilots que sortien per darrere seu l'han superat i Verstappen, doncs, amb prou feines ha pogut arribar fins als boxes per retirar-se. Antonelli liderava per davant de Hamilton, però amb comoditat. Hamilton s'ha emportat una sanció de 5 segons, la primera del Gran Premi, perquè després n'hi ha hagut més, per superar la velocitat permesa al pit lane a la línia de boxes quan ha efectuat la seva primera aturada. Hem tingut alguna lluita interessant, com per exemple Russell contra Hadjar, però en general estava sent un Gran Premi força tranquil fins que la volta 60 es troba acabat contra les proteccions. Hi ha hagut un cotxe de seguretat i quan s'ha acabat aquesta primera neutralització hi ha hagut un altre xoc al mateix punt del circuit, el darrer revolt, un xoc de l'heroi local de Charles Leclerc, que ha acabat també contra les proteccions i que s'ha queixat de problemes amb els frens. La prova s'ha aturat amb bandera vermella, s'ha revisat l'asfalt que estava saltant en aquella zona del circuit i Kimi Antonelli ha vist com tot l'avantatge del que disposava desapareixia i ha hagut d'afrontar, doncs, una nova sortida. Però s'ha mantingut per davant de Hamilton en tot moment, no ha comès errors i s'ha acabat emportant una nova victòria per davant de Hamilton, que ha estat segon, aconseguint el seu tercer podi del curs i el vuitè a Mònaco, els mateixos que Ayrton Senna, i per davant d'Isaac Hadjar, que ha estat tercer i que ha aconseguit el seu primer podi com a pilot de Red Bull. Gasly ha creuat la meta originàriament en la tercera posició, però una sanció per superar la velocitat permesa al pit lane, ja us deia que n'hi ha hagut diverses, doncs ja ha fet perdre finalment el podi. També ha estat sancionat George Russell pel mateix motiu. El de Mercedes no ha pogut puntuar avui a Mònaco, ha acabat fora de la zona dels punts.
2: La victòria, com diem, per Kimi Antonelli, que disposa del millor monoplaça, això comença a ser bastant evident, però també és evident que està fent una temporada espectacular l'italià.
7: Sí, cinquena victòria consecutiva per Antonelli. De fet, ha aconseguit 5 victòries en els 6 grans premis disputats fins ara aquesta temporada. El 15 de març va guanyar la Xina el seu primer Gran Premi de Fórmula 1 i des de llavors només està deixant les engrunes als seus rivals. Ahir va aconseguir la pole position, avui una nova victòria a Mònaco. Com dèiem, tenia la prova controlada, però el cotxe de seguretat i la bandera vermella li han fet perdre tot el seu avantatge, però tot i això, doncs, no s'ha posat nerviós, ha mantingut a un 7 vegades campió del món com Lewis Hamilton a ratlla la segona sortida i ha aconseguit als seus 19 anys la seva primera victòria a Mònaco, el gran premi més especial de tota la temporada.
2: Fa pinta de campió, fa cara de campió, queda molt, evidentment, tots som al juny, som a Mònaco, el següent el tindrem aquí al circuit de Barcelona-Catalunya, però se li està posant tot molt de cara, no?
7: Sí, sí, se li estan posant molt i molt bé les coses. 6 grans premis disputats, 4 pole positions, 5 victòries, i el que és més important, 68 punts, 66 punts d'avantatge sobre Lewis Hamilton, que és segon al Mundial després de la segona posició d'avui, i 68 punts d'avantatge sobre el seu company d'equip, sobre George Russell, que avui per segon gran premi consecutiu no ha pogut puntuar. Recordem que una victòria dona 25 punts, l'avantatge d'Antonelli, com diem, és de 66, així que quan només han disputat els primers 6 grans premis de la temporada, en té ja 2 de marge, més de 2 de marge, una autèntica barbaritat. Les coses pinten molt i molt bé pel pilot italià, que és evident que té el millor cotxe de la graella, però que està també en un estat de forma excel·lent i que està intractable, però a veure, sent realista, queden 16 grans premis per disputar, queden 3 sprints també per acabar la temporada, 424 punts en joc, si no em fallen els números, així que encara no està fet ni molt menys, però les coses estan començant a posar molt, molt, molt, molt, molt de cara per aquest jove pilot, per Kimi Antonelli, que als seus 19 anys lidera el Mundial amb 66 punts d'avantatge.
2: Cara per Antonelli, la creu diríem que és per George Russell, avui sense puntuar, i de fet ha vist com Hamilton fins i tot l'ha superat a la classificació general del Mundial.
7: Sí, sí, tal qual. Recordem que va començar la temporada en pole position i victòria a Austràlia. Semblava que l'any seria un passeig per ell, però al final estem veient res més allunyat de la realitat. Aquesta victòria a Austràlia va ser a principis del mes de març i des de llavors la veritat és que s'ha vist superat sistemàticament pel seu company d'equip, per Kimi Antonelli, a qui sí, va guanyar l'esprint de Canadà, va guanyar la classificació de Canadà, però és clarament l'italià qui de moment doncs porta la batuta. Fa dues setmanes el circuit Gilles Villeneuve a Canadà, a Montreal, una avaria el deixava sense punts quan liderava el Gran Premi i lluitava per la primera posició amb Antonelli. Aquest cap de setmana a Mònaco s'ha vist superat clarament pel seu company d'equip, tant ahir a la classificació, on Antonelli va aconseguir la pole i Russell no va poder passar d'una discreta sisena posició, i avui novament a la cursa, al Gran Premi, on Antonelli, com diem, s'ha emportat la victòria i ell no ha pogut puntuar després d'haver estat sancionat primer amb 5 segons, després amb un drive-thru, passar pel carril de boxes, per haver superat la velocitat màxima permesa al pit lane. Com dèiem, hi ha hagut diversos pilots que han tingut aquesta sanció. És estrany que tants pilots se l'emportin, i a part d'equips diferents, perquè això sol ser tan fàcil com apretar un botó al volant i el cotxe doncs limita la velocitat permesa automàticament, no? Per tant, no sé si allà hi ha hagut algun error tècnic o algun problema, però vaja, en tot cas, Russell ha superat la velocitat del pit lane, s'ha emportat una sanció, no l'han complert bé, se n'ha emportat una altra i al final doncs no ha pogut acabar dintre de la zona dels punts, i com diem, doncs se'n va a casa amb 0 punts per segon gran premi consecutiu.
2: Doncs Russell, que no ha tingut un bon cap de setmana, avui en aquest gran premi de Mònaco, que ha acabat amb aquesta victòria, com dèiem, de Kimi Antonelli. Què més destacaries del que ha passat avui al Principat, Álvaro?
7: Doncs mira, fora del podi, si vols repassem com ha acabat la zona dels punts, en Piastri, quart, el gran premi número 1000 de McLaren, Lawson, cinquè, per davant del seu company d'equip, de Limblet, que ha estat sisè, Pierre Gasly, que havia creuat la meta en la tercera posició, però que finalment, per culpa d'una sanció, doncs ha vist com queia fins a la setena posició, Albon, vuitè, Ocon, novè, i Fernando Alonso, desè, s'ha emportat l'últim puntet en joc. Sortia 21è i penúltim. S'ha vist força beneficiat, tot s'ha de dir, per tots els abandonaments que hi ha hagut. Al final ha creuat la meta en la onzena posició, però una sanció a Checo Pérez doncs l'ha fet pujar fins a la desena posició. Checo ha perdut el primer punt que havia sumat Cadillac a la Fórmula 1. Al final ha estat Fernando Alonso qui s'emporta aquest puntet de la desena posició, ha aconseguit així el seu primer punt de l'any i el primer punt que suma també doncs el seu equip Aston Martin aquesta temporada. Pel que fa a Carlos Sainz, rodava desè, tenia un puntet a tocar, però Hülkenberg se l'ha emportat posat després de la segona sortida i el madrileny ha hagut d'abandonar, i al final doncs s'ha quedat sense opcions de res.
2: El proper és a casa, com diem, la setmana que ve, gran premi de Barcelona a Catalunya al circuit, Álvaro.
7: Sí, diumenge que ve, el dia 14 de juny, setena cita de la temporada, gran premi de Barcelona a Catalunya al circuit, serà la visita número 36 de la Fórmula 1 a casa nostra, al circuit, vaja, el circuit ha estat un fix del calendari des del seu debut l'any 1991, però recordem que aquest serà l'últim any abans de que comenci la rotació amb el Gran Premi de Bèlgica, amb el circuit Spa-Francorchamps, que començarà a partir de l'any vinent. Els anys senars, 2027, 29, 31, la Fórmula 1 visitarà Spa. Els anys parells, 28, 30, 32, visitarà casa nostra. Així que aquest cap de setmana que ve, a gaudir al màxim d'aquest Gran Premi de Barcelona-Catalunya al circuit. Hi ha activitats previstes per tota la setmana, com per exemple una fanzone a Plaça Catalunya a partir de dimarts. Així que a viure màxima intensitat aquesta setmana de Gran Premi, que és sens dubte una setmana especial.
2: Gràcies, Álvaro. Bona nit.
7: Que vagi bé, una abraçada.
2: Han sortit horaris del play-off de l'Europa, del Sabadell, per pujar a segona divisió. I no agradaran, jo crec, a Sabadell, perquè no. La tornada torna a ser en divendres, a la nova Creu Alta. Divendres 19 de juny, 9 de la nit, la tornada d'aquest Sabadell Pontferradina. El partit d'anada dissabte que ve, dissabte 13 de juny, 9 de la nit, Zamora-Sabadell, no Pontferradina, sinó Zamora, perdó. Zamora-Sabadell, estic aquí liant i embolicant la troca. Zamora-Sabadell, dissabte que ve, 9 de la nit, divendres 19, tornada a la nova Creu Alta, Sabadell-Zamora. Per tant, es va queixar el Sabadell, que això de jugar divendres no estava bé i no li feia cap favor al futbol ni aquesta categoria ni als aficionats. Doncs no volia escaldo, dues tasses. La tornada de la final per pujar cap a segona, també en divendres, en aquest cas el partit de tornada, el de casa, a la nova Creu Alta. Pausa i tornem.
8: Superesports amb Xavi Puig.
9: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
10: Ocasión Plus.
11: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
12: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
13: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
14: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex.
15: Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del Papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó XIV al voltant del migdia. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, El món a RAC1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV.
16: RAC1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.

0: aquest dilluns...
1: Porque yo tengo el apoyo de todos los socios del Real Madrid.
0: El veredicte i l'anàlisi.
2: Y ha habido gente muy cercana de don Florentino Pérez ayudando a la financiación del Barcelona.
0: Aquest dilluns, al món a RAC 1, amb Jordi Basté des de Madrid, l'endemà de les eleccions al Real Madrid.
3: RAC 1. Tots som un milió. Superesports.

0: Passen 5 minuts de les 10 de la nit, Superesports a RAC1 fins a les 11. A partir de llavors tu diràs amb l'Oriol Jové fins a la 1 de la matinada. Partit de promoció per pujar a primera divisió, partit d'anada de les semifinals, en joc a l'estadi Gran Canària, Molló.
1: Primer minut de la segona part, sense gols. Les Palmes 0, Màlaga 0, amb una mica més de pilota de Les Palmes, de Luis García, però amb més rematades del Màlaga en aquesta primera part, l'equip andalús amb més sensació de perill.
0: I poca cosa més, aquest partit internacional, no?, de preparació pel Mundial que tenim en joc encara.
1: Sí, tenim de fet tres partits ara amb seleccions mundialistes. Al descans, Marroc 1-Noruega 0, les dues juguen al Mundial. Ho dic perquè hi ha tantes seleccions que és difícil ara prendre't, fins i tot les que juguen, les que no juguen. Ara començarà un Equador-Guatemala, Equador sí, Guatemala no, i està a la segona part, Croàcia 1-Eslovènia 0. Primer quart d'hora de la segona part, ha marcat un jove... Una jove promesa que et sonarà, Luka Modric. Home. Ha marcat un xut des de fora de l'àrea. Croàcia juga al Mundial, Eslovènia no juga al Mundial.
0: El troben a faltar. El Real Madrid, Luka Modric.
1: I mira, ja que hi som, sí que el troben a faltar. Sí, ja que som al Mundial, baixes per demà per el partit Perú-Espanya-Mèxic, Lamine Yamal, Nico Williams i Víctor Muñoz.
0: Doncs que encara no acaben de girar rodó, en principi... Han de ser-hi, en el cas de Lamine Yamal fa pinta que sí, pel primer partit. Veurem quants minuts, veurem si en el cas de Nico i de Víctor Muñoz potser s'espera una mica més el seleccionador espanyol Luis de la Fuente. A Madrid, Bad Bunny, el Papa, Florentino Pérez, Riquelme, Pedrol celebrant el seu aniversari, sí. I, evidentment, Jordi Basté. Hola, Basté, bona nit.
2: Bona nit, què tal?
0: Li has estirat les orelles, en Pedrol, o no, avui?
2: No.
0: No?
2: No, perquè s'ha fotut... No, en lloc d'un pastís s'ha fotut un rabo de toro, si imagina't.
0: Un rabo
2: sí,
0: de
2: noi,
0: toro.
2: Fa coses molt estranyes, aquest noi.
0: Clar, posar les espelmes al rabo de toro és complicat, segons.
2: Sí, sí, és complicat, si les has de clavar.
0: La banderilla.
2: Sí, exacte.
0: Una bona banderilla, allà.
2: Ai, Déu.
0: Bueno, sembla que guanyarà Florentino Pérez, que això no és cap sorpresa. Ara, si és que s'acaba confirmant aquest sondeig del Chiringuito, que són més de 5.000 encastats, si Riquelme acaba traient, veurem si el vot per correu rectifica això una mica, però és igual, un 30-35% de vots, déu-n'hi-do, no?
2: Bueno, és la suada, ha hagut de suar la samarreta, Florentino Pérez no està acostumat. O sigui, guanyava sempre. Això els empresaris, aquests empresaris d'autostanding d'IBEX 35 ja ho tenen, això. És a dir, la més gran de les derrotes és haver-se d'explicar. I ha hagut d'estar 15 dies explicant-se malament, malament, gairebé tan malament com el seu opositor, però sí que és un toc d'alerta, vull dir que hi ha un Madrid que no és el Madrid que ell esperava que fos, gairebé papal, és a dir, que ningú discuteix el Sant Pare en la seva visita a Madrid, però que el Sant Pare al Bernabéu ja deixa de ser-ho d'una manera tan holgada i tan habitual del poder que ha demostrat en aquests últims anys i que li ha aparegut una mena de Benjamin Button, perquè és el seu alter ego amb 40 anys menys, que li ha plantat una mica de cara.
0: Sí, teníem aquella roda de premsa esperpèntica d'ara fa menys...
2: Tot ha sigut
0: menys d'un mes, i es confirma que aquella idea que va tenir ell, jo crec que ningú més, de convocar eleccions, no ha acabat sent bona, ni per ell, encara que torni a guanyar.
2: Primer, és que t'has de preguntar preguntes per què convoca aquestes eleccions. Per demostrar que guanyarà. Bueno, pues clar, per demostrar que guanyarà i el control del partit. O sigui, ha tingut el control del partit. Llavors, quan tu tens el control del partit, tens l'àrbitre, que està acostumat, tens l'àrbitre, tens el micròfon, perquè en general els clubs els ha amagat el que digui ell, la premsa remata a favor, i pues, no es tornes a guanyar, i perquè a més tens una època consolidada, no oblidem que al marge d'aquests dos últims anys les coses com són, tens un club doncs, que ha guanyat les Champions que ha guanyat mentre tu has manat. Ara, és a dir, l'únic que aquella roda de premsa ha servit és per demostrar, al meu entendre, que és un club molt, molt deixat de la mà de Déu des d'un punt de vista estructural. Això és el que m'ha demostrat aquesta... És a dir, primer s'han gastat una pasta descomunal per 15 dies absurds, han fet unes eleccions quan no eren necessari fer-les perquè no tocaven, i la tercera a mi em sembla més important, que és que ha posat al cap de l'oposició clarament a Florentino Pérez pels pròxims anys, i Enrique ha elevat a Iberdrola, o sigui, elevat a la figura d'Enrique Riquelme.
0: I com deies, és veritat que la campanya tota ella està ple de moments difícils d'entendre. Vaja, un programa amb formigues i va el candidat que intenta ser president. El que és president se'n va Míquer Jiménez en una entrevista que també, hosti, tot plegat sembla un porro bastant important. Riquelme anunciar que aniran per Klopp i en el mateix comunicat et diu que Klopp ja saben que no vol continuar entrenant. Florentino diu que com a gran mèrit que es gastarà 150 quilos o més, farà una oferta de més de 150 quilos per un jugador. Hosti, t'ho fots sota una coctelera
2: i Vito Quil és ara a la seu de Riquelme. És que, clar, vull dir, tot plegat, és a dir, la dimensió que té el club. O sigui, ara m'estava passejant per Madrid i tots són... És veritat que Adidas ha obert una botiga del Madrid a cada cantonada, gairebé. O sigui, les botigues 24 hores que tenim a Barcelona, aquí les tenen de botigues de les samarretes del Madrid. Llavors, aquí vas passejant i veus que el club... Hòstia, veus la imatge de Mbappé, veus la imatge de Courtois, veus la imatge i dius, hòstia, és un club amb les copes d'Europa i tal. Ara, han obert, a partir d'aquella famosa roda de premsa... Hòstia, han obert la cortina del teatre i dius, hòstia, però si això és Lina Morgan. És que és el club de teatre a la Latina. I dius, hòstia, però no, això no era aquesta imatge de l'Mbappé i tal. No. És la roda de premsa, és Iker Jiménez, és Trancas i Barranques, és Vito Quiles, és aparèixer una... O sigui, incapaç el Riquelme, incapaç de demostrar si el Haaland està fitxat o no, que no ho estava. Un altre, no, incapaç de fer una fotografia. I dius, escolta'm, tu, ha tingut... Aquest tio ha fitxat a Raúl? Teòricament, ha fitxat a Raúl, ha fitxat a Vicente del Bosque, a Fernando Hierro, i em sembla que me'n deixo algun altre. Escolta, ni una foto has pogut fer d'això? Que tu tens una foto que dius, hòstia, Raúl, que és un dels grans jugadors de la història del Madrid, perdó, Iker Casillas em deixava. Raúl, Iker Casillas, Vicente del Bosque. Hòstia, i això ets incapaç, Fernando Hierro, ets incapaç de fer una fotografia allò que diguis, hòstia, en un lloc... No, i després una altra cosa que per mi és l'exemple de Florentino Pérez del que no és la voluntat d'un club democràtic, la no acceptació d'un debat. Hòstia, però no s'ha vist això? En quina democràcia n'hi ha hagut històries? Hi ha històrics de... Hòstia, Macan Obama, Aznar González, vull dir, n'hi ha hagut històries, debats... No, aquí no n'hi ha... Bueno, i fins i tot els de Laporta amb el Víctor Font, que n'hi va haver-hi dos, hòstia, que no s'entén.
0: Sí, sí. I a més que ho donen per fet, com de dir, no els voldrà i tothom ho accepta com amb una naturalitat de dir, si davant no n'hi haurà. Tranquils, que ja el podeu anar demanant, que segur que no n'hi haurà. Pel Barça, creus que és una bona notícia, que avui guanyi Florentino Pérez? Sí?
2: Gran notícia. Ja et dic jo que és el que volia Laporta. Ja t'ho dic jo, perquè és que és evident, home, esclar, que és una bona notícia. L'altre és un tio de 37 anys, esclar, aquí... Perquè hi ha coses que sembla que no es puguin dir. La roda de premsa de Florentino, tu l'agafes i dius, hòstia, vols dir? Però és que més te'ls multiplica amb l'Iker Jiménez. Vull dir, quan surt el Iker Jiménez pensava, bueno, potser allò perquè no ho portava llegint i perquè estava nerviós, perquè va començar... Perquè veia que hi havia una pressió gairebé sociopolítica darrere seu i amb la... No, és que quan surt l'entrevista amb l'Iker Jiménez, allò de... Bueno, aquesta altra frase que a mi em sembla delirant. El fichaje del Real Madrid, yo avanzo, que no digo el nombre, pero tenemos... Vamos a hacer el récord... com ho va dir allò?
0: Sí,
2: el fichatge més car de la història.
0: El més car, sí, sí.
2: Hòstia, és a dir...
0: Com a mèrit, això...
2: Sí, clar, tu ara imagina que Laporta aquí diu... Atenció, perquè el Barça farà el fichatge més car de la història. Hòstia, i tu el primer que dius és... Oiga, escolti, això és un mèrit, és fer el fichatge més car de la història. Per tant, per ell, que sigui el fichatge més car de la història, és un mèrit. Que és al·lucinant, que per algú fer el... És com aquell que diu, no... És que jo tinc un cotxe xulo, però ara em compraré un Testarossa perquè sí. I tu dius, bueno, això ets un fantasma. Ets un fantasma. Per tant, jo crec que aquesta imatge que ha donat ell de feblesa, perquè és feble, perquè s'ha vist una imatge que volia anar a dur i ha estat feble, hòstia, el perseguirà durant molt de temps, molt de temps.
0: Obre l'escrutini, si va gaire ràpid o no. Ha començat tard per aquesta impugnació que ha fet de mig miler, més o menys no arriba, de vots per correu a la candidatura d'Enrique Riquelme, que aquests ja han estat anul·lats, perquè faltava, es veu, un segon segell en aquests vots per correu que votaven a favor de Florentino Pérez. No li vindrà d'aquí, en principi, a Florentino Pérez. I a veure si tenim resultats oficials més d'hora que tard. Si havia de ser cap a les 11, potser ens allarguem una mica més amb resultats oficials. Perquè ha començat la cosa de tard, però sí, bé, tu tampoc, això d'anar a dormir, tampoc no ho anaves a fer ara, tampoc, no, Basté? És d'hora encara.
2: No, perquè també hauré d'entrar al tu diràs, o sigui, que imagina't.
0: D'acord.
2: I una última cosa, que és el poder. Jo vull saber qui és el que porta Real Madrid Televisions. Perquè, bueno, perquè és que només els hi falta anar amb jo Florentino, però és que el millor de tot és el programador. El programador, la primera pel·lícula que es fa després de les eleccions demà, saps com es diu?
0: No ho he mirat, no.
2: Justícia extrema.
0: Home.
2: És que un catxondo.
0: Home, van fer una de mastegots després de l'incident entre Valverde i...
1: Tchouaméni.
0: I Tchouaméni, exacte. Van fer una pel·lícula que era de Bud Spencer i Terence Hill.
2: Val, com ha de ser.
0: Com ha de ser.
2: Bueno, les bones, les històriques de
0: Bud Spencer. Exacte, quan es feia cine de veritat.
2: Trinidad.
0: Quan el cine era de veritat i no això que es fa avui dia. Doncs res, Basté, et deixo descansar una mica i et sentim d'aquí una estona. Setmana demà, que demà a Madrid, dimecres Montserrat, no? Tens una setmana així entretinguda.
2: Bueno, sí, aquí et menys, ja. Estem arribant de Montserrat al Tourmalet i ja baixem, ja.
0: Que vagi bé. Bona
2: Aneu
0: nit.
2: Aneu en nom de Déu. Bona nit.
0: Bona nit. 13 minuts i dos quarts d'11. Hi ha hagut gol en aquest playoff per pujar a primera divisió.
1: Sí, gol del Màlaga, gol de la Rubia, els de Funes, que estaven jugant millor els andalusos i aconsegueixen avançar-se en el marcador. 12 de la segona part, Les Palmes 0, Màlaga 1.
0: I el futbol internacional continua guanyant el Marroc contra Noruega.
1: Sí, continua el Marroc 1, Noruega 0, el 2 de la segona part. Ja a la recta final, el Croàcia 1, Eslovènia 0. I acaba de començar amb un quart d'hora de retard l'Equador 0, Guatemala 0, perquè el porter de Guatemala portava la samarreta del mateix color que la d'Equador. Li han hagut de portar una samarreta de color lila per canviar-se. Una mica esperpèntic tot plegat. A més, diria que li va una mica estreta la samarreta al porter de Guatemala.
0: Coses que passen. Sí. 12 i dos quarts, una mínima pausa i tornem.
3: Superesports amb Xavi Puig.
4: Ocasión Plus. Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
5: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
4: Ocasión Plus.
7: Vine a la Gran Fira d'Ocasión Plus. Mentre tot puja, nosaltres liquidem els preus. Més de 4.000 cotxes amb fins a un 40% de descompte. Només aquesta setmana. Estem a prop teu amb 20 centres a Barcelona. Visita'ns. Vine a Ocasión Plus.
8: RAC1. RAC1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
9: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a totes escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
10: El divendres 12 de juny a la 1 del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
11: RAC 1. Tots som un milió.
10: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
9: Esther, qui és més geni, en Toni Gaudí o jo?
12: Vaya papanatas.
9: Papanata no és català.
13: I vaya tampoc, eh?
9: Tu calla, repipi.
10: Escolta el programa per saber com venir de públic.
11: Superesports amb Xavi Puig.

0: 9 minuts i 2:15 de la nit, Superesports RAC1, més coses que han passat aquest diumenge, que tenim un primer finalista de l'Hockey Lliga masculina i una sèrie que se'n va al cinquè partit. El cinquè se'n va l'Igualada-Barça, el Barça-Igualada, el cinquè partit al Palau, en principi dimecres, per decidir qui és el rival del Liceo, que avui ha guanyat 3-4 a la pista del Calafell, lluitant-lo fins al final l'equip local, però finalment els gallecs seran qui jugaran aquesta final. Al Calafell avui hi ha un home que ha penjat l'estic, bon amic d'aquesta casa, en Jepi Selva, que avui ha jugat, en principi, si no s'ho ha repensat, que ara ens ho dirà, el seu últim partit com a professional. Hola, Jepi, bona nit.
1: Hola, bona nit, Xavi.
0: T'ho has repensat o no?
1: No, no. Decisió presa, consciència i... i de l'hoquei professional no m'hi veureu més, segur. No, no.
0: Quina llàstima que no m'ha allargat una miqueta més, eh? Dic aquesta sèrie perquè heu estat... heu tingut a tocar de poder tornar cap a Galícia la setmana que ve.
1: Sí, avui ho hem tingut a tocar. Crec que avui hem fet un molt bon partit contra el Liceu, un equipàs que enguany va com un tren per l'hoquei Lliga. Divendres ja vam fer una segona part, crec que molt bona. I avui tot el partit m'ha estat molt bé. El que passa que, bé, els grans equips com el Liceu aprofiten qualsevol errada que tens per ser cínics i per ser efectius, que és el que tenen els grans equips, i ells ho han sigut. I mira, ja ens hem quedat a la pròrroga a un minut d'acabar el partit.
0: De fet, tota la temporada del Calafell, amb tot el mèrit que té tot el que heu fet, Jepis, és allò de... ocell, ai, ui, ui, sempre allò que falta aquesta última estirada per aconseguir encara una cosa més grossa, eh?
1: Sí, avui l'acabar el partit, ho he dit, sembla que aquest any el hockey vulgui ser molt cruel amb nosaltres, perquè sí que vam tindre l'alegria de la Lliga Catalana, que crec que té molt de mèrit, però sí que és cert que la final de la Copa ens va tocar i perdre la final de la Europe Cup ens va acabar de tocar. I això, i quan semblava que estàvem enfonsats, doncs hem fet, crec, un molt bon final de temporada. I avui, ja et dic, teníem il·lusió d'anar al cinquè partit a la Corunya i de pensar, ostres, és que aquest any hem de fer una de grossa. I no ha sigut així. Però vaja, jo ara ja m'ho miro com un veterà i crec que ostres, que hem d'estar molt contents i molt orgullosos, perquè el Calafell ve d'on ve, és un projecte que any rere any està creixent, s'està afiançant, per això hi hem anat jugadors com jo per afiançar aquest projecte i posar-lo entre els quatre millors de l'Hockey Lliga i entre els millors d'Europa, i crec que l'objectiu s'està aconseguint.
0: En tens 40 ara, Jepi, d'anys?
1: Sí, 40 justos. Sí,
0: 40
1: sí.
0: Justos, bona xifra, rodoneta.
1: Ho hem fet rodó, ho hem fet rodó.
0: Una cosa rodona, 40 i dius, ja, fins aquí, prou, com a mínim a nivell professional, em retiro. Ara, mirant enrere, dius, hòstia... que guai que vaig decidir allà quan era petit, a Valls o no sé on va ser, de dir, mira, jugaré a hoquei patins. Què t'ha donat aquest esport, Jepi?
1: Doncs molt. Semblava una mica tòpic, però és que m'ho ha donat tot. Ja quan ets de ben petit et dona la responsabilitat, el compromís amb un equip, els valors de l'esport... que tots ens omplim la boca i que al final són reals, però sí que jo em quedo amb haver tingut la sort d'haver jugat en tants equips, que a vegades hi ha hagut moments a la meva vida esportiva que he pensat, ostres, que m'agradaria ser un home de club i estar sempre al mateix lloc, però ara també valoro molt positiu que hagi pogut voltar tant aquí com a l'estranger, i això, i conèixer molta gent... I no sé, estic molt, molt content. És a dir, ara estic una mica trist avui, però sí que és cert que estic descansat i tranquil, que allà on he anat he intentat sempre ser bona persona, sempre ser competitiu i amb rauxa i rabiós, com sóc a pista, com ja em coneixeu tots, però sempre de bones maneres, i crec que aquests últims, bueno, des que vaig comunicar que em retirava, que he sentit a totes les pistes que he anat, que la gent m'ha valorat així també.
0: I a més, ja sé que a vegades això dels títols vosaltres hi traieu importància, perquè com dius és més aquesta trajectòria, les amistats que fas, les experiències que vius, però bueno, te retires també amb un botí prou important, vull dir, són, si no hi cal colat malament, sembla que són 14 títols entre seleccions i clubs, no?
1: Sí, sí. Quan va passar la carrera, vas pensar, ostres, que no guanyo una merda, és que no guanyo res, com aquest any, no? Dius, hòstia, i mira finals, i és que clar, vas comptant i dius, ostres, que n'he perdut moltes, i semifinals, i finals, i perdre, i perdre. I sempre mires els que guanyen sempre, no? I dius, ostres, que aquest, és que el Jordi Bargalló, és que el Pedro Higgins, és que aquest, és que l'altre, aquests només guanyen i jo no tant. Però és el que et dic, ara ho miro com un home gran ja de 40 anys i això, i la sort d'haver jugat... Avui m'he retirat en un pavelló de Calafell ple a vessar, uns quarts de final igual, una Copa del Rei, pavellons plens... Això vol dir que estàs a les decisions, que estàs a un bon nivell i mira, i poder dir també amb 40 anys que he plegat amb jugant en pavellons així, doncs estic tranquil i satisfet.
0: No hi ha cap espina, allò de dir... Ai,
1: sí, sí? Sí, sí, n'hi ha moltes. Una molt. Sí, la final de la Champions vam perdre la Lleida amb l'Oliverense, que allà va ser una espina forta, però vaja, també a vegades penso, dic, ostres, dic, aquestes espines són les que potser m'han permès a seguir amb aquesta ambició fins als 40 anys. Saps que la gent també em deia, tio, no et canses de ser així competitiu i ser així amb aquesta mala llet sempre? I dic, hòstia, és que no, tu, és que mira, és que potser que tantes derrotes al final és el que m'ha permès estar així de competitiu fins al final, no?
0: I ara què, Xepi?
1: Ara molta tranquil·litat. Vull tranquil·litat perquè... Sí que és cert que, ja sabeu tots, l'hoquei és, per alguns equips és professional 100%, i jo he tingut la gran sort de molts anys viure professionalment d'això, però des de la meva tornada d'Itàlia amb la família, compaginar la feina, la família, i totes les altres coses que et porta la vida es fa complicat. Amb el míster que tenim, el Guillem Calestany, que ja sabeu com és, que vol...
0: És intens, no, diríem?
1: És intens, intens. És molt amic meu i és el millor entrenador que hi ha, però clar, és detallista i, evidentment, per fer un equip i un projecte com el que volem fer a Calafell, de ser professionals, d'anar fins a l'últim detall, doncs s'ha de tenir un entrenador així. I sé que és cert que ara la meva vida no em donava ja per tenir el cap. Físicament, evidentment, ja m'ho notava, però sí que a nivell psicològic els últims anys ha sigut durs de compaginar-ho tot i ara el que necessito és estar més tranquil, dedicar el temps a la família, a la feina, amb els amics que aquests últims anys els he tingut molt abandonats i estar tranquil. No pensar, estar en un lloc i pensar en què he de fer després, què m'he deixat, què no m'he deixat, i gaudir una mica més de la vida.
0: No et dic demà, perquè ja sentint-te tinc clar que no, però demà passat o d'aquí una mica més, en una banqueta t'hi veus?
1: Per una banda, sí, perquè m'agrada molt aquest esport i no sé, crec que podria fer un bon equip i em motivaria molt, però per altra banda també penso que porta molta feina i veig el nostre staff, tot el que treballen i tot el que hi dediquen i és una feinada. No ho sé, ara mateix no ho contemplo, no ho contemplo a curt termini ni a mig, però no t'ho descarto tampoc.
0: Et farà rara aquesta pretemporada de dir, hosti, mira, aquesta cervesa me l'acabo fotent també perquè no he de sortir a córrer demà.
1: Sí, jo era d'aquests que pensava, dic, hosti, és que he de córrer, però hosti, va, avui em porto bé. Però no, jo crec que no, jo crec que, vaja, no ho sé, ja t'ho diré d'aquí uns mesos. Jo crec que se'm farà estrany en quan vagi a Calafell o a qualsevol altre pavelló i vegi un pavelló com el d'avui, i llavors sí que em sembla que m'agafarà un TDAH de nassos, eh? Llavors sí, quan vegi un pavelló com el d'avui, llavors sí que m'agafarà de tot. Però jo crec que per temporades, les setmanes aquestes eternes de 1.000 entrenaments de Guillem Cabestany, això sí que no.
0: No
1: Crec
0: trobaràs
1: que
0: a
1: no.
0: faltar, això,
1: No trobaré
0: no?
1: a faltar, no.
0: Ja fa pinta, ja. Doncs, Xepi, un dia en parlem amb calma aquí a l'estudi de RAC1. Enhorabona per tota la teva carrera i també per aquesta temporada, que és de molts xuts al pal, amb aquesta Copa Catalunya sí guanyada, però que ha estat també brillant en molts moments. Moltíssimes gràcies.
1: No, gràcies a vosaltres. Una abraçada.
0: En Xepi Selva, jugador fins aquesta temporada del Calafell, avui eliminat en aquest quart partit de les semifinals contra el Liceo, que espera arribar al sortirà d'aquest Barça-Igualada de la setmana que ve al Palau Blaugrana. Passen 2:02, comencen a escrutar-se els vots de les eleccions al Reial Madrid. Albert Pedrol, hola, bona nit.
2: Hola, bona nit.
0: Agut, bona nit.
3: Bona nit.
0: Comencem a tenir resultats oficials, Pedrol.
2: Sí, mira, i de fet ara podrem sentir Enrique Riquelme, que acaba de sortir, ara parlarà davant dels mitjans, o almenys està per aquí. Pel que sabem, RAC1, des de la seu d'Enrique Riquelme, 45% de vot escrutat, 68% a favor de Florentino Pérez, 32% a favor d'Enrique Riquelme, amb el 45% dels vots escrutats. Ara intentarem escoltar Enrique Riquelme, que no, que se'n va, havia sortit un moment.
0: I aquests crits són de la seu d'Enrique Riquelme, eh? Aquesta,
2: sí, sí, sí,
0: de celebració.
2: Sí, ara hi ha càntics de Florentino Dimission, encara hi ha gent que s'aplega aquí.
0: Que li donin unes setmanes, com a mínim.
2: Sí, sí, a dins de la seu de Florentino, ai, d'Enrique Riquelme, perquè hi ha hagut concert fins fa poca estona. Fora està tot buit, a dins quedava poqueta gent, de fet hi ha una part de l'escenari, diguéssim, o de la carpa, que han tancat ja la meitat perquè ja no quedava gent, i ara queden, doncs, potser queden més d'un centenar de persones esperant aquest final de l'escrutini. Com dèiem, dades que ens arriben a aquesta hora, 45% del vot escrutat, 68 a favor de Florentino, 32 a favor d'Enrique Riquelme.
0: Gaire moviment a la seu d'aquesta nit electoral de Florentino Pérez, agut?
3: No, sincerament no, perquè sí que van arribant amics i
0: amb el somvient, perdona, Gut, amb el somvient ja es veu que és
3: sí,
0: una
3: oi?
0: Altra història. Vull dir que és un altre rotllo. Vull dir que tot és com més diplomàtic aquí a Camp Florentino, de més edat també.
4: També.
0: Que sí. Riquelme hi ha una mica més de holgorio, que dirien allà, no?
3: No, una mica més de disbauxa, no? Que hi ha a Can Riquelme. Jo m'he fet la mateixa pregunta que tu. Dic, no, jo tinc el micro tancat, perquè clar, presidente, aquí no ho canta ningú, dic, cony, dic, aquesta gent han perdut les eleccions i estan cantant presidente i estan eufòrics. No sé
0: però
3: si
0: no hi és o no? No,
3: no encara, però en teoria, pel que diuen aquí, no li falta gaire per arribar, perquè clar, ara ens deia el Pedrol que la sotinia està més o menys al 50%, no? 45, però vaja, va avançant, o sigui que potser d'aquí uns tres quarts aproximadament, doncs ja tenim resultats, si no oficials, gairebé, i llavors Florentino no trigarà gaire, jo crec que si no arriba aquí a fer cap aquest hotel de Padre Damián al costat del Bernabéu per adreçar-se al madridisme des de la seva seu, on per cert ja estan començant a servir el menjar i evidentment la zona de premsa s'ha buidat, està plena i s'ha buidat perquè ara ja s'estan passejant plats de pernil i jo crec que clar, mentre arriba Florentino, què has de fer, no? Doncs clar, doncs ara anar a picar alguna cosa, però bé, Florentino no hauria de trigar gaire i aquí doncs la sensació, Xavi, de tota la campanya, que és una mica com funcionarial, no? No s'han fet eleccions en 20 anys, les convoca quan vol, les guanyarà per molt que Riquelme hagi retallat distàncies o hagi aconseguit una quantitat de vots que potser hi hauria molta gent que no s'hauria esperat, però vaja, Florentino ha guanyat, que és el que li agrada, guanyar en tot el que fa, i ja està, fer un discurs d'aquí una estona i tal dia farà un any.
0: Ara que en parlàvem amb el Basté Pedrol ja em sortirà de Hierro, de Raúl, de Casillas, cap d'aquests aquestes cares no les deu haver vist per aquí l'autocine.
2: No hi són. Aquí hi ha com una mena de zona VIP on Enrique Riquelme estava prenent, no sé com dir, un refrigeris durant tota la tarda acompanyant els familiars, amics, coneguts i saludats de la seva vida, la seva candidatura. Sí que hem vist l'agitador d'extrema dreta Vito Quiles, que bé, doncs no sé si és soci del Real Madrid, però vaja, si ho és, el seu vot ja sabem on ha anat a parar, a Enrique Riquelme. I ara que us deia que Enrique Riquelme voltava per aquí, que he dit, parlarà davant dels mitjans, bé, ha sortit un moment, ha fet com una mena de, popularment i vulgarment se li diu una mena de corrillo, i el que ha explicat és, doncs això de, del defecte de forma dels vots per correu de Florentino, que bàsicament és això que comentava el Xavi abans del doble segell, que estaven mal segellades les paperetes, que això ha endarrerit la votació i ells creuen que això anirà tard, que això ho ha endarrerit, que el recompte està sent molt lent, per bé que, com ara comentàvem, està a la meitat, i que esperen que arribi a la mitja nit això, doncs que anirà lent, que anirà lent.
0: Però amb el 40 o 45% escrutat, vaja, no sé, potser sí.
2: Sí, he pensat el mateix, sí, sí, sí, absolutament. També et dic una cosa, el que venen des de la candidatura Enrique Riquelme, i això passa a tot arreu, no és cap notícia, és optimisme, durant tot el dia ja ho feien a la tarda, i ara els sondejos que ens van arribar en aquest escrutini, ells no hi estan d'acord. O sigui, el seu escrutini, diguéssim, és més optimista. No ens han dit xifres, però han desacreditat una miqueta els mitjans de Madrid tal com porten fent durant tota la jornada.
0: Doncs amb aquest ambient diferent, a l'autocine i a l'hotel molt a prop del Santiago Bernabéu, que és la seu de Florentino Pérez, l'autocine, la seu d'Enrique Riquelme. Ara tornem cap aquí, no marxeu. Guti, Pedrol, fins ara.
3: Vaig
0: fins
3: agafar ara. Una croqueta, fins
0: perfecte,
3: ara.
0: Perfecte, fins ara, que no passis gana, sobretot. Continua guanyant el Màlaga en el playoff per pujar a primera. Mullom.
4: Sí, continua guanyant a 12 minuts. Pel final, Les Palmes 0, Màlaga 1 amb el gol de la Rúbia. I compte, on hi ha novetats és en aquest amistós que potser, vist en perspectiva, era massa exigent, aquest Marroc 1-Noruega 0, el 22 de la segona part. Ho dic perquè la selecció del Marroc s'ha lesionat Marraoui, lateral, ha marxat lesionat al minut 29 i, sobretot, atenció, al descans han hagut de substituir Abde. Abde substituït al descans també amb problemes físics. Recordo, Brasil-Marroc dissabte que ve a la mitjanit, que és el partit, vaja, més destacat o dels més destacats que hi ha a la primera fase i el més important per Marroc. Doncs ara mateix, com a mínim, podem dir que Marraoui i Abde són dubte.
0: A RAC1, aquest...
4: Sí, senyor.
0: No? Brasil-Marroc.
4: En principi,
0: aquesta
4: sí.
0: Primera jornada del grup on hi haurà la selecció brasilera, un dels partits destacats, sens dubte, com diu el Molló, dels molts que hi ha en aquesta primera fase d'aquest Mundial amb més seleccions que mai en tota la història. Anem a sentir protagonistes que teníem pendents, com per exemple el capità de l'Europa, Àlex Cano, després d'aquesta eliminació dolorosa avui de l'Europa amb aquesta derrota 3-2 a la pròrroga al camp del Celta Fortuna. Guanyava l'Europa 0-1, li han remuntat amb dos gols de penal, ha empatat de penal també l'Europa i a la pròrroga ha acabat marcant el tercer al Celta i ja fa impossible la classificació de l'Europa per la final per pujar a segona divisió.
5: Amb l'Àlex Cano, el capità de l'Europa. Àlex, ara en calent, no sé què pesa més, si el dolor de quedar-vos tan a prop o l'orgull del que heu fet.
6: Jo crec que és una barreja, no?, d'aquestes dues sensacions. De fet, crec que he vist el vestuari plorant pràcticament tothom per aquesta sensació, no?, de tenir-ho tan a prop, haver fet algú completament brutal. Hem tingut un somni que semblava impossible, l'hem tingut molt a prop. De fet, hem estat doncs, uns quants minuts allà per davant el marcador i aquí a Balaïdos, de tu a tu, contra un grandíssim equip. I encara, mira, tinc la veu encara així que no m'acaba de sortir perquè és una sensació maca, perquè és de molt orgull veure l'afició també com s'ha desplaçat fins aquí, veure els teus companys com s'ho han deixat tot com cada partit d'aquesta temporada. Llavors ho veus en perspectiva i és un orgull immens portar l'Europa per Espanya lluitant per un ascens a segona divisió. Jo no sé si ho tornarem a veure. I la tristesa doncs, que comporta doncs, perdre d'aquesta manera la pròrroga, tenint ocasions per guanyar i competint de tu a tu contra un filial de primera divisió que segurament doncs, acabi pujant i per nosaltres doncs, no ens imaginàvem poder estar aquí i molt tristos per haver de marxar ja cap a Barcelona sense aquest passar a la final.
5: Quin missatge us ha dit l'Ada, allò que us dèieu, si us podeu dir alguna cosa, perquè ens esteu tots esperant, perquè què és el que heu dit a l'acabar el partit?
6: Doncs aquesta reflexió. Al final portar l'Europa fins a aquestes alçades, quan ja pràcticament tothom estava a vacances, doncs no és gens fàcil. Això parla molt bé de l'esforç que ha fet tothom dins i fora del camp, i agrair-nos, no?, per tot el que hem fet per ell i nosaltres.

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: A part de dos penals, que bueno, tampoc podem queixar-nos res de l'arbitratge i des d'aquí doncs, pues això, la sensació de poder competir de tu a tu contra un Celta Fortuna que ara doncs, jugarà a casa també la tornada contra una Ponferradina que a nosaltres ens hagués encantat estar, però en el partit crec que no se'ns pot retreure res perquè hem vingut aquí a Balaïdos i hem anat pel Celta dalt i no ha estat per problema més enllà del físic de la pròrroga.
2: Ja per acabar, per preguntar-te per tu, un jugador com tu, aquesta temporada ho estàs dient, no? El que heu viscut amb l'Europa, a més una temporada difícil jugant a Nou Sardenya, Can Dragó, arribant aquí, també has arribat a jugar amb la selecció catalana, és la temporada més especial de totes?
1: Sense cap mena de dubte, jo porto 17 temporades aquí a l'Europa i el que he viscut aquesta temporada doncs no ho havia viscut mai, possiblement no ho tornarem a repetir. Jugar amb la selecció era una fita que segurament sigui el partit més especial que mai he jugat. I un playoff a segona divisió doncs el mateix, jo fa uns anys venia fins i tot aquí vaig venir a veure un Deportivo Castelló en un playoff a segona A i altres partits també que m'ha agradat doncs, viatjar per veure'l i avui m'ha tocat a mi estar aquí, llavors mai sabem si torna a repetir però farem tot el possible perquè sí, així sigui.
2: I de fet em parlaves la temporada que ve, per tant Àlex, que no seguirà sent el capità de l'Europa?
1: Jo per mi sí, encara, jo crec que em trobo bé, encara estic bé, sempre dic que fins que el club vulgui jo estaré disponible per ells.
2: Gràcies,
3: Àlex. Moltes gràcies. Paraules d'Àlex Cano, del Capi Cano, del capità de l'Europa, després d'aquesta eliminació i d'aquesta gran temporada. Evidentment que ha signat l'Europa de Dai Benítez, que la sala de premsa ha vingut a dir que l'etapa com a entrenador de l'Europa podria ser que fos el punt i final avui, després d'aquestes dues temporades al capdavant de l'entitat de Gràcia. A segona, quan li queda el partit, aquest Las Palmas-Màlaga, Molló.
4: 6 més l'afegit. El Màlaga està guanyant, Las Palmas 0, Màlaga 1. El Màlaga que arriba molt bé en aquest tram final de temporada de la mà de Salva Funes. Van canviar d'entrenador mitja temporada i que està demostrant segurament aquestes bones sensacions en aquesta anada de la semifinal del playoff.
3: Hola, Albert Ferran, bona nit.
5: Hola, bona nit.
3: Ja aterrat del municipal de Badalona aquesta tarda de pròrrogues. No sé quantes pròrrogues hi ha hagut, entre les que hem explicat i les que no hi eren presencialment. Hi ha hagut unes quantes, de pròrrogues. Vaja, la de l'Europa, que ara sentíem, la del Badalona, del playoff per pujar a la Lliga CB.
4: La de Zamora-Villarreal
3: B, la del Compostela Atlético Arteixo.
5: Sense possibilitat de penals, sí. Que això...
3: I no sé si me'n deixo algun altre, però mare meva, una animalada, eh?
4: 5 en portem.
5: Però el factor camp no és prou avantatge, ho dic, per recuperar els penals, però jo crec que, ostres, aquestes tandes de penals serien espectaculars.
4: A mi m'agrada que es resolgui per això.
3: La de Badalona ha acabat sense penals i amb la victòria del Badalona per millor classificació al final de la Lliga regular, realment costa d'entendre, vaja, l'eliminatòria... per un espectador neutral, és tremenda, és de les millors que es poden veure. 4-1 al partit d'anada, era un 3-0, que passa a ser un 3-1, i a última hora encara el Cornellà fa el 4-1, i avui és 0-0 al descans.
5: Però és que el partit d'anada és 0-0 al descans, també. A l'anada és un 0-0 al descans.
3: No recordava això.
5: I avui també 0-0. Les segones parts han embogit. És evident que els dos partits marcats per gols matiners, els primers minuts de la segona part, però avui és que ho dèiem amb el Carlos, és que la primera meitat... no hi ha hagut oportunitats, ni per uns ni pels altres. I bé, sí que el Badalona, amb alguna pilota penjada, però res de res, havia de marcar 3 gols. I el descans, sí que el tècnic ha dit que han ajustat algunes coses, però que, evidentment, el gol als primers minuts doncs, han donat ales al conjunt del Badalona. Al final del partit, la gent va saltat a la gespa, ho ha celebrat com si gairebé fos un ascens, tot i que amb tots els jugadors amb qui hem parlat, deien que no, que tranquil·litat, que encara queda l'eliminatòria final contra el Compos, que és un històric dels anys 90. Sobretot, el que tenia més peus a terra, és que qui volia tocar més de peus a terra era el tècnic Mikel Azparren, evidentment molt satisfet de la classificació, però que, evidentment, això el que ha de donar és un plus de moral de cara a l'última eliminatòria.
3: S'agafava l'equip a mitja temporada i Mikel Azparren és ara a 2 partits de poder ser l'any que ve equip de segona federació.
5: Amb el Mikel Azparren, el tècnic del Badalona, l'equip que es classifica per l'última eliminatòria. Mikel, avui el que...

0: s'ha viscut aquí a Badalona és d'aquells dies per recordar.
1: Sí, totalmente. Tenemos que disfrutarlo, tenemos que darle mucho valor y es que no queda otra. Lo mismo que la semana pasada dijimos, calma, mañana hablamos y fuimos a afrontar lo que nos venía por delante. Mañana hablaremos, afrontaremos lo que nos viene por delante, pero ahora es momento de disfrutar y de estar muy contentos, sobre todo por la gente que se lo merece, que está en el día a día, que está el aficionado, el club, jugadores. He visto gente llorar que hacía tiempo que no veía tantos, así que muy contento por ellos.
0: Què ha canviat a la segona part? Perquè la primera us ha costat molt generar perill, però la segona, suposo que el gol influeix, no? Marcar tan ràpid, però hem vist un Badalona diferent.
1: Bueno, hemos matizado cosas, pero yo creo que más que eso, sobre todo, nosotros hemos trabajado la semana para intentar ir paso a paso recortando la diferencia de tres. Creíamos que yo les expliqué que para mí el tercer gol es el de seguridad, que si lo quitas y se quedan a dos, nadie está tranquilo porque sabes que estás a uno, pero que eso era exponencial, el nivel que nos iba a dar el público, el nivel que nos iba a dar de emoción, de energía, de fuerza a nosotros, pero también que les iba a restar a ellos. Entonces, marcar un gol era clave y también era clave desde el orden, porque si nos marcaban ellos estábamos muertos.
0: Què has pensat amb el 3-0? Minut 90, remuntava un 4-1 advers i gol al 90.
1: Bueno, pues vas pensando que no tienes que renunciar a marcar el gol si crees que estás mejor, el empate te vale y no tienes que descubrirte. Otra vez el mensaje era desde el orden, vamos a por el gol, pero hostia, que no nos cojan contras con gente fuera de sitio. No puedes renunciar a muchas cosas, pero al final emocionalmente está descontrolado. Jugadores pues que no podían, gestión de cambios porque uno no puede, no puede el otro. Bueno, en fin, gestión máximo nivel emocional.
0: I avui el públic, sota amb aquest públic, de cara a l'última eliminatòria és més fàcil, eh? Perquè avui la gent al minut 1 ja estava demanant targeta pel porter rival.
1: Imposible sin ellos. La comunión cuando hablamos con la afición de los jugadores es que no se dice por decir. Sin ellos hubiese sido imposible. A veces yo pido que en momentos complicados, hostia, puedan estar con nosotros porque nos dan mucho, pero es que al final también tenemos que darles. Yo creo que hoy en las dos direcciones ha sido brutal y eso es lo que me quedo para este Badalona que está muy vivo.
0: Això és llarguíssim, eh? Perquè ara encara una última eliminatòria contra el Compos, un històric dels 90. Bé, és la definitiva, ja no n'hi haurà més. Per tant, aquesta s'ha d'intentar superar ara sigui com sigui.
1: Bueno, un histórico, césped natural, muchas cosas podemos hablar de ellos, pero bueno, calma, prepararemos la semana como toque, recuperar efectivos que tengo que ver físicamente y aparte expulsiones y demás, con cuántos disponemos o cuántos no, pero esté quien esté, iremos a por ello.
0: Primer Gaudini, que sigui unes hores d'aquesta victòria. Gràcies i moltes felicitats.
1: Muchas gracias a vosotros.
2: Miquel Azparri, l'entrenador del Badalona, evidentment satisfet i pensant ja en aquesta eliminatòria definitiva contra el Compostela, el multiusos, es jugarà l'ascens al Badalona per pujar a segona federació. I al cantó del Cornellà, què deien, Albert?
0: Cares molt llargues, però han anat a compartir la pena amb els aficionats, amb els 150-200 aficionats del Cornellà, que hi havia a un dels corners, doncs han anat a consolar-se. I poques ganes de parlar, sí, al seu tècnic, Ignasi Sanabra, que, evidentment, bé, no amb frases molt llargues, però sí que adolorit emocionalment per la derrota i per haver perdut aquesta oportunitat de classificar-se per la darrera eliminatòria. Doncs amb el tècnic del Cornellà, l'Ignasi Sanabra. Ignasi, bona tarda i, vaja, derrota dolorosa, perquè al final, quan aquestes eliminatòries tan ajustades, al final un dels dos cau i és dolorós.
3: Sí, fa mal. Ho teníem controlat, però el gol encés l'escenari i ens ha costat reaccionar al seu gol, hem defensat més endarrere i al final ho hem pagat car. Felicitar el Badalona i a seguir.
0: Sí, a més, amb una primera meitat que heu tingut molt controlat, ells pràcticament no us han generat perill i la situació semblava que molt complicada pel rival perquè és que no havia tingut oportunitat.
3: Sí, però quan et fan gol tot gira. Llavors, bueno, ells no tenien res a perdre, havien parlat al descans que sortirien molt forts, s'han trobat el gol només quan s'ha de segona part i l'escenari canvia. A partir d'aquí, doncs, aprendre i a seguir.
0: L'equip una mica, un punt cansat, arribat al tram final de partit?
3: És normal, no? Al final tenim moltes baixes, estem jugant un playoff amb 4, 5, 6 baixes, doncs s'ha de notar per algun lloc.
0: Deixa'm demanar-te una valoració de la temporada.
3: Bueno, línies generals bones, no? Al final, ara és difícil. Ara és difícil perquè és un cop dur, però bueno, en línies generals crec que quan passin els dies li donarem valor.
0: Gràcies.
3: A vosaltres.
2: Paraules d'Ignasi Sanabra, del tècnic del Cornellà, després d'aquesta eliminació dolorosa amb el 4-1 que venien del partit d'anada. 8 minuts i les 11, pausa i tornem.

0: 6 minuts i les 11 de la nit. Mira, s'acaba el partit de play-off per pujar a primera divisió, aquesta semifinal anada a l'estadi Gran Canària.
1: Amb victòria visitant, el gol de la Rubia pel Màlaga, Las Palmas 0, Màlaga 1. Marca Ødegaard per Noruega, en amistós internacional, Marroc 1, Noruega 1. A 6 minuts pel final s'ha gravat el Croàcia 2, Eslovènia 1, i el 38 de la primera, Equador 1, Guatemala 0, un gol de penal pels equatorians.
0: A la seu de Riquelme, l'Autocine, em sembla que ja no en són 400, els vots impugnats per correu de, per part de Riquelme de la candidatura de Florentino Pérez, no, Pedrol?
2: Sí, exacte. S'està posant interessant la cosa perquè ara, des de la candidatura de Riquelme, asseguren que la xifra s'enfila fins als 1.000 vots per correu invàlids favorables a Florentino Pérez en total. N'hi ha prop de 4.000 de vots per correu, la majoria a favor de Florentino, com comentàvem abans. Doncs bé, segons la candidatura de Riquelme, uns 1.000 vots a favor de Florentino Pérez són invàlids.
0: 1.000 vots, eh?
2: 1.000 vots, sí, sí, sí, sí, 1.000 vots. De fet, no sé si tens l'agut per aquí, si no t'ho explico jo, Xavi. Perfecte, mira, ja l'agut per línia interna diu que ho expliqui jo. La candidatura, l'equip de Florentino, confirma aquesta informació. Són 1.000 vots per correu nuls en total, diuen des de la candidatura d'Enrique Riquelme, que des de la candidatura de Florentino Pérez, que l'equip d'Enrique Riquelme està enfangant tot aquest procés i que guanyaran, tot i així, les eleccions pel cap baix per un 65-35. Però vaja, la notícia d'última hora és aquesta: 1.000 vots nuls, vots per correus invàlids a favor de Florentino Pérez.
0: Que no li serviria a Riquelme per guanyar, però vaja, que demostren que el procés electoral, Pedrol, no ha acabat de ser del tot eficient, diríem, o del tot, no sé si utilitzar la paraula net, però com a mínim del tot pulcre en aquestes eleccions al Real Madrid.
2: No, de fet, el vot per correu, ho recordareu, a les eleccions del 2006 ja va haver-hi molta polèmica en la victòria de Ramon Calderón amb el vot per correu. Enrique Riquelme, el que es va queixar des del primer dia, o va, diguéssim, tenir dubtes de la transparència del vot per correu, perquè és que qui compta els vots és el notari de confiança de Florentino Pérez, un notari que treballa amb ell a la companyia, a la constructora ACS, propietat de Florentino Pérez, que és de confiança del president del Real Madrid. Dic president perquè al Real Madrid els estatuts diuen que no cal dimitir si hi ha un període d'eleccions, és a dir, si les perds doncs deixes de ser president, però mentre duren aquestes campanya electoral i eleccions segueixes sent president del Real Madrid. Doncs qui és el responsable, repeteixo i reitero, del recompte dels vots per correu i presencials és el notari de confiança del Florentino Pérez, i això Enrique Riquelme ja ho va lamentar des del dia 1.
0: Hagut des de la seu de Florentino Pérez, accepten aquests 1.000 vots no vàlids per correu?
3: Sí, segurament es queden amb les ganes d'analitzar-los un a un, els 400 d'abans, ara ja has d'afegir 600 vots més. No ens saben aclarir si és pel mateix motiu que l'anterior, és a dir, pel segell, que no estaven segellats com era necessari i reglamentari, i per tant, si aquest era el problema, però que com que no els ve de 1.000 vots perquè diuen que guanyaran clarament, doncs ho accepten i ja està. Ells aquí el que diuen és que la candidatura de Riquelme el que està fent és enfangar, literalment és el verb que fan servir, el tram final d'aquest recompte, i que tot i això Florentino Pérez guanyarà pel cap baix per un 65% a 35%, creuen ells, i potser fins i tot per un 70-30.
0: De fet, d'escrutini, és veritat, Pedrol, que expliques aquest 40%, però això sobre paper no ho tenim, no? Vull dir, no hi ha un escrutini oficial ara mateix, o sí?
2: No. L'escrutini ens va arribant a comptagotes als mitjans de diverses vies, però no hi ha un compte en directe d'escrutini del Real Madrid, sí. Una opacitat.
3: No, però és que
1: el web oficial del Madrid, vull dir... Bé, i una altra cosa que abans m'he quedat amb les ganes de dir les 8, el sondeig. Clar, aquí el sondeig és de TV3, o dels diaris esportius, Mundo Deportivo. Aquí el sorteig, amb tots els respectes, és el Chiringuito. Vull dir, l'oficial, ostres, no ho sé, no hi ha Telemadrid, no hi ha algú que faci un sondeig, no ho sé. Jo de no, plegat em sembla rarot.
3: Però és que, a més, avui el club ha difós molt poca informació durant tota la jornada, i al final ha de ser una jornada, diguem-ne, que festiva pel club, i d'altra banda, a les 8, quan es tanquen els col·legis, si no, perdó, les meses, si no és a les 8, que sigui a 9:15, però evidentment no avançar resultats, però sí que pots dir quanta gent ha votat. Clar. I quin tant percent de participació és, i això segurament no ho sabrem fins que no tinguem els resultats definitius, però realment trobo que hi ha molt poca informació.
0: No, no, la diferència del tractament, diríem, en unes eleccions al Barça, en les eleccions al Madrid, de com les ven el Barça com un gran acte, diríem, de participació del barcelonisme, de participació dels socis. La notícia que fa realmadrid.com, ara de les eleccions, és: eleccions a president i junta directiva cierran las mesas electorales. Hoy, 7 de junio, se han celebrado las elecciones a presidente y junta directiva del Real Madrid. Las votaciones se han llevado a cabo entre las 9 y las 20 horas, de forma ininterrumpida, en el pabellón de baloncesto de la ciudad del Real Madrid, avenida Alejandro de la Sota, sin número, Madrid, amb una fotografia, així, un pla una mica general d'una gent fent cua per anar a votar, més a 44, més a 45.
1: Posar el nom de Riquelme deu estar prohibit al web oficial del Madrid, no?
0: Tot
1: suposo.
0: Tot el que es diu, ara l'última notícia d'aquestes eleccions, per no parlar d'això que l'escrutini és una cosa amagada i no pública, diuen que hi ha un 40 o un 45%. Hola, Oriol Jové, bona
4: Hola,
0: nit.
4: Hola, bona nit. I mentrestant, Real Madrid Televisió emetent la final de la Champions del 2024, que també en podríem parlar de l'òrgan de difusió oficial del club, en aquest sentit, a nivell televisiu, ignorant el seu propi procés electoral.
0: En principi, els resultats oficials, fins al tu diràs, vaja, si no s'allarga més la cosa i continuant impugnant vots per correu. Que
4: sempre.
0: Ja pel miler, ja.
4: Sempre portant polèmica el vot per correu. El 2006 ja va aixecar molta polèmica el vot per correu i torna a ser protagonista. Veurem, aquí serem fins que tinguem els resultats definitius. De tota manera, el sondeig aquest del Chiringuito amb aquesta mostra tan gran, vaja, és molt difícil que amb una mostra tan gran els resultats difereixin gaire d'aquest 64-36, però aquí serem, i també per sentir doncs, la reacció de tots dos candidats un cop els resultats siguin oficials.
0: I t'acompanyarà aquí, entre d'altres, Jové?
4: Doncs mira, tindrem el Dani Solsona, habitual dels diumenges, i de seguida també el Paco Cabezas per aquí, el Toni Padilla, trucarem al Basté a veure com ho està seguint ell aquest tram final, i alguna trucada més. Tenim l'Ernest Folk per aquí, el David Broch, també. Volem saber quina és la seva opinió després de la jornada electoral d'avui i dels últims dies de campanya i el que faci falta, des d'ara i com a mínim fins la una.
0: Doncs tu diràs ara, fins a la una de la matinada com a mínim per acabar de tancar aquestes eleccions al Madrid, entre tota la resta de l'actualitat que ha estat molta, com hem anat explicant al llarg de la tarda al Superesports. I tornem nosaltres el cap de setmana que ve, dissabte que ve, i tornem a ser aquí. Ara tu diràs, no marxeu, adeu-siau.
5: CaixaBank us ha ofert Superesports, amb Xavi Puig.
6: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
7: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
8: Molt bé.
7: Arribarem a tot?
8: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
9: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
10: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buendamundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
6: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
11: RAC1 presenta El món a RAC1 des de Montserrat amb motiu de la visita del Papa Lleó XIV. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, un programa especial amb Jordi Basté, en directe des de l'abadia de Montserrat per rebre el pontífex. Viurem i explicarem de ben a prop una jornada històrica, la visita del papa a casa nostra, el principal símbol de Catalunya. Serem a Montserrat des de primera hora i fins que arribi Lleó 14 al voltant del migdia. El dimecres 10 de juny, des de les 6 del matí, al Món a RAC 1, amb Jordi Basté en directe des de l'abadia de Montserrat amb motiu de la visita del papa Lleó 14. RAC 1. Tots som un milió. Amb el suport de Telefònica.

0: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
1: Aquí seguim, fins la una de la matinada, pendents del recompte final de vots de les eleccions a la presidència del Real Madrid. Ara mateix, l'última dada d'escrutini que tenim és de fa pràcticament, bé, de fa més ja, de mitja hora. El 40% en aquell moment marcava un 69% de vots a favor de Florentino Pérez, un 31% a favor del seu opositor, del candidat Enrique Riquelme. Al llarg de la propera hora hauríem de saber la dada definitiva, però ara ens ho explicaven des de les seus dels dos candidats, el Miquel Agut i l'Albert Pedrol, que doncs ja estaven problemes amb el vot per correu. 1.000 vots nuls en total ara mateix, i doncs polèmica entre les dues candidatures, des de la de Florentino assegurant que la d'Enrique Riquelme està volent enfangar el recompte de vots, però en qualsevol cas estaríem parlant d'aquest resultat, d'aquesta victòria de Florentino Pérez. Falta saber, doncs, punt amunt, punt avall, exactament per quan serà, però el sondeig que s'ha fet a peu d'urna més gran, com explicàvem ara, l'ha fet el Chiringuito, amb una mostra de pràcticament 7.000 socis del Real Madrid que han anat a votar, i que donava com a resultat un 64-36 també a favor de Florentino Pérez. Tenim per aquí encara el Miquel Agut, l'Albert Pedrol. Hola, Agut. Hola, Pedrol.
2: Bona nit, Oriol.
1: Amb aquesta notícia, que és l'últim que sabem, que el vot per correu doncs continua... Ja ho va fer a les eleccions de fa 20 anys, ser protagonista. No condicionarà el resultat final, però, com dèiem abans, sí que allargarà una mica aquest procés d'escrutini.
2: La impugnació ve davant de Riquelme, millor que l'expliqui en Pedrol, que ja ho ha fet abans al tram final del Superesports, i jo després ja refresco la reacció que hi ha aquí, però vaja, aquí no els ve de 1.000 vots per guanyar les eleccions, però comencen a estar mosques, ens diuen, amb les impugnacions de la candidatura de Riquelme.
3: Sí, a veure, des de la candidatura de Riquelme deien que l'escrutini apuntaven que s'acabaria cap a la mitjanit. Ara, l'última hora que tenim des d'aquí és que l'escrutini s'hauria perquè, com ara comentàvem amb el Puig, no hi ha dades oficials, no hi ha informació oficial, el Real Madrid no explica res de res. Doncs bé, aquest escrutini s'hauria paralitzat temporalment fins que es resolgui el tema dels vots impugnats. La nit ha començat amb 400 vots impugnats de la candidatura de Riquelme cap a la de Florentino Pérez, però la cosa ha anat creixent, s'ha anat ampliant, i fins fa pocs minuts aquests 400 vots impugnats s'han convertit en 1.000 vots per correu invàlids. És a dir, si en total hi ha més de 3.500, prop de 4.000 vots per correu, en total, la majoria a favor de Florentino Pérez, ara mateix, i ho reconeix la candidatura de Florentino Pérez, n'hi ha 1.000 que són invàlids. Com dèiem, l'escrutini s'ha endarrerit per aquests vots impugnats. Aquí a la seu de... Després ho escoltarem, Oriol, però aquí a la seu d'Enrique Riquelme cada vegada queda menys gent, però a dins la carpa, perquè això és una autocina, amb una carpa dins gegantina. Clar, totes aquestes informacions que van deixant caure fa que la gent es quedi aquí a la carpa, veuen que hi ha opcions perquè la derrota no sigui tan àmplia, ells ho veuen com una victòria perquè consideren que no estan tan lluny de Florentino Pérez com jo crec que tots ens imaginàvem en un començament, i ara expectants de veure quan es reprèn aquest escrutini, amb aquests 1.000 vots impugnats a favor de Florentino Pérez.
1: Per tant, ara mateix no estan comptant, hi ha un càlcul de fins quan, fins quan haurem d'esperar, fins quan això pot acabar resolent-se.
3: Doncs mira, el que et deia, és a dir, a la mitjanit en principi, fa una hora deien que a la mitjanit s'hauria d'acabar l'escrutini, esperem que així sigui, també t'ho dic, però ara no hi ha termini, ara això podria allargar-se encara més.
2: A la seu de Florentino, només deixem dir, Oriol, que creien que abans de la mitjanit, i no molt abans, però potser dos quarts de 12, que no hauria estat malament, per exemple, es podria haver enllestit, si no el resultat final, si haver-lo encarat molt i allò que hi hagi dècimes que no afectin gairebé el resultat, el percentatge d'escrutini que quedés pendent fos molt baix. Però ara ja comencen a pensar en la mitjanit com a frontera per aquest endarreriment i per les frenades en l'escrutini que hi ha hagut per culpa del vot per correu i de les impugnacions que han arribat des de la candidatura de Riquelme.
1: Clar, és que 1.000 vots per correu són ben bé una tercera part. De, sí, parlàvem de 3.000, 4.000 vots per correu, és un percentatge significatiu, eh?
2: Sí, home, evidentment és molt significatiu. Pel que sembla, és un defecte formal, burocràtic, per dir-ho així, però, esclar, llavors no es poden validar i encara hi ha hagut sort que la candidatura de Florentino Pérez guanyarà, diguem-ne, que per molt marge, perquè t'ho imagina't que hi hagués molt poca diferència entre l'una i l'altra i que amb aquests 1.000 vots guanyés l'una o guanyés l'altra. Clar, això serien les 6 del matí i encara hi seríem.
1: Sí, sí. Hi hauria el Jordi Basté aquí, per exemple.
2: Correcte. A Maria
1: Basté,
2: de Molina.
1: Què tal?
4: Hola. Què tal?
1: Això va per llarg, eh? Potser a les 6 del matí encara no ho tenim, eh?
4: No, però va per llarg el resultat. Però és claríssim que guanya Florentino. Per tant, es pot dir que Florentino continuarà com a president del Real Madrid i a partir d'aquí, bueno, les rodes de premsa seran interessants, bàsicament per saber si hi haurà més impugnacions, per veure què dirà Riquelme. Jo tinc molt interès en sentir Riquelme sobre el tema del vot per correu, fins on ho vol portar, perquè ja saber si vol impugnar eleccions, perquè amb l'únic que el Madrid podria fardar davant del Barça amb unes eleccions, que és amb el vot per correu, és un autèntic desastre. I, bueno, vull veure el resultat final, si és això 65-35, com s'està dient, 60-40, i què dirà Riquelme del vot per correu, si és clar.
1: Sí, sí, i ara ho deia l'Agut, eh? Vull dir, perquè la cosa no està ajustada i es pronostica, o vaja, els sondejos apunten a això i el percentatge escrutat també, que Florentino guanya amb un ample marge, perquè és que si no, això seria greu, eh?
4: Bueno, seria, home, és a dir, llavors veurem què passaria, però, o sigui, és a dir, la gent que s'ha mogut per anar a fer 11 quilòmetres, per anar a votar, en paper ha decidit que guanya Florentino, perquè em sembla, pel que em diuen, que estan guanyant en totes les meses electorals, sí, però sí. Que és perfecte, això vol dir que hi ha hagut gent que no volia veure el Papa, hi ha gent que aquesta nit no volia anar a veure el Bad Bunny i que s'ha anat a votar, i ha decidit que Florentino continuï per segurament molts motius que ja repassaran aquests pròxims dies, però primer hem marcat per una campanya electoral que jo crec que Riquelme no l'ha acabat de quadrar bé, tot i que tenia propostes molt més atractives i llavineres que no les de Florentino, i Florentino guanya també perquè és molt difícil perdre unes eleccions des de dins.
1: Sí, sí, totalment. Ara deies que el Madrid podria fardar de vot per correu, però clar, ja va portar problemes al 2006. És veritat que votar per correu a les eleccions del Madrid és més difícil que no ho sé, perquè ho has de fer davant de notari, vull dir que és més difícil que fer-ho a les eleccions generals. Déu-n'hi-do al Sarau. Però on creus que aniran els discursos de Florentino i de Riquelme? Evidentment, suposo que tots dos voldran treure pit en el cas de Florentino de victòria, però clar, en el cas de Riquelme, d'haver obtingut un resultat que jo crec que fa 15 dies ni se l'imaginava.
4: Bueno, el discurs de Florentino jo espero que sigui amb la línia de fa 3 setmanes, amb aquella primera roda de premsa, perquè jo crec que anirà per aquí, perquè no tindrà temps de que algú li escrigui 4 frases perquè les pugui subjecte a verb i predicat, i per tant pot ser un xou i un espectacle novament. Dirà que el club no es ven, dirà que aquests que han volgut enfonsar el club, parlarà dels mitjans de comunicació que són estar en contra del Real Madrid, farà la víctima, però que el Madrid continua molt viu, que fins i tot el Papa és del Madrid i que avall que fa baixada, vull dir que per aquí anirà. I Enrique Riquelme suposo que dirà que hem estat aquí, que li hem fotut, que... És a dir, la victòria serà, és igual, si és 65-35 o 70-30, hòstia, això vol dir que pot ser que hi hagi un... que és dir que Florentino té alternativa dins del soci, un soci que està emprenyat, el Real Madrid, per 50.000 motius, no només per aquests 2 anys que no s'ha guanyat res, sinó perquè no li agrada el plantejament que ha fet. Segurament hi ha un sector que ha votat no a favor de Riquelme, sinó en contra de Florentino, perquè precisament, per exemple, no li agrada la tornada de Mourinho, perquè va significar el període més obscur amb la imatge mundial del Real Madrid. No ho sé, ho ignoro, però jo crec que Riquelme dirà que ha vingut aquí per quedar-se.
1: Sí, sí. I creus que la figura de Florentino quede molt debilitada? Ho pregunto perquè el resultat aquest vol dir que un de cada tres socis que ha anat a votar no vol Florentino Pérez, que no sé si és una contestació que ens haguéssim pogut imaginar i que potser ara dona peu a un mandat en què potser es mirava primer a la gespa o a la banqueta i encara potser costarà menys mirar a la llotja quan les coses no acabin d'anar bé.
4: Jo crec que la primera derrota de Florentino ha estat aquestes eleccions, perquè ell no hi comptava amb aquestes eleccions, perquè ell va fer tot el moviment perquè ningú s'hi pogués presentar. I Riquelme s'hi ha presentat, s'ha creat aquí una guerra de l'IBEX 35 entre Iberdrola i ACS. Ell va fer una jugada de pòquer el dia famós de la roda de premsa, va dir, bueno, pues convoco eleccions, pensant que no es presentaria ningú, es va presentar de la manera tot plegat amb unes eleccions que jo crec que ratllen un exercici de poca democràcia quan no s'accepta per part de Florentino un debat, cosa que al Camp Barça se'n van fer dos, i al Madrid no hem pogut veure la gènesi del madridisme en essència, que són les dues persones que el volen manar. Jo crec que a Florentino li ha sortit molt malament la jugada, molt malament, encara que guanyi, li ha sortit molt malament la jugada, perquè ara té un opositor clar, ara té... Sap que un de cada tres socis li ha girat l'esquena, i ara sap que tot ho té més complicat que fa 15 dies, quan no ho tenia tant.
1: I que ha donat mostres, no sé si estaràs d'acord amb mi, de...
4: Bueno, sí.
1: De no ser el Florentino d'altres èpoques. Que això, no. Vull dir, els dos de cada tres que no l'han votat, jo crec que també ho han vist.
4: Bueno, el que hem vist tots, és a dir, el que passa és que... És a dir, és un senyor de 80 anys que ha envellit molt malament. I llavors aquesta... Perquè no té res a veure aquest senyor de fa tres setmanes amb el senyor que no només va, tothom, tots tenim... És a dir, tots ens fem grans i cada any que passa estem un any més a prop de la casa del Pairal, que deia el Lluís de Casaldàliga. Però és evident que Florentino Pérez ha tingut en els últims anys una regressió a la manera d'expressar-se, a la manera de comunicar-se, que ens ha sorprès. Jo és que la roda de premsa, perquè vaig pensar, home, aquest home ha vingut molt nerviós i està molt... ningú li ha preparat i tal, però és que l'entrevista amb el Iker Jiménez va ser, si no tres quarts del mateix, dos quarts, i veurem què diu la roda de premsa d'avui. Jo ara entenc que els últims anys no hagi volgut parlar, perquè és que si no pots millorar el silenci, calla, i és el que ha fet aquests últims anys Florentino.
1: Sí, sí, hem vist clarament una regressió discursiva que, a més, segurament no ens esperàvem. No et quedes, fins a saber el recompte.
4: Fins a la una.
1: Fins a saber el recompte, no.
4: Pues que, bueno, no,
1: demà tens feina, no?
4: Demà tinc feina, sí, demà tenim feina amb el... Sí, tenim feina perquè és que ja no és només el Madrid, és a dir, és que aquí, primer ja... o sigui, el d'avui del madrileny és de molt mèrit. Avui a Madrid feia, això t'ho diran algun dia el Pedrol, avui fotia molta calor a Madrid, molta, amb un sol que queia plom, està tot el centre tallat, fins i tot hores després que s'hagi acabat la missa del Papa, multitudinària, més d'un 1.200.000 persones, encara continuava el centre de Madrid tallat, 1.200.000 persones amb la visita del Papa, ara està tocant Bad Bunny, aquí a Madrid, i ara, a més, hi ha les eleccions al Real Madrid. Vull dir, és que aquí s'ha ajuntat, o sigui, totes les formes de fe possibles en el món s'han ajuntat avui aquí. Bad Bunny, el Papa i Florentino.
1: Sí, les eleccions al Perú també, que aquí hi havia una seu electoral i la gent també...
2: Aifema, que a més és al costat de Valdebebas i a l'altre costat de l'autopista i al Metropolitano, o sigui que hi era tot...
1: Déu-n'hi-do.
4: És clar, col·locar unes eleccions un dia com avui...
1: Un diumenge de juny, ja per començar.
4: No, però ve un diumenge de juny. Després fas unes eleccions que a la gent no el fas moure al Bernabéu, perquè no pots. El fas moure a 11 quilòmetres. Això, per començar. Segon, el vot correu, i el vot per correu ja veus com està funcionant. És a dir, s'han posat tots els obstacles possibles perquè la gent no vagi a votar, i tot i això, la gent ha anat a votar-hi, i molt. Amb la qual cosa vol dir que el madridisme, efectivament, encara continua molt viu. Això és una molt bona notícia pel futbol, esclar.
1: Sí, estem pendents de la dada de participació, que és una cosa que
4: m'ha sorprès. Aquesta és una altra.
1: Que a les 8, al tancament d'urnes, no hi hagi una dada de participació.
4: Bueno, perquè teòricament aquí, això ho ha de donar, que això també és una altra cosa que em sembla fascinant, és el paper de Real Madrid Televisió. Això és qui ho ha de donar. Sembla
1: mira,
4: que
1: és, estan emetent la final de la Champions del 2024 contra el Borussia Dortmund.
4: Bueno, i demà emeten una pel·lícula que es diu Justícia Extrema. O sigui, imagina't. O sigui, a més que és un catxondo el programador de Real Madrid Televisió. Vull dir, és que tot plegat, aquestes eleccions han demostrat que més enllà del poder absolutament detectable del Real Madrid, del poder que té la marca a nivell mundial, de la potència econòmica que té l'equip, el club, de la potència futbolística que té l'equip de futbol. O sigui, això, hòstia, si tu ara agafes aquests 15 dies, i tu dius que el club més, si vols dir-ho, el club més important que hi ha hagut a la història del futbol, en aquests 15 dies ha tingut un candidat que ha anunciat un fitxatge que l'han desmentit dues vegades al cap de 24 hores parlant amb unes formigues de felpa, mentre un altre senyor s'anava a ser entrevistat. L'únic que ha pogut entrevistar aquest senyor és un senyor que fa un temps parlava de ovnis i exorcismes, que a més ha tingut que no hi ha hagut debat, que Real Madrid Televisió està emetent, a l'hora que està fent les eleccions més importants de la seva història, està emetent un partit de futbol de Champions de l'època de Maria Castanya, que, hòstia, és que tot plegat ha sigut molt delirant, que Vito Quiles estava tota la tarda a la seu del Riquelme. Vull dir, tot plegat és tan delirant que dius, hòstia, que diferent és la samarreta d'Mbappé, per posar un exemple, o la que hagi portat en el seu dia Di Stéfano, qui sigui, que això que estem veient, aquest còmic del Teatro La Latina amb la Lina Morgan. Vull dir, és que és una cosa molt de castiza.
1: Sí, sí, clarament els hi faltava pràctica. Hola, Paco Cabezas,
5: Hola, bona nit, Lina Morgan. La tonta del bote, no?
4: Sí, dos xiques de revista.
1: Tenim per aquí el Toni Padilla. Hola, Toni, també.
6: Què tal, com esteu? Jo soc més a Paco Martínez Soria i aquest tipus de...
1: No està gaire lluny.
6: O los vingueros.
1: No està gaire lluny.
4: Gran vingueros.
1: Solsona, què tal?
7: Hola, bona nit.
1: Sape, bona nit.
7: Bona nit, el meu record és a l'Hostal Royal Manzanares.
4: Home, de Lina Morgan. En Joaquín Crevel, gran
7: sí,
4: sèrie.
7: Sí, la televisió espanyola.
1: Mira, hi ha l'Albert Pedrol, a la seu d'Enrique Riquelme, amb informació
4: està
1: sobre...
4: Les... No, perquè, està bé, perquè avui ha celebrat el seu aniversari.
1: I els 30, que no és poca cosa.
4: Fotent-se un rabo de toro, que escolta, l'han hagut de venir al Sabur a buscar-lo,
3: Sí, sí, sí.
1: Tot bé, Pedrol.
3: Tot bé.
1: Per molts anys,
3: Moltes gràcies, Oriol. Sí, sí. Confirmo que estava boníssim, Ha triat lloc per dinar al Basté.
1: Sempre
3: i no
1: és una
3: fallat,
1: garantia.
3: I no ha fallat com és habitual. Escolta, tenim última hora aquí a la seu d'Enrique Riquelme i tu deies que esperaves tenir els resultats definitius en horari. Tu diràs, doncs et puc dir que potser no.
1: Ostres.
3: Potser no, perquè ens acaba... Riquelme està fent una cosa... que és, ell va sortint, va cridant els mitjans, va sortint, demana que no el gravem i això, i va donant pinduletes d'informació. La última és que només s'han escrutat 7 de 60 meses electorals. Per tant, en quedarien 53.
1: Mare de Déu.
3: Dèiem abans, això és informació, clar, que ens va arribar...
1: Perdona, perquè... fa 3 hores i mitja que han tancat Valdebebas.
3: Sí.
1: 3 hores i mitja i portem 7 meses de 60.
3: Sí, 7 més de 60, en queden 53, per tant, clar, la informació que teníem tots els periodistes que estem aquí de que hi havia escrutat més d'un 40% que hi havia un 40% del vot escrutat, doncs ara, evidentment, ja ho dubto molt més, tot i que és veritat que hi ha meses que tenen molt més vots que d'altres, però vaja, el que ens diuen des de la candidatura de Riquelme, 7 de 60, en queden 53 encara, la cosa... pot anar, calculen ells, entre una hora i una hora i mitja.
7: En tot cas, Oriol, ho estava comentant, el tema de la transparència, que ens ho hagi d'explicar tot el Pedrol perquè va sortint a donar píndoles d'informació a Enrique Riquelme i que l'últim tuit que tinguem del Real Madrid és que han tancat les meses electorals a Valdebebas.
1: Sí, sí. No, si ens hem de basar en informació del Real Madrid, no tenim ni dada de participació.
7: De fa unes hores, i perquè tenim el Pedrol allà, que va copsant tot el que va dir Enrique Riquelme, però a nivell informatiu... Hòstia, és força trist que tota la informació...
4: Si això hagués passat a Can Barça, avui aquesta nit estaria el Jiménez de los Santos fent un programa especial des de Madrid. És que és així, és a dir, és tot aquest procés electoral, aquests 15 dies que ha fet el madridisme, que ha fet Florentino Pérez des d'aquella roda de premsa fins a això que està passant avui, tot això és tirar per terra totes les botigues meravelloses que té el Real Madrid escampades per la capital d'Espanya, amb una modernor i amb una franca evolució del concepte futbolístic i del concepte de màrqueting, però és que ho ha trinxat en 15 dies. És que és inexplicable. És que de debò, és això del això del rabo de toro i el juego castizo. És això? Hòstia, no s'entén. No s'entén. El segle XXI no s'entén. Un equip que té Mbappé, Vinícius i Bellingham no pot ser que hagin només escoltat 7 de 53 taules a 2:15 de la nit. És clar, no té cap sentit.
1: Sí, sí, i unes eleccions també molt sui generis, perdona, Toni, en el sentit que no hi ha hagut jornada de reflexió, no hi ha hagut debats, no ho sé. No, però jo crec que funciona, és a dir, un funcionament molt diferent respecte a qualsevol altre procés electoral conegut arreu del món.
6: És les dues cares del que és Espanya. Espanya té com ha estat això, té un punt de grandesa i un punt molt, molt còmic. És capaç de lo millor i de lo pitjor, és estar molt reflectit en les seves arts, no? Tens unes arts glorioses, de que amb un punt èpic i llavors tens les comèdies que d'alguna forma se n'enriuen d'ells mateixos, perquè des de Rinconete i Cortadillo al Quijote i companyia, és un país una part molt còmica, i el Real Madrid ho exemplifica. És un club que t'ha guanyat més que ningú altre i per tant genera, projecta una imatge a l'estranger de grandesa, d'un club guanyador, però sobretot això ho explica molt bé els corresponsals estrangers que són enviats aquí doncs, a seguir futbolistes del Real Madrid o seguir l'actualitat del Club Blanc, els costa molt entendre l'ànima d'aquest club. Al final recordem que aquest club els darrers anys, alguns dels moments més culminants a nivell comunicatiu de la seva història, un és el moment en què fan el gran desafiament, el gran òrdago, no?, que fa Florentino Pérez a la FIFA, a la UEFA, que és la creació de la Superliga, i s'anuncia en directe el programa de Florentino Pérez. Llavors, clar, la gent d'Anglaterra està dient, de veritat ha escollit aquest programa a aquesta hora? Està a 1:15 de la matinada amb tota gent cridant per anunciar una cosa tan solemne? És com s'ha escollit.
4: Toni, i una altra molt bèstia, ara que perdona, i una altra molt bèstia, és a dir, normalment quan hi ha unes eleccions, sigui a Extremadura, sigui a Catalunya, sigui al conjunt de l'Estat, sigui en Europea, sigui com sigui, normalment el que es fa és, hi ha unes enquestes a preu d'urna que surten publicades, doncs jo què sé, el de la Forta, el de l'ABC, el de no sé què. És que aquí m'ha enviat un missatge a les 8 del vespre al Roger Saperes amb que l'enquesta l'ha fet el Chiringuito.
6: El Chiringuito. La més...
4: I llavors ja n'he contestat al Saperes, perquè dic, no, Saper, clar. És a dir, hòstia, l'enquesta la fa, amb tots els meus respectes pel Chiringuito, però si hem de prendre que les eleccions són serioses, hòstia, jo què sé si Televisió Espanyola o la Forta ha de fer una enquesta sobre el Real Madrid. No sé qui va fer l'enquesta del Barça, no recordo, perquè hem estat també...
5: TV3 va fer TV3,
4: bueno, però aquí no, ni TV Madrid, ni evidentment Real Madrid Televisió, perquè tampoc feia... No, el Chiringuito. Llavors, tots ballant sobre una enquesta del Chiringuito. Esclar, hòstia, és de club... Perdó, de club de societat molt poc seriosa.
6: Clar, és un punt de...
5: Un poco transparente.
6: És un punt de l'ordeno mando, també, no? De Florentino, ja no dissimula. Sí, ja està lluitant contra tothom i, per tant, no es cull. Però, per l'altra banda, el senyor Enrique Riquelme també s'ha adduït una miqueta d'això, perquè ell ha de vendre una imatge nova, moderna, d'un Madrid més jove. Un dels seus grans anuncis, que és la samarreta de Haaland, ho fa a l'Hormiguero. I clar, i a mi m'enviaven missatges companys de premsa internacionals dient, què són aquestes dues formigues que hi ha per aquí davant? Què és això? O sigui, realment ha anat un programa que no entenien. Clar, com ho expliques? O sigui, en lloc d'anar també, si han escollit... I llavors ha anat a Miquel Jiménez, clar, és que és una cosa tot de matinada.
5: Jordi Wild, no? Aviam, també,
1: n'és tu? Basté, que no et sentim.
4: No, tu t'imagines a Joan Laporta dient, el dimarts anunciaré el fitxatge més car de la història del Barça. I que l'endemà aquest home no aparegui metafòricament mort pels carrers de la Diagonal.
6: Correcte.
4: O sigui, aquesta frase per mi és la frase de tota la campanya electoral.
5: Una oferta,
4: de tota
5: Basté, la campanya una oferta, electoral. Una oferta.
4: Sí, no, però... Que no el té tancat. És a dir, la història...
1: No, a quins estaríem rient?
4: No, que si mata... Vamos, tots els diaris, tota la ràdio, matant a la porta. És a dir, tu no pots sortir dient... I no passi res, ningú li ha preguntat... qui és el nom, evidentment, i, bueno, ja pot pagar el Madrid això, 150 milions d'euros. No? És a dir, el Florentino posa en valor que ell és el que la tiene més larga perquè és el que té més calés i que, com tengo 150 milions, vamos a hacer... O sigui, posa en valor que el fitxatge més car de la història del futbol del Madrid l'ha fet ell.
1: Sí, sí.
4: És molt gros, això, eh? I ningú no ha passat res.
1: Independentment de qui sigui aquest jugador, que, vull dir, l'hauríem de valorar en tot cas per qui és o per l'encaix que pugui tenir esportivament, no? Vull dir...
8: Parlant d'Oris, no?
7: Diuen, tot i que ella en l'entrevista li pregunta a Iker i diu que no, aquest nom. Ell l'ha desmentit, però a Madrid, com dius, és el nom que apunten que podria ser. Sí, sí. Però que li pregunten directament i ella en aquell programa...
5: Ja, però Roger, pelota al suelo. Le pregunta Iker Jiménez.
7: Sí, sí, sí.
5: Claro,
7: sí,
5: el especialista sí, en los ovnis, sí, en los extraterrestres sí, sí, sí, sí, sí, y en las caras de Belmez. Oh, le pregunta per Ulisse.
1: També dic que potser era el més apropiat.
7: Potser per parlar de galàctics i galàctics, no?
1: Clar,
7: estava tot millor persona ni millor periodista.
1: Sentia soroll de fons, crec que de l'Albert Pedrol. No sé si... Tens alguna cosa a afegir, Pedrol, des d'aquí? Aviam si hi ha alguna novetat.
3: Sí, mira, ja arriba un punt que sembla surrealista tot, per tant, agafem amb pinça totes les informacions, eh? Però ara comença a córrer la brama que ja no són 1.000 vots impugnats, el Florentino Pérez, per correu són 1.500.
1: La meitat.
3: Sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí. N'hi havia, bueno, una miqueta menys de la meitat, n'hi havia 3.500 cap a 4.000, 1.500 impugnats, però...
1: I tots pel mateix, eh? Per aquest defecte de forma...
3: Sí, és que mira ara...
1: També et dic que molt vot per correu
4: es
1: va fer a les seus electorals amb notaris allà a les seus electorals que els van posar els candidats, no? Vull dir, Basté, això és
4: una
1: mica estrany.
4: No, jo el que vull saber és... A mi quan algú em diu que he comès un error per defecte de forma, apreto córrer. Vull saber què coi és defecte de forma. És a dir, defecte de forma, què vol dir exactament? Què ha passat?
2: Que es veu que feien falta dos segells, s'havien de posar dos segells i només n'hi havia un, o... una cosa tan simple com que estigués posat a la part que no toca de la butlleta, doncs no ho sé, com si tu has de posar la creu al candidat que vols i ho poses fora i es declara el vot nul, per exemple. Doncs són aquestes.
4: Però coses com aquestes, 1.000 són molts, eh? Sí, això pots fer-ho amb un 2, amb un 3, amb un 4%, eh? Però estem parlant de cara a...
1: És la meitat.
4: Això
1: t'aprofes
4: el 50,
1: és la meitat.
7: En aquest sentit jo tinc la sensació que és una de les coses de les que més es va queixar Enrique Riquelme, el tema del per correu, perquè no va tenir el cens i que si hi ha els seus interventors no en deixaran passar ni una en aquest sentit, i crec que aquí pot estar una mica la lluita, no?, de quina va ser la seva queixa, que no va poder tenir accés al cens, i sí, en va tenir Florentino, i que ara seran estrictament escrupolosos, diguem, des de la candidatura d'Enrique Riquelme.
1: I
7: per mi posa de manifest també, tant en el Madrid com en el Barça, la necessitat de plantejar-se el tema del vot telemàtic, tenint en compte també del que estem parlant amb les butlletes al Barça, que ara estem pendents també del Tribunal Català de l'Esport, del que decideixi sobre... que no acabaran unes eleccions i segurament no, encara que guanyi, encara que li donin la raó, però que si havia posat el nom, el carnet, tot... Jo crec que queda un punt obsolet i que posa sobre la taula ja la necessitat del vot telemàtic, que com a mínim es pugui compaginar amb el vot presencial, però que tinguis aquesta opció... I que
4: el vot telemàtic, si això no hem aconseguit fer en unes eleccions, diguem-ho, polítiques... és perquè també hi ha alguns dubtes sobre la viabilitat de poder-ho fer sense que el dia d'autos et pugui haver-hi una hackejada general. O sigui, aquest és l'interrogant que hi ha amb el tema del vot telemàtic.
5: Sí, bueno, sí. Pero que sea eso ese efecto de forma, porque recuerdo que las elecciones del 91, que era Ramón Mendoza, Alfonso Ucía, había 1.000 votos de muertos.
4: Sí, sí.
5: Y fue el vicepresidente entonces de Ramón Mendoza, que era Lorenzo Sanz, el que se encargó.
1: Sí, sí, que analógicamente también pasa ver
6: aquello. Iker Jiménez hauria dit, no están muertos, están vivos.
4: Sí, exacte.
1: En el cas de la candidatura de Riquelme, a més, el vot per correu és un vot que teòricament els ha d'anar en contra. És un vot que teòricament ha d'afavorir més Florentino Pérez, perquè és un vot que s'emet abans que Riquelme anunciï les bombes electorals.
7: Perquè, segons denunciava, tot el que li ha arribat al soci del Real Madrid...
1: I per aquesta qüestió.
7: Només la informació i el sobre de Florentino Pérez.
1: Pedrol, s'avança en l'escrutini, em dius per línia interna? Aviam... Tenim el Pedrol per aquí. Per línia interna ens deia que portem 25 meses de les 60. Vull dir que anem avançant. I potser no l'has de proclamar tu, a Florentino Basté, al matí.
4: No, et digo que no.
1: A veure per si va molt, molt per llarg. No sé si vols afegir alguna cosa més. Mira, tenim el Pedrol.
3: Sí, perdona, Oriol, perquè estàvem rebent aquestes píndoles d'informació. A veure, 25 meses de 60 tancades.
1: Sí.
3: Vale? Aleshores, 62% a favor de Florentino. Aquestes són les xifres en què treballen ara la candidatura de Riquelme. 62% a favor de Florentino, 38% a favor de Riquelme. 25 de 60 meses tancades.
1: Gairebé 40%, eh?
7: 62-38.
1: Gairebé 40% per Riquelme, que quan ha sortit...
7: Clar, estem igual perquè, clar, ara, d'alguna manera, és una informació de part... Sí, clar, que hem d'esperar que realment sigui
1: així. De fet,
7: així.
1: Quan ha sortit hagut el sondeig del Chiringuito, des de la candidatura de Riquelme, ja deien que aquest 64-36 el veien una mica pel que ells tenien, per les informacions que ells tenien, que fins i tot podia ser un percentatge una mica més alt per Riquelme.
2: Sí, clar, el que passa que ells poden dir que la terra és plana, clar. Vull dir, és que aquí el que es troba a faltar és que el club digui alguna cosa.
1: Sí, sí, perquè, torna al mateix.
2: És al·lucinant que estiguis a tocar de la mitja nit i que hi hagi una candidatura que vagi cantant l'escrutini. Vull dir, és que a mi això em sembla inaudit i que tu facis un cop d'ull a les xarxes del Madrid i l'últim que hi hagi sigui com una... Clar, el tancament, però vull dir que no t'explica res de nou.
1: No, que deuen ser els interventors allà a Valdebebas, de cada candidatura, clar, enviant un WhatsApp...
2: Però és que l'últim que ha publicat el Madrid només et diu coses que ja sabies a les 8 del matí o les sabies des d'ahir. O sigui, és que és al·lucinant. És al·lucinant.
1: Sí, sí.
7: Quan, en canvi, les eleccions del Barça seguíem el segon, l'escrutini.
1: Sí. Totalment, sí, sí. I tenies
7: el resultat
1: la televisió
7: a cada moment.
1: Del...
7: Vull dir que una altra cosa, segurament el Barça va fer coses malament, però en això...
1: Sí, sí, hi havia...
7: La transparència ara encara es fa molt més evident.
1: El 25%, el 50%, el 75% i després el resultat final, crec recordar que va ser amb les eleccions del Barça. Basté, et deixaré anar a dormir, no sé si vols afegir alguna cosa més.
4: Bueno, que jo crec que ja sí que hi ha una obvietat, si és que la candidatura... O sigui, el que està fent Riquelme és proclamar la derrota. És a dir, si està dient que ja porta la meitat i que hi ha un 60-40 més o menys, també et dic que com a lectura final, si es confirma 60-40 o 65-35 o fins i tot si és 70-30. Et dic jo que el 90% d'aquest vot és de Riquelme, és anti-Florentino, és un càstig a Florentino més que un premi a Riquelme, perquè Riquelme ha fet una campanya tan patètica com la que ha fet Florentino Pérez, perquè llevat de les llegendes fitxades com Raúl Hierro...
1: Que no han aparegut.
4: Casillas o Del Bosque, que no han aparegut, perquè, clar, presentes a gent que et diu que sí, però que no et volen mostrar la cara per si de cas, ha fitxat un jugador que sabia que no et vindria, o que absolutament no et vindria, no hem sabut encara qui és l'entrenador, si clou Porteta, és a dir, he fet una campanya que, i a més, una altra cosa que és molt important, a la vida de tant en tant has de somriure, i aquest senyor no ha sabut somriure en tota la campanya electoral. Llavors jo crec que ha sigut més un vot de càstig per Florentino, vés a saber per què, si per aquests dos anys sense futbol, si perquè sense títols, si per l'Mbappé que ha estat econòmicament de moment un fracàs pel Madrid, o quan no li ha anat bé al Madrid, o si senzillament és un càstig perquè torna a portar Mourinho perquè considera que és tornar a les èpoques que Van Gaal va tornar al Barça en Gaspar. Sí. Llavors, no sé si tot plegat ha fet que hi hagi hagut un vot de càstig, però jo no llegiria aquests números amb clau festiva per Florentino. Jo crec que sigui des de 70 en avall, m'atreviria a dir, i si és 65 encara més, m'atreviria a dir que hi ha un vot de càstig clar cap a Florentino Pérez més que un vot favorable a la candidatura de Riquelme, que jo crec que efectivament ha vingut aquest home aquí per quedar-se ja.
1: Sí, sí, el 75% a mi ja m'hagués semblat un càstig important, tenint en compte que no sabíem quina contestació, quin nivell de contestació podia tenir Florentino, i en qualsevol cas, vaja, un de cada tres socis com a mínim és un càstig important i que veurem al llarg del mandat doncs quina factura li va passant, sobretot en funció de com avancin els esdeveniments al Bernabéu.
7: Són coses que poden passar quan fa 20 anys que no preguntes a la gent.
1: Sí, sí. I això també va lligat amb tots els amb totes les particularitats d'aquest procés electoral, segurament són atribuïbles a la falta de pràctica també.
2: Bé, és que li ha sortit mal al Madrid, sí, sí. El tret per la culata, perquè quan ell convoca les eleccions i pensa que Riquelme no arribarà a temps de poder concórrer en aquestes eleccions, ell pensa que farà el que ha fet les últimes 4 vegades, que és que no tenia rival i que tornava a renovar mandat sense sotmetre's a les eleccions. I clar, no només hi ha hagut eleccions, sinó que a més ha estat ell qui ha posat davant de tothom Enrique Riquelme, perquè tu preguntes per Enrique Riquelme als socis del Madrid probablement fa un mes i mig, perquè el dia que diu allò es empresario con acento mexicano,
1: sí.
2: aquell dia que diu allò hi ha molta gent que potser no sap ni que s'està referint a Enrique Riquelme.
1: Sí, sí. M'agradaria saber quin percentatge dels socis fa 3 setmanes no coneixien ni tan sols
2: Enrique Riquelme. I és ell qui el posa en circulació, jo crec.
1: Sí, sí. Basté, demà més, en directe des d'aquí, des de Madrid, que tindràs feina.
4: Ja, feina, sí. Aneu en nom de Déu i ja us portarem el papa demà cap a Barcelona.
1: Molt bé.
7: Descansa.
4: Que vagi bona bé. Nit. Adéu a tots. Bona
1: nit. Nit. 22 minuts per la mitjanit. Fem una pausa i seguim pendents d'aquesta evolució de l'escrutini en les eleccions a la presidència del Real Madrid. La qüestió es mou en una forquilla entre el 65... aproximadament cap al 65% dels vots favorables cap a Florentino Pérez. Intentarem explicar-vos-ho en el temps que estiguem aquí al Tu diràs. Aviam si tenim el resultat definitiu i podem explicar-vos qui és el proper president del Real Madrid. Ara tornem.

0: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles EuronCap a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
1: El pròxim 18 de juny a l'Auditori MGS de Barcelona, José Luis Escrivá, governador del Banc d'Espanya, ens acompanyarà per parlar de l'economia com a gran reguladora davant l'amenaça de la crisi i l'esclat de la intel·ligència artificial. Si ets subscriptor, entra al Club Vanguardia i guanya dues invitacions per assistir-hi, amb el patrocini d'Indra, Endesa i Aena.
2: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
3: Al podcast Rock and Go parlem amb persones valentes.
4: Era el moment de canviar, d'apostar tot per un projecte propi i vam decidir doncs, que era el moment de començar alguna cosa junts.
3: Amb gent pionera.
5: Hi ha molta apps d'organització i de comunicació, però cap estava pensada específicament per parar separats.
3: I que vol canviar el món.
6: Vaig estar treballant per molts governs europeus.

0: Saps que et dutxes més de 40.000 vegades a la teva vida? Vols seguir ensabonant-te amb productes químics derivats del petroli i colorants? O prefereixes cuidar-te la pell amb Mon, amb la regeneradora Rosa Mosqueta i la suavitat de la calèndula? Mon, la marca número 1 de cosmètica ecològica feta a Catalunya, que ara fa 30 anys. Ho trobaràs a les millors botigues naturals i al web mon.es.
1: Sona, si això es confirma, Mourinho, d'aquí 4 dies...
2: Riurem.
1: Demà Mourinho a Madrid, ja. Mourinho, 15 milions d'euros,
2: Què dius?
1: 15 milions d'euros de clàusula. Pagarà el Madrid al Benfica per Mourinho.
2: Bueno, ja van pagar pel Xavi Alonso, no?
1: Dos estius, sí, sí. També, no sé si una mica més de 10 milions d'euros.
2: No sé quan, però també van pagar.
1: Dos estius seguits pagant clàusules per entrenadors.
2: El problema no és Mourinho. El problema és que si no fitxen 5 o 6 jugadors, doncs el Madrid farà el que ha fet aquesta temporada o l'altra.
1: I Konaté i Dumfries, això ho milloren una mica o no? Que són les promeses, són els jugadors que ha promès. A falta de saber l'oferta de 150, que no sabem per qui és.
2: Almenys tindrien uns elements més. Perquè ara en defensa estan entre que Militao lesionat, Alaba se'n va, Carvajal se'n va, Mendy està més lesionat que una altra cosa, doncs ahir falten elements.
3: En tot cas, Dani, tinc la sensació que tornem a parlar d'Amfries, jo crec que Konaté, que són bons jugadors, s'està parlant d'aquests 150 milions que pugui ser Olise, i continua sense aparèixer cap nom del mig del camp, sí. On és un dels llocs on el Madrid jo crec que té més mancances, no? I que hauria de posar-hi també potser tots els ous allà.
2: Jo crec que sí.
3: O com a mínim reforçar també aquesta parcel·la del camp, no?
2: Dos elements al mig del camp jo crec que són necessaris, no és fàcil trobar aquests elements que puguin substituir o que puguin
1: Oriol,
2: semblar...
1: Espera, un moment, Solsona, perdona.
2: Ja anem per la 30, ja anem per la 30.
4: Surt Enrique Riquelme a parlar ara mateix amb un escenari. Intentarem acostar-nos-hi.
1: Si el sentim de fons... Enrique Riquelme, que sí. Compareix a la seu electoral, a l'Altocine.
5: Se han contado definitivamente de las 60, muchas menos de la mitad, y esto va, por lo que parece, para largo. Por lo tanto, os agradezco a todos por venir aquí hoy. La verdad, lo hemos pasado genial, gran día, en familia del madridismo, primera vez en 20 años que se ha podido votar. Súper agradecido por todos vosotros. Todavía queda mucho que decir y todavía está la parte de muchísimas mesas electorales todavía por cerrar. El equipo de campaña vamos a continuar en el local, en la sede de la campaña. Y luego a los medios os quiero pedir disculpas, pero esto se está alargando, no es un tema de nosotros, es un tema del recuento. Y os pido disculpas, pero tendremos que movernos a la sede electoral. Así que muchísimas gracias a todos y a la Madrid.
1: Doncs se'n van de la seu electoral Riquelme i els seus acompanyants de candidatura perquè la cosa va tant per llarg que de moment
4: sí. Deixen presidente,
1: l'himne del Madrid, l'himne del Madrid.
4: Sí, l'himne del Madrid, crits de presidente. Vull dir, ara aquí queda potser un centenar de persones, la resta ha marxat tothom, però hi ha gent aquí encara amb ganes, que veurem quanta gent ara va a la seu d'Enrique Riquelme,
1: per tant,
4: a tocar del Bernabéu.
1: Pedrol, entenc que des d'allà la seu farà un discurs quan se sàpiguin els resultats o que hi ha plegaveles?
4: Veurem, ara preguntarem. De moment no ens han dit res, de fet, en principi no havia de sortir Enrique Riquelme fins a que hi hagués tot el vot escrutat. Ho ha vist cru, ha vist que anava per llarg i de cop i volta s'ha enfilat a l'escenari que hi ha en aquesta carpa de l'Autocine i ha pres la paraula. Per tant, ara la gent que comença a desfilar, ara preguntarem quina és la seva intenció.
1: Agut, es mou algú a l'Eurobuilding, a la seu aquesta improvisada de Florentino Pérez?
6: No, perquè aquí ja anen a la seu, o sigui que aquí no s'han de moure. A més, pel que tinc entès, Florentino viu molt a prop d'aquí i, per tant, quan hi hagi alguna novetat i pugui celebrar alguna cosa, vindrà cap aquí a fer-ho. Però no s'ha mogut ningú i aquí el que estan dient de portes endins i de portes enfora és que el que està fent la candidatura de Riquelme amb el vot per correu és enfangar el tram final d'aquestes eleccions i estan convençuts que guanyaran de manera folgada. Pel cap baix, un 65-35 és el que diuen aquí. El gas, esclar, si continuem amb menys d'un 50% escrutat, doncs imagina't el que ens queda.
1: Sí, sí. Ara recuperem el fil del que estaves dient, Solsona, però tinc al telèfon l'Ernest Folk. Hola, Ernest, bona nit.
7: Hola, què tal, Oriol? Què tal, com esteu?
1: Déu-n'hi-do, tot plegat, de moment. Mira, ara ho sentíem, la candidatura d'Enrique Riquelme se'n va perquè l'escrutini ha anat

0: tan lent, s'ha anat aturant tants cops pel vot per correu que ho acabaran de seguir des de la seu.
1: Sí, tu ho has dit, déu-n'hi-do. Jo crec que estem vivint una nit electoral bastant sorprenent, bastant més accidentada del que estava previst, una mica com la campanya electoral, que al final ha estat bastant més dura per Florentino Pérez del que es preveia. De fet, crec que més o menys ja podem dir que Florentino Pérez guanya segur aquestes eleccions. El que passa que també podem dir segur que Riquelme es mourà en uns percentatges bastant més alts del que seria previsible per un candidat tan poc conegut, amb tan poca rellevància, que de fet el vam començar a conèixer, diguem, els grans mitjans per la pròpia boca de Florentino Pérez en la famosa roda de premsa. I que, per cert, el va avalar. Llavors, jo crec que estem davant d'un canvi molt significatiu i profund en el madridisme, que jo crec que a mesura que passin els dies i les setmanes acabarem de veure l'abast, però és tan senzill com que Florentino Pérez guanya, sí, però s'acaba la seva hegemonia i s'acaba, diguem-ne, la pax madridista que ell havia construït durant dues dècades. I es produeix aquesta gran novetat, que és que avui el madridisme ha decidit que hi hagi un cap de l'oposició, ha decidit que Florentino se'l fiscalitzi i ha decidit que clarament hi ha una massa social important a dins del madridisme que pot ser d'un 30, un 35 o fins i tot un 38% pel que s'està dient, que no està disposada a continuar diguem, agenollant-se davant del líder suprem. I jo crec que aquest canvi és de gran abast i en les properes setmanes veurem exactament quines conseqüències té.
0: Clar, perquè jo no sé si era imaginable fa tres setmanes que un vot de càstig cap a Florentino pogués passar del 30%. És que ho dèiem amb el Basté, és que és un de cada tres socis que el tens en contra.
1: Un de cada tres i potser més, eh? Vull dir que ens estem apropant a percentatges en aquests moments del 40%. Que és molt alt. Jo crec que, mira, es produeix una cosa molt curiosa, que és que crec que avui el madridisme està tornant a descobrir la democràcia. Després de dues dècades sense votar, estan descobrint la democràcia. I la democràcia la carrega el diable. Vull dir que la democràcia és meravellosa, però també és desestabilitzadora, com sabem molt bé el Barça. Vull dir que això de fiscalitzar el poder és complicat. És meravellós, però és complicat. I avui el Madrid està descobrint que aquest poder també s'ha de fiscalitzar. I és evident que Florentino tornarà a governar, però també és evident que res tornarà a ser com abans. I haurem de veure quines conseqüències té això en el que estàveu comentant ara, en els fitxatges, en la planificació esportiva. És a dir, aquest Florentino molt més debilitat, fiscalitzat per aquest sistema més o menys democràtic, encara que sigui a correcuita en 15 dies i de qualsevol manera, per on sortirà? Aquest Mourinho que arribarà ara, que és una mena de retorn al futur, què es trobarà? Quin periodisme es trobarà? Qui seguirà Riquelme? Jo crec que és apassionant el que ve ara, perquè estem assistint al principi d'un canvi de règim. Serà molt lent, però realment estem en un escenari molt diferent d'aquella pax madridista que havia construït Florentino.
0: Sí, perquè des del 2009 és al càrrec, que són 17 anys consecutivament en aquesta segona etapa al capdavant del club, i en cap cas havia tingut mai un competidor. És a dir, totes les eleccions des del 2009, tots els mandats que han anat encadenant, que en són 5, han estat sense passar per les urnes. És a dir, ens trobem en un escenari que com diu l'Ernest, no sabem quines conseqüències tindrà, però és veritat que aquesta temporada, que esportivament doncs, el Madrid ha fet aigües per tot arreu, hem vist xiulets una mica doncs, cap a jugadors, cap a entrenadors, una mica cap a la llotja. No sé si el fet de tenir un candidat opositor que t'ha tret un 35% dels vots farà que doncs potser n'hi hagi algun més de xiulet cap a la llotja si les coses continuen sense funcionar.
1: Sí, i avui es trenca un tabú, Oriol, que és que Florentino no tenia alternativa. Aquest tabú es trenca avui. Florentino sí té una alternativa, sí té un cap de l'oposició, I a més, encara que evidentment hi ha hagut durant molts anys una omertà evident, els mitjans hauran d'entrevistar a Riquelme, hauran de preguntar-li la seva opinió, ell sortirà a fer rodes de premsa, això del Barça sabem molt bé què és, que en moments delicats de l'equip l'oposició surt, això ha passat tota la vida, i per tant s'ha acabat allò de tancar files i tothom seguint el flautista de Melín, és a dir, això ja no serà possible. És evident que a Riquelme li queda molt recorregut, haurà de picar molta pedra, però han canviat una mica les regles de joc del madridisme, o han començat a canviar. I a més, clarament, per primera vegada apareix sobre la taula un nom com a futur president després de Florentino. És a dir, hi havia una gran incògnita, que és que què passaria amb el Madrid després de Florentino? Bueno, doncs aquesta incògnita avui comença a quedar resolta. Evidentment pot haver-hi més candidats, però Riquelme avui el que ha fet és, sobretot, construir el seu futur, i aquí hem de veure com reacciona el règim en les properes setmanes, perquè serà molt interessant tots els gestos. Vull recordar que aquesta tarda, per Real Madrid Televisión, que és la televisió del règim, les eleccions gairebé no existien.
0: Sí, sí.
1: No, és com si no estiguessin succeint, és a dir, es veien programes especials a la web de Marca, a la web de l'AS, als mitjans afins, i en canvi el mitjà oficial no n'ha dit absolutament res. Això per mi és molt significatiu, perquè prova que hi ha una certa por de trencar les regles de joc que eren vigents fins ara.
0: Totalment. Ernest, gràcies.
1: Bueno,
0: a veure com
1: gràcies.
0: Acaba l'escrutini. Sí, sí.
1: Molt bé.
0: Que vagi bé.
1: Molt bé, Oriol, una abraçada.
0: Una abraçada, bona nit. Això que deia l'Ernest és molt interessant, i ara reprenem el fil de la part esportiva, Solsona, però, clar, Florentino aquí tenia dues opcions, que és, podia esgotar el seu mandat, que li quedaven 3 anys, sabent que no tenia una oposició, com a mínim, real. És a dir, és veritat que...
2: Articulada, no hi havia...
0: Exacte. Una oposició identificada, una oposició amb noms i cognoms, i una oposició que poguessis allò ubicar al mapa. Tenia l'opció d'esgotar el mandat de 3 anys i seguir sense oposició, o doncs ara es troba amb l'escenari d'un mandat segurament doncs més llarg, si l'acaba, perquè són 4 anys, però tindrà doncs una contestació y una oposición real, como decían.
3: Pero en la mente de Florentino yo creo que siempre ha estado el aplastar a la oposición y que no existiera. Yo creo que al final era lo que a él le pasaba por la cabeza. Primero, que no hubieran unas elecciones. Ya se vio en esa semana en que Enrique Riquelme tenía que conseguir los avales y la banca española no se lo quería ofrecer y tuvo que recurrir a una filial del Banco de Andorra, Andbank, porque no había manera de poder desbloquear esa situación. Y después yo entiendo que él pensaba que el socio del Madrid, después de haber vendido la moto con las 7 Champions y demás, ni siquiera iba a reparar en que había una persona que podía hacerle sombra. Pero bueno, todo eso yo creo que al final no ha servido para nada, y Florentino ha conseguido el efecto contrario. Primero, porque se ha desnudado ante la gente, se ha desnudado ante sus socios. El socio del Madrid, yo creo que ha visto un presidente muy mayor, de 79 años, que le cuesta afrontar situaciones límite, que le cuesta afrontar preguntas de la prensa, que le cuesta afrontar comparecencias que antes se ventilaba leyendo un papel, ahora ni siquiera es capaz de leer un papel con cierta coherencia. Y lo más preocupante de todo es que te das cuenta que alrededor de Florentino posiblemente solo haya gente que quiera heredar ese poder. Y hablamos de la figura de Anas Lagrari, que es ese financiero francés, franco-marroquí, que tiene mucho peso y mucho poder en las decisiones de Florentino ahora mismo. Y también hablamos de todo ese cuadro mediático que todavía le interesaba que Florentino siguiera mandando. Pero sí que es verdad que hay un punto que yo creo que es importante, que hemos visto estas 2 últimas semanas, es que ha habido mucha gente que le ha perdido miedo a Florentino. Yo creo que en los últimos 20 años había un miedo atroz a discutir cualquier cosa que hiciera Florentino. ¿Qué os voy a decir de las míticas leyendas de llamadas telefónicas? Todos estos días lees la prensa de Madrid, ciertos diarios de Madrid, que durante muchos años han comulgado con la cosa florentinista, y esas dos semanas se les ha visto ser muy críticos con todo lo que estaba sucediendo. Yo creo que eso es un paso al frente, que el socio del Madrid lo habrá visto y que también nos aventura a una legislatura de Florentino de 4 años que va a ser muy complicada. Muy complicada porque si estamos viendo esos fichajes que se van a hacer con Conaté, Dumfries, que siguen sin resolver lo que es el Ruiz Dalou, que es el centro del campo, que es al final lo que tenías que reforzar. Y estás viendo también que donde tenía que meter mano al Madrid posiblemente eran las salidas. No se actuó de manera firme con dos personajes que se liaron a hostias en el vestuario. Están ahí, siguen en el mismo vestuario. Continuarán compartiendo vestuario Mbappé y Vinicius, que también es un poco uno de los grandes orígenes de esta crisis. Y además viene el gran piromano, que es José Mourinho. Es decir, no parece que vaya a ser complicado, no parece que vaya a ser fácil el futuro de Florentino.
2: Yo tengo... Florentino al final... Fins ara he intentat ser molt prudent amb ell, perquè sempre acaba sorprenent i guanyant, però clar, és que aquest abec tan gran que és una mica el que deia el Paco, no? Que comences a pensar que, òbviament, que és inevitable pensar que estem veient l'inici del final, però volem veure com és aquest final. Serà realment un final de trencadissa en què tot es trencarà a trossos i es caurà, o aconseguirà en algun moment trobar encara alguna solució? En aquest cas, qui és un jutge que d'alguna forma té l'espasa de Damocles que pot jutjar sobre com serà aquest nou mandat de Florentino? És el Barça. Perquè si el Barça inicia un període triomfant esportivament, si el Barça fa bé les coses, realment aquest madridisme que ha perdut la por a Florentino Pérez es girarà cap a la llotja. Fins ara es girarà cap als entrenadors, com als futbolistes, i ara sí que es girarà cap a la llotja. Però si el Barça les coses no surten i el Madrid pot guanyar una lliga o pot guanyar tirant endavant, doncs aquí, òbviament, encara Florentino serà capaç d'aconseguir potser una última victòria. Però és cert que al final el que estem veient ara per primer cop és una cosa que els darrers anys ho dèiem, que és com serà el que vindrà després de Florentino. Sabem que té un fill que està per allà, però que té un perfil molt baix. Si mires les fotografies, és un dia vam comentar amb un punt sorneguer, que la gent em perdoni, però realment és una experiència traumàtica, no? Que és, aneu a la web oficial del Real Madrid i mireu les fotografies dels directius.
0: Sí, sí.
2: És una mica... Clar, crec que el més jove deu tenir 80 anys. Unes cares que dius, hosti, aquesta gent ha menjat molt bé, grans assessores, ha guanyat molts diners, però clar, no
0: I
2: és...
0: I tampoc ets capaç d'identificar,
2: no és, és
0: a dir, de saber molts noms,
2: no
0: saps
2: qui és
0: ningú. Ben bé qui hi ha.
2: No saps qui és ningú, o sigui, però és gent que, bueno, que ha fet...
0: Que aquí sí que tens ubicat, evidentment, Rafa Juste, Elena Fort...
2: Sí, allà no saps
0: Josep
2: qui és
0: Cubells...
2: Qui. Llavors, mira, per tant, no serà cap d'aquests, però una qüestió també d'edat i òbviament, al final, llavors hi ha una gent que es mou al seu voltant, però que no podrà ser presidenta, perquè al final és gent externa que intenta fer més negocis. Per tant, és cert que Florentino no tenia un delfí clar. I el que ara ha sorgit és una alternativa amb un empresari jove que està començant a moure's. Serà molt interessant el que pugui passar, no? Però és increïble com en els darrers 2 anys... potser no ho havíem sapigut valorar, començant a veure una sèrie de moviments a Florentino. Recordo que fa un any buscàvem, que vam tenir aquesta imatge, que és els emperadors romans, els monarques medievals, que ho guanyaven tot, que ho conquerien tot, que ho guanyaven totes les guerres, i que eren els homes més poderosos del món, i ho havien guanyat tot. I ara diu, no, Florentino ho ha guanyat tot. Però hi ha un moment que com per guanyar havien jugat tan fort i havien fet aquestes trucades que deia el Paco, havien acollonat a un, havien espantat un altre, havien mogut uns fils i sabien, per tant, com funcionaven els mecanismes del poder, quan eren ja els homes més poderosos i feien grans, acaben sent persones molt paranoiques i eren aquests que es pensaven que els seus cèsars estimats els assassinarien i llavors demanaven a la gent prova el menjar perquè tinc por fins i tot del meu fill o de la meva dona.
0: Sí, sí. Comencen a estar paranoics.
2: I eren paranoics,
0: sí.
2: No? Doncs per l'entendre un moment li ha passat això. I el gran exemple va ser la famosa roda de premsa de la que va esclatar aquesta bogeria, en que més enllà dels comentaris masclistes el que venia a dir era tothom m'odia, i tothom odia el Madrid, i m'han robat, i deia en primera persona, m'han robat les lligues, no? I la UEFA, enemic, la FIFA, enemic, la Federació Espanyola, enemic,
0: l'ABC,
2: enemic, l'ABC, enemic, la premsa, enemic, òbviament el Barça, enemic, l'Atlético de Madrid, enemic, i al final dius, hòstia, tothom t'odia, no? Quan tot has estat, i molt és imaginat. Llavors, aquests dos darrers anys, en aquesta follia, en lloc de ser el gran estratega que ens agradés o no dominava el poder per darrere d'una forma excelsa, era el gran dominador de les arts del poder, ha començat a lluitar unes guerres molt quixotesques que ja no les podia guanyar i desafiar a la UEFA per destrossar-li la Champions amb l'objectiu, creient que podria crear la Superliga, és el gran exemple que s'ha començat a perdre una mica el control. I enemistar-se com s'ha enfadat amb les institucions espanyoles, també és una prova de que està perdent el control. L'ha anat perdent i quan ja no ha aguantat el nivell futbolístic ha quedat doncs el rei totalment despullat, no?
0: Que aquests dos anys d'alguna manera també s'expliquen pel que dèieu, perquè el Madrid s'ha quedat en blanc quan el Madrid d'Mbappé havia de ser la repanotxa i jo crec que això també ho ha precipitat una mica tot, no? Solsona?
4: Sí, però si tens Mbappé i no tens altres elements que...
0: Per això, que jo crec que fa dos anys tots ens pensàvem, dic, ostres, el Barça, que ara mateix no està... Veníem d'on veníem i tot plegat, el Madrid millor venia de guanyar la Champions el 2024, fitxa Mbappé, ostres, pensaves que el Madrid havia de passar per sobre d'absolutament tothom i no sé si tot el que estem veient ara també és una mica conseqüència de com ha anat esportivament la cosa.
4: Sí, sens dubte, però jo vull entendre que ara Florentino, que encara li quedaven 3 anys, ara en tindrà 4, que ja és una persona gran, diguéssim, i que quan ets més gran ets més pacient, ets més tranquil, no ets tan agressiu, però ha pres nota d'aquests dos darrers anys, no? Sense guanyar res, amb tots els problemes que ha tingut el Madrid, i a més amb aquest personatge que ara ha sortit, Riquelme, una persona jove de 38 anys, em fa l'efecte o així, que si acaba al final 60-40, 65-35, encara que sigui un vot de càstig a Florentino, és un èxit. Perquè en 15 dies preparar l'aval de 190 milions em fa l'efecte que era. Buscar aviam quina era la directiva, quin tipus de campanya haig de fer per donar-me a conèixer, haig de ser agressiu, no haig de ser agressiu. Vull dir que Florentino, vull entendre que amb tot això aquest any ha de posar fil a l'agulla. Vull entendre això. Perquè el gran problema del Madrid és el Barça, com deia el Toni, ho sabem tots. Sí. Però si no poses fil a l'agulla i passes un altre any de la mateixa manera, potser aquest 60-40 ja no serà un 60-40.
0: Sí, potser el mandat no l'acabes.
4: Potser ja serà un 20-80, eh? Clar, tonto no és. Clar, i té una edat i sap que quan acabi aquest mandat...
0: 83 anys tindrà, sí, ja, la criatura.
5: Clar, però descarteu, per exemple, que ell, així com fitxa Galàctics permanentment a la banqueta i a la gespa, fitxi un substitut galàctic? Penso en Rafa Nadal, per posar un nom, eh? Que no, però, o sigui, algú...
0: Que heredi, d'alguna manera, la dinastia.
5: Exacte.
0: Florentino.
5: O sigui, no cap dels alevins i juvenils que té a la candidatura al seu costat. Exacte, no, cap d'aquests, sinó algú que ell ara que enceta un nou mandat i estarà legitimat durant 4 anys per presidir el Madrid, doncs algú... No que l'aconsellin des de fora, perquè ell ja ha demostrat que és impermeable als consells i que, com diria Guardiola, pixa amb la seva permanentment. Però, més enllà d'això, que ell mateix digués, d'acord, a mi no em guanya ningú, s'ha demostrat, quan hi ha hagut eleccions no m'ha guanyat ningú i, si no, no hi ha hagut ningú amb prou força com per presentar-se i ser un rival meu en unes eleccions, això d'una banda, i llavors jo ho deixo, però ho deixo ben lligat, atado y bien atado, que han dit aquí en altres ocasions, i, per exemple, busques algú que pugui ser un substitut galàctic com a president. El sistema futbolístic, col·locar-lo com a continuïtat d'un model de fer, d'una línia editorial a la Junta Directiva del Madrid.
6: El que passa, Agut, que jo crec que això tenia més sentit si no hi havia eleccions i la figura de Florentino era incontestable, no? Com era la seva intenció, jo crec que era no convocar eleccions, ell acaba el seu mandat, nomena que és el seu successor i no hi ha més discussió de què ha de ser, perquè en els darrers 25 anys no hi hauria hagut una altra veu. Ara has convocat eleccions, ha aparegut una altra veu i una altra opció que, a part d'aparèixer, recull pràcticament el 40% dels vots. Jo crec que això ja fa que la seva successió, a dit, pugui ser una mica més complicada. I al final, quan tu portes 20 anys sense preguntar als socis, jo crec que més enllà de col·leccionar seguidors, que també en té perquè ha guanyat 7 Copes d'Europa i això és un èxit incontestable, haver guanyat 7 Lligues de Campions, doncs també ha anat acumulant els segurament decebuts pels dos últims anys en el terreny esportiu, els que no volien els concerts al voltant del Bernabéu i són socis també del Real Madrid, els que estan en contra del model de propietat que proposa Florentino Pérez, els que no volen un retorn al passat amb Mourinho, és a dir, que també han anat col·leccionant una bossa de detractors que quan ha preguntat han aflorat tots, encara que no els intuíem, no? I sobre aquest percentatge, si s'acaba confirmant aquest del 60-40, a mi m'ha recordat una mica la situació de Núñez quan apareix l'Elefant Blau, que apareix per fer una moció de censura. Jo crec que Núñez menysté una mica aquell moviment i recordo encara el dia que li porten els resultats a la llotja i veu que és un 60-40
0: i s'espanta.
6: I Núñez ha guanyat aquella moció de censura, però es queda esglaiat de veure que hi ha un 40% que està en contra d'un president que també era incontestable, que duia més de 20 anys, i allò va ser una mica el principi de la fi de Núñez, com crec que li pot passar ara també a Florentino, que li hagi aparegut, amb perdó, aquest gran cul, que és Enrique Riquelme.
4: Sí, perquè jo crec que al final, on te podrem veure realment quina és la realitat d'aquest Madrid, serà aquesta propera temporada, perquè Florentino pot ser que surti més fort en funció de si el Madrid ha guanyat o no ha guanyat, sí. Perquè en definitiva, si tu arribes i guanyes la Lliga o guanyes la Champions, Florentino tornarà a estar fort, i si no guanya res li fotran pals per tot arreu i començarà la davallada gran. Però això jo crec que s'haurà d'esperar la propera temporada. Ara hi haurà el funcionament, fitxatges, no fitxatges, sortides, no sortides, i després hi haurà la temporada. I en funció de com vagi la temporada, pot passar qualsevol cosa.
0: Explica l'As que falten 7 mesos electorals, només, per acabar d'escrutar, i que podríem tenir resultats amb mitjoreta, potser una mica menys. A veure...
6: És increïble, que no tinguin pressa. Anem traient, ens ha dit Riquelme fins on havia arribat, no? Unes quantes meses, ara el diari As fins a...
0: Sí, sí, anem...
6: Fins a un altre punt, fins quan... I el Madrid continua en silenci, eh?
0: Sí, sí.
7: L'últim tuit... El Madrid Televisió ha apagat el cable, o no?
6: L'últim tuit continua sent el de que s'han tancat les meses electorals a Valdebebas.
5: No, però sí, és sí. Que avui els tuits del compte oficial del Madrid, jo crec que en deuen ser 4.
6: Sí, sí. Primer... Dia d'eleccions, això, eh?
5: No, clar. O sigui, primer comencen les eleccions, llavors, primer resultat a la 1 de participació, el segon de les 5, i després ja hoy se han celebrado las elecciones del Real Madrid ininterrumpidamente desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la noche en el pabellón de... Clar, és que no té cap ni peus, sincerament no té cap ni peus.
0: Mira, he buscat quin va ser l'últim tuit del Real Madrid amb la paraula Riquelme, perquè tuits de Florentino sí que n'ha fet aquests dies, perquè evidentment continua al càrrec com a president, no ha hagut de dimitir per passar per aquest procés electoral. L'últim tuit del Madrid amb la paraula Riquelme és del 19 de gener de 2024, en referència a Rorro Riquelme, agut, que tu me recordaràs, que li va marcar un gol amb l'Atlètic de Madrid. Vull dir, es referia a Rorro Riquelme.
5: Home, clar, i Juan Román, perquè no hi havia Twitter, llavors, perquè si no hauries d'anar a buscar Juan Román.
0: Enrique Riquelme, no saben qui és.
6: Si ho arriben a saber, haguéssim posat Rorro, no haguéssim posat Riquelme.
0: Totalment. Això que deia el Solsona és interessant, clar, evidentment el que passi esportivament al Real Madrid aquesta temporada ho marcarà tot, però és veritat que hi ha allà planant el... suposat referèndum que Florentino havia de fer per sotmetre a votació dels socis, suposo que els compromissaris, la venda parcial del club. Jo no sé si amb un 65% té legitimitat suficient per sotmetre aquesta qüestió a referèndum, una qüestió que suposa un canvi estatutari i que, a més, canvia de model el Real Madrid.
2: I tant que ho farà. Una altra cosa és que, Oriol, tu parles de legitimitat en un sentit moral i ètic, però estem parlant de Florentino Pérez. És a dir, si ho tinta sella i sella, aprofitarà el moment, i a més, òbviament, abans obríem el debat, no?, de la necessitat de que tots els clubs que encara escullen els seus presidents, afortunadament, que són 4, sumem a l'Atlètic Club i Osasuna, puguin votar també per correu, especialment clamorós en el cas de Barça i Madrid, que tenen un component global que segurament no tenen bascos i navarresos. Però clar, en aquest cas, una cosa és el vot per escollir president i l'altra són les assemblees. Les assemblees compromissaris, una miqueta, doncs, són una sèrie de senyors que els donen uns canapés, mengen bé, estan allà i sempre votaran que sí. És a dir, Florentino sap que segurament, si porta assemblea el canvi de propietat del club, segurament se'n sortirà. I si ho ha plantejat ja, és que ja té el pla. Jo és una idea que té, perquè necessita diners, perquè recordem que el que dèiem en aquests darrers 2 anys hem vist com s'esquerda una de les figures, un dels barons que ha escrit la història del futbol per lo bo i per lo dolent, més per lo dolent potser que per lo bo, i dins aquestes esquerdes doncs, està el tema de la gestió econòmica que ha fet que tinguin moltes deutes, que ha fet que no pugui aconseguir tots els diners que volia amb el nou Santiago Bernabéu i que necessitin noves fonts per rebre calés. Llavors, al final, ha tancat el tabú que aquí a Barcelona algú a vegades ha dit amb la boca petita que també que és la famosa idea de fem com el Bayern, no? Que recordem que el Bayern, tècnicament, el 51% del club pertany als socis, que ja us voten a través d'una assemblea, que és el model alemany, el 50-1, i la resta, el 49%, són en aquest cas empreses bavareses importants, però clar, gegants, ells tenen Allianz, tenen Audi, tenen Adidas, tenen grans empreses. No? En el cas del Madrid, que el divari que tindríem, hi havia gent que deia fem el mateix amb el Barça. Jo crec que ho tiraran endavant, perquè és que veient com està aquesta fugida cap endavant, i que abans el Paco deia, la gent que el rodeja, entenc que tampoc no li portarà la contrària. El que estan és, sí, hem intentat d'alguna forma aprofitar-nos. Per tant, si guanya, el veig tan disposat a seguir endavant en aquesta fugida endavant, tan quixotesca, que crec que ho farà.
0: Potser ara també volen reivindicar-se, no?
7: Sí, dir, tanto.
0: Escolta,
7: tanto,
0: que tanto, han venido estos de...
7: Lo veremos esta noche y creyéndose el rey del mambo. Y estoy con Toni en que yo creo que ahora es el momento para que ese movimiento lo haga. Antes, cuando estaba comentando SAP el tema de las asambleas y el peso que deberían tener, también hay un mecanismo de moción de censura, como pasa en el Barça. Creo que es un 20% de las firmas de los socios. Es decir, que si esa temporada no va bien, pues también es un mecanismo a explorar también. Luego creo que es la mitad más uno dentro de la asamblea, eso ya es más complicado, pero bueno, es decir, que Riquelme yo creo que va a estar ahí en ese escenario apretando todavía más las tuercas. En cuanto a la venta, a mí la verdad es que me hace mucha gracia cuando Florentino intenta argumentar lo que dice, el pequeña venta, que lo dice que es para proteger a los socios, que es el típico argumento de las grandes autarquías. Es decir, que no es una cosa que favorezca al presidente ni al líder, es una cosa que favorece al socio porque hay un elemento extraño que me quiere invadir y que me quiere quitar el club. Y yo creo que va a seguir utilizando ese argumento y entiendo que todas esas personas que lo han votado, pues también se lo van a comprar la idea. Faltaría más. Pero al menos ahora la gente, yo creo que tiene algo de información, cosa que hace... Possiblement 3 mesos nadie tenia ni punyetera idea de lo que quería hacer Florentino con el Real Madrid.
6: No, i també la sensació ara que amb tot el que va fer en Florentino, jo crec que ara, no, el 60-40, si s'acaba confirmant que és així, pot ser un dol d'un parell de dies de Florentino de no haver guanyat per una majoria molt més gran, però com diu el Toni, a partir d'aquí a implementar totes les idees que té en ment, com és aquest canvi del model de propietat. Ara, posar el tema del model amb Mourinho després d'aquesta contestació que ha tingut a les urnes, també és un còctel interessant que, si no surt bé, jo crec que pot fer que en breu aquesta contestació torni a aparèixer d'alguna manera. Veurem en quina forma. Si després tots aquests canvis porta Olise, li surt bé Mourinho, guanya la Champions, s'haurà acabat tot el debat, s'haurà acabat Riquelme, però si no, hi ha aquest 40% que encara en calent pot tornar a
7: florar. Bueno, pero es que sabes que es un Madrid ahora partido en dos. Ahora estaba pensando en todas esas figuras representativas del madridismo que se han alineado con Riquelme. Hasta Del Bosque. Es decir, tienes a Raúl, tienes a Hierro, tienes a Del Bosque, es decir, y no son cualquiera, o sea, son personas, son referentes, son leyendas del club que estoy convencido de que arrasarán bien a muchos socios, a esa parte. Y yo creo que al final un club sano es un club que está unido. Yo creo que ahora mismo el Madrid es cualquier cosa menos eso.
0: Recordem que estem esperant el recompte final de vots. Explica la COPE que la participació, que tampoc és oficial, rondaria els 31.000 socis. 31.000 socis han votat presencialment. Per tant, sumant-hi aquí el vot per correu, el que és vàlid, no el que no ho és, pujaríem fins als 33.000 vots, que no és una mala dada tenint en compte com han estat les eleccions històricament al Real Madrid. És veritat que no arribaria al 50% de la participació, però no estaria malament tenint en compte la comparativa. Pendents, insisteixo, de l'escrutini de les últimes meses amb el Miquel Agut, amb l'Albert Pedrol desplaçant-se en aquest cas cap a la seu electoral d'Enrique Riquelme, amb el Miquel Agut pendent de Florentino Pérez, que suposo que deu estar despert, que no s'haurà dormit, I doncs, pendents de si us podem acabar explicant aquest resultat final de les eleccions del Real Madrid. Recordo que hi ha hagut incidències amb el vot per correu, 1.000 vots nuls en el recompte per defecte de forma, 12 i 17, aviam si en uns minuts tenim el desenllaç de tot plegat. Digues, Agut.
5: A veure, només un parell de detalls que no tenen per què ser vinculants, però d'una banda es diu aquí a la seu del Florentino que abans de la una no arriba aquí a aquesta seu, i d'altra banda el faristol que estava preparat pel seu discurs l'acaben de retirar. No sé, sí, no sé si això vol dir alguna cosa en el sentit que o va tot molt tard o potser fins i tot no hi hauria declaracions de Florentino i ens hauríem d'esperar demà. Ho dic perquè el faristol, que estava just al bell mig de l'escenari que hi ha aquí en aquest hotel, l'acaben de retirar. Veurem si després el tornen a situar al seu lloc, allà on era, però l'acaben de retirar poc després que es digués per aquí que abans de la una no vindrà aquí a la seu.
0: Caram, tu. Home, si li retiren el faristol és que...
7: No, ja hablarà mañana por la mañana.
4: Ha anat a casa a les 8 de la tarda i ha anat a dormir una estona i ara a la una es tornarà a presentar.
6: És aquell moment que vas a casa a fer una vacaïneta de 5 minuts i se t'allarga.
2: Val a dir que...
0: Hi ha gent que per menys d'una hora s'hi posa.
2: Portàvem molts anys els periodistes que ens hem hagut de menjar campanyes electorals i moments còtics en la història del Barça els darrers anys, que hem estat fent guàrdies a la una, dues de la matinada, el dia de les pizzes, que estàvem aquí a l'Avinguda Diagonal per veure si la porta aconseguia els avals.
6: Amb l'himne del Barça sonant a les 3 del matí.
2: Que hem vist imatges i sempre dèiem, i els punyeteros periodistes de Madrid no tenen eleccions i, per tant, viuen, no saben què és això. Ara ho estan patint? Què és això de dir una matinada i no saber si sortirà per la Florentino, què passarà? Llavors, mira, d'alguna forma el Carme els està castigant i demostra aquest punt gairebé còmic que el Barça també el té, però el quedem, les pizzes, l'UTGAS, passen coses també molt còmiques.
0: Sí, que
2: el Madrid ho estigui fent molt malament no vol dir que aquí s'hagi fet d'una forma excelsa, però realment és molt sorprenent aquesta imatge, no? De veure com Florentino de sobte el redescobrim com una persona insegura, que no pot controlar els seus sentiments i que se li veu la fúria, se li veu les ganes de revenja, ha caigut una mica la cuirassa, s'ha despullat públicament i això d'alguna forma ens crea aquest espai, aquest futur incert, començant per aquesta nit, perquè clar, parlarà avui Florentino, que aquest és capaç d'anar-se a dormir i...
5: Si parla passar la una, ja és demà, tècnicament, ja parla.
0: Sí, bueno, no, de fet ja passem de la mitjanit, sí, ja fa 20 minuts que passem de la mitjanit. No sé si el fet que tot això ho hagi endarrerit una mica, aquesta impugnació de part del vot per correu per part de la candidatura d'Enrique Riquelme, doncs pot ser també com una manera de dir, doncs, si per culpa seva això s'ha endarrerit, escolta, jo plego i demà...
7: Però que poca responsabilitat, no?
0: No, totalment.
7: A ver, no tiene ningún sentido. Nos imaginamos unas elecciones políticas y eso es impensable. Pero recordando las elecciones del Barça, es que es la noche y el sol. En cuanto al acto de votación, ahora, en cuanto a la campaña electoral, el trabajo enorme de los trabajadores del club, fue impecable.
6: Paco, afegeixo, impecable. En les darreres eleccions, Laporta acaba, fa el seu discurs... Se'n va fer una entrevista al plató que hi havia de TV3 i després torna a l'Auditori 1899 i encara va fer entrevistes individualitzades.
0: Sí, aquí a RAC1 també.
6: Aquí a RAC1 vam escoltar passades la una de la matinada i després ja se'n va anar a celebrar-ho. Però va fer el seu discurs i després va atendre tots els mitjans, insisteixo, de matinada, per posar-ho un valor també.
5: I va arribar l'UCGAS a 2:45.
6: Exacte.
0: Amb l'Agut com a testimoni. Però vull dir que no sé si això, és a dir, si tindrà la coartada de dir, mira, demà ja parlaré, i si no ho he fet ahir és perquè doncs aquest tio amb accent mexicà doncs s'ha posat tiquismiquis.
6: Quan es lleva, que vagi amb el Basté, quan es llevi. Sí. Que vagi directament a...
0: Exacte.
7: Y la gente bueno, ya se enterará por el chiringuito, ¿no? Que veo que es el único canal de televisión que está informando esto.
0: Sí, perquè Real Madrid Televisión està posant imatges de l'antic Bernabéu en blanc i negre. Això deu ser el nodo, Toni.
2: Això deu ser la inauguració, no?, de Che Martín en tempos de Don Santiago Bernabéu.
4: A aquesta època, alguns ja hi era bé.
0: Vols dir? No, va molt, molt.
2: Home...
0: Sí, no.
2: Sí, això és, mira, és la inauguració del... Atenció, el gran de Torino, una imatge del gran de Torino jugant al Santiago, Miguel Muñoz de capitán. I hi ha uns subtítols que veien que fica somrient, no importa el que diran, no escuches... Què és això? De veritat, és que...
0: Sí, sí, increïble, increïble. Amb Di Stéfano, ja, Di Stéfano, aquí... Sí.
4: Marquito Santa Maria, Lesmes...
0: No. Ojo, que el Solsona deia l'11, ara ha entrat la imatge, però sí, sí, això és el que està emetent Real Madrid Televisió a aquesta hora, quan tots estem pendents de què passa amb l'escrutini dels nassos, a veure si s'acaben de recomptar aquests vots, que tampoc n'hi ha tants, vull dir, això s'hauria de comptar relativament ràpid. I mira, doncs aquí estem.
4: S'aporten 5 hores.
0: Sí, sí, s'han tancat les urnes a les 8 del vespre.
4: 5 hores.
0: Són pràcticament 2:15.
4: 30.000? Jo no ho entenc. Sí, sí. Poden tardar tant.
7: Bueno, me gustaría ver la infraestructura que han preparado para esas dos semanas. Es que, a ver, también montar unas elecciones en dos semanas, o sea, no tiene ningún sentido. Yo creo que Florentino desde el primer momento pensaba que esas elecciones no se iban a celebrar, uh-huh. Y luego siempre pensó, bueno, me las voy a quitar de encima lo más pronto que pueda, ya puede venir el Papa, ya puede venir Bad Bunny, ya puede venir quien sea, y que vengan cuatro gatos a votar a Valdebebas. Que al final no han sido cuatro gatos, serán bastantes más. Aún y así, Florentino ha hecho todo lo posible, todo lo que está en su mano para que fuera muy poca gente a votar. Lo que ya no tiene ningún sentido es ese oscurantismo que estamos sufriendo esta noche.
2: Oscurantismo, clar, la major part dels mortals, perquè el xinguito veig que ja diuen que ells ja saben a on celebraria Florentino el triomf, eh? O sigui...
0: Sí, clar, però vull dir, si se'n va a dormir...
2: Pues a casa seva potser no, amb el llitet i un got de... El hotel on celebrarà?
0: Sí, sí.
2: Està sent molt, molt, molt surrealista, però el que és evident és que, més enllà, o sigui, del alt percentatge de vots del senyor Riquelme, la forma en què s'està portant a terme les eleccions realment deixa molt tocada la imatge de Florentino Pérez. O sigui, necessitarà uns bons cops de fitxatge per canviar coses. Clar, abans dèiem, o sigui, al final és any de Mundial, jo encara no tinc segur de que Vinícius segueixi, des que passa el Mundial. Al final està ple de xeics i d'empresaris i fons inversors a la Premier que potser tenen tentacions, i en funció del que passi al Mundial, segur que Florentino ha intentat fer alguna cosa, ha fitxat el James al torn, no? El que va fer a Brasil, que James va fer un partit mundial increïble, es va enamorar, el va fitxar i tothom va estar content, no? Alguna en farà, perquè realment necessita molt per girar això. Llavors, és un moment molt... Ell és conscient del que està passant i aquesta inseguretat redescoberta anirà més. Estarà més paranoic que mai. Dirà, hòstia, realment ara... Llavors, és un Florentino ferit. I això el pot convertir molt perillós en dobles direccions. Molt perillós contra el Madrid, perquè realment acabi de fer les coses malament i caï molt malament el seu mandat, o molt perillós pels rivals, no? Ara què passa?
0: Sí, sí. David Broc, bona nit.
8: Com esteu?
0: Tinc moltes ganes de saber la teva opinió, però deixa'm anar primer a l'Eurobuilding, a la seu de Florentino Pérez, que em sembla que l'Agut té novetats. Agut? No? Doncs mira, s'ha tallat la comunicació amb el Miquel Agut, de seguida la recuperarem. Què, com estàs vivint tot plegat, 12:25 de la nit i no tenim... Mira, espera, tenim a l'Agut.
8: Sí, sí.
0: Agut.
5: Sí. A veure, sí, estava demanant informació, a veure si ens en sortíem. L'últim que ens diuen és que no saben per què han tret el faristol de Florentino, però que vindrà i parlarà.
0: Ah!
5: O sigui, sí, val, o sigui, era falsa alarma, però clar, vull dir, hi havia un faristol preparat tota la nit i resulta que fa 10 minuts el treuen i, bueno, aquest home no parla, clar. Però no, sí, al final vindrà i parlarà.
0: Vine, doncs això és que no tira la tovallola i que potser d'aquí una estoneta podem explicar els resultats. No sé si tinc l'Albert Pedrol ja arribat a la seu electoral de Enrique Riquelme, Pedrol.
9: Sí, mira, calle de Rafael Salgado, a 50 metres del Santiago Bernabéu. Estem aquí a la seu d'Enrique Riquelme, als afores, tots els mitjans pendents, parlant amb membres de la candidatura, ens diuen el següent. Com a tard, 1:00 a.m. Si els pronòstics més optimistes, en 25 minutets, tindrem aquest resultat segons el departament de premsa d'Enrique Riquelme. Tindrem aquests resultats en 25 minutets. Oriol, arriba un punt que tenim el cervell ja absolutament fregit,
0: sí, sí.
9: Però a mesura que va avançant la jornada electoral anem aprenent noves coses, com per exemple a les eleccions del 2000... quin call m'ha sortit. A les eleccions del 2000, en què Florentino Pérez...
0: No pateixis,
9: Pérez,
0: les hores també,
9: sí,
0: tot passa
9: sí,
0: factura.
9: Sí, correcte. S'imposa Lorenzo Sanz.
0: Sí.
9: A l'escrutini va acabar a les 3 de la matinada.
0: No recordava aquesta dada, que dura.
9: Amb 2.000 vots per correu impugnats. Per tant, ja no és només les eleccions del 2006, que va haver-hi molt de... Ja ho podem dir-ho, perquè són quarts d'una de la matinada, molt merder amb el vot per correu.
0: Pensava que series que... més contundent, però sí.
9: Més
0: sí.
9: Encara, eh? Sí, més sí, encara, sí, no, sí, no, no. Sí. El 2006 ja va haver-hi molt embolic amb el vot per correu, però és que el 2000 també. És que eren 2.000 vots fraudulents o invàlids i un escrutini que va acabar a les 3 de la matinada. Per sort, esperem, toco ferro, fusta i tot el que s'hagi de tocar. En principi, com a tard, a la 1 de la matinada, tindrem resultats. I segurament podrem escoltar Enrique Riquelme.
0: I Florentino Pérez, i confiem. Sí. De moment, vull sentir el David Broc. Va, Broc, què t'està semblant tot plegat?
8: No, és que estava pensant que hi ha eleccions generals a Espanya, que voten milions de persones, que a aquesta hora ja sabem resultats i fins i tot sabem pactes de govern. És a dir, que t'ho imagina't la dimensió del que són aquestes eleccions que a aquesta hora encara no hi ha escrutat ni un alt tant per cent dels vots. Per tant, això ja et diu molt d'aquesta... A mi, jo, la veritat és que estic trist, perquè no volia que s'acabessin aquestes eleccions. O sigui, són les primeres eleccions que se'n fan curtes de tota la història. O sigui...
6: És que ho eren, també, de curtes.
8: Sí, no, però t'imagina't que les eleccions, fins i tot al Barça, s'acaben fent llargues, perquè, evidentment, hi ha molta informació, molts debats, moltes històries, i aquesta, en canvi, es fa molt curta, perquè tu vols més. O sigui, com a no seguidor del Madrid, jo això ho hagués allargat tranquil·lament dues setmanes més, perquè tu imagina't com hagués acabat la història. O sigui, del que hem vist i del que ha passat en dues setmanes només, que això em sembla un miracle.
0: Sí, sí, vaja, t'haurien promès, a vés a saber qui. Sí, en dues setmanes
8: no, clar,
0: ja et posaran Haaland...
8: I tu imagina les aparicions televisives, no? És a dir, com haguéssim acabat i a quins horaris i a quins programes. Però del resultat, a mi em sembla, ho heu comentat tots i tampoc afegiré res d'això, però sí que em sembla un miracle absolut que Florentino Pérez, amb els dos anys que portem, amb el tema de l'estadi, amb el que es parla del presumpte deute econòmic, amb el que ha promès a la campanya... I una mica, sobretot per mi, amb la roda de premsa mítica, que per mi era un motiu com per no votar-lo, és a dir, tu veus aquell senyor fent aquella roda de premsa i el primer que has de fer és fer-lo fora de la presidència, pensarà un miracle que avui sortia amb un... serà un 70, un 65, el que... O sigui, que guanyi bé. O sigui, evidentment, el resultat de Riquelme és meritori perquè en dues setmanes aconseguir aquest tant per cent em sembla digne d'elogi. Però, hòstia, em sembla un miracle que la gent segueixi votant Florentino amb aquestes condicions i amb el que, i a més, amb el que ha de venir. Perquè jo crec que no som conscients del que serà això amb Mourinho si la cosa no funciona el primer mes de competició. O sigui, calcem-nos perquè ens ho passarem molt bé, realment.
0: Sí, sí, això de Mourinho. Bé, de fet, avui Mundo Deportivo treia una enquesta feta a socis del Barça. Sí. La qual diria que era el 75%.
6: 74% desitjava una victòria de Florentino.
0: Clar, clar,
8: clar. Sí, clar.
6: Enquesta de 300 socis del Barça.
8: Clar, però tu com a soci del Madrid, si veus aquesta enquesta, has de pensar que alguna cosa no va bé quan el teu rival vol que guanyi Florentino, no? Per això et deia que em sembla un resultat miraculós que aquest senyor pugui seguir president del Madrid amb el que porta i amb el que ha de venir. Per tant, és normal que com a aficionat del Barça... També a Riquelme, jo el posaria també en quarantena. No sabem després com funcionaria com a president si tot això que ha promès seria una realitat, perquè crec que també hi ha un punt de candidat fantasma. És a dir, cada cop que prometia una cosa era pitjor el resultat després. No? És a dir, amb el tema de Klopp al final, que li ha sortit molt malament. Però clar, evidentment, com a aficionat del Barça, hi ha color en el tema de les preferències. Tots volien Florentino, clarament.
0: Sí, sí. Jo amb això de Klopp sí que vaig tenir la sensació de dir, ostres, contundència amb Haaland, tu pots creure o no, però ell assegura que ostres, que el té, i si reafirma més enllà dels desmentits, que és veritat que no són els desmentits més contundents del món, els del City, però amb Klopp jo crec que perd molta força perquè és que no el té. Llavors, per dir que no el tens, no diguis res.
6: En el cas de Haaland, va fer com un... Jo crec que hi havia com una associació d'idees perquè va repetir el patró de Figo. No? És a dir,
8: sí.
6: Anunciar el fitxatge, dir que pagaria les quotes, en aquest cas dels socis, no sé si dels abonats, això va quedar... dels socis, però hi havia com una associació de dir Figo també va dir que no i va acabar venint, Haaland l'ha anunciat amb aquesta contundència i amb el pagament de les quotes i encara que digui que no acabarà venint, i aquí estic amb tu, Oriol, que en el tema de l'entrenador, ell diu primer que és espanyol i que ha entrenat, que tenia equip a la Champions, i a última hora fa un canvi, no sé si per percebent que potser el desig majoritari...
0: Sí, jo crec que la gent deia Klopp
6: era, era Klopp i doncs,
0: anem a per Klopp en la mesura que sigui.
6: O perquè m'ha fallat Arteta i no hi ha manera de pujar-lo al vaixell i que la gent m'està demanant això i a última hora em llanço dient que intentaré... Que va, era una mica surrealista, no?
0: Clar, però aquí, clar, aquí, jo crec que et debilites. Aquí jo crec que et debilites.
8: El problema era aquest, que tu n'has comunicat en el que suposadament anuncies o promets... dius, bueno, dilluns Raül ja li enviarà un e-mail, no? O sigui, ja intentarà contactar-lo i a veure si li agafa el telèfon. No era això, no? Però, evidentment, la sensació era molt més feble i molt més de promesa amb fum que no el tema Haaland, que, evidentment, tu pots creure o no, però, com a mínim, ell surt a l'Hormiguero amb aquell... amb l'acte notarial, no? I això, com a mínim, dona una certa... no, una certa seguretat a algú que el vulgui
6: votar. Sí, passes havia de tenir... anat inflant el globus,
0: clar,
6: no?
0: Passes de tenir...
6: I a Rodri, clar, dius, hosti, Rodri, si
0: vas
6: sembla
0: pujant,
6: que el tens lligat, Haaland el tens, i dius, sí, el següent, si puja a Klopp, aquí la gent s'hi pot enganxar molt fort. Però ja, amb el globus inflat, ja... hi ha una petita pèrdua allà.
0: Que és però jo no tinc clar que la figura de Klopp com a entrenador, que no està exercint com a tal, que sigui més potent que la de Haaland. És a dir, tu passes de tenir el dimecres a un jugador que és dels millors davanters del món tancat, segons tu, tancat, i passes a dijous, divendres, a un entrenador que és veritat que és dels millors del món i ho ha demostrat, i evidentment Klopp no necessita presentació, però està retirat, és a dir, no està entrenant ara mateix, i tot i així sí, no ets capaç de convèncer-li de sortir...
6: Però jo el veia molt Madrid, eh? És a dir...
8: com sí, no? És perfil Madrid, eh?
6: I a més,
8: sí,
6: a la mà, no? Duel a Alemanya amb
8: sí,
6: amb
0: sí, jo em refereixo seria comunicativament, que tu dimecres
6: un tio
0: tens,
6: així, potent, agressiu...
0: i ensenyes la samarreta de Haaland amb el número 9, i divendres treus un comunicat amb un sí, entrenador això, que no el tens.
8: Això, Oriol, jo crec que és una mica l'efecte del dijous, que és quan Florentino diu, no, també aquesta història, que també em sembla un deliri, que és això de dir, ja faré una oferta dimarts, sense dir per qui, i no, i pagaré el que em surti a mi de... I aleshores jo crec que el divendres, que és quan el tema Klopp comença a fer soroll, jo crec que el Riquelme es veu com amb la necessitat de dir, doncs jo la tinc més gran, i aleshores vinc amb Klopp, i és una mica rematar la campanya. El que passa és que crec que li surt malament. Jo crec que amb Haaland ell el cop d'efecte l'aconsegueix a l'Hormiguero. Sí. O sigui, hi ha un punt a Madrid que, i a més recordo a les ràdios de Madrid aquella mateixa nit, que va haver-hi com una espècie de canvi, no? De que molta gent deia, ara aquest tio ja ha partit i té opcions de guanyar. I jo crec que la caga amb Klopp clarament. O sigui, no amb la selecció de Klopp, sinó amb com ho gestiona a nivell d'anunciar al soci del Madrid que vol fitxar Klopp, perquè evidentment no és la manera, diguéssim, més creïble, no? I aquí és una mica, jo crec, perd una mica l'efecte que havia aconseguit abans.
6: La sensació que no li va donar temps l'entrenador. Que no li va donar temps.
8: Possiblement, sí,
6: no?
8: Sí.
6: De dir, hosti, m'ha faltat temps per acabar de lligar o Arteta o Klopp o un nom amb cara
8: sí.
6: I no hi he arribat. Llavors haig de llançar aquest nom, que és el que la gent vol, però dient que ho intentaré.
2: És que ja fet prou, Florentino, sí, sí, amb el calendari de Florentino.
6: Totalment.
2: Clar, potser...
6: Però que no hi ha arribat. Però clar, anaves en una escalada a dir, aquest tio, hòstia, Rodri, hòstia, Haaland, i la gent esperava que el següent, hòstia, i no hi va haver...
2: A la gent li fa la punyeta, però clar, penses el que ha fet una setmana, i en una setmana no feia un treball de la universitat, i aquest senyor anava tancant...
6: Quan puges en aquest tren, Toni...
8: N'hi ha 2 mesos.
6: Quan tu estàs seguint, no?, i puges en aquest tren i va agafant velocitat, esperes que hi hagi un moment que allò no s'aturi, no?
0: Sí,
6: que
0: sí,
6: sigui el tren dels somnis.
7: Però bueno, mucho humo, eh?
8: Sí.
7: Mucho humo. Mucho humo, Klopp.
8: Estic d'acord.
6: Però ha sigut unes eleccions com les d'abans.
2: Sí.
6: Ja no veiem eleccions amb noms.
2: Però que és divertido. I
6: a mi m'encantaven aquestes eleccions.
2: I és molt divertido.
6: Vinguella traient el seu 11. Quan... Sí.
2: I hemos visto también a Figo besar el escudo del Barça.
6: Macai. Bueno, D'Alessandro. Sí. Quan tothom...
2: Tom Moller, no?
6: Quin era Tom Moller?
2: Jordi Medina.
5: Puyol.
6: I Basturk.
0: Agut des de la seu de Florentino. Aviam.
5: Està entrant la plana major de la junta directiva de Florentino Pérez. Aquí a l'hotel, a l'espai destinat pels acompanyants del president. S'estan omplint les cadires, les que hi ha reservades a la part frontal.
0: Ai, que això ho tenim.
5: Que en deuen ser un centenar, i això vol dir que està a punt d'aparèixer Florentino Pérez. Abans hauran de posar el faristol al seu lloc, perquè no crec que faci com un crooner amb el micròfon.
0: Home, si fa com el dia de la roda de premsa, que anava apartant el micro, potser li fa falta.
10: I els papers que no els trobava.
5: Sí. No ho sé, per cert, m'han dit que té reservades 3 plantes d'aquest hotel, i que ha estat aquí juntament amb la resta de la candidatura, amb la resta de la junta guanyadora de les eleccions, amb José Ángel Sánchez, també amb Anas Lagari, un dels noms més problemàtics des del punt de vista d'Enrique Riquelme, de la gent que envolta Florentino Pérez, i també, m'ha cridat l'atenció aquest nom, amb Maria Dolores de Cospedal.
8: Ja és això. Sí.
5: No m'ha sorprès, m'ha cridat l'atenció.
8: No, zero. No se podia saber, no? Sí.
5: Exacte, però vaja, les càmeres a punt, màxima expectació.
0: Mira, sí,
5: ha hagut... No trigarà,
0: el veiem
2: entrar... Està caminant cap a tu, l'estem
0: veient. Per les imatges que podem veure del Chiringuito, que fins i tot li intenten posar algun micròfon, i ara mateix doncs Florentino Pérez entrant en aquest hotel Eurobuilding on hi ha el Miquel Agut, i Agut l'hauries de veure en qüestió de segons, a Florentino Pérez, que veiem que abraça el personal de seguretat.
4: I Butragueño no hi és, Butragueño?
0: Pirri he vist abans.
5: Sí, Pirri.
8: Agut, saluda les càmeres.
0: A veure si et veiem per televisió.
5: Ara mateix no puc, perquè m'he posat al costat d'un altaveu, i clar, si ara em bellugo, si em bellugo, llavors hi haurà companys que em maleiran si després torno a entrar. Jo ara mateix no tinc accés al passadís pel qual està venint Florentino Pérez, que ha baixat alguna planta perquè estava en alguna de les plantes superiors d'aquest hotel, però vaja, que pel que dieu és a punt d'entrar aquí, en aquest...
0: Mira, espera, Agut, que li estan preguntant en el seu camí, aviam...
2: Tot i que jo crec que està demanant que li respectin, que va...
0: Sí, no, ja ha passat, ja ha deixat enrere els micros Florentino Pérez, que ara entra en un ascensor i que imaginem que d'un moment a l'altre doncs apareixerà...
6: Per la seva gestualitat, jo crec que estava demanant que s'esperessin a que sí, era a punt de parlar, sí. No? De dir, sisplau, deixeu-me, perquè ara parlaré, no
5: ara s'obrirà el sostre, no? Ara s'obrirà el sostre, baixarà un ascensor, s'obriran les portes i apareixerà ell així amb tota...
6: Sentiràs una música celestial.
5: Exacte.
6: I una veu que diu, nuestro único límite es la imaginación.
5: I Lleó 14 al costat.
0: Sí. I Lleó 14, que com que és del Madrid, bé, ell no, Robert Prevost deu estar pendent d'aquest escrutini, Broc.
8: Però Prevost també és dels Knicks, compte. Té gustos estranys.
6: Però el papa per la vestimenta, és que si no se l'havia de canviar.
0: Clar. Entre Barça i Madrid. Equipació local, 100%.
8: Tampoc descartis que dimarts li preguntin i digui que és el Barça, que també podria ser que...
0: També podria ser.
8: Que anés canviant d'equip en funció de la ciutat, que això fa molts...
2: De fet, a Chicago, ell és a Chicago, no quedava clar si era dels White Sox o dels Caps de béisbol, i veiem com... I quan sortia un... No, basta aquesta sèrie, ja us apareixo una foto amb una altra. Aquesta era una mica xaqueta.
0: Rivalitat. De fet, mira, la candidatura de Florentino Pérez ha difós un enllaç de YouTube per seguir la compareixença, per tant, una prova més segut que d'un moment a l'altre podrem sentir Florentino Pérez. No sé si d'Enrique Riquelme hi ha algun moviment, Pedrol, aquí a la seu.
9: No, mira, tothom esperant que surti Enrique Riquelme, però em fa l'efecte que ara tant Enrique Riquelme com els membres de la seva junta directiva crec que estan més pendents ara mateix de veure què diu Florentino Pérez
8: que de
9: sortir. Per tant, segurament, jo crec que veuran primer la compareixença de Florentino Pérez i després sortirà Enrique Riquelme.
0: Que ha dit, per cert, a la televisió Florentino Pérez que és un dia molt feliç pel madridisme. Això que li anaven posant les carxofes mentre anava entrant a l'hotel, ha dit un dia molt feliç pel madridisme, que és una mica...
6: No ha cremat res.
0: No
6: ha cremat res.
0: No.
6: Dius això, no has cremat res.
0: De fet, és el mateix que ha dit Enrique Riquelme quan fan tancar les urnes. Sí. Vull dir...
2: Sí. I Real Madrid Televisió està amb la sexta Copa d'Europa 1966.
8: Aquest és el tema que a mi m'interessa, O sigui, la programació d'avui de Real Madrid... Perquè he anat connectant durant tot el dia i, clar, la tortura de veure Champions de Madrid... I
0: avui
8: a
0: les han posat totes,
8: Totes. Però és que han posat les de Florentino, que em sembla que això és molt de nord-coreà. És a dir, la cadena de l'equip es dedica a tota la publicitat els grans triomfs de Florentino, no? Bé.
0: Quina és aquesta, ara, la que estan posant?
8: Jo vaig jugar a l'estat del Dortmund.
2: No, és la de la Juve, no, aquesta?
6: Sí, aquesta va ser la sèptima.
8: S'ha tirat enrere, Sí.
0: Aquesta ja és en color,
5: Sí. Et sobra una P, Paco?
6: La sèptima.
0: Ilner.
2: Moriente. És Amsterdam, és la de...
0: Redondo. Raúl.
5: Raúl.
6: Hierro.
0: Raúl.
2: Tots van amb Riquelme.
0: Els únics membres de la candidatura de Riquelme que han sortit avui per Real Madrid Televisió,
8: Em sorprèn que l'estiguin amb la tena.
6: Fora de juego, no?
0: Sí. Ei, Raúl, un bon túnel.
2: L'Aguanís.
6: La Champions que en Bar no haurien guanyat.
0: Exacte.
5: Una sí. D'elles, la de, una perquè d'elles. La de Lisboa tampoc.
0: És la de Casillas?
6: Aquesta? No, no encara aquesta no.
7: Aquesta és el gol.
6: Aquella és la de Leverkusen.
0: Ah, d'acord. D'acord.
5: Que, per cert, Oriol, abans que en Solsona parlava de Xavi Alonso i dels entrenadors i de pagar per entrenadors de Mourinho. Clar, 15 milions per Mourinho, per Xavi Alonso en van pagar 15 també.
0: Clar, sí.
5: I després el sou de Xavi Alonso i el contracte que li van haver de pagar perquè el van fer fora abans de temps. O sigui, en entrenadors s'hauran gastat vora 100 milions en una temporada i mitja.
0: Què et sembla?
8: No, i la trincada, Xavi Alonso, és espectacular, perquè per 3 mesos, 4 mesos de feina, el tio s'ha emportat el que no ha guanyat en...

0: Sabies que una de cada quatre persones pateix o patirà un trastorn de salut mental al llarg de la seva vida? A ITA portem més de 20 anys tractant patologies com l'estrès, l'ansietat, la depressió i els trastorns alimentaris o de conducta. Més informació a itasaludmental.com i al telèfon gratuït 900 500 535.
1: De la sèptima.
2: Ho dic perquè si... Si surra, si
3: del bosque.
2: Sí, sí, del bosque, per
4: un altre, un altre de la candidatura de Riquelme, estan sortint.
2: Clar, per això dic que el director de promoció de Real Madrid Televisió ha fallat aquí, perquè està posant coses amb del Bosque, Raúl i no, això no, saps? Són de la candidatura de l'oposició, no, aquest partit no s'havia d'emetre.
4: Tres quarts d'una de la matinada, aguanta'm un moment, Broc, no, que hem de fer una pausa. Hem de fer una pausa, pendents que surti a parlar Florentino Pérez, després Enrique Riquelme i de saber el resultat definitiu de les eleccions al Real Madrid. Ara tornem.
5: Tu ho diràs, amb Oriol Jové.
6: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.

0: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure't a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
1: El teu negoci demana resultats i a Ford responem amb fets. Tanquem el 2025 com a líders en vendes a Espanya. Gràcies a professionals com tu que busquen un vehicle que respongui amb la màxima seguretat de les 5 estrelles Euro NCAP a tota la gamma. Tria entre elèctric, híbrid, endollable o dièsel. I ara, amb el Pla Auto Plus, escollir és més fàcil que mai. Ford Pro. Fets, no paraules.
2: RAC 1. RAC 1 i l'Ajuntament de Reus presenten Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre a Reus. El divendres 12 de juny, d'una a dues, el Vostè Primer visita l'únic centre d'interpretació de la vida d'Antoni Gaudí en l'any del centenari de la mort del màxim exponent del modernisme català.
3: A veure, per favor, totes atentes, que això és molt seriós, que estem a punt de parlar d'un geni universal. Us vull a tots escoltant-nos atentament, que repassem la vida i obra de Gaudí. De Gaudí? I els explicaran secrets inèdits? Però un geni universal em pensava que el programa anava de mi!
2: El divendres 12 de juny a la una del migdia, Vostè Primer, amb Marc Giró en directe des del Gaudí Centre Reus.
4: RAC 1. Tots som un milió.
2: Amb la col·laboració de Vermuts Miró.
3: Esther, qui és més geni, Antoni Gaudí o això?
5: Vaya papanatas.
3: Papanata no és català.
6: I vaya tampoc, eh?
3: Tu calla, repipi.
2: Escolta el programa per saber com venir de públic.
7: Tu diràs, amb Oriol Jover.

0: 13 minuts per la una de la matinada, pendents del resultat final de les eleccions al Real Madrid. Estem ara mateix doncs acabant d'esperar que es confirmi aquest aproximadament 65% dels vots a favor de Florentino Pérez, el 35% a favor d'Enrique Riquelme. Gut, no sé si tenim alguna novetat. Surt o no surt Florentino?
1: Encara no, i jo veig que el faristol no està preparat encara, o sigui que no sé com hauria... No anem a deixar el teu obsessionat, ja ho sabeu, però clar, no,
2: sí, sí.
1: No me l'imagino com... O sigui, no me l'imagino com Madonna, saps? Aquí amb un micròfon enganxat a l'orella i anar parlant, no? O sigui que suposo que li han de muntar el faristol perquè pugui fer declaracions. De moment encara no ha entrat, tot i que ha d'estar a punt de fer-ho aquí en aquesta sala, que ja és plena de gom a gom.
0: Pedrol, Riquelme. Pedrol?
3: Sí,
0: està parlant Enrique Riquelme.
3: Sabemos que el Real Madrid no se vende y el Real Madrid y sus socios han podido hablar y lo han demostrado también en las urnas. Es una gran victoria también para esta candidatura de que en tan poco tiempo hemos podido presentar una candidatura, prometimos, profesional y ilusionante. Por lo tanto, esto para nosotros no es el final, esto es el principio.

0: el Real Madrid no va a volver a estar 20 años sin más elecciones. Nos sentimos ahora en la obligación y en la responsabilidad de tomar la voz de todos esos socios y esos madridistas que en tan poco tiempo nos han dado la oportunidad de valorar nuestra candidatura, y tenemos la obligación también de seguir adelante. Hemos parado la venta del club, pero hay que seguir poniendo al socio en el centro de todo. Es una gran victoria también para nosotros, porque vamos a seguir adelante, no solo porque se haya parado la venta, sino también en nuevos proyectos, y que sepa el madridismo y los socios del Real Madrid que van a seguir pudiendo ir al menos cada 4 años a votar a las urnas como hoy han decidido. Así que muchísimas gracias a todos. Tiendo la mano, como empecé esta candidatura, con todo el respeto a la figura del Real Madrid, en este caso pues su presidente, con respeto al legado, y sobre todo también le tiendo la mano pues a seguir el debate que no hemos tenido en la candidatura, poder tenerlo también para que se mantenga lo mejor para el Real Madrid, que se tomen ideas, y lo mejor sería también que se escuche al socio. Así que muchísimas gracias a todos. Ha sido un placer estar con todos vosotros en estas 2-3 semanas. Y gracias al socio, gracias a los interventores, gracias a toda la gente que ha apoyado, a los medios de comunicación, a todos los equipos de campaña. Creo que ha sido un proyecto bonito. Me hubiese gustado más de otra manera, quizá más justa entre las partes. Pero bueno, ahora mirad hacia adelante. I gràcies a tots i a la Madrid.
1: Doncs acaba la compareixença d'Enrique Riquelme felicitant a Florentino Pérez com a guanyador, no, Pedrol? Tot i que encara no hi ha el resultat oficial.
2: Sí, sí, sí. Assumint, reconeixent la derrota per una banda, contempla el resultat d'altra banda. Això és unes eleccions que avui tothom acabarà content. Crec que abans, no sé si ho deia el Broc o algú, però tothom acabarà content. Diu que han aturat la venda del Madrid i que estén la mà Florentino Pérez. Per tant, intuïm que no impugnarà cap elecció, no s'ha queixat dels vots per correu i estén la mà Florentino.
1: Mira, anem cap a l'Eurobuilding Agut perquè compareix Florentino Pérez.
3: Buenas noches a todos, queridos socios, queridos madridistas. Este ha sido un gran día para el Real Madrid. Muchas gracias por vuestro apoyo, por vuestro cariño y por las fuerzas que me habéis transmitido durante todos estos días para ganar estas elecciones. Sin vosotros, nada de esto hubiese sido posible. Hemos ganado en todas las mesas electorales. Es decir, en todas las edades.
1: Traient pit Florentino Pérez del que s'havia dit, que el vot jove podia afavorir Enrique Riquelme.
4: Encara no sabem els resultats, sobre els quals està parlant.
1: Sí, sí, això és tremendo.
3: El segundo mejor resultado de la historia de las elecciones del Real Madrid. El primero también lo tuvimos nosotros en el año 2004. Es un resultado extraordinario. Y tengo que decirles que podrían haber sido mejores, porque nos han anulado cerca de 1,000 votos por correo, votos que están certificados ante notario por problemas de forma que vamos a recurrir porque creemos que tenemos razón. Una vez más, habéis demostrado vuestro compromiso y vuestra lealtad hacia el club. Hoy ha ganado el Real Madrid. Hemos dado un ejemplo al mundo de democracia, de transparencia y de convivencia. Hemos demostrado que somos una gran familia, que amamos al Real Madrid y que estamos preparados para el futuro. Como presidente del Real Madrid, estoy muy orgulloso de todos vosotros. Ha sido una jornada electoral brillante, donde los socios se han expresado libremente para decidir el destino del mejor club de la historia. Este es el Real Madrid que todos queremos, un Real Madrid independiente, un Real Madrid sin miedo a los retos y a los desafíos. Aquí sigo. Los socios me conocen. Aquí estoy para defender al Real Madrid. Vamos a seguir trabajando para que el Real Madrid siga ganando títulos. Vamos a seguir estando orgullosos del Estadio Santiago Bernabéu, del mejor estadio del mundo. Orgulloso de tener a los mejores jugadores del mundo. Orgullosos de que vuelva uno de los mejores entrenadores del mundo, un madridista como es José Mourinho. Aplausos.
5: Un aplaudiment per Mourinho, que ha demanat ell, que ha començat a aplaudir. Per cert, quan s'ha assegut Florentino al pati de butaques, la primera imatge que s'ha vist en el vídeo posterior ha estat Mourinho.
1: Endavant.
3: El presidente en Real Madrid ha sido, es y seguirá siendo siempre de sus socios. Quiero agradeceros todo vuestro trabajo y vuestra lealtad al Real Madrid. Hoy hemos contemplado con emoción cómo habéis ido a votar con vuestras familias, con vuestros padres, con vuestros abuelos y con vuestros hijos. Debéis de estar orgullosos de vosotros mismos por poderlo hacer. Habéis demostrado al mundo lo que es el madridismo, lo que representa este sentimiento, que nos une a millones de personas en el mundo, entre ellos al Papa, y que hoy...
1: Tercer aplaudiment, torna a fer bandera del madridisme del Papa, Florentino Pérez, quan insisteixo encara no tenim el resultat oficial de les votacions.
3: Con su nombre y con el número uno.
5: Demà li faran entrega d'una samarreta, demà hi ha un acte del Papa al Bernabéu, li faran entrega d'una samarreta amb el seu nom i el número 1.
3: Están más orgullosos que nunca de nuestro Real Madrid. Quiero dar las gracias también a todos los que han participado en la organización extraordinaria de una jornada electoral que ha sido ejemplar, a pesar de todas las dificultades que presentaba Madrid en un día como hoy. Los socios hemos vuelto a demostrar con el voto una enorme responsabilidad y un gran sentido del deber. Queridos socios, desde el año 2000 que llegué a la presidencia del Real Madrid, he trabajado siempre por la unidad de todos nosotros y por la estabilidad institucional. A partir de este momento, este sigue siendo mi más firme compromiso. Debemos estar unidos. Nos mueve nuestra pasión por el Real Madrid. Quiero seguir construyendo un club que siga siendo líder de todos los rankings de mayor prestigio internacional. El club más valioso y con más ingresos del mundo y también el club con mayor reputación internacional. Y todo ello para seguir ganando. Seguiremos luchando por todos los títulos y lucharemos hasta el final, hasta conseguir la 16ª Copa de Europa. Y sobre todo, y esto es lo más importante, trabajaremos para que nuestros valores siempre sean los pilares de todo lo que somos, con los valores que hemos visto hoy: trabajo, respeto, humildad, superación permanente y solidaridad. Quiero dirigirme también a aquellos socios que no me han votado. Voy a hacer todo lo posible por atender sus preocupaciones y sus indicaciones. Reforzaremos nuestro trabajo. Reforzaremos nuestro trabajo para que todos los socios sientan que yo, como presidente y esta junta directiva, tenemos una gran sensibilidad para escuchar sus problemas. Confíen en nosotros porque vamos a estar más cerca que nunca de todos nuestros socios, porque todos somos del Real Madrid. Tenemos una forma de entender la vida. Trabajamos para hacer más grande el mejor club de todos los tiempos. Seguiremos asistiendo a las noches mágicas del Bernabéu y seguiremos luchando hasta el final sin rendirnos nunca jamás. Juntos nos queda mucha historia por hacer. Muchas gracias.
5: Acaba amb el lema de la campanya, mucha historia por hacer, Florentino, com ja va fer en el discurs de tancament de campanya. I ara demana també a la resta de la Junta que s'aixequi i que l'acompanyi, com també va fer en aquest acte de tancament de campanya, amb l'himne clàssic del Madrid, per celebrar la victòria electoral. I insisteixo, al principi de l'arribada de Florentino en aquesta sala, abans que ell parlés i que es col·loqués al faristol famós, s'ha assegut al pati de butaques juntament amb la resta de membres de la Junta i s'ha projectat un vídeo molt curt de Mourinho en què o somreia o deia alguna paraula inaudita.
1: El podem sentir, aquest vídeo de José Mourinho.
6: Sí, por supuesto.
1: Sí, por supuesto.
5: Clar, el vídeo que va fer...
4: Sí, en l'anterior deia sí.
5: Exacte.
7: Sí, sí, sí.
5: El vídeo que per contraprogramar Riquelme a El Hormiguero era el de Mourinho dient que sí.
1: Però sí, sí, aquest era intel·ligència artificial, clar, no? Suposadament.
8: Aquest també és una mica trutxo, eh? Digues que és una mica intel·ligència artificial. Sí, sí,
1: aquí no porta la samarreta del Madrid. Porta una camisa blanca, però no porta la samarreta del Madrid. Bé, no tenim resultat oficial de les votacions, només que Florentino ha confirmat, deu tenir les seves informacions, que ha guanyat en totes les meses electorals, en les 60, i que és el segon millor resultat de la història de les eleccions del Real Madrid, que està clar que amb percentatges no, vull dir, amb vots m'esperem a saber-ho, però amb percentatges està clar que no, ha hagut.
5: No, i a més, dient que recorreran els 1.000 vots per correu que ha impugnat la candidatura de Riquelme, i així com Riquelme parlava d'estendre la mà al madridisme i també a Florentino, aquí no hi ha hagut cap mena de menció a l'altre candidat per part de Florentino. En tot cas, el que sí que hi ha hagut és la voluntat d'escoltar les queixes que puguin tenir els socis que no l'han votat.
1: Què us ha semblat el discurs de Florentino?
7: Bueno, yo creo que es el que todos esperábamos. No ha dicho absolutamente nada nuevo. De hecho, parecía que estuviera leyendo la letra del himno del Madrid. Y luego también me ha chocado que haya insistido tanto en esta jornada, según él, tan democrática y brillante, cuando hemos sabido que al menos 1.000 votos no han sido dados por buenos. Vaya usted a saber por qué no. Porque a la 1:00 a.m, después de que los dos candidatos hayan hecho sus discursos, aún no sabemos ningún tipo de cifras oficiales, tampoco de participación. Y luego también ese apagón informativo que hasta las, diría que hasta la 1:45 ha tenido la televisión oficial del
4: 12,
7: club.
4: 12
1: que per cert,
4: i 47
1: que per cert han connectat directament amb la seu de Florentino Pérez. En cap moment han fet cap esment a l'altra candidatura, en cap moment ha sortit cap imatge, cap declaració d'Enrique Riquelme, només declaració de Florentino Pérez. És molt difícil...
4: No hagi existit a Real Madrid Televisió Enrique Riquelme.
1: Clar, és molt difícil ignorar, i aquí està, Broc, segurament un dels fenòmens més curiosos de tot aquest procés electoral, que és, evidentment, Florentino s'ha mantingut en el càrrec perquè els estatuts no l'obliguen a dimitir quan convoca eleccions. Per tant, és candidat i alhora president, i que, per tant, doncs, pot utilitzar els mitjans, en aquest cas de difusió del club, per, d'alguna manera, doncs, aparèixer ell sense que l'oposició, en aquest cas, hi tingui res a dir.
9: No, sí, quan parlava de televisió nord-coreana no ho deia en broma. És a dir, per mi és el mateix concepte d'utilitzar un mitjà que tens al teu servei per afavorir-te i per una mica propagar el que tu vols que es propagui. I em sembla molt, molt complicat que com a periodista tu et posis a fer reportatges, informació sobre unes eleccions i no comentar en cap moment que hi ha un opositor a donar el nom. O sigui, realment, planteja tu. Em sembla impossible, però passa. I clar, a partir d'aquí, evidentment, Florentino Pérez es passeja per Real Madrid Televisió com si fos cara seva, perquè ho és. O sigui, és així.
1: Broc, gràcies, eh? N'anem parlant aquests dies.
9: Encantat.
1: Apa, bona nit. Toni Solsona, per anar tancant. Ens hem de basar encara... després de 5 hores que s'hagin tancat les urnes, ara les ha complert justament, en el sondeig encara del Chiringuito, en aquest 64-36. Una última valoració de tot plegat i dels discursos que li heu sentit a Florentino i a Enrique Riquelme, buits de contingut, com ara dèiem.
8: I molt interessant la qüestió que Riquelme apunta, que ell creu que amb el bon resultat ha aconseguit aturar aquesta venda, el que dèiem, no? De que ell creu que ha aconseguit una posició de força que podria portar Florentino a no tirar endavant aquesta possible venda de part del Real Madrid. És interessant perquè ho ha dit molt clar, no? Hem aturat la venda del Madrid, hem defensat, I que òbviament, com esperàvem, que ja alça la bandera dient aquí farem una oposició, aquí estarem en alerta, i ha deixat anar algun, doncs, un petit dard, no? Dient m'hauria agradat competir en condicions més justes, que és el que dèiem, que òbviament que no són unes eleccions convocades gairebé de matinada, traïdoria per l'esquena, i que òbviament era molt difícil per Enrique Riquelme guanyar. Per tant, sent guanyador moral, i òbviament a partir d'ara molt interessant veure quin paper té, com el tractant els mitjans, com lidera aquesta oposició al Real Madrid, i Florentino al final, doncs, el que dèiem, no? Doncs és fer veure que tot segueix igual, que no ha passat res, i és molt, aquesta idea tan curiosa, no? El mateix Florentino, en el discurs, no felicita el senyor Riquelme. No diu, diu, no sé, una jornada bona per la mateixa, pots dir, felicitar el senyor Riquelme perquè ha participat, la seva proposta, a partir d'ara, doncs, el Madrid és el... Saps?
1: No ha existit, no ha existit.
8: Normalment, un moment, hi ha aquest gest, ell no l'ha fet, llavors, sembla una miqueta com, saps, el que feia Stalin quan anaves borrant les fotografies de Trotsky, de companyia, i que ara mires unes fotografies, aquí no hi havia algú, no? Doncs l'has borrat, no? M'ha interessat molt la qüestió de que Riquelme doni per fet que creu que pot aturar aquesta operació del
1: a veure si és
8: de Florentino. i perquè no tinc clar que Florentino realment li faci cas i si no vol tirar endavant ho tiri. Però bé, més o menys ha passat el que esperàvem, que és el triomf de Florentino, però és una victòria pírrica, una victòria amarga, una victòria que deixarà conseqüències. Per tant, serà molt interessant veure-ho des de la distància. Crispetes i a mirar-ho.
1: Solsona.
10: Semblava que estava content, però bé faria d'analitzar aquest resultat, perquè encara que digui hem guanyat, perquè aquí el tema de les eleccions tothom guanya, jo no sento mai que perdi algú, no hemos perdido, però sempre hem guanyat alguna cosa, no? Per tant, jo crec que de portes en fora ha de fer aquest discurs que ha fet ara, estem contents, ha guanyat el Madrid, em coneixeu tal, però jo crec que de portes endins ha d'analitzar bé si vol tornar a fer un Madrid que sigui competitiu. I quan em refereixo a competitiu, que ja ho és, em refereixo per poder estar a l'elit dels equips importants d'Europa, que ara mateix no ho és. Encara que sempre que parlem del Madrid, home, el Madrid, oh, sí, sempre no juga bé, però sí, però no, si vol estar allà, jo crec que ha de posar fil a l'agulla. Perquè aquest resultat, escolta, potser no se l'esperava. Potser no se l'esperava, eh? Potser esperava una...
1: No, segur que no se l'esperava, segur.
10: Una victòria més contundent, no? Un 75, 80, 20 o així. Però, clar, ha vist que hi ha una persona que sense tenir els temps de preparació, que només 15 dies, tenint en compte que havia de buscar l'aval, que després conformar aviam la junta directiva, que després a veure quina campanya feia i tot això, i que hagi tret aquests resultats, home, aquest Riquelme d'aquí 3-4 anys, si tot funciona normal, jo crec que ja, i amb l'edat evidentment que té Florentino, perquè ja tindrà 83 anys, doncs hauran de ja de donar el pas. No sé què farà Florentino, no sé si canviaran els estatuts o tornarà a fer dels estatuts que en lloc d'avalar 190 n'avalin 400, perquè encara es pugui presentar menys gent o el que vingui, no ho sé, però que ho valorarem al final de temporada si el que ha fet Florentino o el que té en ment fer aquesta temporada fa que els resultats del Madrid siguin millors i no aquests dos darrers anys. Si no, tindrà una persona allà que l'estarà apretant, evidentment.
1: Sí, sí. Poca autocrítica en el discurs, com deia el Solsona, com dèieu vosaltres també, Paco, Toni, amb el resultat, amb aquest 36% que intuïm que anirà per aquí, perquè insisteixo que 5 hores després encara ens estem basant en el sondeig del Chiringuito, no hi ha resultats oficials, Florentino s'ha proclamat guanyador perquè evidentment doncs, hi ha un percentatge escrutat elevat, que tampoc ben bé sabem quin és, perquè no hi ha informació, però vaja, el que quedi segurament no farà variar la votació en cap grau considerable, però és evident que és una victòria que, pel que segurament Florentino s'imaginava, és una victòria amb moltes pinces, agafada amb moltes pinces. Sí. No sé si volies afegir alguna cosa més, Paco.
7: No. Solo que no ha hecho ningún tipo de referencia a esa mega oferta que iba a hacer a partir del martes. Veremos si también era humo o no. Y sobre todo que la primera imagen que hayamos visto como Florentino otra vez presidente sea Mourinho es preocupante. Es preocupante que se haya abrazado tanto a la figura de un entrenador más que pasado de rosca, de vueltas, que hace muchos años que está fuera de la élite del fútbol y que tiene unos antecedentes que yo creo que al menos debería dejar a Florentino con esa idea de vamos a ser un poco cautos, pero no, se ha abrazado a él y lo va a fiar todo el mandato a él, y eso yo creo que puede acabar como el Rosario de la Aurora.
1: Abans de tancar la tertúlia i d'acomiadar també l'Agut i el Pedrol des de les seus electorals, sap què diuen els diaris a aquesta hora, ara que ja hem sentit, doncs mira, tant a Florentino com a Riquelme?
11: Estàvem repassant els principals webs dels diaris de Madrid, tot i que són força escèptics, potser perquè encara no tenim aquests resultats. Llavors, bàsicament, destaquen qui ha guanyat i qui ha perdut les eleccions, però sense mullar-se gaire més. Per exemple, el diari Marca obre ara mateix amb un Florentino guanya les eleccions. El diari AS, Florentino Pérez reelegit president. El diari El Mundo, Florentino guanya les eleccions contra Riquelme. El País, que encara va, titula l'apartat d'esports amunt, l'escrutini dona la victòria a Florentino amb la meitat dels vots recomptats, o l'ABC, que diu els socis opten per la reelecció de Florentino. Per tant, ja et dic, potser encara pendents de quina és la diferència o quin és el resultat final, però destaquen bàsicament que Florentino és qui s'ha imposat en aquestes eleccions sense gaires més valoracions.
1: Agut, Pedrol, alguna cosa més des de les seus?
5: Aquí no hi ha cap mena d'aproximació al percentatge que els ha donat la victòria, però... Mira, ui, ja comença el DJ, eh? Hòstia, perdó.
1: Hi ha festa aquí, ara, a l'Eurobuilding?
5: M'he quedat impactat perquè això que sentiu ara...
1: Sí.
5: To be real, això que sentiu ara és... La mateixa sala on Florentino ha fet el discurs. O sigui, i ara el que hi ha aquí és tràfic de polseres negres per pujar alguna planta superior i anar de festa amb Florentino la resta de la candidatura per celebrar la victòria.
11: L'Agut va ser al Lucegas i ara és a l'Eurobuilding.
1: No, l'Agut va sempre on hi ha el guanyador.
11: On hi ha la festa.
5: Perquè aquest any de guanyador jo no n'he sortit gaire. Aquest any,
1: l'any que ve.
10: Posa't el braçalet i puja, que hi ha canapés, tu.
5: No, bueno, mira, doncs ja que m'ho dius, et diré una cosa, Daniel Solsona Puig. Aquí ens han servit un tiberi mentre ens esperàvem que riuten dels aperitius de molts casaments.
11: Hi ha un dels vots, Solsona, de Florentino, que és d'Agut, després d'aquest tiberi.
5: Sí, només acabaré ràpid. Tapes fries, snacks crujentes, aceitunes gordales aliñadas, quesos variados con galletitas saladas, jamón ibérico con picos, brioche, atún y piquillos, macarrón de Idiazábal y corte de mortadela y mayonesa de albahaca. Tapas calientes, croqueta de jamón y boletos, rollita de verduras, focaccia descalibrada, brochetta de pollo terillado.
11: Ho ha provat tot, el tio de Bandarra.
5: Calla tu!
10: Regado con qué?
5: Ni burger de ternera con cheddar, arroz a banda... Llavors, bocados dulces.
1: Ah, no m'ha acabat,
5: limón, no, financiero de canela y trufas de chocolate y bodega, vino blanco, vino tinto, cervezas, refrescos y zumos. Què? Què vas a dir?
1: Això ni un casament, vull dir...
2: No, que fàcil és comprar el periodista, Agut.
1: Com diria García, estómagos agradecidos,
5: Sí, sí, allò del buen comer y del buen beber. No sé,
1: sí, catedráticos del...
5: El mutante, el García. Escolta, i l'altre, ha estat tot un ambient cordialíssim. Jo particularment agraeixo, no només per això, lladres, agraeixo el tracte i ho faré personalment al servei de comunicació de Florentino, perquè és veritat que ens han ajudat, molt més que el Madrid, per exemple, que no donava informació. Molta gent se'ns ha acostat quan ha vist el micròfon de RAC1, la centrada, la rematada i el gol, no?
1: Sí?
5: Jo els deia, i al carrer? I llavors anaves rient i tal i qual, i bueno, molt bé. Però hi ha hagut un home que de sobte se m'ha girat i amb un accent estranger m'ha dit: ¿cómo se dice en catalán el enemigo? Quan ha vist el micròfon de RAC1 i el tenia a mig metre, dic l'enemic, i em diu l'enemic. I en aquest moment m'he acollorit una mica, però ha estat només un moment fugaç.
1: Doncs celebro que no hagi passat més. Agut, gràcies, que vagi bé.
5: A disposar.
1: Bona nit. Pedrol, adéu. Alguna cosa des de la seu de Riquelme?
2: Doncs mira, que aquí no ens han donat absolutament res de sopar, ni... Sí, no, aquí l'Agut, que és un carpanta, a veure si porta alguna cosa cap aquí, que estem a...
1: Un tàper. Sí.
2: Sí, sí, un tàper, sisplau, Agut, que hi ha gana, que no em menja
1: res. Pobre Pedrol.
5: Vols arròs?
2: Eh? El que tu vulguis, Agut. Ara arriba un puc.
1: No havies marxat ja, tu, no havies marxat.
5: Home, però jo pen Pedrol el que faci falta.
1: Per al·lusions. Sí, sí, porta-li un tàper, sí, va, porta-li un tàper, Agut.
11: Un tafacó, ni que sigui, un tafacó.
1: Sí, sí,
5: aquí
1: sí,
5: el tafacó ja l'he portat a la tarda. Sí. Sí. Saps, no estiguis de la llengua, va.
1: Deixa'l marxar, Pedrol, va.
5: Adiós.
2: Sí, no, simplement explicar que això, que aquí està desfilant ja tota la gent, Enrique Riquelme continua a dins d'aquesta seu, però en principi la idea és que ja no parli més. Aleshores, la candidatura de Riquelme ens confirma que ells tampoc saben els resultats oficials d'aquesta votació, però que sospiten, intueixen que més del 35% de vots a favor, menys del 40% de vots a favor, és a dir, aquesta és la forquilla entre 35 i 40, i evidentment aquí és victòria moral, és a dir, des del departament de premsa ara han sortit aquí a xerrar una miqueta amb nosaltres i ens han dit que coi, que Florentino té un problema perquè més de 3 de cada 10 socis del Real Madrid comencen a veure que Florentino ja s'està acabant el seu mandat, i hi ha hagut crits a dins de la seu dient, cantant el canvi ha empezado, el canvi ha empezado. Vull dir que aquestes eleccions serviran de ben segur de trampolí a Enrique Riquelme. No s'ha fotut una patacada descomunal, hi ha hagut partit, tot i que des de la primera hora del matí la victòria ha sigut per Florentino Pérez, però aquests resultats l'avalen, i de quina manera, per d'aquí 4 anys presentar-se, tornar-se a presentar, i no sé si guanyar les eleccions, però vaja, si no hi ha Florentino serà el gran favorit, sense cap mena de dubte.
1: Doncs ho anirem veient i a veure com va també el mandat de Florentino Pérez. Pedrol, gràcies.
2: Adéu, que vagi bé.
1: Bona nit. Solsona, Padilla, Cabezas, gràcies també per haver aguantat fins tan tard, un quart de dues.
8: Vosaltres.
1: Però sí, això passa una vegada cada 20 anys. Per tant,
8: sí, que fa com a tajala, jo,
1: som uns privilegiats d'haver-ho viscut. Bona gràcies, nit. Que vagi bé. Sape, fins ara.
4: Que vagi bé, bona nit.
1: Una pausa que em destina encara una mica més al Tu diràs, que avui han passat moltes coses.

0: Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus. Xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
1: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros. Consulta condicions a la xarxa de concessionaris Volvo de Catalunya.
2: Aquest any 103, el 29 de novembre, l'Allianz Jean Buen de Mundo Deportivo compleix la seva edició 103. No és una cursa, és la cursa. Afanya't a inscriure-t'hi a allianzjeanbuen.cat i forma part de la cursa més emblemàtica de Barcelona. Rebràs una samarreta tècnica Mizuno amb un disseny únic i exclusiu. T'esperem el 29 de novembre. Preparats, llestos, ja!
3: Joan, demà hem d'anar a Igualada. I després a ca la meva mare, Olot. Mm-hmm. Carreguem les cadires i cap a Reus, que hi juga el meu nebot.
4: Molt bé.
3: Arribarem a tot?
4: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
5: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
6: A RAC1 hi ha un podcast que parla de tu.
7: I del més important entre totes les coses importants, la salut.
6: Un podcast que t'ajudarà a entendre millor com funciona el teu cos.
7: Parlem dels problemes petits i grans, de manera rigorosa i planera, amb especialistes i amb testimonis.
6: A RAC1 Podcast, la píndola de salut, amb Marc Radorta. Sisena temporada. Els divendres, cada 15 dies, un nou capítol a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
8: RAC1 Podcast.
6: Amb la col·laboració de Àptima Centre Clínic Mutu a Terrassa. Camí cap al Mundial amb RAC.
9: La 1 i 18 minuts, acabem de viure la jornada electoral al Real Madrid, encara sense resultats oficials, però sí amb les compareixences de Florentino Pérez, guanyador aproximadament amb un 65% dels vots. Això és el que diuen els sondejos i és el que diuen les diferents candidatures. La de Riquelme, que estaria doncs entre el 35 i el 40%, però en les properes hores, doncs quan ja tinguem els resultats definitius i tot plegat, anirem també doncs estirant aquestes conseqüències d'aquesta victòria de Florentino Pérez, però amb un percentatge de vots molt significatiu, victòria moral d'Enrique Riquelme. Àlex Pintanel, bona nit.
10: Què tal, Jove? Bona nit.
9: Hem monopolitzat el Tu diràs amb les eleccions del Madrid, però continuem fent el compte enrere cap al Mundial. Falten només 4 dies ja pel partit inaugural, aquest Mèxic-Sud-Àfrica de dijous. Avui hem tingut una notícia que està vinculada amb una de les seleccions que doncs està aixecant, diguéssim, més l'atenció, diguéssim, que està cridant més l'atenció, que és la selecció de l'Iran, perquè està sacsejant, ja ens ho podíem imaginar els dies previs al Mundial, la seva presència al continent americà.
10: Sí, i de fet l'Iran ha denunciat als Estats Units perquè només els ha concedit el visat als futbolistes pels dies de partit, és a dir, només un dia. Per tant, viatjaran el mateix dia de partit i hauran de tornar tot just després. Recordeu que fins i tot l'Iran ja va amenaçar amb no jugar aquest Mundial. A més, fins a 15 integrants del cos tècnic de la selecció encara no han rebut el visat per entrar als Estats Units. El mes de maig, la Federació Iraniana ja va confirmar que es concentraria a Tijuana a causa d'aquests problemes que ja tenia per instal·lar-se a San Diego, a Califòrnia, que inicialment era on tenia la selecció de l'Iran al campament base. Els dos primers partits contra Nova Zelanda i Bèlgica jugaran a Los Angeles i el tercer contra Egipte serà a Seattle. Per tant, si no hi ha variació d'última hora, 24 hores, entrar al país, jugar al partit i quan acabi, doncs tornar cap a Tijuana.
9: Uh-huh. Pel que fa als amistosos d'avui, hem tingut un ensurt al partit de Dinamarca.
10: Sí, perquè el futbolista del Wolfsburg, Christian Eriksen, s'ha desplomat en l'amistós que estava jugant la selecció danesa contra Ucraïna. Està bé, fora de parell, això és el més important. Eriksen, recordem, ja va tenir una aturada cardíaca a l'Eurocopa de 2021. S'ha posat la mà al pit en aquest partit i s'ha desplomat. Hi ha hagut moments d'angoixa, evidentment, però ha estat el migcampista el que s'ha aixecat i ha pogut caminar fins a l'ambulància, segons els doctors de la selecció danesa. Eriksen ha patit un atac de cor ha perdut el coneixement durant pocs segons i ha estat el marcapassos que ja portava, que se li va instal·lar el 2021, el que l'ha salvat la vida. Evidentment, partit suspès amb 2-1, guanyant Dinamarca. Deixem que et destaqui també que Dinamarca, per cert, que no estarà al Mundial. El blaugrana Christensen ha jugat 45 minuts i et destaco res. Un parell de partidets amistosos que s'han jugat avui. Croàcia 2, Eslovènia 1, amb un gol de Luka Modric, i l'empat a 1 entre el Marroc ha marcat Brahim, el futbolista del Real Madrid, i Noruega, l'empat l'ha fet Martin Odegaard. En aquest partit hi ha hagut dos jugadors que han marxat lesionats. Abde, el futbolista del Betis, amb un cop al genoll dret, per cert, un cop amb el seu company, amb Xavi Riad, l'exfutbolista del Barça, ara el Palace, i també Marraui, a lateral dret. Per tant, atenció, perquè dissabte es juga un Brasil-Marroc ja del Mundial, i de moment amb el dubte de saber si estaran Abde i Marraui. Demà, Països Baixos, Uzbekistan i França i Irlanda del Nord.
9: I la matinada de dilluns, el segon amistós de la selecció espanyola, en aquest cas contra el Perú, a Puebla, sense Lamine, Nico i Víctor Muñoz, que s'han quedat a Chattanooga perquè doncs continuen recuperant-se de les seves lesions.
10: Cap dels tres ha viatjat, el partit serà a les 4 de la matinada i doncs es quedaran al campament base de la selecció per continuar amb el procés de recuperació. La selecció, per cert, que està viatjant a hores d'ara cap a Puebla. A més, a punts en clau mundial, Rafinha va jugar 71 minuts la passada matinada en la victòria del Brasil davant Egipte 2-1, va donar una assistència a Endrick i va reconèixer el jugador del Barça, que encara no està al 100% després de la lesió del mes de març. Ancelotti per a Wesley, el futbolista de la Roma, un dels seus laterals drets, després de la lesió que va patir ahir, no hi serà al Mundial. El seu substitut serà Ederson, un migcampista. I a més, a pocs quilòmetres del campament base d'Anglaterra, a Kansas City, hi ha hagut un tiroteig amb 9 ferits, segons han informat les autoritats locals. Cal recordar, això sí, que ara els anglesos estan a Miami abans de desplaçar-se a Kansas en els pròxims dies.
9: Déu-n'hi-do. Ens encaminem cap al Mundial ben tranquil·lets. A veure...
10: Sí, no està gens malament. A 4 dies, com deies, a les 9 al dijous, aquest partit inaugural a l'Azteca entre Mèxic i Sud-àfrica.
9: Gràcies, Pintanel.
10: Adéu, bona nit. Give me some time to think. I'm in the bathroom looking at me.
9: Facing the mirror is all I need. Encara en futbol, el play-off d'ascens a primera divisió, victòria del Màlaga 0-1 contra les Palmes, agafa avantatge el Màlaga en l'eliminatòria, l'altra recordem que està empatada 1 entre Castelló i Almeria, i el play-off per pujar a segona divisió, avui hem tingut l'eliminació de l'Europa, que ha forçat la pròrroga en el partit de tornada Balaïdos contra el Celta B, però ha acabat perdent 3-2. Clara Rodergas, bona nit.
8: Bona nit, Oriol.
9: Decepció, entenc, que entre l'expedició escapolada, tot i que barrejada amb orgull, no?, per la temporada que pocs es devien imaginar que acabaria aquí, a Balaïdos, en una semifinal per pujar a segona divisió.
8: Exacte, és tal qual com tu ho has definit i com ens ha explicat també el capità, Àlex Cano, en acabar el partit a RAC1, que evidentment dol quedar-se tan a prop de poder disputar aquesta final, perquè l'Europa durant uns minuts ha estat guanyant el partit, recordem, amb el golaç de Jordi Cano a la primera part, a la mitja hora de joc. Després, dos penals segurament innecessaris, sobretot el primer de Mèixec, han capgirat el marcador un altre cop, però l'Europa ha tornat a posar-se dins l'eliminatòria, forçant la pròrroga amb el gol de Jordi Cano de penal. Però després, a la pròrroga, l'equip ja s'ha enfonsat a nivell físic també contra un filial molt treballat, com és el del Celta, que nodreix molt el primer equip, que Claudio Giraldez confia molt en els joves. Doncs avui també s'ha notat aquest talent, aquest punt més de físic, i d'aquí també que hagin acabat guanyant 3-2 a la pròrroga. Però, com dius, aquesta barreja, no?, de la tristesa per quedar-se tan a prop, però a la vegada l'orgull, perquè l'Europa ha donat una gran sorpresa aquesta temporada. És un equip revelació que ha estat tot l'any a la part alta, i de ben poquet ha estat d'aconseguir classificar-se per aquesta gran final, que era contra el Ponferradina, la Ponferradina, que és qui ahir va eliminar l'Atlètic de Madrid. Bé, una gran temporada amb un líder com és Adai Benítez, que als micròfons de BTV ha deixat caure que la seva etapa ha acabat.
11: Agrair a tots els jugadors i a tots el que han fet per mi, igual que jo m'he deixat la vida per ells, i crec que això ja queda dintre del meu cor fins aquí, aquesta etapa de 2 anys, fins aquí.
8: De fet, l'Àlex Cano també, una mica quan li hem preguntat per la figura de Dai, de què li havia dit que havia dit els jugadors a l'acabar el partit, també ha enviat un missatge d'agraïment al cos tècnic, a Dai, per aquesta feina en aquests anys. si acaba realment l'etapa de Dai, com sembla, realment pot marxar satisfet del que ha aconseguit amb l'ascens a Primera Federació i aquesta a punt de jugar aquesta final del playoff a Segona Divisió.
9: Molt bé, Clara, que vagi bé, gràcies.
8: Bona nit.
9: Doncs a l'Europa fora queda el Sabadell com a representant català en la final per pujar a segona. El Sabadell, que avui ha sabut que s'enfrontarà, com ara dèiem, al Zamora en la tornada a la nova Creu Alta. El Zamora, que ha fet igual que el Sabadell, va perdre l'anada 2-0 al camp d'un filial, en aquest cas el del Villarreal, i ha remuntat. Per tant, Zamora-Sabadell, Ponferradina-Celta B, les dues finals. D'aquí sortiran els dos equips que acompanyaran l'Eldenc i el Tenerife en l'ascens a segona. I, per cert, el Badalona lluitarà per l'ascens a Segona Federació després d'haver remuntat el 4-1 de l'anada contra el Cornellà. L'eliminatòria final serà contra el Compostela. Per tant, avui ben contents a Badalona pel futbol i pel bàsquet, perquè la penya l'ha feta molt grossa.

0: A Vitòria hi ha el Dani Aguilar, encara suposo que despert. Dani, bona nit.
1: Despert i a punt per tu, Oriol Jové, molt bona nit.
0: Ai, la penya.
1: Uf, quina tarda. Quina tarda més bonica, Uri, i ho dius, en perspectiva badalonina, amb grans badalonins com, per exemple, el Xavi Ballesteros, en qui hem compartit una jornada espectacular, que se'ls veia emocionats, que se'ls veia feliços, també el Joventut, que avui ha guanyat el Baskonia en un tercer partit espaterrant. Jo crec que l'afició de la penya pot dir que ha vist un dels millors partits de les últimes eres de la penya, amb un líder que és Ricky Rubio, amb 23 punts, Uri, que ha fet un partit per al record, 88-96 ha guanyat el Buesa Arena, un Buesa Arena que tenia avui més de 12.000 persones, perquè realment després del segon partit els bascos doncs volien classificar-se per aquestes semifinals. Ha arrencat amb Birgander dominant a la pintura, ha tingut moments de Hunt, ha tingut moments de Hackenson sobretot, ha tingut moments de Hanga amb allò al tram final de la seva carrera aturant-lo a Boca Baró, però sobretot Ricky Rubio. Oriol, insisteixo, partides absolut monumental d'en Ricard, que a més jo crec que és un partit molt especial, un partit que ha liderat absolutament el seu equip amb triples, amb moments essencials, i de fet ell fins i tot explicava a RAC1 després del partit de vestidors amb la resta de mitjans com s'ha sentit en aquest partit clau.
2: Bé, ha sigut una sèrie on en alguns moments no m'he sentit còmode, però en general crec que he trobat el que buscava l'equip, no? I per ajudar-lo, avui pues, ha sigut més encertat des de la línia de 3, però bueno, crec que fer jugar l'equip com l'hem fet jugar és també mèrit del coaching staff que tenim, de veure on atacar i com atacar, perquè 3 partits seguits contra un equip com el Baskonia és molt difícil.
1: I també jo crec que figura rellevant la de Dani Miret, que queda, vaja, per
0: totalment.
1: Mi ja ho estava, aquest és el meu punt de vista, per mi ja ho estava, però queda absolutament legitimat com un tècnic de present i de futur, no tan sols del Joventut, sinó que crec de la resta de la CB, perquè molta gent ho diu, que el guió de partit de Dani Miret en els 3 partits ha estat clau. I escolta, quan el Xavi Puig al Superesports en directe li ha preguntat després del partit què significa o què suposa entrenar Ricky Rubio, mira què ha contestat l'entrenador.
3: Perquè sap molt, és molt bo i a més ens ajuda molt a tots. Aleshores, tant pels companys com per l'estaf, no jugues amb les mateixes normes que els altres equips. Tens un líder, algú que amb el seu esforç i amb la seva passió i el seu talent trasllada a l'equip moltes coses i realment doncs, ens ajuda molt.
1: Ens ajuda molt, deia, crec, pràcticament fer trampes, disposar de Ricky Rubio, una penya que, insisteixo, avui amb unes desenes d'aficionats que han embogit absolutament al Buesa Arena, insisteixo, és d'aquells dies que recordarem, s'ha classificat per aquestes semifinals.
0: On es trobarà el València.
1: Sí, senyor, un València de Pedro Martínez que és, atenció, l'únic equip, l'únic cap de sèrie que s'ha classificat per les semifinals, Oriol, i això és
0: molt
1: històric.
0: Gros. Sí, sí.
1: Mai abans havia passat. Dit d'una altra manera, el 8è s'ha carregat el primer, el 5è s'ha carregat el quart, el 6è s'ha carregat el tercer, només el segon ha guanyat el 7è, el València, que ha guanyat el Bilbao. Per tant, evidentment, passa a ser el gran favorit per aixecar el títol de Lliga. Arrencaran aquestes sèries a dimarts, demà passat ja torna a arrencar la competició. Tenim 6 dies seguits de competició de bàsquet d'equips catalans a la CB, això és una meravella. Dimarts arrenca amb el Barça-Tenerife i dimecres arrenca la sèrie del Joventut, evidentment, amb el factor pista a favor a València, amb els 2 primers partits a València dimecres i divendres, tots 2 partits, tots els partits, si no hi ha, de fet, novetats a les 8.
0: Doncs poc que ens ho pensàvem, però la setmana que ve ha quedat molt i molt animada en clau bàsquet amb aquests 2 catalans, el Barça i la Penya, tots 2 segurament de manera inesperada a les semifinals de l'ACB d'aquesta temporada. Doncs n'anem parlant al llarg de la setmana, Dani.
1: I tant que sí, n'anirem parlant.
0: Que vagi bé, bona nit.
1: Yeah, bona nit. Yeah, yeah, yeah. I'm so used to being bold.
0: De seguida el Quim Salvador amb la victòria també de Marc Márquez a Hongria. Primera victòria de l'any, la primera 266 dies després i la número 100 de la seva carrera. Abans, però, Pau Bombardó, bona nit.
4: Bona nit.
0: El Barça d'handbol ha guanyat un títol. S'ha proclamat campió de Copa a una setmana de la Final Four de la Champions.
4: Sí, sí, a més a més ha superat de manera molt clara el Bidasoa Irún per 17 a 37, 20 gols de diferència. Aquesta victòria li ha servit al Barça per sumar la seva 13a Copa consecutiva i la 30a del seu palmarès. El partit ja ha començat, això sí, amb un parcial de 7 a 0 i amb aquest resultat el Bidasoa doncs, ja no ha pogut disputar-li la final al Barça en cap moment. L'MVP del partit ha estat Emil Nielsen, el porter que marxarà del Barça a final de temporada i que, per tant, haurà jugat un dels últims partits amb l'equip. No haurà estat l'últim, perquè, com dius, el Barça juga d'aquí tot just una setmana a la final a 4 de la Champions a Colònia, on buscaran recuperar el títol de campions d'Europa.
0: A més, el Liceo és el primer finalista de l'Hockey Lliga, després de guanyar el quart partit a la pista del Calafell, 3-4. En canvi, l'Igualada ha forçat el cinquè partit de l'altra semifinal, la semifinal contra el Barça, 2-1 ha guanyat l'Igualada. Per tant, s'haurà de jugar també aquesta propera setmana el cinquè partit al Palau per saber qui dels dos juga la final contra el Liceo.
5: GP RAC 1.
0: I com dèiem, acabem amb motor, perquè avui Marc Márquez ha guanyat el Gran Premi d'Hongria de MotoGP. Quim Salvador, bona nit.
6: Hola, Oriol, bona nit.
0: El campió Cerveria ha completat un cap de setmana rodó ahir pole i sprint i avui ha acabat guanyant també la cursa per fer el ple de punts a Balaton Park.
6: 37 de 37, com l'any passat. De fet, a Hongria, si em permets la broma, podrien ja considerar un canvi de nom del circuit i que es digui Balaton Park.
0: Estic d'acord, estic bastant d'acord.
6: Dos doblets seguits. Victòria importantíssima, la d'avui, perquè és la primera d'enguany de Marc Márquez en Gran Premi, la número 100 del Cerveria al Mundial, comptant les tres categories, i també la número 100 de l'equip oficial Ducati a MotoGP. I sobretot perquè aquesta victòria arriba al segon Gran Premi que Marc Márquez ha disputat després de la doble operació de peu i espatlla del 10 de maig, que va venir després de la caiguda a l'esprint d'Alemans. Tot just avui ha fet 28 dies que va passar pel quiròfan i ha pogut retrobar-se la victòria en Gran Premi. Marc Márquez ha explicat a DAZN que encara no està al seu millor nivell físic i que les característiques del circuit i també una elecció de pneumàtica encertada l'han ajudat a batre un combatiu Pedro Acosta, que és qui ha acabat segon.
7: He dado todo, final de carrera, menos mal que iba con ese medio y Acosta iba con el blando. Me ha dado un poquito de tregua porque iba con el brazo izquierdo engarrotado, perdido, de hacer tanta fuerza, y el derecho, menos mal que había pocas curvas. Eso me ha permitido dosificar, pero bueno, ha sido una victoria que hemos pagado un precio caro, pero ha valido la pena.
6: Un preu alt, el d'aquesta victòria, que el campió Cerverí ha detallat així.
7: Joder, tú dirás, el precio de, yo creo que he pasado dos veces por quirófano, muchas horas de camilla, ya pues no me lo tomo a risa porque son duras, pero bueno, te lo tienes que tomar con optimismo, sobre todo porque no ha sido la primera vez, cansa mentalmente mucho, más que físicamente incluso. Però bueno, luego cuando vives estos momentos, pues la recompensa está allí.
0: Les declaracions de Marc Márquez, que contrasten una mica amb la solidesa que ha exhibit aquest cap de setmana, i també amb els resultats, un ple de punts que l'acosta la lluita pel títol.
6: Sí, una retallada important a la classificació general, perquè avui ni el líder Marco Bezzecchi ni el segon Jorge Martín han puntuat a causa d'una caiguda múltiple que ha provocat el madrileny a la primera frenada, errada que a més li ha costat a Martinator una doble volta llarga de penalització per la pròxima cursa, el Gran Premi de Txèquia a Brno. Marc Márquez és ara cinquè al Mundial de MotoGP, a 72 punts del líder, que continua sent Bezzecchi, i en queden 518 de punts en joc, 14 grans premis. Des de fora, fa la sensació que ha començat l'operació remuntada aquest cap de setmana.
0: Hi ha marge.
6: Sí, però Marc Márquez ho ha desmentit, això de l'operació remuntada, també a DAZN.
7: No me encuentro en el estado para remontar. Me encantaría decirte vamos a por la remontada, me encantaría decirte vamos a atacar, en Brno vamos otra vez a por la victoria, pero lo he visto este fin de semana. Ya solo con dos frenadas de derechas, la 1 y la 5 me costaba, pero eran solo dos y esto hacía que bueno, me podía reservar bastante. Hacer un fin de semana como el que he hecho es muy difícil técnicamente, porque cuando tú el viernes no apretas, el sábado apretar es difícil, o tienes muy por la mano el circuito o no, o es imposible, pero seguiremos insistiendo, evidentemente quiero disfrutar.
6: També és un clàssic de Marc Márquez, això de situar les expectatives per sota del que després acaba passant, però si ell ho diu és veritat, que no està encara al seu nivell físic, i haurem de veure les pròximes setmanes si es recupera prou per poder lluitar pel títol.
0: Sí, no? Com sigui, la pressió pels altres. En les celebracions ha deixat una anècdota, però...
6: Sí. Marc Márquez ha passat sota la bandera de quadres Aviam si ho explico bé, perquè per la ràdio sense imatge és complicat, pujant i baixant alternativament les dues mans en un gest que els més joves segur que saben perfectament de què va, però que ell li ha copiat al papa, vist unes imatges que s'han fet virals, sense acabar de saber ben bé de què es tracta. Fins al punt que quan li estava explicant a Pecco Bagnaia, quan tots dos veien les imatges repetides abans de sortir al podi, l'italià, que per cert avui ha estat tercer, l'ha hagut de corregir.
8: 7-11,
9: no? 6-7. 7-11.
8: È troppo vecchio per fare 6-7.
9: Ho visto il Papa fare il 6-7.
6: Sei troppo vecchio per fare el 6-7, li ha dit Bagnaia Marc, que és massa vell per fer això del 6-7, bé...
0: Una mica boomer.
6: Suporta Marc Márquez.
0: Però ho ha fet pel papa, em sembla fascinant.
6: Sí, sí, jo també sóc més de 7-11, Oriol, per tant, ple suport en aquesta lluita
0: a
6: Marc Márquez. Anècdotes a part, pròxima cita del Mundial de Motos, Gran Premi de Txèquia, d'aquí a dues setmanes, del 19 al 21 de juny a Brno.
0: Gràcies, Quim, bona nit.
6: Bona nit.
0: La 1:37, per rematar el Tu diràs, ens posarem al dia també del que ha passat, de l'actualitat general al marge dels esports i d'aquestes eleccions a la presidència del Reial Madrid, amb el Pol Prats. Què tal, Pol? Bona nit.
10: Què tal, Oriol? Bona nit.
0: Però on comencem?
10: Doncs més enllà d'aquestes eleccions al Reial Madrid, evidentment a aquesta hora estem pendents de l'Orient Mitjà perquè l'Iran ha trencat l'alto el foc i ha llançat míssils contra Israel per primer cop en un parell de mesos. És la resposta de la Guàrdia Revolucionària als últims atacs israelians contra el Líban i contra Hezbollah. Israel ha interceptat tots els projectils, però ara amenaça de tornar-s'hi. Donald Trump s'ha erigit un cop més com a pacificador i ha demanat a tots dos bàndols, però especialment a l'Iran, que baixi les armes i que torni a la diplomàcia. El president dels Estats Units ho ha dit al Financial Times, però no hi ha àudios. A casa nostra, els Mossos d'Esquadra investiguen un nou tiroteig que ha deixat un mort a Barcelona passat aquest diumenge a la nit al carrer de la Mineria de la Zona Franca, i a aquesta hora els agents hi mantenen un ampli dispositiu. La policia està buscant l'assassí, que ha fugit. Segons apunta La Vanguardia, hauria estat un conflicte entre grups criminals. És el segon tiroteig mortal en menys d'un mes en el mateix carrer, al carrer de la Mineria, però la policia creu que no estan relacionats entre ells. I d'aquí a poques hores comencen les afectacions de trànsit per la visita del Papa Lleu XIV a terra dimarts a Barcelona, però des d'aquest dilluns ja hi haurà carrers tallats a les zones que el pontífex visitarà fins dijous, sobretot a Ciutat Vella, a Montjuïc i a l'Eixample. Els talls començaran a les 7 del matí i es reforçaran els serveis de bus, de rodalies i de ferrocarrils. Mentrestant, Lleu XIV continua a Madrid aquest dilluns al matí. Es reunirà amb el president espanyol, Pedro Sánchez, i després es convertirà en el primer papa a fer un discurs al Congrés dels Diputats. Per cert, que aquest dilluns també es posaran punt final les obres del túnel del Garraf, dels túnels del Garraf. Els tècnics d'ADIF i de Rodalies encara hauran de fer comprovacions, però en els propers dies està previst que reobri tant pels trens de l'R2 Sud com pels regionals. Mentrestant, es manté el servei alternatiu amb autobús. I si et sembla, Oriol, com sempre, acabem aquest avanç informatiu amb el temps, perquè la setmana començarà amb una mica més de calor que aquest diumenge, però a partir de la tarda descarregaran ruixats al Pirineu i al Prepirineu, serà sobretot al sector oriental i a l'interior del nord de l'Alt Empordà.
0: Molt bé, Pol, gràcies. Que vagi bé la matinada.
10: Igualment.
11: Winamax t'ofereix l'últim minut del Tu diràs. Winamax, les millors quotes.
0: Vinga, i rematarem el Tu diràs amb el Pau. Avui, l'últim minut, el focalitzarem en veure què trobarem demà als quioscos a les portades, després d'aquestes eleccions a la presidència del Madrid. Què diuen els diaris en paper, Pau?
12: Doncs, de moment, pocs diaris en paper s'han pronunciat més enllà dels catalans. Això sí, alguns diaris esportius. El Mundo Deportivo titula Florentino gana, vuelve, mou. L'esport Florentino ja no és intocable. I també tenim el Mundo, que acaba de treure també la seva edició en paper, que diu Florentino gana, pero el voto de castigo cuestiona su cambio societario.
0: Aquí ja la premsa generalista i de Madrid.
12: Correcte.
0: Que és l'únic diari generalista de Madrid
12: de moment,
0: que tenim.
12: De moment sí. Català tenim La Vanguardia, que titula Toc d'atenció a Florentino del madridisme. El periòdico diu Florentino guanya Riquelme, però perd suport entre els socis. L'Ara, que titula, en aquest cas, recompte caòtic al Real Madrid. L'esportiu
4: positiu que diu Florentino seguirà manant al Madrid tot i el retard en el recompte, i aquestes són una mica les opinions que reparteixen els diversos diaris i portades i que veurem demà als quioscos.
0: Doncs la resta de demà, alguna cosa més que haguem
4: doncs,
0: de saber?
4: En altres esports direm que aquest dilluns la selecció espanyola femenina juga contra Islàndia i depèn de si mateixa per aconseguir una plaça al Mundial de l'any que ve. El partit en aquest cas serà a les 9 del vespre. En bàsquet hem explicat les bones notícies per la penya, però mentrestant hem de dir que es proclamava un nou equip de CB. Serà l'Eima Corunya, que ha superat l'Estudiantes a la pròrroga per 100-97. I si et sembla que anem en pàdel, perquè les catalanes Ari Sánchez i Andrea Ustero han perdut la final de l'Italy Major Premier Padel en dos sets davant Delphi Brea i Gemma Triay, 6-1 i 7-5. En categoria masculina han guanyat Coello i Tàpia.
0: Gràcies, Pau. Bona nit.
4: Bona nit.
13: Tens ganes d'apostar pel proper partit? Crea el teu compte a Winamax.es i aprofita el Bono Goat, el millor bo de benvinguda del mercat. Fins a un 150% de les teves apostes perdedores reemborsades amb el teu primer dipòsit. Qui és la cabra, ara? Aquesta temporada, aposta per Winamax.
11: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
14: Vols que el partit et vagi com l'anell al dit? Descobreix el My Match en exclusiva a Winamax. Crea la teva aposta escollint seleccions d'un mateix partit i així podràs obtenir la teva quota personalitzada. Imagina el teu escenari ideal gràcies a My Match i posa una quota a la teva intuïció.
11: Winamax, les millors quotes. Juga amb responsabilitat, només per a majors de 18 anys.
15: A Ford hem electrificat els nostres vehicles, sent l'esperit esportiu del Capri, l'aventura sense límits de l'Explorer i l'agilitat urbana del Puma Geni. Vine a provar la nostra gamma elèctrica amb el carregador i la seva instal·lació gratuïta. Aquest mes, a Ford, sumem 4.500 euros a l'ajuda del Pla Auto Plus, xarxa de concessionaris Ford de Catalunya.
16: Volvo EX30, un SUV compacte i 100% elèctric pensat per als grans dies. Autonomia eficient, càrrega ràpida i el millor de la seguretat Volvo. Disseny escandinau minimalista i amb caràcter, amb estil, espai i sensacions inigualables. Volvo EX30, des de 35.800 euros,

0: Coneixes Munt, la marca número 1 de cosmètica natural i ecològica feta a Catalunya. Tot va començar fa 30 anys amb una petita botiga al barri de Gràcia i avui pots gaudir dels seus cosmètics als millors herbolaris de Catalunya. Rosa mosqueta regeneradora, arbre del te purificant, tot fet amb ingredients ecològics per cuidar la teva pell cada dia. Troba'ns a les millors botigues naturals i també a munt.es.
1: I pendents d'aquests resultats oficials que, de moment, això sí, comporten que Florentino Pérez continuï al capdavant del Real Madrid i que José Mourinho vingui com a tècnic blanc. Es preveu animadet el mandat de Florentino Pérez. Agraïm, com sempre, la feina a la redacció d'Esports de RAC1 que ha fet possible aquest programa, també el Dani Manzanera i el Víctor Valero des del control tècnic. Demà més t'ho diràs, a partir de 12:45. Fins demà, que vagi bé, bona nit.
2: Tu diràs.
3: Ara escoltareu
2: els millors moments
4: del dia lliure.

0: I arribats a aquesta hora del matí, aquesta hora que, com sabeu, és entre intempestiva i plàcida, intempestiva per tots aquells que estiguin tornant cap a casa seva després d'una llarga nit, esperem que ociosa, de gaudi, de plaer, però també pot ser laboral, fins i tot es poden combinar les dues coses, però és intempestiva per ells i és plàcida per aquells que tot just us estigueu despertant a aquesta hora, obriu un ull, potser des del llit estant, i penseu, mira, encara tenim tot el diumenge per tirar endavant, per construir. Doncs en aquest xoc de civilitzacions que suposa els que arriben i els que se'n van, els que arriben fins al llit per estirar-se i anar a dormir, i els que tot just se'n lleven, els que obren la porta de casa per sortir-ne i els que l'obren per entrar-hi, doncs aquest xoc, aquest duel entre uns i els altres, és el moment perfecte, ideal, perquè nosaltres ens desplacem a un raconet molt especial de la geografia radiofònica d'aquest país, que, com sabeu, és un carreró empedrat dels últims que queden a casa nostra, al final del qual hi ha un edifici sense gaires pretensions ni artístiques ni arquitectòniques que amaga darrere d'una immensa porta ja desgastada pel pas del temps una pila de meravelles. És el basar de les sorpreses i a la porta sempre hi ha l'Albert Berlegui. Com estàs, Berlegui? Bon dia.
1: Què tal, Bundó? Com anem? Com a tot?
0: Primer basar del mes de juny, eh? Això és sí, que això
1: sí, sí,
0: ja...
1: Sí. Això a res.
0: És tremendo, eh? És tremendo.
1: Pensa que és el mes de... O sigui, ja tenim les escoles acabades, ja tenim els casals d'estiu, el Sant Joan...
0: Bueno, les escoles, calor, els... les escoles acabades, a veure, encara falta una miqueta, però vaja...
1: Però això ho tenim,
0: 15
1: això,
0: dies.
1: Ja està, ja ho tenim, això ja ho tenim, eh?
0: Sí,
1: el Sant Joan, els casals d'estiu, els mosquits tigres, noia, és que aquí ja hi som tu. I abans d'ahir encara estàvem amb la manteta, eh, de l'hivern,
0: sí,
1: eh?
0: Bueno, que... a veure, perdona, és que el maig que hem deixat enrere ha estat un mes molt estrany,
1: sí,
0: eh? Perquè
1: sí,
0: vam tenir
1: sí,
0: tota una
1: sí,
0: fase hivernal completament i una fase de calor d'agost, que, vaja, insuportable.
1: Sí, que, sort les pluges del dijous, que la cosa va anar així una mica bé per compensar.
0: Correcte.
1: Però vaja, sí, ha estat sens dubte un mes estrany, eh? Vull dir que...
0: A veure, Berlegui, t'he de preguntar la pregunta, o sigui, l'elefant a l'habitació.
1: Què
0: és?
1: Sí.
0: Que la setmana passada em vas parlar ja del botó vermell, del botó de l'amenaça del pluricocat, que el tinc aquí, que si no sé què, que si el vols veure, que si el vols provar,
1: sí,
0: jo vaig dir que no. Però estàs tan desesperat ja...
1: No, a veure, van arribant cartetes i postals, però no sé si arribarem a finals de temporada. És a dir, van arribant cosetes, postals sobretot, per al que he pogut més o menys copsar posant l'ull per la bústia que tenim aquí fora, però no sé si arribarem fins a final de temporada. Però va, genera de ben poc, eh? Vull dir que si no arribem serà per poder una setmana, eh? Vull dir que, per tant, a tots aquells que estiguin a punt de dir, va, sí, avui sí, doncs que s'hi posin, perquè si no ja hauríem de saltar a l'altra temporada. Però vaja, no sé si... Amb això ho tindríem fet, ja.
0: Va bé. Bueno, en tot cas, jo el que faig és recomanar sempre que la gent ens continuï escrivint, sobretot ara que ja ha arrencat la proximitat de l'estiu, que queden res un parell o tres de setmanes, i que ja ens comencin a enviar qui ja tingui el gaudi, perquè això del mes de juny, a vegades ja hi ha gent que ja fot el camp, eh? O sigui, ja a principis de juny, qui no tingui criatures ja està viatjant. Si ens voleu enviar postals des de qualsevol lloc del món on us aneu de vacances, o des d'on vulgueu, des de casa vostra, una carta, el que sigui, ens el podeu fer sempre arribar al mateix lloc, que és la mateixa adreça de sempre, que és el Basar de les Sorpreses, a l'Avinguda Diagonal 477, planta número 15, codi postal 08036 de Barcelona, i com sempre l'Albert les llegirà totes, sempre per ordre, i les respondrà una per una. Anem a llegir-ne un parell, Berlegui, què et sembla?
1: Mira, les que tenim per avui

0: com ja del mes de març.
1: Epa.
0: Finals de febrer, principis de mes de març, per
1: ja
0: tant, la cosa
1: això.
0: Ja estem ja bastant al dia, eh? Mira, el primer és una postal que ens arriba des de Fuerteventura, amb dos gatets ben dibuixats, que també és aquesta d'aquí que tenim, amb aquestes taulades, aquesta lluna, i ens la envia un tal Ferran Bernat, que podem llegir el següent. Benvolguts a Bert i Xavi, des del nostre retiro, així entre cometes, de desconnexió, us enviem una forta abraçada. Tot i comentar-vos que sense donar-vos-en uns heu regalat els millors moments dels últims anys, que encara que són poques estones, acaben sent molt i molt grans. Amb molt d'efecte, doncs mira, en Ferran Bernat, mira, des de Sabadell.
1: Yep.
0: O sigui, és un xicot que ens envia la postal des de Fuerteventura, però que ell és de Sabadell. I sí, sí, doncs mira, aquesta postal tan maca del Ferran, clar que sí.
1: Fantàstic. Fantàstic.
0: I la segona ens arriba des de Lleida amb una cal·ligrafia que hem reconegut des del primer moment perquè és, bé, doncs la primera carta que vam rebre a l'any 2018. Fa d'això ja, doncs mira, 8 anys, Xavi. El Joan Baptista Hernández que ens envia la seva carta. Aquí tenim, mira, un cartell de cinema que ara comentarem. Oita, aquesta postaleta, oita, amb aquesta mena, què és això? Un globus, és un estil una mica Jules Verne, eh?
1: A veure, m'ho deixes veure?
0: Amb aquest globus,
1: que
0: sí, home, sí.
1: Sembla una mena de petit... Bueno, és que clar, no, és estrany. És, com un, és un estri volador, no?
0: Sí,
1: és com una mena de globus, entre globus aerostàtic i zeppelin, no?
0: Correcte.
1: Però individual.
0: Només per una persona, eh?
1: Ara.
0: Sí, individual, eh?
1: Hi ha un senyor que està conduint-lo des de sota i,
0: sí.
1: I vaja, i curiós. Sí, és una mica... Com en diuen això de retromodernista o retrofuturista, no?
0: Doncs mira, sí.
1: És com si algú des del passat molt pretèrit hagués pensat com seria el futur i ara ja queda antic, no? És
0: sí.
1: Molt bonic, per això.
0: A mi m'encanta aquesta estètica, a rotllo Jules Verne, per
1: sí,
0: entendre'ns.
1: Sí, sí, sí, sí,
0: la
1: sí.
0: Trobo fascinant, eh? Doncs mira, en Joan Baptista Hernández ens escriu aquesta carta des de Lleida, 28 de febrer del 2026. Benvingut, senyor Berlegui, amb aquest artefacte
1: guaita, ara,
0: de la meva col·lecció faig provatures de vol quan vendinso en bona hora el meu reialme particular. La seva forma s'expandeix, s'eleva i no es desfà vagant per l'èter. Per fi s'apaguen els tornaveus i retrunys planyívols sobre el món que se'm desplega. Aposo tot l'esguard esperant que rodi com cal. Salutacions, Joan Baptista Hernández. I mira, ens envia un programa demà d'una pel·lícula de l'any 40 que és Fruto Dorado, efectivament, dirigida per Jean Cockway, amb el Clark Gable, Spencer Tracy, la Claudette Colbert i la Hedy Lamarr. I el millor d'aquests programes demà, que ara malauradament ja estan desapareguts, ja no es fan, eh? Moltíssima gent, abans es col·leccionaven. Quanta gent que ens està escoltant, estic convençut que té en una caixa de sabates uns programes de mà que eren, bé, una mena d'engrescador per les pròximes pel·lícules que s'exhibirien al cinema. I el més fascinant de tot és el text que va al darrere, perquè, clar, és un text molt de l'època. Aquí, per exemple, podem llegir Salón Cine Met Navarcles, domingo, dia 28 d'abril de 1946...
1: Wow.
0: Sesión continua desde las 5, estreno de un asunto dramático que se inicia en los terrenos petrolíferos de California y que culmina en los más lujosos salones neoyorquinos. Fruto Dorado y posen por Clark Gable, es decir, fíjate, ¿eh? Por Clark Gable, Spencer Tracy, Claudette Colbert, Hedy Lamarr, Frank Morgan, ¿eh? Y estreno del extraordinario film policíaco Sombras de Nueva York por Louis Gaibert. Es decir, no deien interpretada o realizada, sino por Clark Gable. Es decir, como si fessin ells la película, ¿eh? Doncs mira, aquí tenim el cartell de la Metro, que maco aquests cartells.
1: Fantàstic,
0: aquests programes demà
1: m'encanten. No, i a part, el valor històric que tenen, no? Això dius que és dels anys 40, quina bestiesa, tu.
0: 1946. La pega és que encara no ha passat prou temps com perquè siguin valorats. És a dir, ara té un valor encara...
1: Ostres, però sí, té 80 però... anys, això, Berlegui.
0: Sí, sí, però tu ves els encants, de qualsevols encants, i te'n trobes a tones d'aquests. No, no tenen encara el valor que tindran d'aquí 50 o 100 anys. Sí, és una llàstima, perquè forma part una mica de la memòria sentimental. A no ser que siguin atrucalats o que tinguin una pel·lícula d'un especial valor, perquè a vegades aquest ja veus que és rectangular, però n'hi havia d'altres que tenien formes, diguem-ne, que s'obrien, que eren desplegables, que tenien molta gràcia, amb color, i tenien, clar, tenien una sofisticació depenent, evidentment, del pressupost de la pel·lícula i sobretot de la productora.
1: Sí, aquests sí que
0: són valorats, però la immensa majoria d'ells, malauradament, tots han anat, diguem-ne, a vegades a les escombraries. Clar, és allò de dir, fan trasllats de cases...
1: Buidatges de pisos, sí, sí.
0: Això mateix, no? A mi m'expliquen moltes vegades, moltes persones grans, m'expliquen, ostres, jo tenia una casa i llavors la mare els va llançar, o el pare, o amb un trasllat se'n van anar tot en orris, vull dir que...
1: Sí, sí.
0: Però sí, sí, formen part d'una mica de la memòria sentimental del segle XX, clar que sí.
1: Totalment. Bé, doncs gràcies a aquests oients que segueixen escrivint-nos, i l'adreça ja l'he explicat abans, ja podeu seguir-ho fent a través del correu habitual del Via Lliure. Va, anem cap al Berlegui Express, que crec que a més has passat per túnel de rentat, perquè el veig molt lluent. Sí. Encara veig alguna goteta, fins i tot, que l'has portat aquest matí.
0: No, ahir al vespre. Ah. El que passa que... No, ahir al vespre no. El dijous...
1: Encara hi ha alguna gota.
0: No, perdona. No. Com a ser, dijous? No sé, és que havia de passar l'ITV. Saps? Sí. Tens aquella idea de que quan passes l'ITV...
1: Però què el passes, perdona, l'ITV? Tres cops l'any o què? No, aquest vehicle perquè... toca més sovint que els altres o què?
0: Pensa que té la seva antiguitat. I tinc aquesta idea, que segurament que és falsa, que si me'l veuen net, bueno, diguem que se'l miraran de bona...
1: És veritat, eh? A mi em passa igual, sí. És com quan ha de venir algú... Aquelles visites i tal, que ho has de deixar a la casa neta, sempre penses, mira, el cotxe el vas a revisar, que estigui net, eh?
0: Doncs mira, el tens net i, home, mira, l'he passat, eh? Vull dir que, escolta, no sé si això ha servit o no, però... Tot i que cada vegada que el passo per allà, em miren amb una cara de dir, bueno, ja està, ja tenim el passat de sempre aquí, passant cada 15 dies al Berlegui Express.
1: Avui hi ha bandereta... Bueno, és una senyera. Per tant, estem parlant d'un lloc de Catalunya que suposo que no sé... és que no la identifico, no. Més enllà de la bandera... catalana.
0: Tampoc no cal, eh? Tot i que és un lloc, diguem-ne, com molt il·lustrat, perquè és la Vall de Núria. La Vall de Núria, Però no quan s'acaba el cremallera, que tots sabem que per un mòdic preu que, en el cas de demanar un crèdit al banc, et pot fins al santuari, Sinó, anirem molt més enllà, a 235 metres més d'alçada. Aquest és el nostre destí.
1: I què ha passat allà?
0: Doncs mira, allà un equip liderat per la Universitat Autònoma de Barcelona i l'Institut Català de Paleontologia Humana i Evolució Social han estudiat una cova que va ser ocupada durant milers d'anys per persones que van explotar el coure en una mina propera i en llargs períodes de temps. Va, que t'ho explico quan siguem allí, però avui et veig molt lleuger, avui, mica, perquè allà fa fred, allà.
1: A Núria fa fred?
0: A Núria fa fred, allà.
1: Vale. Pues ja m'hi poso.
0: No anem a la cova, però allà fa fresquet, allà.
1: Ja m'hi tapo. Vinga, va.
0: Molt bé.
1: Cap a Núria, tu.
0: Som-hi. Molt bé.
1: Hi vaig anar fa uns mesos a... Bueno, allà on s'esquia, vull dir.
0: Sí,
1: a la cova, no.
0: No.
1: Què
0: et sembla, Xavi?
1: No, una mica de fresqueta sí que feia.
0: Bé, ja t'ho deia jo, nen.
1: Està bé. No és l'hivern, però, bueno, no està mal, eh? Què? On està la cova aquesta? És que no la...
0: Clar, és que no podem entrar a la mina perquè també està, diguem-ne, l'accés és com molt difícil,
1: Sí.
0: Però aquesta mina que han trobat està molt més amunt, Mira, més enllà d'aquell turó que hi ha al costat...
1: Sí.
0: Veus allà? Sí. Però al costat hi ha una cova i per les restes que s'han trobat es pensa que va ser ocupada durant mil·lennis per explotar una mina de coure. S'hi ha trobat també penjolls, un os d'un dit de nen que devia tenir uns 11 anys quan va morir, i una dent de llet, també, que fa que ens preguntem, això sí, amb una certa tristor, no?, a qui va pertànyer aquest dent de llet, no?
1: Clar. I se sap de quina època són, representa, totes aquestes...
0: Mira, clar, a l'hora de posar dates, diguem-ne, fa de mal dia, però els experts parlen d'entre fa 7.000 anys, i fins fa uns 3.000. Però el més interessant és que al costat de les mines han trobat restes de 23 cases amb fragments de minerals datats de fa 5.000 anys, el que avançaria l'inici de l'edat dels metalls en uns 1.000 anys a la península, perquè es creia que, diguem-ne, que era molt posterior. Altres conclusions a les que han arribat és que es pensa que l'ocupació devia ser estacional des de finals de la primavera fins a principis de la tardor, perquè, evidentment, abans que arribessin els freds, i que, evidentment, ho havien de passar molt malament, per molt que treballessin en estiu, treballant en aquestes condicions havia de ser molt fatigós. Ara, 30 segles més tard, des que el darrer d'aquells éssers va abandonar les mines, s'ha descobert, doncs, això, que allí va haver-hi vida. I mentre els estudiosos desenterren, literalment, però també metafòricament, aquell món avui oblidat, nosaltres ja tenim a punt un nou basar de les sorpreses, el que farà el 446, que dedicarem a aquest lloc en la massa d'un terreny d'on s'extreuen metalls, minerals metal·lífers, pedres precioses o matèries combustibles. Avui, doncs, la lletra M. La M de mina.

0: No sé a tu, Berlegui, però a mi la paraula mina sempre m'ha portat a un lloc d'aquestes... tènua, molt fosc, òbviament, que això és una evidència, molt, un lloc de duresa, no? I un lloc molt angoixant. No sé si has vist en algunes d'aquestes visites, sigui aquí o a l'estranger, de mines ja tancades i que t'ensenyen fins i tot amb maniquins. Així treballaven i havien de jupir-se per aquí. Pensava, hosti, però això és insuportable. O sigui, una vida dedicada a això és bestial. A la vegada, el concepte de la mina sempre ens trasllada en els terrenys, diguem-ne, de la fantasia, no? Els tresors que s'hi amaguen, no? Els secrets que poden quedar tancats en una mina.
1: Mm-hmm. Doncs sí, ho defineixes a la perfecció, eh? Perquè, a més, com acostuma a passar amb les coses o llocs que no coneixem, ens movem per clixés, per estereotips, i que sí, que s'acosten a la realitat, però sempre amb molts matisos. I en el cas de les mines, i com deies, doncs sí, pensem en la seva perillositat, en la seva duresa, en el seu punt claustrofòbic, evidentment té, però també, doncs això, en l'interior de la Terra, quan també hi ha mines, evidentment, a cel obert, no? Per exemple, l'ocasió, la mina de Sal de Cardona, o Carrara, Itàlia, no? Doncs extreu el marbre, no? Les mines també han acabat generant topònims o expressions. El barri de la Mina de Barcelona deu el seu nom a les grans reserves d'aigua que hi havia al seu subsol. En castellà hi havia una expressió, ara ja molt en desús, que era d'una cosa que si tenia molt de valor es deia que valia un potosí.
0: Sí. Mai he sabut què volia dir, perdona, sí, lo del potosí. Esto vale un potosí. Sí. No vaig entendre mai. A què refereix?
1: Això fa referència a la gran quantitat de plata que es va extreure de les mines de Bolívia d'aquest nom a partir del segle XVI.
0: Això eren unes mines bolivianes.
1: Ah, això mateix. Crec que hi ha un barri de Barcelona que també es diu Potosí,
0: sí,
1: crec.
0: Sí, sí, i tant. Un carrer, bueno, més que un barri és un carrer.
1: O un carrer, eh? Sí, sí, la mina més antiga que es coneix es troba a Swazilàndia, que està a l'Àfrica Austral, i que està datada de fa més de 43.000 anys. 43.000 anys, increïble. I de la qual s'extreia hematita, que és un mineral diguem-ne compost de ferro. Un altre exemple de mina històrica el trobem a Wadi Maghara, que és el Sinaí, on els egipcis n'extreien turquesa fa uns 5.000 anys. Per tant, diguem-ne que el concepte de les mines és tan antic com la humanitat. Els treballs de les mines es posa com a exemple, doncs això que deies, no?, de feina duríssima, però hi ha hagut grans personalitats històriques que hi han treballat. Vegem-ne tres de ben diferents.
0: Va, tres personalitats històriques que han treballat en mines o que hi han tingut relació. Per quina vols començar?
1: I que no els coneixem per la seva feina minera, eh? Sí. Tot i que tenen una etapa de la seva vida que hi van treballar-hi, eh? Va, començant per un dels homes que va plantar cara de tot el poderós imperi romà al segle I abans de Crist, que és Espàrtac, o en Kirk Douglas, per entendre'ns,
0: sí,
1: eh?
0: Sí.
1: Recordem, nascut a Tràcia. Tràcia és una regió que avui estaria entre Grècia, a Turquia i Bulgària. Espàrtac, de jove, va ser reclutat per les legions romanes, però es va desertar, el va portar a que el condemnessin a treballar com a esclau a les mines de guix de Núbia. Allí va ser descobert per Batiatus, en Peter Ustinov, per entendre'ns, sí, que va ser un entrenador de gladiadors, on es va acabar revelant, organitzant la tercera i més important de les guerres servils de la història. Guerres servils refereix a això, eh? Revoltes d'esclaus. Derrotat a la batalla del riu Silaru, al sud d'Itàlia, per tropes dirigides per Marcus Licinius Crasso, en Laurence Olivier, per entendre'ns, els esclaus supervivents, recordem, els que l'acompanyaven van ser crucificats a la Via Àpia. Tots plegats. El cos d'Espàrtac, això sí, mai va ser trobat.
0: Espàrtac, per tant, a les mines, en aquest cas de guix, que és on el van enviar com esclau, a Núbia. Anem pel segon personatge històric que ha treballat en una mina.

0: per parlar-ne hem d'anar on, Beorlegui?
1: Doncs mira, de les terres meridionals italianes ens anem ara a la freda Sibèria de mitjans del segle XIX, on hi trobem Fyodor Mikhailovich Dostoyevsky, oh, un dels més grans escriptors en llengua russa, recordem, amb obres com El crim i càstig, L'idiota, L'adolescent o Els germans Karamazov. Considerat el precursor de la literatura existencialista, la seva obra explora la psicologia humana en el context històric, cultural, polític i religiós, evidentment, del seu temps. Estem recordant, estem a la segona meitat del segle XIX. Mm-hmm. Als 28 anys, Dostoyevsky va ser detingut per pertànyer al cercle Petrashevsky, que era una associació que es dedicava, diguem-ne, a debatre idees socialistes i a llegir llibres prohibits que criticaven la Rússia tsarista. Recordem que encara estem en temps dels tsars. Va ser condemnat a mort, però a l'últim moment li van commutar la pena, òbviament, això va acabar trastocant, per 4 anys de treballs forçats a Sibèria, on va treballar, entre altres llocs, en unes mines.
0: És que Sibèria ja és un lloc d'aquest...